0: El director va creant un estat de malestar en l'espectador i en els protagonistes de la pel·lícula de forma escalonada, fins que al final arriba a uns 10 minuts finals que a mi em semblen meravellosos, en els quals estàs flipant amb tot el que està passant. I m'agrada molt com busca sempre la cara fosca d'una cosa que en teoria és tan lluminosa i tan alegre com una boda de dues persones que s'estimen profundament, joves, en el seu millor moment, amb diners, etc etc. I com, amb petits detalls, amb el DJ de la boda, per exemple. Amb petits detalls aquests de la boda, amb la senyora que els ensenya a ballar. Són detalls foscos que fan que una cosa tan, tan lluminosa i tan guai s'acabi convertint en una pel·li d'horror. A mi em sembla un pel·liculot, de veritat, m'ha encantat.
1: Jo potser no sóc tan entusiasta del tros final, perquè crec que aquí ja cau de l'aspecte més... anem a portar-ho a...
2: groguenc.
1: Sí, sí, sí. Jo crec que
2: cau en tots els
0: ja
2: tòpics.
0: No és... Hi ha alguna sortida de to, això sí.
1: Exacte, ja sí. No és tan subtil, sinó que m'agrada molt tot aquest tros a partir de la confessió d'ella, tot aquest tros de... ostres, de com afecta això a la relació de parella.
0: Tot, no?
1: Tots els pensaments intrusius que comencen a aparèixer, com funcionen els dos a partir d'aquí. Tot el tros final m'agrada, perquè ja estàs dins la història i està bé, però jo crec que aquí cau una mica ja de la part més òbvia. Però tot i així jo crec que és una pel·li que la gaudeixes molt. Crec que et planteja una qüestió que tu pots preguntar-te a tu mateix. Què passaria si la teva parella t'expliqués això? Què faries?
0: Clar, clar, és que jo crec que és el dilema que et planteges durant tota la, sí, la segona part
1: exactament.
0: De la pel·li, que estàs en el, et poses en el paper d'ell sempre, i també en el d'ella.
1: I s'ha de dir, sí, sí. dels dos perquè sí, pots centrar sí. perfectament en les dues situacions, i s'ha de dir que ells dos són uns trossos d'actors espectaculars. M'encanta que per fi, perquè això ja porta molts anys, però perquè jo crec que Zendaya ja porta molts anys que fa un tipus de cinema que és més comercial, però que se li ha donat el crèdit com molt bona actriu, però Robert Pattinson sempre ha portat com... ha fet pel·lis molt d'autor des de fa molts anys, des que va fer Crepúsculo i tot això, i com que no se li dona el crèdit que mereix, i és molt bon actor.
0: Totalment d'acord.
1: I aquí els dos brillen moltíssim.
0: No, els dos, jo crec que estan de premi els dos. I és que et creus la parella, química... et creus la seva, els seus dubtes, el veus com van canviant, com els hi canvia l'actitud fins i tot, sí. Ella està increïble, bueno, no sé, jo em sembla que és una pel·lícula que he gaudit moltíssim.
3: I un altre dels punts a favor, per mi, és la posada en escena. I sobretot el treball de muntatge.
1: I
3: de
1: aquesta,
3: la
1: música, sí. Aquesta música,
0: sí, la música
3: això
0: també,
3: ajuda,
0: sí.
3: Ajuda molt a crear aquest clima.
0: Et posa nerviós, tu.
1: Sí,
0: estàs allà,
1: és incòmode.
3: Aquest això que s'enverina, no? Aquell clima que tot està enverinat.
1: És una pel·li molt incòmoda.
2: Jo,
3: sí. molt bona.
2: Jo, sense fer spoiler, afegiré un factor. A mi no m'agrada, a mi al final em sembla... La pel·lícula em sembla molt polanskiana.
1: Sí.
2: En tots els sentits, és una pel·li molt incòmoda, que treballa molt bé el silenci, l'atmosfera, no? El desconcert, no? Que et provoca la confessió que fa el personatge de la Zendaya, no? Etcètera, etcètera. També, és a dir, la pel·lícula no ha funcionat als Estats Units.
1: No.
2: Jo crec que no ha funcionat perquè...
1: Toca un tema... Sí.
2: Clar, tenim que pensar quina és la visió que té un americà del que passa a la pel·lícula.
1: Déu-n'hi-do, sí.
2: No, sense fer un spoiler, només diré que hi ha 358 tirotejos a escoles cada any als Estats Units, i que segurament, si tu o la teva família o la teva ciutat o el teu estat haguessis patit alguna d'aquestes coses, quan veiessis la pel·lícula, la teva visió seria diferent. Amb això no he fet un spoiler, només he advertit, no?, que hi ha una part molt xunga, no?, que és gairebé terrorisme, que tu...
0: Però jo crec que està buscada ja voluntàriament perquè sigui un tema que faci mal.
2: Tant,
0: és a dir,
2: però entenc, sí. Entenc la polèmica que hi ha hagut als Estats Units amb aquesta pel·li
0: i
2: que l'ha perjudicat moltíssim, és si s'ha frivolitzat amb una cosa molt xunga. Jo no crec que es frivolitzi, no crec que passi a la pel·li, però entenc que des del punt de vista d'un espectador a l'altre costat de l'Atlàntic...
1: Cal d'una altra manera.
2: El que veus tu és molt diferent, no? És com quan el debat etern de les armes de foc, no? Clar, nosaltres, les armes de foc... Bueno, pues, però clar, per un espectador en un país on hi ha 300 o 450 milions d'armes, probablement la seva visió sigui diferent. Per això agraden tant determinades pel·lícules d'acció als Estats Units que a nosaltres ens ni fu ni fa.
0: Molt recomanable.
2: Però a mi em sembla una pel·li de 4 estrelles. Veritat, ho dic, la pel·li està molt ben feta, ho dic, per mi és molt Polanski, no, si m'haguessin dit que l'assigna ell. Però entenc que el visionat d'un europeu o d'un català pot ser molt diferent que el visionat d'algú que viu a un país on hi ha una permissivitat amb certes coses que a nosaltres ens semblen, no sé,
1: una cosa aliena, total.
2: Terrorífiques, no?
0: Exòtiques,
2: no,
0: sí.
2: Pues, sí, diferent.
4: El drama, si la voleu anar a veure, amb Zendaya i amb Robert Pattinson.
2: Sort que la següent és superanimosa.
0: Això sí que és un drama.
2: La següent també, ho haig de dir ja, per mi és 4 estrelles.
4: Peliculot.
2: Ara
4: peliculot,
2: bé, feia temps que no veia una pel·li tan dura.
4: Okay. La pel·lícula és catalana. D'aquí una estona parlarem, per cert, amb la seva directora.
2: Que menys mal, menys mal que no hi era una merda. Sí.
0: No, imagina't, quina merda.
4: Per un moment
2: gràcies, per bueno, advertir-m'ho. Gràcies per dir-m'ho abans.
0: He sentit l'angina de pit del Xavi Bundó, sí, sí, d'aquí. Li ha fet un no, crac al cos.
4: Ara no ragis, tampoc, d'aquesta manera, que és, només saps fer tu. Producció catalana, molts festivals i, a més, amb molt bona rebuda. La pel·lícula es diu Corredora.
5: Guanyaré. Faré història.
4: Sí, sí.
5: Ai...
4: Corredora, home, aquesta sí que l'he pogut veure.
2: Ah, clar, ah,
4: conversarem amb la protagonista. M'ha agradat molt la pel·lícula.
2: A mi em
4: Corredora.
2: Va, a mi em va.
4: La, resumeixo ràpid. Sí, és una corredora, que, bueno, una noia que...
2: Corre el mateix,
4: que està, sí, que està estudiant al CAR per ser una atleta d'elit, no? I que en un moment determinat, jo crec que això es pot explicar, no?
2: Té un brot,
4: i a partir d'aquí la narració, que és tremenda. Respecte a la família, les seves expectatives, qui és, qui deixa de ser...
0: Com afecta això a la gent del seu voltant.
4: I és un tema que no se'n parla massa.
2: Jo crec que
4: no.
2: en aquesta taula, no vull parlar amb els companys, no, tots hem viscut...
1: Jo anava a dir, si ets una persona que algun cop has patit angoixa...
2: Episodis d'angoixa, sí. No?
1: Aquesta pel·li...
2: Sí. A mi em va... O sigui, a mi aquesta pel·li em va generar una angoixa molt gran. Bueno, jo sóc una persona que convisc amb l'angoixa i amb els atacs d'angoixa. I, hòstia, m'hi vaig veure moltes vegades, no? I sobretot en aquí ja ha portat a un extrem...
0: El brot psicòtic, no?
2: Molt bèstia, no? Que és el d'una persona que té que posar el seu cos fins a uns límits, no? Mm. Que són molt difícils d'assolir. Si no és professional, ja et dediques a això d'una forma constant. I, hòstia, em va semblar que estava molt ben executat la manera en la que t'explica què passa quan arribes al punt final, no? O sigui, que el teu cos et diu prou i el teu cervell fot un pet, un crac,
1: que,
2: no?
1: Jo crec que és un exemple de que hi ha molt bona comunicació entre l'apartat de direcció i l'actriu principal a l'hora de mostrar...
4: Alba Sáez, que per cert no la teníem vista.
1: Ostres, tu, doncs...
3: No, és el primer treball al cinema.
2: La poso ja com a nominada al Goya Actriu Revelació.
1: És una bogeria.
2: Jo la poso.
1: Com mostren un aspecte tan complicat de mostrar en pantalla com és la sensació de la pèrdua de control. Mm-hmm. Aquesta por de que veus els ulls de... No puc, estic perdent el control. Això la noia ho fa de manera estupenda. És espectacular.
0: Jo he conegut dues persones que han tingut brots psicòtics. Mm-hmm. Sé el que és això, i, sobretot per part de la gent que els envolta, perquè és una situació desconcertant. Mm-hmm. A la pel·lícula això ho retrata magníficament, perquè la gent que l'envolta no sap què li està passant. Té idees de paranoiques, que l'estan perseguint. És realment...
4: I com ajudar, tampoc.
0: Pateixes molt. M'agrada com la pel·li mostra això sense cap mena de filtre de ballet, d'una forma, jo diria, quasi documental, despullada, utilitzant el so també d'una manera molt intel·ligent i creant una sensació d'angoixa, de malestar, però crec que és absolutament necessària per entendre l'infern pel que passen aquestes persones. No només elles, sinó la gent que les envolta. L'actriu principal és una passada i és una pel·li que fins i tot la pots traslladar més enllà del que és la malaltia que ella pateix, perquè és una pel·li que et parla de la gent que avantposa el treball i les seves ambicions a la salut mental. Jo ho he fet moltes vegades, això, i jo m'he sentit davant d'un mirall veient aquesta noia, perquè sí que de vegades avantposes el curro a la salut mental. I de vegades hem fotut tots, qui més qui menys, hem fotut un pet. No tan gran com el que veiem a la peli, no, però l'hem patit. No?
2: Jo crec que aquí anava a dir la gràcia, no seria la gràcia. El què de tot és com tots els elements de la pel·lícula estan alineats perquè puguis entendre el que passa. Perquè ella podia estar magnífica i que la direcció fos una merda.
0: No, la direcció és brutal.
2: No,
0: eh?
2: No. Però és que està és una pel·li que està molt ben feta i crec que reflexa molt bé.
1: Està molt ben pensada, sí.
2: Perquè jo crec que... O sigui, és molt difícil que inconscientment a vegades no forcis, no? Pensant que no hi haurà cap conseqüència. Però hi ha alguna cosa en el teu cos, no? Hi ha una petita brúixola que quan es desvia del nord et rebenta.
4: Sí, sí, una altra cosa diré, que també té a veure amb això, que és quan la teva vida és això.
2: Clar.
3: Si vols, no hi ha res més enllà.
1: Has de parar i llavors què et queda?
4: Però no et queda res més. Qui ets quan no pots fer allò que t'agrada
2: més?
4: No, però
2: això que deia
4: l'Òscar...
2: Això que deia l'Òscar sense... o sigui, sense comparar-nos, eh?
0: No, no,
2: quan ets, quan ets autònom i et dediques a fer fotos o a escriure o a sortir a la tele o què, i tota la teva vida és això, i hi ha un moment en què el teu cos et diu, mira, prou, hòsties.
0: Toni, quants cops he anat a treballar amb ansietat, amb febre, malalts, això ho hem fet moltes vegades, amb un estat mental realment dubtós, ho hem fet, i aquesta pel·lícula realment, ostres, et posa una mica davant del mirall i dius, ostres, t'afecta perquè t'hi veus una mica reflectiu.
3: Però a més, jo crec que la mirada que porta és una mirada molt respectuosa amb, amb el que passa. No, no crec que espectacularitzi res, sinó que ho fa, t'ho posa davant, i a més, ja no només el so, sinó els primers plans, com està tot treballat. I heu parlat de l'actriu d'Alba Sáez, que està espectacular, però la Marina Salas fent de germana, sí, i l'Àlex Brendemühl, que és el pare, que té una escena amb ella.
2: Àlex Brendemühl, que és l'altre Miqui Esparvé. Els dos ídols d'aquesta secció són Àlex Brendemühl i Miqui Esparvé.
3: Té una escena amb ella que, està absolutament...
4: Sí. Fa del pare. Vull dir que, clar, és l'home que està més descol·locat.
2: De fet, només li falla una cosa, que no surt Miqui Esparvé.
1: Podria ser un corredor, no?
2: Però a quina hora la tens, la directora?
4: A la una vindran.
0: Crec que sí que sortia Miqui Esparvé, però el l'àmpic salat, com a rebaixar.
4: Molt bona pel·lícula, eh? La veritat.
1: Sortia corrents
4: de fons. No, és una producció catalana i per tant, per anar a veure. Eh?
1: Molt bona pel·li.
2: És una gran pel·li i segurament és una pel·li que podíem passar a moltes empreses. A moltes empreses on posen els seus currantes a uns nivells d'estrès bestials. Sí, sí.
4: Corredora, corredora. És la pel·lícula catalana i amb una debutant que, vaja, que
2: espectacular.
4: La carrera jo, és molt promotadora.
2: Ho pronostico, eh? Jo crec que ella
4: jo convenci.
2: L'Alba Sáez estarà a l'eterna de Goyes al millor actriu de relació.
4: Sí. La pel·lícula és corredora. La podeu anar a veure als cines. Va, i l'última a Sales ens porta a Mallorca i amb Lolita Flores de protagonista.
2: ¡Vamos!
4: Mallorca Confidencial.
2: Obra mestra absoluta.
6: ¿Qué dice? ¿Qué dice tú de farlopa?
7: Todos sabían que si querías provisión.
6: Chica, tápate.
7: Había que hablar con una mujer.
4: El Blai l'ha aprovat.
2: El què? Sí.
4: Justet. No, ha aprovat. Ha aprovat.
2: No. Entes? El Blai ha aprovat. Diu el la farlopa i diu el Blai l'ha aprovat.
4: Va, home, per favor.
8: No em vaig, tio.
4: Centreu-vos.
3: No. Jo crec que la pel·lícula...
2: Ai, no passa res.
3: Jo crec que l'impuls... jo crec que l'impuls... La pel·lícula no comença malament, el que passa que jo crec que va perdent intensitat i a mesura que va...
4: Per això?
3: És la història d'una... La Lolita Flores s'interpreta a una matriarca que viu en un poblat on es dediquen bàsicament al narcotràfic, allà a Mallorca, i llavors hi ha un projecte immobiliari doncs, que amenaça amb acabar amb aquell poblat. Llavors hi ha implicacions polítiques,
4: poblat? Dius, sí, un dius poblat o si poblet?
3: Bueno,
1: és una barriada.
0: El típic poble on es ven droga, dels afores de la ciutat.
2: M'ha semblat una pel·li trufada de bones intencions i absolutament fallida.
0: Sí, absolutament. És una pel·li que tens la sensació que podria haver estat molt més tota l'estona.
2: Ho vull aclarir, és una crítica periodística. D'acord?
0: Destaca Lolita en el paper de la gran matriarca traficant.
3: Té un mallorquí que dius, Lolita, et quedes? Ui, té un home, sabíem que ella...
2: Ella, a veure, és una pel·lícula, és una pel·lícula feta pel seu lluit.
4: Sí, clar, evidentment.
2: I que és una pena, Toni. Ella no està gens malament. No.
3: És que és una pena, Toni, jo crec que la Lolita avui ha pogut tenir una carrera millor en cinema.
2: Perdona, la Lolita aquí, amb una direcció més acurada, un guió una mica més
1: fort.
2: Un guió més fort, més treballat i tal, hòsties, et dona per nominació als putos Goya.
1: Sí.
2: Perquè ella fa un treball, jo crec, hòstia, molt digne, tenint en compte que potser no han saludat les millors circumstàncies.
1: No, és el que estan dient. Jo aprovo la peli justeta perquè crec que és això, el guió és un tòpic rere tòpic, està molt...
3: Que a més, té una veu en off que dius que cansa.
1: Sí, hi ha moltes vegades que rufes una mica la cella. Bueno, ok, però és veritat que la Lolita fa un treball molt bo d'actuació i per això dius, mira, aprovo la peli, ella està molt bé.
4: 4 minuts i les 12. La pel·lícula es diu Mallorca Confidencial i el podreu veure als cinemes. Un momentet, de seguida plataformes i sèries. 2 minuts i seran les 12 del matí. Va, anem amb les estrenes de plataformes.
2: Sí, això...
4: Una d'altra volta que he vist que m'ha dit aquesta de dia...
2: Jo vull dir una cosa abans que en parlem i expliquem... No, és molt curt. I és que aquesta pel·li es va passar a Cannes i va tenir 8 minuts d'aplaudiments.
1: Això no,
2: i ara quan en parlem entendràs perquè em sembla una paradoxa.
3: Estava altra volta a la sala i li van donar el premi, la Palma d'Or honorífica.
1: No, la dimensió del tema dels aplaudiments.
0: S'ha d'apuntar alguna cosa també, que això és una pel·li d'altra volta que porta boina. que és aquesta Travolta que va de director de cinema, que ara es posa una boina de director, no ho he vist o no, que diu que en té diverses per diferents...
4: Té unes quantes,
0: és a dir, és aquest Travolta, eh? Poseu-vos en aquest marc.
4: Travolta boina. Va, la pel·lícula es diu Ven a volar conmigo, en castellà, Apple TV, en anglès, Propeller One Way Night Coach.
8: Surprise, we are going on a jet.
9: What?
4: O sigui, és la primera pel·li
3: com a director.
4: Sí, sí. Director de Travolta.
3: A més, ella està basada en una novel·la que va escriure fa 30 anys gairebé. Que ell mateix va...
2: Que va ser quan tenia 3 anys.
1: I s'ha quedat.
3: I l'ha adaptat al cinema. És una pel·lícula que dura 61 minuts.
2: Que jo diria que sense crèdits
3: dura
2: 56 minuts.
3: És que no es fa llarga.
4: Una hora de pel·li es fa llarga, eh?
2: Portes 10 minuts, t'ho juro, i sembla que estiguis bien Cuo Vadis.
0: I de fet...
4: Però, llavors representa que és ell mateix, o què és?
3: Sí, ell mateix quan era petit.
4: Sí.
2: I què li passa? Que li agrada molt els avions.
3: I se'n va amb la seva mare a volar des de... No sé si és Nova York fins a Los Angeles. Llavors ha de fer... com diverses escales.
2: Va canviant d'avions, va coneixent gent... I
3: a les,
2: tot és, hi ha una
3: a les hostesses...
2: Hi ha una veu en off...
3: Que és el mateix Travolta.
1: Que és el John Travolta. Amb una veueta així,
2: amb una veueta d'un nen que s'ha donat un cop molt fort al cap.
1: No, és com la veu que posava Hairspray.
2: Sí, diu... Llavors vaig pujar a l'avió... És una mica Francella.
0: Però és tot tan naïf i tan ingenu... Sembla la pel·lícula d'un director debutant de fa 20 anys.
2: O sigui, veu el nen pujant a l'avió i diu... És que estic jo pujant a l'avió.
1: El nivell és aquest. Repetir, la veu en off repeteix fil per randa.
2: No, és així. Sí.
0: El que passa que la veu en off tens la sensació de que t'està parlant com si tu fossis un nen petit. Xavi, imagina't que et parlo així i t'explico les coses. Jo crec,
2: imagina't que tota la secció fos... Hola, Xavi, avui parlarem d'unes pel·lícules. Acosta la boca al micròfon.
0: Deixa de dibuixar en un pòstit i escolta'ns, Xavi.
2: No dibuixis pel·lis en els papers.
1: Si et dones un cop al cap, és la pel·li que pots veure després això. Perquè et diran les coses molt, molt tranquil·lament.
0: Però és que, a part, és la pel·li més insubstancial que jo recordo en molt de temps. No porta a cap lloc. Explica una història que no té ni cap ni peus. L'únic salvable és l'estètica aquesta, anys 60, anys 50...
2: Sí, el disseny de la tua, de la TWA, la tua, no?, que era aquesta espècie d'estètica art deco, no?
0: Art deco, sí.
2: Art deco del Barça.
4: Val, en la pel·lícula, si voleu intentar-ho...
1: Jo no aniria a volar amb ella.
4: Ven a volar com
2: jo no aniria. Et dic de veritat, per mi el més sorprenent és que passin aquesta pel·li a Can. Que entenc perquè està a Travolta allà i tal, però de veritat que és una pel·li que et fa... L'estàs veient i estàs passant molta vergonya.
0: És que jo crec que si aquesta pel·li no tingués a Travolta com a director no hauria passat ningú filtre de cap.
2: Ningú et compraria una pel·lícula de 57 minuts perquè no la pots posar a sales.
4: Molt curt, això. No, clar. Va, i l'altra de plataformes, que aquesta una mica millor, em sembla, documental a Netflix, ara que ve el tema del futbol.
2: Molt divertit.
4: Sobre un dels jugadors de futbol més violents de la història a Anglaterra i potser mundial.
2: Amb més targetes vermelles de la història.
4: Es deia Vini, eh?
2: Vini Jones.
0: Vincent.
2: Que els seus entrenadors volen dir Vincent.
4: Secretes, tot era acceptable. Secretes del deporte, Vini Jones. Aquesta us ha agradat, és divertida.
2: No entenc per què no va jugar al Real Madrid. Dona unes hòsties...
0: Molt Madrid, eh? Molt
2: és Carvajal, Madrid, és Carvajal, però aquest és llest.
0: Això és un documental que has de veure amb una cervesa, eh? De dir, amb una Guinness, si pot ser.
2: Una Guinness d'allà, una gran, de l'Ibrimi.
0: És la història del Vinnie Jones, un jugador ultraviolent que podia haver acabat jugant a camps de futbol com a la presó, perfectament, perquè era un tio realment
2: problemàtic. Que va començar a Wimbledon, no?
1: Sí.
2: Cobrant merdetes.
3: Sí, cobrava 150 i pico lliures a la setmana.
2: Era un senyor... que era famós perquè era molt contundent, entre cometes.
4: Perdona.
1: És una bona manera de dir-ho.
2: Donava unes hòsties.
3: Toni, Pepe, al seu costat, Pepe, era un voluntari de la Creu Roja.
2: Un dia, amb una baralla o un pub, li va arrencar un tros de nas a un senyor.
0: Sí, sí. Se'l va menjar, o sigui, li va treure amb la boca, o sigui, li va fotre una mossegada al nas, estil Mike Tyson.
2: Sí, sí, no. Llavors, és bàsicament la història d'aquest senyor, al Wimbledon, i després fins que acaba el Chelsea, no? I com ell... que em sembla un tio bastant intel·ligent, veu que allò no, que ell mai podrà renunciar a la seva naturalesa, que és fotre uns viatges bestials, li donen una oportunitat al Guy Ritchie per actuar a la seva primera pel·lícula, que
3: és
2: Lock and Stock.
3: Sí, sí.
2: I allà descobreixen que el tio dona molt bé en càmera, el tornen a cridar per Snatch, i a partir ja el tio deixa el futbol i comença, se'n va a Hollywood i comença una carrera
4: sempre fent el mateix paper, per això.
2: Cinematogràfica, sí, bueno, sempre fent el mateix, però clar, és un tio que projecta una imatge a càmera de aquest tio em mataria. O sigui, que tu mires la tele i donen ganes d'amagar-te darrere el sofà, sí, sí, perquè penses, com aquest tio surti de la tele, és com la nena de The Ring, ostres, saps? No. Que surt de la tele i et mata. Però, hòstia, em sembla un documental ben fet, és dintre d'aquesta sèrie de Secrets del Deporte, que és veritat que està molt ben fet.
4: Molt bé, molt bé.
1: Jo diria que el principal valor d'aquesta pel·li és veure el Vinnie Jones parlant a càmera i rient de totes les anècdotes que van sortint, que són
2: porrades. Les bajanades que ha de fer.
1: Sí, sí, són unes autèntiques
4: bajanades. No espero cap explicació de per què ho va fer ell. Ell és així.
1: Ell riu.
4: Ja està.
1: El tio, doncs li vaig menjar el nas, li vaig arrencar. Doncs
2: vinga. Tenia una columna a un diari britànic. I el pitjor moment...
1: Aquesta història no l'expliquis perquè és molt bona.
2: Vale, no.
4: Que la vegi, la s'ho guardi.
2: No, ja està, és el pitjor moment de la carrera, diu ell.
4: Guardeu-ho. Vinnie Jones a Netflix, Secretos del Deporte, un autèntic sonat. Va, anem per sèrie. Algunes coses així d'on
2: aquesta ha agradat. Aquesta és la que realment li ha agradat a la Broc.
4: HBO Max, Spider Noir.
2: Va, Broc. Have you seen no. It? Jo esta. Com si estiguessis a la bugaderia, nen.
4: HBO,
2: és HBO, Prime Video. Imagina't que és una pretendent a la bugaderia.
9: Spider Noir. Això és un univers alternatiu que ens porta als anys 50, més o menys. Als anys 30.
4: A la depressió. Sí, sí, sí.
9: I en aquesta època doncs, tenim els mateixos personatges de l'univers Spider-Man, però traslladats en aquest context temporal i amb altres línies de vida diferents, altres històries diferents.
4: És com un univers alternatiu.
9: Sí, és la idea de...
4: I Spider-Man és Spider-Man?
9: És un Spider-Man diferent. Va amb una gabardina, és com un detectiu privat Spider-Man. ¿Vale?
2: Nicolas Cage.
1: És com si fos el Humphrey Bogart, però...
4: Nicolas Cage és Spider-Man.
2: Nicolas Cage, que s'acaba d'aixecar d'una migdia de 36 dies i no pot ni parlar.
9: Estic totalment d'acord amb el Toni aquí. És a dir, jo crec que una de les principals cagades d'aquesta sèrie és Nicolas Cage, i mira que jo sóc fan, però Nicolas Cage no dona com a heroi d'aquesta sèrie, i és que a part el veus passant per allà com si estigués interpretant a un altre d'aquests personatges que fan pel·lícules de terror.
4: Perdona, no les salves, la sèrie?
9: Salvo de la sèrie l'estètica, és aquesta estètica hard-boiled, estètica noir, molt ben feta, i a més la possibilitat de veure-la en color i en blanc i negre. El blanc i negre és una passada.
1: S'apropa una miqueta a Sin City, no? L'estètica. No arriba a ser tan exagerada.
4: A mi hi ha una cosa...
1: Era molt més extrema.
4: A mi hi ha una cosa que veure Nicolas Cage i després veus a Spider Noir penjant-se i llançant d'això i barallant-se amb la gent, dius, no, és impossible no és que Nicolas Cage faci això.
10: No cola.
4: O sigui, clar, és que és impossible, no, que no cola.
2: Hi ha una cosa.
4: No cola.
1: Bueno, jo diria, això que heu dit, per mi és cert, per mi és una cagada de càsting ficar el Nicolas Cage, però també penso que és l'encert principal. Perquè jo crec que la gràcia és veure el Nicolas Cage amb aquest posat i amb aquesta manera de dir les frases que dius, és que no estic veient a l'Spider-Man aquest, estic veient a Nicolas Cage.
9: Fent de Nicolas Cage.
1: Sí, i com és un personatge en si mateix que ara ja ha traspassat el meme, doncs crec que la gràcia és aquesta.
4: I després hi ha una cosa, perdona, Toni, després hi ha una cosa, que és que la història no dona per 8 capítols. O sigui, dona per molt, com a molt, 3 o 4. I si molt m'apures, coi, fes una peli, fes una pel·lícula.
10: Has posat 3
4: Sí, però estic d'acord amb el Broc, que a mi una de les coses que m'agrada de la sèrie és l'estètica de la sèrie.
2: El que et deia, que el veia subjectiu, crítica vieja.
4: No, ara bé, hi ha coses que no me les empasso.
9: Spider-Mal.
10: I l'altre,
4: Spider-Mal.
2: No, jo crec que Nicolas Cage hi ha un moment, al tercer episodi, que no sap quina sèrie està fent. Sí, que para i li diu al director, escolta, com es deia aquesta sèrie?
9: Això és Batman, Superman, què era? No me'n recordo.
2: Superman, Spider-Man...
4: I ara sé l'última, i em sembla que aquesta us ha agradat molt. Bona. Disney Plus.
2: Perdona, droga de la bona, com la Lolita. Blai?
4: És una història que el primer cop que se'n parla és a RAC1, perquè es ve de l'Islàndia, de l'Albert Om, i acaba estivant-se del fil per la productora del Carles Porta fins a fer-ne una sèrie documental que es diu Abandonados i que el Porta parlava també al món.
11: El dia 22 de abril de 1984...
4: Són aquests dos nens, aquests tres nens que apareixen abandonats a l'estació de França el 22 d'abril de l'any 84. I això, clar, és matèria que si l'expliques bé...
9: Et diuen als restaurants que els millors restaurants són els que tenen bon producte, ho saben, i el toquen lo just perquè el producte brilli. Aquí tens un producte magnífic, que és una història increïble, i l'equip que ha fet aquests documentals ha tocat el producte al mínim perquè brilli en tot el seu esplendor. I els ha sortit una sèrie documental, si no la millor d'any, de les millors que s'han fet aquest any, sense dubte, plataforma, si no parlo de, a nivell estatal, sinó parlo a nivell global. És una passada la història, com la desenvolupen, com van tirant del fil i van investigant. M'encanta les figures d'aquests investigadors anònims que apareixen, que són gent que està a casa seva investigant i descobreixen coses i s'impliquen en un cas que no és de les, no és de la seva família, no coneixen a ningú. Ostres, és una història tan rica. És que dona fins i tot per una pel·lícula, mira el que et dic. M'ha encantat com està fet.
2: Pots explicar?
9: Tot el crèdit parlant a Ponsí, ara acabo, perquè, ostres, l'escriptura del documental és meravellosa.
1: Sí.
9: S'ha d'aplaudir com lo bé que s'ha fet aquest documental i com han desenvolupat la història.
2: Anna, t'estimem.
4: Anna Ponsí és una de les millors periodistes de successo de tribunals que hi ha
2: hagut. Anna, Bizum al 678. Sí, sí.
4: Però a part, si està ben executat, clar.
9: És molt ben executat.
2: L'Anna és una animala absoluta.
4: Mm-hmm. I això
1: és una sèrie addictiva. Mare meva.
4: Sí, això que deia el bloc de que l'han tocat un mínim, sí, l'han tocat un mínim, però el poc que l'han tocat, ho han tocat tan bé.
9: Aquesta és la clau, no?
4: Tan bé.
1: Sí.
4: I ells, hosti, a mi, hosti, quan els veig a càmera, quan confessen i parlen de la seva història...
1: Funcionen molt bé.
4: Que els veus trencant.
9: No, perquè hi surten, no?
4: Hi ha 40 anys... No? Sí, hi ha un personatge, parlant, que és el de l'Elvira, que és la germana, que és la petita, però que és la que engega tot d'alguna manera, que és la que porta una mica la veu cantant, però després hi ha els dos germans, que eren més grans, i que són els únics que tenien records... així aïllats del que havia dels seus pares, d'alguna manera.
2: I és que ves la història, perdona, la història no te la pots inventar.
4: No, clar, és impossible.
2: Tu poses això en una sèrie i al cap de 30 minuts dius, aquesta merda no se la
1: creu. On aneu? Això és molt exagerat. I ja està, la manera com està dosificada la informació, que jo és que no sabia gairebé res d'això, és que estava enganxadíssima, volent saber com es desenvolupava la història. És brutal.
4: Bueno, torno a dir, tres nens abandonats a l'estació de França de Barcelona, un dia d'abril del 84...
9: Sense documentació, eh?
4: Que no saben d'on surten, d'on van,
2: què estan fent...
4: I 40 anys després diuen, vull saber d'on he sortit, jo.
2: A mi em sembla que intentar averiguar 40 anys després d'on collons ha sortit aquesta gent i què collons ha passat, té un mèrit tan espectacular, perquè jo no... O sigui, a mi em costa, a vegades, recordar els teus cognoms.
9: Ja, però és increïble el procés d'investigació de com, a partir d'un petit record, una petita imatge, comencen a tirar el fil i troben a gent. O sigui, de veritat, és brutal, increïble.
4: Gran sèrie, gran sèrie. I gran Anna Ponsí, evidentment, i Carles Porta. 12 i 10 minuts, ho deixarem aquí.
2: El Porta...
9: El Porta que pagui.
2: És un tio aconseguit crear un segell propi.
1: Home, clar, tu veus...
2: I té un mèrit bestial. I Carles, que si algun dia vols portar esmorzar aquí i venir a veure'ns... Les portes per tu estan obertes.
9: I Carles, si algun dia necessites un parell de periodistes per algun reportatge, el Toni i jo estem aquí.
2: No averiguarem res.
1: No averiguarem
4: res.
2: No averiguarem res. Passarem una mà de tíquets...
4: Si no sou periodistes, si sou viejos...
2: Et passarem una mà...
4: La crítica vieja.
2: Et passarem una mà de tíquets, Carles, d'anar a puestos, com de guanyar 30.000 euros de tíquets de restaurant.
4: 12 i 11 minuts, ho deixem aquí, va. Toni García, Noemí Escribano, Òscar Broc, Blai Morell, apa, adéu-siau.
2: Adéu. Adéu.
10: Uau, avui estàs de pel·lícula.
12: Gràcies. Ho dius pel meu pentinat?
10: No.
12: Per les meves ulleres noves?
10: No.
12: Per què m'he posat un piercing?
10: No.
12: Ah, per les pel·lis que ens acaben de recomanar?
10: No, ho deia pel que portes a la mà.
12: El què?
10: Això que amagues.
12: I no te'n donaré cap.
13: Patates Sant Tomàs, irresistiblement bones, gustoses i amb compromís social. Elaborades amb oli d'oliva, arbequina de les Garrigues i sal del Delta de l'Ebre. Però el millor ingredient són les persones que hi ha al darrere.
14: Esteu escoltant
15: els millors moments del Via Lliure.
16: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
4: Ja l'he saludat fa 20 minuts. Hola, Santi Quiberes, bon dia.
17: Hola, què tal?
4: Però et saludo a l'altre 50%. Què tal, Malcom Otero? Bon dia.
17: Què tal, bon dia.
4: Com esteu?
17: Molt bé.
4: Bé. Sí.
17: Estàs després tranquil amb el Gordon, ja?
4: Home, jo, quan tu em dius coses, jo em tranquil·litzo. Ja, si a tu t'agrada, a mi també, ja està.
17: Bueno, i el retrat que t'ha fet el Dani Marmol.
4: Molt bé.
17: Molt bé, no?
4: Molt bé. Bon nano, treballador, culer des del naixement, català, quasi.
17: És que no ens flipem, però... Però sí.
18: Però no va ser aquest, que li van fer una targeta vermella i es va perdre dues finals, la cara o cap i l'altra, perquè no hi era? No era un tio que havia estat una mica...
17: No sé.
4: L'havien expulsat?
18: Sí, just abans de dues finals importants i eren tres partits.
17: Perquè ho dona tot al camp.
18: Ara.
17: Van expulsar, també s'ha de perdre Guillermo Amor per... la Wembley.
4: Certament.
17: Bueno, veig que et veig molt centrat en el Bienvenido Mr. Papa, eh?
4: Però és una... Espera't.
18: No m'havia entrat.
4: I espera't.
18: Què tenim, l'Iputa del Papa?
17: Tocarà molt la pera, aquest senyor, eh?
4: Molt. No, no, ja t'ho ha dit el Bonet, eh?
17: Sí, sí, sí.
4: Tallat
17: ara,
4: tot,
17: ara,
4: eh?
17: Ara que ja acabava...
4: Tu, les curses et compliquen.
17: Demà tinc la bicicletada.
4: Sí.
17: I demà hi ha la bicicletada que talla tota Barcelona. I quan sembla que ja ha acabat això, ve el senyor aquest...
4: El papa.
17: No.
4: S'ha santedat.
18: Però no tenen al Vaticà ja una plaça fantàstica, pot anar la gent, surt allà al balcó, no sé, ja està pensat, no cal anar allà pels
4: balcons. Sou uns haters.
17: I tinc un dubte, que això, quan tornes a fer un Bienvenido, Mr. Papa, com ve el papa mòbil a Barcelona?
4: Com el porten?
17: Com el porten?
4: És bona pregunta, aquesta.
17: Ja, és que... Vols dir que a l'AP7 no et pots trobar...
4: Hosti, seria boníssim.
17: O sigui, perquè aquest o bé amb un avió d'aquests de càrrega aixegat...
4: O dalt d'un camió o alguna cosa, no?
17: O, però si ve amb fent carretera i manta...
4: És veritat, boníssim.
17: Ens trobem el papa mòbil parat a l'Ametlla del Vallès, aturat allò amb un camió
4: l'altre dia, no sé si ho vas veure, que va estar provant un Ferrari blanc, el papa també.
18: Però jo dic... Jo entenc que ha de venir el papa, que és un dignatari d'un estat petit, però ha de fer una rua?
4: Però si la gent li demana.
18: Ja, bueno, però ja està, però ja no, una rua i aquí ha d'aturar tota la ciutat.
4: Bueno, ja veurem, Malcolm, quanta gent hi hagi al carrer per veure el papa.
17: Bueno. Així.
4: Bueno, què, avui què hem de fer?
17: Bueno, avui parlarem també una part d'aquestes de... Ara que parlàveu de Donald Trump,
4: sí.
17: Parlarem d'una persona molt influent en Donald Trump, li donarem una clatellada a un personatge que ha resultat ser fascinant, perquè... S'ha fet famós en els últims anys perquè li han fet diversos documentals. És molt protagonista la pel·lícula, que no sé, farà un any o dos anys que van estar The Apprentice. També té una obra de teatre. És un personatge, d'entrada, contradictori i poderós, cosa que el recorda bastant a Donald Trump. Un negociador molt astut, un aconseguidor, el que es diu un superfixer. Superfixer seria el tio que et pot aconseguir...
4: Qualsevol cosa.
17: Qualsevol cosa a l'administració, un lloc de jutge, entrades per anar a veure Bad Bunny... l'Alejandro Echevarría dels Estats Units, ¿vale? Un paio que va ser demòcrata i després republicà, que va ser la mà dreta de McCarthy, que de fet va precipitar la seva caiguda, que va treballar amb Ronald Reagan, va ser el mentor de Donald Trump, i a més ell era... per veure les contradiccions que tenia, jueu i antisemita.
4: Les dues?
17: Sí.
18: Però pitjor encara.
17: Era homosexual i homòfob.
4: Hòstia, increïble.
17: Sí, ell va adoptar un sistema de funcionament per la seva vida que sortirà bastant durant aquest programa, que es diu el banc dels favors.
4: Ah.
17: És a dir, tu me das quemita, jo te
18: tinc aquí tres favors que et dec, tu em deus dos, així.
17: Jo et faig això, però tu recorda que em deus una, no? No sé si recorda una mica la màfia, això, però bueno, una mica sí. Tenia moltes connexions amb la màfia, precisament. Una cosa que també va tenir molt a favor és que mai va pagar impostos. No és que no pagués impostos, és que no pagava res. O sigui, era l'home simpa. O sigui, anaves a dinar amb ell i ja sabies que pagaves tu.
4: Ja,
17: pagaves tu i ja està. Parlem de Roy Marcus Kohn, més conegut com Ray Kong. I am
4: King Kong. No.
18: King Kong.
4: No es diu Kong, es diu Kon.
18: Bueno,
4: sense com, la G final.
18: És com Cohen, Kong, Kong.
4: Bueno, clar, és el cognom...
17: És Cohen i s'ha tret la E.
4: S'ha tret la E.
18: No, la tenia, però s'ha de dir que l'ambaixador d'Espanya en aquelles èpoques, vaig sentir unes declaracions i deia Kong. Diria Kong i
4: Kong.
18: Kong.
4: Roy Kong. A Kong.
18: El nostre King Kong va néixer a Nova York a una família jueva important. No era una, era d'una família del Bronx, però molt important. El seu pare, Albert Kohn, era jutge del Tribunal Suprem de Nova York. I molt, una persona molt important i molt influent al Partit Demòcrata. Els seus pares, el pare i la mare de Kohn, mai es van estimar. Va ser més o menys una... Es va casar quan ell tenia 40 i la mare... 32, i era ell era per aquella època, diguem-ne, una solterona que ja s'havia de casar, i l'altre un senyor que no era un senyor molt antipàtic i no trobava dona, i va ser una mena de matrimoni de conveniència. Kohn era un paio fred i distant. al centre de la vida de les hores de la mare, com que no podia estar amb el seu marit perquè era un imbècil, era Roy. El tractava com si fos un geni. En una de les seves biografies expliquen que quan un mestre d'escola va trucar a la mare per dir-li que s'enduria Roy i alguns altres estudiants a un partit de beisbol, ella va dir: "Que bé, els nois poden aprendre molt del meu Roy." O sigui, l'única cosa que penses quan el teu nen se'n va a una escola o el que sigui és que els altres aprendran molt. Això és amor de mare. A més, va forçar, l'única cosa que va fer ella va forçar el jutge Cohn per abandonar el Bronx i anar a parar a Park Avenue, perquè pensava que si el fill tindria més oportunitats socials.
17: No, i de fet, ell va aterrar a Park Avenue, però les habilitats socials les portava de marca, perquè realment...
4: Sí, era un crac amb això, eh?
17: Un crac, però que no us podeu imaginar. La història és impressionant. Era un nen prodigi. O sigui,
4: vull recordar que per qui no ho hagi vist, surt a la pel·lícula de Apprentice,
17: sí.
4: No? Que és un dels personatges importants, Jeremy Strong, que Jeremy fa un Strong paper fa... increïble de Roy Cohn.
17: Però escolteu que això és impressionant, perquè ell era... O sigui,

0: Pregunta tu del pequeño Nicolás. Ell mateix explica que als 12 anys ja va discutir amb el seu pare, que era jutge del Tribunal Suprem de Nova York, sobre com gestionava els favors. Havia passat la següent cosa. El jutge Cohn, el pare de Roy, havia ascendit en l'escalafó gràcies a l'ajuda d'un altre jutge que es deia Francis Martin. 2 anys més tard de que aquest Martin li fes el favor a Cohn, el jutge Martin es va apropar al Cohn i li va demanar que votés a favor seu en un cas que es veia la divisió d'apel·lacions. I li va dir, tio, jo t'he ajudat i ara tu ajuda'm a mi i vota'm. El Cohn es va negar dient que la seva consciència no li permetia, perquè veia que el cas tenia la raó els que apel·laven, vale? I el seu fill de 12 anys, Roy, es va enfadar i li va dir, no és així com funcionen els favors, papa! Ahí inventa el banc dels favors.
1: Ah, carai, amb 12 anys ja ho ha inventat.
2: No, és que Cohn entenia com funcionaven aquestes cadenes de favors. Fent servir els contractes del seu oncle Bernie Marcus, que per cert va acabar a la presó, va ser un cas molt famós, va actuar com a intermediari en la compra, molt jove, en la compra de l'estació de ràdio WOM.
1: WOM? Sí, la típica
2: WHOM. I o sea, aquesta ràdio la volia comprar un senyor que es deia Generoso Pope.
1: Generoso Pope?
0: Generoso Pope.
1: Quin nom és meravellós.
2: Generoso Pope.
0: És meravellós.
1: Pope, el nom és meravellós. Papa.
0: El papa Generoso.
1: El papa Generoso.
0: I aquest home, Generoso Pope, devia ser...
2: No, igual no era de la màfia. No. Però era el pare d'un dels companys de l'escola de Cohn. Aleshores, això, Cohn té 15 anys,
0: I... Això, amb 15 anys, intermedia amb una compra d'una emissora de ràdio.
2: Sí, sí, fent servir el seu tiet, que era un senyor bastant important. Segons Cohn, a la seva autobiografia, Pop li va donar una comissió de $10,000 amb 15 anys.
3: D'aquella època.
2: I Cohn, què va fer? Li va donar una part a l'advocat de la Comissió Federal de Comunicacions.
1: Oh, va subornar-lo,
2: va subornar un tio amb 15 anys! Un geni del mal!
0: Espera, que segueix.
1: És increïble.
0: Amb 15 anys ja suborna un tio per aconseguir una concessió d'una emissora de ràdio. Amb 16 o 17 anys, segons la biografia que va escriure Von Hoffman, a Cohn, que està aleshores fent a l'institut abans d'entrar a la universitat, no li costava gens trucar a una comissaria de policia per arreglar les multes d'accés de velocitat dels seus profes de secundària.
2: Oh, quin geni! Puto geni!
1: Els profes, no?
2: El profe
1: deia... Senyor Davis, que li han posat una multa, no?
0: Déjamelo a mi, que jo se lo arreglo. Als 18 anys, quan tenia... Espera, que això és encara més gros. Oh. Quan tenia 18 anys, a l'últim any de la Segona Guerra Mundial, Cohn volia evitar el servei militar perquè l'enviessin al front, clar, òbviament. Fent, i aleshores va contactar amb un congressista que era amic del seu pare per tal que el nominés per entrar a l'Acadèmia Militar de West Point. Que dius, home, si no vols anar a la guerra, per què
1: no,
0: vas
1: no vagis a West Point? Quin sentit té, no?
0: 3 vegades consecutives, el nominar. Sí. 3 vegades consecutives va suspendre l'examen d'ingrés, per tant, no va quedar apte pel
2: guanyatès. No guanyatès, perquè...
1: Oh!
0: I aleshores es va acabar la guerra i ja no va haver d'anar. I ja no va tornar a trepitjar West Point en sa vida.
1: Otra vez, usted.
0: La guerra per los pobres. Sí, sí, sí.
2: Fent servir programes accelerats, que ja, o sea, després de la guerra hi havia als Estats Units uns programes d'universitat accelerats que estaven pensats per veterans.
0: Mm-hmm. Per veterans de la guerra.
2: Clar, perquè durant la guerra han tret a passar 6 anys o 5 anys.
0: Recordem que aquest tio no va sortir de West Point.
1: Ah, va fer servir els programes de veterans.
2: Va fer servir el programa accelerat
1: però si
2: de la universitat,
1: no hi havia anat.
2: Però va trucar, va fer unes trucades.
0: No. Estem parlant del Jeta màxim de la història.
2: Sí, sí, i ell va fer, va obtenir el títol universitari d'advocat en 3 anys.
1: Però perquè era un geni o perquè...
2: No, perquè va fer aquest accelerat que estava pensant...
0: Els veterans de la guerra s'hi posaven
1: més fàcil. Ràpid, no?
2: Vale. Encara no tenia 20 anys. El dia que va rebre la notícia de que havia aprovat el bar aquest, l'examen aquest del Col·legi d'Advocats, aquell mateix dia, el dia que aprovava l'examen, mira si era tot natural, va prestar jurament com a fiscal federal adjunt.
1: El mateix dia?
2: El mateix dia.
1: Home, el títol ja estava
0: un
1: jurant.
0: Un tio que als 12 anys ja cobrava comissions...
1: Espectacular.
0: Els 20 ja era un jefe.
1: Espectacular. Però tenia, o sigui, clar, és un nano que des dels 12 anys ja sabia que s'ha de teixir una teranyina
0: i vinga, cap aquí, pa allà. La teranyina la tenia en els despatxos. Què li faltava?
2: Lo gran d'aquesta sintonia de Lo gran.
0: La premsa.
1: Amigos de la premsa.
0: Amigos de la premsa. Aquest de seguida va entendre el poder de la premsa. Ell estava de jutge de guàrdia un dissabte quan un gan

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Descobrir.
2: Compartir.
1: Donar suport.
2: Temps.
1: 130 milions.
2: Amics.
1: Rialles.
2: Llocs.
1: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Això sí que és tràfico d'influències. Als 23 anys es va fer protagonista del judici del segle, que era el processament de Julius i Ethel Rosenberg per lliurar secrets atòmics de la bomba atòmica a la Unió Soviètica. Però, clar, la pregunta és com un tio de 23 anys es fa amb el cas més important d'Estats Units que es feia per televisió i tot.
4: A veure, que diguem que és el judici del segle no estem exagerats. En aquell moment, el judici de Julius i Ethel Rosenberg, que ara us l'explicarem perquè suposo que tots els de l'informe PISA sabeu qui eren Julius i Ethel Rosenberg, us ho hauran explicat al col·le mentre estàveu fent les vagues i aquestes coses, sabreu això.
5: Però és el de la història d'Oppenheimer, també? Estan ficats amb tot el tema, eh? Vale.
4: A veure, ell arriba. Com pot un nano de 23 anys acabat de sortir de la facultat per la via ràpida d'haver sigut voluntari de l'exèrcit sense haver estat a l'exèrcit en sa vida, arriba a aquest judici? Pel banc de favors. Un any abans, per una sèrie de caramboles de favors, a veure, la cosa va ser. Ell ajuda a Irving Seipel a aconseguir el lloc de fiscal general. I Seipel, aleshores, com aquest l'havia ajudat, el fa com el seu ajudat, el primer tinent, que es diu. A més, ell explica que va fer alguns favors a un vell amic de la família, que es deia Irving Kaufman. El jutge Alcon, el pare, havia ajudat a aconseguir al jutge Kaufman el càrrec de jutge federal. El nostre Con va explicar que ara directament el secretari encarregat d'assignar jutges als casos penals va moure quatre fils concrets i el jutge Kaufman, l'amic del seu pare, va ser el jutge d'aquest judici del segle. I aleshores ell va ser el fiscal. Rieu-vos dels judicis del jutge penal.
5: Hi ha cançó clar de Bob Dylan sobre el judici de Julius i Ethel Rosenberg.
3: Sí, perquè aquesta és la cançó de Bob Dylan i sobre el matrimoni Rosenberg. Julius i Ethel van ser acusats de ser espies soviètics i de passar informació sobre la bomba atòmica.
4: La bomba atòmica, eh?
3: Clar, no,
4: en un moment que la gent estava paranoica.
5: Clar.
3: Aleshores, és una informació que pels americans sabien que podia costar centenars de milers de vides. I Con va ser el gran protagonista i els va fer executar la cadira elèctrica. Fins i tot anys després, quan ja se sabien moltes més coses que el problema, ell va dir que no se penedia. Ell mai no es penedia de res com a regla vital. És una cosa que també fa Trump. Jo mai m'equivoco. Vull dir, jo...
5: Perquè aquests dos els van executar i tampoc no n'hi havia per tant, o sigui...
3: No n'hi havia. Ell...
4: Especialment a ella.
3: Ell era una espia, però una espia menor, ni bomba atòmica ni res. Era com tants que en van descobrir.
4: Era comunista.
3: Era comunista i que havia passat informació perquè després es van desclassificar i també es va desclassificar la KGB. I van veure que a la URSS no en tenien res. Per què mataven aquest que no havia passat res? I,
5: clar.
3: O sigui, era un don nadie. I aleshores, però el que era molt injust, era ella, perquè ella no tenia res a veure. Com a única prova, tenien unes converses gravades amb una ambaixada. Això no es pot gravar una ambaixada, òbviament. I no les podien fer servir, aquestes proves. Les proves on van descobrir que ell va dir que li havia passat informació a un senyor que tenia alguna cosa a veure amb la URSS. I això que... tot va ser una gravació i ell té unes declaracions al seu llibre que és increïble, que diu sempre m'ha preocupat profundament la violació de la intimitat.
4: Sí.
3: Que suposen les escoltes telefòniques,
5: això
3: els registres
5: i les confiscacions.
3: Això no es pot fer.
4: La intromissió de la intimitat dels Rosenberg no demostraven res respecte a la bomba atòmica, però ell volia condemnar-los perquè sabia que era el cas que el portaria a la fama.
5: Quan abans he dit allò d'Oppenheimer és perquè arran de la... Oppenheimer és el senyor, l'inventor de la bomba atòmica, d'alguna manera, allà a Los Alamos, que explica també la pel·lícula, i la pel·lícula explica molt bé que hi ha una persecució que l'acusen de comunista, també, amb ell, finalment, i és molt poc després d'aquest judici amb el Rosenberg, que és allà

0: Caldo de cultiu
1: al voltant d'aquesta qüestió. En el judici, Cohn inventa proves, falsifica documents, manipula el germà d'Ethel perquè digués sense saber-ho coses incriminatòries respecte a la germana, va construir el cas. Ethel no tenia res a veure amb la Unió Soviètica, però la van acusar perquè pensaven que si l'acusaven amb ell pressionarien el Julius perquè parlés. No ho va fer, no va parlar i va acabar fregida a la cadira elèctrica.
2: Mare.
1: Sabent tothom que era innocent i que només era un argument perquè Julius cantés. Ell va exagerar, el Cohn va exagerar els càrrecs amb l'ajuda del jutge Kaufman, amb què parlava cada dia en secret des de cabines telefòniques, es trucaven des de cabines telefòniques, i ell el que volia era acabar amb ells, matar-los i portar-los a la cadira elèctrica. A ella la van executar només per escarmentar futurs comunistes i animar a la delació de, si tu coneixies un comunista, escolta, et podem matar igual, eh?
2: I sobretot si tu sospitaves que el teu marit... Van començar moltíssimes trucades de gent que deia, jo no sé si el meu marit per què fa per les nits, per què truca... I potser era un amant, el que sigui, perquè les dones se van començar a preocupar que si el teu marit era un espia, tu també acabaries fregida, no? Aleshores, Cohn va entrar, per desesperació de Bobby Kennedy, com ja van explicar un altre, el dia de Bobby Kennedy, va entrar com a mà dreta del senador McCarthy. Clar, era una estrella i McCarthy va veure que aquest noi li convenia. Cohn va tractar Kennedy com...
0: Continuava sent molt jove, eh?
2: Sí, clar, perquè sí,
1: 25 anys, sí.
2: Cohn va tractar Kennedy com un sirvent, fent-ho sortir per dolces, cafè, i guanyant-se el seu odi etern. I Cohn va convèncer McCarthy de que no volien Kennedy, però que inclogués el seu equip com a investigador especial no remunerat, que això ja és raro, a David Shine, que era un ric jove, guapo, Ross i era fill del propietari d'una cadena d'hotels que es deia Hotels Shine. L'única qualificació de Shine per aquesta feina era que havia escrit un pamflet amateur titulat Definició del comunisme, que l'havia publicat i que s'havia pagat ell mateix. Ni McCarthy sabia per què ell era aquell noi aquí. Només volia tenir content i feliç a Cohn.
1: Igual a Cohn li agradava una mica Shine.
0: Pot ser.
1: Bueno, perquè Cohn i Shine es van dedicar a viatjar per Europa per censurar llibres a les Americas House i altres institucions americanes que estaven fetes a Europa i que tenien llibres. Van passar ja per Europa amb l'excusa de tancar biblioteques que tinguessin, per exemple, un llibre clarament comunista com el Falcó Maltès de Dashiell Hammett.
0: Déu meu.
1: Per exemple, absoluts disbarats. Cohn i Shine, a part de tancar biblioteques, tancaven discoteques.
0: Ah, amigo.
1: Es passaven el dia de festa organitzant gresques que s'estenien des de l'Stork Club de Nova York a diversos antres d'alta i baixa categoria de París, a Berlín, a Londres, on fos. La premsa europea, que estava al tanto d'això, es va enfotre sense pietat, retratant-los com un parell de nens ximples. I diu, ximples, que eren molt amics, diguem-ne, eh?
2: Ja. Sí. Quan van tornar als Estats Units, resulta que van reclutar Shine com a soldat ras. I Cohn va dir, això no pot ser. Aleshores, en McCarthy intenta que li donessin a Shine un tracte de favor. Segons McCarthy, diu, Cohn volia que Shine fos general...
1: D'entrada.
2: I que no hi hagués... I que no anés al front. Si podia ser que estava un hotel o un lloc així tranquil, fora a prop d'un club, tal. No ho va aconseguir. I aleshores, Cohn, que era molt venjatiu, va començar un atac furibund a l'exèrcit. Va començar un atac que no... Una guerra que no podia guanyar.
1: Li havien tret el seu amiguet.
2: I aleshores... I això va arrossegar McCarthy. Va acabar amb la carrera de McCarthy, això? O sigui, es va acabar McCarthy perquè com volia que un amic seu no fos general, i semblava que també havia acabat amb la carrera d'aquest jove Cohn, perquè només tenia 26 anys. Però...
1: Si havia fet tot això als 26, què no podia fer a la següent part de la seva vida?
0: Però, o sigui, s'havia carregat McCarthy perquè l'havia seguit fins al final, però ell segueix.
1: Ell segueix. Viu. Semblava que el tio està acabat.
0: Però no.
1: Clar, i ell, amb 20, al llindar de la trentena, es fa el gran aconseguidor de la ciutat de Nova York. Guanyava els judicis a la negociació. Mai arribava a judicis. I no era per qüestions jurídiques. Els guanyava en un pacte o perquè el jutge deia... pensa que el jutge aquest em deu molts favors a mi.
0: Home. Però vull recordar, és que si recordeu la pel·lícula, vau veure la pel·lícula de Apprentice, no? Que Roy Cohn li ensenya a Donald Trump les normes...
1: No diguis mai...
0: Que diu, a veure com era allò de...
1: Ataca,
0: sempre
1: ataca.
0: No et defensis mai, ataca, nega-ho tot, no et metis mai res, aquesta era la segona norma, i la tercera, reclama la victòria.
1: Sí, sempre
0: has guanyat tu.
1: Sempre has guanyat.
0: Mai admets una derrota i tal.
2: Avui hem guanyat normes... a Iran...
0: Ja... Ah, és que tot el rato és el mateix.
1: Això explica moltes coses.
0: Ataca, ell... nega-ho tot i mai acceptis una derrota. Ja està.
1: Sense el seu amic Shine es dedicava a ser la gran aconseguidor. Era el fiscal, advocat més temut de Nova York, perquè era el que aconseguia tot. Això va en el dia. I a la nit era l'amo de les grans sales discoteques de Morocco i, sobretot, Estudio 54.
0: Hombre!
1: Tenia la clau d'Estudio 54. Podia entrar quan volgués. O sigui, ell tenia la clau d'Estudio 54. Els amos l'adoraven, per què? Perquè ell, com a aconseguidor, va pactar amb la màfia perquè la màfia mai molestés a Estudio 54. Era un dels socis. I ell organitzava, com tenia la clau, festes quan li donava la gana. O sigui, les festes anaven des d'Andy Warhol a l'alcalde de Nova York. Era el tio més popular de la ciutat. I a més seguia manipulant a la premsa. Tenia una amiga que es diu Cindy Adams. Cindy Adams era la columnista més famosa, més àcida, del New York Post, o sigui, amarillisme total. Només dir-vos una cosa, és la biògrafa de Sukarno. Li va fer dos llibres a Sukarno. Que aquesta senyora, per encàrrecs de Cohn, destrossava o exalçava qui ell li digués. Ai, que s'ha d'anar per aquest o hem de protegir aquest. Vale. I la premsa també li feia favors, com quan Robert Murdoch li va demanar que aconseguís una entrevista amb un capo de la màfia. La màfia era una extensió dels seus contactes i havia aconseguit que no entressin a Estudio 54 i a més li va dir, mira, vols un telèfon d'un mafiós? Te lo pongo al telèfon.
2: Ja està. També organitzava festes a casa seva. Hi ha en un documental diu que sempre posava un sucrer ple de cocaïna per cada comensal.
0: Per cadascú?
2: Sí, vull dir, no sé què serien.
1: Però tenia un detall, eh?
2: Però al costat et posava un petit sedant per si veies que et passaves amb la cocaïna.
0: Mare.
2: Hi havia una medicina per baixar, un baixatiu, que es diu. Bueno, ell gastava 500.000 d'aquella època a l'any de despeses mínimes i no pagava ni un duro d'impostos. Res. No tenia res al seu nom, no tenia compte corrent, no tenia... Tenia testaferros que rebien els crèdits. No tenia compte corrent. Vull dir, era increïble. No tenia targeta de crèdit, òbviament. Però la realitat és que... Per no pagar, no pagava res. Era un tio que tenia una malaltia. Es comprava un cotxe i no el pagava. No, hi ha el documental aquest diu que una noia li diu vull unes peces d'art Ming, de l'època Ming. Li porten, i la seva amiga, que era la Cindy aquesta, ja sap que no les pagarà. I clar, al cap de 6 mesos, l'amic que té l'empresa que li ha portat diu, escolta, el teu amic Cohn no em paga. Aleshores, la Cindy va a casa seva, agafa aquestes peces d'art i li torna al propietari perquè no ha pagat. I Cohn la convida a sopar aquell dia. No, òbviament, no li diu res, perquè no, com si això ja va de suar. I quan estan marxant, li diu al cambrer, ja t'enviaré un xec. O sigui, no va pagar ni aquella peça d'art, ni pagava el sopar, no pagava res. A les seves notes, el seu secretari hi ha factures enormes, de coses immenses, que posa a mà, intenta no pagar.
0: Com a objectiu, no?
2: Sí. Mai no pagar res, però generava molts diners, controlava part dels aparcaments de la ciutat de Nova York.
1: Com a Susana, tenir pàrquings és molt important.
0: Molt important, els pàrquings.
2: Sí, no, però tenia els pàrquings que estaven millor ubicats a la ciutat. I, per cert, aquests pàrquings, no sabem res, però aquests pàrquings abans era d'un mafiós que va aparèixer mort en un maleter.
0: Que fort.
2: Perquè, clar, també era l'advocat de la mare.
1: Sí, també, com hem dit, era absolutament contradictori. Va votar contra els drets dels homosexuals. També contra els de les dones, òbviament, això no és contradictori. Però era, en públic, era un homòfob. En la seva autobiografia va expressar opinions més dures, molt dures cap als homosexuals. Li va dir al demòcrata Andrew Stein, t'has de deixar ficar en aquestes assumptes de mariques, i va dir dels activistes gais, putos mariques.
0: Hosti, noi.
2: Mantenia més que els homosexuals eren més fàcils, era més fàcil que fossin comunistes.
1: Ets maricón, ets comunista.
2: Què? Perquè era més feble. També els jueus, eh? Diu, els comunistes que...
1: Però és que ell era homosexual.
0: Això és el que t'anava a dir, ell és gai, no?
2: Sí. No, però ell follava amb homes. segueix.
1: No, no era homosexual, ell era ambiciós.
2: Ell era, però es ficava al llit només amb homes i sense parar. Era una orgia permanent i s'envoltava sempre d'aquests efebos guapos, però ell deia que no era gay, eh? Li va demanar a la seva amiga periodista, Cindy Adams, que escrivís que s'havia compromès amb Barbara Walters.
0: Amb una dona.
1: Sí, bueno, Barbara Walters és la presentadora estrella de la televisió americana.
2: Era mentida. La seva gran afició eren els xapers que es portava a Estudio 54. El Estudio 54, a la part de dalt, era una mena on la gent feia coses més ajuntament carnal. No tenia parella, mai tenia parella. Només tenia amants, però molts amants, centenars d'amants.
1: Sí, l'altra contradicció que havíem apuntat abans és que, tot i ser jueu i molt defensor de l'estat d'Israel, era profundament antisemita.
0: És increïble, eh?
1: Sí.
0: Tota la vegada.
1: Als Estats Units tenen una paraula en anglès que és un self-hating Jew.
0: D'autodi, no?
1: Sí, i a més ella, la seva manera de parlar, utilitzava sempre acudits i paraules així ofensives contra els jueus. Per exemple, ell parla, quan parlava dels altres jueus els deia kick, que és un dels pitjors insults que pots utilitzar. Ostres, com dir-li níger a...
0: D'acord.
1: Vale? Una cosa així. I sempre criticava els jueus, sobretot quan l'arxidiòcesi de Nova York i el seu cardenal es van convertir en els seus clients. Aleshores es va convertir molt en catòlic, molt catòlic. Per cert, es va insinuar també que el cardenal de Nova York també se'l va
0: crucir. No, home, no.
2: Sí, però no. Era veritat, perquè hi havia fins i tot cròniques, gossip, que deien que el cardenal era també homosexual i que se l'havien vist alguna vegada amb algun
1: noi. A l'estudio 54 fotent-se unes clenxes d'aquí.
2: No, però s'ha de dir que hi havia un perfil a Nova York en aquella època que era el jueu homosexual de Nova York. I per ell això, i que eren molt comunistes, és veritat, que
1: eren
2: una transició d'esquerres, i per ell això representava el mal. No?
0: Clar, com un cliché ja.
2: Un cliché,
0: no?
2: Sí. La veritat és que va molt en demòcrates, i anava a convencions demòcrates a fer contactes, com en republicans. Però la realitat és que va ajudar molt, molt a la campanya de Ronald Reagan. Només guanyar, li va demanar a un congressista una carta perquè, de recomanació perquè anomenessin Marianne Trump, germana gran de Donald Trump,
0: Marianne Trump,
2: com a jutge federal. Con tenia molta influència en Reagan, molta. Reagan sempre feia el que ell deia. Però el seu gran projecte, de veritat, va ser Donald Trump. Aquí, al principi, va ajudar perquè l'acusaven de discriminar la comunitat afroamericana als seus edificis, als seus 14.000 apartaments que tenia a Nova York. Con va recolzar a Trump en tot. I Trump era, diguem-ne, el seu projecte.
0: El modelava, no?
1: Ell veia que Trump era ell de jove.
0: Clar.
1: I que, xaval, amb el meu mestratge arribarem molt lluny perquè tu arribaràs a president i tot això. Però...
0: Però què?
1: Va resultar que Raycon va agafar l'OVIH i se li va diagnosticar la sida. I Trump va dir, ui, no, con un sidós o no?
0: Hòstia.
1: I el va deixar tirar.
0: El va deixar tirar.
1: Aleshores, Con només va poder anar... la seva popularitat i el seu prestigi va caure. Eren els anys 80 en els quals ja estava realment estigmatitzada la malaltia. Con va començar als late shows, a les ràdios. Va negar sempre que tenia el sida, però s'estava morint de sida. Va morir el 1986 i amb ell va acabar un dels pitjors elements de la política nord-americana. L'única cosa bona i involuntària és que va cargar a acabar amb la carrera de McCarthy. Una altra fill de puta.
0: Increïble, Roy Cohn. Sí, de veritat, si no l'heu vist, aneu a veure la pel·lícula The Apprentice, perquè coneixereu ja no només el personatge de Donald Trump, que el protagonista, no me recordo el nom, és extraordinari com el fa, però Roy Cohn és un personatge que allà apareix d'una manera extraordinària i que defineix perfectament el món en què vivim ara.
2: Un mes abans de morir li van treure el carnet o el permís per fer d'advocat i ja potser massa tard.
0: Fins aquí, no? Fins aquí. Doncs Roy Cohn, avui als Il·lustres Exagrables, Santi Jiménez Malcom Otero, que vagi bé.
1: Moltes gràcies.
0: Apa.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Adéu.
3: Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
4: Esteu escoltant
5: els millors moments del Via Lliure.

0: Va, que els pròxims minuts ens ho passarem bé. Em fa molta, molta, molta il·lusió conversar amb una persona que ara tinc al davant, que és un actor, que és còmic, que és monologuista, que molts us sonarà perquè des de fa uns mesos s'ha convertit, jo diria, en un dels humoristes més singulars de casa nostra, a través d'una secció a l'Està passant de TV3, una secció que m'agrada moltíssim, que es diu El Mediador.
1: Bona nit, Marc, com estàs?
2: Millor que en Jordi Pujol.
3: No, no. Ja. Que no et sentin els jutges de Madrid, perquè a veure si et porten a declarar, eh?
2: Tranquil, jo no he anat mai a Andorra. Fa massa pujada per mi.
0: Ja et dic que és una de les persones que ha sorprès més els últims mesos a Catalunya, Marc Boixaderas, còmic, actor, monologuista, que a més ha convertit una condició que té, una paràlisi cerebral, el fet d'anar en cadira de rodes en part del propi personatge i de la comèdia, no? I d'això, evidentment, em fa humor. Des de fa gairebé 10 anys, de fet, ho porta fent als escenaris amb monòlegs com Spasticity, i també l'hem vist en dues obres extraordinàries de la Clàudia Sedó, com és Mar de Sucre al TNC o Fantàstic Ramon al Teatre Lliure. I aquesta setmana, més, ha presentat Tres Mans, un curt sobre la sexualitat amb persones amb discapacitat que protagonitza i que s'ha estrenat al MECAL, que és el Festival Internacional de Curts de Barcelona. I, a més, enganxar-lo és gairebé un miracle, perquè, en fi, no para aquí a tan lloc. Hola, Marc Boixaderas, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: No, és que, a veure, ha arribat un punt, Boixaderas, que és que controlar-te, o sigui, vas d'aquí cap allà com una baldufa.
2: Sí, sí, gairebé veig més el meu assistent personal que la meva família.
0: És tremendo, és tremendo.
2: Molt heavy.
0: És molt heavy, sí. Però t'ha agafat per sorpresa aquest moment, diguem-ne, que tothom et demana, tens una popularitat molt important?
2: Sí, m'ha agafat bastant per sorpresa, perquè pensa que, és a dir, jo fins que no em va trucar Minoria per fer el que feia, jo era... Bueno, i segueixo sent un abuf, un creador petit, una bèstia petita. Llavors, clar, et truca en Minoria i exponencialment quan surts de la primera secció veus que allò patarà per totes bandes i dius, no sé si és positiu o és negatiu o tal, però bueno, anem tirant-ho.
0: Com t'ha canviat la vida? El fet de sortir TV3, Marc?
2: Bueno, m'ha canviat la vida en el sentit que alguna vegada jo no acostumo a veure massa bé la gent, no a enfocar massa bé perquè tinc un problema visual. Llavors, moltes vegades em diuen «Ei, Marc!», com si em coneguessin de tota la vida, no? Que ja està bé. Però clar,
0: llavors... I tu no saps si aquella persona que t'està cridant és un conegut de veritat teu o no.
2: Aquí vaig. Llavors arriba aquell moment tan incòmode per mi en el que he acabat de desxifrar si em coneixen de la tele. Moltes vegades els dic que ens coneixem d'algú i m'estic perdent, o ens coneixem del sofà. Llavors...
0: I la majoria de vegades ara és coneguts de sofà o són coneguts teus de tota la vida?
2: Aviam, tampoc m'han parat tant, però la majoria, quan em paren, són coneguts de sofà.
0: Són coneguts de sofà. Sí. Clar, és que t'has convertit en una figura molt trencadora, Marc. No sé si fins a quin punt ets conscient tu, això. Hi ha vegades que fins i tot jo, quan em miro el programa, penso... Que malparits, li han donat l'acudit més cabron en el Marc, sí o no?
2: Sí, però jo també ho busco.
0: També, eh? Tu t'agrada el mambo.
2: Sí, no. Hi ha una frase del Toni Soler, que suposo que no li sabrà greu que desvetlli, que em va dir, diu, és que normalment tots els col·laboradors tenen un límit, i si ens passem a l'hora de... Jo què sé, a l'hora de fer un acudit o tal, ens diuen, ei, fins aquí tu, no? Tu fins al que et donguin, l'hòstia que et donguin. I a més, jo crec que el personatge ja es presta també a això, o sigui, és un personatge absolutament... O sigui, és meravellós posar-se en la pell d'aquest mediador que ho destrossa tot, no?
0: Mm-hmm. Clar, però tu creus que t'ha donat un... curiosament, la teva cadira t'ha donat un superpoder televisiu, diries?
2: Sí, televisiu i no televisiu. És a dir, a mi la meva cadira i la meva discapacitat m'han donat un forat que ningú ocupava.
0: Clar.
2: I que jo m'he colat allà com una sanguijuela i he anat...
0: Com una sanguijuela, eh?
2: cada cop et trobes amb un TNF, com veies abans,
0: clar,
2: o un lliure, que potser no estàs preparat. Llavors, quan se't posen els kinders, et posen aquí dalt.
0: Els kinders?
2: Perquè a mi...
0: Et pugen a la gola els kinders,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, dius...
0: S'ha donat la broma una mica de mare, no?
2: Sí,
0: diguem-ne.
2: Sí.
0: Quan et trobes allà al TNC, penses, hosti, però què hem
2: però
0: fet, no?
2: Què faig aquí?
0: Sí, sí, t'ha passat gaire sovint, això, no?
2: Sí, el síndrome de l'impostor passa sovint, sí, sí. És una cosa que fins que no hi ha algú que et diu, ei, estàs aquí per mèrits propis, diguéssim que et costa una mica d'assumir tot plegant, no?
0: Però aquest humor, diguem-ne, d'enfant terrible, d'alguna manera, que has anat trobant aquest espai, és un espai que ja t'agradava? T'ha incomodat en algun moment? Perquè, d'alguna manera, segurament per la teva condició, o sigui, tu et guanyes el dret a poder incomodar els altres, ja que molt sovint, suposo, t'han incomodat a tu, no?
2: Sí, no, en certa manera, aquest humor d'infant terrible és el meu humor, també.
0: Ja, ho ha estat sempre,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí.
0: No és que t'hagin trobat aquest espai, els del minoria...
2: No. Aquest espai és el meu espai i és on em sento còmode. De fet, el dia de la prova vaig anar, el dia que vam fer la prova per veure si d'allò, vaig anar bastant relaxadet perquè vaig pensar, millor que et vegin relaxadet que et vegin massa pujat de to perquè igual s'espantaran, no? Però és aquest el meu humor i en el monòleg intento ser el màxim punyent possible perquè incomodi també a la gent, en certa manera.
0: Sí, t'agrada aquest punt en què aquest joc entre l'humor i la incomoditat cap al públic?
2: És un joc on jo m'ho passo teta, perquè de vegades penso, ara no sé si no riuen perquè no saben si riure's d'aquest desgraciat o no, o si és que no ho estic fent bé, però bueno, jo tiro. I normalment quan passen 15 minuts que ja ho tinc mesurat, llavors és quan entren, però entren perquè veuen que jo em foto amb mi mateix, que em foto unes hòsties de cuidar, i llavors diuen, va, si ells s'hi tiren, nosaltres també, no?
0: Clar, o sigui, ells no saben si riure amb tu,
2: sí,
0: en aquell
2: exacte.
0: Moment. I en 10 minuts, dius, calcules 10-15?
2: 10-15.
0: Que estan expectant, si no et coneixen, sobretot.
2: De fet, ara ja els hi dic... d'entrada, escolta, em podeu riure, eh? O sigui, ja els hi dic d'entrada, perquè...
0: Apagueu el mòbil i sapigueu que podeu riure.
2: Apagueu el mòbil, guardeu els carmeus, sobretot, eh? Perquè hi ha la típica iaia o tal, que desfà el carmeu i t'està allà 15 minuts fent el carmeu i allò és tremendo. Saps que ho vas sentint i us... Vols que te'l desfaci jo, que acabarem abans?
0: Marc, quan vas descobrir que tenies aquest humor, perquè, clar, jo m'imagino que una persona com tu, que té aquesta condició, una paràlisi cerebral, una vida segur molt delicada els primers anys, sobretot, o durant l'adolescència, no?
2: Sí.
0: Deu haver construït l'humor com una forma de viure, diguem-ne, no? Quan descobreixes que ets bo fent humor?
2: Mira, doncs ho descobreixo en certa manera perquè... ja des de petit, des dels 3 anys, tenia com una certa forma d'expressar-me que ja els professors em deien aquest noi tindrà paràlisi cerebral però xerra pels descosits. Llavors, a partir d'aquí, és quan jo vaig començar a fer monòlegs allò a peu dret, a peu dret no assegut, evidentment, la nit de Reis, vaig desquajaringar tota la família, d'acord? I després va ser quan mon pare em va dir, home, està bé el que fas, però si ens pots deixar algú de la família en peu, estarà bé, també. Llavors ell em va donar la idea de, o sigui, per què no enfoques cap a la discapacitat? I realment va ser com... Va, sí, perquè és el meu objectiu de vida, no?
0: Uh-huh.
2: I trobar un objectiu de vida en aquests moments que costa tant trobar objectius de vida, sobretot el jovent, a mi és el que m'ha impulsat i m'impulsarà sempre.
0: Uh-huh. Marc, hi ha una part del monòleg, de l'espasticity, no? Que a més ja fa molts anys que ho fas. Ja.
2: Des de que jo tenia 17 anys, ara en tinc 26, o sigui, farà 10.
0: Farà 10 anys que estàs fent el monòleg. Hi ha una part molt divertida, que és una mena de jo mai mai amb el públic, ara que parlem d'aquestes incomoditats.
2: Exacte.
0: No? Que els preguntes coses com, per exemple, si alguna vegada han aparcat en una plaça reservada amb persones de discapacitat, o si han fet servir mai un lavabo adaptat, no?
2: Sí.
0: I clar, la gent riu, però aquesta rialla de lata que sovint ho han fet,
2: que,
0: no?
2: Sí, no. El que passa que em fa molta gràcia i que a vegades no sé fins on aguantar-ho és el silenci incòmode de dir, perquè els dic que aixequeu el braç o que algú us confessi i tal, i a vegades, excepte qüestions molt contades, ningú m'aixeca hores, perquè ningú vol reconèixer que ha comès aquest pecat, no? Però jo sé que tothom ha comès aquest pecat perquè em trobo totes les places ocupades sempre. Per tant...
0: Estadísticament...
2: Mentre no condueixi la intel·ligència artificial als cotxes, estadísticament hi ha d'haver alguna aquella sala que ho hagi fet.
0: Però estratègicament, deixa'm dir-te que és molt bo, perquè tu podries anar a un monòleg i, amb perdó, cagar-te en el públic per dir, escolta, tots vosaltres sou culpables de que jo vagi amb el cotxe,
2: sí,
0: i no pugui aparcar en els llocs on em toca i on estic reservat, no? Tots sou culpables de que jo vagi al lavabo i no pugui anar al lavabo perquè jo no,
2: sí,
0: puc anar als vostres lavabos.
2: Sí.
0: I en comptes d'allisonar-los i renyar-los, els hi fas per l'altra banda.
2: Bueno, és que crec que humor és una manera, i també he escoltat molta xerrada de gent amb discapacitat que està enfadada amb el món. Entenc, tens dret a la pataleta, evidentment, només faltaria, però fins un punt jo penso que és millor atacar per l'altra banda, que tu deies ara, perquè els hi entres un pare millor, no? I et permet que ells marxin i reflexionin una miqueta sobre el tema. En canvi, si els allisones i els aixafes com tal, diran... per favor, no m'interessa aquest... Generes el rebuig, saps? Llavors a mi m'interessa millor entrar per l'altre costat.
0: Però tu ara deies, jo entenc la gent que està enfadada perquè tenen el dret d'estar enfadats. Tu has estat? Has tingut la fase d'estar enfadat?
2: Sí, clar.
0: Sí, eh?
2: Durant part de l'adolescència vaig estar enfadat, perquè vulguis o no, doncs són moltes... En aquest cas, eren moltes hores de fisioteràpia, moltes hores de tal, i va ser com, per favor, deixeu-me en pau, ja. O sigui, ja no milloraré més del que... Vull dir, és un dany cerebral, però un cop superada aquesta fase va ser, vale, fes algú perquè la gent t'entengui, no? Però que no ho sabies que costaria tant. Mm. Però bé, bueno, a poc a poc.
0: Perquè tu vas néixer, dius, amb paràlisi cerebral, eh?
2: Correcte, sí.
0: Què va passar?
2: És una paràlisi cerebral de naixement provocada perquè, això fa poc que ho sé, es veu que jo tenia, o sigui, érem dos embrions i un embrió va morir pel camí.
0: El teu germà, diguem-ne.
2: Sí.
0: Teus germans bessons.
2: Sí. Llavors, suposo que al fer la transfusió de sang algú va petar allà, o si no, durant l'embaràs, perquè aquell embaràs va ser molt complex, molt complicat, i bueno, clar, 28 setmanes, em sembla que eren.
0: Vas néixer amb 28 setmanes?
2: Sí.
0: Molt prematur, increïblement prematur.
2: Tan prematur que... Havia de néixer abans, però van intentar aguantar el que van poder perquè sabien que si naixia en un moment que d'allò era probable no en sortir-me. Llavors...
0: De fet, qualsevol que hagi tingut fills és el límit, gairebé, no?
2: Sí.
0: 26, 27, 28 setmanes, néixer abans d'això és gairebé garantia de que no ho superaràs.
2: Sí, per una qüestió madurativa dels pulmons, em sembla que és...
0: Però llavors devies néixer, que eres re, no?
2: Ah, sí, sí. Jo sempre dic que pesava menys que un iPhone 10, perquè...
0: Fotis.
2: S'ha exagerat, però sí que era un quilo 200, em sembla.
0: Un quilo 200,
2: bé,
0: eh?
2: Que, vas a la carnisseria i quasi bé te'l posen en perniu, no?
0: I clar, moltes deficiències, aquell embrió, diguem-ne, no? Molta necessitat de créixer, no?
2: Sí, molts mesos a la incubadora, 3 mesos, em sembla. Per tant, vulguis o no, al final, doncs, tot i que al principi semblava que anava tot bé, llavors és quan els meus pares es comencen a abonar que hi ha coses que no van, i tot i que el pediatre els deia... Sí, perquè ha estat prematur, va arribar un moment que vam dir què ens està passant. I també llavors hi ha una cosa que és la comunicació de la notícia, que es podria haver fet d'una altra manera, perquè curiosament la meva mare estava embarassada i ja va el meu germà. I van dir directe i sense vaselina. Van entrar i van dir, el teu fill té paràlisi cerebral tetraplègica espàstica. Clar, ma mare es va quedar com, què és això? Viurà, no viurà, parlarà, no parlarà? I van dir, mira, el que sabem és que està viu.
0: Clar, però llavors entenc una mare que estava embarassada del teu germà, sí, perquè us porteu molt, relativament poc, no?, amb el teu
2: sí,
0: germà.
2: Sí, un any
0: i escaig. Ella devia pensar, ostres, i el fill que porto a la panxa, exacte, està en una situació similar o no? Sí. És cosa meva?
2: Sí.
0: Clar, això és la por d'una mare, però a la vegada, com tu apuntaves ara fa uns instants, tu has viscut emprenyat durant una part de la teva vida, perquè suposo que tothom forçava a veure on era el teu límit, a veure què milloraves, fins a on podies arribar.
2: Sí.
0: No? I això fins a una edat, ostres, d'adolescència, suposo, gairebé.
2: Fins, no? Sí, realment jo sempre he estat acompanyat de fisios, de metges, de tal. Passa que, clar, arriba un moment que dius una cosa és acompanyar i l'altra és forçar una cosa que ja saps que no.
0: O sigui, però què volien, què pensaven, o què et deien, que caminaries, per exemple?
2: Exacte, no, el premi gros, diguem, era caminar. Quan jo sabia que, perquè ho sabia, ho notes, ho sents, que si no tens equilibri, no caminaràs. Per molt que tu hi posis moltes hores i molt... Que amb això el que estic dient és que hi ha teràpies que sí que funcionen, que hi ha... Però que cada persona et marca... Cada nen, cada d'allò et marcarà el seu camí i segons si has perdut més neurones o menys neurones pel camí, arribaràs a un punt que no hi haurà més allà.
0: I a més a més suposo que una situació que tu mateix has d'entendre qui ets, has de fixar tu els teus propis límits, de dir, mira, això no ho podré fer, convèncer-te tu mateix de fins a qui arribaré i viure i crear-te una identitat en un entorn que sempre és difícil, que és una edat, l'adolescència, amb nanos de la teva edat que sí que poden fer determinades coses que tu no pots fer, clar.
2: Clar, aquí és on va patar tot, entre cometes, perquè, és a dir, jo fins a l'adolescència havia estat convivint amb un grup de nens que em tenien supernormalitzat perquè el Marc era el Marc amb tot el que significava el Marc, no?
0: Des dels 3 anys, potser, des
2: sí,
0: de P3.
2: Exacte. Doncs. Ah, exacte. Què passa? Que al final d'aquesta etapa i tota la següent, institut, que arribes allà i caus com una mena d'extraterrestre venido de l'espacio exterior. Fas un hola, què tal? I no només alumnes, és que també profes. No, ara que els professors estan de vaga, ells ho diuen. És que no saben com apropar-se a la diversitat i cada vegada hi ha més diversitat a l'aula, no? Llavors em vaig convertir com en els professors dels meus propis professors, en el sentit de que jo els deia, home, fem això de forma que no hagi jo d'escriure aquí la Bíblia, per exemple, perquè em costarà molt fer un examen d'història on t'hagi d'explicar pues, totes les etapes, tal, perquè tardaré molt i em desgastaré molt. I en canvi, si t'ho faig oralment, doncs tardaré la meitat de temps, podràs saber exactament si he adquirit aquells coneixements i bueno, va ser lluitar contra aquestes resistències i contra aquestes incongruències.
0: Perquè tu eres bon estudiant o no?
2: Jo em considero de la meitat en amunt, sí. És a dir, no era dels que treia notes excel·lents, però sí que me'n podien sortir relativament fàcil. Escoltant una classe, pràcticament et puc dir que era el millor, perquè tinc una oïda i una capacitat de retenir el que m'expliquen bastant, bastant desenvolupada.
0: Clar, perquè a tu et costa més escriure a mà, diguem-ne, no?
2: Exacte.
0: Però llavors ho supleixes amb una capacitat de comprensió del que et diuen extraordinària, clar.
2: Saps què passa? Que això sempre ho diu tothom, no? Però quan perds una capacitat, una facultat, en guanyes d'altres, no? Uh-huh. I, per exemple, la oïda meva és... és enorme, no? Però perquè no m'hi veig, o sigui, perquè m'hi veig poc, llavors, bueno, el teleprompter de l'estat passant, clar, jo el primer dia que vaig aparèixer en aquell plató i vaig veure aquells teleprompters, els imaginant-nos, no veig res. Llavors, algun cop crec que s'ha curat per plano, però és un teleprompter, que és un dels monitors que ells tenen, enxufen el teleprompter i són lletres de pam. Saps? Vull dir,
0: enormes,
2: són lletres que deuen estar allà al 80 amb negretes.
0: Tornant al tema de l'humor, no sé si el fet de que tu hagis estat a la televisió i facis humor, ara sentíem de Pujol, no?, de qualsevol altra cosa de la política, és alliberador, perquè tu t'has dedicat durant 10 anys a fer broma sobre tu mateix, sobre la, bueno, sobre la discapacitat, i ara de cop et trobes fent broma de qualsevol, literalment de qualsevol cosa, no?
2: Clar, no, és que per mi va ser molt alliberador que en una reunió a mi em diguessin volem que vinguis, però no cal que facis humor per la discapacitat. I volem que vinguis a fer humor d'altres coses.
0: Com qualsevol humorista.
2: I és exacte, com qualsevol humorista. I és això que, el que a mi em motiva i d'allò. Que evidentment després podem agafar la paroma d'Andorra, per exemple, que posaves tu ara, la posava, no? Pues és una broma que va bé per context i com que les he fet tota la vida, doncs em surten pràcticament soles. Però sí que és veritat que em va bé també sortir del meu univers per poder-me col·locar amb altres d'allò. A més, soc super seguidor de l'actualitat.
0: Ah, sí, tant,
2: sí.
0: T'agraden les notícies, la informació, sí?
2: Sí, de fet, vaig començar a estudiar periodisme.
0: Ah, tu vas fer periodisme?
2: Abans que el tema del teatre se m'enduqués per davant, diguem-ne. Sí, jo estava estudiant periodisme. Jo el primer curs i mig el vaig fer abans que vingués la pandèmia i haguéssim de fer les classes online, que allò era... Allò era dificilíssim per mi, no? Llavors va ser quan vaig decidir aparcar-ho o deixar-ho d'alguna manera.
0: Mm-hmm. Què volies ser quan estudiaves periodisme?
2: A mi, jo sempre he dit o política o esports, però perquè jo sóc dels pesats que igual s'està escoltant un debat de política general. Sóc d'aquests.
0: En quedeu pocs, eh?
2: Sóc friqui, ho accepto.
0: Abans m'has explicat una cosa, que és que la teva mare estava embarassada del teu germà quan els hi comuniquen que tens paràlisi cerebral, tetraplègica espàstica.
2: Bé, punto, bé. Aquí t'he vist bé. Hi ha gent que es fotoguiu que...
0: Però, clar, ara m'he quedat amb la idea del teu germà. El teu germà, clar, neix un any després que tu.
2: Sí.
0: I no té la discapacitat que tens tu, no?
2: Exacte. Ell és una persona normativa, sigui com qualsevol altra, però és veritat que s'ha hagut d'adaptar una mica a les meves condicions, no? Per això nosaltres, com a família, sempre diem que som una família discapacitada, perquè encara que el meu germà tingui la seva identitat pròpia, sempre, com a família, no hem fet allò típic d'anar a caminar i a fer a cims, per dir-ho d'alguna manera, perquè era una cosa que jo no podia fer. Llavors, clar, mon germà s'ha hagut d'adaptar des del primer moment i realment ho ha fet molt bé perquè tenim molt bona relació, que això entre els germans que tenen germans amb discapacitat no s'estima massa.
0: Clar, Marc, perquè és que aquí hi havia dos riscos. Un, que ell se sentís de menys perquè el centre de l'esforç familiar eres tu, i a la vegada tu et sentissis de menys perquè el teu germà podia fer coses que tu no. Vull dir, aquí és de doble direcció, això, que aquí has estat un problema.
2: Sí, aquí és l'equilibri que els meus pares han sabut trobar, i tenien tots els geus de germans i totes les... Però
0: I baralles,
2: sí, clar, que m'hauries de veure a mi barallant-me amb el meu germà. Clar, jo no podia barallar-me a patades, diguéssim, no, m'havia d'anar directament a mossegades, no? Però sí que és veritat que, bueno, aquest equilibri l'hem sabut trobar.
0: De fet, m'han dit que a casa teniu el lema "tot ho farem", no?
2: Sí, és sempre aquest lema, i és un lema que jo he agafat i he encunyat a la meva vida, però sí, és el lema que tenim, perquè realment és... Bueno, ara i això. Bueno, tranquils, tot ho farem.
0: Tot ho farem. És un lema de vida, això, sí, això és estupendo.
2: Sí, sí.
0: Hem parlat amb el Marc Boixadera, si el reconeixeu, efectivament, de la televisió, o heu tingut la sort de veure'l en algun monòleg. No només fa humor, ja ho hem dit, també s'ha actuat al TNC, al Teatre Lliure. Aquesta setmana s'ha estrenat a casa nostra també un curtmetratge que es diu Tres Mans, on tu ets el protagonista i que parla de sexualitat en persones amb discapacitat, no? I aquesta, tinc la impressió que és una de les últimes barreres al voltant de la discapacitat, no? Un dels últims tabús. Com es gestiona, com es veu i si se'n pot parlar, no?
2: Evidentment que se'n pot parlar i se n'ha de parlar. Mira, jo ara et diré una cosa que és amb el Christian, que és el director, ho vam parlar i vam construir junts aquest personatge, el Daniel, i va de boca, ho parlàvem i era com, hòstia, això la gent ho ha d'entendre d'alguna manera i ho hem de fer arribar que no arribi el rebuig, no? Perquè moltes vegades la diferència entre assistència sexual, prostitució i tal, es poden barrejar les dues coses. Clar, i jo tinc la sort de poder accedir al meu propi cos, no? I poder donar-me el plaer de forma X, però... jo m'imagino algú que no se'l pugui donar, i de fet hi ha casos, i he vist casos, i si a més o menys no té recursos, com s'ho fa?
0: És un dret, Marc?
2: És un dret? Sí i no. Alguns entendran que és un dret perquè has de tenir dret a l'accés al propi cos, i d'altres entendran que no és un dret, que has de trobar tu la manera de gestionar-t'ho, no? Però clar, també arriba un punt que tota la vida, sense descobrir aquesta part de tu que t'agrada i que no t'agrada, és també una repressió, no?, per dir-ho d'una manera. I és també angelificar les persones amb discapacitat. No?
0: Angelificar-les, que bona aquesta...
2: Sí.
0: Clar, les persones que tenen discapacitat, un, pobrets, i dos, són santets, no?
2: Sí.
0: No poden ser, un, no poden ser males persones, i dos, no poden tenir sexualitat, perquè això és cosa de...
2: És cosa...
0: dels humans mortals, sí, diguem-ne, no? Ells, vosaltres, sí, sou una altra cosa.
2: Sí, sí. Llavors, crec que aquest curtmetratge ho tracta superbé. Vam trobar aquest equilibri, que és... És fotut trobar-ho, perquè vas entre cotons, però el que vull dir és que al final tots tenim accés al propi cos, o les persones mortals caminants que no tenen certificat de discapacitat, aquesta o l'altra. Jo arribo a un punt que ja penso que el certificat de discapacitat l'hauríem de tenir tots, perquè per atxa o per bé.
0: Alguna cosa.
2: Tots tenim alguna cosa, però més enllà d'això, m'agradaria que s'imaginéssiu la seva vida sense sexe. És que... Clar, igual tindríem un caràcter que ens posaríem per les parets, eh? No ho sé, perquè hi ha gent que pot viure sense sexe perfectament, però...
0: Però sí, però és una part important de la vida de qualsevol, això és així.
2: Sí.
0: Escolta, anirem acabant, Marc. Ha estat un gust immens saludar-te, conèixer-te. T'admiro moltíssim. Fa molt temps que et segueixo. Recordo una entrevista de fa molts anys a l'Albert Om, que a mi em va desenganxat a la ràdio.
2: Sí.
0: Que devia ser de les primeres persones, potser, que t'entrevistava així en un mitjà gran. tant?
2: De fet, vaig fer un mailing a tot de Rebius i això, i el Berton va ser el primer que em va posar el micròfon a les mans. Vull dir que quan ens trobem per Pagamós, el saludo sempre, que és el primer que em dona una oportunitat.
0: Deus sentir orgull, tu, potser, d'aquesta trajectòria d'aquests 10 anys, Marc?
2: La veritat és que no m'acabo de creure, però sento un orgull immens. I, és més, cada vegada que estreno alguna cosa o que faig alguna que té una certa notorietat, que no té per què ser pública, però privada i tal, penso, hòstia, la gent que ja no hi és, les persones que m'han ajudat a arribar fins aquí, des del primer ballador que vaig tenir a l'escola fins l'últim, fins als assistents personals, fins tots els professors, fins els pares, fins tots, avui estarien orgullosos de mi, no? I en el moment que és curiós, perquè a mi em passa en el moment que et dutxes, no? En el moment que et dutxes et desrombes i dius, hòstia, la que estàs oient, no? La que estàs
0: oient.
2: Quan
0: et dutxes, eh?
2: Sí, perquè és el moment de relaxació. Vale. A mi això em va passar al Nacional i tenia una certa lògica. No estàs tensionat durant tota la setmana preparant algú tal sense donar-li gaire importància a les emocions, diguéssim. I recordo que vaig sortir tremolant d'allà perquè no sabia si aguantaria tal, al final aguantes i em vaig posar la butxa i va ser com uf, vale, ara ja he trobat l'espai de tranquil·litat on pots caure, no? I això a vegades m'ha costat trobar aquests espais, però bueno, a poc a poc els hem anat trobant.
0: La que estàs liant, és la frase que has dit ara. Mentre et dutxaves i ploraves, sí. Per la que estàs liant. Doncs efectivament, és que l'està liant molt fort. El Marc Boixaderas està obrint un camí que no existia, i això és el més difícil que hi ha en aquesta vida, perquè transitar el camí dels altres, mira, pots fer-ho millor o pitjor, però quan no hi ha camí, construir-lo tu amb les pròpies mans és una bestiesa, i és el que està fent el Marc, vaja, des de fa molts anys amb aquest monòleg que es diu ara no ho diré, veus? Abans això ja ho deia José María García, el elogio debilita. Doncs mira, m'has elogiat i ja l'hem cagat. Spasticity, no? Amb aquest monòleg des de fa una dècada i amb la seva col·laboració... ara t'ha rigut amb això del José María, que l'havies escoltat, el José María García.
2: Alguna cosa sempre d'allò.
0: Ets molt jove, per escoltar el García.
2: Alguna cosa, algun TikTok, alguna història, sempre et surt, no? I abans de l'entrevista, abans de l'antena, ho hem comentat.
0: Un dels millors insultadors que hi ha hagut a la ràdio.
2: Sí, certament.
0: Quin és el teu insult preferit, del García?
2: La Metracerillos, em sembla meravellós.
0: Abrazafaroles, la Metracerillos.
2: Exacte.
0: I a partir d'aquí seguim. Marc, ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes, moltíssimes gràcies, molta sort en el futur i endavant. Tot ho farem.
2: Exacte, moltíssimes gràcies i de debò que quan es veu la sensibilitat en una entrevista, sí que merci.
0: Gràcies.
4: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.

0: Abans n'hem estat parlant d'aquesta pel·lícula, que és una petita joia. Després d'haver passat pel Festival de Màlaga i el, també el BCN Film Fest, ahir va aterrar també la cartellera, per tant la podeu anar a veure aquest cap de setmana. Una de les... ja ens hem anticipat com solem fer, perquè a vegades els pantalleros ja sabeu que tenen la llengua llarga. I han decidit que Mes de Maig és una de les grans pel·lícules catalanes d'aquest 2026. Fins i tot hi han començat a parlar de Goyes amunt i avall, però vaja, no ho direm nosaltres i no incomodarem les seves responsables. És una pel·lícula fantàstica que es diu Corredora. És el debut d'una directora que es diu Laura García Alonso i és una història, com dèiem, íntima, física, emocional, que tracta bàsicament d'una jove atleta que aspira a ser una gran campiona i que després de patir un brot psicòtic ha d'aprendre a redefinir-se, a redefinir la seva vida, qui és, la relació amb el seu cos, la relació amb la família, el seu entorn, no? I és una pel·lícula que toca evidentment un tema molt delicat, com és la salut mental, dins l'esport d'elit, que això no és tan habitual, però ho fa segurament fugint de tots els tòpics habituals, i és una mateixa història que si s'hagués tractat d'una altra manera, molt més espectacularitzant, doncs no tindria la mateixa, el mateix impacte. I avui és un gust saludar-les perquè entre que de cop hem descobert una actriu de cinema extraordinària i una directora de cinema igualment extraordinària, és un gaudi saludar-les a les dues. Laura García Alonso, directora, guionista de... i vaja, ànima del projecte d'aquest Corredora. Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també l'Alba Sáez, que és actriu, protagonista, interpreta la Cristina, que és la protagonista d'aquesta història. Com estàs?
2: Molt bé.
0: Benvinguda. És la primera pel·lícula, diguem-ne, de protagonista que
2: sí,
0: fas?
2: Sí, sí, és el meu primer protagonista, sí.
0: Bueno. Doncs endavant, eh? Perquè, clar...
2: Que vinguin tu, molts més.
0: Tu ho devies tenir clar, però sempre apostar per algú a posar-se... No era potser el primer cop que et posaves davant de la pantalla, no?
2: No.
0: Devies haver fet papers més petits, però allò, clar, amb plans tan curts, amb una cosa tan intensa, molt difícil aquest paper, per altra banda.
1: Molt difícil, i era un repte majúscul. Jo vaig veure el càsting que va fer l'Alba, va ser un càsting espectacular. Si algun dia faig alguna d'aquestes masterclasses o no, anàlisi de la pel·lícula, posaria aquest càsting perquè era impressionant. Però...
0: Què et va cridar l'atenció? Els ulls, la mirada?
1: Els ulls, la mirada, sí. Bueno, ella té una intuïció molt, molt, molt màgica, perquè no hi ha una altra manera d'escriure-ho, perquè és una cosa tan emocional que és difícil d'intel·lectualitzar, però bueno, té una intuïció molt alta. Tenia una intuïció molt alta a l'hora d'interpretar el personatge, i jo no li havia explicat res.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, ella podia connectar amb una por i una angoixa de tot el que li estava passant. A part, jo li demanava una cosa molt difícil, que era improvisar a partir d'un text.
0: També, eh?
1: Clar. Jo...
0: Si nois, de veritat, els hi poseu difícils a la gent, eh?
1: Ja has vist, eh? Jo havia escrit un text, però clar, el cinema és massa lògic, és massa racional, yeah. És causa-efecte, no és tan lliure com la literatura en certs aspectes, no? Llavors jo necessitava que destripés el text i que el fes il·lògic, perquè al final estàvem retratant una cosa que no... que molts cops sona incoherent i que no és molt racional. I llavors ella va fer exactament això, el va destripar i el va omplir de frases il·lògiques, de frases trencades, tot allò que no escrivim mai al diàleg al cine, que ha de ser sempre causa-efecte, i que ha de sonar ordenat.
0: Clar.
1: Llavors va fer un càsting, això, espectacular. Recordo anar-me'n a casa pensant, la tenim.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí. El que passa que...
0: Però no li havíeu dit.
1: Jo no li havia dit i em vaig prendre molt de temps per dir-li, perquè és que jo volia... em va entrar vertigen a mi, perquè li estava demanant tal repte...
0: Clar.
1: Ella havia d'entrenar durant molt de temps, perquè a més jo li vaig demanar un any per arribar a un nivell de versemblança alt i perquè no es lesionés.
0: De versemblança com a esportista.
1: Exacte.
0: Clar, clar, perquè tu, no, Alba, tu no feies o no havies fet atletisme mai a la teva vida.
2: No.
0: Tu ets, a part d'actriu, ballarina, això sí que el cos el tens...
2: Sí, el cos el domino, però mai m'havia posat una pista d'atletisme a córrer.
0: Mm-hmm. Clar, havia de ser versemblant, com a atleta, però clar, versemblant també...
1: El problema mental que té. Clar. Llavors havíem d'estar també preparant molt el personatge perquè ella se sentís segura i jo em sentís segura i tinguéssim la prou de confiança al rodatge com per, bueno, per confiar en una a l'altra i que l'Alba pogués arriscar, perquè el que fa és molt arriscat
0: molt.
1: I és molt vulnerable i es despulla moltíssim.
0: Crec que la paraula clau és aquesta que acabes de dir, és la confiança. Molt difícil, Alba, jo no sé com ho vas viure aquest càsting i aquestes sensacions del principi, però és una pel·lícula que si l'agafes diferent o l'encara és diferent, pot ser un autèntic desastre.
2: O sigui, sí, sí, sí.
0: Pots no encertar una tecla, eh?
2: Sí, sí, era tot jugar-ho a una i jugar a l'alça. O sigui, era heavy.
0: Recordes el càsting?
2: Sí, tant i tant que el recordo. Jo crec que no m'oblidaré d'aquest càsting a la meva vida, perquè és que, a més, estàvem a l'estudi de la Irene Roquer i va passar alguna cosa molt màgica. O sigui, no m'havia passat en cap càsting de que donessin l'acció d'allò, de cop connectar-me amb una cosa que era quasi ancestral, no sé, de cop era un canal.
1: El duende.
2: Sí, vino el duende, totalment. I quan van dir tallem, de cop vaig tornar un altre cop a la realitat i t'ho juro que jo no m'imaginava el que vaig veure, perquè de cop hi havia com la directora de càsting, la Laura, l'ajudant de càsting també, tothom molt emocionat, plorant, com amb una angoixa. Hi havia una tensió allà a la sala que es podia tallar amb un ganivet.
0: I tu és com si no sabessis què havia passat.
2: No me'n recordo el que vaig fer.
0: Sí,
2: o sigui, va ser màgic, o sigui, no sé, vaig connectar amb algú que de cop, clar, jo vaig sortir d'allà i jo me'n recordo com de dir, mare meva, de trucar a la meva repre i dir-li, Laura, el que acaba de passar és algo que no m'havia passat mai. O sigui, em vaig posar a plorar de la intensitat que havia viscut, de jo necessito fer això. O sigui, va connectar amb algo meu, jo crec.
0: Mira, hi ha una cosa que és que quan deia, parlava de la versemblança, és molt important la versemblança d'un personatge que és un atleta d'elit, no? Però algú que té un brot psicòtic, clar, això, vull dir, pots equivocar-te molt fort si no coneixes alguna cosa d'això, no? I això us volia preguntar, teníeu coneixement del tema? Havíeu estat a prop o havíeu estat familiars o vosaltres mateixos havíeu passat per un episodi d'angoixa o d'ansietat com que us permetés tenir el material perquè allò no semblés una mala broma, diguem-ne?
1: Jo al meu entorn sí que tinc una persona que estimo molt que va passar per una cosa semblant. Però bueno, també ha sigut un procés de desenvolupament molt llarg, on he investigat molt i on he llegit molt i on m'he informat molt i també he visionat molt.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
2: El que sí que sentia és que les pel·lícules que retrataven aquest tema doncs ens col·locaven a les espectadors en un lloc molt còmode de tu tranquil, això no et passarà a tu, saps?
3: Ja.
2: I no ho sé, tots podem estar molt a prop de l'abisme a les nostres vides.
3: Mm. Sí. Alba, estàs d'acord amb això?
4: Sí, estic totalment d'acord. Jo sí que he tingut alguna persona propera que ha pogut passar per alguna cosa així, però no necessàriament he preguntat coses per a fer com la construcció del personatge. I en el meu cas personal, pues sí, he lidiat amb l'ansietat durant molts anys. Però és que no és el mateix l'ansietat o el burnout que el que li passa al personatge. Potser m'he pogut connectar amb pensaments o llocs foscos, però tampoc... No és una cosa que hagi fet servir. Potser sí que ha ajudat a la profunditat del personatge o a aquesta gestió de saber discernir entre una cosa i l'altra, no? Però... No, o sigui...
2: Ens vam llegir un llibre que ens va ser molt revelador, que era el de l'Àngel Martín.
3: Ah, sí, i tant.
4: Por si las voces vuelven.
3: Sí, sí, sí. Vam conversar amb ell aquí i va ser increïble.
4: Doncs
3: sí,
4: mira, increïble. Ens encantaria que mirés aquesta pel·lícula. No ens hem posat en contacte amb ell, però personalment, jo quan vaig llegir aquest llibre vaig dir, vale, això és un tòtem, perquè explica des de dins totes les connexions que feia, no?
3: I que li semblaven perfectament lògiques i
4: totalment,
3: emocionals.
4: Totalment, no? I el tipus de construcció de brot... bueno, ens va ajudar moltíssim per fer la construcció del deliri de la Cris.
2: Sí, l'Alba ho portava tot subratllat.
4: Sí, sí, el tinc tatxadíssim. M'encantaria poder parlar amb l'Àngel algun dia, sí, sí.
3: Bueno, però ja has fet la feina.
4: Ja.
3: Si hagués volgut fer el treball previ, igual no t'hagués servit tant, si t'acostes tant, potser, a una història així.
4: Potser sí.
3: Clar, també hi ha una... Abans t'he de preguntar una cosa, Laura. M'han dit que tu ets de Madrid.
2: Jo vaig néixer a Madrid, però als 4 anys em vaig venir aquí.
3: Ah.
2: Resulta que la part...
3: És que dic, no li he notat ni una neutra mal col·locada, ni una S sonora, una S sorda, ni res.
2: Em fa molta gràcia perquè em posen Déu. La madrilenya.
3: Ah, vale. Però vas venir amb 4 anys, home, però llavors...
2: Sí, resulta que tota la família de la meva mare és de Madrid i tota la del meu pare és de Barcelona i de Berga, de fet. I...
3: Has dit me mare?
2: Sí, la meva mare.
3: No, però un moment, això... Els de Sabadell ho identifiquem com a propi.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Jo a vegades ho faig servir per no sé, per contraure una mica, perquè
3: va,
2: la meva mare...
3: Va, però no
2: tens
3: res a veure amb el Vallès, eh?
2: No.
3: Vale.
2: No.
3: Jo ja m'he il·luminat els ulls, dic, l'he pillat, és de Sabadell, no. Val, però ara ja se'm queda una miqueta més tranquil·la la situació, perquè he pensat, hosti, de Madrid? Però tu estàs sentint això?
2: Sí, sí.
3: Val. No, evidentment, tota la teva vida l'has viscut aquí. Mm. Deixeu-me posar una miqueta més del tràiler.
5: Guanyaré. Faré història.
3: Sí, sí. Ara acabem de sentir una veu, que és la del Brendemühl. Que evidentment hem parlat de l'Alba i de la feina que fa, és la protagonista d'aquesta pel·lícula. El Brendemühl és el pare i després hi ha la Marina Sales, que és la germana. Increïbles els dos. Brendemühl jo crec que no l'havia vist mai així. I hi ha particularment una escena que és demolidora. D'una conversa a la cuina de casa. Absolutament demolidora. Jo no sé si ja en el càsting ja veieu que això, aquests tres poden funcionar, diguem-ne, junts, o és que o ja els proveu allà, però trobar aquesta química allà és una cosa dificilíssima, eh?
2: Totalment. O passa o no passa. Sí, no la pots provocar. Sí, sí. I jo vaig tenir molta sort que passés. Mm. Sí que és cert que jo, per exemple, la Marina es va unir al projecte una mica abans que l'Àlex... Jo, la Marina em sembla una actriu talentosíssima que no li demanaria mai un càsting, mm-hmm. Però sí que volia tastar la química amb l'Alba. Això sí que volia tastar. Llavors, ella va accedir a fer el càsting, va fer una prova amb l'Alba i la química era

0: sí, vull dir, existia. Es van entendre, es miraven, s'escoltaven, estava. I, la relació hi era. I l'Àlex va entrar més tard, no va entrar pel procés de càsting, però només amb la conversa que vaig tenir amb ell per convèncer-lo, perquè al final, bueno, també...
1: Sí, sí, has d'explicar, mira, tinc un projecte...
0: Tinc un projecte, és un paper petit, perquè és que sembla que estigui la meitat de la pel·lícula, però té quatre escenes, però sí, les sí, omple,
1: sí,
0: eh? Les
1: sí, sí,
0: omple,
1: totalment.
0: Quan hi és, les omple.
1: Totalment. I quan no hi és, a vegades hi és, també.
0: Exacte.
1: Perquè forma part de la conversa, el papa farà, el papa no... Vull dir que tens la sensació que està per allà tota l'estona.
0: Doncs jo en aquella conversa ja em vaig adonar que era una persona generosíssima. És que al final, sí, són bones persones, són gent que escolta, que està, que ajuda i que són generoses. És que els actors, per mi, els més brillants són els que són generosos. I a mi em venia molt de gust que l'Alba, que la Cris estigués recolzada per una família amorosa, però és que l'Alba també estigués recolzada per actors
1: amorosos.
0: Experimentats i amorosos, efectivament.
1: Clar, que se sentís prou còmode,
0: clar,
1: com per poder explorar els límits també d'això.
0: I que la poguessin ajudar quan ella necessités, o que sapigués que quan havia de fer el seu pla, o sigui, que confies en la rèplica dels actors encara que estiguessin fora de camp, que és una cosa, doncs, que hi ha gent que ajuda i hi ha gent que no.
2: Totalment, sí, sí.
0: I ells ajudaven.
1: Què vol dir ajudar fora de camp?
0: Doncs,
1: quan surten del personatge...
2: Quan de cop tu estàs dins del plano i has de repetir la seqüència perquè va al teu plano, el company a vegades pues, pot ajudar o no pot ajudar tirant-te la rèplica fora de camp, o sigui, fora del plano, darrere la càmera, per tu tenir uns ulls on mirar i d'aquesta manera pues, poder connectar.
0: És a dir,
2: hi ha alguns que ajuden i hi ha alguns que no.
1: Que no
0: te la poden tirar, diguéssim, per exemple, avorrits.
1: Clar, mentre estan bevent una mica d'aigua, bueno, què tal?
0: Com que no estan al quadre,
1: sí, sí.
0: La que està al quadre és l'Alba, per exemple, perquè ella està fora de quadre, doncs res, en comptes de... És una escena superdramàtica i a lo millor les està tirant des de la rutina.
1: Clar.
0: I això...
2: T'has de fer un doble esforç per arribar a l'emoció sabent que els ulls que estàs mirant no estan en la mateixa onda que tu. No?
1: Parlant d'ulls, hi ha molt d'ulls.
0: Els de l'Alba.
1: Planos molt curts. Sí, i plans molt curts, que això suposo que també és aquesta cosa que dèieu del risc. Un tir curt de càmera, un pla curt, molt difícil d'enganyar, diguem-ne, no? Si veus moviment, micromoviment d'ulls o un gest, s'aixeca una mica una cella o el que sigui. Això tu eres conscient, no?, que et feien plans així de curts o no?
2: Sí, era conscient. I... Però confiava molt en el que es veia des de fora i des del combo tothom deia més, menys, com llavors anàvem com afinant per arribar exactament al tipus de mirada que la Laura volia.
0: Sí, el que té l'Alba és una mirada superprofunda i realment molt misteriosa. Jo quan la veia al càsting pensava, sempre estava pensant, és d'aquestes actrius que penses què està pensant, saps?
1: De caràcter també, eh?
0: Sí, i de fet quan està dins del paper no, ni parpadeja. Llavors ja una mica més i t'absorbeixen els seus ulls.
1: Et vas lesionar gaire practicant o no?
2: No,
1: el tema de l'entrenament.
2: La veritat és que no. Sí que és veritat que a meitat de rodatge vaig tenir una periostitis, que és que... Una periostitis és molt comú en els atletes, que és que la tíbia se t'inflama molt i llavors a cada petjada pues, la veritat és que fa un mal terrible. I vaig rodar la meitat de la pel·li coixa. Però...
1: Què dius?
2: Sí. Sí.
1: T'anava a dir, les ballarines igual esteu acostumades a aquests sobreesforços,
2: sí,
1: a treballar amb dolor.
2: Sí, la gestió del dolor la tenim present. Però igualment no és el mateix dolor, eh? Vull dir que la fatiga que passa un esportista d'elit i en concret l'atleta, clar, al ser el mateix moviment tota l'estona d'una manera repetitiva, estàs tota l'estona posant allà encara més pressió, no? Sí, però ens vam sortir i va anar tot molt bé.
1: Com és l'esforç d'entrar i sortir d'aquest personatge? Perquè, clar, una escena com tan crua com el brot en si, no? Què nassos fas després, no? Quan es talla, és fàcil entrar i sortir?
2: No, no, no, no és fàcil. Sí que és veritat que entre planos intentàvem tota l'estona com mantenir una concentració molt forta, també al set, vull dir que he tingut moltíssima sort perquè he estat molt ben acompanyada i hi havia molt de respecte també entre els companys de l'equip tècnic, artístic. Hi havia un silenci quan venia de cop una seqüència que era dura. Hi ha unes quantes. Em sentia molt recolzada. I bueno, i per entrar i sortir, pues, intentar tota l'estona no, que hi hagués com un pozo, com una base, per jo no desconnectar, perquè llavors si desconnectava sí que és veritat que tornar a entrar per mi era com un salt mortal. Intentar tenir com aquesta concentració per que hi hagués aquest pozo i després com quan donaven l'acció entrar directament. I per sortir, bueno, teníem tècniques, com venia la Clara Mañós i la Laura, m'abraçaven i em feien tornar al meu cos, com, vale, ara anem a respirar, i em repetien, això no és teu, això no és teu, això no és teu, això no és teu.
1: És que emocionalment això és una patada allà on fa més mal, això, eh?
2: Sí.
1: Per sortir d'allà dintre.
2: Sí, era un lloc fosc. Sí.
1: Clar, és que és el risc de jugar-te-la tota, eh?
2: Sí.
1: De no saber on està la porta de sortida. T'anem a preguntar per què és una atleta.
2: Doncs...
1: Perquè podria haver estat un brot psicòtic amb altres persones, no? O altres personalitats.
0: Jo crec que va néixer de la voluntat de parlar d'una lesió invisible. En un context com l'esport, que les lesions físiques poden acabar amb la carrera de... amb una carrera professional i després tot l'afegit de la pressió i tot l'afegit d'una carrera professional molt curta, o sigui, que cada dia importa la vida d'un atleta.
1: Que la idea de que diguis has de parar un temps, clar, no, clar, si jo paro no, un temps ja no arribo.
0: No, molt gens. I imagina't si la lesió, o sigui, més encara si la lesió és d'aquest tipus, no? Que no saps quin desenvolupament tindrà, com t'afectarà, si et permetrà o no tornar a córrer, clar, no és el mateix que trencar-se un genoll, mm-hmm. que tens allà un equip de fisios que et pot anar, jo què sé, o que poden adaptar-te a l'entrenament, o, bueno, en fi, o que tens una clara progressió, que saps que et poden operar, bueno, em donava una sèrie d'ingredients que em semblaven molt, molt interessants. I després també el gest de córrer, com un gest poètic, com una espècie de metàfora de la societat d'avui en dia, no? Que ens obliga a córrer perseguint un objectiu que no sabem ni ben bé quin és, però sempre ens estem demanant més i volem anar més lluny i forçar-nos més i forçar encara més la màquina i bueno, aquesta noia que no deixa de córrer i en el fons la por màxima de la Cris és segurament el silenci, és el parar de córrer.
1: Fins i tot és que el so és importantíssim també, no? Mm. Les passes són un batec, la música que s'hi afegeix, no? Si no bategues, et mors.
0: Exacte.
1: No? Per la crisi és una mica així, no?
0: Tal qual.
1: Si paro de córrer, me'n vaig a fer punyetes.
0: Sí, sí.
1: Que aquesta és una altra de les històries de la pel·lícula, no? Quan què passa si ets molt bo fent una cosa i arriba un moment que et diuen que ja està, que sí. No pots fer-ho.
0: Saps? Sí, sí.
1: En qui et converteixes, no? T'has de reconstruir des del buit.
2: Clar, és una crisi identitària bueno, total, no?
0: I que difícil és reconduir-se. O sigui, a mi em diuen, o deixes de fer cine o tindràs un atac de cor un dia. És que això li passa a molts directors. Bueno, molts no. Això ho he sentit de directors.
1: Aquesta tensió et matarà.
0: Clar, o sigui, la gestió d'un rodatge és molt tensa, la gestió d'un pressupost sobre els teus ombros, o sigui, hi ha molts actors que han tingut problemes cardíacs o de salut varis, no? I llavors, bueno, hi ha un punt que jo, arribat a aquest punt, si a mi em diuen, no, és que ja no pots fer una pel·lícula més, però si fas una pel·lícula més, a lo millor tens un atac de cor. Uau, saps?
1: Et plantejaries si penses que vols morir fent allò que més t'estimes.
0: Exacte.
1: No? I aquesta, el risc.
0: Just. I aquesta pel·lícula és una mica en contra de morir fent allò que més... O sigui, intentant explicar la complexitat, però sí que és veritat que també hi ha una cosa molt americana de les pel·lícules de superació i d'èpiques esportives i de bueno, pel·lícules pues això, com Black Swan o The Wrestler, que són pel·lícules que adoro, que són d'un director espectacular, el de Darren Aronofsky, però sempre al final la ballarina i l'atleta acaben triant la professió per sobre de tot, no? Acaben anhelant l'èxit, la glòria i morint-se allà al ring. I és una mica, bueno, no ho sé.
1: Vols dir, no?
0: Sí.
1: Acabo només amb una cosa. Esteu preparades ara perquè tots comencem amb el rotllo de... i els premis i tal, i que si arriben Goyas i la pel·lícula de l'any i tot això.
2: Bueno, sí.
1: La tabarra que vindrà.
2: Si sí, ha de venir, que vingui. Però nosaltres és que el primordial és que la gent vagi al cinema i que tothom vegi la pel·li perquè pugui estar el més temps possible a les sales, que és l'important, i que hi hagi debat i que la gent connecti amb la història, amb el personatge i que s'emporti dubtes i com preguntes cap a casa.
0: Sí, sí. No, no li direm que no als premis, perquè...
2: No, clar que no. Si ha de venir, nosaltres encantades.
0: Però sí, jo crec que la victòria és haver aconseguit fer la pel·lícula que volíem fer. La victòria és aconseguir que hi hagi gent que se sent apel·lada, i la victòria serà aconseguir-ne fer una altra.
1: Ja la tens al cap?
0: Sí. La veritat és que sí. Va venir una idea molt ràpida, tinc moltes ganes de fer-la i estic molt, molt entusiasmada, la veritat. I mira, i així em salto el buit postolímpic de fer una pel·lícula, que també és un... Potser estic una mica a la roda aquesta hiperproductiva que estic criticant, però...
2: Ojo, Laura, ojo.
1: Vigila, eh? Ho estarem vigilant nosaltres també. Laura García Alonso, ha estat un gust. Felicitats per la pel·lícula i, evidentment, Alba Sáez. Hem vist néixer també una estrella del cinema. Ha estat un plaer, de veritat.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. 1:33, fem pausa i rematem amb Nederman. Vinga.
3: Fins aquí els millors moments
4: del Via Lliure. RAC 1. RAC 1.
5: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
6: Què tal? Jo el conec.
5: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
6: De RAC1.
5: Sí, som de RAC1.
6: Dels taloners.
5: Sí, els taloners.
6: Què tal, maco?
5: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
7: Venim de Dublín.
5: Veniu de Dublín?
8: Què diu?
7: Què sembla?
5: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
7: Exacte, aquest sembla.
5: Hòstia, per tant, you speak English?
6: A little bit.
5: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
6: Jo us escolto cada dia.
8: Ai, que bé.
6: Ara sóc conductor d'autobús.
5: Condueix un autobús a Dublín?
8: A Dublin?
6: Els públics, autobús públic.
5: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
6: Us escolto.
5: A l'autobús... Perdona un moment. Això és boníssim.
8: No pot ser.
5: Mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublin...
6: A vosaltres.
5: Escolta, RAC1.
6: Sí.
9: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
5: Ok, lads. See you soon.
4: RAC1.
9: Tots som un milió.

0: Diràs, amb Oriol Jové.
1: Les 11 i un minut, continuen els esports a RAC1 i serem fins la 1 el dia que el Paris Saint-Germain, el PSG de Luis Enrique, ha guanyat la Champions.
2: Dembélé, cama dreta, gol! Li van gales a Budapest! Tindrem boira baix a Budapest pel fum de les bengales per celebrar que sí, que us van Dembélé, que el pilota d'or empata la final a Budapest. Llàgrimes dels parisencs, això que encara queda mitja hora ben bona, com a mínim. Enganya Dembélé a David Raya. Raya es llença a la seva esquerra. Dembélé li diu cap a l'altre costat, la pilota d'or, el 10, que torna a posar el Paris Saint-Germain en la final. El més difícil era empatar-ho. Doncs mira, la penal, Dembélé ho ha aconseguit. Gabriel, cama esquerra, els núvols! Els núvols! Els núvols, Gabriel! I el PSG i Luis Enrique són campions d'Europa! El PSG repeteix l'èxit de la temporada passada. No ha estat el 5-0 que vam veure contra l'Inter. Ha estat molt més petit, molt més treballat, amb emoció fins al final, tant que hem hagut d'arribar a una tanda, però Luis Enrique i el PSG ho han tornat a fer. I Marquinhos, que ja la té als seus braços, petoneja la copa a l'orelluda. S'acosta cap als seus companys, amb Hakimi, amb Baratzkeli, amb tots cap amunt al cel, dos a... David, dos, l'ho ara, imagina't. De Budapest.
3: Que ha ensenyat-ho.
2: De Budapest, sí. De Budapest, l'aixeca Marquinhos.
4: Vitinha està els... bé, Vitinha està bé, la cama la té.
1: No era Oslo, era Budapest, i no era el Barça femení en aquest cas, sinó el Paris Saint-Germain, qui s'ha proclamat campió d'Europa després d'haver empatat a un al final dels 120 minuts de partit, els 90 més la pròrroga, i a la tanda de penals. Els penals ha aconseguit el Paris Saint-Germain la segona Champions de la seva història, la segona seguida, la segona amb Luis Enrique i la segona en dos anys sense Kylian Mbappé.
5: La primera fue histórica, la segunda lo va a ser más. París, yo creo, y el Paris Saint-Germain es un equipo que necesitaba meterse en la en el grupo de los mejores equipos. Ahora ya estamos ahí, no queremos bajarnos y queremos seguir identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente.
1: El PSG, que s'ha coronat a Budapest i es reafirma com el millor equip d'Europa, i Luis Enrique com un dels millors entrenadors segurament de la història, l'asturià que ja només té per davant en el palmarès d'entrenadors amb més Champions, Ancelotti, que en té 5, amb la d'avui Luis Enrique en porta 3, una amb el Barça i dues amb el PSG, que són les mateixes que té Guardiola, Zinedine Zidane i Bob Paisley. Per cert, més enllà d'aquesta final de la Champions, que ara doncs, tractarem en tertúlia i abastament, hem d'anar París, perquè hi ha aldarulls i hi ha incidents. N'hi ha hagut abans del partit, durant el partit i ara després de la consecució d'aquesta Champions també. Però anava a dir que la campanya de les eleccions a la presidència del Madrid també s'ha traslladat a Budapest. És un dels altres temes que tocarem avui en aquest Tu diràs, amb Florentino Pérez a la llotja, convidat per la UEFA, i amb Enrique Riquelme posant uns autobusos amb el lema Gaudiu de la nit. Tornarem. Després, evidentment, com dic, ens endinsarem en aquestes eleccions que ja encaren la seva setmana definitiva, perquè avui també Riquelme havia de començar a donar noms, noms en l'aspecte esportiu d'aquesta campanya. I parlarem del Barça, evidentment, de l'aterratge d'Anthony Gordon en aquestes últimes hores, primer fitxatge de la temporada 2026-2027, i també de la situació de Julià. De Julià et veu un Cultural Lleonesa 1 i Granada 1, Sporting 2. Eren els partits sense res en joc. Demà sí que es decidirà quins quatre equips juguen al play-off que dona l'última plaça per pujar a primera, juntament amb el Racing i el Depor, que demà es juguen el títol honorífic. I quin equip acompanya en el descens a Primera Federació el Saragossa, l'Osca i la Cultural? Si el Leganés, que fa no tant estava a primera, o el Mirandés, que l'any passat es va jugar l'ascens. El play-off per pujar segona, semifinals, partit d'anada, Ponferradina 0, Atlètic de Madrid B 0. D'aquí podria sortir un hipotètic rival de l'Europa a la final per pujar a segona divisió. Després parlarem també d'aquest Europa que demà comença els play-offs a Can Dragó contra el Celta B. Trucarem Jordi Cano. Ahir, recordo, derrota del Sabadell 2-0 a Valdebebas. En futbol internacional, més enllà d'aquesta final de la Champions, Arne Slot ha deixat de ser l'entrenador del Liverpool. No compte el nom que sona per substituir-lo. Andoni Iraola, que després d'haver-ho petat al Bournemouth les últimes temporades, li podria arribar l'oportunitat d'agafar una de les millors banquetes d'Europa. A MotoGP, victòria de Raúl Fernández. En la cursa, l'esprint a Itàlia, Mugello, per davant de Jorge Martín i Fabio Di Giannantonio. En el gran premi del retorn de Marc Márquez, després de l'accident de Le Mans de principis de mes, el gran dels Márquez, que ha quedat cinquè en aquest sprint. També a Itàlia, Jonas Vingegaard ja acaricia el Giro, avui amb una nova victòria d'etapa, la cinquena, en l'ascens a Piancavallo, de Maldanès, que es coronarà ja en l'última etapa plana i circular, amb sortida i arribada a Roma. A Roland Garros estan acabant de definir els encreuaments de vuitens de final a aquesta hora, en un dia en què ha destacat el partit de més de 6 hores entre Cerúndolo i l'Andaluz en victòria del primer. Pau Bombardó, què sí. Tal? Bona nit. Estàs pendent de com s'acaba de tancar la jornada i aquest quadre de vuitens, tant masculí com femení.
3: Correcte, sí, sí. Aquest partit que comentaves de l'Andaluz, que s'ha acabat decidint el tie-break del 5-7, per tant, igualtat màxima fins al final. Cerúndolo s'enfrontarà als vuitens contra l'italià Berrettini, que s'ha desfet de Comesana. També ha passat a vuitens Arnaldi, que espera el rival del partit que s'està jugant ara mateix entre Faria i Tiafó. De moment ho té força millor el portuguès, que porta guanyats dos sets. Aquest tercer de moment el guanya Tiafó per 4-5 amb servei, això sí, pel portuguès. També tenim en joc ara mateix el partit entre Ogeli Asim i Nakashima, que aquest sí que està empatat en aquests moments. El tercer i definitiu set que l'està guanyant Nakashima amb servei per Oje Aliassim. Amb els resultats que queden per saber ja tindrem el quadre de vuitens complet. En categoria femenina ja sí que tenim els vuitens definits. No hi ha hagut sorpresa al partit de la número 1 del rang.

0: rànquing, perquè Sabalenka ha passat sense problemes i s'enfrontarà a la japonesa Osaka a 8 ens, i qui en canvi ha quedat eliminada és Coco Gauff, davant l'austríaca Potapova.
1: Això pel que fa a Roland Garros, on passarà el quadre masculí amb les retirades de Sinner, l'eliminació de Djokovic i la no participació, en aquest cas per lesió, de Carlos Alcaraz. Ahir ja ho explicàvem, tindrem campió inèdit d'un gran slam. Qui guanyi Roland Garros, segur que guanyarà el primer gran slam de la seva carrera. A casa nostra, l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la 21a lliga masculina consecutiva, la 21a, 21 lligues seguides, déu-n'hi-do pels mariners que avui s'han desfet del Sabadell. A la final femenina, el Mataró ha igualat la sèrie 1 contra el Sant Andreu, i a l'hoquei lliga masculina, victòria del Barça 4-1 contra l'Igualada en el primer partit de les semifinals. A la femenina, el Vila-sana és el primer finalista després de superar el Palau.

0: Gabriel, pied gauche de Gabriel, on tire dessus. Et c'est fini. Et c'est fini, c'est Paris qui gagne la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Il n'a rien eu à faire, ça fait neuf. Et c'est la folie dans la Puskás Arena. Que ce fut difficile pour le PSG, mais c'est bien lui qui remporte cette finale de Ligue des Champions. Le doublé pour Paris au bout du suspense, le tir au but raté de Gabriel.
1: Bogeria a París amb aquesta segona Champions del PSG a la ràdio francesa, vivint així l'instant en què Gabriel Magallà és el jugador de l'Arsenal, ha fallat el penal decisiu de la tanda i ha permès a l'equip de Luis Enrique revalidar aquesta Champions. Ferran Correas, bona nit.
2: Hola,
1: Javi Muñoz.
3: Què tal? Molt bona nit.
1: Marc Marvà, què tal?
4: Què tal? Bona nit.
1: El favorit era el PSG. S'ho ha hagut de guanyar els penals. S'ha trobat potser amb un gol massa d'hora de l'Arsenal. El de Havertz al minut 6, que ha canviat potser el guió una mica de la final, però al final la Champions, que se'n va un any més cap a París. Abans que dispareu i comencem a parlar d'aquesta final, deixeu-me anar un moment cap a la capital francesa, cap a París. Allà hi tenim la nostra corresponsal, la Marta Casagolda. Hola, Marta, bona nit.
5: Bona nit a tothom.
1: Venim cap a París perquè ja, de fet, mira, se sent molt bé amb el so de la connexió, eh? Hi ha ambient de celebració, però també molts aldarulls i incidents a aquesta hora a París.
5: Exacte. Sí, jo diria que el so ambient que escoltareu ara mentre fem aquesta connexió en directe és el que us podrà descriure millor del que s'està vivint a aquesta hora als carrers de la capital francesa, que és, us ho definiria com una explosió d'autèntica alegria. Són una festa als carrers, però malauradament, com ara deies, també hem de parlar de tensió, d'aldarulls i d'algunes detencions ja. Ara la policia de París, la prefectura de la policia de París, fa només una hora ha fet un primer balanç a les 10 de la nit i ja es parlava de 79 persones detingudes. Són diferents els punts de la ciutat on hi ha hagut aquests incidents. El primer d'ells ha estat precisament a l'estadi del PSG, l'estadi del Parc de France. Allà, des de primera hora de la tarda, s'hi han concentrat moltes persones, unes 20.000 persones, per seguir en directe el partit, i a la sortida hi ha hagut enfrontaments amb la policia, que ha hagut de llançar gasos lacrimògens. També ara seguíem per xarxes socials i els diferents mitjans de comunicació que hi ha incidents al centre, a la Place de la République, en un altre dels punts, en una de les avingudes més famoses de la ciutat, on hi ha l'Arc de Triomf, els Champs-Elysis, també hi ha hagut enfrontaments amb la policia. I jo ara on em trobo és als peus de la Torre Eiffel, que és un dels altres punts de celebració. Aquí, com us deia, cada vegada es va acumulant més i més i més i més gent. A Trocadero he pogut veure com s'ha incendiat un vehicle, per tant, també haurem de parlar de danys materials, de contenidors cremats, de vehicles cremats, i això, tot això, hi hem de sumar que també hi ha escenes de moltíssima alegria. Són, com escoltareu ara en aquest directe, doncs, cotxes pitant, motos amb banderes, aspiren petards, bengales, escenes de molta alegria després d'haver aconseguit per segon any consecutiu aquesta Champions.
1: Sí, quasi no sentim a la Marta Casagolda perquè el so ambient d'aquests d'aquests clàxons dels cotxes, de les motos, aquests focs artificials, són sons que gairebé engoleixen a la pobra Marta. No sé si aquest contrast entre celebració i aldarulls et recorda una mica l'any passat, o estem parlant de més aldarulls o menys que la celebració de la Champions de la temporada passada?
5: Mira, potser és aviat per dir-ho, haurem de veure demà al matí, un cop es faci el balanç oficial d'aquesta nit. Et diria que l'any passat l'explosió d'alegria va ser brutal, no? Era la primera Champions pel PSG. Aquest any et diria, doncs, que també, però potser un pèl més continguda. La situació preocupava i molt, perquè en vista del que va passar l'any passat, penseu que l'any passat estem parlant que la nit de la victòria hi va haver-hi 563 persones detingudes a tot França, 490 d'elles només aquí a París. Per tant, les autoritats ja anaven amb la màxima alerta. El ministre de l'Interior ahir ja va sortir a fer declaracions per dir que màxima fermesa amb tots aquells que venen a provocar aldarulls i que venen només, parlant clar, a liar-la, per entendre'ns, i a trencar les celebracions. Per tant, veurem com acaba aquesta nit. Espero que sigui una nit llarga, però com us deia, les autoritats anaven molt i molt previngudes, amb desplegament policial espectacular, Es parla d'unes 20.000 gendarmes i policia a tot França, 8.000 només aquí, el que és la capital francesa, amb desenes de controls que es porten fent al llarg de tota la tarda per requisar doncs, material pirotècnic o que pugui doncs, fer mal a les altres persones. I com us deia, aquest primer balanç de 79 persones ja detingudes i sobretot intentar bloquejar el que estan fent la zona dels Champs-Elysis, perquè l'any passat també va ser un autèntic doncs, problema per tots els comerços d'aquella zona que van patir danys i que van ser vandalitzats.
1: Doncs aquesta és la situació a París ara mateix, quan fa una mica més de dues hores que el Paris Saint-Germain s'ha proclamat campió d'Europa per segon any consecutiu. Alegria, però també aquests aldarulls que, pel que ens explica la Marta, de moment se salden amb un balanç de 79 persones detingudes, déu-n'hi-do, a la capital francesa. Qualsevol cosa, qualsevol novetat, Marta, evidentment ens demanes pas al llarg de la nit.
5: D'acord, Oriol, una abraçada.
1: Fins ara. Tranquil·lets, a París, Javi, Ferran, Marvà.
2: Sí, déu-n'hi-do. No sorprèn, no? Potser.
1: Perquè, a més, a Budapest també hi ha hagut incidents en les hores prèvies a aquesta final. Vull dir que...
3: Bé, a l'estadi, quan ha marcat el gol el PSG, el de l'empat, sí, sí. Bengales, a un estadi on, pel que em consta de companys que estaven allà, han sigut registradíssims, companys que anaven a fer la transmissió oficial, que ja està bé, tothom ha de ser registrat, però han estat degudament registrats.
1: És inexplicable que així... en una final de la Champions encara es colin Bengales. Sí, sí. Vull dir, és una cosa que no m'entra al cap.
4: Bueno. Això segurament hi ha experts en colar les bengales, evidentment. Però,
1: sí, perquè si no...
4: però a més, com deia el Marc, no és estrany. L'afició del PSG és de les pitjors d'Europa.
1: O sigui, sí, sí, ara que està guanyant els últims anys està tenint oportunitats de demostrar-ho.
4: És coneguda per això. Els ultres del PSG són dels pitjors d'Europa.
2: Recordem que es van presentar a casa de Neymar en el seu dia per insultar-lo, fer-lo fora. Van tenir actes vandàlics per... estaven enfadats amb un jugador. És una de les coses insòlites que jo havia vist d'un club gran i encara més a París. Vull dir que... No, a veure com acaba. 500 detinguts de l'any passat, estarà amb 79.
1: Bé, doncs bé.
2: La mitjana està allà.
4: Queda molt tenir.
1: I la celebració, diguéssim, oficial, no? Un cop l'equip torni cap a França, que suposo que també hi haurà...
4: L'any passat van començar més tard, perquè va començar la final a les 9 de la nit, avui ha començat a les 6.
1: Hi ha més marge.
4: Tenen marge.
1: I com que ja han començat abans del partit, doncs encara més. Doncs la segona del PSG... Què us ha semblat? No sé si esperàveu potser una final més còmoda per com s'havia catalogat el PSG de favorit en aquesta final. Al final s'ha decidit als penals.
4: Bé, jo crec que ho deies tu, l'Arsenal ha tingut la final, no sé si somiada o desitjada per Arteta, que és marcar un gol relativament aviat i tancar-se.
1: Clarament era el millor guió. Arteta... Era el millor guió per Arteta.
4: Sí, sí, no, Arteta, és que avui s'ha vist clarament. Arteta va estar en Guardiola, el seu cos tècnic, que acaba de guardiolista, però no ho és.
1: Us ha decebut un punt?
3: Vull dir, ha guanyat la Premier així, sent molt eficaç a pilota parada.
4: Pilota aturada i defensant.
3: Clar, pilota aturada, defensant molt bé.
4: A mi m'ha recordat molt l'Atleti de Madrid de Simeone, però no avui, durant molts partits. Llavors, sí, és cert que després és discutible si hi ha un penal o no hi ha un penal a favor de l'Arsenal. És d'aquells que pot ser o no pot ser, depèn de l'ull com es miri. Avui, que tu mires d'una manera neutral, jo potser l'hagués pitat. I...
3: A mi em sembla que no, em sembla que el jugador de l'Arsenal està agafant... Crec que es pot veure de dues maneres, però que el jugador de l'Arsenal ja està agafant...
4: Però sí que és cert que crec, a banda d'això, que el Calaifi ha treballat molt bé els despatxos. No dic no només per aquest penal, ho dic en general, en les últimes temporades.
2: Sí, però alhora el PSG ha hagut de guanyar... s'ha hagut d'enfrontar les eliminatòries
4: a tots sortejos horrorosos.
3: Aquesta temporada i l'anterior.
1: És increïble. Primer, que ha hagut de passar per segona temporada seguida pel top 8, pel top 16, vull dir. És a dir, no ha entrat entre els 8 primers en cap de les dues Champions amb aquest format, que té molt mèrit. També de cara a restar la importància doncs en futures edicions de la Champions, a desdramatitzar no? El no queda entre els 8 primers, però després ho penses i és que s'ha carregat el Chelsea, que és veritat que doncs no és el millor Chelsea de la història, evidentment, però és el vigent campió del món, i els hi va fotre el Mundialet l'estiu passat.
2: Sí, sí.
1: Han eliminat el Bayern i avui s'han carregat a l'Arsenal, el campió d'Alemanya i campió d'Anglaterra.
4: La final era va ser la semifinal. Per mi, jo crec que els dos millors equips eren el Bayern i
3: eliminen el Liverpool, PSG. També.
1: I el Liverpool.
3: Passen molt malament. Per mi el punt d'inflexió de la temporada del PSG és el partit de la ronda extra, que el partit de play-off que han de jugar per no quedar entre els 8 primers contra el Mónaco, que bateixen moltíssim, que hi ha un moment al partit d'anada que estan perdent, que Dembélé, em sembla que l'han de canviar, estic parlant de memòria, però perquè està lesionat. Van perdent, sembla que 2-0.
1: Hola, Clara Rodergas, bona nit. Encara continua per aquí, la Clara.
6: Però diria que expulsen, no?, un jugador del Mónaco, sí, i això fa que ajuda una mica també la remuntada, però fins i tot a la tornada té un moment.
3: Sí, sí, a la tornada té un moment
6: que el Mónaco marca i es posa allà.
3: Està a punt de poder remuntar,
6: que,
3: sí.
6: Recordo el Miquel que va dir quin golaç, acaba de fallar.
4: Bons arbitratges. Ja.
1: A més, recordo també l'any passat, que l'eliminatòria contra el Liverpool crec que va ser els penals. Vuitens.
2: No, i l'últim partit de la Lliga, el PSG un moment que està fora, i crec que és un penal que li xiulen a favor contra el Newcastle, que l'acaba colant en el top 16, però hi ha un moment en què està el 21 o el 22 durant el partit.
6: Sí, l'any passat, dius, no?
2: Sí, la temporada passada estava fora.
6: Una jornada molt, molt apurat. Sí,
1: sense
6: sí.
1: Tenir clar ni tan sols si van al play-off.
2: Sí, sí.
1: Per valorar també una mica, no?, en perspectiva, doncs aquestes dues temporades excel·lents del PSG de Luis Enrique, que evidentment durant la temporada tens els i baixos i que la clau és arribar, doncs, a aquests mesos decisius.
4: Però jo crec que amb això també l'ajuda té una gran plantilla. Bueno, no sé si dir gran plantilla, perquè avui és cert que anaven entrant suplents i jo anava pensant, doncs els suplents de l'Arsenal són millors que els del PSG.
1: Ha jugat la pròrroga sense Dembélé, per exemple.
4: No, ni Dembélé, ni
2: Vitinha,
4: ni Kvaratskhelia.
1: Sí, sí.
4: Però, bueno, diria que ha canviat a Marquinhos, també. Sí.
6: Sí.
4: Però jo crec que amb això sí que l'ajuda el fet de jugar una lliga menor que se mantengui.
1: És l'etern debat.
3: Sí, i és veritat perquè Marquinhos portava els mateixos partits a Champions que a Ligue 1, és a dir, clarament l'ha dosificat.
2: Sí, crec que han jugat 14 o 15.
4: Poden dosificar-se.
3: Quan el PSG no arribava a aquestes instàncies, jo crec que vas per aquí amb l'etern debat, també es deia que l'equip que no té competició del nivell en el dia a dia...
1: Que és un debat que, salvant les distàncies, tenim amb el Barça, salvant molt les distàncies...
3: Amb el Barça femení, exacte.
1: Però és l'etern debat. Si res té, diguéssim, aquesta competitivitat en la lliga domèstica i que després a la Champions et foten una rebregada.
4: El debat s'ha acabat, perquè el Barça femení acaba guanyant les Champions.
1: No és un debat d'aquesta temporada, no? En el sentit de si...
3: Quan el PSG no la guanyava es deia que una cosa que podia condicionar la seva competitivitat era això.
4: Això era culpa de qui sabem.
3: De qui?
4: No sé, avui m'han recordat una portada que era, si quieres ganar la Champions, ja sabes dónde tienes que ir.
1: Què deu pensar ara mateix Kylian Mbappé?
4: Ha marxat dues Champions pel PSG.
1: Què deu pensar Mbappé?
2: Que tant de voler hagués fet més cas a Luis Enrique, segurament, no? Quan era jugador seu. O sigui, si jo fos Mbappé, penso, ostres, si li hagués fet més cas, potser algun dia i un altre m'hauria apropat més a guanyar la Champions. El que certifica Luis Enrique és que ha fet molt millor tots els jugadors que li han fitxat, d'acord que ha pogut fitxar tots els jugadors que ha volgut, però és el mat... Em recordo una mica quan es parlava fa una setmana o així de Guardiola, ha pogut fitxar molt, ha tingut molts diners, però tots els jugadors que han arribat els ha fet millors. I Mbappé s'ho deu estar mirant així, de dir, és que podria haver sigut encara millor jugador del que sóc, però Mbappé s'ha pensat, o encara es creu que ja ha arribat al límit i s'ha inventat a Dembélé, o el fitxatge l'any passat al mes de gener de Kvaratskhelia fa pujar increïblement el nivell, Barcola, que semblava espectacular, ara és suplent, Doué, si juga d'extrem dret, el dia del Bayern, les dues aparicions que fa, apareix per l'esquerra i dius, aquest tio de què juga? Vull dir que per mi Mbappé s'ho ha de mirar així, jo crec.
3: De fet, penso que la victòria del PSG, el fet que hagi enllaçat dues Champions consecutives, jo sé que el PSG és un equip que lògicament cau malament i jo diferenciaria la institució del club. A mi que la institució PSG i el que representa la seva història, el seu model de club, etc., hagi... aconseguit guanyar dues Champions consecutives, que és una cosa que abans només havia fet un equip en la història, a mi no em posa massa feliç, que diguéssim, però que l'equip del PSG d'aquesta temporada i de l'anterior, que crec que és el millor equip, o ha estat el que ha aconseguit millors pics de rendiment i arribar a les etapes finals de la temporada amb millor rendiment, que aquest equip hagi aconseguit aquesta hegemonia, crec que envia un missatge positiu, en el sentit de que és un missatge que et diu, el col·lectiu està per sobre de les individualitats. És a dir, quan tu vas voler fitxar cromos i tenies a Neymar, a Messi, a Mbappé, no vas guanyar la Champions. Quan tenies a un Mbappé, que era un jugador que per la seva jerarquia individual es creia amb la capacitat de ser díscol i de no estar sotmès a les instruccions estrictes del seu entrenador, tampoc vas guanyar la Champions. Tot i que t'hi vas quedar molt a prop, perquè és una mica enganyós, aquella Champions, sí, perd el PSG les semis amb el Dortmund, fent 3 o 4 pals, que podia estar perfectament a la final. Però bé, no la guanyen. En canvi, se'n va Mbappé. Luis Enrique diu aquella famosa frase
1: del documental, controlaré tot. Cada vegada que el PSG guanya alguna cosa...
3: Que és jugar-se-la molt, li podria sortir
1: la frase de Luis Enrique, l'any que ve controlaré totes les situacions.
3: Crec que realment és un bon missatge, diria, al futbol, un gran entrenador amb poders i un col·lectiu amb bones individualitats, però amb sí, Dembélé va guanyar la pilota d'or, però estaríem d'acord que cap jugador és una estrella rutilant. Jo crec que Kvaratskhelia ha estat el millor jugador de la Champions, però cap jugador és d'aquests que tots diem el primer, el segon o el tercer quan pensem en els millors jugadors del món, però tots ficats al servei d'un col·lectiu poden més que les individualitats.
1: I Florentino, que avui estava a la llotja, no sé si haurà, diguéssim, arribat a la reflexió que ha fet ara el Javi, però avui estava a la llotja convidat per la UEFA, convidat
4: per
1: Ceferín, no estava pel partit, estava per l'informe.
4: Per donar-li l'informe a Ceferín.
1: A Ceferín, l'informe del cas Negreira, que ha recopilat durant els últims 3 anys. Però clar, des de la perspectiva del Madrid també és un punt... no sé si dir humiliant, en el sentit de que, escolta'm, tu t'has emportat l'estrella que t'havia de, diguéssim, de fer invencible, no? I l'equip, el qual teòricament debilitaves moltíssim, doncs porta dues Champions consecutives.
4: Jo crec que primer és el que diu el Javi, que al final és el col·lectiu el que s'imposa a les estrelles, i després que tant, parlo del PSG, però puc parlar del Barça també, al final hi ha molta gent que diu és que hi ha equips que no necessiten entrenador, que juguen sols. No, és a dir, Luis Enrique és possiblement actualment el millor entrenador del món, i igual que ho era Guardiola, i per això el City guanya tot o ha estat guanyant tot, igual que ara a Espanya aquí Flick guanya, perquè el Barça guanya perquè Flick és un molt bon entrenador. En canvi, el Real Madrid jo crec que tenia un bon entrenador i se'l va encarregar als jugadors i Florentino, perquè jo crec que Xavi Alonso és un bon entrenador, però se'l va encarregar i Ancelotti la temporada passada ja estava també al servei de les estrelles. Xavi Alonso que se l'ha encarregat les estrelles, i Arbeloa no és ningú. Per tant, trenques amb el tòpic aquell que diu no, quan tens un molt bon equip, dona igual a l'entrenador. No, l'entrenador és superimportant, i el PSG ha guanyat dues Champions perquè té el millor entrenador del món.
1: A veure si congeniran Mourinho i Mbappé.
2: No, i posar les estrelles al servei de l'equip, que és el que va intentar fer Xavi Alonso, i jo crec que si no tens el president, o, és a dir, si tu com a entrenador no estàs reforçat per algú darrere, doncs els jugadors passen a tenir més poder que tu, i Xavi Alonso no ha sigut capaç. I en canvi, jo crec que aquí Luis Enrique arriba també amb una direcció esportiva, que és la de Luis Campos, que jo crec que és qui aquest binomi fa que li portin uns jugadors a Luis Enrique, que Luis Enrique se sent còmode amb els jugadors que arriben i sap que els podrà posar al servei del seu equip. I entenc que també la direcció del PSG, amb el Khelaifi o qui hi hagi per sobre, sempre li dona l'okei a Luis Enrique. A cas si passa el que ha passat amb Xavi Alonso, que és que va un jugador i truca a la porta al president i diu: aquest entrenador no m'agrada, que em faci córrer, senyor president. Doncs el president el que li hauria de dir és: tu baixa i fes cas a l'entrenador, que és qui mana, no? Si això no passa, que amb el PSG sí que passi, amb el Madrid no ha passat, un equip està al servei de les estrelles i l'altre, les estrelles, estan al servei de l'equip.
3: Sí, sí. Hi ha una declaració de Dembélé de fa un parell de setmanes, és a dir, ja amb la pilota d'or de la temporada passada sota el braç, on li pregunten com és que ara pressiones així, és a dir, mai t'havien vist a la teva carrera pressionar així, aquesta actitud defensiva, aquesta concentració, fins i tot quan et canvien, estàs a la banqueta concentrat i ficat en el partit.
1: Ai, si haguéssim tingut aquest Dembélé.
3: I ell riu i diu: és que si no ho faig no jugo. Això t'ho diu tot, sobretot contraposant-ho amb l'assumpte del Madrid.
4: És que tu acabes de dir, ai, si haguéssim tingut aquest Dembélé, és que possiblement en Flick Dembélé ho faria.
6: I tant.
1: Sí, sí. Deu estar content, Luis Enrique. Ara sentim que ha dit, després d'aconseguir aquesta segona Champions consecutiva pel Paris Saint-Germain, està content, Luis Enrique, Clara?
6: Està content, evidentment, està content, molt, molt content.
1: Un minut i el sentim. Can everybody shout hey yo to Mrs. Couch Potato?
7: She's in her own world in the state of San Diego. Tu ho diràs, amb Oriol Jové. Pops little girl, but he ain't too proud
1: to say it on us. Singing how the hell I'm gonna stop. 11 i 31, té imitadors però no són iguals, té còpies però no són els originals. Per 33.400 euros, ja ho direm. Té competidors però no té rivals. No hi ha res com l'Honda Civic, l'híbrid més esportiu, que ofereix una experiència de conducció única, dinàmica i emocionant. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Sonda de Catalunya. Aviam, què diu Luis Enrique? Content o eufòric, Luis Enrique?
6: Ja amb el sorret final se l'ha vist molt eufòric. Ha patit, també, a la banqueta. L'hem vist que hi ha moments en què no ho veia clar, en què s'ha posat les mans al cap per alguna errada. Vaja, venia del 5-0 de l'any passat, avui s'ha trobat amb un panorama completament diferent. Però el PSG ha aconseguit aquesta victòria. Però, com diu el tècnic a Movistar, ha costat.
8: Ha costado mucho, mucho el partido, ¿no? Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
1: Amb la flor, ¿eh? És veritat que han empatat de penal, clar, vull dir, i a més amb un bon minut, perquè...
3: Sí, perquè a partir d'allà ja comença a descomptar
1: clar,
3: el temps.
1: És que, és que entraves ja els últims 20 minuts.
3: Sí. Ara et diré una cosa, jo crec que en els gols ha tingut més flor l'Arsenal, perquè el gol, la pilota se li queda de cara pel contraatac, per, sí, una, un per una pilotada que rebota a la cara d'un jugador.
2: La butja
4: és un rebot.
3: A Trossard li toca i d'allà és
4: l'acció. I li queda bé amb avantatge.
3: Ara no passa el penal, que és una gran acció.
2: Des que se li queda, creua tot el camp i la clava a l'escaire.
3: Sí, sí, sí. Sí, però és... pos allà, però és cert que l'inici de la jugada
4: gol,
3: és afortunat.
4: Un gol, el xut, és molt Dembélé.
1: Mm. Sí,
4: el pal curadal sí, és molt de Dembélé.
1: Que després ho ha intentat Barcolà, crec, sí, també, i li ha anat al lateral de la xarxa, i Baratskelia, que Baratskelia, crec,
3: exacte,
1: que ha anat al pal. Vull dir, sí, que... pal.
6: És veritat que... Barcolà ha tingut dues, la que David Raya ha estat rapidíssim.
1: Correcte.
6: Sí.
1: Correcte.
6: I l'altre que entre Luis Skelly i el pal s'han anat a córner.
2: Això, per cert, la selecció...
4: No, que ara, perquè he sentit el nom de David Raya, avui queda demostrat que el porter que serà titular de la selecció espanyola al Mundial és el pitjor.
1: Mira, hem tingut aquesta reflexió amb el Damià López abans a la redacció, de dir, si avui...
3: El Damià defensarà Luis de la Fuente.
2: Que uneixi món per tant.
3: És a dir, això, l'Atlètic Club ha fet un tuit destacant que l'únic equip i, per tant, l'únic porter que ha mantingut la porteria zero en tota la Champions contra el Paris Saint-Germain és l'Atlètic Club amb Unai Simón.
1: Començant la campanya. No, no, però vull dir que teníem el debat de dir... Si avui David Raya, pel que fos, era l'heroi de l'Arsenal, haguéssim tingut
2: debat
1: amb la porteria de la selecció espanyola?
3: És que el debat l'hem de tenir igualment.
1: Pregunto.
3: Jo crec que
1: el tenia igualment. Sí, sí, però vull dir, el debat el tenies sense Rai, el tenies entre Unai Simón.
4: El debat existeix per tothom, menys per Luis de la Fuente.
2: Clar. I li semblaves un nou debat.
4: Té Unai Simón com a titular i punt.
3: Sí, també el més injust en tot aquest procés, amb el que s'ha estat més injust és amb Raya. Perquè quan hi havia Unai Simón, Raya, Remiro, el millor ja era Raya. I llavors es va iniciar el debat Joan García, amb tota la lògica del món, perquè Joan García és boníssim, és millor que Unai Simón.
1: És que de la Fuente va reivindicar Raya l'altre dia.
3: Raya, clar, i de la Fuente va reivindicar Raya, que em va fer molta gràcia, perquè és com, sí, sí, reivindicar Raya, però el tenies, tu a Raya, ja el podies haver posat de titular i seguies posant Unai Simón.
2: Sí, sí, sí, i amb això jo m'imaginava, perquè recordem que la selecció espanyola està concentrada i Luis de la Fuente va explicar que veurien...
1: Sí, sí, sí, sí,
2: final,
1: sí.
2: O sigui, jo m'imaginava a Joan i a Unai Simón veient el partit de Raya al sofà i mirant-se entre ells i dient, bueno, aquí qui juga, saps?
1: És una bona imatge.
2: Millor porter de la Premier, David Raya, millor porter de la Lliga, Joan García, i el porter de la selecció, Unai Simón. Sí, és impecable, vull dir, sí, la lògica és
1: aplastant.
2: És espectacular. Sí, sí.
1: Doncs aquesta que ha tret Raya, que ha estat molt bé, és veritat que veient el balanç d'ocasions clares al final del partit, és veritat que es decantava una mica la balança contra el PSG, però és veritat que ha tingut aquest puntet també de sort que fa falta, no?, de marcar el penal. També és veritat que potser l'ha tingut l'Arsenal marcant tant d'hora, però són les coses que passen a les finals. Què més de
9: Lucho?
6: Doncs són dos anys ja consecutius amb el PSG sent campió de la Champions, marcant una època, no?, amb uns 11 que sabem de memòria, amb un segell molt clar amb Luis Enrique, i escoltant el que ha dit després del partit, la sensació és que continuarà sent un equip temible.
8: Pero estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando, ¿sí? Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
6: Y precisamente un jugador, Fabián, posava en valor el fet de guanyar-ne dues de seguides.
10: ¿Quién no lo diría, no? Que íbamos a hacer historia y tan seguido, ¿no? Dos Champions seguidas. Con lo difícil que es, solo lo había hecho el Real Madrid. Bueno, ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hoy hemos visto de principio hasta el final. El equipo lo ha dado todo. Y toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
9: N'hem parlat una mica, però de Luis Enrique, que ara el sentíem abans de Fabián. Déu-n'hi-do, Luis Enrique, el palmarès que comença a tenir i evidentment hem posat ara en valor la seva figura amb el que ha aconseguit amb el col·lectiu, amb el PSG. Deia el Xavi Puig, i estic molt d'acord durant la transmissió, que l'etapa de Luis Enrique en perspectiva al Barça, doncs, potser va ser una mica més curta del que veient en perspectiva, doncs, ens hagués agradat que fos, segurament, però déu-n'hi-do, Luis Enrique, que ja només té per davant Ancelotti en el palmarès de Champions. Està al nivell de Guardiola, evidentment.
2: Empatat a Guardiola,
9: tres,
2: no?
9: Sí, amb tres. Només té per davant Ancelotti, que en té cinc.
2: Sí, sí. Hi ha una part, per mi, post-seleccionador, o sigui, després de ser seleccionador amb Espanya, que crec que fins i tot hi ha una part de mentalitat i de com ella es guanya el vestidor que ha millorat moltíssim. O sigui, en el Barça també va acabar sortint per aquesta guerra entrenador-vestidor. A la selecció espanyola va tenir una guerra més, diguéssim, amb la premsa. Però aquí jo crec que els té a tots seduïts. I una curiositat, una interioritat per un tema que estem fent i estem treballant amb els inicis de Luis Enrique com a entrenador a la porteria, quan va entrenar el Barça B. Vam demanar una entrevista amb el Joaquín Valdés, que és l'única persona que ha estat amb ell des que va començar, no? Que porta 15 anys juntament amb ell. Vam parlar a mitjans d'abril i ens va dir, a mitjans d'abril, a quarts de la Champions, ens va dir, como vamos a ganar la Champions, tenemos que hacer la entrevista en junio.
9: Ostres.
2: I li dic, ostres, bueno, Joaquín...
9: doncs, o sigui, encara no l'heu fet.
2: No, encara no està feta. Ja tenim dia i tot, I ens vam quedar tots tan parats que vam dir, si aquest tio s'ho creu així, el vestidor s'ho ha de creure així. I era una mica l'anècdota de com tothom allà dins ha d'estar mentalitzat de la mateixa manera o d'una manera semblant, perquè si la mà dreta de Luis Enrique ho sent així, els jugadors deuen tenir un sentiment bastant semblant.
9: Sí, sí, és una mica la clau, és el que dèiem abans amb Luis Enrique, que, ostres, ara el sentíem, és que els ha de fer parar d'entrenar, no? Ha dit...
3: Sí, aquí li preguntaven si com es torna a motivar els jugadors per tornar a guanyar, si ja era difícil fer-ho un segon cop, ara que ho haurà de fer per un tercer cop, i ell deia això, que amb aquests jugadors els ha de parar, que volen sempre una mica més. A mi em fa la sensació, que coincideixo amb el Marc, que una de les coses en les que més ha guanyat Luis Enrique, també potser ens ho sembla per la distància, li hauríem de preguntar als periodistes francesos, però és que ha guanyat una mica de mà esquerra, una mica de capacitat de gestió de vestuari, i després dues coses molt importants. Una, que és que el futbol va cap a la direcció a nivell tàctic, jo crec, i futbolístic, que ell sent i que a ell li agrada, i és un futbol propositiu, ofensiu, però alhora molt de vèrtic i molt de córrer i molt d'exposar-te sense por al que et passi a l'esquena, perquè arrisques, però alhora, sabent que tu aniràs sempre a marcar un gol més d'aquesta forma, potser menys posicional, menys vertical, però igualment arriscada, igualment molt ofensiva, i l'altra, que és un entrenador que necessita tenir plens poders sobre l'equip, sobre el control, jo crec, de gairebé totes les facetes, i això a alguns altres clubs, penso en la seva etapa a la Roma, per exemple, aquí a París sí que li han donat, ell ho ha sabut fer servir, tu parlaves abans de Luis Campos, és la seva mà dreta dins del club, si algú es fixa en les imatges de la celebració, reconeixerà el Kelaifi tota l'estona, però són tres, el Kelaifi i Luis Enrique, doncs l'altre senyor ja gran amb ulleres rodones que hi ha al costat és Luis Campos, que és el director esportiu, sí, sí. És la seva mà dreta, estan perfectament connectats, i crec que Luis Enrique, quan se sap plenipotenciari, quan se sap el líder únic indiscutible d'un projecte, treu la seva millor versió.
9: Doncs el PSG, que ja té dues Champions, les dues seguides, les seves dues úniques Champions de la història, i l'Arsenal, que doncs allarga la seva fama de pupes, no?
4: Bueno, ha estat loser, però ha guanyat la Premier aquesta temporada. O sigui, no, és cert que no ha guanyat mai la Champions, i una vegada tenia la Premier lligada, segurament estaven molt per la Champions, però és també cert que Anglaterra... Hi ha vegades que li dona més importància a guanyar la Premier que a guanyar la Champions, eh?
9: Sí, però digue'ls-hi avui.
4: Recordo, ja, avui no, però recordo que va ser el
3: Liverpool.
4: El Liverpool, sí, que no havia guanyat mai una Premier, havia guanyat la Lliga, però no la Premier, i aquella temporada preferia guanyar la Premier que la Champions.
3: I crec que l'Arsenal, jo no sé si és demà o això, ho he llegit.
9: No,
3: fan la rua?
9: Demà hi ha rua.
6: Estava programada ja per celebrar la Lliga i, si hi havia la Champions, la Champions. I no.
9: Però posa't tu demà a fer una rua.
6: Sí, sí, sí, no.
3: Sembla fantàstic.
9: A favor,
11: també ho va fer, ho recordo.
3: També ho va fer.
4: També ho va fer, sí, ho va fer quan va perdre la
3: Lliga.
11: Després de perdre la Champions.
4: Després de perdre la Lliga, l'altre. Després de l'última jornada de Lliga.
11: Exacte, l'altre dia amb Guardiola, no? Sí, sí, sí, però quan va perdre la Champions...
4: Les dues copes.
11: Sí, quan va perdre la Champions fa 4 anys o així, la final... també va celebrar, va fer una rua el dia següent celebrant la Premier.
3: Crec que parla d'una grandesa de club institucional, de donar valor a una cosa que un es va guanyant dia a dia, que són 38 jornades, que de veritat demostren que ha estat l'equip més competitiu. Per mi l'Arsenal no és el més vistós, no és l'equip que jugui d'una manera que a mi em fa seure'm al sofà de casa esperant que comenci els seus partits, però escolta, si en 38 jornades acabes guanyant una competició, és que has estat el millor, i per tant té tot el dret del món a celebrar-ho, i fuig una mica d'aquest exitisme de que sembla que no més valen les coses si un equip guanya la Champions. Que això és un relat que alguns que tenen molt bon palmarès en la Champions estan molt, però que molt entestats en fer que tots ens el creguem, però que hauríem de lluitar contra això.
9: I a més, vull dir, clar, en el cas de l'Arsenal és que estem parlant que és una lliga que no guanyaven de feia 22 anys, crec. Per tant,
3: ja, és
9: que, clar, vull dir, ostres, és una cosa que tu no has pogut celebrar en dues dècades, que hi ha gent que no ha vist mai o potser no ho recorda, i que es vegi empanyat perquè no has guanyat la Champions, doncs és veritat que seria injust pel valor que té pel club haver guanyat aquesta lliga.
6: De fet, li han preguntat després de la roda de premsa què espera la demà, perquè diu, clar, s'esperen 500.000 de persones als carrers de Londres per celebrar la lliga, i ha dit que en tenia, que ara evidentment estan dolguts, però que ha vist com celebra l'afició la Premier o altres moments de la temporada, i que sap que vindran a gaudir, que serà un bon dia.
3: És que jo penso que ens hauríem de ficar al cap que guanyar la Champions és l'excepció. Quan he sentit això de la rua, m'he posat a mirar quantes Champions han guanyat els equips en els últims 20 anys. Són 6 del Madrid, que és l'absoluta excepció, no té cap sentit, però són 4 del Barça, comencem a comptar des de 2006. Són dues del PSG, dues del Chelsea, dues del Bayern, i després en tenen una, Milan, United, Inter, Liverpool i City. I continuen sent gran equips, però és que guanyar la Champions és la cirerita d'un pastís, és l'excepció, per això també el Barça ha de donar valor a les lligues.
4: Hi ha molts amics que sempre em diuen és que la Champions, és que la Champions, és que el Barça, la Champions... I jo sempre els dic, deixeu a banda el Madrid, perquè és una cosa estranya.
3: Exacte.
4: És un ente estrany.
3: És l'excepció.
4: Però tu mires, perquè molts d'aquests amics et posen com a exemple el Bayern, sí? I llavors dius, mira el palmarès de la Champions, mira quantes, el gran Bayern, quantes en té.
3: I quants anys han estat sense guanyar la Champions? El Bayern va arribar a estar 25 anys sense guanyar-la. Ara en porta 6. El Milan va estar 20 anys. Ara en porta 19. El Liverpool va estar 19 anys. Ara en porta 7. El United no la guanya des de 2008.
4: És a dir, 7
3: anys.
4: És molt complicat. Sí, és que ja estàs lluitant amb 7, 8 equips molt, molt bons i només pot guanyar un.
9: Sí, sí. El tema és que, clar, no sé, des de la final de París que va perdre contra el Barça, havia arribat alguna altra final?
3: No, és la seva única final.
11: Dos finals en tota la història.
9: Jo entenc també el punt aquest de dir, hosti, ens ha costat

0: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
1: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
3: Tan raca la manera de jugar.
4: Sí, però no ha perdut... És que aquesta estadística que... és molt bèstia. No ha perdut ni un partit en tota la Champions. Ni a la fase Lliga,
3: clar,
4: ni en cap eliminatori, i la final tampoc l'ha perdut.
3: Clar, però...
4: Vull dir, és veritat, però, és veritat.
5: Aquests partits s'han de veure, eh? Jo, sí, els he vist tots, eh?
3: Sí, sí.
5: Tots els partits de la Champions.
6: És molt difícil marcar-li un gol a Barça.
3: Per això...
4: Però que manera, té, també és, té mèrit.
3: O sigui, té mèrit, però que és una manera de jugar que davant de... d'un espectador neutral, així com si el City de Guardiola, el PSG de Luis Enrique, el Barça de Flick l'any passat no arriba a la final i tu pots sortir, o sigui, ho contraposo una mica, ho penso amb els aficionats de l'Arsenal, eh? Que surten al carrer, pots sortir al carrer a celebrar perquè estàs orgullós del teu equip i tu has passat bé i has anat tot l'any a veure, o l'any passat quan es feia un debat del Barça que es va quedar a 5 minuts d'arribar a la final... I pots celebrar d'alguna manera que has gaudit del futbol del teu equip o que has anat a cada cap de setmana a veure i gaudir del futbol. Quan el resultat és l'únic objectiu o no hi ha una proposta enmig, surts a celebrar també, que sortiran a celebrar la Premier, però jo crec que et falta aquest algú més, segurament com a aficionat. Eh?
6: I mira, només com a aficionat neutral, com va ser una semifinal i com va ser l'altra.
3: Sí, clar, no,
6: el PSG Bayern,
3: no?
6: Sobretot el partit d'anada va ser descomunal.
3: Sí, sí,
6: en canvi l'altre, clar, s'enfrentava Arsenal a l'Atlètic de Madrid, clar, és que...
5: I els quarts de final...
6: Per qual.
5: I els quarts de final l'Arsenal elimina l'Sporting de Lisboa, que guanya 0-1 a Lisboa al partit d'anada
3: amb un gol de
5: Havertz al 91, sí, sí, i empaten a 0 a la tornada. Sí, sí. És a dir, ha estat entrepà de cargols, veure la Champions de l'Arsenal.
4: Sí, sí. Alguna cosa d'Arteta, Clara?
7: Sí, amb un entrenador de l'Arsenal que a Movistar ha parlat del dolor, però també de l'orgull.
8: Yo creo que tienes que dominar las emociones. Sientes dolor, lo tienes que sentir. El deporte es esto. Eso no quita el orgullo que siento por mis jugadores, por la temporada que hemos hecho, sobre todo los momentos que nos dan en el día a día. Es un grupo maravilloso. Lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera. Y somos conscientes de lo que hemos hecho. Lo que pasa es que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
4: Doncs contraposant una mica aquest sentiment, no? D'orgull, però a la vegada una mica de decepció, i és normal. L'any que ve la final al Metropolitano,
5: Sí, sí.
4: Aviam, si us imagineu el Barça amb Julián Álvarez. O poso un escenari, pot... Correas, un moment. Vull dir, deixa'm...
7: No
3: vol dir sentir-me
5: res. L'última final del Metropolitano.
3: No, perquè...
7: Sí, el Liverpool...
3: Perquè
5: Juve no vagi. És la d'Anfield del Barça.
7: Que hauria d'haver estat el Barça.
4: Un moment, per favor. Que és 30 de maig.
6: Això ho fa per enllaçar amb el mercat.
3: Sí, clar.
7: Gordon,
4: com es nota que el Correas és gat vell de les tertúlies del Tu diràs. No, però ara, vull dir, és un escenari que pot passar. És a dir... que Julián Álvarez vingui al Barça és una possibilitat.
6: Signo ara.
4: És una Julián possibilitat.
6: I jugar a la final.
4: Que el Barça arribi a la final de la Champions també, és una possibilitat. Evidentment, ho signem amb sang tots.
6: No he dit res de qui la guanya.
4: Però la imatge...
6: Per això tampoc he dit res del rival, perquè si fos l'altre...
4: La imatge tindria certa gràcia.
6: Home, sí, clar.
3: Contra l'Atlètic de Madrid, no? Ja podem triar coses.
5: Rizar el rizo, que diuen.
4: No sé si voldria una final contra l'Atlètic de Madrid.
7: Després del que hem vist aquest any, no.
4: Després del que hem vist aquest any.
3: Va ser horrorós.
4: Doncs, aviam, tot pot passar. Tot pot passar.
6: Jo coincideixo bastant amb ell. Jo he estat a la immensa majoria de camps de la Lliga Espanyola, crec que tots, i per mi és parlar-lo amb clau Barça, eh? És pitjor... el Metropolitano que el Bernabéu.
7: 100%.
4: Per l'ambient i...
6: Sí, sí.
4: I tot.
6: Imagina't ara. Imagina't
7: si fes amb Julián.
3: Si vas amb Julián.
4: I a més també una mica la...
3: Simeone té una capacitat de crear una atmosfera com...
6: Sí.
3: Estàs incòmode.
4: I també que jo crec que ara al Madrid li tens la moral menjada. Vull dir, són 6 de 7 victòries des que ha arribat Flick.

0: Sí, l'afició del Madrid et pot dir de tot, et pot... però el nivell d'agressivitat...
1: És molt més freda l'afició del Madrid.
0: Sí, el nivell d'agressivitat de l'Atlètic de Madrid és brutal.
2: Tant de bo d'aquí un any puguem estar parlant d'una final al Metropolitano amb el Barça. Gràcies, Clara.
3: Bona nit.
2: 10 minuts per la mitjanit. El GPS diu, ara poseu-vos en situació, que tens una benzinera a 100 metres, però amb el nou Link Anco 08 segur que pots passar de llarg, perquè aquest model s'adapta totalment al teu ritme de vida, amb fins a 200 quilòmetres en mode 100% elèctric. Què vol dir això? Doncs menys parades, més llibertat i més eficiència. Vine a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Link Anco de Catalunya. Una pausa i... Sí, Correas, parlem de Julián una mica.
4: Tu diràs, amb Oriol Jové.

0: 11 i 53 de la nit, tu diràs a RAC1 fins la 1 de la matinada. Hem estat parlant en aquest primer tram de programa de la Champions, que ha guanyat el Paris Saint-Germain, la segona de la seva història, la segona consecutiva, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que ha derrotat l'Arsenal a la tanda de penals. Ens endinsem ara en l'univers mercat i en l'univers Barça, que ha bullit, ha entrat en ebullició, no sé si molt abans del que ens esperàvem. És veritat que aquí hi ha el Mundial com a factor que et fa anar una mica ràpid, però, ostres, si dilluns us haguessin dit que aquesta setmana, a dissabte, estaríem parlant d'un fitxatge ja signat i presentat pel Barça, us ho haguéssiu cregut?
1: No, perquè el Barça acostuma a tenir una altra forma d'actuar, no? De fet, jo celebro, i crec que ho ha fet molt bé en aquest cas, la rapidesa, avançant-se a, diuen que el Bayern, no?, que també el volia, avançant-se al fet de que jugui el Mundial, que el podria haver posat encara més en l'aparador, o al fet que pugés el preu, i sobretot la discreció. No és un nom que hagués sonat pràcticament, que ningú estigués dient, no és el cas de Julián, no? És a dir, aquí crec que s'ha treballat molt bé en aquest sentit, i sí que m'ha sorprès.
0: Ara parlem de Gordon, si voleu, però abans, tema Julián, ara que deia el Javi. Què, els tuits?
2: L'Atlètic de Madrid no et deixa de sorprendre, no? O sigui, ara ja fins i tot a Twitter juga igual que jugar a la gespa, no? O sigui, lleig, brut, no sé. Jo és una manera com de... no sé, de fer comunicació al final, si ho tractes des d'aquesta òptica, que no trobo gaire divertit, la veritat. Vull dir, ho veus i no sé a qui li pot fer...
0: Bé, suposo que a part de la seva afició li deu fer gràcia.
2: La seva afició, sí,
0: és
2: no?
0: És que si no, creieu, ja no ho entenc. Vull dir,
2: no sé si dir,
0: parteixo de la base que per mi és un desprestigi molt gran de l'entitat, sí. I que, bé, fas el ridícul, però vaja, suposo que deu haver algú que ja ho deu comprar.
1: A mi em semblen uns tuits ridículs, crec que realment és l'adjectiu que em ve tota l'estona al cap, ja sé que és el que no és massa sofisticat, però és que realment és que és ridícul el que van fer. Em sorgeixen unes quantes preguntes a sant de què, és a dir, què ha fet malament el Barça, la institució Barça, oficialment, que enviar una proposta en el cas de que l'hagi enviat que els sembla insuficient, això és un motiu de greuge tan fort com per fer aquests tuits? Evidentment no. L'altra qüestió, i te coincideixo en que és una manera de degradar la institucionalitat, això ho veiem en molts àmbits, sembla que ja res importa, no? Però jo igual, no sé, dec ser un viejoven, però sí que em sembla que té una importància la institució, i això, fer-ho des del perfil públic i oficial de l'Atlético de Madrid em sembla patètic, i la meva pregunta és fins on ha escalat l'okay d'aquests tuits. És a dir, qui és la persona amb més rang, amb més poder de decisió a l'Atlético de Madrid, que ha dit, ah, sí, són bons, feu-los.
0: És... Ha hagut de ser algú, perquè... És a dir,
1: si això no pot decidir-ho, community clar, manager.
0: No, perquè si no ho ha preguntat, com a mínim se'n va al carrer.
1: No, vaja, si no ho ha preguntat, només fa el primer. No?
0: Exacte.
1: No, ja no passa el segon. És a dir, qui ha decidit això? Em sembla
3: a més,
1: absolutament...
3: Avisen abans.
1: Sí, clar. Sí.
3: Mitja hora abans, així van avisar. Que...
0: Ara comunicarem una bien, cosa molt important.
1: I l'única cosa que l'única lògica que li veig és que el que vulguin fer ells saben que Julián vol sortir, perquè l'entorn de Julián s'ha ocupat de que la gent sàpigui que Julián vol marxar concretament a Barcelona, i com que saben que, o deuen veure que el perden, volen evitar que faci tota la pressió del món per anar al Barça, que no és qui ofereix a priori la quantitat més elevada. És a dir, si hi ha una oferta del PSG que és molt més gran i tu posats a deixar perdre la teva estrella, prefereixes que te'n pagui el PSG 150 que el Barça, que a més és rival directe a la Lliga, 110. I ja acabo Ferran. I l'única cosa que lògica que li veig darrere és que tu amb això has gairebé dinamitat qualsevol possibilitat de que Julián acabi al Barça, a no ser que ell s'enroqui en una posició que per personalitat no li veig adoptant. Per tant, tu elimines l'opció de que Julián...
0: Sobretot si et surt malament.
1: Clar. Tu dinamites l'opció de que Julián vagi al Barça, que no li dones, per tant, un gran jugador a un rival directe, i faràs que si vol marxar hagi de sortir a un equip que encara te'n donarà més diners.
0: Què anaves a dir, Correas?
3: No va dir per enllaçar amb això. A veure, jo crec que Julián actualment o va al Barça o es queda a l'Atlètic. No crec que vagi al PSG, perquè segons sembla, precisament una de les raons de marxar de Manchester, a banda de que tenia Haaland per davant i ell volia jugar més, també és que no es va adaptar per l'idioma, no només ell, sinó la seva família, el seu entorn, dubto que ara vulgui anar a França amb un altre idioma i un altre entorn. Ell vol Barça i Barça. Però enllaçant amb això de l'Atlètic de Madrid, a mi em sembla la sensació que, primer, això ho fan tots els clubs, o quan l'Atlètic de Madrid va fitxar, no sé, a Sorloth, va parlar primer abans amb Sorloth per saber si volia anar a l'Atlètic de Madrid o va parlar amb el seu club.
1: Però si Ferran, quan va fitxar Julián, hi ha una anècdota que s'explica després un cop fitxat entre riures, i és que Simeone trucava tant a Julián, sent Julián jugador del Manchester City i estant concentrat amb la selecció olímpica argentina sub-21, trucava tant que Julián va anar a Juliano Simeone, fill de Simeone, i li va dir: Juliano, dile al teu pare que em deixi de trucar, que sí, que signaré per l'Atlético de Madrid. I això, un cop ja signat, s'explicava entre riures, però això és un entrenador trucant per intentar convèncer un jugador que té contracte en vigor amb un altre
0: equip. I això passa a tot arreu.
1: Clar, i això és normal.
3: I enllaçant amb això, el camí... Ostres, ja sé que el Barça va fer malament pagant el vicepresident dels àrbitres i que això ha provocat, no sé si dir-li la paraula odi o què, amb la immensa majoria d'equips de la Lliga. Però és que el Barça, cada vegada que vola un jugador de la Lliga Espanyola, té un pitote amb el seu club,
0: sense ser
3: el Barça.
0: Sigui quin sigui.
3: O sigui, amb Nico Williams, amb Joan Garcia.
0: Joan, t'ho puc comprar pel tema de rivalitat.
3: Si Joan Garcia vol venir al Barça, pues Joan Garcia acaba jugant al Barça.
0: Sí, però és veritat que és un jugador que va de l'Espanyol al Barça. Val? Bueno, sí. Però és veritat, Nico Williams què?
3: Nico Williams, Joan Garcia, ara Julián Álvarez. O sigui, cada vegada que vol un jugador de la Lliga Espanyola té un pitote.
0: Saps quina és la resposta a tot això? Jo crec que la dona l'Atlètic de Madrid en un dels seus últims tuits. Que el Barça, és a dir, dins de la Lliga, els altres clubs, doncs li tenen jurada pel cas Negreira.
3: És el que acabo de dir, és el que he començat dient. Jo veig que, jo què sé, no sé, si el Villarreal vol un jugador del Betis, no passa absolutament res, no?
2: Sí, o si l'Atlètic de Madrid fitxa...
0: Clar, i quan fitxa Baena, jugadors de la Lliga,
3: evidentment. O l'Atlètic de Bilbao, quan fitxa jugadors de l'Osasuna o de la Real Societat, no passa absolutament res. Per què només li passa al Barça?
0: Sí, jo crec que tenim clar que si fos un altre dels... fos el PSG, doncs qui estés en aquesta situació negociant amb Julián, no tindríem aquesta sèrie de tuits.
3: Parlo d'aquests tres casos. És que el cas Nico Williams va ser el representant el que va reobrir les negociacions un any després. És que l'altre dia qui va estar aquí va ser Fernando Hidalgo.
0: És l'entorn de Julián, sí.
3: Representant de Julián, no és el Barça que va no sé on, és ell que ve aquí. Amb Joan Garcia les coses del mateix. Llavors, escolta, són els jugadors. És que no hi ha cap club que no parli abans amb el jugador per saber si vol anar al club, perquè si no vol anar, ja no fas cap oferta.
2: Però hi ha una part també que s'explica també en els tuits, o s'intueix en els tuits de l'Atlètic de Madrid, que és la radiografia que... en l'entorn Barça sempre es fa dels fitxatges que es vol fer. Va passar amb Nico Williams també, en què al final, com que hi ha mitjans a darrere, hi ha informació, es va explicant el dia a dia d'aquest possible fitxatge, de si ve el representant, si es parla amb un representant, si l'altre, si es fa una oferta, i segurament aquests clubs, l'Atlètic de Bilbao, l'Atlètic de Madrid, no estan còmodes en que s'exposi d'alguna manera que hi ha un jugador i es faci públic que se'n vol anar del seu equip, perquè de cara a la seva afició es queda amb el cul a l'aire.
3: És cert, però també és perquè aquí hi ha tropecientos mil mitjans de comunicació, sí. I si no és un, s'assabenta l'altre. Però és que l'Atlètic de Madrid és exactament igual. L'Atlètic de Madrid porta dues setmanes filtrant que fitxen a Bernardo Silva. I a sobre, ara s'emprenyaran perquè Bernardo Silva també vol jugar al Barça.
0: No, i vindrà al Barça.
3: Quina culpa té el Barça de que Bernardo Silva prefereixi el Barça que l'Atlètic de Madrid?
0: Jo crec que hi ha el punt aquest de... ens volem mirar la cara amb el Barça i ens fa ràbia que vagin cap allà.
3: I després hi ha un altre tema ara, en concret amb l'Atlètic de Madrid, que és que Mateu Alemany està ressentit per
2: la jurada. La té jurada amb el que va passar. Però sí que és veritat que si Julián s'enroca d'alguna manera... Jo estic bastant amb el que diu el Ferran, que la té... és a dir, Julián té la sota la màniga, que és amb què l'Atlètic de Madrid, i de cara a l'Atlètic de Madrid surto victoriós i guanyo en imatge.
3: No renovo.
2: Exacte, no renovo, però em quedo aquí, la gent m'aplaudirà, es queda un any més, es queda a l'Atlètic de Madrid, i si ve al Barça, al final va on ell vol. Jo crec que fa molts mesos que Julián té aquest sentiment.
3: A més, el Barça... Li ha regalat a l'Atlètic de Madrid a Villa, li ha regalat a l'Atlètic de Madrid a Luis Suárez, li ha regalat a Griezmann després. Si només li ha fet regals.
0: Sí, sí.
3: Què més volen?
0: I hi ha un punt de...
2: I Suárez, dos lligues.
0: Sí. Correcte, que després te la guanyen... Sí, sí. Bé, amb polèmica, però sí, te l'acaben guanyant. I hi ha un punt aquí també, sembla a mi, de nerviosisme, de dir, sabem que Julián doncs, vol marxar, se'ns n'ha anat Griezmann, potser ens marxa Julián també, no hem entrat ni al mes de juny i tenim un problema.
1: És una forma clara de ficar pressió, jo insisteixo. Pot ser que PSG no sigui una opció després perquè ell li faci por la part extrafutbolística, perquè ja no es va saber adaptar a Manchester, però bé, ara mateix anar al PSG per un jugador amb Luis Enrique, si Luis Enrique et truca et diu que vol que vinguis, que creu que ets la peça que li falta per donar-li a l'equip aquesta motivació de la que parlàvem fa una estona per guanyar tercera Champions consecutiva, hosti, crec que... Com a futbolista, si tens unes expectatives esportives altes, ha de ser difícil dir que no a formar part d'aquest projecte. Però el que és evident és que ell i el seu entorn volen venir a Barcelona i volen jugar al Barça. I això fa molt temps que ho filtre i que vol que se sapi l'entorn de Julián, no el Barça. Jo, abans, quan destacava el fitxatge de Gordon com a positiu, el fet d'haver-lo fet abans i de forma discreta, si jo crec que el Barça hauria de ser molt discret, és tirar pedres a la taula del periodista, però crec que al Barça li convindria més no telegrafiar segurament tant la voluntat de fitxar a Julián, però en tot cas...
0: De vegades no és només el Barça, vull dir,
1: clar,
0: que també hi ha jugador, altres agents en una negociació, vull dir, però, no és només el club que, ostres, que tingui la llengua llarga.
1: Però tot i així, quan el cas de Nico Williams, el que es deia, el que s'agafava de l'Atlètic Club per justificar aquesta suposada ofensa del Barça és que alguns membres del Barça, des d'entrenador fins a director esportiu, a president, havien parlat públicament del jugador, de Nico Williams, i havia dit que els agradava molt, etc. És que en aquest cas no ha estat ni així. És que no,
3: el Barça no ha dit res.
1: El Barça no ha dit res, no ha fet res que respongui a aquesta estratègia, que jo crec que té més a veure amb apretar molt, amb collar molt a Julián i a posar-li molt difícil la sortida, tant que si vol sortir s'haurà d'enrocar fins a una posició que jo insisteixo, no li veig per tarannà al futbolista i per tant aconsegueixi retindre'l.
0: Per quan creieu que el deixarien marxar a Julián?
1: Al Barça no el poden deixar marxar.
2: Per quina quantitat?
1: Després d'això, què fas amb aquests tuits?
0: No, te'ls menges amb patates.
1: Què fas? El Barça fa el mosaic del dia del Barça, l'Atlético de Madrid, fa el mosaic amb els
2: clics. Jo crec que si el Barça deixés 50 milions, sí que el deixarien marxar.
3: Però jo crec que igual el Barça en 20 el treus.
0: Però llavors és el que diu el Javi, et menges...
3: Sí, clar, evidentment que te'ls menges, igual que el Barça es va menjar Nico Williams.
0: Però el Barça no havia fet els tuits que ha fet l'Atlético de Madrid.
3: Tuits no, però com deia el Javi, sí que s'havia parlat públicament de Nico Williams.
0: Sí.
2: Ara, jo per 150 milions ni ningú. Vull dir...
0: Tornes a complicar la vida.
1: Sí, sí, no.
2: No té cap sentit i en el moment en què està el Barça esportivament, menys.
0: Que a 120 hem dit que hi podria arribar, econòmicament parlant, però clar, 150 ja és tota una altra cosa, tenint en compte que te n'has gastat 70 també per Gordon. Mira, sobre el mercat i deixant Julián a banda, si no voleu dir res més de l'argentí, tu Javi?
1: Jo només volia dir que el preu, a mi també 150, és a dir, qualsevol xifra que comprometi la teva la institució, la teva salut econòmica que has anat recuperant poc a poc i amb molta dificultat, és un no a qualsevol xifra que ho comprometi. Ara bé, quan parlem de quina xifra podria estar disposat a pagar el Barça, hauríem de pensar també en el capítol sortides. I aquí jo sóc dels que creu que el Barça ha de ser agressiu i ha de ser arriscat. Hi ha jugadors amb el cartell i que són titulars que són els que pels que faràs caixa. És a dir, ja sé que tothom voldria fitxar a Julián, a Gordon, a Bernardo, a tothom venent a quatre suplents, però això no, encara no... La quadratura del cercle encara no s'ha inventat. Per tant, jo sóc dels que creu que l'única forma d'aconseguir-ho és fer sacrificis amb titulars.
0: I també que vulguin sacrificar-se els afectats.
1: Ara, sí.
3: Per acabar amb això de l'Atlètic de Madrid i Julián i etcètera, etcètera. Evidentment no té la mateixa repercussió. Tu et penses que ningú de l'Atlètic de Madrid ha trucat a Casado? Perquè el volen?
2: Per tant, han parlat amb el jugador...
3: Que ningú de l'Atlètic de Madrid ha trucat o trucarà en el seu moment a Ferran Torres?
0: Sí, és que jo crec que no hi ha discussió, que és el modus operandi d'absolutament tothom.
3: Per això...
1: Que a més és el lògic, és a dir, és el que deia el Ferran, si tu vols fitxar el jugador X abans d'anar al club i dir posaré tants milions per aquest jugador, has d'anar a demanar-li, escolta, tu estàs obert, hi ha alguna possibilitat que et fitxem? I si ella et diu doncs sí, parlau amb el club i si arribeu a un acord després amb el meu representant i amb el club, vinga va, si el jugador et diu, no, jo amb tu el teu equip no tinc cap interès en anar-hi pels motius que sigui, doncs ja està, vas a veure una altra cosa, però clar que has d'anar a parlar amb el jugador.
2: Jo crec que amb l'arribada de Gordon si vas a per Julián, Ferran és una sortida que, és a dir, que et segueixen quadrant els jugadors en atac que tens a dia d'avui. Segueixes tenint a Rafinha, segueixes tenint, tindries a Gordon, tindries a Julián, tindries a Lamin. I entenc que Gordon arriba per una possible adeu de Rashford, però també es parla de l'arribada de Bernardo, que també et pot jugar...
0: Sí, sí, sí. Ahir ho dèiem.
2: A davant.
0: Ahir ho dèiem, que Bernardo arribarà al Barça, és informació del Jordi Basté, que no serà un tancament de fitxatge imminent, no és qüestió d'hores, és més aviat qüestió de dies per qüestions fiscals, però que Bernardo Silva jugarà al Barça la propera temporada. Que vaja, fent el PAC, 70 milions... Gordon més Bernardo, fent la trampa que Bernardo no té en coste cap, doncs no està malament.
1: Jo, enllaçant-ho amb la final de la Champions d'avui, avui han jugat 16 jugadors per part del PSG i 17 per part de l'Arsenal, perquè del canvi extra de la pròrroga. És a dir, arribes a una final de Champions on, per cert, el Paris Saint-Germain és el primer cop en tota la temporada que pot repetir l'11 que va guanyar la temporada passada.
2: El mateix 11
1: és la primera vegada que el pot posar, és a dir, que mira quantes coses et passen en una temporada on la que no pots arribar a repetir un 11, el teu 11 de gala, el teu teòric 11, i jugant a la Lliga Francesa, diguéssim, que és menys competitiva, és la primera que el repeteix, i després fan servir 16 i 17 jugadors, ho dic, perquè a vegades quan parlem de Gordon hi ha gent que diu, és que clar, 80 milions per un suplent...
3: On jugarà Rafinha?
1: Clar, Rafinha, 80 milions per un suplent, que no existeix la idea de suplent amb un futbol de 5 canvis i 50 partits... Existeix la idea de, i no, ja no són 12-13 titulars, han de ser 15-16 jugadors que estiguin a un nivell competitiu òptim per fer-los servir quan els necessites, i això sigui perquè per qüestions tàctiques o futbolístiques et convé més un perfil o un altre jugador, o són perquè et passarà, se't lesionaran, tindran moments de forma millors i pitjors...
0: 42% dels minuts. 42% dels minuts són els que ha jugat Rafinha aquesta temporada. 42% dels minuts possibles.
3: Oriol, i en un any postmundial, que és molt complicat.
1: Exacte.
3: A més a més que el Barça... crec que són 15 jugadors que van al Mundial del Barça, per tant amb tot això amb el que suposa.
0: Però si jo me'n recordo l'estiu passat de tenir els debats de, ostres, tenim excés de migcampistes, no hi haurà minuts per tothom. O sigui, hi ha partits que has anat...
3: Crec que ahir ho va dir la Marta i és així. El Barça aquest estiu està a l'1 i ho ha d'aprofitar. Perquè igual estic
0: l'any que ve
2: ja no hi és, no?
0: Amb el tema de les obres.
3: Igual no hi és, sí, per tant, potser ha de fer una plantilla...
0: Pensant a dos anys vista,
3: pensant en dues temporades.
2: Sí, no, i amb aquest exemple del Javi, portant-ho també l'exemple de Gordon, jo el que, o sigui, amb el PSG, el que tinc la sensació, i com confecciona els equips Flick, és que Flick li serveix molt més, i crec que en aquest estil de Barça li serveix molt més un jugador polivalent que un jugador molt, molt específic. Jo crec que està bé tenir un crac específic, com és Lamin, Pedri... i després Joan Garcia, però és que no tens molts més jugadors específics, de que només et puguin jugar en una posició o que en una posició siguin un 10. Aquest any tenies a Lewandowski.
1: I sumaria Cubarsí, ja, a l'Instagram, ja em sembla la columna vertebral.
2: Sí, Cubarsí et pot jugar fins i tot a la dreta i a l'esquerra, de central,
1: sí, però, sí, però com a central, central, diguéssim. Sí.
2: Però després, a partir d'aquí, tots els jugadors que tens et poden jugar gairebé a totes les posicions, des d'Eric, passat per Koundé, passant per Gerard Martín, passant per Cancelo, Gavi, De Jong, tots, Fermín, Olmo, tots els jugadors et poden jugar en quatre posicions, et contaria. I a sobre incorpores a Gordon...
3: Ferran,
2: Rafinha, sí, sí, per això, que jo crec que aquí té molt a veure en aquests 17 titulars, i no només en què tens 17 titulars, sinó que tens 17 titulars que et poden complir tots en 3-4 posicions, i aleshores tens com molts més recursos per canviar un partit, per substituir, per fer diferents onzes, i aleshores passes a tenir una plantilla molt més polivalent, jo crec.
0: Però hi ha una posició que és que per mi el fet que no hagis tingut Rafinha en partits clau aquesta temporada, per mi és el que t'ha marcat la temporada. Oh. Ahir comentàvem la dada. Les 10 derrotes del Barça aquesta temporada, que en són 10, 8 eren en partits que no tenies Rafinha. I els altres dos, que són Stamford Bridge i Monty Levy, són els partits que tornava. És a dir, Stamford Bridge juga l'última mitja hora i el partit ja anava 2-0. I Monty Levy és el partit que torna. És veritat que és a l'11 titular, però quan ell surt del camp anaves empatant. Vull dir que no el perds amb ell sobre la gespa. No. I després hi ha una dada que per mi és definitiva. És a dir, amb Rafinha sobre la gespa, el Barça marca un gol cada mitja hora i n'encaixa un cada 120 minuts. Quan Rafinha no està damunt del camp, marques un gol cada 42 minuts, però sobretot n'encaixes un cada 77 minuts. És a dir, amb Rafinha al camp, el Barça costa 120 minuts que li facin un gol i quan no hi és, 77 minuts. És que és una diferència que per mi és tremenda i t'explica el que t'aporta la manera de jugar de Rafinha en defensa.
3: I a més, el que estàs fent és el que no vas poder fer la temporada passada. La temporada passada tu volies reforçar aquella posició amb Nico o amb Luis Díaz. No vas poder ni amb un ni amb l'altre. Fitxes a Gordon perquè pots. És així, estàs fent el que no vas poder fer.
0: Perquè pots econòmicament, però perquè és que necessites el perfil aquest, que t'apreti a dalt, que et mossegui, que t'estiri l'equip, que sigui ràpid, i Gordon ve a replicar Rafinha. Per què? Perquè Rafinha l'has tingut el 42% dels minuts aquesta temporada.
1: Ara bé, Rafinha, dit això, i a mi sembla un jugador fonamental, evidentment crec que les dades parlen per si soles, és un dels jugadors, o probablement el jugador traient els que anomenava el Marc, que per mi són indiscutibles, és a dir, que són pal de paller i columna vertebral, Joan Garcia, Cubarsí, Pedri, Lamin, traient aquests jugadors, és el jugador pel que podries fer més caixa. És a dir, si tu pensessis que necessites fer caixa per poder accedir a un Julián i a
0: però
1: un
0: perfil permetre, esportivament,
1: en defensa que necessites, alguns dels noms que surten són Rafinha, són Frenkie de Jong, són els jugadors perquè algú vindrà, sobretot Rafinha, sí, però a pagar-te molts diners.
3: És que ho explicava ahir la Marta i és així. És que no ho necessites. El Barça sap que es pot gastar 120 quilos en un davanter i no és necessari que traspassi a ningú.
0: I a part que, és que insisteixo, és que crec que esportivament no t'ho pots permetre. No t'ho pots permetre, perquè és que...
3: És que, a més, la gent es pensa, no, hòstia, han pagat 70 per Gordon, com ho pagarem? No, això no va de que agafa 70 milions d'euros i li dones al Newcastle, no? És que el Barça estarà 10 anys pagant aquests 70 milions.
0: Clar, o sigui, no és un problema de liquiditat que no tinguis el... El problema del Barça és de fair play. És de fair play.
3: I aquest any tindràs inscripció.
0: I amb fair play, Gordon et surt més barat fins i tot que Rashford.
3: Sí, clar.
0: Vull dir, que no és que... I el tema del traspàs és això, entre la...
2: Perquè és un tema de sou,
1: o sigui, és...
0: Clar,
1: anys de
3: contracció.
0: Clar, clar, el traspàs no ha estat un problema mai de liquiditat...
3: Ha sigut un problema de... El Barça va rebre, parlo ara de líquid, o bueno, de líquid no ho sé, de milions, perquè això és enginyeria financera. El Barça va rebre no sé quants milions de quan va vendre el Science VIP, però no només el Science VIP, sinó quan els drets de televisió, quan, totes aquelles palanques, els diners encara estan per allà.
0: Sí, sí.
3: Perquè ara que no podies fer-lo servir per inscriure.
0: Sí, sí. Doncs Gordon, que ja ha aterrat a Barcelona... I avui a mi m'ha fet molta il·lusió perquè és que crec que ha estat excel·lent l'entrevista que ha fet el Bundó al Via Lliure amb el fisioterapeuta que tenia Gordon al Newcastle, perquè és que, clar, ahir ens va sorprendre a tothom que Gordon parlés en castellà i fins i tot deixés anar alguna perla en català.
2: En català, no? Oi?
0: I avui, clar, Gordon va explicar que és pel seu desig que ja tenia de petit de jugar al Barça, i ell va dir, us ho podeu creure o no, però això és així, i després perquè ha tingut al Newcastle un fisioterapeuta que parlava castellà, i avui aquest fisioterapeuta ha parlat aquí als micròfons de RAC1 i ha confirmat aquesta versió de la història. Un minutet i sentim què ha dit.
4: Tu diràs, amb Oriol Jové.

0: away from you.
1: 12 i 18 de la nit, encara una llarga estona de tu diràs. Hem de parlar de les eleccions al Madrid. Encara una sèrie de qüestions damunt la taula per tractar la tertúlia amb el Marc Marvà, el Javi Muñoz i el Ferran Correas. Parlàvem del fitxatge de Gordon, que es va tancar oficialment fa poc més de 24 hores, i en què el jugador anglès, després de signar, doncs ens va sorprendre a tots parlant un perfecte castellà.
2: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso.
1: Va sorprendre parlant en castellà i fins i tot es va atrevir amb el català.
3: Are you excited? How do you feel?
2: Muy feliz, estoy muy feliz.
1: Estic molt feliç. Doncs, Anthony Gordon, que va explicar que, doncs, el que dèiem, que ens ho creguem o no, que de petit ell ja tenia clar que volia jugar al Barça, que també és tenir clar els objectius a la vida, trobo, però està bé saber-ho amb 3 anys.
4: Perquè...
1: No, però amb aquesta vida has d'apuntar-lo sempre. I que aquest desig va fer que tingués, doncs, interès en aprendre l'idioma. A partir d'aquí ell va explicar, doncs, que el Newcastle va coincidir amb un fisioterapeuta que parlava castellà i que li servia, doncs, per anar-lo practicant. I, com dèiem abans, a RAC1, hem trobat aquest fisioterapeuta del Newcastle, que és madrileny, es diu Dani Martí, fa 10 anys que està al Newcastle, i que efectivament ha confirmat que Gordon practicava amb ell el castellà. L'ha trobat el Via Lliure, el Xavi Bundó, i aquest matí li confirmava el Bundó aquest desig de Gordon de jugar al Barça des de petit.
5: Es un chico que tiene sus objetivos muy claros y desde el primer día decía, yo voy a jugar en España, voy a jugar en el Barça.
6: Qué fuerte.
5: Me encantaba. Pero bueno, también te voy a decir, no te voy a mentir, que ahí en Inglaterra, pues la Liga Española se sigue mucho y todos los jugadores de sus sueños terminan jugando en España, claro, en un equipo grande. Pero vamos, él sí, siempre ha estado obsesionado con esto, sí.
1: Obsesionado. Venia a jugar al Barça, Gordon, que va coincidir amb Dani Martí 3 anys al Newcastle, i ha explicat que sí, que practicava amb ell el castellà, però que fins i tot quan va arribar al Newcastle ja tenia un molt bon nivell i ja el parlava.
5: Él cuando estaba en Everton con Rafa Benítez, pues practicaba con Antonio y con Cristian, que eran los españoles que estaban ahí. Su español, la verdad que cuando llegó al Newcastle me sorprendió porque lo hablaba fenomenal. Conmigo solamente practicó. Me encantaría decir que le enseñé yo, pero no, me mentiría. Él, la verdad es que simplemente lo practicaba pues a diario ahí yendo a la sala de fisios y con muchas bromas y muchas cosas.
6: Sí, porque cuando
5: es un chaval muy inteligente.
1: Y alguna de estas bromas que explica Dani Martí era justament practicar per una hipotètica presentació amb el Barça.
5: Ya llevamos mucho tiempo con la broma, cuando me presente, tenemos que practicar el discurso, pero eran más bromas que otra cosa.
1: De fet, ahí una de las cosas que diu Gordon es la següent.
2: I hope to serve you well. We win. Espero que juntos podamos ganar muchos títulos. Y... sí, visca el Barça, visca Catalunya.
1: Visca el Barça, visca Catalunya, que el fisioterapeuta del Newcastle ha confirmat que és una de les coses que practicava Gordon a la sala de fisios del Newcastle.
6: Visca el Barça i visca Catalunya, sí que ho veu parlar, això?
5: Lo seguro, eso ha dicho mucho, sí.
1: Per tant, que també van practicar, doncs, alguna cosa en català. És veritat que ens explicava el fisioterapeuta que té un avi gironí. El fisioterapeuta és madrileny, Dani Martí.
4: Ah, pensava que...
1: No. Sí. Clar, el que no havia donat pistes, Dani Martí és madrileny, però tenia un fisioterapeuta gironí i, doncs, amb el català també s'hi van atrevir alguna vegada. A mi em cau molt bé.
6: La història
1: crec
6: és bona.
1: Que ha entrat en molt bon peu, Gordon.
6: No, a mi, quan el vaig sentir parlar castellà, em va sorprendre i, clar...
7: A més, molt bé. O sigui,
6: sí.
7: Estructura perfecta de la frase.
6: Totalment. Vull dir que no és només el somni de jugar al Barça, vull dir que és un somni treballat, eh? Vull dir, tant de bo tothom s'ho treballés tant. I, a més, hi ha aquesta part que jo recordava... després del partit que va jugar al Newcastle-Barça a la Champions, que ell ja va elogiar el joc del Barça, no? I aleshores, per tant, ja no només és un elogi a la cultura per aprendre la llengua, sinó que a ell també li agrada aquest joc perquè el va elogiar, me'n recordo, i que a mi em va sorprendre.
7: És el partit que diu que a Pedri i Frenkie és impossible treure-li la pilota.
4: Sí, és el dia del doblet de Rashford. Ell fa un gol al 90 i queden com 5 minuts d'afegit i tot fa indicar que estiraran amb tromba a buscar el gol de l'empat, i sobretot Pedri, però aquell dia també està molt bé, Frenkie de Jong, agafen la pilota, no li ensenyen a ningú més, és a dir, no la toquen en els 5 minuts d'afegit i després surt a zona flash Gordon i diu que a la Premier hi ha molt bons jugadors, però que literalment diu que ell no estava acostumat a jugar amb gent tan bona, que és increïble veure el nivell amb la pilota dels jugadors del Barça i que els ha estat impossible agafar la pilota durant els últims 5 minuts. Sí, sí. Quedé al·lucinat.
6: Sí, sí. Vull dir, després d'allò potser encara va seguir practicant més el català i castellà perquè ho va veure més clar.
1: Sí, sí, totalment. I vaja, ho repetia ahir i jo crec que està absolutament motivadíssim Gordon per venir al Barça. I parlàvem abans sobre el que pot aportar, doncs, Dani Martí, que l'ha tingut al vestidor, el fisioterapeuta del Newcastle, parla meravelles de Gordon a nivell vestidor.
5: Un súper buen chaval, la verdad que os lleváis una joya, lo vamos a echar un montón de menos en el vestuario, en la sala de fisios, en todos lados.
0: ¿Cómo es?
5: Es una joya.
0: ¿De personalidad, cómo dirías que es?
5: Pues yo, a ver, es súper simple, es el típico chaval que no está pegado al teléfono todo el día, que le gusta conversar y tener pues, relaciones sociales. Es muy diferente a todos los demás, yo diría.
1: Això té molt valor.
6: Sí, sí, no, al final... Recordo les declaracions de Flick al final de la temporada parlant que volia no, els lideratges que havien de créixer i el que dedueixo, a més Gordon té 26...
1: 25.
6: No? 25 anys, vull dir que ja és un jugador que arriba madur i aquests lideratges dins del vestidor, per exemple, quan abans parlàvem de Ferran Torres dins del vestidor és un líder. Després, en el terreny de joc, serà més, menys titular, més o menys valorat, però és un líder dins del vestidor i pel que es dedueix del fisio del Newcastle és que Gordon pot ser un jugador també important dins del vestidor, veurem després si es trasllada en el terreny de joc.
1: Sobre el que pot aportar també físicament, ens deia el Dani que, vaja, el que ja sabíem, que és una bèstia i que doncs, dins del terreny de joc li pot aportar moltíssim aquest Barça de Hansi Flick.
5: En la sala de fisio solo está para hablar en español, poco más. No hay que mantenerle mucho, físicamente es una bestia, la verdad que sí.
0: Porque es muy rápido, ¿no?
5: Sí, sí, es de estos jugadores que lo tiene, la rapidez es genética y es algo que pues que no hace falta entrenar.
1: No trepitjava la sala de fisios, que això també vol dir que no es lesiona, sí, sí. Que també és molt, molt important. I per cert, un altre detall de l'amor, si voleu dir-ho així, o de la fixació de Gordon pel Barça, l'ha explicat avui el Fernando Polo a Mundo Deportivo, que diu que a principis de setmana el Liverpool va apretar per Gordon, i evidentment el Liverpool doncs, oferia més calés al Newcastle que no pas el Barça, com en moltes ocasions i en moltes negociacions, i que Gordon ho va passar malament a principis de setmana perquè ell sí o sí volia anar al Barça, malgrat que el Liverpool és l'equip de la seva ciutat.
4: Clar, i ell és del Liverpool, i em sembla que quan es petit comença el Liverpool, imagina't. El fan fora de l'acadèmia i acaba a l'Everton, però ell, pel que jo he llegit, és aficionat de petit, era aficionat del Liverpool.
1: Vull dir que imagina't, tens la possibilitat d'anar al Liverpool, a la teva ciutat, i dius no... no m'hi porteu encara que us paguin més perquè jo vull anar al Barça, no? Es va plantar una mica aquí Gordon amb els seus agents també perquè ell sí o sí volia venir cap al Barça. El que dèiem, després veurem i el propi jugador justificarà més o menys el preu que s'ha pagat per ell, però de moment ha entrat amb bon peu.
7: Sí, a veure, el més important de tot és que Flick està encantat amb el fitxatge. Si Flick està encantat amb el fitxatge, és que el farà servir, segur. Flick ja sabem que millora a tots els futbolistes, per tant, segur que Gordon té bon rendiment. I a mi el que em deien va quedar ja enamorat en el partit que recordava el Marc, el que guanya el Barça ja a la lligueta, que marca Rashford dos gols, no només per la manera com va atacar, sinó sobretot per la manera com va pressionar i s'ho va deixar tot. És cert que després a l'eliminatòria ell és suplent el partit d'anada perquè sortia d'una lesió i aquí al Camp Nou no va haver partit. El Barça va golejar, no? Perquè va ser el partit que va fer 7. No?
6: 7, no? Sí, sí. Sí.
1: 12:28, rematarem la tertúlia parlant del Madrid. Avui s'ha traslladat la campanya del Madrid, que també et parla una mica de com és el Madrid i com és tot allò que envolta el Madrid, no? Avui la campanya, els dos candidats, diguéssim, s'han deixat veure per Budapest de diferents maneres, un de manera física, l'altre de manera no física, però avui, en tot cas, la campanya de les eleccions del Madrid s'ha traslladat a Budapest, la seu de la final de la Champions. En parlem de seguida amb el Damià López.
8: Tu diràs, amb Oriol Jové.

0: Un minut per sobre de dos quarts de dotze, d'una, dos quarts d'una, ja estem a la segona hora de Tu diràs. De seguida parlem de la campanya electoral al Madrid, que com dèiem s'ha traslladat avui a Budapest, coses del Real Madrid. Parlàvem de Gordon, però, que ja està camí de la concentració amb la selecció anglesa, perquè dilluns crec que comencen aquest petit estatge. Damià López, bona nit.
1: Bona nit, Oriol.
0: Aquest estatge de la selecció anglesa als Estats Units, previ al Mundial. Avui també s'ha concentrat la selecció espanyola, ja.
1: Correcte. Concentrada la selecció espanyola aquesta tarda a les Roces, encara amb alguna absència, per exemple, els implicats a la final de la Champions de PSG i Arsenal. Aquesta tarda hem pogut veure imatges dels futbolistes del Barça agafant el vol cap a Madrid, on els esperava Luis de la Fuente, i hem pogut veure Pau Cubarsí amb la mà dreta embenada.
0: Sí, és veritat.
1: Fins i tot signant autògrafs.
0: Amb la mà embenada.
1: Que... amb la mà, sí, sí, però ell ferm i amb bona fe. Allà,
0: sí, sí, sí, sí. Qui és dretà, és dretà. Escolta'm, això no es pot canviar.
1: Sí. Hem preguntat i ens diuen que encara té a veure amb el que va passar al partit al camp de l'Alavés. Quan va caure malament, se li va quedar el dit malament, es va fer una capsulitis i necessita aquesta fèrula uns dies. Estarà a punt Cubarsí i al 100% per l'inici del Mundial. S'han incorporat també els anomenats jugadors de suport, que aquests dies participaran als entrenaments i també jugaran dijous a l'amistós de Corunya contra Iraq. Entre aquests futbolistes hi és Marc Bernal. Per tant, ara mateix a les Roces hi ha nou jugadors del Barça: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal i també Marc Bernal. Demà, primer entrenament que serà obert al públic. Demà passat dilluns 1 de juny és el dia límit que tenen les seleccions per donar les llistes oficials. De moment n'hi ha 31 de les 48. Per tant, dilluns serà un dia de moltíssimes convocatòries.
0: En falta alguna de grossa, perdona, eh?
1: Uruguai, si la vols...
0: No, i a més és del grup de la selecció espanyola, vull dir que entenc que pot tenir cert interès.
1: Totes les europees grans ja han donat les seves llistes, les sud-americanes també, jo crec que de les grans... Clar, no li diguis a un uruguaià que no és una selecció gran.
0: Escolta'm, dos Jocs Olímpics quan no existia el Mundial.
1: Ja en parlarem això quan arribi la tercera jornada, però ells tenen, efectivament, com ara tu bé apuntes, Oriol, ells tenen dos Mundials però van en quatre estrelles.
2: Són quatre vegades campions del món.
1: Són quatre vegades perquè ells, els Jocs Olímpics del 24 i dels 28, del 28, com que aquells dos Jocs Olímpics...
0: Encara no hi havia Mundial.
1: Els organitzava la FIFA, perquè la FIFA, els dos únics Jocs Olímpics que ha organitzat i que han estat sota el seu paraigua són aquells, els de 24 i el 28, Uruguai considera doncs, que compten com a mundials, encara que no fossin copes del món, i no els treus d'allà, eh? I sobretot és un argument que els argentins tiren per terra, i és un mundial en el que hi ha moltes opcions. Jo ara mateix situaria en un 60-70% de possibilitats que es trobin a setzens de final Uruguai i Argentina, perquè si Uruguai queda segon i Argentina primer, es creuen a setzens.
3: Estàs donant a la selecció espanyola primera, no?
1: Jo he dit, clar. Tu què creus, que Espanya queda primera o segona en el grup? He dit un 60-70%.
3: Jo crec que, evidentment, donat com són els grups, a Cap Verd i a Aràbia Saudí, possiblement els dos guanyaran.
0: Compte amb Aràbia, que va guanyar Argentina a Qatar.
4: O el Cap Verd, Espanya comença en Cap Verd, no?
3: Sí.
4: Aquests primers partits, a mi, no, sempre...
3: Però el Cap Verd...
0: Espanya-Suïssa, Sud-Àfrica...
1: Espanya-Suïssa sempre és difícil.
0: Sí, sí, sí, mai doni res per segon mundial.
3: Suïssa amb Cap Verd.
4: No, comparo.
1: Perquè se queda primer. Espanya o Uruguai.
4: No, però sí que el Cap Verd, Aràbia Saudí...
3: A priori és millor la selecció espanyola, però...
1: Jo crec que Uruguai es pot deixar punts contra Aràbia o Cap Verd, fins i tot. Crec que Uruguai es pot deixar punts.
2: Compte amb el moment d'Uruguai, que va començar l'etapa Bielsa molt, molt bé, sent primera destacadíssima a les classificatòries com Mebol, però d'allà ha anat cap a baix, Bielsa qüestionadíssim, veurem la llista perquè hi haurà polèmica segur, veurem la roda de premsa de Bielsa un cop doni la llista. No arriben els millors dels contextos, Uruguai.
0: Doncs falta la llista d'Uruguai, però dilluns...
3: També crec que Espanya no arriba, com a mínim, al principi no arriba bé. No arriba bé perquè...
0: Molts jugadors que surten de lesió...
3: Nico està tocat...
4: Miquel Merino
3: està tocat, Zubimendi no arriba tampoc bé...
2: No ha estat jugant a la part final, Zubimendi, no, de la temporada.
0: O sigui, dilluns ja tindrem el quadre complet de llistes,
1: eh? Mira, dic que en 17 llistes, demà n'hi ha una. Avui no hem tingut convocatòries. Demà una, que és Algèria, ja que em preguntes el detall, demà una, que és Algèria, tindrem 32, i dilluns en tindrem 16. O sigui, dilluns serà una bogeria.
0: N'hi ha que deixar els deures pel final.
1: Un nom propi, Neymar. Està lesionat, però anirà al Mundial igualment. És una lesió que el tindrà entre 2 i 3 setmanes de baixa, va molt just, però Carlo Ancelotti ha garantit la presència de Neymar al torneig. Ell que creu que es pot recuperar pel primer partit contra Marroc i, si no, pel segon contra Haití. Ha fet roda de premsa perquè demà juguen un amistós contra Mauritània i ha dit que o li han preguntat a Ancelotti, perdona, contra Mauritània, contra Panamà, juga demà a Brasil, i li han preguntat què hauria fet si la lesió hagués estat més greu. És a dir, li han preguntat què hagués fet si hagués estat de grau 2, i Ancelotti ha fet servir la seva ironia habitual. Ha dit, si el meu avi tingués rodes, doncs hauria estat un cotxe.
5: Si naquele dia o senhor soubesse que a lesão era un grau 2 i no un edema, el senyor teria convocat a Neymar? Obrigado.
6: No sabe que se dice en Italia. Si mio abuelo tenía la rueda, sí, mi abuelo, mi abuelo, tenía la rueda, era un carro. No. No? Entonces, sí, Neymar, cuando yo llegué a un museo, estaba en los 26.
1: El museo és en aquell acte solemne que
7: sí,
1: va fer,
7: sí, sí, sí,
1: el va
7: sí.
1: convocar i se l'emporta.
4: Es va lesionar el dia següent, no? Gairebé. O sigui, el dia següent o dos dies després de donar la llista es va lesionar.
1: Jo crec que ja ho estava i que el Santos no ho havia dit.
0: Home, la torre amb Neymar va ser...
1: Sí. I per cert, jo crec que ho estava i que el Santos no ho
0: havia dit. Home, és una mica sospitós, sí. Que després de la llista... Sí. Ai.
3: Jo crec que Ancelotti ha rebut pressions perquè...
0: No, és que hi va haver una torre a tots els nivells.
2: Ancelotti és el millor gestor de pressions de la història. És a dir, la CBF...
3: Que vingui Neymar,
2: no és res per ell. Ha treballat amb els presidents més difícil de gestionar la història.
3: Què voleu, Neymar? Que vinguin.
4: Ja mato a Jau Pedro.
1: I una última dada. Han fet oficials els números de Brasil pel Mundial i Neymar portarà el 10.
0: Vale. Tenies algun dubte? Tenies algun dubte?
1: El cromo
4: perfecte. I serà la samarreta més venuda.
1: No com la Minya Mal, que l'altre dia Dani Olmo ja es va encarregar quan va sortir la convocatòria de publicar-se amb el número 10.
3: Els dorsals ja, perquè jo avui quan s'han vist les imatges dels jugadors del Barça marxant d'aquí, per exemple, a Eric se'l veia amb una maleteta que deu haver donat la
1: selecció.
3: Però
1: no és oficial,
3: I portava el 24.
1: Sí. No, potser seva. A no ser que es filtri abans, però per ara...
3: No, era una maleteta amb ja de la selecció.
1: Sí, era de la selecció espanyola.
3: I portava el 24.
0: Caram.
1: Però oficial no és, de moment.
0: S'han jugat amistosos, no?
1: Sí.
0: Avui, ahir teníem Iraq amb Montilivi.
1: Sí, ahir va jugar...
0: Iraq a Andorra.
1: Ahir sí, Iraq va guanyar 1-0 a Andorra, un partit que es va jugar a Montilivi. Iraq que està a Espanya aquests dies, està a la Vall Bas.
0: Sí, correcte.
1: I se'n va cap a la Corunya per jugar contra Espanya. Avui s'ha jugat Escòcia 4, Curaçao 1, partit on, per cert, s'ha lesionat Billy Gilmour, titularíssim a Escòcia, jugador del Nàpols.
0: Sí.
1: Clar, a Escòcia ara estan emprenyats per això de... Amistós estúpid, no?
0: Però és el debat de sempre.
1: Però l'amistós era un amistós de la pròpia selecció.
0: L'has fet tu.
1: L'has fet tu.
2: El metavirus FIFA.
1: Sí,
0: exacte.
1: Sí, has perdut un jugador de la teva selecció, perquè... No...
0: És l'autoimmune.
3: És
1: baixa pel Mundial. No, ja s'ha...
3: No, és per saber-ho.
1: És baixa.
0: I ara el meu dubte és, poden cridar algú al seu lloc?
1: Sí. No, aquí, i tant, aquí la normativa és... tu dones una... És a dir, la llista tu l'has de donar com a data límit fins al dia 1 de juny. Si la dones abans és perquè vols. La data límit és 1 de juny i pots fer canvis fins a 24 hores abans del debut.
0: Ah, val.
1: Del teu debut.
0: Aquí anava jo.
3: I ha de ser un dels 55.
1: Un dels 55.
2: De la prellista, sí.
0: Val.
1: Correcte.
0: Val. Alguna cosa més?
1: Sí, demà uns quants amistosos, entre els quals juga Cap Verd, primer rival d'Espanya, contra Sèrbia, i et destaco entre els molts amistosos que hi ha, Brasil-Panamà i també Alemanya-Finlàndia.
0: Déu-n'hi-do.
3: M'encanta el Dami, quan es posa... Ah,
0: ja. No.
1: Ja el tenim aquí, això.
4: El tenim,
3: mundial,
0: el tenim mig perdut, ja, absolutament.
4: No, quan ha dit Brasil-Panamà i s'autocorregit...
1: Estic molt dispers, ja,
0: ara mateix ni sap no. Què està passant al Madrid, per exemple.
1: No, ara jo ja... aquesta proposta de la Conmebol de 64 seleccions em té molt boig, ja. Un mes de maig de 2030 en 64 convocatòries ja és una cosa...
0: Serà molt dur el 2030.
1: Sí.
0: El 2030 hi haurà Florentino a la llotja del Bernabéu?
1: Jo crec que guanyarà les eleccions, però pot ser que no hi sigui perquè, bueno, hagi dimitit.
4: Prèviament, no? Clar.
1: Perquè hagi dimitit, he dit.
0: Val. Tira, què ha passat
1: doncs,
0: avui?
1: Doncs, com tu deies, avui la campanya a les eleccions del Madrid s'ha jugat al Puskás Arena, on s'ha disputat la final de la Champions. Per un costat, Florentino ha assistit al partit convidat pel president de la UEFA, Alexander Seferin. Abans d'entrar a l'estadi hi ha hagut un bany de masses per Florentino. Florentino ha respost Marca, que li ha preguntat, enmig del bany de massa, si es feia estranya una final de Champions sense el Madrid.
8: ¿Cómo se hace raro una final sin Madrid?
9: Sin el Madrid, Luis.
10: No, hombre, no. Solo con la 15.
1: Solo hemos ganado 15, deia Florentino. I per un altre costat, avui ha estat més protagonista que Florentino, Enrique Riquelme, un dels moments de l'any. El seu rival, Enrique Riquelme, ha fet passejar 4 autobusos pels voltants del Puskas Arena per promocionar la seva campanya. S'han pogut llegir 2 lemes: disfrutat de la noche, volveremos, los rivales van y vienen, el Real Madrid vuelve.
0: Aquí, clar, vull dir, Riquelme ha pensat, Florentino està a Budapest, està a la llotja, convidat per la UEFA, doncs jo també seré a Budapest, vaig a plantificar allà 4 autobusos i a fer campanya a Budapest.
3: Pocs votants tindrà, no, a Budapest?
0: No, és una demostració una mica de força. És com la lona de la Porta Madrid.
2: No la gent de Florentino. Clar. Si tu no fas això avui, només en claus d'elecció no es parles de Florentino, del que ha dit, de que ha estat allà, de que marqui perfil institucional, en canvi d'aquesta manera tu...
0: Clar, és que aquí el matís que Florentino és president actualment del Madrid. O sigui, sí, no, sí, per exemple, ahir hi havia el Madrid-Castilla-Sabadell del playoff de sense segona i el Madrid va fer un tuit des del compte oficial amb una foto de Florentino a la llotja, el president donant suport al Madrid-Castilla en el playoff de sense. Vull dir que igualtat de condicions també des del punt de vista dels recursos que tu tens a mà, comunicatius essencialment, estan dins del club, doncs no tenen res a veure amb els que pugui tenir el candidat opositor en aquest cas.
1: D'on creieu que han sortit aquests autobusos? De la de Budapest o de Madrid o d'on?
0: Una bona pregunta aquesta.
4: Sí, que els han... No?
0: I ben, els conductors han fet tota la quilometrada...
2: Vull pensar que de Budapest, no? Seria, no? Quina despesa més...
4: Vull pensar que no, que no. Els haurà llogat allà,
1: No sé, pregunto.
4: No, però sí que és veritat.
0: Això no ho improvises... És a dir, no ho penses ahir la nit?
1: No.
0: Vull dir que...
1: No.
0: La campanya, per improvisada, trobo que està bastant treballada per part de Riquelme.
2: Pensava Florentino que el pillaria amb el pas més canviat del que l'ha enganxat a Enrique Riquelme, que evidentment ha hagut d'improvisar d'última hora, però que, bé, se n'estan sortint prou bé, que no guanyarà les eleccions, o bé, jo m'hi jugaria alguna cosa que no les guanyarà, però que tot i així pugui esgarrapar alguns vots que fa 6 mesos semblava absolutament impensable, també serà un missatge que Florentino faria bé de llegir correctament.
4: Jo cada dia passa la sensació que serà més igualat del que es... No? Cada dia tinc la sensació que es va igualant més. Aquesta és la sensació que tinc.
3: Jo crec que ha guanyat el Florentino segur, a més perquè té tota la maquinària del poder, però Riquelme, si està pensant en un futur, en clau futur, que jo crec que traurà més vots dels que possiblement es puguin pensar i farà aquest coixí pel futur, que teòricament Florentino ja no hi serà.
4: Sí, sí. Parles amb gent del Madrid i, clar, Riquelme ho basa tot i jo crec que està bé en voteu-me pel que vindrà del futur, o sigui, pel futur que ha de venir. I, en canvi, Florentino basa una campanya en pel que ha sigut. I està bé, al final. O sigui, el votant del Madrid haurà de decidir el soci si vota pel que ha sigut el Madrid o si vota pel que ha de ser. Si ha de votar pel que ha de ser el Madrid, jo crec que el futur en Florentino, per l'edat que té... Per tota
0: el 2030 tindrà 83 anys.
4: Pel que ha de ser el Madrid, ha de ser amb Riquelme. Pel que ha sigut, doncs potser segueix guanyant Florentino, que seria lògic.
0: Jo crec que hi ha una cosa interessant aquí també, que és més enllà del percentatge amb el qual acabi perdent Riquelme, que crec que el fet que hi hagi hagut votacions habilitarà Riquelme per, durant el mandat de Florentino d'aquí fins al 2030, fer d'oposició.
2: Sí, és el cap.
0: Tu no el coneixies.
2: És que això,
0: a Riquelme no el coneixies.
2: Bueno, és que a Riquelme primer que el posa el mapa a Florentino. El dia de la roda de premsa serpèntica, quan fa allò de que habla con acento
0: mexicano,
2: sud-americano. Sí, mexicano, que per començar en Mèxic no és Sud-Amèrica, és
0: Centroamèrica.
2: Sí. No, és Nord-Amèrica. No, és Nord-Amèrica. Sí, és Nord-Amèrica, juntament amb Canadà i Estats Units. Això, per començar, que ho fa amb aquesta displicència, el posa ell al mapa. I després que jo crec que no s'esperava que tingués els reflexes econòmics per poder-se presentar. Presente, està fent una campanya relativament digna i serà el cap de l'oposició durant els anys de jo també crec, últim mandat de Florentino.
0: Ha parlat Riquelme, Dami?
1: Sí, a banda del show dels autobusos, Riquelme ha parlat aquest vespre a la COPE i ha dit que aquesta... Bé, havia anunciat el fitxatge de 2 estrelles mundials i ja han anunciat una. Ha parlat d'una estrella que té tancada, ja havia dit que no podia ser que Espanya no tingués representació madridista i, per tant, ha deixat anar un nom que tots ens podíem ja més o menys imaginar, podem intuir de què es tracta.
7: Es un gran jugador, lo he dicho estos días muchísimas veces que me han preguntado, es un gran jugador y no tengo por qué esconderlo. Yo soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri, pues jugará en el Real Madrid. Entonces la selección española pues tendrá un jugador y no pasaremos por la dolorosa vergüenza de no tener ningún jugador del Real Madrid a la selección española. A mí me gustaría que Rodri jugase en el Real Madrid.
1: Bé, doncs anuncia Rodri, tot i que va donant...
0: Sí, és un jugador com Rodri, no diu Rodri, sí. No diu serà Rodri, però és veritat que ja l'altre dia se li va entendre que anava per aquí.
2: Quins tuits hauria de fer ara al Manchester City?
0: Ah, bona pregunta.
2: No? Perquè Rodri és un jugador amb contracte amb el City, sí. Un jugador de la plantilla del City, del qual, és veritat, és un candidat, no és el president del Madrid, però és que dèiem abans el Barça com a institució tampoc no ha dit res. Què hauria de dir ara el City, si fes com fa l'Atlético de Madrid?
3: Possiblement no li agradarà a Pini. És que li va pispar la pilota.
0: A la pilota. És veritat.
1: Dimecres dirà quin és el... Dimecres dirà quin és el segon crac que té lligat. Va a l'Hormiguero dimecres i allà en principi és el Marc... En el...
0: Allà ha dit que dirà qui és l'altre
1: sí,
0: jugador.
1: El segon crac dimecres.
0: Que té tancat.
1: I l'entrenador...
0: Perdona, la meva pregunta és si ara... És a dir, en l'escenari que evidentment Florentino guanya les eleccions... Rodri què? Perquè, vull dir, clar, havia sonat ja abans que sí, Riquelme...
1: I tot això és molt pervers, perquè ara Florentino pot fer la de... Si tan madridista ets, doncs cedeix-me els jugadors que tens lligats.
3: O també dir, si Rodri s'ha lligat a Riquelme, ara no el vull.
0: Ara no el vull.
1: Clar, això també... Sí, clar, no, també seria molt florentinià.
2: Molt de Florentino, sí, però això. Però més que és que Rodri està molt a prop del Madrid, sí, que sigui el president, que...
3: És molt...
2: Una altra cosa. Un detall...
3: És molt del Real Madrid.
2: Tu, Dami, que has escoltat a Riquelme més que jo, perquè jo el vaig llegint més que escoltant, pot ser que estigui matitzant el seu accent mexicà?
0: L'altre dia ho va explicar...
2: Molt més castellà que no pas mexicà.
0: Ho va justificar, com volem dir, no tinc accent mexicà, però com que moc molt per allà, doncs t'acabes empaltant, no? Va posar l'exemple, per exemple, de la Fèria d'Abril, que tu vas a la Fèria d'Abril i acabes la setmana parlant amb accent andalús.
2: Jo no torno parlant amb andalús.
0: Això és l'explicació que va donar Riquelme.
2: Fèria d'Abril, però...
0: És l'explicació que va donar
1: Riquelme.
0: Te la pots creure més o menys, però...
2: Sí, em sembla... Bueno, també se n'ha fet servir l'adjectiu de què penso de la gent que va a la Fèria d'Abril i torna a parlar en andalús.
0: I de la gent que canvia accents a conveniència.
2: Exacte, aquí ho diem que parlem amb...
0: En podríem
2: parlar. Sí, amb Lleida.
0: Què anaves a dir?
1: No, res més. Que de l'entrenador ha dit que no pot donar cap nom, que té converses molt avançades, però que és un entrenador que està en un club i que, per tant, dubta que en una setmana, que les eleccions són diumenge que ve, doncs pugui revelar-ne la identitat. Enrique Riquelme, aspirant
0: una setmaneta.
1: A enderrocar Florentino.
0: Una setmaneta de
1: complicat.
4: Estava pensant en el segon nom que pot donar.
0: Ai, tens alguna idea?
4: No, jo que sé, un Haaland podria donar, no?
0: Seria ara, però, bastant divertit. Un candidat a la presidència del Madrid pugui lligar Pep, no sé.
3: Al final, el City ha marxat Pep, però...
4: Per això...
3: Tampoc es quedarà...
0: Bernardo... Sí, tothom marxant del City. Bé, veurem, queda una setmaneta de...
2: Molt intrigant qui pot ser l'entrenador, eh?
3: Crec que va dir, si no m'equivoco, que eren els dos del mateix equip.
1: De jugador? Sí. No, és que em va dir que parlen molt de Haaland.
0: No,
2: a mi m'havien dit Bernardo, fins i tot.
1: Que... Bernardo al Madrid.
3: Crec que va dir això.
2: No crec que hi vagi, però deien que
0: Bernardo va al Barça.
4: Que Haaland pot ser un Beckham la porta, Haaland, Riquelme, eh? Compte, eh? Veig bastant. Com a mínim entraria 100%, si diu que fitxa Haaland, entraria 100%... Tindria més vots, jo crec.
1: Sí, Haaland et dona vots.
0: Més que Rodri.
1: Però llavors, si ve Haaland, Mbappé o Vinicius van fora. Vamos a hablar de futbol, no?
2: Estaria guanyant unes eleccions a lo Florentino. Florentino les guanya en Figo.
0: Totalment. Doncs ho veurem. Queda una setmaneta d'eleccions. Diumenge que ve, dia 7, les votacions a Valdebebas. Javi Muñoz, Ferran Correas, Marc Barbà, Damià López. Gràcies. Que vagi molt bé. Fem una pausa i rematem el Tu diràs.
9: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant.

0: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
1: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
2: Era absolutament impensable i s'estrenem demà al play-off a l'anada de semifinals contra el Celta Fortuna, contra el filial del Celta de Vigo, i per parlar-ne tenim en línia el Pichichi de l'equip, el Pichichi de l'Europa, el Jordi Cano. Hola Jordi, bona nit.
3: Hola, molt bona nit.
2: Com esteu? Quines sensacions teniu a menys de 24 hores pel partit?
3: Doncs tenim unes sensacions de menjar-nos al Celta B. Al final per nosaltres és una oportunitat d'or per continuar pujant de categoria, i al final si puges de categoria doncs també t'augmentarà el sou, no?
2: Mira, des d'aquest punt de vista, i tant, sí, sí. Amb ganes de menjar-vos el Celta B, com ha estat la setmana? No sé si ha estat diferent d'altres setmanes durant la temporada. Què us ha dit Adai? Com ho heu viscut?
3: No, l'hem viscut com una setmana més, no? Bueno, al final tampoc volem que sigui una setmana molt especial perquè no hi hagi res diferent i pugui posar nerviós a ningú. Hem continuat analitzant tan normal el rival i res. També passen ratos agradables que si no hi ha en aquests ratos, doncs es passa pitjor.
2: Ara ho dèiem, fa uns mesos això era impensable, i ara, escolta'm, és que ho teniu a 4 partits. És a dir, quina animalada, no?
3: Sí, sí, sí. És que l'objectiu del club al juliol era la permanència, i fixa't tu que ara estem a 4 partits de pujar de la Hypermotion, que això per la ciutat de Barcelona també seria espectacular, no?
2: Totalment. Què n'espereu del partit de demà? Ho dic perquè us queda la tornada, que serà Balaïdos, per cert. No sé si... Ostres, serà dels escenaris que, vestint la samarreta de l'Europa, com a mínim, doncs, has trepitjat més imponents, i en el qual l'empat al final de la pròrroga no us serviria, no? Que hi ha aquest factor que fa que afrontis d'una manera o d'una altra les eliminatòries, suposo.
3: Correcte, així és. L'empat no ens donaria passar de ronda, però nosaltres estem centrats en treure un molt bon resultat, perquè al final allà a Balaïdos, un camp gran, que potser fan campanya i et fiquen a 10.000 persones, doncs has d'anar amb un bon resultat, no? per agafar confiança, però bueno, estem molt motivats i segur que amb la nostra gent jugarem amb un mes.
2: Això t'anava a preguntar. Can Dragó, evidentment, no és el nou Sardenya, ho hem anat dient durant tota la temporada, però demà, evidentment, estarà ple, i vaja, la comunió aquesta que heu tingut tota la temporada i que ve de molt enrere d'anys anteriors, està sent clau, i demà ho ha de ser, no? També, Jordi?
3: Sí, mira, fixa't que bueno, la setmana passada contra l'Eivissa ja va ser el moment que l'equip va començar a notar que ja hi ha més caliu, saps, a Can Dragó? Tot i ser un estadi, entre cometes, amb camp d'atletisme, però ja se sent aquesta, que hi ha més pressió, hi ha més gent. O sigui que el diumenge, o sigui demà, esperem que s'ompli i ens ajudin.
2: Mm-hmm. Què en sabeu del filial del Celta? Quin equip veurem demà enfront l'Europa?
3: És un equip molt jove, amb jugadors de molta qualitat, que alguns ja han debutat amb el primer equip, i que, bueno, que sortiran amb cap pressió, no? Ells al final tenen molts 20 anys, que tenen encara molta carrera per endavant, i nosaltres hem d'aprofitar això, no? De sortir molt intensos i de dir que aquí el que ens va la vida és a nosaltres.
2: I en l'aspecte personal, vaja, tu ets una de les referències de l'equip, 22 gols, segon màxim golejador de la categoria, que parlant de Primera Federació

0: Es diu molt aviat. No sé si t'has imaginat marcant en un playoff amb el teu Europa, amb l'ascens al segon en joc.
1: Doncs sí, mira, jo he fet només un playoff, que va ser el de l'època del Covid, a tercera.
0: Sí, perquè l'any passat vau pujar directes.
1: Correcte. I a mi em diuen fa literal 6-7 anys que jugaria un playoff a segona divisió i et diria que estàs boig, no? Perquè ho veia com molt lluny, no? I, però bueno, jo crec que amb molt de treball i sobretot fam es poden fer grans coses.
0: I per què no a segona divisió la propera temporada? Amb 31 anys Jordi Cano al futbol professional, amb l'Europa. Ostres, això seria... Vaja, ho has dit tu abans, per Barcelona, per la Vila de Gràcia, inexplicable, segurament.
1: Sí, seria el somni, tant per mi com per el meu germà, imagina't el que seria.
0: A vosaltres us han de renovar l'endemà d'aquest ascens, si es produeix.
1: L'essència que agafaria el nou Sardenya amb gespa natural, rebent equips històrics, doncs seria espectacular. Per això et dic que l'equip es deixarà l'alma i l'ànima i amb moltes ganes ja de sortir ja i entre cometes rebentar-los.
0: I tant. De ganes i de motivació al vestidor de l'Europa, evidentment, no en faltaran demà en aquest partit d'anada de les semifinals, a Can Dragó contra el Celta Fortuna a partir d'un quart de cinc de la tarda i en directe, evidentment, aquí a RAC1. Jordi Cano, molta sort i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Una abraçada.
0: 2 minuts per la una. Ho rematarem amb motor.
2: GT RAC1.
0: Avui hem tingut l'esprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP i estàvem molt pendents de Marc Márquez, que aquest cap de setmana tornava a l'acció a Mugello després de l'accident de Le Mans i l'operació posterior. Això va ser a principis d'aquest mes de maig. L'acabarem, però, amb Marc Márquez novament sobre la pista. Quim Salvador, bona nit.
3: Hola, Oriol, bona nit.
0: Com li ha anat aquest dissabte?
3: Doncs diria que ha transmès prou bones sensacions a la pista, però, en canvi, les seves declaracions posteriors refreden força les expectatives. Ha quedat quarta la qualificació aquest matí, segona fila de la graella. Prou bon resultat, tenint en compte que avui fa exactament 20 dies que va passar pel quiròfan, i a l'esprint ha fet una arrencada fulgurant, s'ha posat primer a la primera frenada, però encara a la primera volta ha anat perdent posicions. Jorge Martín l'ha tret de traçada amb topada inclosa, i al final ha acabat cinquè. Aquesta és la valoració que n'ha fet Marc Márquez a DAZN.
4: Contento estoy y estoy en un proceso que, bueno, toca celebrar cuando entras en la Q2, toca celebrar una segunda línea y toca celebrar un top 5. Mañana veremos, intentaremos seguir trabajando. Evidentemente no me conformo nunca con estos resultados, pero ahora debo conformarme y debo estar calmado. Mañana intentaremos, igual que hoy, salir con ganas, ver dónde estamos, pero hay claramente los cuatro pilotos que han quedado más por delante nuestro, y luego está Fermín y Pecco, que creo que en el papel, sobre el papel, van más rápido que nosotros, pero intentaremos gestionarlo de la mejor manera.
3: Ja ho has sentit, diu que està content, però amb la boca petita i amb un discurs que pràcticament diria que s'autodescarta, sí, de la lluita per la victòria i fins i tot del podi demà al Gran Premi. I és que en aquest retorn a la pista aquest cap de setmana, després de l'operació d'espatlla per treure el cargol desplaçat que li estava fent la guitza, era molt important, diria el més important, comprovar si el campió Cerverí podia recuperar el pilotatge de l'any passat. I de moment, tampoc cal fer saltar les alarmes, perquè evidentment ha de tornar a agafar el to físic, s'ha de readaptar, tornar a agafar el ritme de competició, tot el que vulguis, però de moment no podem veure el Marc Márquez pilotant a l'atac, que és com ho fa quan està en plenitud.
4: Si me caliento tengo las de perder, entonces es verdad que la primera vuelta pues me han dado por todas partes, pero es así, cuando tú no atacas, la mejor defensa es un buen ataque, entonces si tú no atacas te atacan en la primera vuelta, es lo normal, pero he decidido salir calmado y bueno, mañana a ver si podemos hacer una buena salida, pasar esas primeras vueltas y adoptar un ritmo cómodo para poder hacer toda la carrera de una forma decente. Es que estamos en un circuito que no es el mejor, no es el mejor a nivel físico, creo que todo el mundo, estés en forma o no, pues sufres. Lo que si estás mejor, pues puedes forzar más en esos cambios de dirección, que es ahora donde estoy perdiendo un poquito más.
0: Doncs a veure com li va demà la cursa llarga a Marc Márquez, la cursa de Gran Premi. Avui l'esprint se l'han dut el madrileny Raúl Fernández.
3: Sí, victòria amb reivindicació del pilot madrileny de l'equip Trackhouse, que és el satèl·lit d'Aprilia, i per davant d'un dels oficials de la marca, Jorge Martín. Reivindicació perquè l'últim Gran Premi aquí a Catalunya hi va haver tensió entre les dues escuderies després que topessin precisament Fernández i Martín a la cursa, que per cert s'han saludat esportivament després de l'esprint, i també reivindicació en clau de mercat per Raúl Fernández, que de moment no té moto per continuar competint a MotoGP l'any que ve. El sentim, Raúl Fernández, guanyador de l'esprint també a DAZN.
5: Está siendo uno de los momentos más difíciles de mi carrera deportiva y creo que sin mi familia pues no sé si estaría aquí. Entonces, nada, darle las gracias y gracias al equipo. La verdad que me cuesta mucho decir cómo ha ido la carrera porque simplemente después de vivir lo que hemos vivido estas últimas semanas, la situación que tenemos, entonces gracias a ellos pues he conseguido ganar.
3: Resultats com el d'avui segur que l'ajudaran a trobar un projecte esportiu. El segon, Jorge Martín, també és notícia perquè aquest matí ha establert un nou rècord de velocitat a MotoGP, Oriol, 368,6 km hora sobre dues rodes amb moto a la recta de Mugello. Una bestiesa. El podi l'ha completat Fabio Di Gianantonio III, Àlex Rins ha acabat 12 i Maverick Viñales 19. Demà, cursa de Gran Premi a les dues del migdia, la seguirem en directe al 14:15 amb Ezequiel Apol, Fernández segon i Martín tercer a la primera fila, Marc Márquez, Fermín Aldeguer i Peco Bañai a la segona, Rins 12 i Viñales 15 a la graella.
0: I abans les de Moto2 i Moto3?
3: Sí, la de Moto3 a les 11 del matí amb David Almansa a la Pol, el líder Máximo Quiles 15 a la cinquena fila de la graella i els catalans Joel Esteban 6 a la segona, Marco Morelli 8 a la tercera i Valentín Perrone 16 a la sisena. I la cursa de Moto2 a un quart d'una amb el líder Manu González a la posició preferent de sortida.
0: Gràcies, Quim.
3: Bona nit.
0: Vinga, anirem tancant la 1 i 3. Havíem deixat a l'inici del programa dos partits pendents d'acabar els 700 de final de Roland Garros, el quadre masculí entre el portuguès Faria i el nord-americà Tiafoe. Ha passat Tiafoe, que s'enfrontarà als vuitens a l'italià Arnaldi. Ho ha fet amb 5 sets. I també ha passat a vuitens Félix Auger-Aliassime, el canadenc, que s'ha imposat en 4 sets al nord-americà Nakashima i es creuarà als vuitens amb el xilè Tàbilo. Àlex Farsac, bona nit.
6: Bona nit, Oriol.
0: Ens deixem de cara a les properes hores.
6: Doncs mira, a segona divisió, demà jornada decisiva, tant per la part alta com la part baixa de la classificació, es decidirà quins quatre equips, entre l'Almeria, el Màlaga, les Palmes, el Castelló, el Burgos i l'Eibar, disputaran el play-off descens a primera divisió, i a més, Leganés i Mirandés es jugaran la permanència en un duel directe on el Mirandés només li val la victòria. A dos quarts de set es disputaran l'Almeria-Valladolid, el Depor, les Palmes, el Zaragoza-Màlaga, el Castelló-Eibar, el Burgos-Andorra i el Racing-Cádiz, i a les 9 el Córdoba-Osca i el Leganés-Mirandés. I demà també última jornada a la Lliga F. El Barça visitarà el Madrid a les 4 de la tarda a l'estadi Fernando Torres en un partit on no han estat convocades ni Alexia, ni Mapi León, ni Ona Batlle, tres jugadores que no seguiran al Barça la temporada que ve. El tècnic Pere Romeu ha explicat que han fet tot el possible perquè es quedessin al club.
7: Ho hem intentat donar tot perquè aquestes futbolistes es quedessin. Són lliures també de prendre les seves decisions, de prendre el seu futur, cada una amb el seu context, cada una amb la seva edat, però evidentment sí que ho hem intentat.
6: Doncs això, el Barça demà visitarà el Madrid Club de Futbol a les 4 de la tarda. I al Roland Garros, duel d'espanyols entre Rafa Jódar i Pablo Carreño a dos quarts d'una del migdia. A dos quarts de quatre s'enfrontaran l'irlandès Jesper de Jong i l'alemany Alexander Zverev. A les 4 es veuran les cares Menchik i Rublev i a un quart de nou del vespre, duel entre Casper Ruud i Joao Fonseca. En bàsquet, a les 7 de la tarda, el Barça s'enfrontarà al València en l'últim partit de la CB. Si els de Xavi i Pascal guanyen, quedaran tercers i es veuran les cares contra l'Àsia Joventut als quarts de final. En cas de perdre, caurien fins a la cinquena plaça i perdrien el factor pista i s'enfrontarien al Lucan Murcia. A la NBA, a les 2 de la matinada, Oriol, els Oklahoma City Thunder s'enfrontaran al San Antonio Spurs en el 7è partit de la sèrie amb el bitllet a la final en joc. El guanyador es veurà les cares amb els Knicks. A la gran final, en handbol es tanca la Lliga Sobal amb el Barça visitant a les 6 de la tarda a la pista del Logroño a La Rioja. Els de Carlos Ortega han guanyat 29 partits disputats fins ara de 29 i buscaran fer una lliga perfecta. I un últim apunt, en hoquei patins, a les 12 del migdia, el Liceu rep el Calafell en el segon partit de les semifinals del play-off pel títol de l'Hockey Lliga.
0: Doncs déu-n'hi-do, com ve de carregat també el diumenge, no hi ha una final de la Champions, però vindrà carregat el Granollers també, juga a la Sobal, partit contra el Ciudad Real també a les 6 de la tarda en aquesta jornada unificada. Gràcies, Farsac.
6: Gràcies, Oriol. Bona nit.
0: La una i set minuts, hora d'anar plegant, recordant, com sempre, i agraint el que hagi fet possible aquest Tu diràs, el Pol Llergo, que ha estat el control tècnic i que avui justament acaba la seva etapa aquí a RAC1. Per tant, gràcies per tot, Pol, i molta sort en el que vingui a partir d'ara. Agraint també la redacció d'Esports de RAC1, que hagi fet possible un dia més el Tu diràs, que demà torna, com sempre, a partir de les 11, amb l'Aleix Pariser al capdavant. Bona nit.
8: Tu diràs. RAC1.

0: Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
0: 6 de cada 10 dones que conviuen amb un home continuen assumint la major part de les responsabilitats de la llar i de la criança, inclosa la càrrega mental. I el 29% abandona el mercat laboral després de la maternitat. Així ho expliquen els darrers estudis liderats per la investigadora Laura Sagnier. Laura, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Estem parlant de xifres que també inclouen, per exemple, aquests 6 milions de dones de l'Estat que carreguen amb el que tu denomines llosa de formigó. I ja m'agradaria començar per aquest concepte, llosa de formigó. La Laura és investigadora amb més de 30 anys d'experiència en màrqueting intel·ligents i des de 2017 activista pro igualtat d'oportunitats per les dones. I si parlem d'igualtat d'oportunitats, com dèiem, aquest concepte de llosa de formigó és molt revelador.
2: Sí, moltíssim. Jo vaig fer una investigació, jo el que sé fer és investigació, i quan vaig veure les dades i vaig veure que no hi havia cap concepte a la bibliografia feminista que mostrés el que l'investigació diu que de veritat està fent que les dones no prosperem, pues vaig decidir inventar un concepte, i aquest concepte és la llosa de formigó, que és una metàfora per explicar aquesta càrrega, moltes vegades invisible. Per les dones no és invisible, però per la resta de la societat, aquesta càrrega pel desproporcionat o pel no coherent repartiment de les tasques entre els homes i les dones que conviuen a Espanya, no?
0: Perquè parles sobretot del tema de responsabilitat, que moltes vegades sembla que queda difuminat i que fins i tot pot haver-hi moments en què es pensi que les tasques són més o menys repartides, però clar, el pes de decidir, d'organitzar, recau sempre normalment en la part femenina.
2: Exacte. Llavors, hi ha dos problemes. Un, que quan ets jove, dona, ho vas carregant amb més facilitat, diguem-ne, pots, però arriba un punt on ja físicament ja no pots més, no? I llavors les dones a Espanya estan molt més medicades, tenen molt més problemes de salut mental i física, i com que jo vaig tenir un burnout perquè m'havia cregut, el meu problema no era de llosa, però m'havia cregut el timo de la superwoman, que és algo que està molt, molt a dintre dels nostres caps i de les noies joves també, no?
0: Als 47, oi, vas tenir aquest burnout?
2: Jo als 47, però pensa que la investigació, una de les respostes o més interessants que jo crec que té, és que m'he identificat que al món de la dona, mm-hmm, hi ha tres moments que són crucials, que són els 26 anys, els 40 i els 50.
0: Ah, llavors, sí? Els 26 per això maternitat?
2: En realitat hi ha una convergència de diferents factors, no? Però mm-hmm, entre els 18 i els 26, el que passa és que les dones no tenen gaires fronts a la seva vida, no? Viuen a casa dels pares, algunes estan encara estudiant, i és una època que és molt important que pensin en el que volen fer i en què no els hi agrada de tot el que hem vist al seu entorn,
0: no?
2: El que no volen. Perquè el que vols fer és molt més difícil de saber, no? I entre els 26 i els 40 és una època en realitat molt divertida per la majoria de les dones, perquè estàs construint, comences a treballar, després algunes se'n van a viure amb parella, unes altres a casa seva o amb una amiga, però és una època de construcció, no? Algunes comencen a tenir fills més aviat, unes altres més tard, però és una època de construcció. Llavors, la pitjor època és dels 41 als 49.
0: Ah, sí.
2: A veure, això estadísticament, considerant les 40 variables que teníem a l'estudi. Llavors, jo vaig coincidir que quan vaig veure que el resultat va dir, però si jo als 47 vaig tenir el burnout, no? Llavors, la bona notícia és que són pocs anys, però ahir tens els fills adolescents, tens una parella amb la que potser ja convius des de fa 25 o 30 anys, una feina que ja potser no està al principi i és menys novedosa, no? Uh-huh. I després la bona notícia és que a partir dels 50 millorem molt, perquè hi ha moltes dones que canvien el focus de la seva vida, no és el que em va passar a mi. O sigui, jo vaig passar de ser consultora viatjant tot el dia pel món, i ara que em dedico a estudiar les dones i a donar-los difusió on puc, també ho faig internacionalment, però si abans agafava 100 vols a l'any, ara agafo 10. O sigui que he millorat.
0: Clar, clar. No. I de fet, tu has millorat i també dius que una mica la societat sí que ha millorat. Les xifres també ho revelen així, no?
2: Sí. Anem bé. Anem bé en el sentit de que, bueno, a Espanya la legislació avui en dia és totalment igualitària. A les empreses hi ha molts planos d'igualtat, hi ha uns planos per evitar la violència a dintre de les empreses. En realitat és l'única dada que millora molt en l'àmbit de la violència masclista és en l'àmbit de l'empresa, perquè com s'han posat moltes normatives, pues això està disminuint. Que la resta de violències no, eh? Això seria un altre tema. Mm-hmm. Però en relació a la llosa de formigó, el que està passant és que les parelles són molt equitatives quan comencen. O sigui, moltes mares de la meva edat, no? Que les nostres filles comencen a viure, clar, estem encantades de lo que veiem, no? Però el termòmetre de l'equitat, que és una...
0: Aquí ara era un dels temes que també volia tractar, perquè tu desenvolupes aquest termòmetre de l'equitat que ja l'ha utilitzat més de 10.000 persones en 41 països, que déu-n'hi-do, i que el que pretén és visibilitar aquest repartiment real, que és el que passa realment dintre de la llar, perquè tots ens omplim la boca, sabem el que és políticament correcte, però després de la realitat és una altra, no? Moltes vegades.
2: Sí, a veure, és que mira, això, el meu projecte realment no tenia una estratègia. O sigui, jo he fet estratègies pels meus clients, però jo això no... Tinc el burnout, decideixo publicar la llosa de formigó amb una il·lustració que te l'ensenyo del Javi Rollo, que és un il·lustrador
0: fantàstics, que a més a més ho representen molt bé.
2: Molt bé.
0: Perquè aquí veiem uns ninos molt esquemàtics, però qui porta una llosa de formigó ben dibuixada és la dona i que està totalment aixupida amb aquest pes que és el que porta la quotidianitat, no?
2: Exacte, doncs jo publico això i ho publica El País, mira, tot just el 13 de maig de fa 5 anys. I jo començo a rebre una, no sé com es diu en català,
0: una pluja de respostes, no?
2: D'emails, de missatges per privat, d'Instagram, per LinkedIn, dient-me, escolta, jo sóc la de la llosa, com em pots ajudar? I clar, jo contestava, soy economista, però veurem a veure què puc fer, no? I a partir d'ahir vaig fer diverses coses, no? A la meva web hi ha gratuïtament un e-book que es diu Com stop losa de hormigón, amb consells d'especialistes en teràpia de parella i coaches per explicar una mica què han de fer. Després hi ha un vídeo de la balança de l'equitat per visualitzar amb la teva parella i començar a construir. Això no es tracta d'una guerra, es tracta de...
0: Clar, que és el que més d'un podria pensar, no?
2: Clar.
0: Sembla que tota la culpa l'arrosseguin els homes i, per tant, l'enemic sigui aquest.
2: Sí.
0: I res més lluny. En aquest cas és poder posar veu i paraula a uns fets i a partir d'aquí treballar entre tots.
2: És que ho has explicat perfectament. I aquesta és la idea del termòmetre. Mm-hmm. Que les parelles se sentin en un moment relaxat, amb calma, i que responguin tots junts amb unes preguntes que hem fet, que estan basades en les meves investigacions, i que la parella s'ha de posar d'acord per dir quanta part de la càrrega de l'organització familiar fas tu i quanta faig jo. Quan ens encarreguem de les compres de la casa, quan fas tu, hi ha una sèrie de preguntes que t'has de posar d'acord. I quan acabes, totes aquestes respostes es junten en una base de dades i tens un indicador entre 0 i 100 de quan equitativa és la vostra relació. Llavors, si el percentatge està a prop de 100, pues jo diria que ho heu de celebrar.
0: Clar, ja vam estar entre els pocs que ens passa, no? Perquè normalment, si tu dius que has fet ja, que s'ha utilitzat a més de 10.000 persones i que ha voltat a més de 41 països, quines són les xifres, no?
2: Sí, en realitat, jo et donaré la dada, però per mi l'important és el resultat individual que rep cada parella quan acaben... Perquè això és... O sigui, si no resolguem la igualtat a casa, per molt que les lleis siguin igualitàries i que hi hagi plans d'igualtat, no assolirem la igualtat a la societat. I això és el que hem de pensar les dones. Això no és una cosa egoista de nosaltres, és com afectarà els nostres fills...
0: Ah, el futur dels nostres, no?
2: I a la societat. Vale? Uh-huh. Llavors jo et dono la dada per a Espanya diferenciada entre les parelles sense fills i les parelles amb fills.
0: A veure.
2: Entre les parelles sense fills hi ha un 42% de parelles equitatives entre les que han respost al termòmetre, que ja són més
0: Clar, que hi ha principis que més, són més obertes,
2: exacte,
0: podríem dir això.
2: Exacte.
0: Una persona que està disposada a respondre aquestes preguntes és que potser té una situació que es pensa que és més igualitària.
2: No, i com a mínim que té conversa amb la seva parella.
0: Clar.
2: Perquè molta gent del meu entorn em dic, jo això no ho puc fer, seria un problema, jo no em vull divorciar... Bueno, una sèrie de coses que jo penso, bueno, si no hi ha comunicació és el primer, clar, que hem de resoldre, no? Mm-hmm. Però entre aquestes parelles, un 42, o sigui, menys de la meitat d'aquestes parelles són equitatives. Mm-hmm. I entre les que han contestat que tenen fills o filles, això disminueix al 29. Vol dir que la maternitat és un punt d'inflexió que aquí el veiem en el repartiment de les tasques familiars i de les responsabilitats familiars, però per mi el greu és l'efecte que això té a les nostres filles, sobrines, netes, que es pensen que la igualtat ja està, perquè la relació era molt equitativa abans de tenir fills. Mm-hmm. Però, bueno, aquí podríem parlar hores de per què això és així, no?
0: De per què i de cap on anem, perquè en principi dèiem que les dades estan canviant, o han canviat, però el futur és esperançador?
2: Sí, o sigui, quan això ho mirem per temps, hem millorat molt. La llosa de formigó, en el primer estudi que jo vaig fer, el 2016, la carregava un 70% de les dones que viuen amb un home, ara ha disminuït al 62%. Si fem una extrapolació d'aquesta dada, això implica que trigaríem com a mínim 2 generacions, o sigui, no les meves filles, si tenen fills, bueno, parlo d'elles, però són 2 filles, si elles no, i tampoc
0: els seus fills... Sí, els seus nets tampoc.
2: No.
0: Seria els besnets nostres.
2: Exacte.
0: Per tant, estàvem parlant de 2 generacions, veurem com funciona, però si més no, visibilitzar-ho és el pas necessari.
2: Sí, i jo t'ho agraeixo endavant moltíssim, perquè si parlem que existeixen unes eines per ajudar-te a reconstruir una relació de parella més justa i equitativa, està ajudant a moltes dones.
0: Si algú té ganes de fer aquest test, cap on ha d'anar? Els rebotem a la teva pàgina web?
2: Sí, sí, directament, a la web laurasagnier.com, i a aquestes eines hi ha, a més, unes capitulacions prematrimonials, que jo recomano molt que la gent jove parli abans d'anar-se a viure amb la seva parella.
0: O sigui, està molt bé.
2: Sí, perquè si comences bé, després tot funciona més bé. Canviar les coses quan portes 20 anys amb unes dinàmiques que no favoreixen res és molt més complicat.
0: Mm-hmm. Doncs avui volíem, doncs això, mostrar aquests estudis que mostren xifres que il·lustren aquesta realitat que descriu una manera desigual a l'hora de repartir les responsabilitats dins de la parella, i que a vegades visualitzar-ho, parlar-ne, és molt constructiu. No hi ha per ara, sinó pensar en generacions futures. Ho hem fet gràcies als estudis que ha fet la Laura Sagnier. Moltíssimes gràcies, Laura, per haver estat aquí.
2: Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
0: Mar Balcells, bon dia.
3: Què tal, Noemí? Què tal,
0: bé,
3: tothom? Com
0: bé,
3: esteu tots?
0: Bé. Amb aquesta totes, sintonia ens baixa una mica l'estrès.
3: Doncs mira, et durarà molt poc la calma.
0: Ah,
3: perquè avui ens n'anem de bodes.
0: Home.
3: Ai, que no saps aquí.
0: No.
3: Oh, de Figaro, home, amb Mozart. Quina obertura t'han fet servir a la història del món. Això ha il·lustrat sèries, ha il·lustrat pel·lícules, ha estat per tots llocs. Però és l'obertura de les noces de Figaro de Mozart, una òpera del 1786 que ara veurem al Liceu. Tinc unes ganes absolutament esbojarrades. Comença ja la setmana vinent, o sigui que tothom a treure entrades, és a dir, en qüestió de dies ja la teniu a l'escenari. I escolta'm, una producció de la Marta Pazos, que fa que en comptes de passar en el típic castell passi en un pastís de noces i els cantants són ingredients... Digue'm tu. Per anar a veure el que hem vist tota la vida,
0: no,
3: doncs volem
0: clar
3: veure coses noves.
0: Sí,
3: endavant.
0: Sí.
3: Clar que sí, Marta Pazos, allà estarem més d'un dia. Ja t'ho dic ara, perquè tinc unes ganes molt turulates d'anar-la a veure. I és que, clar, és una òpera que passa, s'estrena l'any 1786, ja es nota la influència de la revolució, ja comencen a olorar-se aires revolucionaris per tota Europa, i què és el que està passant, no? Que és una gran crítica contra la noblesa, és una gran crítica contra el comte Almaviva, que el que voldrà fer serà, doncs, exercir el seu dret de cuixa contra la pobra Susana, que és la dona del Figaro que s'han de casar. I clar, l'altre ja està al Figaro, diu, ah, si tu vols exercir el dret de cuixa amb la meva dona, doncs tu t'enteraràs perquè jo sóc aquí un geni fent malifetes i, per tant, doncs, et faré patir durant tot el que durarà l'òpera. Això és el que passarà, això és el tret de sortida de l'òpera. El primer acte coneixem en Figaro, que és el famós del Figaro, Figaro, Figaro, Figaro de Rossini, perquè les òperes aquestes estan basades en una trilogia de Beaumarchais. Llavors, el que seria la peça original de Beaumarchais, la primera part, el que seria el Barbero de Sevilla, la farà més tard en el temps Rossini. I Mozart el que farà serà l'òpera de la segona part de la trilogia, que és Les noces de Figaro. Per tant, si després en el temps veieu el Figaro del Barbero de Sevilla, és el Figaro també de Les noces de Figaro de Mozart, no? I llavors, escolta, doncs, a més, què és el que passarà? Doncs que en aquest castell tothom està enamorat de tothom i aquí comencen a haver-hi una de líos de faldilles absolutament terribles. Per què? Doncs perquè hi ha un pobre lacai, que és el Cherubino, que està enamorat de la contesa, que servirà també de PO, i que, per començar, l'hem de fer veure que se'n va a la guerra, i se'n va a la guerra amb aquest final del primer acte tan meravellós.

0: Has vist que és com una marxa que sí. Ve de gust ja
1: a
0: començar.
1: A més, jo crec que tots aquests fragments són molt reconeixibles, eh?
0: I tant, però si és
1: una... de les que més.
0: Ui, és una òpera de greatest hits. És sí, que és sí, un sí, darrere sí. L'altre, us ho passareu pipíssima i només per això l'heu d'anar a veure. A l'acte segon apareix, ara sí, amb un altre to, ja veureu, la Contessa. La Contessa està terriblement sumida en la tristesa perquè el conte ja no l'estima, perquè ja té claríssim que aquest conte és un marranete que va darrere de totes les faldilles, i li diu vosaltres, la Susana, la dona del Fígaro i el Fígaro, li diuen, tu no pateixis que ja aconseguirem que tot això s'arregli. Però anem a escoltar una mica aquest lament de la pobra Contessa d'Almaviva, que és un ritme molt diferent del d'aquesta marxa que sonava ara.

Callanqui. Quina cançó tan quina ària tan trista. És, ella està dient això, porta'm amor, alguna cosa que repari la relació amb l'home de la meva vida que tan estimat, però que... marramiau, que la cosa no funciona. Doncs aquí és on en Fígaro, Susana, Cherubino, que se suposa que ha marxat a la guerra, doncs, i que per cert està terriblement enamorat de la comtessa, doncs començaran a fer de les seves, és a dir, la classe baixa ajudant a l'alta perquè per fer caure el comte i que, de passada, doncs facin les paus amb la comtessa. Aquí en Cherubino ara li cantarà una ària preciosa a la comtessa, doncs dient-li que està terriblement enamorat d'ella.

un rol per mezzosoprano perquè representa que és un nen jove i per tant encara no li ha canviat la veu i per tant és un rol en travesti, que es diu en òpera. A l'acte tercer, el conte, sense adonar-se, els altres dos estan tramant i no se n'adonen que el conte està per allà, està escoltant tot i el conte, el baríton, agafa un cabreig impressionant que sona precisament així.

Diu, jo he de veure mentre estic aquí sospirant feliç a un serf meu? Doncs no. Tot això acabarà desembocant en el meu moment preferit de l'òpera, que ara l'escoltarem, perquè és absolutament meravellós, que la Contessa i la Susana faran una carta al conte citant-lo al mig del jardí. Tota l'òpera passa en un dia, eh? És la folle journée, que se li diu la jornada boja, i llavors allà l'atraparan. A l'acte d'escriure aquesta carta, per mi, és la peça més inspirada de tota l'òpera.

0: i diu, ah, que bé, estarem allà, al jardí, aquell aire que sonarà, i sonen els aires de l'orquestra, és que és meravellós, és que és, per favor, quines ganes, m'encanta, m'encanta. Llavors, què passa en el quart acte? Doncs que tot l'embolic es fa més gran i que acaba amb la típica escena en què, per un motiu o un altre, tots els personatges acaben al jardí, com és de nit, ningú sap amb qui està parlant, però... com a bona òpera còmica, tot acabarà bé, el conte és desenmascarat, però demana perdó a la comtessa, és una tonta que, com que porta sospirant per amor des del segon acte, li concedeix i es restableix l'amor i l'harmonia en aquestes 24 hores tan boges en el Palau dels Comtes d'Almaviva.
1: Doncs mira, ja ho tenim aquí. O sigui, que tot això al Liceu, eh?
0: I al Liceu. I anireu? I aniràs?
1: Home.
0: I anireu?
1: Procurarem.
0: Per favor, eh?
1: Per favor.
0: Déu meu, no us la perdeu. A mi em fa una il·lusió boja. Aneu-hi, aneu-hi, aneu-hi, aneu-hi.
1: Amb què tanquem?
0: Tanquem amb el final de l'òpera, amb aquest moment d'alegria on està tothom contentíssim.
1: Doncs vinga, contents acabem també.
0: Acabem feliços. Adéu, adéu a tothom.
1: Adéu-siau.

0: I descobrim quins records ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
1: Bon dia, Noé. El 31 de maig de 1960 neix a Barcelona Francesc Cuco Licísic, baixista de Sopa de Cabra. La seva carrera musical es va desenvolupar a i des de Girona. Cuco va començar amb la guitarra, però per un accident en moto va perdre un dit i per això va haver de passar al baix. Aquell maig de 1960 triomfaven els grups amb instruments elèctrics, tanmateix només instrumentals, com els Shadows i el seu Apache.

0: de daus que van inspirar gent com els Relàmpagos i d'altres com Pequeniques que renunciaven al vessant vocal dels seus èxits. Si parlem de pel·lícules, aquell 1960 va ser un any on es van transformar els gèneres cinematogràfics. Inoblidable Psicosi d'Alfred Hitchcock, una autèntica revolució al cinema de terror, amb un esplèndid i enigmàtic Anthony Perkins com el legendari Norman Bates i una Janet Leigh, Marion Crane, que en una nit de llamps i trons es refugia al Bates Motel regit per en Norman i la seva mare. I fins aquí podem llegir.
1: Dirty night.
2: You have a vacancy.
1: Oh, we have 12 vacancies. 12 cabins, 12 vacancies. They moved away the highway.
2: Oh, I thought I'd gotten off the main road.
0: Malgrat les quatre nominacions, Psicosi no va guanyar cap Òscar, tot i ser una pel·lícula de culte considerada de les millors de la història. Cal destacar la inconfusible banda sonora musical feta per Bernard Herrmann. I aquesta melodia és la que hem escollit per recordar una de les notícies més seguides per la ràdio i els pocs que disposaven televisor aquell 1960. El casament a Brussel·les del rei Balduí de Bèlgica amb l'espanyola Fabiola. Aquest va ser el moment transmès en directe i difós per desenes d'emissores del món sencer.
3: Sí, votre majesté déclare-t-elle prendre pour épouse. Doña Fabiola Fernanda María de las Victorias, Antonia Andeleida Mora y Aragón.
4: Oui.
3: Doña Fabiola Fernanda María de las Victorias, Antonia Andeleida Mora y Aragón, déclarez-vous prendre pour époux Sa Majesté le roi Baudouin, Albert, Charles, Léopold, Axel, Marie, Gustave, Prince de Belgique.
4: Oui.
3: Au nom de la loi, je vous déclare uni par le mariage.
0: A destacar que el burgmestre oficiant de la cerimònia els declara marit i muller segons i per la llei, un fet criticat per l'Església i destacat pels mitjans de comunicació de l'època.

0: Una editorial ben jove i que ens agrada seguir és la Segona Perifèria. Miquel Adam, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que vam parlar d'alguns dels seus títols fa relativament poc i un d'ells hem dit, escolta, has de venir a explicar-nos-ho perquè és cop de llum.
1: Aquest, en vam parlar ja.
0: Exacte, i hem dit, sí. Vines a explicar que ara, ara està fent currículum aquest llibre.
1: Sí, sí, sí. Deixa'm explicar-te una petita anècdota que agradarà a l'orientat.
0: Vinga, va.
1: Mira, el que em va passar va ser després de Sant Jordi, i després de Sant Jordi els editors tenim uns dies d'atonia total, no? Vull dir,
0: sí,
1: ja està.
0: Esteu,
1: la gran festa ha passat, sí. De manera que jo pensava que tindria una setmana molt tranquil·la.
0: Sí.
1: Però no, em va trucar una llibreria de Sabadell, aviam si podíem anar a fer un club de lectura de cop de llum. I després de Sant Jordi, que és una cosa com molt estranya, perquè ja et dic que nosaltres ens posem a la cova i ja està. I que ens busquin fins al setembre, pràcticament. I vaig anar, evidentment, però jo tenia molts problemes editorials al cap i vaig conduir cap a Sabadell, em vaig ficar els carrerons de Sabadell buscant un pàrquing, vaig mirar el mòbil. Algú va posar una senyal d'estop que no hi era i em vaig encastar contra un cotxe.
0: Oh.
1: Culpa meva total.
0: Sí, però va passar res? No,
1: estàs... no, a mi no. I a ell tampoc, afortunadament, però el cotxe sí.
0: Val, bueno.
1: Se m'endú un cop.
0: Ja.
1: I que jo pensava que era poca cosa, però quan vaig fer el club, igualment, i a l'hora de tornar vaig veure que no.
0: El Delco.
1: Era molt seriós.
0: No.
1: Aleshores vaig decidir que allò era el punt d'inflexió, i aquella setmana era horrible, fatal, i vaig dir, aquest accident ha estat el punt d'inflexió. La setmana següent vaig haver de tornar a Sabadell per una bona notícia, que no puc explicar encara, i al metro, evidentment, perquè no hi vaig poder anar amb cotxe, em van trucar del gremi de llibreters dient que El cop de llum, que és el llibre aquest que parlo, de la Rita Bullwinkle, està nominat al Premi Llibreter.
0: Home,
1: i vaig pensar,
0: estic molt content,
1: i pensava, bueno, dir-t'ho tu, perquè de fet em sembla que va ser la primera persona que li vaig parlar d'aquest llibre.
0: Exacte,
1: perquè
0: sí,
1: quan vam coincidir, quan vas convidar aquí, just acabava de sortir.
0: Sí, sí, doncs un llibre que ens venia molt de gust també llegir i que el teníem entre les nostres lectures properes, Cop de llum, i que va d'unes noies...
1: Va de vuit noies. Menors de 18 anys, que es reuneixen en un a Reno, que és una ciutat de mala mort perduda als Estats Units, per participar d'un torneig de boxa femenina.
0: Sí,
1: no?
0: sí.
1: Però més enllà de la boxa, és un llibre que explora l'estranya realitat de viure dins un cos femení i aborda el procés de memòria col·lectiva que neix del fet de practicar un esport.
0: Sí.
1: És a dir, no cal que t'interessi l'adolescència, no cal que t'interessi la boxa femenina,
0: no cal que
1: t'interessi tot aquest...
0: Que siguis dona per llegir-lo.
1: Exacte,
0: sí, només que t'agradi l'esport i que entenguis de...
1: I ja et dic, l'accident aquest de cotxe em va passar fent un club de lectura, n'he fet uns quants, els llibreters i llibreteres estaven, durant al llarg d'aquest temps he anat fent...
0: I al final, doncs, tot això dona uns fruits, no?, també, dones a conèixer una novel·la com aquesta, com Cop de llum, que ens ve molt de gust llegir. Un altre, que també, home, el seu autor ja el teníem entre els nostres escriptors de capçalera. El blues de la fi del món.
1: Sí, de l'autor israelià, Edgar Keret. Diguéssim que nosaltres, en català, havia sortit fa molt de temps un llibre de relats, que el Quim Uns es va tornar boig amb aquell llibre, però fa temps, eh?
0: Sí, n'havíem sentit de parlar i a més ens agrada.
1: I després ja es va deixar de publicar perquè són relats i els relats no venen.
0: No venen, eh?
1: No venen,
0: canvi,
1: no sé què passa en aquest país. Nosaltres
0: hi apostem fort perquè pensem que, per exemple, en època de vacances, llegir relats, doncs a vegades, o fins i tot quan tens poc temps, és una bona manera de llegir al final.
1: Sí. Doncs nosaltres vam decidir recuperar el temps i publicar coses que ja havien estat publicades en castellà fins aquest, que aquest ja és novetat tant en català com en castellà, i diguéssim que hem recuperat el curs, no? Els lectors catalans ja els podem llegir en català. I és diferent als altres. Mira, aquest llibre, el Keret, el va començar a escriure just amb la pandèmia i el va acabar d'escriure l'últim relat o el penúltim relat durant els atacs del 7 d'octubre. I enmig de la pandèmia i dels atacs del 7 d'octubre, allà hi van haver manifestacions massives contra Netanyahu, a les quals ell va participar perquè sempre ha estat és un ferm opositor al Netanyahu i a les seves polítiques, de manera que són temps obscurs per un israelià de bé, són temps molt difícils.
0: Sí.
1: I diguéssim que són un pèl més obscurs del que ens té habituat i tracta temes nous amb la seva temàtica habitual, que qui l'hagi llegit ja els coneixerà i segur que somriu una mica per sotant-les perquè és molt divertit. En aquests casos, introdueix també la pandèmia, té algun relat de, així, post-apocalíptico queretiano, Que vol dir que és post-apocalíptic, però sempre amb el toc del caret que li dona la volta a tot i és super, sumament original. De fet, és molt difícil escriure sobre la pandèmia, sobre la post, perquè és molt fàcil
0: caure en els... Correcte. Tòpics, sí.
1: Tothom pot imaginar coses, però sí. No, ningú ho fa com l'Edgar Keret.
0: Doncs aquí el tenim, el blues de la fi del món, que és aquest escriptor que ens agrada també de tenir-lo entre els nostres escriptors de capçalera. I ara, encara hi són tots. Hmm. És la tercera opció que ens dones.
1: Sí. D'on diries que és l'Ia Dan ni quan?
0: Ui... Li ha dat ni quan, no sé, d'oriental segur, no? Però no? Ah, no, no, aquest segur? No, no, no, esclar. Bueno, tu també pots tenir un cognom que soni del país i ser necessita un altre.
1: En aquest cas és un pseudònim d'una persona que no sabem qui és, completament anònima, no concedeix entrevistes, no existeix cap fotografia seva, i, és a dir, una mena de Marta Rojals. Val?
0: Sí, sí.
1: Li ha dat ni quan és irlandès, és un pseudònim irlandès, i per tant aquesta persona és irlandesa.
0: Això de la sí qual, que ho sabem, eh?
1: Sí, de la qual només se sap que va néixer l'any 1998. 1900, i ja està.
0: Home, molt jove, per
1: tant. Fixa't, la biografia que m'han autoritzat a posar és Li Eden ni quan va néixer al nord d'Irlanda l'any 1998. Encara hi són tots, és el seu primer llibre. I
0: a més aquest és el primer llibre, eh?
1: És el primer llibre.
0: Clar, és molt jove, com dèiem.
1: Sí, i és molt interessant la data, perquè explica molt més del que ens pensem. L'any 1998 van ser quan es van signar els acords de pau del Divendres Sant, amb el qual es va donar per acabat el conflicte armat a Irlanda, d'alguna manera. Uh-huh. De manera que ella, o ell, o qui sigui, és d'una generació que s'anomena la generació de l'alto al foc. Persones que no han viscut en primera persona el conflicte irlandès. Però són persones que genèticament el conflicte el viuen. Diguéssim que també són relats, són bastant més llargs que els del Keret, i són impressionants, absolutament abasegadors, perquè d'alguna o altra manera, més o menys polítics, els relats, et parlen de gent que no sap qui és perquè no sap d'on ve. I aquest no saber d'on ve és producte del conflicte polític, sobretot, que han viscut els seus pares i els seus avis, els seus tiets, etc, etc. És l'estat de xoc, no? Com se diu això?
0: Quedar-se una mica en blanc, no?
1: Diguéssim, és aquest silenci amb el qual es cobreix un conflicte tan bèstia com podria ser el d'Irlanda o el del País Basc, etc, etc. Mm-hmm.
0: Que acaba sent innombrable, sí, no? Sí. I, per tant, acabes perdent una mica els referents moltes vegades.
1: Sí, i són relats que realment a Irlanda i a Anglaterra han fet molt de forat, tot i ser llibres de relats. A Irlanda, l'Irish Times, per exemple, diu que és un dels millors llibres que s'ha escrit mai, durant el segle XXI, el segle XXI, a Irlanda, i realment són colpidors perquè vas veient el
0: tots
1: trauma...
0: Tots són relats, eh?
1: Sí, sí, sí, mira, anem... Sí.
0: Avui
1: s'ha d'insistir amb els relats, perquè és un gènere que és meravellós, també per l'estiu, és genial.
0: I que a vegades trobar una lectura curta i que sigui bona ho fa tot més intens, no?
1: Totalment, totalment. Sí, sí, diguéssim que l'Edgar Keret és com una mena de Messi dels relats, perquè juga amb relats que duren dues o tres pàgines, l'Ia Dan ni quan, o ni twin, com es digui, són bastant més llargs, gairebé no són novel·les, però el llibre sí que es pot llegir més o menys com una novel·la, perquè t'explica el trauma i el silenci, i com aquest silenci afecta a gent que no ha viscut directament el trauma.
0: Doncs ens encantarà, segur, com dèiem, una proposta que sempre ens ve de gust. Els relats curts, els volem, els breus, els volem reivindicar des d'aquí, ara amb aquest llibre, encara hi són tots. I si remeneu, doncs a l'editorial La Segona Perifèria sempre trobareu bones opcions de lectura, és una bona aposta, segur, i per això li hem dit al Miquel Adam que ens vingués a explicar el post Sant Jordi,
1: Això,
0: una mica accidentat, però...
1: Però final... ha acabat bé.
0: Sí, és una història bonica, que també ens ha agradat sentir-la. Miquel, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.

0: Va, que avui us proposem fer un passeig per un jardí geològic dins la ciutat. Sí, sí, ho hem dit bé, un jardí geològic. Està ubicat a l'entrada de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona, a la zona universitària, i mostra l'evolució geològica de la Terra al llarg dels seus 4.567 milions d'anys. Avui en parlem amb l'Albert Soler, que ell és el degà de la facultat. Albert, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Clar, dit així, semblen pocs els metres quadrats que hi ha destinats a parlar de tot això, no? Però bé, s'ha aconseguit, i és una idea que neix de fa molt temps.
1: Correcte, sí, sí, és una idea que en realitat va néixer fa 20 anys del cap d'un geòleg que ja està jubilat, el Pere Busquets, un museòleg que era el Jordi Vives, i el degà d'aquell moment, que era Miquel Àngel Cuevas d'Arte, que no va reeixir, evidentment, i que no hem pogut portar a terme fins ara, 20 anys després.
0: 20 anys han passat. I què és el que explica aquest jardí?
1: Bueno, aquest jardí explica tot el que és la història de la Terra, des de la història, des del coneixement de la que tenim de la Terra, de l'estructura i de la utilitat i la necessitat que té la societat actual, més ara amb els canvis que ens venen de transició energètica, canvi climàtic, etc, la importància que té la geologia pel desenvolupament de la nostra societat actual i del futur.
0: Uh-huh. De fet, està dividit en quatre espais, és quatre, oi?
1: Correcte, té un espai dedicat... Perdó.
0: No, i tant, és l'espai dedicat al temps geològic, no?
1: Correcte, té un espai dedicat al temps geològic. Dels 4.500 i pico milions d'anys, només ens dediquem a 600 milions d'anys, que són el que aflora més, el que veiem més al nostre territori, i es pot passejar durant 60 metres damunt de 600 milions d'anys. O sigui, cada metre és un milió d'anys, amb roques reals, de l'edat que tenen, explicant doncs, moltíssimes coses que moltes vegades el ciutadà normal no coneix, com per exemple doncs, que la polaritat del nord magnètic va canviant cada X temps, llavors està representat a Terra i les diferents roques.
0: Després tenim, un altre espai... Sí, a l'espai de la Terra, no?
1: Exactament, un espai que ja està dedicat a la Terra en global per entendre la dinàmica, el que sabem de l'interior, del nucli, del mantell, de l'escorça i sobretot del camp magnètic que ens protegeix de la radiació solar i com coneixem l'estructura interna de la Terra. I després ja se'n va a un espai més detallat de l'estructura a Catalunya, on es veu doncs, la relació que hi ha entre el relleu dels Pirineus i la mar Mediterrània, doncs, lligat a l'estructura que té la Terra en aquest sector. I, finalment, hi ha un quart espai dedicat ja a processos, com es formen les roques, i, sobretot, el més important, per quina utilitat té per la societat. És a dir, qüestions com, per exemple, que són molt desconegudes, que a partir d'un telèfon mòbil necessitem 70 minerals, doncs allà es veu realment com tenim tota la geologia en la nostra vida, des de casa nostra, les bombetes, en les parets, en la telefonia, etcètera, etcètera.
0: Mm-hmm. Tot això amb un museu, perquè podem parlar de jardí, però també podem parlar una mica de museu, que es pot visitar 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana, perquè és entrada gratuïta i absolutament lliure.
1: Correcte, perquè la idea original ja fa 20 anys era aquesta, justament era obrir la ciència a la societat, és a dir, obrir la universitat al barri de les Corts i a tota la ciutadania de Barcelona, i el que volíem fer era un museu que realment no tinguessis que pagar una entrada, que no tinguessis que anar amb un horari, sinó que directament els ciutadans puguin sortir a passejar i puguin doncs, aprendre coses de la geologia que tenen a la seva vida quotidiana.
0: Mm-hmm. De fet, l'objectiu d'aquest museu és una mica també fer que la gent s'acosti a la geologia, no?
1: Correcte. És una de les cinc ciències bàsiques, la geologia, i moltes vegades és una de les grans desconegudes, i més amb la situació actual de fusió de les ciències del batxillerat, cada cop hi ha menys ensenyament de ciències, i és la manera de portar la geologia realment a la ciutadania, perquè la gent quan agafa un telèfon mòbil no és conscient del que s'ha necessitat per tindre un telèfon mòbil a la mà, per posar un exemple. Podria posar un ordinador, podria posar un cotxe, podria posar una mateixa bicicleta.
0: Mm-hmm. Si algú està escoltant i vol fer-se una idea del que veurà, doncs s'ha d'imaginar que fent un passeig pel mateix carrer, que ara no recordo quin és el carrer on està situat exactament a la facultat.
1: El carrer Menéndez y Pelayo.
0: Exacte, doncs passejar pel carrer Menéndez y Pelayo, per la part de la Cera, i en allà veure tot a més de cartells que ho explicaran perfectament i que li permetrà fer la visita sol a la persona que hi vagi, no? Llegint els cartells es podrà estar totalment documentat del que està veient.
1: Correcte. És a dir, amb els cartells tindrà la informació mínima i ara el que s'està desenvolupant, que és un projecte també que durarà alguns quants anys, és que hi ha codis QR en els quals actualment un entra directament a la mateixa informació que el panell, però això d'aquí s'anirà desenvolupant amb detalls, mirant les roques al microscopi, explicant coses més de detall, per una miqueta perquè el públic, que pot ser molt divers, doncs pugui aprofundir més o menys. El que vulgui simplement tindre quatre idees vagues de la geologia amb els cartells farà, el que vulgui ser una miqueta més, doncs amb el codi QR profunditzarà més, perdoneu. I si algú vol saber-ne molt més, doncs d'aquí un any i mig, jo crec que tindrem desenvolupat ja tot el contingut dels codis QR en els quals es podrà visitar, fins i tot quan estigui això acabat, es podrà visitar virtualment sense anar al carrer. Però jo recomano que realment la gent vingui al carrer perquè hi ha un mostruari de 20 i no sé quantes roques de diverses tones que permeten perfectament... Exactament, i permeten veure perfectament moltes coses de la geologia que d'una manera virtual no és tan agradable, no?
0: Amb una voluntat, a més, de que sigui un espai docent, de divulgació de la geologia per a escoles, instituts, ciutadania, i alhora suposo que estrenya també aquest lligam entre universitat, el barri, també, per què no, el turisme, i també els mateixos estudiants i la gent que hi viu, no?
1: Sí, realment els tres objectius bàsics que tenia que té aquest museu, perquè jo més que un jardí li diria museu, sí que li diem el jardí geològic, però és més un museu que un jardí. Hi ha les moreres que hi havia al carrer. Uh-huh. Principalment és apropar la ciència, el coneixement a la ciutadania, i concretament els nostres veïns més propers són el barri de les Corts, però la resta és tota la ciutat de Barcelona, i per tant aquest és el primer gran objectiu. El segon és, evidentment, donar una eina a totes les escoles de Barcelona, ciutat i rodalies, perquè tenen un lloc on anar sense horaris, on poden anar a ensenyar geologia del que tenen que explicar a batxillerat, poden anar per diferents temes, i si no cal que vinguin només un dia a visitar-lo, perquè realment és molt extens, i finalment també doncs contribuir una miqueta, que és l'objectiu pel qual es va finançar a través dels fons Next Generation, a un model de turisme més descentralitzat i sostenible de la ciutat.
0: Uh-huh. A més, una facultat de Ciències de la Terra, que ara val la pena també dir-ho, de la Universitat de Barcelona, que està formant professionals que tindran sortida en el món laboral.
1: Sí, realment tenim ocupació plena, i tots els estudiants que entren a estudiar geologia tots acaben treballant de geòlegs, és a dir, és una necessitat de la societat, i amb els models de transició energètica que calen terres rares, liti i nous elements, evidentment és fonamental pels temes d'ecologia i de contaminació i descontaminació de sòls i aigües, també els geòlegs són fonamentals, i pels temes que hem vist malauradament no fa massa, no? En totes les línies de rodalies de sostenibilitat de sosteniment de talusos, etc. Doncs evidentment és la geologia la que marca que la línia fèrria, doncs, el talús no caigui o que no s'erosioni pel mar, no? Aquí fem dos graus, el de geologia i el de ciències del mar, que tots dos tenen ocupacions molt bones. El de geologia és totalment plena, és a dir, que més estudiants entressin, més estudiants sortien treballant.
0: Sí, sí. Doncs avui hem volgut parlar d'això, d'aquest parc, d'aquest museu, estàvem dient ara, geològic, que podeu veure a la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona, justament situat davant, és a dir, al carrer, zona pública, per tant, gratuït, i que es pot visitar en qualsevol moment. Aprendreu moltíssim, i a més, doncs això us acostarà en aquest món de la geologia, que a vegades sembla que sigui tan distant, però que en canvi el tenim absolutament quotidià, com ho demostra bé l'exposició. Moltíssimes gràcies, Albert Soler, degà de la Facultat, per haver-nos atès.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i en tot cas, simplement per tancar, desitjar a tots els ciutadans que se'l facin seu. Perquè exacte, realment és dels barcelonins o dels catalans en general.
0: Sí, senyor. Doncs vindrem a visitar-lo molt sovint. Albert, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Aquest 30 i 31 de maig, aprofita la promoció especial de l'Aquàrium de Barcelona. Els nens i nenes fins a 10 anys entren gratis acompanyats d'un adult de pagament. Vine a descobrir el nou Aquàrium i deixa't sorprendre per la nova projecció de benvinguda, la ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Compra les teves entrades a aquariumbcn.com.
1: Descobrir.
2: Compartir.
1: Donar suport.
2: Temps.
1: 130 milions.
2: Amics.
1: Rialles.
2: Llocs. Moments.
1: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: És a dir, a les persones que decideixen quins perfils formaran part d'una pel·lícula, un actor o una actriu, no? Però no només això, tot un gran repartiment. A vegades, clar, donar-li una pel·lícula a actors i actrius molt consagrats doncs sembla que sigui doncs, com una garantia absoluta de que aquell projecte anirà bé, però a vegades hi ha riscos, no? O un actor o una actriu, a vegades veiem que fa comèdia, que de cop et passen a fer un perfil dramàtic, doncs és algú que ha pensat que aquesta persona
4: amb aquest registre,
3: pot fer això. Per exemple, tenim un cas com molt recent i una mica que toca aquesta casa, no? La Judit Martín, una actriu doncs, com, molt coneguda, que fa molt molta ràdio, fa molta televisió, amb uns personatges i humor, comèdia, improvisació, i ara, per exemple, acaba de ser per primera vegada protagonista d'una pel·lícula, no? Doncs, ella,
4: sí, exacte, sí, amb un altre registre.
3: Amb un altre registre. Algú ha hagut de pensar que la Judit podia ser bona per fer aquest personatge, no? Doncs això són els agents de càsting que tenen aquesta tasca, no? Però si anéssim com a lo general, doncs imaginem que s'ha fet aquesta oferta, no? De busquem actors, actrius per aquesta producció, i aleshores la gent interessada doncs envia d'alguna manera el teu currículum i les teves mides i algunes fotografies actualitzades per dir, doncs mira,
4: aquesta persona és així i si compleix el requeriment.
3: Què passa? Que sí que és veritat que la gent també tendim una miqueta a enganyar. Si poses una fotografia teva, sempre poses una estupenda.
4: Home, no posaràs la que surts pitjor.
3: Exacte. Aleshores, el que s'acostuma a demanar és una cosa que està també molt de moda, és un self-tape, que és com una gravació d'aquella persona, que ho pots fer amb vídeo, amb el mòbil a casa teva, tranquil·lament, i et presentes en el context actual i expliques, no, qui ets, quines coses tenen i per què t'agradaria formar part d'aquest projecte. Així, l'equip de càsting i els directors del projecte et veuen, clar, en aquell
4: moment.
3: Movent-te, parlant. I això també evita, abans tots els càstings eren presencials, havies d'anar un dia i una hora en un lloc en concret i et feien el mateix, et presentaves i et gravaves. A dia d'avui, doncs això és més senzill, tu ja ho envies. Això també actors i actrius professionals, pensem que no és només per gent desconeguda, això, actors i actrius professionals que opten a un personatge doncs ho envien i les persones, que els agents de càsting, fan un primer cribatge, diuen, vale, aquestes persones poden, no, s'ajusten al perfil del que busquem, i un cop els han seleccionat ja sí que passen una prova final amb el director o la directora de la pel·lícula i fan, els hi donen unes separates del guió, és a dir, una part del guió, fan una escena, els hi donen, se l'han de preparar i fan la interpretació. A vegades amb l'actor o l'actriu, o sigui, no només una persona, sinó que a vegades quan has passat una primera fase ja ho fas amb una altra persona. Perquè a vegades el càsting no és només si tu ho fas bé o no ho fas bé o t'adeques al perfil professional que estan buscant, sinó també si fas match amb
4: l'altra persona. Clar, està molt bé.
3: Clar, perquè a vegades, sí, inclús per edat, per alçada, o sigui, és a dir, per condicions físiques, però també per condicions interpretatives. Aquestes persones es poden entendre bé, fan aquest match que et funciona, i per tant els càstings a vegades són més complexes, i quan a vegades la gent es desanima de doncs no m'han donat aquest personatge, no és perquè tu ho hagis fet millor o pitjor, moltes vegades és simplement perquè potser en el conjunt d'aquella producció estaven buscant uns perfils que entre ells tingués una harmonia. Això també hem de tenir en compte que hi ha un tema de
4: d'ego també, no? De que t'han ferit l'ego pensant,
3: clar,
4: que tu
3: estaries estupendent. Clar, i has de tenir una resiliència molt gran, els actors, sí, sí, actrius, no? De dir, val, no ha estat un tema meu, no és que jo no valgui, és que jo per aquest perfil, aquest cas concret, doncs no he acabat de funcionar.
4: No encaixo,
3: o que enxem una altra persona encaixava millor perquè amb l'altra persona funcionava millor. També és veritat que passen coses que s'estan millorant, en els darrers anys, però encara ja queda molt camí a fer. Tots ho veiem, a vegades

0: amb una parella protagonista femenina i masculina, doncs l'home no passa res que tingui 50 anys i que la seva parella en tingui 20, i potser és una mica estrany. Doncs a vegades una noia de 30 anys potser no pot arribar a optar aquest paper perquè la veuen gran i dius, però si la teva parella té 40
1: li permets, 50, exacte, a l'home coses que no li permets
0: a la dona. Aleshores, això sí que s'està canviant últimament, sí que les parelles protagonistes de les pel·lícules comencen a tenir una miqueta més de coherència, inclús d'edat, però encara queda un camí llarg per fer.
1: I després has de mirar a veure on vas, no?, per fer un càsting, perquè també hi ha un terreny una mica espinós. Complicat
0: això espinós. Evidentment amb el sector professional doncs està molt regulat i la gent, a més els actors i les actrius doncs, acostumen a tenir agents que els porten i els acompanyen en els càstings i ja els hi filtren quins projectes són interessants, però sobretot la gent més jove, la gent que es vol endinsar al món dels càstings per primera vegada, per que li interessa aquest sector, doncs han d'anar amb ull. Sí que hi ha portals que et pots registrar en allà, però ojo al que et demanen, ojo quin tipus de fotografies et demanen, el perfil, el que vas a fer, i tenir com molt clar i mirar, a dia d'avui que també es pot mirar comentaris, mirar internet i mirar si hi ha reviews, si hi ha opinions negatives, si algú ha tingut alguna mala experiència, per no trobar-se amb càsting amb coses estranyes. El gruix, el gran gruix és de gent professional i que ho fa bé, però sempre hi ha algun espavilat o espavilada que intenta doncs, aprofitar-se potser de treure avantatge d'alguna situació que la gent espera anar a un càsting d'una cosa professional i que no ho acaba sent tant. Després també és veritat que hi ha una altra part, no? Una altra part que és interessant, que són les pròpies escoles de cinema.
1: Clar.
0: Hi ha estudiants de cinema que preparen curtmetratges, etc. Doncs això, si bé aquest tipus de càstings per accedir a unes feines no són remunerades, perquè els curtmetratges no estan remunerats, sí que a vegades et permet tenir una certa visibilitat, perquè potser estàs fent un càsting per un curtmetratge d'algú jove, però aquest curtmetratge doncs, és una escola reconeguda, està ben cuidat i després anirà a festivals.
1: I pot ser un trampolí,
0: un trampolí. Per la teva carrera, però ho has de tenir com molt clar. Sempre saber amb quines condicions vas i sobretot els menors d'edat, que a vegades veuen coses per les xarxes, que vagin sempre acompanyats d'un adult o que ho hagin mirat i comparat, és a dir, els anuncis que puguin aparèixer a xarxes socials, a vegades molt ull, perquè a vegades hi ha molta gent d'aquestes que el que t'estan intentant encolomar és pagar un curs de figurants, curs de no sé què, és a dir, el que t'estan intentant és vine a fer aquesta prova perquè si vols ficar en aquest món jo et donaré unes pautes i ells t'acaben venent un curs.
1: I acaben pagant ells, no tan sols no cobren, no. Sinó que acaben pagant fins
0: i tot. Per això s'ha de vigilar una miqueta.
1: Sí, doncs avui hem volgut conèixer aquest món del càsting, ho hem fet del càsting i ho hem fet amb la Núria Costa, que ella, com dèiem, està al capdavant de l'agència Eleven, que està especialitzada en el món de l'audiovisual i que sempre ens explica aquestes coses que, home, doncs normalment no ens en enterem, per això ens agrada que vingui. Núria, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.

0: Isabel Vinaixa, bon dia.
1: Bon dia, no, espera't que m'estic col·locant aquí els papers.
0: Ja ho veig,
1: bueno,
0: ja ho veig.
1: Els papers no. El paper.
0: El paper, anava a dir si només em portes un.
1: Sempre, sí. Queda bé, oi, portar un paper quan es fas una...
0: Home, clar, perquè a més has de tenir les referències d'una
1: sí,
0: mica quatre, del que dius. Quatre idees,
1: quatre ítems.
0: Eh? De la gent que ens portes, que sempre ens agrada molt, que recordem
1: sí.
0: que te la recomana el Spotify.
1: Sí.
0: I que avui t'ha recomanat què?
1: Uf!
0: Sí, eh?
1: Ui! Sempre dic el mateix, eh? Però sí. aquesta vegada em sembla que... Bueno, és que no sé per què em repeteixo com
0: descobriment per tu.
1: Sí, però és que el que dèiem és que em té bastant clichadeta, llavors jo crec que t'agradarà força. Vols que
0: veure,
1: fem
0: sí,
1: play directe?
0: Fem play,
1: doncs vinga, fem play amb la nova, sisplau.

0: és molt setentero, això,
1: és
0: no?
1: És meu.
0: Sí, sí, és molt
1: teu. Mira, escolta, escolta, un segon. Què?
0: Que una veu molt maca, qui és? Eh que sí?
1: Que ets maca, té una veu molt maca.
0: Sí.
1: Qui és? Qui són?
0: Qui són?
1: Són una banda de Los Angeles que es fan dir The Bright and Cryptons. El tema es diu Starlight Sacrifice, des d'aquest 2026, ha sortit del forn. Com t'ho explicaria? Ells es fan dir... Et dic expressament el que diuen, eh? Liderats per la mateixa núvia de Frankenstein, aquest supergrup de macabre uneix rock i funk i disco amb un toc monstruós. Dràcula gemega a la guitarra, Wolfram Estreny a la bateria i la mòmia groveja al baix.
0: Caram.
1: O sigui, tu mires els quatre i van vestits així tal com et dic,
0: ah,
1: però
0: sí?
1: El so és aquest.
0: Sí, no, però el so és molt...
1: Diuen que ells han
0: 70,
1: sortit de, les,
0: 80,
1: de, les, de la tomba...
0: 70, diria, o 60, fins i tot.
1: Sí, sí, però... T'has de mirar la vestimenta com van. Bueno, m'ha fet molta gràcia veure'ls i, a més, els temes m'han atrapat i m'han agradat bastant.
0: M'agrada, m'agrada.
1: Perfecte.
0: Doncs en quedem un clàssic, Isabel.
1: Sí, quin clàssic, eh?
0: A veure.
1: Va, vinga, fem el canvi.
0: Sí.
1: Vinga, som-hi.

0: què?
1: Maquíssima.
0: Ah, Missing, Missing de l'any 1994, del disc Amplified Heart, com no, de Everything But The Girl, que tenim les veus de la Tracy Thorn i del Bette Watt.
1: Sí, senyor.
0: Mira, he buscat a veure si l'havia posat, perquè arriba un moment que tinc un llistat de tot el que vaig posant. Però, dic, no m'ha sortit. No. Dic, he pensat, dic, que estrany, doncs perquè és una cançó que forma part de mi, entre d'altres, i he pensat, dic, pues avui és el dia ideal per
1: ens
0: posar
1: faltava.
0: Missing, i l'original, no el remix, i jazz funk, i swing, que hi ha 50.000 varietats, i no, la principal.
1: Doncs, Isabel, moltíssimes gràcies.
0: A tu, com sempre.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 31 de maig del 2026. Va, que ja fa 3/4 d'hora que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins l'entorn de les 9:20 de la nit. Passat ja un quart de 10, al canal, altra punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps d'aquest diumenge amb l'Abel Caral, que ens explica que efectivament acabarem el mes de maig amb calor de nou intensa, que és el que s'espera avui, també amb tempestes, que ja van començar a arribar ahir. De moment, ara mateix ja tenim algunes temperatures per damunt dels 20 graus a la costa. A l'interior del país, en molts casos, fa una mica de fresca, que contrastarà amb màximes que avui arribaran 29, 30, 31, 32, fins a 33 en alguns llocs, o fins i tot els 35 pot fregar la plana de Lleida i la vall de l'Ebre. Una tarda i vespre que després arribaran ruixats, tempestes, al Pirineu, al Prepirineu, que acabaran arribant fins a la Catalunya central. De seguida ens ho apama tot plegat l'Abel Caral. Obrim un diumenge que arrenca amb les conseqüències de la final de la Champions d'ahir, en què el Paris Saint-Germain ha reeditat el títol de campió d'Europa de l'any passat, i com el 2025, la celebració de la Copa d'Europa parisenca ha acabat amb importants incidents a França. De moment, la policia parla de més de 400 detinguts. 400. Diversos policies ferits. Hauran de fer balanç al llarg del matí, però en tot cas, més de 400, insisteixo, detinguts, amb imatges certament contundents. Hem de dir que la final de l'any passat va ser encara pitjor, els efectes que va tenir la celebració. I la final, que a més es va jugar a la tarda, contra l'Arsenal de Mikel Arteta, va acabar resolent-se els penals després de l'empat a 1 en el temps reglamentari. D'aquesta manera també es dona per acabada d'alguna manera la temporada futbolística regular amb la Champions, i per tant venen uns dies de descans fins que arrenqui el Mundial dels Estats Units. De seguida, l'última hora de tot plegat, en un diumenge en què els sindicats educatius preparen la consulta cap als docents sobre l'acord amb la Generalitat. És una consulta que s'ha de fer entre demà i dijous. Per tant, els sindicats majoritaris, això comportarà la suspensió de bona part de les protestes i vagues de la setmana que ve a les escoles. Altres sindicats minoritaris, però com la CGT, les mantenen. De seguida, tots els detalls informatius del dia, en un diumenge que de seguida saludarem l'Albert Berlegui al Bazar de les Sorpreses, farem embalat amb mossèn Nin, anirem a dinar amb l'actriu Mònica Glenzel, l'Emma de Plats Bruts, i moltes coses més des d'ara mateix i fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
0: I a aquesta hora del matí, 7:03, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Bernat González, Aurora Rodríguez, Josep Moragas, Rubén Pérez, Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
0: Durant tota la nit, milers de persones han ocupat els carrers de París i d'altres ciutats de França per celebrar la Champions, que ahir va guanyar el PSG de Luis Enrique. Ara bé, el que havia de ser un ambient estrictament festiu, en alguns punts s'ha convertit en un autèntic caos amb violència i enfrontaments amb la policia. Perquè us en feu una idea de la magnitud dels aldarulls d'aquesta nit a França, els agents han detingut 420 persones i hi ha com a mínim 7 policies ferits, algun d'ells de gravetat, per forts cops al cap. Les imatges de nou impressionen. Us heu d'imaginar els centenars de persones destrossant aparadors de botigues, cotxes, parades d'autobús. La policia fins i tot ha requisat morters que els radicals volien fer servir per disparar pirotècnia contra els policies.
3: Només a París han sortit al carrer més de 100.000 persones que s'han concentrat als Camps Elisis i al voltant de la Torre Eiffel, també la sortida de l'estadi del Paris Saint-Germain, on hi ha hagut els primers moments de tensió en què la policia ha fet servir gas lacrimogen. El balanç provisional, com dèiem, és de més de 400 detinguts i 7 agents ferits. Un de greu. Aquests aldarulls, però, no són nous i ja va passar el mateix l'any passat quan el PSG va guanyar la final de la Champions. Ara bé, en aquella ocasió hi va haver 2 persones mortes i més de 600 detinguts. De moment, tot i l'enrenou d'aquesta nit, el Ministeri de l'Interior francès assegura que no hi ha cap motiu per cancel·lar la rua de campions que es farà avui mateix.
0: Tot plegat després que l'equip de París va superar l'Arsenal a la tanda de penals en la final que es va jugar a Hongria, a Budapest. El partit havia acabat empat a 1 tant al final dels 90 minuts com també la pròrroga.
4: L'equip Gunner va avançar-se al minut 6 amb un gol de Havertz, però el PSG va empatar la segona part gràcies a un penal transformat per Dembélé. Tot es va decidir a la tanda de penals i els parisencs van ser millors. Només va fallar Nuno Mendes, mentre que Eze i Gabriel van xuta fora aquest últim en el llançament decisiu que va significar el 5-4 final de la tanda. Luis Enrique destacava a Movistar que el PSG ja és un dels grans.
5: La primera fue histórica, la segunda lo va a ser más. París, yo creo, y el Paris Saint-Germain es un equipo que necesitaba meterse en el grupo. grupo de los mejores equipos, ahora ya estamos ahí, no queremos bajarnos y queremos seguir identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente.
4: L'Astúria continua fent història com a entrenador amb la consecució de la tercera Lliga de Campions de la seva carrera, dues amb el PSG i una amb el Barça. Només hi ha quatre entrenadors que tinguin tres Champions al seu palmarès: Bob Paisley, Zidane, Guardiola i ara Luis Enrique.
0: Més coses. Finalment, després del preacord amb el govern de la Generalitat, ahir a la tarda els sindicats majoritaris de l'educació van desconvocar les vagues territorials que estaven previstes per la setmana que ve. La intenció és una mena de treva a les mobilitzacions mentre es vota entre tots els docents aquestes mesures pactades amb el departament.
2: Sí, la consulta es farà de manera telemàtica a partir de demà dilluns a les 12 i s'allargarà fins dijous al migdia. Per això els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, aposten per aturar les protestes per donar marge als docents per reflexionar abans de votar. Les convocatòries de vaga, però, es mantenen, perquè tot i que podrien tenir menys seguiment, perquè els sindicats minoritaris, la CGT, la Intersindical i el sindicat COS, s'oposen a l'acord i sí que animen a continuar amb les vagues. El que encara no està clar què passarà amb la vaga a tots els centres, vaga general a l'educació, prevista per divendres. Els sindicats podrien desconvocar-les si el resultat de la consulta dona llum verd a l'acord. De fet, el format triat fa referència explícita a les protestes, perquè la pregunta consensuada és: estàs d'acord que els sindicats signem aquest preacord? I les respostes possibles són sí o bé no, i em comprometo a seguir amb les mobilitzacions. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, es mostra confiada que el preacord tindrà el vistiplau de la majoria dels docents.
6: Som optimistes, pensem que, bueno, que pot haver un bon resultat, però malgrat això nosaltres evidentment estem compromesos a respectar el que surti en aquesta consulta.
2: A l'espera dels resultats, però, el govern celebrava ahir l'acord i el president Salvador Illa parlava de pas històric.
7: És un preacord històric, és un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu.
2: Les vagues de la setmana que ve són territorialitzades, començant demà mateix a la Catalunya Central i les comarques gironines, dimarts al Barcelonès, dimecres a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre i dijous a l'àrea de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: Avui en parlarem, evidentment, també amb els sindicats i amb la Conselleria d'Educació. Pel que fa al famós cas Isaac Andic, avui nous detalls a la premsa. La Vanguardia publiquen que les imatges famoses, el vídeo que es van publicar divendres de la caiguda d'Isaac Andic uns mesos abans de la seva mort, que el fill del fundador de Mango vol fer servir en la seva defensa per demostrar els problemes de mobilitat que tenia l'empresari, van arribar a mans de la defensa a través de Alejandro Echevarría, l'empresari mà dreta de Joan Laporta.
8: Les imatges que es van publicar aquesta setmana mostren Isaac Andic caure fortuïtament a l'entrada d'un edifici. S'hi veuen dues persones que aturen la caiguda de l'empresari i l'ajuden a aixecar-se. Un d'ells és un treballador de la família d'Echevarría que decideix gravar les imatges dels monitors de seguretat amb el seu mòbil i enviar-les a Alejandro Echevarría. Els fets van passar a principis del 2024 i més endavant, quan la policia va començar a encerclar Jonathan Andic, Echevarría es va reunir amb el mateix Andic fill i el director de l'agència de Método, Francisco Marco, i els hi va entregar el vídeo. Aquestes imatges s'han convertit en un dels elements més importants de la defensa del fill de Mango per argumentar que l'empresari tenia problemes de mobilitat que haurien facilitat la seva caiguda accidental a l'excursió a Montserrat, on va morir.
0: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra es volen mantenir al marge de la guerra mediàtica que va arrencar divendres amb la compareixença a aquesta ràdio del món RQ de Francisco Marco, el detectiu contractat per la defensa d'Isaac Andic, amb les crítiques furibundes cap a l'actuació dels Mossos. Ahir el cap de la Comissaria Superior Territorial de la Policia, David Boneta, defensava en aquest programa que la policia bàsicament es dedica a fer la seva feina i no pensa en entrar en debats públics.
9: Aquestes són declaracions de part que com a Mossos no entraré a valorar. Tot el que s'hagi de dir per part nostra, doncs, com en altres investigacions similars, doncs, s'aporta a la causa, als evidents policials, a l'atestat, i que és al cap i a la fi on es pertoca a nosaltres de fer hora.
0: L'estratègia de la defensa de Jonathan Andic s'ha enfocat intensament a mirar a desmuntar els indicis de la policia per acusar el fill de l'empresari d'haver-lo empès precipici avall quan tots dos feien una caminada sols per Montserrat. Més coses. Un incident amb armes de foc ha tornat a posar en alerta l'Hospitalet de Llobregat. Un home va quedar ferit lleu per una bala en un tiroteig al barri de la Florida la matinada de divendres a dissabte. És el segon tiroteig a l'Hospitalet en dues setmanes i el segon en dos mesos al barri de la Florida. L'autor dels trets, a hores d'ara, continua fugint. fugit.
2: Bueno, els Mossos van rebre l'avís, van trobar la víctima a terra amb una ferida de bala al braç. Els serveis d'emergències el van atendre i el van traslladar a l'Hospital de Bellvitge. L'agressor, en canvi, ja havia fugit i no el van poder detenir. Ara per ara es desconeixen les causes de l'incident i els Mossos ho estan investigant per localitzar l'autor dels trets i aclarir-ne les causes.
0: 7 i 10 minuts. A Barcelona, la proporció de població nascuda a la ciutat i que ara hi viu arriba a mínims històrics. Segons dades del Padró, publicades per l'Ajuntament aquest cap de setmana, els autòctons barcelonins que hi viuen i que han nascut a Barcelona, representen ara el 44%. 30 anys enrere eren 6 de cada 10. La població estrangera a la ciutat ja també ha tocat sostre i representen el 36% dels que hi viuen.
8: Mai abans hi havia hagut tan poca proporció de gent nascuda a Barcelona i mai hi havia hagut tant percentatge de gent vinguda de fora de l'estat espanyol. De fet, al districte de Ciutat Vella el nombre d'estrangers supera el de veïns de nacionalitat espanyola. En paral·lel, la població total de la ciutat ha disminuït per primera vegada en 3 anys, principalment per la baixada dels nascuts a la ciutat a Barcelona, que arriba al seu mínim. Ara mateix hi ha una mica més d'1.700.000 habitants, un 0,1% menys respecte a l'any passat, això, tot i que es manté una arribada contínua de població estrangera.
0: 7 i 11 minuts, i aquesta mentida de Donald Trump ha assegurat que no té pressa per arribar a un acord de pau amb Teheran.
10: No tinc gens de pressa. Sé que aniria bé que digués que en tinc, perquè així els preus de la benzina caurien en picat. Però si tens pressa, no aconseguiràs un bon acord. A poc i bona lletra estem aconseguint tot allò que volem. I si no aconseguim el que volem, ho enllestirem d'una altra manera.
0: El president ho deia a la Fox. Trump també hi ha explicat que hi ha dues condicions necessàries perquè l'exèrcit nord-americà abandoni el territori.
2: Defensa que l'estret d'Hormuz s'ha d'obrir immediatament, sense peatges, i insisteix que el règim dels ayatolars no pot tenir una arma nuclear. Són les dues condicions que dona el president nord-americà per posar fi a la guerra. Trump també ha comparat la situació de l'Iran amb la incursió nord-americana a l'Iraq del 2003, però diu que ara sí que estan fent bé les coses. Per la seva banda, Teheran no ha anunciat cap calendari per signar un acord amb els Estats Units i també assegura que no té pressa.
0: 3 minuts i arribem a un quart de 8 del matí. Pel que fa a la resta dels esports, més enllà de la Champions, Florentino Pérez continua amb el seu discurs hostil cap a l'altre candidat de les eleccions del Real Madrid, quan queda només una setmana, és Enrique Riquelme, el seu rival, l'acusa de fer populisme absurd.
4: En una entrevista que publica avui El País, l'actual president no es creu les propostes del seu rival i manté el plantejament de donar la propietat econòmica als socis del club. A més, considera que Mbappé i Vinícius són compatibles i confia que el brasiler renovi el seu contracte i continua l'equip. Per la seva banda, Enrique Riquelme va anunciar ahir el seu primer fitxatge estrella, el migcampista espanyol del Manchester City, Rodri. En bàsquet, el San Antonio Spurs jugaran la final de l'NBA després d'imposar-se al setè partit als vigents campions, els Oklahoma City Thunder. El seu rival seran els New York Knicks. A casa nostra, el Barça juga contra el València a les 7 de la tarda al Palau. En cas de guanyar, s'enfrontaria el Joventut a la primera ronda dels play-off de l'ACB. I a les dues començarà el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb Marc Márquez sortint des de la quarta posició en el seu retorn a la competició.
0: Un minut i mig arribarem amb un quart de 8 del matí. Pel que fa al temps, Abel Caral, què és el que ens espera avui diumenge?
11: Doncs mira, per rematar aquest mes de maig de contrastos, que va començar en fred i acaba amb calor disparada, o acabat aquests últims dies, avui calor intensa, però insistint, com va passar ahir, no tan intensa com dijous o divendres, però ahir ja vam arribar als 35 i unes dècimes en algunes zones de la plana de Lleida, avui això es repetirà. De fet, cap a la Vall de l'Ebre sumarem 2 o 3 graus, farà més calor que ahir, les zones més interiors de la Vall de l'Ebre, i en general a l'interior entre els 29 i els 32, 33 graus. Podem arribar als 33, 34 a l'Anoia, al Baix Llobregat Nord o també a la comarca del Bages. Entorn dels 25-28 les temperatures màximes a la costa. I tempestes com ahir. A la tarda apareixeran primer el Pirineu i el Prepirineu, també cap a Osona, el Lluçanès, el Moianès. Algunes poden ser fortes aquí amb calamarsa, com ja va passar ahir, i més tard i més desgastades, entre 8 i 10 del vespre nit, alguns ruixats també acabaran arribant doncs a la Segarra, a l'Anoia, al Bages, i això ja, per anar desapareixent doncs això, quan es vagi fent fosc. I demà, per començar el mes de juny, el mes de juny, doncs també calor intensa, amb espera que a mesura que avanci la setmana les temperatures vagin normalitzant-se.
0: 20 segons i un quart de 8.
12: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
13: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença
14: Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
15: Soc en Joseba de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa?
16: Ja fa dies que li tens, no?
17: Va, és petit, no passa res.
15: Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita a Carlàs Ponés i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
18: Carlàs canvia, Carlàs repara.
19: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Via Lliure amb Xavi Bundó. Tots Sants.
0: Judit Vila, bon dia.
20: Bon dia.
0: Ja sabeu que els dissabtes i diumenge fem Tots Sants al Via Lliure i, per tant, felicitem el sant del dia i també a persones que tenen noms singulars però que no formen part del santoral. Però anem, vams. Primer el sant del dia, 31 de maig, avui que és diumenge, a qui hem de felicitar?
20: Avui se celebra la Santíssima Trinitat.
0: Ah.
20: Aquest és el dogma principal del cristianisme, que considera que Déu existeix en tres persones, en tres formes, que són el Pare, el Fill i l'Esperit Sant. Trinitat ve del llatí Trinitas i vol dir precisament de tres en tres.
0: De tres en tres. Va, quantes dones, en aquest cas, no sé si de 3 en 3 o no, però que es diguin Trinitat hi ha a Catalunya?
20: 310.
0: 310?
20: El 3 no falta.
0: Hosti, que fort.
20: Segons l'IDESCAT, d'aquestes, 305 són nascudes abans, però, del 1990. El pic, de fet, el trobem als anys 50, quan es posa a 90 nenes. Té més bon estat de salut la forma Trinidad, en castellà. Hi ha 4.200 dones, i en aquest cas encara s'ha posat recentment, el 2024, per exemple, a 4 nenes.
0: Home, hi havia aquella pel·lícula que el Blai recordarà, a un li llamaven Trinidad. En tot cas, a les Trinis de Catalunya... felicitats, que avui és el seu sant. Va, i algun nom avui que vulguem felicitar que no és el santoral?
20: Doncs ens tornem a fixar en un nom que fa referència a un lloc, concretament ens n'anirem fins a la Costa Brava, a l'Alt Empordà, on hi ha el cap Norfeu.
0: Sí, bé.
20: Ens fixarem en Norfeu, que deriva d'Orfeu, l'heroi de la mitologia grega, que va enamorar Eurídice i, segons la llegenda, va passar per aquest punt del cap de creus, per tant, seria el cap de Norfeu, amb N apòstrof, per fer referència al lloc. Orfeu, concretament, ve del grec Orfeus i es relaciona amb el concepte de fosc o sense llum.
0: Sí, aquest N de Norfeu és l'article.
20: Exacte.
0: No? Que hi hauria abans d'Orfeu. Va, hi ha gaires Norfeus que es diguin així a Catalunya?
20: Molt pocs, però és d'aquells que comença a agafar força. Hi ha 11 homes a Catalunya, dic homes, però hauria de dir nens, dels sí. 11, 5 nascuts entre 2010 i 2019 i 4 més entre el 2020 i el 2024.
0: Ah, per o sigui, tant... tots els Norfeus de Catalunya han nascut dels últims 15-16 anys.
20: Sí, 9 en els últims 15-16 anys, sí. I a més hi té molt a veure el lloc, perquè dels 11 n'hi ha 7 que són nascuts a l'Alt Empordà, que és precisament on hi ha el Camp Norfeu.
0: Doncs felicitats des d'aquí a tota aquesta criaturada que es diu Norfeu, els que no ho són, aquest parell de Norfeus una miqueta més adults, també felicitats, i evidentment a les Trinis, les Trinitats, les Trinidats, que avui és el seu dia. Gràcies, Judit.
20: Fins ara.
0: Vinga, anem a recórrer Catalunya a través de les llegendes que s'expliquen als pobles i a les ciutats. Hola, Víctor Vives, bon dia.
21: Bon dia, Bundó.
0: Avui anem fins on?
21: Doncs a Roses, a l'Alt Empordà, amb la llegenda, justament, del cap Norfeu.
0: Doncs vinga, cap a Roses, amb aquest cap que té el nom del que ens explicava la Judit, no? Orfeu, aquest personatge mitològic, o gairebé, i que, en tot cas, en aquesta zona de l'Alt Empordà, quan es posa l'article, doncs queda reduït d'aquesta manera. Norfeu. Però quina és la història, quina és la llegenda que li dona aquest nom al cap de Roses?
21: Mira, reprenem el fil de la història. Orfeu s'enamorava d'Eurídice. Doncs bé, quan ella va sucumbir a la picada d'una serp, l'heroi va anar a rescatar-la d'entre els morts. Amb la seva música va aconseguir encisar el déu de l'inframont perquè el deixés fer, però quan ja tenia Eurídice, Orfeu es va girar cap a ella, que era l'única prohibició que li havien imposat, de manera que allà la va perdre definitivament. Després d'això, el jove es va fer a la mar torturat per la pena i a mig de la nit una tempesta el va sorprendre al Mediterrani. El seu vaixell va naufragar mentre ell se salvava pels pèls, arrapat a una roca. Orfeu no sabia on es trobava de nit, però amb la primera llum del dia es va situar. Era al cap de Creus, a pocs metres de la costa. Des de la seva roca podia veure la costa envoltada de boscos i a l'horitzó el Canigó enfarinat de neu.
0: Carai.
21: El paisatge resulta que era tan enlluernador que el va inspirar per agafar la lira i posar-se a cantar. En aquell moment la natura va emmudir, el mar va encalmar-se, el vent va deixar de bufar, les bèsties no matien ni el més lleuger so i fins i tot les muntanyes van acostar-se per escoltar aquella música celestial. Gràcies a això, un cop acabat el concert, Orfeu va poder saltar a terra ferma. La roca on havia passat la nit és la que es coneix com la Roca del Gat i la punta de terra que s'havia acostat cap a ell és, naturalment, el cap d'Orfeu.
0: Ah, d'acord, és la punta de terra que s'acosta fins a Orfeu. Una llegenda catalana, en tot cas, que veu d'aquest mite grec en aquesta ocasió i tractant-se d'un espai natural, home, aquest cap d'Orfeu s'ha de poder visitar.
21: Clar, és el Parc Natural del Cap de Creus, un mirador natural sobre penya-segats, coves, caletes i aquest punt concret, el cap d'Orfeu, forma part d'una excursió circular d'uns 4 quilòmetres. Des d'allà pots veure també un conjunt d'illetes, les illes Móniques, entre les quals la Roca del Gat, on diuen que va refugiar-se Orfeu.
0: Doncs aquesta és la història, la llegenda del cap de Orfeu, en aquest cas a l'Empordà Roses. Si ens voleu explicar les llegendes que s'expliquen precisament dels vostres pobles o de les vostres ciutats, ens ho podeu fer arribar a través del correu electrònic via lliure@rac1.net.

0: Vinga, anem amb l'acudit de l'Eugenio. Hola, Blai Morell, bon dia.
1: Bon dia, Xavi.
0: Ja sabeu que ha fet 25 anys de la seva mort al llarg d'aquest 2026. El commemorem. Avui, quin és l'acudit?
1: Avui descobrireu el secret per conservar-vos joves.
2: Diu, caramba, don Genaro, diu, com ho fes per a conservar-se tan joven? Diu, mire, diu, no discutiendo con nadie. Diu, hombre, diu, por eso no será. Diu, bueno, pues no será por eso.
0: És brillantíssim. Sensacional. Gràcies, Blai.
1: A tu, Xavi.
0: Clara Molins, bon dia.
3: Bon dia, Xavi.
0: Avui és diumenge, dia 31 de maig. Va, fem una reculada musical. Fins a quin dia 31 de maig?
3: Doncs reculem fins al 31 de maig de 1976, ara fa 50 anys.

0: increïble, mític, mític, mític, Daddy Cool de Boney M. Fa avui 50 anys d'aquesta cançó.
1: Exacte, fa 50 anys que es va publicar. És un himne de la música de Frank Farian. Dos anys abans, el productor alemany havia fundat la banda sota el nom de Boney M. a l'Alemanya Occidental. Els components eren el carismàtic cantant i ballarí Bobby Farrell i les veus de Marcia Barrett, Maisie Williams i Liz Mitchell. És curiós perquè un hit tan incontestable com aquest va passar desapercebut quan va sortir, però la cosa va fer un gir quan el grup va tocar-lo en un programa de la televisió alemanya al setembre d'aquell mateix any. Des d'aleshores, Daddy Cool va arribar al top de les llistes europees. El tema es va incloure a l'àlbum de debut de Boney M., Take the Hit of Me.

0: RAC 1.
1: Ara a Ciman, samarretes interiors per home, 2 per 6,50. I pantalons curts per home, 2 per 20 euros. Ciman, tan senzill com això.
2: Torna la setmana de les terrasses dels hotels de Barcelona.
3: Del 29 de maig al 7 de juny, més de 120 activitats gratuïtes omplen les terrasses més espectaculars de la ciutat.
2: Amb show cookings, tallers creatius, sessions de ioga...
3: La Setmana de les Terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini del celler El Perro Verde.
2: Més info a mescotels.cat.
4: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
5: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
6: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
7: RAC 1. Yeah! Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Serem a Can Dragó, a l'Europa Celta Fortuna, partit d'anada de la primera eliminatòria per pujar a segona divisió. A més, serem al Ciutat Esportiva Dani Jarque, a l'Espanyol Sevilla, última jornada a la Lliga F. Serem al Freiking Granollers Ciudad Real per tancar la Lliga Sobal. Viurem al Cornellà Badalona, play-off per pujar a segona federació. I a les 7, al Palau Blaugrana, partidàs de l'ACB, Barça-València. A més, els play-off de l'NBA, el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, el desenllaç del Giro d'Itàlia, les finals de les lligues d'hoquei i herba. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
8: RAC1. Tots som un milió.
9: Ràdio en directe.
8: Actualitzada al minut.
9: Alertes d'última hora.
8: RAC més 1.
9: Notícies.
8: Podcast. Contingut exclusiu.
9: Escolta.
10: Navega.
9: Descarrega.
8: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
9: Fàcil, còmoda.
10: Intuïtiva.
9: I renovada.
8: Via Lliure, amb Xavi Bundó.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que estan tornant cap a casa seva després d'una llarga nit, esperem de gaudi, de plaer i de diversió, però que també pot ser purament laboral i pot ser que fins i tot sigui de les dues, no? Que sigui laboral i a més divertida. Però és intempestiva per ells i és plàcida per aquells que tot just us esteu despertant ara i obriu un ull i penseu, mira, encara tenim tot el diumenge per nosaltres, per construir-lo, i per tant és aquest xoc de civilitzacions, aquest duel entre els que arriben i els que se'n van, els que els lleven i els que se'n van a dormir, els que obren la porta per entrar i els que l'obren per sortir-ne, aquest xoc que ens agrada molt desplaçar-lo, utilitzar-lo per desplaçar-nos a un raconet molt especial i específic de la geografia radiofònica d'aquest país, que com sabeu és aquest carreró empedrat, l'últim dels que queden a Catalunya, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques que amaga darrere d'una immensa porta ja desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre impertèrrit l'Albert Berlegui. Com estàs, Berlegui? Bon dia.
1: Bon dia, Xavier Bundó. Què tal? Com anem?
0: Mira, molt bé, però saps què he pensat avui? He tingut el dubte de si en aquesta setmana de calorada et presentaries, ja sé que per tu significaria un pecat i una cosa que inacceptable, però et presentaries en bermudes. I ja veig que no. Que això és una cosa que no permetràs mai.
1: Fa 10 anys que fem el basar de les sorpreses, en bermudes no m'hi veuràs mai, tu. Com a molt, amb alguns pantalons, diguem-ne, llargs, d'un color blanquinós.
0: Lli.
1: Adaptant una... Sí, això mateix, de lli, eh? Adaptant una mica l'estil, que sé jo, d'en Peter o tu, la Lorenz Aràbia.
0: Ara.
1: Res més, eh? Una cosa britànica, eh? Però, i amb un barret d'aquells de palla, però poca cosa més, eh? Vull dir que...
0: Home, el barret de palla fa molt bona fila, eh?
1: Sí, la concessió arriba fins aquí, eh? Però això de portar bermudes o anar... No, no, res, un mig espitregat, això ja saps que
0: mare
1: no forma part del decòrum del basar de les sorpreses.
0: Bé, doncs en aquest aspecte sempre impolut estem a punt d'entrar-hi cap al basar.
1: Escolta, però jo admiro molt la gent que va amb aquesta mena de diguem-ne, de desprejudici en aquest sentit, eh? Vull dir que, escolta, jo que és que sóc un tio com extremadament pudorós i em fa com molta vergonya anar d'aquesta manera. I, entre altres coses, perquè la mare naturalesa no m'ha beneït amb un cos apolini. I llavors fa que, clar, que tingui un cert, diguem-ne, bueno, una certa reticència, diguem-ne, a treure'm la roba, no?
0: A mostrar.
1: Això mateix, no?
0: Però, de fet, el que jo, mira, imaginar-te, jo crec que sí que et puc imaginar amb bermudes, sí, en un moment de vacances, o sigui, que ets el perfil que pot acabar-se posant bermudes si estàs literalment de vacances, però el que no t'imagino gens és allò sabata oberta, és a dir, xancleteta, saps? Que es vegin els pauets, els ditets. Jo crec que això sí que, vaja...
1: I a la vida, Xavi, hi ha línies vermelles que un home mai hauria de traspassar. I en el meu cas, són aquestes sabates obertes. Ai, entre molts altres, clar que sí. I
0: bé, va, anem a llegir cartes, si et sembla, Berlegui, a veure si ens en arriben de gent que demana fefaentment que et posis sabata oberta.
1: Mira, avui llegim dues postals que, a més, estan datades el mateix dia, el dia 16 de febrer. Una postal ens arriba de Lleida. De fet, se'n va lliurar en mà, perquè a Lleida vaig un cop l'any a fer 4 conferències, al mes de febrer, i sempre hi ha un dels assistents, que és el Joan Mestre, que se m'acosta i personalment em dona la postal. Llavors ja sap ell que m'acabarà passant per antena al cap de 3 o 4 mesos, com és aquesta l'ocasió, i que sempre acostuma a il·lustrar-ho, doncs, amb un dibuix. Mira, aquest d'aquí que ens ha portat és aquesta il·lustració que recorda, evidentment, la de la famosa escena del camarot dels germans Marx, d'Una noche a la òpera, perquè vaig anar a parlar, a més de febrer, vaig anar a parlar de l'època dorada de Hollywood. I per això, doncs, bueno, entre moltes pel·lícules vaig parlar d'aquesta, i llavors el Trenem fa una dedicatòria, i em diu... Benvolguts Albert i Xavi, escoltar el vostre basar de les sorpreses o gaudir de les xerrades de l'Albert és com entrar en aquesta cabina dels Marx, un espai ple de vida, d'humor, de passió pel cinema. Amb aquesta aquarel·la de la mítica escena del camarot d'Una noche a la òpera, us vull agrair la vostra tasca per mantenir viu el basar cada diumenge. Amb tota l'admiració, Joan Mestre, USK Lleida, 16 de febrer del 2026.
0: És boníssima, per això.
1: Eh que sí? No,
0: fantàstica.
1: Molt bé. És molt difícil de fer, perquè clar, pensa que aquella... Pensa que em sembla que aquella escena hi ha 15 o 16 persones.
0: Abans
1: no entri la Margaret Dumont, que llavors és quan obre la porta i tots cauen a fora, però, clar, hi ha el que porta la manicura, els quatre germans, els tres germans Marx, el tenor aquell, la noia, la telefonista, els que passen... Amb la safata per dalt. Bueno, clar, hi ha moltíssima gent.
0: Hi ha de tot.
1: I llavors, per tant, mirar de reproduir això certament és molt difícil.
0: Tu saps que em fa molta gràcia, perquè a part de que el dibuix està increïblement ben fet, m'has dit que es diu aquest oient?
1: Sí, Joan Mestre.
0: Joan Mestre.
1: Des de Lleida.
0: Saps que és el motiu en el qual es va inspirar el cartell d'aquesta temporada de RAC1, que era efectivament una mena de cabina de camarot dels germans Marx, doncs aplicat a la ràdio. Fins i tot, si algú s'hi fixa, veurà que algunes posicions, sí, si algú va buscar el cartell d'aquesta temporada de RAC1, de l'inici de temporada, veurà que hi ha algunes posicions, per exemple, el de Marc Giró o el dels Oscars, que són gairebé pastades el que surt a la pel·lícula. La resta potser no tant. Però sí, sí, em fa molta il·lusió, fa molta gràcia, això.
1: Pensa que els que som cinèfils, quan vam veure el cartell per primera vegada, no vam tenir ni cap mena de dubte, amb una fracció de segon vam identificar aquest homenatge, sí, en aquesta, sí, pel·lícula de Germans Marx.
0: Que a part crec que és dels cartells, trobo, de les creativitats sobre una temporada de ràdio més encertats, perquè crec que defineixen molt visualment la cosa que és RAC1, o sigui, com ens imaginem tots plegats, amb gent sonada, cridant, cadascú amb la seva bogeria. I molta gent en un mateix estudi molt petitó, sí, sí, és així.
1: Això també.
0: Bé, doncs aquesta és la carta del... M'has dit Mestres, no?
1: Una postal de Joan Mestre, des de Lleida. I llavors la segona sí que ens ha arribat per via ordinària, és a dir, per correu, ens arriba des d'Àustria, datada també el 16 de febrer, i podem llegir el següent. Benvolguts a Bert i Xavi, som a Salzburg, a Àustria, i hem fet una escapada per veure la nostra filla, que està fent unes pràctiques de la universitat. Us enviem una postal de l'increïble teatre de Titelles, de la Reina de la Nit, escena que pertany a la flauta màgica de Mozart. Abraçades per tothom, atentament, família Vallès. Des, doncs mira, el 16 de febrer, que ens l'ha enviat, i aquí a la portada veus aquesta imatge de la Reina de la Nit, de la flauta màgica, aquesta fantàstica òpera de Mozart. Clar, a més, ens l'envia des de Salzburg, que és allò que, evidentment, en què va néixer el gran compositor.
0: Només tenim un decalatge de 4 mesos i mig ara mateix, eh? Veig que anem retallant.
1: I pensa que estem acabant ja les cartes, vull dir que jo em sembla que arribarem a final de temporada, eh?
0: Sí, home, sí. No comencis, eh?
1: En cap moment...
0: No comencis.
1: Pensa que si aquest estiu no rebem cartes, pensa que les primeres setmanes de la temporada que ve, Xavi, haurem d'activar aquest botó vermell que veus aquí.
0: No. Que fa molts anys que no el sento sonar. No, per favor, eh?
1: Tu tens l'altra clau, eh? Saps les pel·lícules que tu tens l'altra clau? Hem d'activar la porteta.
0: El pluricocat. No vull passar per aquesta vergonya, en fi, insuportable. De totes maneres, pensa que ara ja, avui que és 31 de maig, demà ja entrem al mes de juny, ara el que començarà a passar ja és que hi ha tota aquella gent, sobretot a partir de Sant Joan, que ja fot el camp, saps? Mm. Que ens deixa aquí tirats i, escolta, i començarem a rebre postals de qualsevol lloc del planeta, de gent que viatja, o sigui que ja saps, aquesta és la dinàmica habitual, i a més convidem a la gent que ho faci. Ja sabeu, que per escriure és molt senzill, és una dinàmica que ens agrada, perquè durant molt de temps va semblar que havia desaparegut això d'escriure cartes, i ens encanta mantenir-ho en vida, almenys al Basar. Ja sabeu que les heu d'escriure a l'adreça sempre habitual, Via Lliure, al Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 3, el codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre les llegirem totes, amb el retard que signifiqui, i lamentablement, però les llegirem totes i les respondrem una per una. Varem cap al Burger King Express, que el tinc allà impecablement ubicat, amb bandereta, que em sona moltíssim, perquè... Sí. Ah, sí, clar. Fa unes quantes setmanes ja crec que hi vam ser. Per tant, és una bandera que de lluny dius, és la senyera de Catalunya, però no, quatre barres vermelles, fons groc, al costat esquerre, en aquest cas, hi ha una franja vertical de color blau. I això són aquests elements heràldics que semblen una mena de corona, etc. Per tant, això vol dir que és la blavera, no? És la bandera del País Valencià.
1: Correcte. Avui marxem, a més, a la seva capital, a València, en ple centre, a més, a la Gran Via, amb el carrer Castelló, on fa poques setmanes va ser notícia una immensa lona publicitària que va instal·lar la Coca-Cola i que va despertar molta atenció entre els ciutadans, però no pel motiu que s'hauria d'esperar, sinó per un altre, un pèl, diríem, lamentable. Que t'ensenyo, tot i que la lona no hi és, però anem al lloc en què va passar aquests infaustos esdeveniments. Et sembla que anem cap allà? Sí? Va, doncs som-hi.

0: M'encanta aquesta hora que les ciutats encara estan amb una remor residual, però que ja comencen a haver-hi vida, no? Es desperta aquest, aquest mateix xoc de civilitzacions que expliquem el cap de setmana i que es produeix també a totes les ciutats, no?
1: A veure, perquè ens situem, estem a quatre passes del centre històric. Aquí a l'esquerra tenim l'estació del Nord.
0: Sí.
1: Anant per aquell carrer anem a parar a l'Albereda, que és aquest magnífic passeig on s'hi troba el Palau de la Música, i més avall a la Ciutat de les Arts i la Música.
0: Això mateix.
1: Una mica per, com a referents, eh?
0: I deies que som aquí bàsicament per una lona publicitària, no? D'una beguda, diguem-ne, carbonatada, molt cèlebre. però que ja no hi és, no?
1: Sí, mira, en aquesta façana d'aquí s'hi va instal·lar fa poques setmanes
0: sí.
1: una immensa lona publicitària, però que ocupava tota la façana, on hi sortia el presentador, Dani Martínez,
0: sí.
1: el presentador d'aquest de televisió, abraçant-se un amic que es troba d'esquenes, amb una Coca-Cola a la mà i un lema que deia l'esmorzaet en el bar de sempre.
0: Ahà.
1: La peculiaritat és
0: que... Esmorzaet, escrit com?
1: Esmorzaet, sí. Estava escrit malament, perquè no només li faltava la R final, esmorzaret, sinó que la paraula s'havia escrit amb C trencada quan va amb Z.
0: Ui.
1: Clar, ara imagina, no? Des del primer moment, la xarxa social s'ha omplit de comentaris i raons, a veure, no en falten. Estem parlant d'una lona que ocupava tota la façana d'un edifici, per tant, que havia costat molts diners i que presumiblement hauria passat, bueno, per molts filtres. Però també que no és d'una empresa precisament petita, estem parlant de tota una multinacional, que és la Coca-Cola. I sortosament aviat van retirar la pancarta, van emetre un comunicat demanant disculpes, però curiosament aquest nyap va ser aprofitat per una marca de cervesa, Amstel, que va penjar una altra immensa lona en un cèntric edifici també de València, on s'hi podia llegir el millor esmorzaret, així amb guions, escrit, o sigui, un cert rintintint, de dir esmorzaret.
0: El món de la publicitat és fascinant, quan fan aquestes coses. T'he de dir que jo ara recordo, jo crec que deu fer més de 20 anys, que a prop de la ràdio, que hi ha a l'Illa Diagonal, van fer una campanya voluntàriament equivocada, que va cridar molt l'atenció, jo la vaig trobar brillant, que era un cartell gegantí que deia rebaixes, amb B baixa.
1: Què dius?
0: Rebaixes, escrit amb B baixa. Però allò era voluntari, eh? Perquè, sí, clar, sí. L'impacte de veure la falta et fa fixar més en el cartell i, per tant, en saber el, que el concepte que hi ha al darrere, no? I genera una controvèrsia que a la publicitat sempre li va molt bé.
1: De fet, crec que és un bell recurs publicitari, eh?
0: Sí, sí.
1: Això d'escriure alguna falta d'ortografia perquè així et crida més atenció.
0: Exacte.
1: Però, clar, l'efecte que produeix, tal com dius, pot ser, diguem-ne, contraproduent, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, mentre enviem els de la Coca-Cola al racó de pensar i requereixen per la propera ocasió els serveis d'un lingüista, que tampoc no crec que sigui tan car, les coses com siguin, nosaltres ja tenim a punt un nou basar de les sorpreses, el que farà número 445, que dedicarem a aquesta controvertida paraula de només 9 lletres, que tenia dues incorreccions i que ens aboca un dels millors moments del dia. Aquesta menjada que es fa al matí abans de l'àpat principal. Avui, doncs, la lletra E. La E d'esmorzar, però, això sí, amb Z i amb R final.

0: A veure, m'agrada molt aquesta cosa de a més de com es diuen les mateixes accions amb les diverses llengües, perquè això de l'esmorzaret aquí no ho diríem, evidentment. Crec, no sé si a València, que a vegades també, o a les Balears, que se n'ha dit des de juny, no? Amb la idea mateixa del desayuno, però perquè no és el mateix, clar, l'almuerzo, que per nosaltres moltes vegades sembla aquella percepció d'un esmorzar, en realitat és un dinar, no?
1: Efectivament.
0: I que això genera uns... A mi m'encanta que això en un mateix territori, en una mateixa llengua, generi unes contradiccions i unes sorpreses. A mi m'encanta, no? El berenar, per exemple, jo crec que els mallorquins, em sembla, que en diuen berenar a vegades de... d'àpats que no identificaríem nosaltres com a berenar, sí, del tot, no? Sí, sí. A mi m'encanta això. Però, en tot cas, has dit una cosa que m'ha semblat interessant, que és aquesta, ho has dit amb una rotunditat absoluta, que és el millor àpat del dia, eh?
1: Home, bueno, més que el millor àpat del dia, la millor manera de començar un dia.
0: Això
1: perquè
0: sí.
1: No podem negar, és un dels grans moments, no? I en part perquè hem estat, home, unes hores sense menjar, d'aquí que també es conegui, tal com deies ara, això del desdejuni, és a dir, treure del dejú, una paraula que recorda el castellà desayuno, i que és l'equivalent en anglès del breakfast, una paraula composta per el break i el fast, que també vol dir trencar el dejú. En canvi, en italià tenim això de la prima colazione.
0: Ai, sí!
1: Que sona, diguem-ne, com molt...
0: La prima colazione.
1: La prima colazione. El nostre esmorzar, en canvi, ve del llatí vulgar admoriare, en el sentit de mossegar, és a dir, de fer un mos. I no és l'equivalent d'això que deies tu, de l'almorzar castellà, que fa referència més al dinar, no? D'una manera o altra, et defineix el primer pat del dia, i, evidentment, això presenta moltes, moltes, moltes variants.
0: A quins les tindrem ara, Beorlegui, eh?
1: Home, sí.
0: No, ens les tindrem perquè és el debat clàssic, i jo el tinc molt clar. El tinc molt, molt clar, entre l'esmorzar de salat i de dolç. O sigui, no, per mi no hi ha debat possible.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Tu ets de salat, tu?
0: Clar.
1: Ahà,
0: Totalment.
1: Jo també.
0: Tu també, eh?
1: Sí, sí. Bé, home, jo si puc escollir, farem primer salat i després acabarem amb dolç, eh? Si puc, allò si puc escollir, eh? Però si no, salat, essencialment salat, eh? Però és curiós perquè, fixa't que amb això els esmorzars, tothom té la seva manera de fer i, a més, és, diguem-ne, absoluta, eh? Hi ha qui obre la boca abans que els ulls, quan els desperta, hi ha qui necessita allò un cafè per ser persona,
0: oi,
1: com diuen, eh?
0: Aquesta frase, eh? Sense el cafè no sóc persona.
1: No sóc persona, eh? Llavors, aquell que espera mig matí per fer un mos, hi ha aquell que no esmorza, que jo no puc entendre això de que gent que no esmorzi, hi ha qui s'ho menja tot, hi ha qui sempre menja el mateix, mentre altres combinen, doncs això, el dolç amb el salat, no? I llavors hi ha esmorzars, aquells esmorzars pantagruèlics dels hotels, eh? Amb aquells bufets on es comença menjant dolç, després salat, després s'acaba altre cop amb el dolç, eh? I llavors el que cal que dinis, eh?
0: No, però allò
1: a casa nostra...
0: és una bestiesa. Fa no gaire, sí, fa unes setmanes, uns mesos, vaig anar en un d'aquests i em va agafar... Ostres... No. La imatge, la imatge. O sigui, vaig veure molta gent... excessiva, completament, aquell punt de dir però si no, és que no...
1: No cal.
0: No acabarà bé, això. És que ja es veu que no acabarà bé, no?
1: Sí.
0: I a mi em deixa molt... Perquè en alguns llocs és realment excessiu, no? O sigui, els bufets d'hotel normalment són bons, però n'hi ha alguns que és tan excessiu que dius, no, això no...
1: A vegades, menjant poc i païm bé, escolta, totalment, un parell d'ous ferrats, que és el meu esmorzar preferit.
0: Ah, sí?
1: Eh? Sí, sí.
0: Carai.
1: Jo tinc claríssim. El dissabte a casa és el dia dels ous ferrats.
0: Sí.
1: A més, és que sembla que és un plat molt senzill, però té la seva cosa, eh? L'oli ha de bullir molt, separo primer la clara del rovell, primer tiro la clara, quan la clara està ben torradeta dels voltants, llavors hi tiro el rovell.
0: Què dius?
1: Sí, i tant. I llavors queden uns ous ferrats. Tan bons. Jo cada dissabte dic el mateix, eh? Que bons que són els ous ferrats. I el Marcel i el Genís, ja està bé, papa, ja ho has dit cada setmana una altra vegada.
0: Home, cuidat, però aquesta tècnica molt depurada m'ha sorprès ara. I no et balla la...
1: Home, clar, necessita una certa traça. Tampoc no massa, eh? Per donar de la meva poca utilitat en termes gastronòmics, home, jo, és la meva especialitat, no ens enganyem, eh? Bueno, i a més, una altra cosa. A casa nostra estem molt a

0: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
1: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: 3 hores abans de la missa i el Concili Vaticà II i als anys 60 a només una hora. Amb la revolució industrial a Europa, al segle XIX i les llargues jornades de treball que començaven la matinada, calia fer un bon esmorzar, igual que en ambients rurals o en l'obligat esforç físic calia una bona alimentació. Però no a tot arreu s'esmorza de la mateixa manera.

0: A mi em consta, a veure, Legui, que... Sí. A veure, que, com totes les matèries humanes, no? Però en aquest cas particularment, l'antropologia ho ha treballat molt, eh? S'ha estudiat la manera d'alimentar-se, l'antropologia de l'alimentació, a través de, sí, de, del que fan els éssers humans en llocs diferents. I clar, hi ha xocs culturals. O sigui, la idea, per exemple, que en un àpat nosaltres tinguem un primer, un segon i unes postres, i en canvi d'altres llocs del món portin tots els plats a taula de cop, ja és una forma d'entendre la vida, no?, i d'entendre l'alimentació. El fet de que hi hagin coses que sembla que estan vetades o només poden succeir a l'esmorzar i en canvi en d'altres àpats no, des d'un punt de vista nutritiu probablement no té una lògica claríssima, però des d'un punt de vista, o sí, antropològic o sociològic, segur que sí, no? Com deies aquí, el que sí que s'està recuperant o menys s'està reivindicant és aquest esmorzar de forquilla, però segur que per tu potser és una cosa, diguem-ne, dura, bèstia, començar un dia amb un plat de cap i pota, no? O una vedella amb bolets, no? O uns, no sé, una botifarra amb seques. Home, és una cosa tremenda, no? Ara.
1: Sí, sí, no. I tant, eh? Home, a veure, clar, aquí tenim essencialment l'esmorzar que es diu continental, que és just al contrari, la brioxeria, les mantequetes, les melmeladetes, algun suquet, eh? Fixa't aquests diminutius, eh? Vull dir que una cosa petiteta, eh? En contraposició a l'esmorzar anglès, no? Les salsitxes, els ous, les mongetes al forn i l'imprescindible té negre. Llavors, cada país, evidentment, tal com deies, té les seves peculiaritats. A Suïssa, per exemple, el formatge sempre està present a taula. A l'esmorzar. A Grècia s'acostumen a prendre pastissos salats. A l'Índia, una mena de coca de llenties. Al Vietnam, sopa de fideus incranc.
0: Imagina't.
1: A Austràlia, una torrades amb vegemite, que és una mena de pasta feta amb extracte de llevat. I a Mèxic hi ha los huevos rancheros, que són ous ferrats sobre una coca de blat de moro acompanyats de formatge i salsa de tomàquet picant. Per això, a determinades latituds, diguem-ne, europees, això ho portes i la gent s'escandalitza, no?
0: Totalment.
1: I als Estats Units, doncs home... Dels Estats Units hem importat dos tipus d'esmorzars que estan avui ben presents a la nostra gastronomia: els sucs de taronja i els cereals.
0: Sí, això és una americanada, diries, Berlegui? Sí, sí, això que hem vist tant a les pel·lícules, no? Que al final,
1: doncs sí.
0: Fins i tot la manera de posar els cereals, que és una cosa molt americana, d'agafar el cartró sencer, que és una cosa que mai m'ha semblat pràctica, o sigui, no té cap mena de sentit, això dels cereals, que agafen el cartró sencer i giren i cau la porció perfecta, que dius, però si tu fas això... Et cau la bossa de plàstic que hi ha dins, et cau, es trenca, et cau massa quantitat o massa poca. És impossible. Però vaja, forma part de la iconografia fílmica, eh?
1: El que passa a les pel·lícules ja saps que no és necessàriament el que passa a la realitat.
0: Mai,
1: eh?
0: mai.
1: Però sí, sí, sembla que un dels elements imprescindibles d'un bon esmorzar és un suc de taronja, aquell recent espremut. I ara no entrarem si és bo només veure'l o també menjar-se la polpa, perquè hi ha estudis científics que donen la raó a les dues parts. Però el cert és que és un element relativament modern. Fins fa poc més de 100 anys, ningú prenia suc de taronja per esmorzar.
0: Imagina't.
1: El seu origen és als Estats Units, on el 1909 hi va haver un excedent de taronges de Califòrnia que no sabien com col·locar-les i es va començar a vendre amb la idea de fer salut. I la cosa ha arribat fins als nostres dies.
0: Clar, i els cereals, Berlegui, o sigui, a la teva infantesa, cereals era una cosa habitual?
1: No.
0: No, eh?
1: Jo perquè sóc prehistòric, eh? Però els cereals tot just van arribar...

0: Va quan a mi em va agafar, sí, sí, a l'última part de la infantesa, gairebé a l'adolescència. I a casa mai, mai van entrar cereals, perquè no era una cosa nostra, i per tant aquí, res de res. Sí que a casa sí que n'hi ha ara, i amb els anys hi va haver una certa concessió, però a mi tampoc m'han cridat massa l'atenció, No sé si tu ets de cereals. Tu ets de cereals, tu, o no?
1: En general, no, Ho he estat de petit, sí, sí, perquè trobo que una manera divertida, pràctica i fàcil, sí.
0: I és la més pràctica, ja. Vull dir, escolta, agafes el bol aquell, te'l tires en la versió exacta, segons tu, amb les pel·lícules, i escolta, i endavant, no? Vull dir que... Però sí, això, el cereal, sí que, evidentment, sí que és una cosa americana, perquè els coneixem amb el nom genèric dels Kellogg's, i que són obra d'un senyor que es deia John Harvey Kellogg, que va ser un empresari, un inventor, metge nord-americà, ferm convençut de la bona nutrició, l'exercici físic i el vegetarianisme. Era un tio molt, molt excèntric. Donava les culpes de tots els mals al sexe, afirmava que mai va consumar el matrimoni, especialment la masturbació, però va acabar adoptant 40 nens.
1: Mare Déu, senyor.
0: Tenia un balneari, el balneari de Battle Creek. Se'n va fer una pel·lícula fa uns quants anys amb l'Anthony Hopkins de protagonista, i un dia es veu que va oblidar de treure el blat cuit del forn. Va comprovar que llavors era bo i ho va convertir en l'esmorzar el 1906, naixent els famosos Kellogg's, que són, evidentment, tan populars com els dònuts.
2: Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera.
3: Los dònuts. Dònuts? Anda, los dònuts.
2: Sí, todos llevan dònuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los dònuts.
3: Anda, la cartera.
1: Hosti, això, aquesta frase de andar la cartera va ser història. Va ser història.
0: Aquí tenim un dels anuncis més famosos d'anys 70, Anda los donuts, anda la cartera, en la veu, a més, de Miguel Ángel Valdivieso, que era l'actor de doblatge de Woody Allen i de Jack Lewis, entre d'altres.
1: Mira, que ara quan l'he sentit he pensat que aquest és el Woody Allen dels inicis, abans de Joan Pera.
0: Abans de Joan Pera, efectivament. Un anunci que, per altra banda, avui semblaria inconcebible en aquesta creuada que hi ha avui en dia per introduir, diguem-ne, una bona alimentació a les escoles, no?
1: Sí, totalment.
0: L'origen dels donuts és molt antic, es remunta al segle XVII i sembla que van ser els colons holandesos els responsables de la seva introducció als Estats Units. A Espanya van arribar l'any 1963, quan Andreu Costa Freda va crear la Donut Corporation a partir del nom catalanitzat de l'anglès Donuts. També dels Estats Units ens arriba una música ben coneguda relacionada amb esmorzars. Breakfast in America.

0: Ai, ho trobo fortíssim, això, eh? Que estiguis punxant Supertramp, música dels anys 60 i 70, tu, que el més modern és el segle XVIII...
1: No és veritat, això.
0: I tant.
1: No, però tinc justificació, eh? Tinc un amic íntim, que és el Joan Dalmases,
0: sí,
1: que de petit li encantava Supertramp.
0: A mi també.
1: Llavors, a mi em va fer escoltar moltes d'aquestes cançons i la veritat és que, escolta, sonen molt bé.
0: Sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Aquí tenim The Logical Song, que és un dels grans èxits d'aquesta banda britànica formada l'any 1969, que encara que inicialment tocaven rock progressiu, amb el temps van incorporar una combinació, diguem-ne, de rock tradicional i hard rock en la seva música. I aquest tema és el primer que s'escolta del seu sisè àlbum, que és Breakfast in America, és a dir, Esmorzar Amèrica, que va ser enregistrat a Los Angeles l'any 79, va suposar l'àlbum de més èxit de la formació, amb més de 20 milions de còpies venudes, i que va aconseguir diversos números 1 a diversos països, amb molts altres temes icònics, el Goodbye Stranger, Take the Long Way Home, o el tema que dona nom a l'àlbum, que és aquest Breakfast in America. Va, i acabem amb dos esmorzars cinematogràfics, un diríem que és anglès i l'altre continental. Comencem amb l'anglès amb ous.

0: No, aquesta de Rocky, mítica pel·lícula sí. que llença a les estrelles a Sylvester Stallone, que és un home que, per cert, el Blai em va dir l'altre dia que és un home que havia començat fent porno, eh?
1: Sí, home, i tant. El cemental italiano va fer.
0: Stallone?
2: Hòstia, no ho sabies.
1: Stallone, no? Sí, sí. Anys abans, crec que és l'any 70, 71, quan encara, evidentment, era una jove promesa, va fer aquesta pel·lícula pseudo-porno. La veritat és que no l'he vista, eh? Però que, bueno, al seu moment, quan es va estrenar Rocky, va tenir tant d'èxit que llavors la van rellençar, de dir, escolta, clar, clar, aquí clar. Abans de fer Rocky, abans de ser boxador, el Rocky era, diguem-ne, estrella de cine porno, eh?
0: Que fort.
1: Va, i comencem per una escena que sabem que tothom que ha vist la pel·lícula recordarà, no? Un esmorzar llegendari, que és el que pren Sylvester Stallone amb aquesta pel·lícula, en la que ell es lleva a les 4 de la matinada i en un pla seqüència se'n va a la nevera, trenca 5 ous i se'ls menja crusos.
0: Sí, sí, sí.
1: Te'n recordes aquesta seqüència?
0: I tant, i
1: tant. Bueno, és aquelles coses que dius... Bueno, la pel·lícula va guanyar diversos Oscars, incloent pel·lícula, director, va ser dirigida l'any 76, i per qui la vulgui recuperar, a Prime Video, Rakuten, Apple TV i Google Play. I d'aquest esmorzar, diguem-ne, britànic, ens anem a un esmorzar continental i amb tota la delicadesa i l'elegància que només ens portaria Audrey Hepburn amb un cafè i un croissant.

0: i tot menjant un croissant, eh? L'elegància personificada d'Audrey Hepburn amb aquest Desayuno con Diamantes.
1: Aquí tenim les cançons més delicioses de la història del cinema, és aquest Moon River de Henry Mancini, d'aquesta pel·lícula de Desayuno con Diamantes, de Black Edwards, i amb una Audrey Hepburn icònica al principi de la pel·lícula, quan surten, diguem-ne, les lletres que en deien abans, no? Sí. El número 727 de la cinquena avinguda a Nova York, davant de Tiffany's, amb ulleres de sol, menjant un croissant i amb una elegància que ja voldrien moltes models i actrius d'avui en dia. Perquè la vulgui recuperar, Prime Video, Rakuten, Apple TV i Google Play.
0: Doncs amb aquest Desayuno con Diamantes, amb aquesta magnífica Audrey Hepburn que li quedava fins i tot bé menjar un croissant al mig del carrer a la cinquena avinguda de Nova York, tancarem aquest esmorzar a l'hora que hi haurà una pila de gent que s'estarà plantejant de totes aquestes opcions que hem posat al damunt de la taula quina és la que acaba escollint per fer un bon esmorzar de diumenge. Beorlegui, et deixo que vagis a fer el teu, eh?
1: Clar que sí.
0: Una abraçada forta, que vagi bé.
1: Igualment, Xavi, adéu-siau.
2: Dia lliure amb Xavi Bundó.
3: Fugar. Demana un desig, corre.
4: Vull viure unes colònies així tots els estius.
5: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
7: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix Amat. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
9: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Ovell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
10: L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
11: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
10: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
11: I escolta el que vols.
10: Quan vols. Notícies, entrevistes, temes virals, podcasts.
11: Tot ho trobaràs a RAC1.cat.
10: El portal de RAC1.
0: Bon dia a tothom, són les 8.

0: sounds like... Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 31 de maig del 2026. Va, que ja s'acaba aquest mes, que ha tingut la sensació, sobretot al tram final, més d'estiu que no pas de primavera. Però, en tot cas, ja fa una hora i tres quarts que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no es pondrà fins passat un quart de deu de la nit al canal, a l'altra punta de Catalunya. De seguida, l'Abel Caral amb el temps, perquè, efectivament, avui torna a fer calor, ben bé d'estiu. Màximes fàcilment per damunt dels 30 graus a la plana de Lleida i a l'Ebre, fins i tot arribar la possibilitat que arribin als 35. De nou, però hem de recordar també que com ahir arribaran també ruixats i tempestes a la tarda i al vespre, Pirineu, Prepirineu, poden arribar fins a la Catalunya central i evidentment allà on caiguin es notarà amb la davallada de temperatura. Va, obrim aquest Via Lliure després d'una nit molt i molt calenta a França, perquè com va passar l'any passat, atenció als aldarulls després de la final de la Champions que s'han dut al Paris Saint-Germain de Luis Enrique per segon any consecutiu. El recompte de detinguts a aquesta hora a París i Rodalies supera ja les 400 persones. Diversos ferits també entre la policia en algun cas de greu. Les imatges de les destrosses amb cotxes volcats, amb aparadors i marquesines d'autobús destrossades, són realment importants. Malgrat tot, hem de dir que les autoritats franceses, no sé si estan corrents d'espans o què, però no tenen cap intenció de cancel·lar la rua dels campions d'Europa d'avui mateix a la capital francesa. Recordem que és el segon títol consecutiu del PSG, que evidentment això fa que el col·loquin a la llista ja oficialment d'un dels grans d'Europa. En parlarem en un dia que mirarem també de resoldre dubtes sobre les escoles, tenint en compte que demà arrencava l'última setmana de vagues i protestes a tot Catalunya, però amb el preacord dels sindicats majoritaris i el govern que es va tancar divendres, les vagues que arrenquen demà queden pràcticament desconvocades. Només la CGT i algun altre sindicat minoritari les mantenen. És, per tant, una treva al conflicte, mentre els docents, a partir de demà i fins dijous, votaran si accepten o no l'acord i desconvoquen definitivament aquest període de conflictivitat. Tot plegat en un dia que també haurem de posar un ull, i amb certa intensitat, en Pedro Sánchez, perquè després de dues setmanes a l'ull de l'huracà pels casos de presumpta corrupció que encerclen el seu govern i el PSOE, avui Sánchez, després de quatre dies, parla en un acte de les Joventuts Socialistes. I compte que si fem cas d'algunes de les cròniques periodístiques del dia, és possible que hi veiem visualment i discursivament la seva estratègia de relat, que podria passar per anar a l'ofensiva forta contra el món judicial. Això, Pedro Sánchez, en el dia d'avui, en un dia que molts diaris de tot l'Estat adverteixen que al president espanyol se li acaba el temps per donar explicacions raonables. Sense anar més lluny, el diari El País, editorial avui molt dura, li recorda a Sánchez que té la possibilitat de convocar eleccions o de fer moció de confiança. I també li recorda al PP que la moció de censura és una possibilitat. Avui que fa exactament quines coses? Avui fa exactament 8 anys que arrencava el ple de moció de censura contra Mariano Rajoy al Congrés dels Diputats, que va acabar, com sabeu, amb Pedro Sánchez assegut a la Moncloa. El manual de resistència aprova com mai, però són pocs els que confien que li quedi algun as a la màniga a Pedro Sánchez, que ha demostrat durant una dècada que la resistència, aguantar, és la seva major virtut, però potser les coses també estan canviant. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I aquesta del matí, 8 i 4, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
1: Doncs el discurs de Pedro Sánchez, que ha de parlar aquest migdia davant les joventuts socialistes a Madrid. Segons llegim avui al País, el president sortirà a l'ofensiva enmig de la crisi que viu el partit per causes judicials que l'encerclen, l'última, el cas Zapatero. Sánchez apel·larà a l'orgull del PSOE reivindicant la seva gestió i les dades econòmiques.
0: Avui que també hem d'estar pendents de la celebració de... a París de la Champions. Ahir, recordeu-vos, se la van dur el PSG de Luis Enrique contra l'Arsenal perquè el Ministeri de l'Interior francès manté la rua prevista per avui, malgrat els aldarulls greus, els actes vandàlics d'aquesta matinada a París i a les rodalies. La policia ha arribat a detenir 420 persones i hi ha fins a 7 policies ferits, un d'ells en estat greu.
1: I comença una treva al món educatiu. Els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues previstes de demà a dijous mentre esperen el resultat de la votació dels docents sobre el preacord amb el govern. La consulta es farà de forma telemàtica a partir de demà. Ara bé, la CGT, la Intersindical i el sindicat COS s'oposen a l'acord i animen a anar a la vaga.
0: Mentrestant, sobre el cas Andic, els Mossos eviten entrar en una guerra mediàtica i defensen que ells es limiten a fer la seva feina. Ho deia ahir el cap de la Comissaria Superior Territorial dels Mossos, David Bonet, en aquest programa, després que el detectiu Francisco Marco, part de la defensa de Jonathan Andic, acusés la policia de falsificar proves.
1: I la població nascuda a Barcelona cau i arriba a mínims històrics. Segons dades de l'Ajuntament, els autòctons barcelonins suposen un 44% del total, mentre que fa 30 anys n'eren 6 de cada 10. La població estrangera toca sostre i ja representa el 36% dels residents.
2: I pel que fa al temps, el dia comença amb temperatures de 20 a 23 graus en sectors de la costa, però terra endins fa una mica de fresca o de fred, fins i tot un ambient que contrastarà amb el del migdia, amb calor de nou intensa, màximes de 30, 33, 34 graus fàcilment a l'interior, arribant als 35, puntualment 36 a la plana de Lleida i a les zones més interiors de la Vall de l'Ebre. A la costa sempre màximes més frenades i tarda de nou amb xàfecs i tempestes. Pirineu, Prepirineu en un primer moment, però acabaran arribant també cap a Osona i sectors una mica més al sud.
0: Ara són les 8 i 6 minuts. I com us dèiem, atenció a les imatges, atenció al so i atenció als números, perquè hi han hagut centenars de detinguts en una altra nit de grans aldarulls a França per les celebracions de la Champions del PSG.

0: De seguida us expliquem l'última hora de les vagues educatives, que, recordeu, els sindicats majoritaris han desconvocat després del preacord tancat amb el govern, també de la difícil situació de Pedro Sánchez amb els casos de corrupció que l'assetgen, però abans, greus aldarulls a França per la victòria del PSG a la Champions. Aquest és el so dels carrers de París. Aquesta nit passada, les celebracions de la Copa d'Europa que han deixat escenes d'autèntic caos a les principals ciutats de França, en especial a la capital. Perquè us en feu una idea de la magnitud dels aldarulls, només aquesta nit la policia ha detingut 426 persones, la majoria més de 230, exclusivament a París. També hi ha 7 agents ferits, un d'ells de gravetat per un fort cop al cap. Les imatges són impressionants des de la primera hora de la tarda, perquè recordem que la final va arrencar a les 6. Quan va començar la final ja circulaven per xarxes alguns dels aldarulls. S'hi veuen milers de joves destrossant aparadors de botigues, cotxes, parades d'autobús o enfrontant-se amb la policia, llançant pedres i focs artificials. La policia, els agents, fins i tot van haver de requisar morters que els radicals volien fer servir per disparar pirotècnia contra els agents. Només a París han sortit al carrer més de 100.000 persones concentrats especialment als Camps Elisis i al voltant de la Torre Eiffel. Celebracions sortides de mare que no són noves a França. De fet, l'any passat, en què el PSG va guanyar també la Champions, encara van ser més greus. Van haver-hi 2 morts i més de 600 detinguts. Tot i els greus incidents d'aquesta nit, per cert, el govern de França no veu motius per cancel·lar la Rua dels Campions, que es farà avui mateix també a París, a tocar de la Torre Eiffel. Ho ha seguit tot plegat la corresponsal de RAC1 a París, Marta Casagolda. Marta, bon dia.
1: Bon dia, explosió d'alegria pels carrers de París, dels aficionats del PSG amb càntics, vehicles fent sonar el clàxon i petards. Així s'ha viscut als peus de la Torre Eiffel, que per segon any consecutiu s'ha tornat a il·luminar dels colors del PSG. Però, malauradament, la nit també ha tingut un altre ambient. Centenars de persones han estat detingudes després de provocar nombrosos incidents i els enfrontaments amb la policia. Ha passat a la sortida de l'estadi del Paris Saint-Germain, al Parc dels Prínceps, on milers d'aficionats s'havien reunit per veure el partit. I també hi ha hagut moments de tensió a tradicionals punts de celebració, com la Place de la République, on la policia ha fet servir gasos lacrimògens, i a l'avinguda dels Camps Elisis, on, per cert, avui no s'hi farà la desfilada de l'equip. La celebració està prevista als peus de la Torre Eiffel, on els de Luis Enrique es faran la foto amb la Copa d'Europa davant de la Dama de Ferro amb més de 100.000 aficionats.
0: Gràcies, Marta. D'aquí una estona la saludarem també directe al Via Lliure per veure exactament què és el que ha passat, perquè recordem, tot plegat bé de la victòria del PSG, proclamant-se ahir a la tarda campió de la Champions per segon any consecutiu. Vaja, i ara la nit, tot i que el partit va començar a les 6 de la tarda, després d'haver superat a la final l'Arsenal a la tanda de penals. El partit havia acabat en empat a 1, tant al final dels 90 minuts com a la pròrroga. Rubén Pérez, bon dia.
2: Sí, que Havertz va avançar els Gunners al minut 6, però els parisencs van posar l'empat al marcador a la segona part gràcies a un penal transformat per Ousmane Dembélé. Tot es va decidir a la tanda de penals i ahir els parisencs van ser millors. Només va fallar Nuno Mendes, aturat per David Raya, mentre que l'Arsenal, Eze i Gabriel van xutar fora aquest últim llançament decisiu que va significar el 5-4 final de la tanda. A la celebració posterior, Luis Enrique va elogiar l'Arsenal i va reconèixer que guanyar la final els va costar molt.
3: Ha costado mucho, mucho el partido, ¿no? Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
2: L'Astúria també destacava que el PSG ja és un dels grans clubs europeus. El tècnic ha estat una de les figures més elogiades per la premsa francesa. L'equip recorda que Luis Enrique ha entrat al grup selecte d'entrenadors amb 3 Champions. Fins ara només ho havien aconseguit Bob Paisley, Zidane i Guardiola, mentre que Le Parisien creu que l'entrenador i el seu equip passen a la història del futbol francès i mundial.
0: I Ancelotti, per cert. Ancelotti també ha guanyat més de 3 Champions, sí, com a entrenador, efectivament.
2: Per la seva banda, l'Arsenal continua sense ser campió d'Europa. L'última final que havien jugat els londinencs era la de París, també, contra el Barça el 2006, tot i perdre ahir. Els anglesos ja tenien previst una celebració avui, en aquest cas la de la Premier League a Londres.
0: Més enllà d'aquesta qüestió, he de dir que ahir a la final s'hi va veure una imatge destacable, perquè les graderies del Puskás Arena de Budapest, que evidentment eren repletes de gent coneguda, Televisió Espanyola també va incidir-hi en aquesta qüestió, hi havia també Florentino Pérez, que va aprofitar que l'havien convidat per la final de la Champions per, en fi, parlar amb els responsables de la UEFA, i sospitem, perquè així ho deia en Televisió Espanyola, insistentment, que havia portat els documents del cas Negreira. Avui, que a una setmana per les eleccions, avui falta exactament una setmana per les eleccions, l'entrevista en el diari El País i torna a carregar contra el seu rival en aquestes eleccions, l'únic rival que té, que és Enrique Riquelme.
2: Sí, l'acusa de fer un populisme absurd i no es creu les seves propostes, com la creació de 10.000 nous abonaments i la rebaixa del 50% de la quota de soci, i les qualifica com ruïnoses. Respecte a la part esportiva, considera que Mbappé i Vinícius són compatibles i confia que el brasiler renovi el seu contracte i continuï a l'equip. Per la seva banda, Enrique Riquelme va anunciar ahir el seu primer fitxatge estrella, el migcampista del City, Rodri, i a més també va sorprendre a la final de la Champions, fent passejar pels exteriors del Puskás Arena quatre autobusos que promocionaven la seva campanya electoral.
0: Gràcies, Robert. Fins ara.

0: Dos minuts i serà un quart de nou del matí. Mentrestant, els sindicats majoritaris d'educació, per als que sigueu pares, que a partir de demà heu de portar de nou els fills a l'escola, sapigueu que els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per la setmana que ve, de dilluns a dijous. La intenció és marcar una mena de treva a les mobilitzacions que hem viscut els últims mesos, mentre els docents valoren, votant, si han d'avalar o no el preacord amb el qual han arribat els sindicats amb el departament, amb la Generalitat. Això sí, hi ha sindicats minoritaris que mantenen les vagues, entre ells la CGT, perquè ja s'han mostrat contraris a totes les mesures pactades. La consulta al professorat es farà de forma telemàtica a partir de demà dilluns, des de les 12, i s'allargarà fins dijous, també a les 12. Per això els sindicats amb més representació, USTEC i professors de secundària, han desconvocat totes les protestes. Segueixen en peu, Pol, però les que recolzen els sindicats minoritaris, CGT, Intersindical i el sindicat COS, que s'oposen a l'acord i sí que animen a sumar-se a les vagues. El que encara està a l'aire és la del divendres. És la vaga general prevista a tot Catalunya, que queda pendent del resultat d'aquesta consulta. Si els mestres l'avalen, l'acord, doncs es convocarà, i si la cancelen o neguen l'acord, o diuen no a l'acord, doncs es mantindrà. Els sindicats podrien, per tant, donar-li desconvocatòria en el cas que es doni llum verd a l'acord. De fet, el format triat per la pregunta en els mestres fa referència explícita a aquestes protestes. La pregunta consensuada entre tots els sindicats és: estàs d'acord que els sindicats signem aquest preacord? Resposta possible 1, sí. Resposta possible 2, no, em comprometo a seguir amb les mobilitzacions. No hi ha l'opció de no i no seguir amb les mobilitzacions. Amb tot, la portaveu d'USTEC es mostra confiada que tindran el suport dels docents. Iolanda Segura, el via, RAC1.
1: Evidentment, hi ha aquesta possibilitat, però bé, som optimistes, pensem que, bueno, que pot haver un bon resultat, però malgrat això, nosaltres, evidentment, estem compromesos a respectar el que surti en aquesta consulta.
0: Què hi diuen els sindicats que estan en contra? Doncs bé, que volien un pacte més ampli que inclogués punts que han quedat descartats, com, per exemple, la reducció de les ràtios, de la quantitat d'alumnes per aula. Ho deia el portaveu de la Intersindical, Marc Martorell.
2: No és suficient, sobretot perquè no va acompanyat d'una baixa significativa de ràtios, que és el que més falta fa ara mateix a l'escola del nostre país. El tema salarial no va acompanyat d'una clàusula que vinculi la pujada salarial amb l'ITC. No va acompanyat per un tema que per l'intersindical és cabdal, que és un compromís ferm amb la immersió lingüística en català en aquest país. Per nosaltres és alarmant la situació del català a l'escola pública del nostre país.
0: En espera dels resultats de la consulta als professors, el govern ahir feia un discurs triomfalista i veia l'acord al sarró. La consellera Esther Niubó deia al diari Ara que s'ha fet un pas de gegant i confia que els docents també ho vegin així.
3: Era un moment, doncs, de reconèixer tot aquest esforç, i el reconeixement també vol dir prestigi, vol dir retribució, que si doncs arriba a un acord en l'àmbit de la mesa sectorial, doncs la convocatòria de vagues deixa de tenir sentit. L'USTEC ha de sotmetre aquest preacord a una consulta amb les seves bases. Confiem que sigui ratificada, doncs, amb el suport, perquè és un molt bon acord.
0: Les vagues, perdoneu, l'acord que diu Esther Niubó també l'avalava el president Salvador Illa, que parlava de pas històric.
4: És un preacord històric. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu.
0: Tot plegat en parlarem aquest matí amb totes dues parts. D'una banda, la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, i també el número 2 del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez. En parlarem tots dos en temps de tertúlia. Amb tot, les associacions de famílies respiren més tranquil·les i celebren aquest pas endavant de les negociacions. Ara bé, abans de celebrar del tot, el que volen veure és com s'acabarà aplicant totes aquestes mesures i quin efecte tindran cap als seus fills. La directora de la FAC, Lidón Gasull, ha denunciat a RAC1 que no se'ls ha tingut en compte les negociacions i que els preocupa que per ells, malgrat l'augment dels sous dels mestres, tot continuï igual.
5: Creiem que s'haurien de buscar molts més consensos dels que s'han buscat, perquè al final això ha estat una negociació a dues parts, però els altres agents de la comunitat educativa no hi han estat. I sobretot, els més importants, perquè jo crec que són és l'alumnat, no? I per tant, aquí les famílies en representació de l'alumnat o el propi alumnat són, jo crec que una peça clau
0: també diuen que no han posat sobre la taula aspectes com les sortides i les colònies. I és que el preacord que els docents volen votar no inclou cap novetat sobre compensacions per als desplaçaments, per excursions o per colònies, que se n'havia parlat tantíssim durant les últimes setmanes. La portaveu de la plataforma per aturar sortides i colònies, Laura Girona, de fet creia que el preacord és una cortina de fum de la Generalitat. En parlava RAC1 també.
6: L'administració no està assumint aquesta tasca de mediació i de negociació com cal. Ens estan intentant desgastar, portem moltes vagues i molta feina de darrere, i llavors això, no, això que no pot ser. Llavors nosaltres el que veiem és que no hi ha una voluntat de resoldre els problemes reals que tenim. Si hi ha la cortina de fum d'això que ens puja, però és que no és el principal problema aquest.
0: 8 i 18 minuts, doncs, mentrestant, els Mossos d'Esquadra respiren alleugerits davant la possibilitat que s'acabin aquestes protestes dels docents, i finalment s'acorda, el preacord es converteix en un acord. Són unes mobilitzacions que amenaçaven la possiblement la visita del Papa d'aquí a 9 dies. Així ho admetia ahir al Via Lliure, la tranquil·litat amb què ho encaren, l'encarregat de dirigir el dispositiu de seguretat de la visita del Pontífex. Segons el cap de la Comissaria Superior Territorial dels Mossos, David Boneta, si haguessin protestes de docents com les últimes setmanes, els complicarien molt la feina.
7: És evident que per nosaltres és una molt bona notícia que s'hagi arribat a un acord. Qualsevol esdeveniment o qualsevol mobilització o reivindicació, doncs, que es faci en l'entorn d'un dispositiu que per si és un dispositiu força complex, doncs, atenent a la magnitud del mateix, doncs, ens obliga a mobilitzar recursos i a disposar, doncs, d'efectius en llocs on en principi no estava previst fer-ho.
0: Boneta, que estarà al capdavant d'un desplegament de 5.600 Mossos que treballaran en coordinació amb la Guàrdia Urbana, la Policia Espanyola, la Guàrdia Civil i l'Exèrcit per la visita del Papa a Catalunya. Operatiu, per tant, molt complex, tenint en compte que la visita papal tindrà lloc en diversos escenaris molt diferents, molts a l'aire lliure, entre altres l'Estadi Olímpic Lluís Companys, l'Abadia de Montserrat, la Sagrada Família o carrers estrets del Raval de la ciutat de Barcelona, amb el repte que això comporta per la mobilitat. Els comissaris comprometia també a treballar per minimitzar les molèsties, però reconeixia que n'hi hauran.
7: I això ens obliga, doncs, a fer una sèrie de limitacions de mobilitat, doncs, que tindrà la seva afectació en els veïns, que ja intentarem que sigui el menys temps possible perquè no s'afecti als veïns, doncs, de la zona, no? Però la veritat és que, clar, de restriccions, perquè si no moure les càpsules i moure tot el que se'n representa el dispositiu seria força complicat.
0: Ens deia Boneta que no s'ha fet un càlcul dels ciutadans que poden acudir a veure el Sant Pare en el recorregut que es farà pel centre de Barcelona fins a la Sagrada Família, però hi adverteixen que si hi ha massa persones se les desviarà per evitar punts crítics d'acumulació. Nou minuts i dos quarts de nou del matí. Per cert, David Boneta, que ahir també es va referir en aquest programa a la guerra mediàtica que s'ha arrencat pel cas Andic, per la mort del fundador de Mango. Va deixar clar que els Mossos d'Esquadra no volen entrar en aquest cos a cos públic amb la defensa de Jonathan Andic, que arrencava divendres amb les declaracions al món RAC1 de l'investigador Francisco Marco, que forma part de la defensa de Jonathan Andic. Diu que la policia el que fa és la seva feina i que si ha de respondre ho farà per les vies judicials i dins l'atestat.
7: Aquestes són declaracions de part que com a Mossos no entraré a valorar. Tot el que s'hagi de dir per part nostra, doncs, com en altres investigacions similars, doncs, s'aporta a la causa, als evidències policials, a l'atestat, i que és, a cap i a la fi, on es pertoca a nosaltres de fer hora.
0: Tot plegat després de les acusacions, que van ser realment greus, fetes per Francisco Marco divendres al món RAC1, on el detectiu contractat per la defensa acusava els Mossos, especialment el responsable de l'investigació, d'haver falsificat proves, inventar-ne fins i tot, per perjudicar el seu client. Ara bé, fonts dels Mossos d'Esquadra, malgrat el que deia ahir David Boneta, han confirmat a RAC1 que encara no han descartat del tot presentar una querella contra Marco per aquestes acusacions i, per tant, això ho hauran de decidir a les pròximes hores. Avui que, per cert, sobre el cas Andic, Maica Navarro publica nous detalls a La Vanguardia sobre el famós vídeo que la defensa vol convertir en una peça clau del cas. Són unes imatges, recordareu, perquè n'hem parlat abastament les últimes 48 hores, en què es veu Isaac Andic 10 mesos abans de la seva mort entrebancant-se fortuïtament pel carrer, a les portes d'un edifici. La defensa diu que el vídeo ve a justificar que el vídeo demostraria que el fundador de Mango tenia problemes d'equilibri i que, per tant, la possibilitat d'una caiguda fortuïta també a Montserrat és més alta. Doncs bé, segons revela La Vanguardia, aquest famós vídeo va arribar a la defensa, atenció, de les mans de Alejandro Echevarría, la mà dreta de Joan Laporta al Barça. I què té a veure amb tot això? Doncs perquè, segons explica Maica Navarro, una de les dues persones que es veuen al vídeo ajudant a Isaac Andic després de la caiguda treballava per Juan Echevarría, que és el pare d'Alejandro. Aquesta persona va reconèixer el fundador de Mango en la caiguda, va considerar que era una persona important que havia caigut, i va anar a buscar el vídeo de les càmeres de seguretat, va gravar tota la seqüència amb el seu mòbil i la va enviar directament a Alejandro Echevarría. Segons La Vanguardia, ell li hauria contestat amb una broma insinuant que tindria vestits de Mango garantits per sempre. Tot això va passar a principis del 24 i Echevarría va estar guardant aquest vídeo fins que els Mossos van situar Jonathan Andic en el focus de la investigació sobre la mort d'Isaac Andic, i va ser aleshores quan Alejandro va parlar amb el seu pare, Juan Echevarría, i li va dir que havien de fer arribar a la família Andic aquestes imatges. Va ser llavors que Echevarría es posa en contacte amb Jonathan Andic, li ensenya el vídeo. Segons Maica Navarro, quan el fill d'Isaac Andic va veure les imatges, es va ensorrar i es va posar a plorar. Després es van reunir tots dos amb el director de Método 3, Francisco Marco, i li van entregar el vídeo. També explica a La Vanguardia que Echevarría li va dir al detectiu que havia ensenyat les imatges a diversos metges esportius i que li havien dit que la caiguda no era normal, que mostrava una evident pèrdua d'equilibri i de reflexos. Aquesta és ara, de fet, com s'ha vist a les últimes hores i dies, una de les grans apostes de la defensa, convertir aquest vídeo en la prova que Isaac Andic podria haver caigut sol a Montserrat. 6 minuts i 2 quarts de 9. Més coses. Aquest matí haurem d'estar pendents de Pedro Sánchez, perquè després de 4 dies parlarà, i és altament probable que ho faci, de tots els casos de judicials que encerclen el seu govern i el Partit Socialista Obrer Espanyol. Per tant, atents aquest matí, des del Congrés de la Joventut Socialistes, a partir de 11:15, serà, com dèiem, 4 dies després d'haver-se pronunciat per primera vegada del cas Zapatero, va ser aquest dimecres, i d'haver tancat files amb l'expresident espanyol, per qui va demanar que respecti la presumpció d'innocència. Avui, que atenció, perquè la premsa en va plena de tot plegat, Carlos Cué, al País, diu que és possible que veiem avui mateix l'estratègia del president espanyol, que és passar a l'ofensiva. L'objectiu, diu Cué, és ser una mica més prudent del que ho han estat en les últimes hores els dos ministres que s'han convertit en defensors del govern espanyol, Òscar López i Òscar Puente, però que els dos guardians del president espanyol s'han encarregat de difondre aquesta idea de la persecució judicial. En aquest sentit, Cué apunta que l'entorn de Sánchez ja ha instal·lat en aquesta idea que els cops judicials, amb aquestes paraules, cops judicials, no són casuals. Ara bé, la realitat és que fins i tot la premsa més pròxima al PSOE considera que cal una reacció molt més contundent i no només crítiques al món judicial davant dels casos de corrupció que encerclen el govern i el PSOE. L'editorial del diari El País apunta que no és el moment, textualment, de teories de la conspiració, i reclama a Sánchez que aclareixi com pensa completar el que queda de legislatura. Fins i tot li recorda que hi ha diversos elements que podria fer servir: la convocatòria d'unes eleccions, una moció de confiança, i li recorda que el Partit Popular també podria arrencar una moció de censura. En la mateixa línia, el periòdico critica la falta de reacció del PSOE, diu: no és bona notícia per la democràcia. Encara més contundents els diaris espanyols, més al cantó de la dreta, El Mundo, Lucía Méndez, cita fonts de l'entorn de Sánchez que diuen literalment que el PSOE està liquidat per un període llarg de temps, o l'ABC, Javier Gómez de Liaño, que escriu en un article titulat El president és mort, diu que Sánchez és a la Moncloa de cos present i que ara haurà de descansar també al cementiri polític. Coincideixen, en certa manera, en aquesta anàlisi, a La Vanguardia, Enric Juliana, que apunta la llarga travessa pel desert i escriu que cada vegada que el PSOE trepitja una línia perillosa cau fulminat. I recorda també que el temps màxim per governar Espanya sense el suport actiu del Madrid DF és de màxim 8 anys. Doncs bé, és el temps que fa que Sánchez és president espanyol. Lola García també creu que el president ja ha perdut l'oportunitat d'avançar les eleccions i que ara només pot jugar dues cartes: la de l'espantall de PP i Vox, o la del missatge de la persecució judicial i policial. I sobre aquesta qüestió, Lucía Méndez també escriu al Mundo que Sánchez es prepara, en tot cas, per qualsevol escenari judicial on ell mateix pugui ser processat, i afegeix que el president espanyol ja prepara la seva defensa política, però eventualment també la judicial. Avui que fa, quines casualitats, 8 anys exactes del discurs que feia Pedro Sánchez en l'inici de la moció de censura contra Mariano Rajoy. Va ser el 31 de maig del 2018 i Sánchez deia això.
8: La corrupció merma la fe en la vigencia del Estado de Derecho cuando campa sus anchas o no hay una respuesta política acorde a la entidad del daño que se ocasiona. Y en último término, la corrupción destruye la fe en las instituciones y más aún en la política cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad.
0: Aquest és Pedro Sánchez, avui fa 8 anys en l'inici de la moció de censura al Congrés dels Diputats, que l'endemà, dia 1 de juny, per tant, demà farà 8 anys, va acabar amb Sánchez a la Moncloa i Mariano Rajoy fora. Un discurs que, evidentment, va fer caure Rajoy, esquitxat pel cas Kitchen, i que avui també li recorda El País des del seu editorial. El diari li diu a Sánchez que ara ha de convertir en fets les paraules de fa 8 anys i passar comptes amb els ciutadans. Això en un cap de setmana en què l'oposició, però també els socis del PSOE, continuen apujant el to, reclamen eleccions i també explicacions. Els més contundents continuen sent els populars. Avui Isabel Díaz Ayuso, que acusa Sánchez de ser un farsant, en una entrevista a l'ABC, diu La Razón, perdoneu, diu que es blanqueja o es vol blanquejar amb la visita del Papa per desviar l'atenció. El PP, que mentrestant continua pressionant també els diversos partits, els nacionalistes bascos, per exemple, a qui acusen de reclamar eleccions i dir legislatura acabada, però no fer res per caure el govern espanyol. El secretari general del PP, Miguel Tellado, que ahir era a Bilbao, parla de llàgrimes de cocodril d'Aitor Esteban, que s'hi va tornar també i acusa Tellado i els populars de polaritzar i insultar. Madrid, Roger Parceva, bon dia.
9: Bon dia. Sí, Miguel Tellado dedica bona part del seu discurs al PNV, que reclama eleccions, diu, però no fa res.
10: El PNV, al final, mucho ruido y muy pocas nueces.
9: I sobretot a criticar el seu líder, Aitor Esteban.
10: Señor Aitor Esteban, los políticos no somos tertulianos. Los políticos estamos para tomar decisiones.
9: Tellado, que reclama al PNV que passi de les paraules als fets, ve dir que Esteban té una actitud hipòcrita.
10: No vale eso de las lágrimas de cocodrilo del señor Aitor Esteban. No, no, no, no.
9: Contesta el mateix Esteban, acusa els populars de dividir i insultar.
11: El PP, que está actuando de una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, haciendo una fosa entre mitades de la sociedad, insultándonos continuamente.
9: El PNV, que insisteix que no s'està negociant cap moció de censura.
0: Però hem de dir que no només les crítiques arriben del PP o dels socis, determinats socis del govern, sinó també de dins del govern de coalició. Ahir Ernest Urtasun, ministre de Cultura, picava des de Barcelona la cresta als socialistes.
12: Hay que dar la cara, hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista de este país.
0: I mentrestant, qui també intenta treure suc dels escàndols judicials del PSOE és Junts per Catalunya, que apunta també Salvador Illa. Els de Carles Puigdemont acusen el president de la Generalitat d'haver deixat tirat els catalans i preocupar-se només de mantenir Sánchez a la Moncloa. Laia Colomer.
13: El secretari general de Junts, Jordi Turull, aprofita el reguitzell d'escàndols judicials dels socialistes espanyols per carregar contra Salvador Illa. Assegura que ha abandonat el país per tapar les vergonyes del PSOE.
14: Tenim un govern de la Generalitat més pendent de com pot ajudar a Pedro Sánchez que segueixi, inclús tinguent una majoria parlamentària en contra a la Moncloa. És la seva obsessió, el govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP.
13: Turull en va parlar a la convenció municipalista que Junts va fer ahir a Vilafranca del Penedès. Turull engega el compte enrere a les municipals disparant contra Aliança.
14: Hi ha qui es conforma en atiar la desesperança entre els catalans i les catalanes perquè la por, el diferent, els ompli el cistell de vots.
13: Una convenció que es va fer sense candidat a Barcelona, precisament demà, s'engega la maquinària de les primàries.
0: Gràcies, Laia. 2:15 de 9 del matí. Per tant, avui pendents de Pedro Sánchez, a veure com respon a la situació després de 4 dies de silenci respecte als casos que encerclen el seu govern i el PSOE de possible corrupció. 2 minuts per damunt de 9:15. Mentrestant, un cap de setmana en què un dels temes que segurament més de vosaltres heu anat comentant són les temperatures, la calor, i després de tot el que hem viscut aquesta setmana, és cert que ha estat una setmana rècord per ser un mes de maig. Avui tanquem el mes definitivament i, per tant, les temperatures ja no superaran els rècords de dijous i de divendres. Ahir ja van començar a fluixar i avui van en la mateixa direcció, una certa normalització Abel Caral, bon dia.
15: Bon dia.
0: D'unes temperatures que han estat extremes al final d'aquesta setmana, però que comencen a baixar una miqueta. Ha estat de nou nit de mal dormir o no?
15: Sí, però tampoc en gaires llocs. En alguns sectors de la costa, però encara a la costa, amb aquesta baixada de temperatures que hem tingut la cap de setmana, s'ha baixat dels 20 graus. Però sí que a Barcelona, per exemple, de 20 a 22, 23 graus, per tant, una nit ja de mal dormir de nou en alguns sectors, vaja, de la ciutat de Barcelona i algun altre punt de la costa, però després en comarques més interiors les temperatures encara baixen prou i l'ambient, doncs, ara primer les hores encara és prou fresc, ara de 15 a 20 graus a moltes zones de l'interior del país, 10, 12, 14 a les valls del Pirineu.
0: Ahir ja va haver-hi algunes pluges, com ens deies, avui han de repetir-se. En aquestes zones sí que es nota la baixada de temperatura d'un minut a l'altre, no?
15: Sí, sí, sí. Ahir ens comentàvem, per exemple, des de Puigcerdà, que a la tarda hi va tornar a haver tempesta, 5 litres per metre quadrat, tampoc va ser un gran aiguat, però van baixar dels 27 graus, 27 i escaig, que van tenir a màxima, en poca estona van baixar, en qüestió de menys d'una hora van baixar els 18 graus. Per tant, allà en plou, refresca, remullem el territori, que convé. Sí que és veritat que hi ha algunes zones que doncs, d'aquí a poc comencen ja la campanya de la sega del cereal, però, per exemple, amb els boscos ara a les portes de l'estiu i després de la calor que ha fet, va bé regar una mica, remullar el territori. Avui es repetiran aquestes tempestes. Apareixeran al llarg de les primeres hores de la tarda, primer el Pirineu i Prepirineu, algunes poden ser una mica fortes, arribant també cap a la comarca d'Osona, el Lluçanès, on ahir també va haver-hi una calamarsada, el Moianès, i després, ja més avançada la tarda i cap al vespre, podran arribar cap a altres sectors de la Catalunya central, com el Bages, l'Anoia, també sectors com ahir de la Segarra, la Noguera, aquí ja cap al tard, i pluges menys importants, però compte que alguna tempesta pot ser forta i el que dèiem allà on descarregui afluixarà la calor, després que avui tornem a tenir màximes de 30-33 graus a l'interior de Catalunya, 35, una mica més de 35, no vam arribar als 36 ahir per unes dècimes en alguns sectors de Ponent, una mica més de calor que ahir avui a l'interior de la plana Lleida i a la costa, el màxim el vam tenir dijous, amb vent de garbí es van disparar les temperatures, avui 24-28 graus la temperatura màxima arran de mar, amb una situació marítima doncs també molt tranquil·la, ja veiem aquests dies les platges bastant plenes de gent.
0: Hem d'esperar de la setmana que ve, Abel. La situació similar al que ha estat aquest cap de setmana, afluixa o puja?
15: De fet, hi haurà algunes petites variacions, però sí que la tendència al llarg de la setmana és que baixin les temperatures, que baixin, si no normalitzant, pràcticament. Per tant, no s'ha de repetir la calor de dijous divendres i la calor serà menys intensa que les que estem tenint aquest cap de setmana, tot i que en continuarà fent, al cap i a la fi, doncs demà comença el mes de juny. Però en tot cas, això, una lleugera baixada al llarg de la setmana i pendents també de si s'aniran repetint, sembla que sí, els ruixats i les tempestes de tarda, bàsicament, sembla, al Pirineu i al Prepirineu.
0: Com dèiem, les tempestes importants també perquè el risc d'incendis d'aquest cap de setmana l'han fet enfilar. Els agents rurals tenen activat el nivell taronja del Pla Alfa, bona part de l'oest del país, durant tot aquest diumenge. Les comarques amb més risc ara mateix, apunteu-vos els que hi sou, són la Noguera, les Garrigues i el Segrià, tot l'interior també de les Terres de l'Ebre. De fet, ahir al migdia hi va haver-hi, com explicàvem també, un parell d'incendis, una a Barberà de la Conca i l'altra a Tremp, però en aquest cas els bombers van poder-ho aturar a temps. Suposem, Abel, que aquesta calor inusual dels últims dies de mes de maig el que ens fa indicar és que ve un estiu difícil.
15: Sí, de fet, hi ha diversos indicadors que així ho indiquen. De fet, ja vam tenir un mes d'abril, recordem-ho, amb temperatures molt altes, amb rècords, amb temperatures que eren més altes que les mitjanes del mes de maig. Després, el mes de maig va començar fins a una mica més enllà del dia 15, vam tenir temperatures per sota del que toca. Fa dues setmanes encara glaçava les valls del Pirineu i hi havia nevades, però després, quin gir de la truita que hem tingut amb aquesta pujada de temperatures i, de nou, alguns rècords, com dèiem, aquesta setmana, recordem divendres, 39 graus i mitja temperatura màxima a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, la temperatura més alta registrada mai a Catalunya en un mes de maig. Els mapes, així, estacionals a llarg termini, indiquen un mes de juny amb una anomalia positiva de temperatures, per tant, ja toca que faci calor el mes de juny, però sembla que en podrà fer més, i el mes de juliol aquesta anomalia pot ser encara més accentuada. Per tant, tot apunta que si tindrem un estiu d'aquells doncs, que poden ser durs, tot i que cal recordar que l'any passat de juliol va baixar la temperatura i després a l'agost va fer moltíssima calor.
0: Gràcies, Abel.
15: De res.
0: 8 i 37 minuts. Més coses. Atenció a les dades que va publicar ahir el Padró Municipal de Barcelona respecte al dia 1 de gener d'aquest any, que confirmen que hi ha canvis demogràfics importants a la ciutat de Barcelona. Atenció, que els veïns de Barcelona nascuts a Barcelona ara mateix són el 44% del total. La resta són vinguts d'altres municipis catalans, de la resta d'Espanya o estrangers, que ja suposen, atenció, més d'un terç de la gent que viu a Barcelona. El 36% dels habitants de Barcelona són estrangers. De fet, hi ha alguns barris, com Ciutat Vella, on ara mateix ja són majoria. Segons el padró municipal, 6 de cada 10 veïns de Ciutat Vella són nascuts a fora de l'Estat. Totes aquestes dades, com dèiem, provenen del padró municipal del dia 1 de gener, actualitzat a 1 de gener d'aquest 2026. La responsable del Departament d'Estadística Municipal, Maria Jesús Calvo, apuntava que ara caldrà veure quins efectes té el procés de regularització en marxa.
16: Aquests fluxos dels anys anteriors tan elevats d'immigració i d'emigració, el que estem vist és que s'estan estabilitzant i que, d'alguna manera, hi ha molta baixa aquest any, les baixes han augmentat, i és perquè s'està regularitzant situacions de padró de persones que realment no vivien a Barcelona però havien arribat a Barcelona.
0: Avui viuen a la ciutat, a Barcelona, persones de 182 països, destaquen els italians, amb diferència, per davant de la gent nascuda a Colòmbia, el Pakistan, la Xina o el Perú, que també són molt importants. El padró també destaca un mínim de naixements històric, el més baix des de l'any 1900, amb única excepció de l'any 39 per l'inici de la Guerra Civil. En paral·lel, hi ha un rècord de veïns centenaris, gairebé 1.200 barcelonins han arribat al segle de vida. Aquestes dues fotografies, naixements a la baixa i centenaris a l'alça, evidencien també l'envelliment de la població del país i, en particular, de la ciutat de Barcelona. I parlant de la capital de Catalunya, aquesta setmana Barcelona ha deixat de donar llicències a supermercats 24 hores. És un negoci que, segons dades a les quals ha tingut accés RAC1, s'ha multiplicat per 3... els negocis 24 hores per 3 els últims 5 anys. I d'aquests establiments, 6 de cada 10 dels que han passat una inspecció els han sancionat a l'Ajuntament de Barcelona. La majoria, 6 de cada 10. Segons fonts de Mossos, el negoci està controlat en part per xarxes d'origen pakistanès que ofereixen contractes de treball en supermercats amb permís de residència i bitllet d'avió inclòs, pagant entre 5.000 i 35.000 euros. En els casos més extrems, però, segons fonts policials, hi ha treballadors que arribarien a dormir dins els mateixos establiments. Els Mossos expliquen que hi ha una explotació laboral evident, en alguns casos, però admeten que és més complex acreditar el delicte de tràfic d'éssers humans perquè formalment molts dels treballadors han entrat al país amb documentació en regla. Els experts en la comunitat pakistanesa, però, apunten que els casos d'irregularitats en aquests comerços són minoria. Josep Moragas.
15: La majoria de comerços 24 hores estan gestionats per pakistanesos, una comunitat que Barcelona té comerços d'alimentació, barberies i també en bona part aquests supermercats. Arriben normalment per ser treballadors en aquests establiments i poden cobrar al voltant de 700 euros mensuals. Amb aquest sou han d'enfrontar el pagament del deute per arribar al lloguer i sovint enviar diners a les famílies del país d'origen. En situacions més precàries, alguns arribarien a viure dins mateix del supermercat, però són casos molt extrems. La investigadora especialitzada en migracions, Berta Güell, assegura que hi ha una gran diversitat de perfils empresarials dins d'aquesta comunitat pakistanesa a Barcelona. Tot i això, reconeix que existeix un mercat de compra-venda de contractes de treball i que alguns empresaris s'aprofiten de la situació irregular d'alguns que acaben d'arribar. N'ha parlat a RAC1.
17: Molts d'aquests s'endeutaven perquè alguns d'aquests empresaris o gestors s'aprofiten d'això i venen contractes de treball a preus desorbitats. Això és una pràctica que sí que, bueno, s'ha detectat que existeix. No vol dir que sigui majoritària ni que tots els negocis són fraudulents perquè fan aquestes pràctiques. Més aviat jo diria que és una minoria.
15: Els Mossos, la policia espanyola i la Fiscalia ja van al darrere de les xarxes irregulars.
0: També, atenció que segons expliquen els Mossos, a la perifèria de Barcelona hi ha magatzems que reben, magatzems sencers, que reben contenidors amb productes alimentaris procedents d'altres punts d'Europa a punt de caducar. La comercialització d'aquests productes no és il·legal, si es compleix la normativa sanitària, però la policia detalla que molts d'aquests establiments 24 hores compren gènere a preus molt baixos i el distribueixen a franquícies o botigues al preu habitual de mercat amb un gran marge de benefici. Són productes a punt de caducar i els posen al preu normal. També compren producte a baix cost a Mercabarna, especialment el que està en més mal estat, però encara apte per la venda. I, a més, aquests establiments han proliferat en aquelles zones on hi ha més turistes, que en són els clients principals. Des de la patronal de supermercats adverteixen que també s'han de deixar de posar aquest nom als establiments 24 hores, perquè no tenen res a veure amb un supermercat, ho deia a RAC1 el seu director, Roger Caspa.
18: Nosaltres anem clarament dirigits als residents, proveir aliments, mentre que tenim la sensació que aquests anomenats supermercats 24 hores es dirigeixen a un públic turístic o diferent, perquè la seva proposta de productes no és eminentment proveir aliments i productes quotidians a la població.
0: Barcelona, que fa temps que va posar en el punt de mira aquests establiments que de moment no podran aconseguir més llicències. Doncs d'una banda a l'altra, la proliferació de comerços d'aquest tipus, mentre a Catalunya hi ha 175 municipis que no tenen cap botiga i 65 que no tenen ni bars ni restaurants. Són pobles petits, de menys de 1.000 habitants, on els veïns s'han de desplaçar fins a municipis propers per accedir a aquests serveis de compra o de bar. Doncs bé, el govern vol intentar revertir aquesta situació amb un programa que es diu Arrels, amb l'objectiu d'impulsar l'obertura de locals que ofereixin serveis en un sol espai, com ara un supermercat, un bar o un quiosc. Aquest any hi destinarà el govern més de 2 milions d'euros, Alba Carnicer.
19: El govern repartirà aquests diners en forma de subvencions per ajudar a impulsar establiments multiservei i afavorir la vida social en aquests municipis, molt tocats per l'envelliment de la població. De fet, representen més del 50% del territori, però només hi viu el 2,3% de la població total. Això fa que no hi hagi demanda i, per tant, limita l'oferta comercial. Amb el programa Arrels, els ajuntaments podran rebre una ajuda de fins 18.000 euros, els privats 5.000 euros i també es crearà una línia d'ajuts de 5.000 euros per acompanyar en tot el procés de creació i consolidació del projecte. Tot plegat pretén donar més vida a aquests micropobles, en parla el conseller d'Empresa, Miquel Samper.
20: El que no pot ser és que hagis d'anar a comprar una barra de pa o un quilo de macarrons en un poble que està a 7 o 8 o 9 quilòmetres. No? Fomentar la vida rural, fomentar que les persones que hi viuen tinguin incentius per quedar-s'hi.
19: A partir del 8 de juny ja es podran demanar les ajudes. Actualment ja hi ha 37 municipis interessats.
21: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
22: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
23: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
24: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
25: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
26: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
27: Ara amb Lidl Plus anacards per 4,99, t'estalvies un 23%. I Burger Meat Mixta per 3,35, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
0: En punt 3:15 del matí, i atenció que un cap de

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Descobrir.
2: Compartir.
1: Donar suport.
2: Temps.
1: 130 milions.
2: Amics.
1: Rialles.
2: Llocs.
1: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: I encara en l'àmbit de successos, ha mort una dona ofegada a la platja de Salou. L'ambulància va arribar 6 minuts després del primer avís, però no van poder salvar-li la vida.
4: Els serveis d'emergència van rebre l'avís sobre les 5 de la tarda. La dona de 75 anys va patir una aturada respiratòria. Dues ambulàncies van anar fins al lloc dels fets. Una d'elles va arribar 6 minuts després que s'emetés l'alerta. Malgrat la rapidesa dels cossos d'emergència i les repetides maniobres de reanimació, no van poder fer res per salvar-li la vida.
3: I el conductor d'un cotxe va morir ahir en un accident a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra.
4: Per causes que s'estan investigant, dos vehicles van xocar frontalment i un d'ells va morir. La víctima és un veí de Guissona de 33 anys. L'accident va passar al voltant de 4:45 de la tarda i l'accident va obligar a tallar la carretera entre Gra i Guissona. Amb aquesta víctima són 52 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres.
3: Passant ara 3 minuts de 9:15 del matí. Atenció, a partir de demà, compte que l'IVA de la llum i el gas torna a pujar i torna a ser del 21%. El govern espanyol va aplicar una rebaixa fiscal, recordareu, el dia 22 de març, per mirar de reduir l'impacte del conflicte de l'Orient Mitjà a l'economia, la finalització del descompte que acaba, insistim, avui mateix, la veurem traduïda a la factura que pujarà entre 10 i 20 euros.
5: El decret va baixar l'IVA de l'electricitat i el gas del 21 al 10%. En principi establia el 30 de juny com a data de finalització dels descomptes, però incloïa una revisió d'aquests beneficis a la llum i al gas en cas que l'IPC no es disparés per sobre del 15%. I com no ha estat així, finalment els preus recuperaran demà els seus tipus habituals. El que sí que es manté, de moment, és la rebaixa fiscal als carburants, perquè els preus continuen a l'alça. L'augment de l'IVA afectarà directament la factura i encara que depèn de molts factors, a una llar de tipus mitjà, l'impacte suposarà entre 10 i 20 euros més al mes.

0: Avui, que és 31 de maig, és el Dia Mundial contra el Tabac i us expliquem que el tabaquisme és la primera causa de mort evitable i una cosa que s'ha posat molt de moda, el vapejador, lluny de ser una eina per deixar de fumar, s'ha convertit en la porta d'entrada al tabac per la gent més jove. De fet, l'ús de cigarretes electròniques s'ha disparat els últims anys, sobretot entre adolescents. Atenció a la dada, si bé el 2014, fa 12 anys, el 17% de joves entre 14 i 18 anys havien provat els vapejadors alguna vegada, aquest any el número s'ha enfilat fins al 54%. Del 17 al 54% en 12 anys, Julia Manero.
1: Sí, el vapejador s'ha convertit en un dels objectes de moda, especialment entre els més joves, i és que la indústria tabaquera ha aconseguit crear una percepció errònia de seguretat al voltant d'aquests dispositius. Es presenten com una alternativa menys perjudicial que el tabac. Si bé els efectes a llarg termini encara no estan del tot definits, sí que hi ha evidències clares del seu impacte directe sobre la salut pulmonar. El professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, Antoni Baena, ha alertat a RAC1 que la facilitat d'accés és un dels principals problemes.
2: Resulta que el tabac ha augmentat de preu, però tens un altre producte. A més, et diu que no té nicotina, diuen. És com el tabac sa, que a més arriba i es ven a qualsevol cantonada, però clar, això és molt fàcil de trobar. Llavors això ha fet que la porta d'entrada sigui directament al vàper i sigui molt més fàcil perdre la por al tabac quan ja portes un temps consumint vàper.
1: Baena defensa la necessitat d'una regulació més estricta, limitar els punts de venda, restringir-ne els espais d'ús i sobretot eliminar els vapejadors d'un sol ús que representen, diu, un greu problema de sostenibilitat.
0: Gràcies, Júlia. I en la mateixa línia, aquest estiu recordeu que quedarà prohibit fumar a tota les platges de l'àrea de Barcelona. Les úniques excepcions seran Badalona i Castelldefels, són les dues ciutats a mans del PP que s'han desmarcat d'aquesta mesura. El president delegat de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut, advertirà

0: Teix, que si aquests dos municipis, Badalona i Castelldefels, no fan res per prohibir el tabac a les platges, podrien perdre les subvencions vinculades a platges saludables.
1: La Diputació de Barcelona, al final, i des de l'àrea de salut pública que presideixo, al final dona un suport econòmic per platges saludables, perquè al final som salut pública. Per tant, no té sentit donar diners a municipis que no volen prioritzar la saludabilitat de les platges a la demarcació i, per tant, deixaran de rebre aquesta subvenció que fins ara rebien.
0: Mut defensava que la prohibició del tabac a les platges per reivindicar-les com espais naturals i nets que garanteixin la salut pública. 8 minuts i a les 9 del matí, en plana internacional, aquesta matinada Donald Trump ha assegurat que no té pressa, és el conte de mai acabar, no té pressa per arribar a un acord de pau amb l'Iran. Ho deia en una entrevista a la cadena Fox.
2: No tinc gens de pressa. Sé que aniria bé que digués que en tinc perquè així els preus de la benzina caurien en picat. Però si tens pressa no aconseguiràs un bon acord. A poc i bona lletra estem aconseguint tot allò que volem. I si no aconseguim el que volem, ho enllestirem d'una altra manera.
0: Ara el president nord-americà posa dues condicions per retirar l'exèrcit de l'Iran i acabar la guerra. La primera, que l'estret d'Hormuz s'obri sense peatges, i la segona, que el règim dels ayatolars no tingui l'arma nuclear. Vaja, portem sentint això setmanes i mesos. Mentrestant, però, els Estats Units mantenen la pressió militar a la zona. Ahir que les tropes nord-americanes van atacar un vaixell amb bandera de Gàmbia que, segons Washington, intentava esquivar el bloqueig cap als ports iranians, a prop de l'estret d'Hormuz. Diu que li van fer més de 20 avisos perquè fes marxa enrere, però que la tripulació no els va fer cas i al final van disparar un míssil contra la sala de màquines i van deixar el vaixell inutilitzat. Per cert, parlant de Donald Trump, la Casa Blanca a les últimes hores ha publicat un informe mèdic del president per mirar de posar fi als dubtes o les especulacions sobre la seva salut. Els resultats de l'avaluació destaquen una funció cardíaca normal i sense evidències d'insuficiència ni patologies greus. De fet, segons aquest informe, sempre segons aquest informe de la Casa Blanca, Trump té una edat cardíaca, diuen, de 65 anys, tot i que està a punt de fer-ne 80. I pel que fa a les proves cognitives, que hi ha hagut cada cop més persones influents als Estats Units que han reclamat que se n'hi facin, els resultats diuen que té una capacitat cognitiva perfecta. Puntuació a les proves 30 sobre 30. I atenció, perquè l'informe dona resposta també a una de les incògnites sobre la salut de Trump dels últims mesos, que és què li passava a les mans. Sabeu que l'heu vist els últims dies en fotografies o en imatges on hi du blaus a les mans. Doncs el doctor de la Casa Blanca vincula aquestes marques amb les freqüents encaixades de mà del president, però sobretot amb les aspirines que pren cada dia per prevenir complicacions cardiovasculars. Per últim, el comunicat destaca l'abstinència de Trump amb l'alcohol i el tabac com a factors principals que afavoreixen la seva salut. Recordem que totes aquestes conclusions formen part d'un informe que ha fet la mateixa Casa Blanca. I encara en l'àmbit internacional, a Colòmbia, la polarització política marca les eleccions presidencials d'avui diumenge. El debat gira al voltant de la seguretat i de les reformes que ha impulsat el progressista Gustavo Petro. Els sondejos situen al capdavant el candidat més afí a ell, que és Iván Cepeda, però tot apunta que caldrà anar a una segona volta davant l'ascens de la dreta més dura a Colòmbia, pròxima precisament a Donald Trump. Corresponsal de RACU a l'Amèrica del Sud, Pau Ramírez, bon dia.
3: Bon dia. Més de 41 milions de colombians i colombianes estan cridats avui a les urnes en uns comicis que decidiran el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerres que ha tingut Colòmbia. El favorit és Iván Cepeda, candidat proper a Petro, que promet aprofundir les reformes socials i mantenir la política de negociació amb els grups armats. Davant seu, la dreta arriba dividida, però amb força. L'ultradreta Abelardo de l'Espriet, admirador de Trump i de Milei, defensa una línia dura contra el crim i la guerrilla, mentre que Paloma València reivindica el llegat de l'expresident Álvaro Uribe i aposta per reforçar la seguretat. La campanya ha estat marcada per una forta polarització i per l'augment de la violència política. Si cap candidat supera el 50% dels vots, els colombians tornaran a votar en una segona volta que està prevista pel 21 de juny. Els col·legis electorals obren a les 3 de la tarda, hora catalana, i tanquen a les 11 de la nit, hora de Catalunya. Es preveu que cap a les 2 de la matinada, hora catalana, es coneguin els resultats.
0: A Catalunya, per cert, que s'han habilitat punts de votació a les 4 capitals de demarcació pels colombians que viuen aquí. S'han obert a les 8 del matí i tancaran a les 4 de la tarda. 4 minuts i arribarem a les 9 del matí, de seguida la informació cultural i la resta dels esports.
4: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
8: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
9: Ara amb Lidl Plus Anacards per 4,99. T'estalvies un 23%. I Burger Meat Mixta per 3,35. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
0: Tres minuts i arribarem a les 9 del matí i déu-n'hi-do la tabarra, eh? Però ja ha arrencat el tour, bueno, el tour, la residència que en diuen ara, de Bad Bunny a Madrid. Ahir revolucionat l'estadi Metropolitano en el seu primer concert dels 10 que farà del David Tirar Más Fotos a la capital espanyola. Madrid! 60.000 persones vibraran al Riba del Portorriqueny en un dels concerts també més esperats de l'any per a Espanya. Feia gairebé 7 anys que Bad Bunny no trepitjava a Madrid i va començar el concert dedicant paraules als fans.
10: Se siente bonito estar de vuelta en Madrid, gracias. Hoy vamos a cantar muchas canciones que no habíamos podido cantar antes, así que yo espero que ustedes estén listos.
0: El que passa és que, com hem anat explicant, els concerts de Bad Bunny, ara l'interès és veure quin famós CEO hi ha. Una de les grans incògnites són els artistes convidats. Finalment, qui va pujar a l'escenari amb ell va ser Mike Towers, amb qui va cantar la cançó Adivino. La segona incògnita, la casita, un dels elements representatius de l'espectacle, doncs bé, en aquesta ocasió les cares conegudes van ser les actrius Esther Expósito i Ana de Armas, l'actor Martiño Rivas, els futbolistes Dani Ceballos, Álvaro Carreras, Isi Palazón i Sergio Camello. L'espectacle va ser el tret de sortida dels 10 concerts, 10, que fa seguits Bad Bunny a Madrid. El segon és avui, també al vespre, al Metropolitano. Aquest que és un cap de setmana amb diversos adeus destacats al món de la cultura. Un és que ha mort als 89 anys la directora de cinema Josefina Molina, nascuda a Còrdoba, una de les pioneres del cinema a Espanya i que va obrir camí a les dones cineastes, entre altres, la primera dona que va guanyar el Premi de Cinematografia que atorga el Govern d'Espanya. La primera també en aconseguir el títol de directora a l'Escola Oficial de Cinema i també en rebre un Goya d'honor. Entre les seves pel·lícules més destacades hi ha Función de Noche o Esquilache. La seva carrera, la de Josefina Molina, va estar marcada per la defensa de la igualtat al món del cine, però tot i això, deia que vivia amb la tristesa de ser pionera, perquè això volia dir que les dones havien estat invisibilitzades durant massa temps. També ha mort als 104 anys el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Se'l considera un dels intel·lectuals més importants dels segles XX i XXI. Al llarg de la seva carrera va rebre 38 honoris causa, un de fet a la Universitat de Barcelona. Les últimes entrevistes, Edgar Morin, que per cert va denunciar que estem vivint un procés catastròfic per culpa de líders polítics nefastos com Trump o Netanyahu. I ara sí, encetem l'agenda de concerts del dia amb un vell roquer, Ulrich Roth. Guitarrista alemany, conegut també com a Uli John Roth, va participar en els primers treballs de la mítica banda de heavy metal Scorpions, el qual el va convertir en un referent. Ara està de gira celebrant 50 anys d'un dels primers àlbums de la banda, Virgin Killer. El disc l'interpretarà íntegrament avui a Ras Matas, a Barcelona. Un altre referent, Elliot Murphy, que tanca gira a Girona. El músic de Nova York, resident a París, ha estat de gira per tot l'estat. Avui fa el seu últim concert a la Mirona de Salt. Mentrestant, Sexeni porta la festa a les Borges Blanques. El grup de Lleida que actua avui a l'Hora del Vermut, al Festival Boví, en un concert gratuït que es farà al Passeig del Terrall. I acabem el Sant Jordi amb els concursants d'Eufòria. Els concursants del Talent Show de TV3, que farà avui al Sant Jordi un gran concert dedicat a tots els fans que podran reviure els grans èxits de la quarta edició del programa. Les 9 i un minut, ja hem parlat de la Champions, també hem parlat de Florentino Pérez, a la resta dels esports. Rubén Pérez, bon dia de nou.
11: Bon dia de nou.
0: La selecció espanyola està concentrada ja de cara al Mundial. Avui farà el seu primer entrenament a Las Rozas, que per cert serà obert al públic.
11: Sí, començarà a les 11. Els jugadors van arribar ahir per la tarda a la ciutat esportiva de Las Rozas. A la llista definitiva de Luis de la Fuente hi ha 8 jugadors del Barça: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. A més, Marc Bernal participarà durant aquesta primera setmana dels entrenaments i del primer amistós contra l'Iraq, que es disputarà aquest dijous a la Corunya. Qui també serà al Mundial serà Neymar, però en aquest cas en Brasil, arribarà just per una lesió muscular. Estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa, però tot i això, el seleccionador brasiler Carlo Ancelotti ha garantit la presència del davanter al torneig.
0: Mentrestant, en bàsquet, el Barça juga contra el València avui a les 7 de la tarda al Palau.
11: És l'únic partit que queda de la fase regular i si el guanya, l'equip de Xavi Pasqual acabarà tercer i tindrà factor pista als play-offs. Si fos així, jugaria la primera ronda contra el Joventut, que és 6è. En cas de derrota, baixaran fins la 5a posició i disputaria els quarts amb factor pista en contra contra el Lucan Múrcia. D'altra banda, a l'NBA, el San Antonio Spurs jugarà en la final després d'imposar-se el 7è partit als vigents campions, els Oklahoma City Thunder. El seu rival seran els New York Knicks.
0: I pel que fa al motor, avui Marc Márquez s'autodescarta per la victòria del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP que es fa aquest migdia.
11: Sí, el campió Cerverí torna aquest cap de setmana a l'acció després de l'accident de Le Mans i l'operació Pust. Ahir va quedar 5è a l'esprint, lluny de les posicions de podi.
12: Estoy en un proceso que, bueno, toca celebrar cuando entras en la Q2, toca celebrar una segunda línea y toca celebrar un top 5. Evidentemente no me conformo nunca con estos resultados, pero ahora debo conformarme y debo estar calmado.
11: Marc Márquez té la quarta posició de la graella, la segona fila. Raúl Fernández va guanyar l'esprint per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gian Antonio, mentre que el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, va quedar quart i té la pole position per la cursa d'avui, que començarà a les 2.
0: Vaja, alguna altra cosa, Rubén?
11: Sí, que Jonas Vingegaard aconseguirà avui el seu primer títol del Giro d'Itàlia. El danès va sentenciar i la prova amb una 5a victòria d'etapa, avui disputant l'última de 131 quilòmetres amb sortida i arribada a Roma, ideal pels velocistes.
0: Gràcies, Rubén Pérez. Fins ara.
11: Serà.
0: Les 9 i 3 minuts.

0: costado mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada.
1: Som optimistes, pensem que pot haver un bon resultat, estem compromesos a respectar el que surti en aquesta consulta.
2: Això són declaracions de part que com a Mossos no, jo no entraré a valorar.
3: El PNV al final, mucho ruido y muy poques nueces.
4: El govern ja està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat.
5: La corrupció destruye la fe en las instituciones y más aún en la política cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad.
6: Avui, 4 minuts, va, que avui arrencarem temps de tertúlia al costat d'Arturo Puente. Com estàs, Arturo? Bon dia.
7: Bon dia.
6: També la Iva Anguera. Com estàs, Iva?
8: Bon dia.
6: L'Antonio Baños. Què tal, Baños?
9: Bon dia.
6: Bon dia. Bé. I també el Ferran Caballero. Com estàs, Ferran?
10: Molt bé, bon dia.
6: Mira, mira quines coses que ens han portat, eh?
11: Mare de Déu.
6: A veure, Caral, no t'ho miris amb aquests ulls.
11: Home, és que clar.
6: Que se te'n va la vista, eh?
11: És que és aquest bé de Déu.
6: Doncs amb aquesta calor d'estiu ja respira l'ambient de revetlla, que és el que toca per aquesta època. Per això el Gremi de Pastisseria de Barcelona avui ens han portat dues coques guanyadores del concurs a la millor coca de Sant Joan 2026.
11: Culló.
6: Tenim...
11: Perdó.
6: Vol dir això?
11: Home, poca cosa. Calma't, eh? Si no és poca cosa...
6: No, però no cal... Tampoc mal parlar. El segon premi a la millor coca de crema i pinyons de la pastisseria Arenas Molins, botiga Molins de Rei i al carrer Berlín de Barcelona, i la segona millor coca creativa, que és la de la Boulangerie al carrer Major de Tona, a la comarca d'Osona. Ja veieu la diferència,
11: sí.
6: No? La...
11: Sí.
6: Una és la coca de tota la vida i l'altra... Ostri,
11: creativa, doncs, no recreativa.
6: No sabria dir-te ben bé com definir-la, però bueno...
8: Però és espectacular.
6: És com una trena, no? Hem fet
11: sí,
6: com una trena.
11: Sí. Bueno,
6: en fi. A veure, escolta, calor.
11: Sí, calor. Ja ho cantaven aquells, no?
6: Sí. Dijous paella, era, em sembla, no? Calor...
11: Sí,
6: ah, no.
11: Calor.
6: Ara troba com fum, diuen.
11: Ah, troba com fum, Ah, exacte, sí. Doncs calor, tot i que ha fluixat una mica respecte a dijous, divendres, però bé, avui en tornarem a passar molta. Dijous, divendres, el llevàvem als 38, 39, 39 graus i mig a Vinebre, divendres, aquesta màxima de 39 i mig, rècord en un mes de maig, la temperatura més alta registrada mai a Catalunya. Ahir vam arribar als 35 i unes dècimes en alguns sectors de Ponent, cap a la plana de Lleida, avui això es repetirà. Cap a la Vall de l'Ebre, zona més interior de la Vall de l'Ebre, doncs sí que pot fer una mica més de calor que ahir. Pot ser més fàcil acostar-nos o arribar als 35 graus i en general doncs, màximes de 30, 33 graus a l'interior. 34, podem arribar cap al Bages, algun sector del Baix Llobregat Nord, al centre de la comarca de l'Anoia, Conca d'Òdena, però en tot cas, molta calor, sempre a la costa, o pràcticament sempre, temperatures més frenades, entorn dels màximes entorn dels 25, potser 27, 28 graus, per exemple, a Barcelona. Això sí, ara encara, doncs, passant pocs minuts a les 9, encara fa una mica de fresca a l'interior del país. Aprofitem-la, perquè després, doncs, això, aquesta fresca la trobarem a faltar. I després tindrem un altre element que ja vam tenir ahir, que és aquestes tempestes de tarda. Ahir doncs, van sovintejar al Pirineu, al Prepirineu, a la zona del Montsec, algun bon patac, a cavall de la Noguera i el Pallars Jussà, van baixar després més avall de la comarca de Noguera, van arribar alguna coseta a l'extrem nord del Segrià, cap a la Segarra. Això es pot repetir avui primer. Al sector, sobretot, del Prepirineu de les comarques de Lleida, cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, és més difícil que arribi la pluja, però sí sector oriental del Pirineu, Cerdanya, Ripollès, però també baixant cap a Osona, Lluçanès, on ahir també algun patac amb alguna calamarsada, Moianès, arribant al nord del Bages, i més ja cap al vespre, 8-9 del vespre, doncs alguns ruixats més desgastats poden arribar d'altres sectors del Bages, comarca de l'Anoia, fins i tot, a la Segarra. Per tant, doncs, refrescades, perquè allà on plou, doncs, descarrega amb ganes, en alguns casos, ho tornarà a fer avui. I això fa, doncs, això, que llocs del Pirineu, per exemple, on ahir s'acostaven les 30 graus, de cop plovia i baixava la temperatura. Bona notícia pels boscos, no? Perquè va haver remullar els boscos a aquesta època.
6: I que a veure si tindrem un avançament, diguem-ne, de la campanya d'incendis,
11: perquè no,
6: les temperatures que estem vivint...
11: Que les altes temperatures... Tela. Sort que anà plovent bastant a la primavera, sí, i això sí. Doncs, també és un reservori d'humitat als boscos, però bé, també ara ve la campanya de sega dels cereals, i sabem que a vegades doncs, això també alguna guspira que surt d'alguna d'alguna màquina de recol·lectar, d'alguna... És que en castellà en diuen, o en català, de fet, se'n diu també molt la cosetxadora, se'n diu molt a zones de secar les cosetxadores, perdoneu, les recol·lectores, crec que és en català, a vegades deixen alguna guspira, i també és aquella època que a vegades hi ha doncs, incendis en zones agrícoles. Molta precaució, això la gent que s'hi dedica ja està al cas, ja ho sap, però en tot cas això, que ha ruixat aquestes tempestes, doncs fan baixar el risc d'incendis, si més no al Pirineu, al Prepirineu, alguns sectors de la Catalunya Central, perquè avui torna a ser alt en algunes zones de Ponent o de l'interior de les comarques de Tarragona. I la tendència la setmana entrant és que les temperatures vagin normalitzant-se, potser no del tot, però en tot cas no farà la calor que ha fet aquests últims dies, sobretot, com dèiem, dijous, divendres, dijous amb vent de garbí, la costa es van disparar molt les temperatures, hem tingut nits molt insuportables ja, aquestes últimes no tant, però hi ha sectors de la costa en què ja no baixem dels 20 graus, i això és cap on anem, al cap i a la fi, demà comença el mes de juny, i a veure com es comporta. Sembla que juny, juliol poden estar amb temperatures per sobre del que toca, ja va passar el mes d'abril, sí. A veure el balanç d'aquest maig, perquè clar, va començar amb temperatures més baixes del que toca, sí, sí. Fa dues setmanes encara nevant o glaçant a les valls del Pirineu, nevant una mica més amunt, després molta calor. El balanç a veure quin serà, però en tot cas sembla que l'estiu pot ser d'aquells que promet. Molta precaució, per tant, com deien també, amb el risc d'incendi les properes setmanes, els propers mesos.
6: El mundo está loco, loco, loco. Doncs és això, tal doncs, com estem vivint.
11: Sí, també meteorològicament parlant.
6: Gràcies, Abel.
11: Començo a tallar la coca.
6: No, ja l'han tallat per tu, no cal que facis talls més grans, que encara tindrem problemes.
11: No, n'agafo
6: gràcies,
11: per això.
6: Abel, sí, no, ja no tenia cap dubte. 9 i 10 minuts.
11: Aquesta crema.
6: Deixeu-me dir que de seguida parlarem per aclarir dubtes per la gent que demà ha de portar els nens a l'escola, si hi ha vaga o no hi ha vaga, després de l'acord de divendres. Hem de parlar amb els sindicats i amb el departament. També parlarem de Pedro Sánchez, que avui ha de dir alguna cosa. La percepció de que sortirà a parlar i que li veurem, diguem-ne, el plantejament defensiu, que serà, sembla, ofensiu, perquè la quantitat de casos que s'acumulen a l'entorn del PSOE i de Moncloa són enormes, i fins i tot una editorial avui duríssima del diari El País, on li recorda a Sánchez que, vaja, hi ha la possibilitat de convocar eleccions, la possibilitat de dimitir, la possibilitat d'una moció de confiança, una moció de censura, però que alguna cosa haurà de fer. Que no quedar-se callat. Les 9 i 10 minuts. Però abans, deixeu-me passar un moment per París, perquè ahir el Paris Saint-Germain va ser campió de la Champions, com l'any passat, i com l'any passat, incidents molt importants a la capital de França. Hola, Marta Casagolda, bon dia.
7: Hola, Xavi, bon dia.
6: On ets?
7: Mira, als peus de la Torre Eiffel, on aquesta nit ha estat un dels punts de màxima celebració i on avui serà el lloc on es farà homenatge a aquesta segona Champions consecutiva que han aconseguit els del PSG.
6: És en aquesta zona on hi ha hagut el darulls també d'aquesta nit passada o no?
7: Sí, jo et diria que és un dels quatre punts principals on aquesta nit s'han registrat alguns incidents i màxima acumulació de gent. Un és aquí a la Torre Eiffel, on ara em trobo i on s'està recuperant, on veus els serveis de neteja mirant de retirar tot el que ha deixat en si la resta de la festa. L'altre va ser a primera hora de la tarda als voltants de l'estadi del Parc dels Prínceps, a l'estadi del PSG, on milers de persones també s'havien concentrat per seguir des de l'interior el partit en directe a través de pantalles gegants, i el que són uns clàssics, al centre de la ciutat, la Plaça de la República, i un altre, la principal avinguda de la ciutat, que és els Champs-Élysées, els Camps Elisis.
6: Ho hem donat per normal, perquè l'any passat també va haver-hi, i fins i tot més greus, perquè l'any passat el PSG va guanyar la seva primera Champions, van haver-hi 600 detinguts i 2 morts a París i en d'altres zones, per les celebracions. Però s'ha normalitzat. Fins i tot ahir ja hi havia qui abans de la final ja deia, bueno, si guanya el París Saint-Germain, doncs tindrem les imatges de sempre. Però és que veient les imatges, són de camp de batalla. O sigui, cotxes volcats, incendis... Crec que la policia, a banda dels detinguts, que ara m'actualitzaràs la xifra, havia requisat morters.
7: Sí, fins i tot és que és des de les autoritats mateix, des del Ministeri de l'Interior, des de la policia, ja anaven previnguts aquesta setmana amb dispositiu més que excepcional, preparats pel que pogués passar, i preveien ja el darulls, tant si es guanyava com si es perdia, i aquesta és, no, com deies, malauradament que ho estem com normalitzant. L'any passat va ser una autèntica bogeria i, per tant, aquest any s'havia fins i tot augmentat el dispositiu policial. Parlem que l'any passat es van desplegar 5.400 policies només a la ciutat de París, i aquest any s'ha arribat fins als 8.000. Pel que fa al nombre de detinguts, estem pendents del balanç que es faci ara aquest matí. Segur que augmentarà. L'últim balanç que tenim és de 2:15 de la matinada, quan ho va anunciar el ministre de l'Interior, i parlàvem de 416 detinguts, 283 només aquí a París i l'àrea metropolitana. De ben segur que anirà en augment, perquè, com us deia, era de 2:15 de la matinada i la nit ha estat llarga. També hem de lamentar 7 policies ferits, un d'ells greu per una contusió al cap, i també haurem de veure tot el que és el balanç de danys materials, amb mobiliari urbà cremat. Hem vist imatges de bicicletes cremades, vehicles cremats. Per tant, doncs, el balanç i la llista de desperfectes segur que serà llarga.
6: Marta, no sé si algú, ja des de l'any passat i en general, aquesta idea de que ens hem acostumat, no, que a París i a França hi hagin reivindicacions molt dures en general, quan hi ha protestes, per exemple, sindicals o laborals, però que algú hagi fet una anàlisi de per què amb el futbol està passant això, que tu mires en d'altres capitals europees i això no passa, o en d'altres ciutats europees això no passa, almenys d'aquestes magnituds. Algú ha fet una anàlisi de què és el que passa exactament a París i a l'entorn de París?
7: No, evidentment és un tema d'anàlisi, com tu dius, de per què sempre que hi ha d'haver-hi celebracions o moments d'alegria acaben entorpides per uns quants, per grups nombrosos que la policia, com es diu, ja té detectats i saben doncs, que sempre intenten moure's i venir, sobretot aquí a la capital, per provocar aquests incidents i el que aquí se'ls anomena els problemàtics. Ahir es van establir ja controls d'entrada per tota la ciutat, es van requisar bengales, es van requisar morters, material doncs, també per fer mal. L'anàlisi, de ben segur que anirem a parar a les conseqüències polítiques, que això ja han començat. Aquesta matinada ja Marine Le Pen ja ha fet un tuit dient que és del tot inacceptable, que això només passa a França, que la victòria d'un club acabi portant aquests aldarulls i que obligui a les persones que vulguin celebrar quedar-se a casa per por de trobar-se amb la violència. I tot el contrari, des de l'esquerra extrema, des de la França insumisa, ja han dit, han advertit en el ministre d'Interior que no volen que hi hagi repressió violenta i que s'esguerri la celebració que pugui continuar havent avui mateix. Per tant, hi haurà segur conseqüències polítiques. L'altra part és analitzar, no?, sociològicament què està passant a França, què passa en concret aquí a París, que cada vegada que hi ha doncs, celebracions acabin amb disturbis, acabin amb aldarulls.
6: Una darrera qüestió. No està en dubte la possibilitat de celebrar la rua d'aquesta tarda, no?
7: Mira, hi ha un canvi. L'any passat es va fer els Camps Elisis, com sabeu, els peus de l'Arc de Triomf, és l'avinguda més gran de tota Europa, no? I aquest any el que han dit és que no es farà allà. Es farà aquí on em trobo, els peus de la Torre Eiffel. M'imagino que el que es vol, el que s'ha volgut evitar és que hi hagi, finalment, com va acabar l'any passat, també amb comerços, amb establiments, amb desperfectes, amb actes vandàlics. Aquí, els peus de la Torre Eiffel, hi ha, pels que ho heu visitat o per les imatges que es puguin veure, una zona jardinada molt gran que es diu el Champ de Mars, amb capacitat per unes 100.000 persones, deien que es podran acollir avui aquí, i és una zona més àmplia i crec que les autoritats el que han anat a buscar és evitar que en cas que torni a haver-hi incidents o moments de tensió, evitar doncs, que no hi hagi afectació per la ciutadania, pels veïns de la ciutat.
6: Doncs ho haurem de seguir tot plegat i, evidentment, l'actualització per veure si les xifres augmenten molt respecte a les d'aquesta matinada o no, per als més de 400 detinguts en aquests aldarulls molt intensos un cop més a França després de la victòria del PSG a la final de la Champions. Marta Casagolda, gràcies, una abraçada.
7: A vosaltres, una abraçada, Xavi.
6: 9 i 17 minuts. Vaja, com apuntava la Marta Casagolda, l'ocasió és perfecta per determinar les formacions polítiques, òbviament. Però sí que és veritat que ho hem normalitzat. O sigui, l'any passat van morir 2 persones en la celebració d'una Champions. Incidents que són molt destacables i que, si mireu imatges, realment no és un grup de gent que de cop comença a fer coses estranyes. No. Tomben cotxes, cremen comerços...
8: És la constatació que existeixen bosses de persones que aprofiten aquest tipus de celebracions per produir un nivell de violència molt extraordinari, i que el mateix seria, m'imagino, una victòria del PSG que si França guanyés un campionat de futbol un mundial o qualsevol altre esdeveniment. Que hi ha alborotadors, pràcticament, professionals, entre cometes, pels quals el de menys és el símbol de la celebració, probablement.
9: Hi ha alguna cosa de... No, des d'aquí un record pel nostre estimat Manuel Delgado, que diria que és com una mena de violència ritual, no? És a dir, et donen el senyal i tu surts, i és una mica igual el que fas.
6: El motiu, no?
9: El motiu. És veritat que representa segurament una forma de participar en l'espai públic dient estem en contra de tot, volem... Però també jo crec que té molt de... s'incardina molt en una dinàmica social francesa on hi ha disturbis per coses que moltes vegades ni entenem des d'aquí. Fixeu-vos que estem al costat i, no?, dels armilles grogues, me'n recordo, que eren molt difícils de descodificar aquelles manifestacions. Vull dir que hi ha moments on és difícil de descodificar. I té també molt a veure amb una societat que sembla bastant trencada, no? Vull dir, sembla bastant trencada o almenys que s'han generat unes bretxes socials tan grosses que moltes vegades surten per aquestes
6: situacions. El relat del que és el país, no?, com a tal, sí. és molt difícil d'enganxar-lo,
9: no? Molt complicat.
10: No? Bueno, jo, ara m'ha vingut al cap Heysel, això és el passat. Uf. És a dir, durant dècades eren els britànics els que tenien problemes seriosos, al Darulls, i a cada partit, doncs, hi havia...
6: Encara en tenen,
10: però vull dir, a Paula Hooligan...
9: Era xoc entre aficions,
10: bueno,
9: no?
10: Jo, la tesi me va ara bé. És que això és com... Les Rucs deia que els seus eren los jóvenes bárbaros i que baixarien un dia los jóvenes bárbaros. És a dir, dubto que cap dels que han trencat res visquin a les Champs-Élysées. Vull dir, dubto, perquè no podrien. És a dir, es tracta no tant de celebrar o de destruir, es tracta d'anar al centre, on estan... els cotxes bons, on estan les botigues bones... És a dir, aquí seria anar... O sigui,
6: la imatge de postal, no?
10: Vindre de la perifèria, Ciutat Meridiana, i baixar a Passeig de Gràcia. Mm-hmm. És a dir...
6: Que no, ja ho hem viscut, això.
10: Sí, per això et dic, però la idea d'un jove és a dir... Pues anem on estan els rics, que ho tenen tot.
8: El nivell de violència amb què
10: això
8: passa...
10: No ho fan al seu barri, diguéssim, no cremen els cotxes dels seus pares. O sigui, que té una idea d'anar a l'enemic o al ric o que es fotin, i ja que hi anem... Vull dir, però que també, aviam, no ho voldria justificar, però que té una lògica de jove bàrbar, de dir, pues... hi ha gent... està tot barrejat, segurament, no? I segurament hi ha coses estrictament futbolístiques, o hi haurà coses polítiques concretes. Però aquesta idea d'anar al centre, on tota l'opulència de París... Déu està allà, jo no he anat mai. I...
6: No som mai a París?
10: Ni penso.
6: Ah, bueno, calma.
12: No has estat a París.
10: No se m'ha perdut per res.
6: No, però deixa'm afegir una cosa. Quan apuntaven al Delgado, i ara passo la pilota, Ferran, aquesta idea de la violència ritual, hi ha com una violència a vegades ociosa, o sigui, d'oci.
9: Sí,
6: de...
9: no, sí, sí.
6: Avui és divendres... No, dissabte, sí, dissabte nit.
9: Sí.
6: No? Sí, podríem anar a un altre lloc, anem a veure on hi ha el lío. No? Des d'un punt de vista fins i tot de diversió, eh?
9: Clar. Clar,
6: la pura diversió de la destrucció o de la violència.
9: Sí, i que hi ha, i també hi ha, però... com una forma de això, intervenir en l'espai públic, no? No deixa de ser una mica de...
6: Però vull dir que és lògic...
10: Però en l'espai públic d'ells.
9: Sí, sí, clar, en l'espai públic està sempre.
12: Sí. Ells, no? Sí, però és que aquesta diferència entre ells i els nosaltres a França té un component terrible, que és un component racial.
9: Sí.
12: I que és el que situa les banlieues com el... l'epicentre de l'origen d'aquests grups problemàtics. No és el mateix que quan aquí deien que venien els anarquistes italians, no?
9: Ah,
12: diríem, o sigui,
9: encara s'estic esperant. Aquí es dona...
6: bueno, sempre venien anarquistes italians.
10: Però, vull dir... mira, aquell senyor està esperant que torni Jesús, eh? I porta 2.000 anys. Vull dir,
12: no, paciència.
10: Un dia vindrà.
12: Jo ja saps que sempre estic a favor de que tinguis esperança.
9: Del messianisme.
12: Sobretot que esperis. Jo sé que estic molt a favor que esperis molts anys. Però vull dir que a França això és un problema, i és un problema d'aquest trencament de la societat, que és un trencament, insisteixo en això, que té a veure... que té a veure amb la immigració, que té a veure amb la localització de la immigració en els barris perifèrics de París.
6: La identitat, també, eh?
12: Sí, no? clar, per
10: la
12: això...
10: La creació d'una identitat antagònica.
12: Clar, però aquesta identitat, que sempre es diu, no?, que ha de ser una identitat francesa, però musulmana, però d'origen, és molt difícil de crear quan tens bosses de pobresa, quan tens, no?, quan tens aquests barris... I això ho vam veure, les reivindicacions a la Banlieue. Aquesta violència ritual, per exemple, sí que es va donar dins la Banlieue mateixa fa uns anys.
6: Sí, i tant.
12: I deien, és una violència vista, és una violència dels joves que no troben un camí cap a la pau social, que al final és la prosperitat, i que no troben un camí, diríem, de progrés dins la societat francesa, per tant, anar cap al centre com... No, hi ha aquesta grafia, jo em sembla que és bastant interessant. I a la vegada, això que deia l'Arturo ara, crec que és molt interessant. Jo recordo en aquell debat que es discutia, no?, hi havia com tot d'opinadors, si es pot dir violència nihilista o no, i a mi això em feia molta gràcia i m'interessava pel concepte. Hi havia un filòsof francès, que és l'Enfil Kelcrot, que deia, no, en realitat és la prova de la integració, és que cremin coses, perquè els francesos, quan nosaltres reivindiquem, sabem que som revolucionaris, l'educació francesa és en la revolució.
6: Clar, és la tradició nostra.
12: Clar,
6: no?
12: Clar, la nostra tradició és cremar coses, per tant, tots aquests immigrants, que estan tots aquests joves violents immigrants...
6: Estan perfectament adaptats.
12: Han entès perfectament la lògica del sistema i que només cremant coses, i això és l'interessant també pels gilets jaunes i tot això, no? Que només cremant coses aconseguirem alguna cosa. No? Evidentment, la reivindicació d'ahir políticament no està articulada i en aquest sentit no és aquesta dinàmica, però sí que és la dinàmica de dir els que se senten exclosos del sistema entren al sistema per la força.
8: Però sempre hi ha alguna...
6: El Baños em feia una cara quan he dit 20 anys. Sí, sí, la primera gran crisi aquella del Banlieue és el 2005, ja.
10: Bona
6: 21.
8: 21 anys.
10: Sempre hi ha alguna cosa misteriosa en els aldarulls.
6: Sí.
10: Jo me'n recordo molt aquells dies, aquella setmana tràgica de la sentència del procés, on de sobte Urquinaón es va convertir
12: Coloriosa.
10: En una... Coloriosa. D'acord. Jo per el ressò històric.
12: No, no, el ressò històric. La del 1909, un Maragall li deia la tràgica i la resta li deia la gloriosa. Però bueno.
10: No, llavors, aquella setmana d'Urquinaona, no, hi havia de sobte una sensació, no? Jo me'n recordo com a testimoni, és a dir, com a persona que l'estava cobrint, que deia, però d'on surt aquesta llei?
6: Sí, sí.
10: No?
6: Sí, sí. I... Tan diferent, a més, que hi ha gent que venia de llocs
10: totalment,
6: molt diferents.
10: Totalment, i a més, no gaire polititzada en el procés, en el tema... Hi havia una espurna, no?, que sortia per la sentència del procés, evidentment, però hi havia alguna gent que s'apuntava una I mica tant. A la idea. I era molt interessant perquè era, però d'on surten? Vull dir, són
12: jóvenes bàrbaros.
10: Són anarquistes italians?
12: Són
10: d'on surten? I hi ha una part on la gent s'apunta amb bombardeig.
8: És que jo... Aquest és el punt on jo volia arribar. Està molt bé fer l'anàlisi de la diferència social, de la societat trencada, però al final jo crec que hem d'afrontar que hi ha grups que gaudeixen de la violència per la violència.
10: I
8: l'excusa
10: és... No?
8: Vull dir, o individus. Però al final, quan passen aquestes coses, aquest nivell de violència que s'ha vist aquesta nit a França, la cosa és una miqueta organitzada, eh? Perquè si no, 8.000 policies, un per un, es va esperant. O sigui, hi ha com una mena de rituals de coordinació, no sé si fins i tot mig innata, que fa que
10: orgànica,
8: la violència arribi a aquest grau que hem vist,
10: però,
8: que s'ha vist a França.
10: És una mena
8: I això és un comportament que al final té poc a veure amb la causa puntual d'aquella agrupació de gent.
10: Bueno, això, els que tenim una edat, recordarem que era per Sant Jordi o guanyava el Barça el McDonald's que hi havia, el Burger King que hi havia a principis de la Rambla de Barcelona,
11: sí, que va cremar a la vaga del 12. No?
10: No, era un Starbucks.
11: Ah, això era un Starbucks.
10: No, que està cantonada per ahí. Bueno, i es cremava perquè s'havia de cremar, perquè hi havia una difusa cultura de que ja l'imperialisme ja que tu vulguis, però simplement era un lloc, anaves allà a cremar-ho perquè donava ser plaer de que el que dèiem és vas als Camps Elisis i veus allà Cartier o el que sigui i trencar el vidre dius, ara, un contracte fet, perquè a més, quan articules les societats, ara me vengo arriba, amb el pa i circ, la gràcia de que funcionés pa i circ és que donaven pa. És a dir, regalaven pa als romans.
6: Que només circ no funciona, no?
10: Literal, bro. Vull dir, el pa era gratis. Llavors, el circ era per distreure les tensions polítiques i el pa... Clar, quan tu dones circ, futbol, no sé què, samarretes, colors i aquesta cosa identitària, perquè el futbol es basa en una cosa, diguéssim, adolescent, identitària, bàsicament, no? I no dones pa, pues, bueno, trenques un contracte. Llavors, el pa te'l cobres, pues, quan guanyes, cremes alguna cosa, ja està. Per equilibrar.
6: 3 minuts i 2 quarts de 10 del matí. Evidentment, això a França hauran de fer els anàlisis que tinguin, però fa 20 anys que ho tenen.
10: Sí.
6: Per tant, la complexitat de resoldre-ho és important. Doneu-ho 3 minuts i de seguida, per tots aquells pares que ens estiguin escoltant i diuen per davant hi ha vaga o no hi ha vaga a les escoles? Un moment.
13: RAC 1. Ara, Fiman, samarretes de tirants per dona, 3 per 7 euros. I samarretes interiors infantils, 3 per 6 euros. Fiman, tan senzill com això.
14: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
15: Viu les finestres d'una nova manera. Vine al Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
16: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
17: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
18: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
19: Més immediat que mai.
18: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant.
20: RAC1. Yeah! Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports a RAC1, amb Xavi Puig. Serem a Can Dragó, a l'Europa Celta Fortuna, partit d'anada de la primera eliminatòria per pujar a segona divisió. A més, serem al Ciutat Esportiva Dani Jarque, a l'Espanyol Sevilla, última jornada a la Lliga F. Serem al Freiking Granollers Ciudad Real per tancar la Lliga Sobal. Viurem al Cornellà Badalona, play-off per pujar a segona federació. I a les 7, al Palau Blaugrana, partidàs de l'ACB, Barça-València. A més, els play-off de l'NBA, el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, el desenllaç del Giro d'Itàlia, les finals de les lligues d'hoquei herba. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
21: RAC1. Tots som un milió.
22: RAC1.
21: Tots som un.
23: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
6: 2:15 del matí, avui amb el Baños, amb l'Arturo Puente, amb el Ferran, amb la Iva, i amb aquesta pregunta que ens fèiem, no? La gent que s'ha llevat aquest cap de setmana, o que potser ahir no va escoltar la ràdio i no va saber que hi havia hagut un preacord entre el sector educatiu i la Generalitat, o bona part del sector educatiu, una part important dels sindicats majoritaris del país. Avui es pot fer la pregunta, però bueno, demà que comencen les vagues una altra vegada, perquè és una setmana que sobre el calendari hi havia dilluns, dimarts, dimecres, dijous, vagues territorials, i divendres la vaga a tot Catalunya, a les escoles, n'hi ha o no n'hi ha? Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, molt bon dia.
24: Hola, molt bon dia.
6: Demà hi ha vaga o no hi ha vaga?
24: No, nosaltres, bueno, sí que n'hi haurà, vale, que han fet l'aclariment, tot i que USTEC i sindicats i professors de secundària les hem desconvocat, però CGT continua mantenint la convocatòria i, per tant, evidentment, aquells docents doncs, que vulguin igualment mantenir la pressió doncs, tenen l'oportunitat de fer-ho. Nosaltres hem cregut convenient desconvocar-les per diverses qüestions. Una, perquè estarà oberta ja la consulta, per tant, hem de donar espai doncs, tant a nosaltres com per poder gestionar tota la consulta, perquè és una feinada increïble. A més, la consulta la llancem l'USTEC, malgrat sigui unitària, perquè també la gent doncs, agafi forces, perquè si surt que no, haurem de tornar doncs, a posar tota la carn a la graella, i també doncs, que facin aquest estalvi i l'inverteixin en aquestes possibles futures vagues si és que s'han de produir, no? I perquè aquest espai de reflexió també és necessari per això, perquè la gent pugui fer els seus debats en els centres, informar-se bé del contingut del preacord i serenament, no?, i reflexionadament doncs, valorar quina votació ha de fer.
6: Per tant, això vol dir que demà hi ha la vaga convocada per als sectors minoritaris, diguem-ne, dels sindicats, crec que representen vora un 20%, entre altres el CGT o la Intersindical o COS també, i els majoritaris, aquest 80% dels sindicats, la teniu desconvocada a partir de dilluns fins a dijous. Però el divendres encara és la pregunta, no? O sigui, divendres ja sabreu, o dijous al vespre, no sé a quina hora tindreu els resultats d'aquesta consulta que esteu fent entre els docents. Si sortís que no, divendres manteniu la vaga.
24: Doncs sí, si surt que no, pues, l'USTEC ens vam comprometre a mantenir la mobilització i fins i tot a convocar noves jornades de vaga. Vull dir que aquest ha estat sempre en tot moment el nostre compromís i així el mantenim. De fet, ja tenim entrat preavisos per manca de, o sigui, per un tema de tempos, per si hem de tornar a convocar noves mobilitzacions perquè no ens atrapem en el cas de que el sentit de la consulta sigui que no. Nosaltres demanem en aquesta consulta que si, bueno, si la gent està d'acord, que voti que sí, i si no hi està d'acord, que voti que no i que es comprometi a mobilitzar-se. Per tant, a participar en les noves convocatòries de vaga que puguem doncs, tirar endavant. Per això també vam pensar que era més millor desconvocar aquestes ara i que la gent doncs, inverteixi més doncs, els seus diners no? que deixa de percebre pues, en aquestes noves mobilitzacions per, bueno, per ja fer la traca final.
6: L'USTEC demana el sí entre el sector educatiu, després d'un preacord que ha costat moltíssim i no sé si la definiria que estan satisfets del que han pactat amb el govern.
24: Bé, sense llançar molts coets perquè no és el millor acord, però sí que és el millor acord que podem tenir ara mateix, no? Després de tot un cicle de lluites que ha sigut molt intens, molt desgastant, però bueno, que ha organitzat el col·lectiu, que l'ha empoderat i la veritat és que ens sentim molt satisfets en aquest sentit. Que si tenim el que tenim ara, és gràcies a tota la mobilització sostinguda que hem tingut a tota aquesta força del col·lectiu, tota aquesta pressió que hem exercit i una cosa que semblava impossible, que era doncs, anar més enllà d'un acord no? que semblava que quedava blindat no? per aquest acord de març que es va fer sense comptar amb les organitzacions majoritàries en un procés de negociació que semblava que havíem de poder avançar molt més i no es va poder ni acabar. I la veritat és que el que ens sentim satisfets és de la resposta del col·lectiu i de la seva implicació. L'acord podia haver estat millor? Pues segurament, però també s'arriba on s'arriba, no? I pensem que hem fet un salt qualitatiu molt gran, hem passat de 0 places de la inclusiva a 6.400, hem passat de 200 euros a tenir-ne 400, que a més amb els augments salarials estatals arribem a 600 euros, hem aconseguit la recuperació del deute de l'Estat i que això era una cosa absolutament impensable, que fins i tot la gent afectada havia interposat demandes amb les quals només hagués recuperat els 4 últims anys i ara en canvi ho recuperaran tot, el 100% íntegre. Que hem aconseguit que puguem obrir espais de debat sobre els currículums perquè hem patit retallades d'hores en moltes àrees en moltes assignatures de secundària, que tenim plataformes obertes no, en lluita doncs, en contra de la retallada d'hores de ciències, a filosofia, tot això ho podrem abordar i ho podrem intentar reconduir. Vull dir que hem aconseguit moltes millores que no teníem amb l'acord de març que se sumen a el que hi havia, al contingut de l'acord de març, que també establia doncs, unes certes millores en altres aspectes. Les ràtios, és veritat, nosaltres volíem lluitar perquè fos una rebaixa de ràtios més gran perquè la complexitat de Catalunya així ho demana, no? És una necessitat. Però bé, hem aconseguit guanys en dir limitem les ràtios amb els mínims establerts i evitem les sobreràtios. Hi ha tota una sèrie de qüestions que, evidentment, si sortís que sí, i nosaltres entréssim en aquest espai de negociació, l'USTEC aniríem a mort a millorar-les, aquestes condicions, perquè també entenem que són de mínims. Nosaltres votem que sí perquè hem de consolidar guanys, perquè això ha sigut gràcies a la força del moviment i perquè no, volem que això no es perdi. Volem que això no es perdi. Per tant, hem de consolidar aquests guanys i anar a aconseguir millorar-los.
6: Senyora Segura, en aquesta votació que es fa de dilluns a dijous, amb el 50% més 1 en tenen suficient o es fixen en alguna altra xifra?
24: És majoria simple. I per tant majoria simple, per tant si és 50 més 1 també entendrem que hi haurà una part del col·lectiu que necessita més i per tant Serà que sí, però evidentment anirem doncs, a lluitar en totes aquelles qüestions que el col·lectiu ens demani que són insuficients. També us direm que, per exemple, la clàusula salarial, que no l'hem aconseguit perquè això es remet doncs, a funció pública, l'anirem a lluitar a funció pública. Nosaltres hi som a través de la IAC i és un meló que volem obrir perquè pensem que és absolutament imprescindible. Per tant, no desistim d'aquesta demanda.
6: Acabo. Creu que han recuperat confiança en les relacions amb el govern de la Generalitat o no?
24: Bueno, la confiança s'ha de treballar. La veritat és que si hem arribat a aquesta situació, el govern ha sigut molt responsable. Es podia haver evitat i, per tant, l'exercici de responsabilitat ara doncs, l'han de demostrar i, per tant, s'han de guanyar la confiança generant espais de treball en els quals es pugui avançar i aquesta predisposició d'avançar, perquè nosaltres entenem que això són uns guanys, hem fet un salt qualitatiu, però no podem quedar-nos aquí, sinó que hem de caminar endavant. I quan diem en aquestes qüestions que hem aconseguit ara, també parlem d'altres qüestions que no estaven dintre d'aquesta plataforma reivindicativa, en aquest cas, però que hi ha moltes qüestions a abordar i que s'han de poder abordar, treballar des de la negociació i el diàleg.
6: Iolanda Segura, moltíssimes gràcies.
24: Moltes gràcies a vosaltres,
6: és
24: bon dia.
6: És la portaveu d'USTEC a les portes d'aquesta votació dels docents de Catalunya. Tinc en línia també el secretari de Millora Educativa del Govern de la Generalitat, Ignasi Jiménez. Senyor Jiménez, molt bon dia.
0: Molt bon dia.
6: La confiança s'ha de treballar, diu l'USTEC.
0: Sí, completament d'acord. I jo crec que en aquest procés que ja portem dies, setmanes i fins i tot mesos, una de les qüestions importants per tal de poder arribar i situar-nos en aquest preacord és tenir aquests espais també de treball conjunt per tal de poder recuperar aquesta confiança, aquest vincle i, a més, on poder demostrar també aquesta responsabilitat a la qual feia referència, en aquest cas, la portaveu d'USTEC.
6: Està satisfet vostè de l'acord que s'ha aconseguit o no? O el preacord?
0: Home, l'hem suat, l'hem suat entre tots i jo crec que és un bon acord. Segurament, i rematem-me també les paraules, en aquest cas de la Iolanda Segura, és el millor dels acords possibles. Evidentment, el conjunt del sistema educatiu porta molts anys sense que hi hagi un acord d'aquestes característiques. Jo crec que és bastant inaudit, si ens rematem també els acords que s'han subscrit amb les entitats sindicals durant, jo diria, jo en rematria pràcticament a l'any 2000, l'any 2005. Aquest acord incorpora una qüestió molt, molt, molt rellevant, que és el tema de poder desplegar la compensació econòmica dels sexenis, dels estadis. Fixeu-vos que aquest era una retallada que prové de l'any 2012, de fet és l'última de les retallades de l'any 2012, i per tant doncs, això ens permetria poder tancar un cicle que malauradament en el sector educatiu doncs, va ser especialment sagnant, totes les qüestions relatives a les retallades de fa més d'una dècada. Ens permet, jo crec, que situar elements importants per sentar les bases d'aquestes necessàries millores que s'han de produir en el conjunt del sistema. La qüestió retributiva és un pas endavant evidentíssim. Portem més de 25 anys que el complement específic, és a dir, el complement que depèn en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, doncs no s'havia incrementat. Es planteja un increment substancial en aquest cas, amb unes xifres importants, que evidentment, diguem-ne, si s'hagués produït en els, no, de manera progressiva, doncs no seria tan alt, però que en aquests moments jo crec que el govern de la Generalitat està fent una aposta importantíssima de mobilització de recursos i de reconeixement en aquest cas del paper dels docents, però després també és molt important, i jo crec que la consellera Niubó també ho ha situat, tot l'esforç que s'està fent en d'altres àmbits, en l'àmbit de les ràtios, en l'àmbit de més mans perquè estiguin a l'aula per tal de poder acompanyar i recolzar en la complexitat dels centres educatius, especialment en temes d'escola inclusiva, en temes doncs, que tenen a veure amb la desburocratització també. Jo crec que hi ha elements que ens poden permetre sentar aquestes bases en el conjunt de la comunitat educativa per aspirar a un sistema català, un sistema educatiu català que necessita aquestes millores amb urgència i que hem d'aspirar a l'excel·lència i que necessitem situar-nos al lloc que li pertoca.
6: Miri, de fet, li faré dues últimes preguntes sobre aquesta qüestió que m'estava apuntant ara. D'una banda, quan ho notarà la gent? Perquè un dels debats públics que hem tingut més immediatament, o en els últims mesos i els últims anys, de fet, és la davallada a través de determinades xifres de proves en tots els àmbits, de la qualitat o dels resultats dels nens i nenes catalans en algunes de les proves de referència. Amb aquest acord, creu que això camina cap a millorar-se?
0: Sí. Jo crec que sí, perquè hem de concitar el consens de tots els actors que formen part del conjunt del sistema. Mirin, l'educació és allò, jo sempre habitualment m'agrada dir-ho així, l'educació és lenta i és cara. Ara en remetré les paraules que deia en aquest cas un ministre del govern d'Espanya, el senyor Ángel Gabilondo, que deia que més cara en surt la ignorància. Per tant, entengueu-me en aquest sentit,
6: sí, sí,
0: que evidentment la inversió que s'ha de produir en el conjunt del sistema fa que en moltes ocasions, no estem parlant en aquest cas de 2.700 milions d'euros, difícilment aquesta mobilització de recursos s'ha produït mai anteriorment. Per tant, qualsevol cosa que es posa en el conjunt del sistema, ser un sistema tan i tan gran, som el 54% dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya, som docents. Per tant, fixin-se que qualsevol element que introdueixi sempre és multiplicador. Però és veritat que l'educació és lenta. És a dir, jo soc docent, no? I sabem tots en el nostre exercici de la docència que això consisteix bàsicament en plantar llavoretes i que aquestes puguin anar creixent. Jo crec que estem plantant una gran llavor i, evidentment, entre tots l'hem de cuidar, l'hem de regar, hem de fer que pugui créixer, i em sembla que és evidentíssim que això pot ser un punt d'inflexió necessari que necessita el conjunt del sistema. Primera, perquè ens posem d'acord amb la major part, jo diria ja la immensa majoria dels sindicats, a l'espera en aquest cas de la ratificació que puguin fer, i també perquè significa una, jo insisteixo, una aposta del govern de la Generalitat en matèria educativa. Jo crec que això és absolutament inaudit. 2.700 milions d'euros en els propers 4 anys, doncs això significa un salt endavant importantíssim i que demostra també el compromís de la Generalitat en aquest sentit en el sector educatiu.
6: Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa del govern de la Generalitat. Moltíssimes gràcies, senyor Jiménez.
0: Moltíssimes gràcies a vostès.
6: 3:15 del matí. De seguida canviarem de tema per parlar de Pedro Sánchez, però si voleu fer algun apunt, vull recordar que efectivament, com deia Ignasi Jiménez, són 2.700 milions d'euros, 700 extres que s'han sumat en aquesta segona part de la negociació des del mes de març. Una bona part són de l'augment de sou dels mestres, perquè s'ha passat, efectivament, com deia Iolanda Segura, de 200 a 400 euros, i aquesta ha estat segurament la clau de volta d'aconseguir un acord amb els docents.
9: Sí, la sensació és que, en fi, l'acord passa per l'augment salarial. Jo crec que era molt important. Els professors de Catalunya estaven a la taula salarial sota del tot, pràcticament, respecte a la resta de comunitats autònomes. Ara passaran a la banda alta. I jo crec que, a més, que els professors, si tu veus els sous que es cobren a l'infantil, a la primària, a la secundària, etc., estan malament pagats. S'ha de dir així. Estan malament pagats. Jo crec que encara estan una mica malament pagats i tant de bo es poguessin posar més recursos. Dit això, fa un parell de setmanes discutíem aquí amb el Baños, sí, de si era salarial o no era salarial. Doncs, en fi, la constatació és evident. Han passat pel salarial, que era el que estava reivindicant. I jo crec que això no desmereix en cap cas la reivindicació que tenien. Al contrari, crec que la reivindicació salarial, que era la troncal i la principal, és importantíssima. Jo la defenso a capa i espasa. Això no vol dir

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2: El representant de l'USTEC ha defensat molt bé els seus interessos. O sigui, tot el seu discurs ha sigut, com ara deia, doncs hem aconseguit pujar-nos el sou, bàsicament, i després, secundàriament, s'ha apuntat que allò a les hores de filosofia i les hores de ciència, però a mi el que em preocupa és l'excel·lència educativa. I jo crec que l'USTEC i crec que els sindicats, i amb això sóc molt menys comprensiu amb els professors, no sé si realment mereixen tant com creuen mereixer. És a dir, els resultats són escandalosos dels últims anys, i són escandalosos per moltes coses, però algunes de les coses tenen a veure amb la seva precisa, amb la seva política educativa. És a dir, no amb les hores que perden de ciències, sinó amb el que fan a les hores de ciències. No amb les hores que perden de filosofia, sinó amb les hores que fan, amb les classes que fan a filosofia. I que la reivindicació sigui de sous i ràtios, em sembla bastant significatiu, perquè hi ha moltes escoles privades, per exemple, on els sous són pitjors, les ràtios són més altes i els resultats són millors. I jo he vist molts professors abandonar l'educació privada a la secundària per anar-se'n a la pública, perquè les condicions de salari i d'horaris i de condicions de com es treballa els estius i aquestes coses, doncs són molt millors. I aleshores el que em sembla significatiu és que el que haurien de fer els sindicats és explicar-nos a nosaltres com les seves reivindicacions milloren l'educació dels nostres fills, no només les seves condicions laborals.
3: Molt d'acord.
4: Perquè és que aquesta és
3: quina
4: la gran
3: pinça,
4: és que aquesta és la gran mentida.
3: Heu fet una pinça.
4: No, és que aquesta és la gran mentida de tots els mesos de tensió política que ha generat les vagues educatives. O sigui, jo crec que la gran mentida de tot això és que això va de definir un nou model d'educació. Mentida que han comprat els partits de l'oposició perquè els hi anava bé per desgastar el govern. Tot sigui de pas. Això va de millorar condicions laborals i està molt bé i és molt lícit. La reforma educativa s'ha de discutir al Parlament.
5: Deixa'm apuntar una cosa. Jo crec que quan els professors surten al carrer, surten per tot,
4: surten per tot.
5: Una altra cosa és que els sindicats el que acabin acordant...
4: Però els professors no han de definir el model educatiu.
5: Ah, no, jo no dic això.
4: El que ens hem cregut és que els professors
5: que saben amb quines condicions treballen,
4: que poden parlar d'això, i això ens ho hem cregut des de fa molts anys, que és una cosa que ha fet molt hàbilment l'USTEC, especialment, que són els únics que tenen autoritat per parlar d'ensenyament i de com s'ensenya. I honestament, jo crec que no és així. Jo crec que això és un debat molt més ampli, que és un debat polític, en el millor terme de l'expressió política, en el qual ha de participar tota la societat a través dels seus representants polítics.
3: No puc estar més en desacord amb els tres. No sé, us mato de cop o vaig matant un a un? Perquè...
4: Prova-ho!
5: Espero que sigui una metàfora.
3: Arturo, mira, Arturo ja està esperant. No, perquè t'has... vull dir, no vull insistir, però t'has mentit tu mateix. Perquè dius, això era només per guanyar més pasta, però hi ha moltes més coses, doncs és això, hi ha moltes més coses...
6: Que no han d'entrar en l'acord. Hi ha moltes més coses que no entren en l'acord.
3: Que no entren en aquest... Primer, és un preacord, s'ha de votar, i després és un acord. Un moment. Calma aquí. Meeting de les Arenes, 1919.
5: Carai.
3: El... què?
5: No, bé, endavant.
3: No?
5: De captar l'atenció en saps, perquè sí. Jo no m'esperava una cita...
3: Vaga de la Canadenca, que tots ara... Oh, que buenos. Bueno... aconsegueixen un preacord que és les 8 hores laborals. La majoria dels sindicats diuen no, tirem més, no? Perquè no és de 8 hores només, és de model productiu, és d'explotació de la classe obrera, són moltes més coses. I al mitjà de les Arenes, el noi del sucre, era, no? Sí. Bueno, es fot allà davant i diu, escolta, tenim això. Si voleu... La frase era, si voleu que els presos que han hagut per la vaga els fotin, anem tots a Montjuïc i cremem Montjuïc.
6: Són funcionaris,
4: banyos. No, és que,
6: banyos, és que, tio...
3: Què?
6: Estem parlant funcionaris.
5: Un moment.
3: Què?
6: Que són funcionaris. Que presten un servei públic i, per tant, jo, com a persona, com a ciutadà, a mi el que faci la

0: canadenca. Els números que faci la canadenca i el servei que presti la canadenca, me la bufa. Ara, jo, com a persona que crec en uns serveis públics bons, crec que en aquest tipus de conflictes, metges, professors, rodalies, podem posar-ne. Hem de posar també si els serveis públics milloren o empitjoren. I en aquest acord millora substantivament la capacitat adquisitiva dels professors. Fantàstic, he dit el primer. És boníssim.
1: No.
0: Més hauria de... Ara, me falta la pota d'on es milloren els serveis públics. Que no sé si l'ha de posar els professors, Que jo no sé si els professors han de matar-se en aquesta,
1: Ara,
0: vull que entrem en una conversa...
1: Estàs desbarrant.
0: No, sí. En absolut.
1: Bueno,
0: no,
1: és que... Deixa'm, puc?
2: Sí,
1: puc atacar-vos?
0: No. Sí, home, sí.
1: En pau?
2: En tranquil·litat.
1: Puc atacar-vos en tranquil·litat o no?
3: El senyor que ha dit... defensarem.
2: Us mato un a un o a tots a la vegada?
1: Escolta'm, si heu escoltat l'Austec, bueno, sí que la Ivana hi té molta mania, però si heu escoltat la portaveu, ha dit... Parem, és la canadenca, és tenim les 8 hores, desconvoquem...
0: He fet un gest. No, i els gestos no
1: interrompeixen. Desconvoquem, és la mateixa part, és el que ha dit aquesta senyora. Desconvoquem perquè hem aconseguit els salaris, perquè ens hem de recuperar, perquè
0: si
1: portem
0: no
1: una vaga...
0: Si jo no em fico amb l'Austec, si em sembla bé el que ha fet.
2: Estalviem uns dies i després tornem...
0: Si em sembla estupendo el que ha fet, si ja l'entén perfectament.
2: Acaba.
1: Si voleu anar a Montjuïc a recuperar els presos, aneu. Si no, desconvoquem la vaga, païm el desgast de diners i de temps que ha sigut això, i ho ha dit ella. Però això no ens tanca altres lluites que no són salarials i que són tot el que tu reivindicaves. Això és el que ha dit. Però clar, ho heu fet tan llarg que... Vale, llavors, no és... Tu dius, és que és només salarial. No, salarial és el primer, s'ha aconseguit el salarial, però està tot el que us queixeu els tres... Està obert. Ara, què passa? Som espanyols, doncs a Madrid, l'OMLOE, ir a Madrid.
3: Però si jo no t'he discutit res d'això, Banyos, jo crec que no...
1: La qualitat, bueno...
3: Banyos, jo crec que no m'has entès, perquè ja tens el prejudici de que jo l'Austec no l'escolti.
1: Bueno, ens hem de barallar una mica.
3: Jo el que dic és que el gran mèrit de l'Austec i dels sindicats educatius és haver... convençut a l'opinió pública i als partits de l'oposició que ells són els defensors de tot un model educatiu. No, ells són els defensors dels drets dels mestres.
1: Qui ho ha dit,
3: això? El model educatiu, això és el que hem estat parlant. O sigui, tots aquests mesos...
0: I es dejava que fos per salarial.
3: El debat era, no, som nosaltres que estem defensant l'escola pública. És més, hi ha hagut moments, sobretot al final de la negociació, que ja arribàvem a l'argument xipiriflàutic meravellós, que era que tot el problema de l'escola pública era l'escola concertada, que ja em sembla de premi, perquè...
0: I escola inclusiva. Hem parlat de l'escola inclusiva més que mai a la història. Arribes a l'acord i no hi ha pràctica...
3: Què hi ha?
2: Home, si són 6.000 nous...
0: Hi ha molt poca cosa. Molt poca cosa.
1: Escolta'm...
0: És el mínim del mínim.
1: Escolta'm, vale, doncs...
3: Jo el que defenso és que això és un àmbit que ha d'entrar en l'àmbit de la discussió política. I on no pot ser que fem una causa sindical, una causa absoluta en la qual entren els partits de l'oposició, el govern s'enroca...
2: El que voleu dir és que vosaltres, que la lluita sindical es queda curta perquè això ha de ser superior.
0: No com a lluita sindical.
2: No ho ha de fer només l'àmbit sindical.
0: Exacte, sinó que jo crec que
3: una cosa és la lluita sindical...
2: Que a veure qui aixeca la bandera políticament.
1: Un moment, la lluita sindical és lluita política, punt 1. Punt 2, això ho ha de fer un debat... Escolta, a quina temperatura estan els nens als barracons?
2: Divendres sí, clar, hi havia...
1: Doncs llavors, si un govern primer aguanta una vaga com aquesta i a més ni tan sols té per ventiladors mentre es gastem que si viene el papa, que si viene l'altre, vull dir, aquí no hi ha cap debat més enllà de la lluita diària dels sindicats.
3: Perdona, Banyos, l'acord original...
1: Què?
3: Perdó.
4: No, que tots els diners que s'inverteixen en pujar els sous es poden invertir en ventiladors.
3: Clar,
4: l'acord...
1: Busca sou, per l'amor de Déu.
4: No, però és que a més aquí hi ha un component. És a dir, el xantatge no és el govern.
1: No m'agradaria que quan m'hagin d'operar de lo meu del cap diguis, bueno, total neurocirujano que ho gasten en... Home, tio, per l'amor de Déu.
4: No, però ho dic en sèrio. És a dir, el xantatge...
1: Que han pujat a 4.000 euros els maderos.
4: Sí, això policia, ja no entra.
1: Bueno, doncs per mi els policies que ni cobrin, pues que hi ha rapinya, que quan les hòsties queden a gusto. Què vol dir això?
4: No, però el problema
1: que
4: és...
1: que es quedin, quan desnonen una vella, que es quedin els mobles i que no els paguin. Per què esteu dient que els mestres...
4: Què té a veure, això?
1: Bueno, que aquest govern té a la gent, als nens, o sigui, amb calor, prioritat... i està pujant, mentre diu que no pot pujar els mestres, està pujant sou a la policia.
4: Però perquè jo no sé, depèn del govern.
1: Vale, això és, si això no és una visió política, em diríeu què és.
3: Aquest govern...
4: És una qüestió de prioritats. La prioritat,
1: exacte, la prioritat, primer policia.
4: El gran problema de l'educació a Catalunya no és el sou dels professors. I no és el sou dels professors de la pública.
1: Ningú ha dit que sigui el gran problema.
4: Bueno, és el primer
1: el gran
4: que ha servit
1: de l'educació és el model educatiu.
4: Però el model educatiu, després ja... No sé si estem d'acord, és a dir, el problema del model educatiu és també la pretensió d'imposar un model educatiu, que és el que decideixi l'Austec, o és el que decideixi les fundacions afins al govern...
1: El que decideix Madrid amb l'OMLOE.
4: O el que decideix Madrid amb l'OMLOE, si vols.
1: No ho diguis amb l'Austec, l'Austec ha de decidir cobrar.
4: No, o sigui, evidentment aquí hi ha tots uns discursos pedagògics que s'han imposat a totes les escoles, es pretenen imposar a totes les escoles, i que són l'origen dels problemes.
1: Totalment, l'OMLOE, eh?
4: I després jo volia dir una cosa, és a dir, quan els professors es manifesten, quan els professors, el xantatge no és el govern, el xantatge és a tota la ciutadania, que perquè els sous públics els paguem entre tots, els serveis públics els rebem entre tots...
1: Ja està una mica...
4: Bueno, dos minuts, evidentment que és un xantatge.
2: Dos minuts i les 10. Molt breu, sisplau, Arturo.
0: Superbreu, superbreu, perquè... Superbreu. A mi el tema de la calor a les classes em sembla un dels grans temassos, perquè sabem com afecta això a l'educació, com afecta això als nens a l'hora de l'aprenentatge, saber, o sigui, és un problema que tenim identificat, és un problema que resol amb diners i és un problema que ningú no enceta. A mi això em sembla la típica cosa que, no sé, hauríem de sortir, vull dir, no és una qüestió només del si l'Austec, si els sindicats de professors, no, hauríem de sortir tots...
2: A Manresa divendres hi havia una aula 39.4.
0: Això és intolerable, i punt, i ja està. I a partir d'aquí, això sabem. Perquè hi ha molts problemes educatius que són molt més... no sabem, són més vaporosos, hi ha recerca de tota mena. Això és una cosa que està identificada i que sabem resoldre-la. Fem-ho.
3: Sí, però del que ens han... L'acord inicial tenia un percentatge d'aquests 2.000 milions destinats a inversió en infraestructura educativa, sí, que és exactament això. El que no ens han explicat és que rebaixa d'inversió en infraestructura per garantir les despeses que han exigit.
2: Pràcticament les 10 del matí, un moment.
5: Via Lliure amb Xavi Bundó.
6: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
8: Joan, demana d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
9: Perfecte.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
12: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
11: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
12: Que bé!
11: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
13: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Via Lliure amb Xavi Bundó.
2: 10 i un minut, acompanyant de l'Arturo Puente, de l'Antonio Baños, del Ferran Caballero i de la Iva Anguera. Avui que, per cert, més enllà d'aquesta guerra oberta que heu tingut aquí a l'estudi sobre el tema educatiu...
3: Però ara ho hem endolçat molt amb les coques,
2: sí, no, ja veig que ens heu atacat les coques.
1: Estem en un alto al foc.
2: Alto al foc, exacte. Haurem d'estar pendents de Pedro Sánchez perquè a quarts de 12 trenca el silenci de 4 dies des que va declarar públicament sobre el tema de Zapatero i que li veu una setmana, de fet unes setmanes, perquè ben ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero fins a mitjans de juny, vol dir que venen 17 dies
3: complicats.
2: De via crucis al PSOE amb aquesta qüestió, però amb aquesta, amb la d'Avalos, amb la de Leire Díaz, amb la de Begoña Gómez, amb la de etcètera, etcètera, etcètera.
3: I el seu germà.
2: I el seu germà, també. Avui Carlos Cuer, al País, diu que l'estratègia Sánchez és anar a l'ofensiva per la qüestió judicial. És significatiu perquè el mateix diari El País, en el seu editorial, diu que ara no és moment de frivolitzar amb... a veure si ho trobo textualment. Si puc dir-ho, que no era moment de frivolitzar amb aquestes circumstàncies. Bueno, no ho trobaré exactament.
0: Sí, d'acusar de loafer, diguem-ne.
2: Sí, l'acusació de loafer.
0: No és hora de sortir a dir que els jutges estan fent campanya política.
2: Correcte. En el dia que més avui fa exactament 8 anys, 8 avui, que Pedro Sánchez es plantava al Congrés dels Diputats amb una moció de censura, i l'endemà, demà farà 8 anys, la guanyava. I desallotjava Mariano Rajoy de la Moncloa. No sé si tenim el document aquell, a veure si poguéssim recuperar el tall de veu de fa avui 8 anys, un José Luis Rodríguez... Ai, perdó. Un Pedro Sánchez, que era el cap de l'oposició en aquell moment, perdoneu, Pedro Sánchez era el cap de l'oposició en aquell moment, i diu això que sentirem ara, a veure si ho podem sentir, sí. El Congrés dels Diputats, en la moció de censura Mariano Rajoy. Avui fa 8 anys.
14: La corrupción merma la fe en la vigencia del Estado de Derecho cuando campa sus anchas o no hay una respuesta política acorde a la entidad del daño que se ocasiona. Y en último término, la corrupción destruye la fe en las instituciones y más aún en la política cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad.
2: Ara m'han passat a l'editorial del País, eh? No és el moment de teories de la conspiració, diu l'editorial.
1: Només recordar el bolso de Rajoy aquell dia.
2: Sí, senyor.
1: Bueno, de Rajoy, que no era de Rajoy. No?
2: Sí.
0: Era bolso de Rajoy.
1: Es va fer una moció contra un bolso.
2: Sí.
0: Rajoy estava... bueno, bevent, no?, en un restaurant.
1: Sí,
3: estava ahogando las penes.
2: Allargant molt literal. Els vespres, sí.
3: Jo crec que és molt important tirar la vista enrere perquè... Realment aquesta moció de censura ho condiciona tot. Condiciona com està responent i com hauria de respondre el PSOE, perquè recordem que aquesta moció de censura tira endavant perquè el PP és condemnat per corrupció, és a dir, perquè és perseguit per la justícia, fent un discurs, per cert, que podia semblar bastant el que fa ara el PSOE i el govern, que és que ens estan perseguint judicialment de manera absolutament extemporània, amb una cosa que se n'havia parlat molt, ara no sé si la gent se'n recorda, que era el comando Rubalcaba.
0: Sí.
3: Que era que hi havia espais en el Ministeri de l'Interior encara controlats pels socialistes. Ho dic per fer memòria. Però és que això també condiciona moltíssim el PP, perquè d'aquella primera moció de censura victoriosa ve la pressió que ara s'exerceix sobre Alberto Núñez Feijóo perquè tiri endavant o provi de tirar endavant una moció de censura que no té cap viabilitat i que, a més, l'obliga a fer veure que pot tirar ponts amb el PNB i amb Junts, que, d'altra banda, és una política que li retreu recolzament en molts espais del seu electorat. Per tant, és una moció de censura que ens condiciona molt al moment actual polític.
0: Sí, és molt interessant, jo crec, com tot el que ha anat passant, Sánchez cada vegada, no?, es creix una mica més, no? Jo recordo com va sortir de la crisi primer Ábalos, després com va sortir de la crisi Cerdán, i és cada vegada apujant l'aposta. I el que abans era com una mica de suggerir la lawfare o la teoria de la conspiració, si volem, o la guerra bruta, que jo estic convençut que n'hi ha, vull dir, no estic dient. Però és veritat que ha anat apujant l'aposta i que ja fins i tot li serveix o utilitza per coses que, no sé, en fi, tot el tema de l'aire, és que està allà, és que no... És veritat que li poden anar a buscar. Hi ha una part que és això, no? Et van a buscar, ja, però i te troben, no? Perquè els pagaments a les filles de Zapatero les ha construït la UCO o la UDEF. No, és a dir, hi ha tot un seguit de coses que no sé si aquest discurs li serveix ja no només davant de l'oposició, que evidentment l'oposició vol desgastar el govern i fer-lo fora, sinó també entre un electorat que no està apassionadament en una banda ni en una altra, no? Sinó que diu, escolta, jo... En fi, em puc creure que van contra el govern o que van contra Sánchez quan imputen a la dona per unes qüestions bastant poc sucoses, quan tot el tema del germà... Jo tinc molts dubtes. El tema del fiscal general de l'Estat és... jo diria clarament lawfare, en un sentit molt, no?, una guerra clara contra la institució de l'Estat, sense gaires proves, que acaba amb una condemna raríssima, que si és la condemna no s'acaba d'entendre ni per què el condemnen a ell, si no l'identifiquen, en fi. Totes aquestes qüestions sí que hi valen, però hi ha unes altres que no, i que el govern no dona gaires explicacions sobre això. Jo crec que Zapatero no li ha fet cap favor allargant la seva compareixença, perquè fins que no parli Zapatero, Sánchez no pot explicar.
2: Molt sorprenent, això.
0: Molt sorprenent.
2: Bueno, sorprenent. Des del seu punt de vista, s'està defensant, però, és a dir, des del punt de vista del PSOE, és una molt mala notícia que t'allarguin el procés, perquè és que són 17 dies. Ja feia una setmana, ja dèiem que es faria llarg, doncs imagina't ara.
3: És que, perdó, vista la instrucció, de moment, el poc que hem vist d'aquesta investigació, no sembla que Zapatero estigui pensant gaire en els altres,
0: no, no, no, en el PSOE, des de luego, en el seu partit no hi ha pensat gaire. Jo sí que també crec que darrerament hem tingut moviments que no són gens innocents. Crec que el moviment del PNB és importantíssim, és molt, molt important. Jo ja sé que el PNB està pensant en el que està pensant. Està pensant en el seu calendari electoral a les basques, està mirant de reull a Bildu, que li menja terreny i li està menjant molt de terreny, i haurà de governar d'alguna forma la següent legislatura al País Basc. No, no pensa cedir-li a Bildu. Però és veritat que quan el PNB surt i diu unes quantes vegades convoqui eleccions, la legislatura està acabada, jo m'ho pensaria. Jo m'ho pensaria, Moncloa. Però és que fins i tot ahir vam veure un acte dels partits que formen Sumar, dels Comuns, Izquierda Unida, Mas Madrid, tal, a Barcelona, jo ahir em va semblar que els retrets que feien cap al govern havien pujat de tot, molt. Van dir, nosaltres som l'esquerra neta, per tant, jo l'esquerra bruta, o no tan neta. Va dir, el ministre Urtasun, un senyor que seu cada setmana a la taula del Consell de Ministres, va dir, Ferrat no pot ser el llaç de l'esquerra Espanya. D'unidó.
2: Sí, sí.
0: Això no ho havíem sentit. De fet, jo diria, i pel to que tenia tot, és una mica tot preelectoral. El PNB agafa posicions electorals, no vol estar a la banda exactament de Sánchez, els partits de l'esquerra, no?, d'aquesta esquerra de l'esquerra, de Sumar, també agafen una mica de posicions, tot fa aquesta, no?, aquest flaire d'electoral. I, en canvi, totes les informacions que surten des de la Moncloa diuen que ni parlar-ne, que si poden estirar 4 anys, 4 i 4 i un mes, també ho faran. Això és el que diuen. És una posició que, més que defensiva, ho deies tu, Xavi, és ofensiva i que jo no sé si és la que més activa l'electorat. Tinc dubtes.
2: Bueno, però és que més enllà d'activar l'electorat, vull dir, quan actives l'electorat és per rebotar, eh?
0: No, clar.
2: Vull dir...
1: Sí, sí, sí.
0: No, no.
2: Vull dir, com a estratègia, diguem-ne, de relat, està molt bé.
0: Però has de guanyar unes eleccions.
2: Però has de guanyar unes eleccions.
0: Clar, clar.
2: Ferran.
4: No, és difícil d'analitzar el que farà Pedro Sánchez ara, perquè jo crec que ha arribat a un punt que pujar l'aposta ja el converteix directament, no?, en un populista iberoamericà, per dir-ho així. O sigui, ara
2: hi ha com una mística al voltant de la capacitat de resistència de Sánchez, sí, òbviament, sí, sí, sí, que fa pensar, bueno, si aquest senyor ha aguantat tot el que ha aguantat, alguna cosa té a la màniga. Sí, sí. El que passa és que et vas analitzant escenaris i dius, ostres, és que és molt difícil que aixequi un as nou, eh?
4: Sí, sí. Però clar, quan estàs en aquesta situació, simplement el temps no, ja només pot córrer a favor. És a dir, és tot tan... aquest és el moment màxim, per dir-ho així, no?, on totes les sospites estan a la màxima alçada, on molt poca gent creu en la innocència del govern i dels seus, i l'únic que pot esperar és que la gent o se n'oblidi una mica, o que el PP surti alguna sentència contrària que també el desacrediti,
2: que també
4: i que després... No? Les eleccions andaluses, per exemple, han sigut importants, jo crec, en aquest sentit. És a dir, les eleccions andaluses han sortit... L'esquerra ha sortit estranyament optimista, després de perdre-les. No? I aquests canvis de to, aquesta cosa que al final... El PP ha perdut la majoria absoluta allà, haurà de governar amb Vox, això encara els desgasta, no sé què... Poden jugar aquests equilibris tant com puguin. El problema és... Per mi el problema és, per exemple, el PNB. És a dir, tots els partits que encara ara se senten obligats a no ser massa beligerants contra el PSOE. A mi això és una cosa que em sembla increïble. Perquè vol dir que el mapa electoral d'Espanya està totalment trencat. És a dir, que el PNB, en una altra situació, una altra dècada, per dir-ho així, simplement hagués dit, escolta, ja us apanyareu, vosaltres...
0: Quan no hi hagués Vox.
4: Ja
1: ni Bildu.
2: El problema és aquest.
4: I quan no hi hagués el procés català.
2: És, o sigui, és fonamental.
4: És que el problema és...
2: Però més que el procés català, no sé si esteu d'acord, que és Vox el factor.
0: És Vox,
2: és a dir, el PNB no pot plantejar-se una moció de censura donant suport si sap que qui governarà serà Feijóo amb Vox, Feijóo i Abascal.
4: Però per l'altra banda, és a dir, tenim les dues bandes condicionades, és a dir, per l'altra banda, tots els partits catalans i els partits bascos, per tant, han de donar suport al PSOE necessàriament.
2: Correcte.
4: Perquè després ve Vox i el PP, no? Llavors, aquest equilibri és el que crec que a més dona arguments a Sánchez, per dir-ho així, fins i tot ara, diguem, per aguantar, perquè no hi ha alternativa.
1: Jo tinc només preguntes, i perquè és un tema que veig molt des de la barrera, aquest sí que no em barallaré amb ningú. Però, clar, des de Catalunya Estant hi ha preguntes que em sorgeixen, perquè tot el que ha fet el govern Illa, lògicament són promeses, perquè els trens són inversions que vindran, fins i tot l'acord aquest amb mestres seran... Que abans, bueno, aquí hi ha pressupostos, a Espanya no. També té una afectació. Si caigués a Sánchez i el PSC i el PSOE, el PSC aquí, tindrem un problema perquè compleixin les promeses que havien de venir de Madrid, finançament, IRPF, és igual, tot això de cauria, no?, de SOA, i jo no sé fins a quin punt Illa està molt vinculat també al destí de Sánchez. No dic de manera fosca, dic de manera política,
4: però
1: perquè...
4: Però fins i tot fosca podria ser, no?
1: Si fins i tot, però ja no volia dir-ho. Ja no volia dir-ho, perquè...
4: Bueno, entenc que ets un home prudent, però...
1: És a dir, no ho sé. És una mica el que diu l'Arturo, hi ha coses que veus que són veritat, perquè el teu cervell diu, home, això sí, hi ha coses que veus que són muntades i hi ha coses que són directament falses, això ja ho hem vist, no? Però m'amoïna molt, i després dues coses, el PSC, si va molt vinculat aquí, pot caure de retruc o no, i després el paper de Junts i Esquerra, perquè Esquerra acaben de pactar amb el PSC. Mm. Això vol dir que Esquerra ha pactat amb el PSOE? No ho sabem, no ho sé. Tenen
0: ara mateix són els més defensors.
2: Esquerra Republicana no ha demanat que Sánchez convoqui eleccions.
1: No, per això et dic. Però és que a més tenen ja Esquerra Republicana a Madrid i tenen Rufián, que en principi està muntant una cosa que no sabem si està en sintonia de lo d'ahir a Barcelona. Mm-hmm. Llavors, i Junts, davant d'aquest daltabaix, igual que el PNB s'ha mostrat, crec que Junts està bastant amagat, esperant les municipals a veure què passa.
3: Bueno, és que Junts té un problema.
1: Bueno, té molts problemes, molts, clar. Perquè el nom ve el pecat, o sigui, de Junts.
0: De tots els partits. El nom de tots els partits sembla posat a mala baba. Fixa't, més fixant-te.
1: Bueno, sí.
0: Però hi ha una cosa, això que estàs dient és el que pensa algú, diguem-ne, amb bonomia, no, diguem-ne. Si cau el govern, què passarà amb el finançament? Si cau el govern, què passarà amb Rodalies? El que pot pensar un cínic, no, una màquina electoral, és, si cau el govern a Espanya, al PSC li pot anar molt bé.
1: Sí, tens raó.
0: Perquè és una mica el que, no?, el que vitamina les seves bases. No? Nosaltres sí que som la resistència, mireu què farà Madrid, nosaltres aquí aguantem, i a més obligues a tota la resta, obligues a Junts i Esquerra a... Tu estàs amb Vox o estàs amb nosaltres? I això le va bé.
1: El moment és Zaragoza.
0: Si tu no vas, si els tornen. Jo crec que en això és una mica el que està passant en realitat amb el PSOE, ho explicava molt bé el Ferran, no? La idea aquesta de que si està Vox pel mig, hi ha un munt de partits que no poden fer una altra cosa que donar suport al govern. I això sembla que li dona un xec en blanc. Jo crec que l'equilibri o la jugada mestra d'aquests partits és si hi ha alguna forma de retirar-li el xec en blanc sense donar suport als altres. I en aquí, de moment, cap dels ha trobat la
3: clau. Jo crec que el factor determinant ja no són els partits que acompanyen el PSOE, que efectivament estan agafats, emmanillats per l'alternativa d'un govern de PP-Vox. Jo crec que aquí l'única alternativa o l'única disjuntiva és si Pedro Sánchez està disposat sobretot i gairebé exclusivament a tirar endavant i salvar el seu govern, o encara té alguna mínima contemplació respecte al seu partit, perquè l'any que ve hi ha eleccions municipals.
1: Sí.
3: I quan més s'allargui aquesta agonia, més patiran els alcaldes. El PSOE ja és un partit absolutament destrossat a nivell territorial.
1: Desertitzat.
3: Aleshores, tant en el moment en què s'allargui aquesta legislatura, estàs destrossant definitivament tot el poder territorial del PSOE, i aquesta és l'autèntica
0: disjuntiva. I si vols guanyar les eleccions, també les generals.
1: Una pregunta a vosaltres.
0: Una part que és que, com que més es tira la legislatura, menys possibilitats tens de guanyar unes eleccions generals. Jo tinc la sensació que si Sánchez fes un cop fort i digues, mira, ara, no?
1: Ara.
0: És més, fins i tot, tu pots imaginar, és a dir, pensem en altres latituds. Fins i tot, jo me'n recordo que va passar amb Trudeau, que Trudeau va marxar, va posar un sotesa com a Carney, i Carney va guanyar les eleccions quan ningú no s'esperava. És a dir, una passa enrere de Sánchez podria funcionar com a revolució pel bloc. El que passa és que,
2: clar... Això ho hauria de presentar algú, eh?
1: Una pregunta que tinc...
0: Carney no era absolut de ningú.
1: Una pregunta que tinc per vosaltres, perquè donem per fet que en el govern d'Espanya és una coalició PP-Vox. Feijóo, com creieu que ho estàs gestionant, això? Perquè, en el fons, estàs dient que Feijóo és
0: un altre lligat de mans i peus. És a dir,
3: I patint molt.
0: I mira que podria fer alguna cosa, perquè ara mateix posar sobre la taula la moció instrumental. És a dir, Esteban, vols eleccions? Et votem a tu, fem una moció de censura, ara, t'ha de votar Vox, per això. No sé si Vox votaria una moció instrumental del PNB, però ja els hi poses en contradicció.
3: Vox sí.
2: Quan dius moció instrumental, dius, perdona, que Feijóo digui, et fem president a tu, d'Espanya.
0: Sí, Aitor Esteban.
2: Instrumentalment, perquè convoquis eleccions. Sí. Perquè així ningú té dubtes de que nosaltres ens hi quedarem.
0: No?
2: Sí, noi, Aitor. Increïble. Sí. Seria increïble. 10 i 17 minuts. Doneu-me un parell de minuts per la publicitat i tancarem tertúlia. Aquí hi ha un... Bueno, d'aquí 9 dies el Papa arriba a Catalunya. D'aquí a una setmana ja serà a Madrid. Coincidint amb Bad Bunny i tot això.
0: A la casita, potser, vols dir que...
2: No, home, espero que no. Vaja, em sorprendria molt que estigués a la casita. Ell ja té una casita prou considerable, diguem-ne, que és la casita de Dios. Però, no, hi ha un bisbe que en aquest programa cita molt. Mossèn Nin, que ve els diumenges a les 12, cita el seu bisbe de referència, que és el bisbe de Sant Feliu.
0: Que és el que més sap de l'Església ortodoxa, del rite grec.
2: Sí, correcte. Aquest és un suposat cosí que té.
1: Arrodilleu-vos.
2: Mossèn Nin sempre parla de Xavier Gómez, que és el bisbe de Sant Feliu. Ell li diu el Javi, però es diu Xavier, perquè a més ve del País Basc i parla un català perfecte. Jo no sé si el bisbe de Sant Feliu ha sentit mai el mossèn Nin, però d'aquí uns instants truquem al bisbe de Sant Feliu, que és la persona que ha aconseguit, entre altres coses, que el Papa vagi a Brians.
0: Ah!
2: De seguida.
3: Sí.
15: RAC 1.
16: Ara a Fiman, samarretes interiors per home, 2x6,50. I pantalons curts per home, 2x20 €. Fiman, tan senzill com això.
17: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
18: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
19: La pressió està bé? L'aigua no s'escalfa. Aquesta icona?
20: No cal que et preocupis. De la instal·lació de gas ens n'encarreguem nosaltres. Sol·liciten la revisió amb Repsol al 900-321-900 o a pilletubombona.repsol.es i beneficia't d'instal·ladors autoritzats, un servei 24/7 i 5 anys d'assegurança gratuïts. Repsol, amb tota l'energia.
21: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
22: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
23: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
24: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
25: Un nou aparador d'àudios i podcast.
26: Endreçats i a un sol clic.
27: Per triar i remenar.
28: Amb tot el contingut dels programes.
29: I també els podcasts originals de RAC 1.
30: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
31: I som tots.
32: Més fàcil.
33: Més directe.
34: Més intuïtiu.
35: Més RAC 1. Tots som un milió.
36: RAC 1. Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig.
1: serem a Can Dragó, a l'Europa Celta Fortuna, partit d'anada de la primera eliminatòria per pujar a segona divisió. A més, serem al Ciutat Esportiva Dani Jarque, a l'Espanyol Sevilla, última jornada a la Lliga F. Serem al Freiking Granollers Ciudad Real per tancar la Lliga Sobal. Viurem al Cornellà Badalona, play-off per pujar a segona federació. I a les 7, al Palau Blaugrana, partidars de l'ACB, Barça-València. A més, els play-off de l'NBA, el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, el desenllaç del Giro d'Itàlia, les finals de les lligues d'hoquei herba. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
35: RAC1. Tots som un milió. RAC1. Via lliure amb Xavi Bundó.
2: 9 minuts i arribarem a 2:15 del matí. Doncs jo diria, efectivament, que la persona que estem a punt de saludar deu ser l'autoritat eclesiàstica més citada en aquest programa. És el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez. Monsenyor, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Què tal? Com va tot?
2: No és broma, eh? Jo diria, monsenyor, que deu ser l'eclesiàstic més citat en aquest programa per culpa de mossèn Nin, que té una secció, no sé si li ha arribat alguna vegada, de música els diumenges a les 12 del matí i que, bueno, setmana sí, setmana no. Jo crec que li canvia el nom, li diu Javi, però vostè es diu Xavier, no?
4: Sí, sí, jo em dic Xavier i content. Però bueno, content també de que em citeu aquí al programa. És una manera també de fer-me present a la ràdio.
2: Li havien arribat, li havia arribat que el citaven o no?
4: Sí, sí, m'arriba, però mira, jo sempre dic que entre tantes coses que ens ajuden a viure amb alegria, no hem de perdre mai aquest sentit de l'humor i ja està bé, no passa res.
2: És així, sí, és una secció particular, per tant, és així. Monsenyor, com es prepara o com s'ha preparat la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat per la visita del Papa, en la qual, evidentment, vostè hi té un paper fonamental?
4: Doncs ens estem preparant com la resta de les diòcesis amb seu a Catalunya, penjant la pregària i els materials que hem preparat des de la Tarraconense i des de la Conferència Episcopal Espanyola, però sobretot jo crec que també pensem que la preparació ara és important, però també la il·lusió d'entrar en la participació a la mesura que sigui possible als actes programats aquí a Catalunya, sí. I després que serà molt important també poder pair el missatge que deixarà el Papa Lleó, que serà molt important, perquè el Papa Lleó està parlant amb una claritat i amb una lucidesa que necessitem en aquests moments.
2: Es refereix a l'encíclica que s'ha publicat els últims dies?
4: D'entre altres coses, sí, però jo crec que tot el missatge, totes les homilies i discursos que va oferir en el viatge a Àfrica han estat impressionants i molt entenedors per a tothom. Ha parlat amb molta claredat i sobretot ha parlat des de l'Evangeli, anunciant a Jesucrist, que és el gran desconegut per moltes persones aquí a casa nostra.
2: Hi ha qui ha volgut llegir molt, i no crec que del tot equivocadament, molts dels missatges del Papa i la figura del Papa com una figura central en un moment polític delicat a nivell internacional, gairebé en oposició amb determinats líders polítics. Jo no sé si ho comparteix això, perquè entenc que per l'Església ha de ser aquesta és una qüestió delicada, no? D'oposar-se o no oposar-se a altres líders polítics.
4: Sí, bueno, jo crec que el missatge, el rol de l'Església no li toca fer, no ens toca fer almenys a la jerarquia, no ens toca fer un rol polític, tot i que després es poden fer lectures polítiques del que diem o deixem de dir. Són els catòlics, els laics, el que els pertoca aquest paper de transformació del món segons el pla o el projecte de Déu, no? Amb els valors aquests cristians que promovim. Però sí, jo crec que estem en un moment a nivell global de desgavell i de incertesa, de violència verbal i no només de verbal. I en aquest sentit, el Papa, des del minut 1 del seu servei, va presentar al món com un creient que ve en el nom de Crist a parlar i a cridar per a treballar a favor d'una pau desarmada i desarmada. I jo crec que és vital en aquest moment de conflictes i de violències.
2: Hi ha tres punts claus de la visita del Papa a Catalunya, un és que depenen de la seva diòcesi, un és el monestir, òbviament, de Montserrat, Can Brians i també l'aeroport del Prat. No sé si, des d'un punt de vista jeràrquic, és que això no sabem bé com funciona, vostè és el responsable de donar-li la benvinguda en aquestes circumstàncies, en aquests llocs.
4: Sí, efectivament, el territori diocesà, el bisbat, la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, territorialment parlant, comença al Prat i arriba fins a Montserrat, no? des de la costa fins a la muntanya, i per tant a mi em toca, per qüestions de protocol, donar-li la benvinguda, perquè el bisbe de Roma arriba al bisbat de Sant Feliu, i el bisbe de Sant Feliu li dona la benvinguda al successor de Pere. Però serà un instant fins que ja se'n vagi cap a Barcelona, i després tornarà el dia següent aquí per peregrinar a Montserrat, pujar a Montserrat, fent aquest camí, també aquesta aturada, aquesta visita important i significativa, molt significativa, a Cambrians.
0: Aquest punt és interessant, i em sembla probablement de totes les parts de la visita del Papa a Catalunya, la que ha cridat més l'atenció és la de Cambrians, no? I el meu dubte era si és una idea del Vaticà o va haver-hi insistència per part de la seva diòcesi, o vaja, una idea de la seva diòcesi, que visités la presó de Cambrians.
4: El Papa Lleó és un papa missioner que està acostumat a visitar i a viure entre poblacions i col·lectius vulnerables i descartats, i per tant ell porta una sensibilitat que és la mateixa que portava el Papa Francesc. Mm-hmm. I jo quan em vaig adonar que el papa havia visitat una presó a Bata, a Guinea Equatorial, vaig pensar, escolta, doncs seria molt bo si es donés la possibilitat de que pogués també venir a visitar aquí les feligresos, que les persones creients que viuen allà a Cambrians. I quan ens van assabentar que el papa, en comptes de pujar a Montserrat amb helicòpter, que era una de les possibilitats que es contemplaven, pujava amb cotxe, doncs ahir que el conseller de Justícia i a mi es van mirar, perquè estaven en un còctel després d'una reunió allà al Palau de la Generalitat, i se'ns va obrir la imaginació, i pensant, ara és l'oportunitat de proposar que el papa, aprofitant que pujarà a Montserrat en cotxe, de presentar-li la possibilitat de fer aquest petit canvi de ruta per arribar a Cambrians. I la sorpresa va ser que això va ser un dilluns o un dimarts. El dijous es feia pública l'agenda de Sant Pare, i per tant va haver-hi molt poc de temps perquè ell prengués la decisió final, però la va acceptar, i estem molt contents.
0: És sorprenent això que diu ara, perquè sempre tenim la percepció que aquestes tipus de visites es preparen, vaja, amb mesos, si no amb anys d'antelació, no? Hi ha tot un treball, en aquest cas és impossible, perquè fa exactament un any que el papa Lleó XIV és papa, no? Però sembla que es prepari amb una antelació extraordinària, i això em diu que 3 dies abans de que es fes pública l'agenda és la proposta que fan vostès des de la diòcesi.
4: Sí, bueno, sí, és veritat, que es prepara molt d'antelació, i que hi havia una preparació importantíssima i una tasca important de coordinació. Però, de vegades, no, com que la vida també és dinàmica i les decisions que es prenen són dinàmiques, n'hi ha canvis, i és quan es veu l'oportunitat o no pas de poder canviar. Mm-hmm. Però jo crec que el que importa és, no, el que hi ha una opció preferencial en aquest cas, perquè la visita també, recordem-ho, perquè el papa, quan entri a Madrid també, en comptes d'entrar per la porta d'Alcalà, entrarà per un barri popular, per Carabanchel, i anirà a visitar un projecte de Càritas, i també hi haurà una trobada amb persones sense sostre, persones que viuen al carrer. Mm-hmm. Hi ha una coherència durant tot aquest viatge, no? que comença per un barri popular, per una visita a una part important de la població que està sense drets, que està sent atesa per Càritas, i després acaba per Canàries amb el tema de la migració i de la ruta atlàntica. A Barcelona hi ha aquest moment també de trobada importantíssima al Raval, amb les realitats socials de l'Església, i a més una església molt significativa. Recordem que l'església de Sant Agustí va ser, no és una església important pel que toca a la realitat del Raval i a la realitat de l'església Misericòrdia, que és el nom que l'església, el nom de l'església és Misericòrdia, i és una manera de visibilitzar-lo, però també allà al Raval va ser el lloc, l'església, on va tindre el lloc la primera assemblea, després, bueno, que preparava una mica els camins de la democràcia a nivell de Catalunya, és un lloc important.
0: Sí, tant. Home, sí, l'assemblea de Catalunya es va fundar precisament al convent dels Agustins.
4: Sant Agustí,
0: sí,
4: clar.
0: Sí, sí, sí, sí. Però llavors a la lectura ja entenc que l'Església tingui una posició difícil amb això, però és molt difícil tampoc no llegir-hi una lectura política de missatge, que al final tot és política, també sí. Dedicar una visita humanista i anar a veure un projecte de Càritas i anar-se'n fins a les Canàries, que és un lloc que no és un lloc de pas, diguem-ne, no és un lloc, és un lloc de pas de les rutes dels migrants, bàsicament. Té una càrrega política. Anar a una presó, que imagino, per cert, no li he preguntat, però vostè no sé si va habitualment o no a visitar els feligresos, com deia, de la zona, si la coneix bé, Brians.
4: Sí, sí, vinc cada vegada que puc. Uh-huh. I sí, sí, que és sempre dic que és aquest lloc tan dur, no? Però també és un lloc d'ombres i de llum, perquè és veritat que són realitats dures. A Brians hi ha molta gent que està esperant un judici, a Brians ja hi ha gent en condena, però també la vida creient, la vida de persones creients que celebren la fe ja diumenge, rere diumenge, i veiem com que la fe en el Crist dona tanta llum, tanta esperança a una gent que viu situacions tan dolentes i que de vegades han fet malament, han fet coses dolentes, però bueno, aquest missatge d'alliberament que porta la fe fa coses grans i bones a les persones que estan obertes en aquest
0: Deia que és sentit. Molt difícil, Monsenyor, que no es llegeixi un missatge polític d'algunes d'aquestes parades de la visita del Papa.
4: Sí, potser tenim en sí, pues poden fer lectures polítiques, però el motor que mou el Papa i que mou l'Església no és el... Nosaltres no tenim una altra política que no sigui la política del Pare Nostre, o això que en l'Evangeli es diu el Regne de Déu. El que passa és que els valors del Regne de Déu en aquest moment són molt actuals i més necessaris que mai. I això també es veu, no?, amb l'encíclica Magnifica Humanitas, perquè estem en un moment en què es qüestiona què vol dir ser humà i què vol dir humanitat. Jo crec que sí, es poden fer lectures polítiques, però sobretot hi ha una qüestió que és de coherència amb el missatge evangèlic i la vida cristiana, no? Hi ha Mateu 25, parla, vaig estar a la presó i em vareu venir a visitar, era migrant i em vareu acollir. Doncs aquests són els trets que ens mouen a nosaltres.
0: He de fer una darrera pregunta que és de caire, no sé si dir-li personal, però Xavier Gómez, amb qui estem parlant, que és el bisbe de Sant Feliu de Llobregat i que, com diem abans, segurament és l'eclesiàstic que més hem citat en aquest programa. Suposo que li haurà arribat, perquè crec que el punt d'inici d'això va ser de conèixer la seva figura va ser a través dels fulls dominicals, perquè va haver-hi un dia que vostè va decidir que en el full dominical parlava de Rosalia. I ens va cridar tant l'atenció que vam citar el programa i a partir d'aquí va començar, per entendre'ns, aquesta conya, diria, no? De fer-li referència pràcticament setmanals, no? Però és que em crida molt l'atenció la seva figura també, perquè vostè és nascut a Azcoitia. Vostè és basc, sí. I fa, em sembla, no sé si deu fer un parell d'anys, no deu arribar un parell d'anys, que és a Catalunya, i el català que parla vostè és increïble. I no sé si el coneixia ja al País Basc o l'ha pres aquí.
4: Bon, vaig viure dos anys, vaig estar destinat com a dominic al convent del carrer Baile a Barcelona l'any 2016 i la primera cosa que vaig veure un cop que em varen destinar aquí va ser anar al Consorci de la Llengua a aprendre català allà amb tota la gent nouvinguda, que va ser molt divertit i encara li poso tot el cor que puc, i tant.
0: Deixa'm dir-li que jo sospito que més gent com vostè generaria més fe en certs àmbits. Li he d'agrair moltíssim aquesta conversa. Xavier Gómez és el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, un dels responsables que el Papa acabi visitant, entre altres, com ens ha explicat ara, la presó de Brians, i evidentment la persona que l'haurà de rebre, l'autoritat eclesiàstica, que l'haurà de rebre en àmbits molt transcendents de la visita del Papa a Catalunya, com és, per exemple, Montserrat, evidentment Brians i també l'aeroport del Prat. Monsenyor, moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies, i per què no ens emplacem per valorar la visita un cop que passi?
0: I tant, podem fer-ho perfectament, i tant. Miri, li anava a fer una última pregunta, si em permet la confiança, li diria. A vostè li agrada la música o no?
4: Sí, tant que m'agrada la música.
0: El que no sé si li agradarà el tipus de música que punxa el nostre col·laborador, Òscar Nin.
4: Bueno, molt bé. Però m'agrada molt els Rolling Stones,
0: Ah, també. Sí? És seguidor dels Rolling Stones?
4: Sí.
0: Però si diuen que...
4: Soc més els... de Rollings que no pas de Beatles.
0: Són les satàniques majestats, precisament els Rolling Stones, Monsenyor.
4: Bueno, però què vols que et digui? A mi m'agrada el rock and roll.
0: Un bisbe roquer, això també és necessari.
4: Bueno, no sé si tant, però que soc molt... m'agrada molts tipus de música, però entre els Beatles i els Rollins soc més de Rollins. Jo crec que també, sí, pel meu recorregut, no? M'ha tocat Mars.
0: Totalment. Xavier Gómez és el bisbe de Sant Feliu, un plaer. Moltíssimes gràcies.
4: Bon diumenge.
0: Gràcies, bon diumenge. 10:35. És sorprenent.
3: És el que dius tu, eh? Si això fos la cara de l'església més habitual, potser hi havia més gent que no hagués desconnectat.
5: També us haig de dir que hi ha molta gent d'església.
0: Sí,
3: no, clar,
0: evidentment.
3: No,
0: evidentment.
3: Sí.
0: Però no són els que surten més habitualment, diria. Els que tenen capacitat de discurs públic, a vegades tenen un discurs una miqueta més complexa, si vols dir-ho així. Però us convido que mireu els fills... Mira, no ho he mirat avui, que li podria haver preguntat. El full dominical, perquè parla d'art, parla habitualment, de pintura, etc. I ara ens acaba de dir que li agraden les satàniques majestats dels Rolling Stones, imagina't. Però fixeu-vos també el missatge, i ara només el missatge polític de la visita del papa, que ell hi aporta un factor fonamental, que és la visita a una presó, sinó la pròpia decisió de Xavier Gómez, que això no ho fa tothom, que ve a viure a Catalunya amb un paper central, i una de les primeres coses que diu és: vull aprendre el català, i mira quin català que parla.
3: Sí.
6: I a més, diguéssim, una zona on teòricament hi ha menys parlant catalanoparlant, per dir-ho així. La qual cosa està molt bé que el rector, o en aquest cas el bisbe, doncs, bueno, aprengui la llengua del país, encara que els habitants l'hagin oblidada, no la vulguin aprendre.
3: És molt interessant el paper que està agafant l'Església Catòlica en el món, diguem-ne, sí. en la posició geopolítica. Inesperadament, perquè jo crec que inesperadament, si s'haguessin dit fa 20 anys, tothom no haguessin posat cara rara, és un paper que, primer, és favorable a la... a la pacificació, a la no, en un moment on les forces del caos regnen i volen imposar-se, és un paper una mica de la, pues això, de que no passi gaire cosa, no? De l'estabilitat, tot i que no sé si estabilitat és la paraula en una institució amb 2.000 anys, però ja m'enteneu. Però després també, no, aquest missatge social que sempre havia tingut l'Església, però que de sobte ho volen posar l'accent en la qüestió més social, no? Que és un... va en contra una mica de tot aquest malisme que, no?, que ha agafat posicions a la dreta, o a una part de la dreta, o a molta part de la dreta. A Espanya ho veiem molt, no? Que el papa vagi a Madrid i li suposi un problema al govern autonòmic és curiosíssim.
0: En quin sentit, un problema?
3: Bueno, en que el discurs de Isabel Díaz Ayuso no és el de entrar por Carabanchel.
5: Sí.
3: En general.
0: De fet, avui a l'entrevista de La Razón, que cita la visita del papa Ayuso, i diu: el que està fent Sánchez és blanquejar-se a través de la visita del papa.
3: Ah, bueno, però perquè li posa...
5: La qual cosa també és certa.
3: Però, no, clar que és certa. Però també és que li ha posat en safata. Però... Sí, és la dreta una mica... Una part de la dreta, no crec que tota la dreta. Però és una part de la dreta la que ha abandonat una mica, Arturo, aquests valors, no? Que suposadament...
6: Arturo, estàs... O sigui, has rajat dels sindicats i estàs lluant a l'Església Catòlica. T'ho dic com a títol informatiu.
0: Banyos, però perdona, hi ha molta esquerra que no ho haguessis dit mai, sí, lluant al papa actual, eh?
5: És que jo crec
0: I deixa'm afegir només una cosa sobre aquesta visita, i potser això explica també la qüestió de Madrid. Ahir també ho dèiem, i quan es va saber la visita, el papa ve a Barcelona. O sigui, el centre de la visita és la Sagrada Família, sí, el centenari, sí, de Gaudí. Sí, sí, sí. La resta... Són afegits.
3: Són afegits.
5: Home, no, el compromís del papa Francesc amb anar a Canàries,
0: sí,
5: i la immigració...
0: Sí. Però,
5: jo crec que...
0: Però per què es fa el juny?
5: És més...
0: Per què es fa el juny? Sí. Es fa coincidint amb el centenari. Això estava claríssim. Sí. El centre de l'interès era anar a Barcelona. I el segon centre era complir el que no havia pogut fer el papa anterior, que és anar a les Canàries, com a missatge polític per als migrants. Madrid s'hi ha d'anar, perquè s'hi ha d'anar.
6: Sí. Bueno, això li va passar a Einstein, també. Va venir a Barcelona, sí. I llavors no podia només venir a Barcelona, i li van muntar una visita a Madrid amb Alfonso XIII i tal. Perdoneu-la. Jo refredaria molt a aquesta cosa que teniu ara, Rosaliesca, de l'espiritualitat i la bondat. Diguéssim, per qüestions molt clares. Vull dir, és una institució que està encara avui encobrint el moviment d'abús sexual i d'abús de poder més gran de la història de la humanitat, potser organitzat a tot el món. Perdona, té coses bones, però també això. Vull dir, pots anar a Lampedusa, que està molt bé, pots anar a Canàries, però, vull dir, hauries d'expulsar moltíssima gent de la Grey, per dir-ho d'alguna manera, no? I jo crec que hi ha moltes esglésies catòliques, i això s'ha vist des de Joan Pau I, pobret, al Celsia, fins al papa Francisco, que són un intent d'una església, en aquest cas dos papes que venen de Latinoamèrica, venen de Bas i de tal, amb institucions. Hem de dir que Ted Cruz també és catòlic, i que, vull dir, hi ha molts catolicismes ara en disputa. I és cert que és un paper central que fa uns anys no el tenien, això. Totalment d'acord. Ara, jo m'estimo més la CGT.
3: És més interessant que Ted Cruz, el de J.D. Vance.
6: J.D. Vance és un... Sí, J.D. Vance, perdona. Ah, sí. J.D. Vance.
3: És un convers...
6: No, J.D. Vance, J.D. Vance. Que a més va fer una conversió...
3: És un convers a un catolicisme, sí, a un catolicisme nord-americà que és una, que ells entenen que és com més radical, no? Sí. Que
5: és molt més, és molt més ortodox. És que jo crec que... Jo diria que ha passat exactament al contrari. Si tires la vista enrere, Joan Pau II va ser un papa absolutament polític, perquè d'entrada s'escull un polac per anar en contra del comunisme.
6: Sí, sí. I va guanyar, eh?
5: I en canvi, després Benet XVI fa una mirada a dins i Francesc i sembra que ara ja estan recuperant el que és la doctrina essencial de l'Església, que és la doctrina social.
7: Sí, però no sé si és la doctrina. Això és una de les coses que m'interessa. És a dir, les lectures polítiques de l'Església sempre tenen una dimensió que associem molt a l'esquerra, perquè té a veure amb la cura dels pobres, però l'Església no es dedica només a l'acció social. De fet, no és la seva principal funció, perquè...
6: I de fet, ho ha dit el bisbe.
7: I moltes vegades es diu això, és tractar els pobres d'esperit. I en aquest sentit... En aquest sentit, el paper de l'Església és un paper interessant també ara, quan moltes vegades ens queixem de la manca de sentit, quan nosaltres ho traduïm en coses de salut mental i coses d'aquestes, no? Saps què et vull dir?
6: Sí, sí, aleshores, sí, sí.
7: És interessant veure com nosaltres, des de fora de l'Església, interpretem com a missatges polítics les coses que l'Església no pot parlar. Mm. És a dir, perquè l'Església... I a més, i això és una altra de les coses que em sembla interessant, que és la funció política de l'Església, que sempre és indeterminada, perquè l'Església catòlica... La religió cristiana i la religió catòlica és una religió poc política, en aquest sentit, a diferència del judaïsme, a diferència de l'islam.
6: Sí.
7: I té molt sentit que sigui així, precisament perquè la política, com ara parlàvem de Pedro Sánchez, no? Diguem, és una cosa bruta, i és una cosa que necessàriament, diríem, embruta fins i tot les ànimes, per dir-ho d'aquesta manera. I això m'interessa molt perquè moltes vegades el discurs, la realitat política... de l'Església s'expressa més en els silencis que en els... No? S'expressa en els gestos, però s'expressa més en els silencis que en els discursos. I jo per això sóc molt més de Ratzinger que dels que han vingut després, perquè Ratzinger va fer una cosa que a mi em va impressionar moltíssim, que és quan va anar a Auschwitz. No? I va anar a Auschwitz, i aleshores va fer la gran pregunta, i li van fer la gran pregunta, i es va fer la gran pregunta del silenci de Déu.
6: Sí.
7: On era Déu?
6: La teodicea.
7: I l'únic que va poder fer és resar.
2: Espera, que acabi.
7: Que és callar i resar. No? I aleshores, quan tu vols realment baixar a la política, l'Església catòlica ha de tenir cura del feble i resar. No, és una cosa molt curiosa, però ho dic pels viatges a Canàries, sí, tot això, que sempre traduir-ho a lògica de partits és molt difícil, tot i que a vegades, com apuntava ara l'Arturo, no? O sigui, clar, quan la política es torna cruel, aleshores sí que la distància amb l'Església és molt gran.
5: Sí. Clar, perquè ja tu deies, la doctrina social és només una part, però hi ha una part d'aquesta doctrina social que té un component molt determinant ara, que és la defensa de la pau, i aquesta pau desarmada que reivindica Lleó XIV i que xoca frontalment amb tots els líders mundials actuals i amb una extrema dreta que efectivament està en guerra amb aquesta Església catòlica.
2: I una extrema dreta que sovint ha utilitzat precisament l'Església per defensar una idea de societat.
6: Sí.
2: Quan sentíem a Meloni en el seu dia parlar de la doctrina de la creu, no? O quan sentim a determinats líders polítics parlar d'un enfrontament gairebé religiós...
5: Sí, el que passa és que Meloni no té la relació amb la Iglesia Catòlica, que té a Abascal, per exemple.
2: Sí.
6: Amb la catòlica espanyola madrilenya, diguéssim, que també té una relació... I dos cosetes en aquest sentit. Primer, que sí que és cert que als àmbits catòlics i dins de l'Església Catòlica hi ha un reservori d'intel·lectuals descomunal i que generalment el món laic progressista hem menys tingut i no hem llegit, i hi ha gent, diguéssim, autors...
3: És que tenir temps per llegir, clar, per estudiar, hi ha és molt important.
6: I després una altra cosa, autors que parlen precisament de que lo catòlic és una religió. És a dir, si no hi ha una dimensió espiritual, una dimensió de misteri...
3: Ah, no, clar.
6: No, seria una organització d'una ONG, no? I no seria el cas. I aquí ens costa, a vegades, donar-li el pes que té al seu vincle religiós. És a dir, és que no només ajuda els pobres, sí. Esperant que vingui Crist.
2: 3:15 del matí, doncs, esperant, nosaltres haurem d'anar acabant, també.
6: En esta generació...
2: Em sembla que deies...
3: Parla en castellà. Déu parla en castellà.
2: Sí.
5: No només és home, sinó que a més parla castellà.
0: La lengua de todos, sempre. Ivan Guerra, com sempre, un plaer, gràcies. Arturo Puente, gràcies. També al Ferran Caballero i l'Antonio Baños. Va, 3:15 del matí. Temps d'actualitzar tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
8: Bon dia.
0: Josep Moragas, bon dia. Doncs us hem estat explicant que govern i docents intenten refer la confiança a l'espera que el professorat ratifiqui el preacord amb el Departament d'Educació. Els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials d'aquesta setmana fins que se sàpiga el resultat de la consulta. Ara bé, Ustec avisa que si cal tornar a convocar, ho faran.
8: Després de mesos de conflicte i de vagues, el preacord pot obrir una nova etapa, però la confiança, admeten, no es recuperarà d'un dia per l'altre. Ho han dit aquest matí al Via Lliure, la portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, i el número 2 d'Educació, Ignasi Jiménez.
9: L'exercici de responsabilitat ara l'han de demostrar i, per tant, s'han de guanyar la confiança generant espais de treball en les quals es pugui avançar.
10: Una de les qüestions importants és tenir aquests espais també de treball conjunt per tal de poder recuperar aquesta confiança, aquest vincle, i, a més, on poder demostrar també aquesta responsabilitat.
8: Per això, Ustec i professors de secundària han decidit aixecar les vagues territorials d'aquesta setmana i donar marge als docents perquè debatin l'acord als centres. La consulta començarà demà, dilluns, a les 12 del migdia i s'allargarà fins dijous.
0: Tant des dels sindicats com des del govern també han valorat positivament l'acord. Tots dos coincideixen a dir que no és la proposta més bona, però sí que és la millor a la qual podrien arribar ara per ara.
11: Des d'Ustec reconeixen que hi ha aspectes en marge de millora que han quedat per negociar, però se senten bé amb aquest acord i també són realistes. Creu

0: Hem parlat amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que serà un dels encarregats de rebre'l quan aterri a la ciutat i l'acompanyarà en la seva visita a Montserrat.
1: El bisbe ha explicat com es va decidir que Lleó 14 faci una parada també a la presó de Brians. U diu que és un gest molt significatiu i coherent amb la mirada social del papa.
2: Jo quan em vaig adonar que el papa havia visitat una presó a Bata, a Guinea Equatorial, vaig pensar, escolta, doncs seria molt bo si es donés la possibilitat de que pogués també venir a visitar aquí les feligresos, que les persones creients que viuen allà a Can Brians. Ara és l'oportunitat de proposar que el papa, aprofitant que pujarà a Montserrat en cotxe, de presentar-li la possibilitat de fer aquest petit canvi de ruta.
1: La sorpresa va ser, diu, que ho van acceptar de seguida a només 2 o 3 dies de que es publiqués l'agenda oficial del papa.
0: I, mentrestant, continua l'atenció a l'estret d'Hormuz. L'Iran diu que aquesta matinada ha abatut un dron nord-americà que, segons Teheran, havia entrat al seu espai aeri per fer-hi una operació hostil.
3: La Guàrdia Revolucionària diu que l'ha detectat i destruït amb míssils de defensa antiaèria. L'incident arriba poques hores després que els Estats Units ataquessin un vaixell que, segons Washington, intentava trencar el bloqueig als ports iranians. Tot plegat mentre continuen les converses entre els dos països per allargar l'alto al foc. Aquesta matinada, però, Donald Trump ha deixat clar en una entrevista a la cadena Fox que no té cap pressa i que l'acord passa perquè l'Iran renunciï del tot a no tenir cap arma nuclear i que l'estret d'Hormuz es reobri sense peatges.
0: I acabarem amb el temps. Abel Caral, bon dia.
3: Bon dia.
0: Dia de calor intensa i també de noves tempestes per acomiadar. Avui és l'últim dia del mes de maig.
3: Sí, un mes de maig que, de fet, va estar marcat les primeres setmanes per la inestabilitat, per l'ossatge i les tempestes, després per la calor, i han tornat aquestes tempestes els últims dies. De moment, avui, veiem ara menys núvols que els que hi havia a aquesta hora, però creiem que sí, que al llarg de la tarda reapareixeran els xàfecs i les tempestes al Prepirineu de les comarques de Lleida, al Pirineu i Prepirineu oriental, però més avançada la tarda cap al vespre, alguns xàfecs acabaran baixant també a la Catalunya central, Osona, Lluçanès, Moianès, una mica més cap al sud. Algunes tempestes, sobretot les de les primeres hores de la tarda, poden tornar a ser fortes, com ahir, i acompanyades de calamars o pedra, i allà el descarreg refrescarà després d'un dia, com dèiem, que torna a estar marcat per la calor. Ara ja temperatures en molts casos de 24 a 28 graus, poden tornar a arribar a les màximes als 35, a la Pana, a Lleida i a Vall de l'Ebre. Sempre a la costa, temperatures més frenades, amb una mar molt tranquil·la, un bon dia per doncs, anar a remullar-se al mar.
0: Passant ara 5 minuts de 3 quarts d'11 del matí. Gràcies, Abel Caral, gràcies, Sandra Sotillo, gràcies, Josep Moragas. Fins ara.
3: Fins ara.
4: Dia lliure amb Xavi Bundó.
5: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
7: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
8: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
9: I tio, què vas disfressat?
10: Aquest pista boníssim.
11: Navius? Cirera?
12: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
13: No t'ho pon estrany, al final?
8: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
14: No us he drogat. Us he enverinat.
15: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
4: A RAC 1. Dia lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: 8 minuts i arribarem a les 11 del matí. De seguida també ens n'anirem cap al Plat Estrella. Avui no us ho perdeu, eh? Avui és Mònica Glaenzel. Recordareu l'Emma de Plats Bruts, evidentment, que durant un temps, a vegades, no l'hem vist en la seva feina habitual, la de ser actriu, i la preguntarem com està i en quines circumstàncies es troba. Però a 8 minuts per arribar a les 11 del matí...
16: Habemus Papam, eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, qui sibi nomen imposuit,

0: Leonem decimum quartum.
1: Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto. La pace sia con tutti voi.
2: Perquè efectivament el Papa torna a Catalunya i queden 9 dies. Arnau Banyer, bon dia.
3: Bon dia.
2: Com a taloner, un bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Arnau.
3: Esteu tot el dia parlant del Papa de Roma, ja m'està incomodant a mi tot, eh?
2: Extraordinari, extraordinari.
3: Ja ho veureu com parlarem d'aquí una setmana.
2: Home, tu diràs. D'aquí una setmana ja estarà, efectivament, a Madrid, ja haurà aterrat, clar.
3: Haurà aterrat el dissabte, el dia anterior, i sí, ja arrencarà aquest viatge a tot l'estat, que arrenca a Madrid, fa Catalunya, després Tenerife.
2: Que seguiràs de ben a prop, també, efectivament, al llarg de totes aquestes jornades. Recorda'ns una mica, ja està tot a punt.
3: Sí, de fet, estem fent allò d'institucions, mitjans, una mica tots plegats, fent veure que sí, que està tot a punt. Lògicament, és una magnitud tan gran el viatge que tothom va contra rellotge, però, per exemple, a Madrid, parlo de Madrid perquè vinc d'allà i, per tant, és el que jo he vist. També és la primera parada que farà el Papa, com dèiem. I un dels grans actes, per exemple, la Cibeles, allà sí que està pràcticament tot a punt, els espais per la premsa, l'escenari cobert pel sol, també la infraestructura per posar-hi els altaveus, per posar-hi les pantalles gegants. Allà sí que està tot a punt. Suposo que Catalunya, si no està passant ja els propers dies, ja començareu a veure aquest moviment d'infraestructura, sobretot a la Sagrada Família, penso en la gent que pugui pujar a Montserrat, per tant, pocs dies perquè efectivament arrenqui aquesta visita del Papa a l'Estat.
2: Clar, ja vam estar parlant amb David Boneta sobre dels Mossos d'Esquadra, precisament sobre el que significa per una ciutat i per un país com Catalunya la visita d'un Papa des d'un punt de vista de seguretat, quan estem en el nivell 4 de sobre 5 sobre d'alerta antiterrorista, i ens va parlar de més de 5.000 Mossos treballant, la coordinació amb les diverses forces de seguretat de l'Estat, fins i tot amb l'exèrcit, i evidentment l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, que és més que evident. Serà entre setmana, l'horari de la missa de la Sagrada Família crec que és a la tarda.
3: Quarts de 8, sí.
2: Clar, quarts de 8 del vespre, ja ho comentàvem. La passejada del Papa fins a la Sagrada Família tallarà algunes artèries principals en una hora que és de sortida de la ciutat.
3: Tu li preguntaves, i és que recordem que serà tot el carrer Rosselló, des de la Diagonal fins a la Sagrada Família. Entenem que la passejada serà a les 6, quarts de 7.
2: Sí, sí.
3: Per tant, efectivament, com tu li preguntaves, i ella et deia una mica amb resignació, sí, tallarà sí, sí. Bona part de l'entorn del centre.
2: Ho repassarem, però abans ha estat una setmana bastant intensa al Vaticà,
3: sí.
2: Perquè Sánchez ha visitat el Papa, des d'allà va parlar de Zapatero, precisament.
3: Sí, sí.
2: Lleó XIV ha publicat aquesta famosa encíclica que ens explicaves ja fa uns dies, i en què una de les coses més cridaneres mediàticament era el tema de la intel·ligència artificial.
3: Sí, dilluns publicava aquest text, recordem, és el text més important que pot firmar un papa, és la posició oficial de l'Església, en aquest cas sobre la intel·ligència artificial, sobre aquesta tecnologia. A grans trets, el que va dir el text és que demana a la intel·ligència artificial que serveixi a la humanitat i que no pas, o que no quedi només en mans d'alguns, dels tecnooligarques, per exemple. Això dilluns, dimecres, efectivament, reunió del papa amb Pedro Sánchez del Vaticà, una reunió que havia de ser protocolària, que havia de ser per fer-se la fotografia, per acabar a tancar els detalls, però que efectivament va estar totalment eclipsada per les explicacions de Sánchez sobre el cas Zapatero. Sí que Pedro Sánchez, en aquesta roda de premsa, va intentar destacar també la bona relació actual entre la Moncloa i la Santa Seu.
4: Su voz es una brújula moral en la lucha contra la injusticia y por estar siempre, por cierto, del lado de los más débiles y por su mensaje de solidaridad y contrario al egoísmo y por promover algo que puede parecer revolucionario en estos días, pero que es el sentido común y la empatía frente a la sinrazón y la ley de la selva.
3: Clar, tot això està molt bé, la fotografia, però en aquell mateix moment,
2: sí, sí.
3: Mentre reuníem el Papa, estaven escorcollant diferents punts de Madrid i requerint informació a la seu del PSOE. Per tant, va quedar deslluïda pel que interessava a la Moncloa.
2: De fet, per la Moncloa, que esperaven que fos un dels dies grossos, diguem-ne, el fet d'haver-se reunit amb el Papa, tal, clar, el que tothom esperava és a veure si deia alguna cosa Sánchez de tot l'afer que s'estava produint en aquell moment.
3: Era la primera roda de premsa, la primera vegada que s'explicava públicament sobre Zapatero i després sobre aquests escorcolls d'aquell dimecres al matí.
2: També crec que volia resoldre un dubte que es va generar en aquest programa ahir sobre el tema de la visita.
3: Ara fa 24 hores. El Santi Jiménez i els exagrables plantejàveu i deixàveu en l'aire un dels dubtes sobre, sobre aquesta visita.
5: I tinc un dubte, que això, quan tornes a fer un bienvenido, Mr. Papa, com ve el Papa Mòbil a Barcelona?
2: Com el porten?
5: Com el porten?
2: És bona pregunta, aquesta.
5: Ja, és que... Vols dir que a l'AP7 no et pots trobar...
2: Hosti, seria boníssim.
5: Perquè aquest o ve amb un avió d'aquests de càrrega aixegat...
2: O i dalt d'un camió alguna o cosa, camió, no?
5: Però si ve amb fent carretera i manta...
2: És veritat, boníssim.
5: Ens trobem el Papa Mòbil parat a l'Ametlla del Vallès.
2: És boníssim, això, eh? I... Com arriba el Papa Mòbil a Catalunya?
3: Jo estic al vostre servei, el de Santi Jiménez en particular...
2: Ho saps, tu?
3: M'he investigat, en aquestes 24 hores he investigat. No ho tenia clar, perquè és veritat que ho van explicar aquesta setmana públicament, també des de la conferència episcopal. He preguntat, i sí, la resposta és que per tot el viatge del Papa vindran quatre papamòbils.
2: Quatre
3: vehicles.
2: Ah, carai.
3: Un és el papamòbil clàssic, i el que fa servir habitualment Lleó XIV al Vaticà, i els altres tres són models més aviat tipus aquests buguis que es fan jugar que es fan servir per jugar a golf.
2: Van una miqueta més contundent, no?
3: Sí, tonejat, una mica més...
2: més potent.
3: Més potent. No aquells de nyigui-nyogui, però són els que faran servir per passejar-se pels carrers. Lògicament, la pregunta, com es transporten? En aquest cas ho faran per aire.
2: Ah, per aire,
3: per avió, val. Sí. Ho paguem nosaltres, el Baños abans que es queixava.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Perquè... El transport dels papamòbils van a càrrec del contribuent espanyol.
3: Com a mínim aquest cop sí, perquè d'aquí a uns dies, a mitja setmana, el Ministeri de Defensa enviarà un avió dels seus a buscar aquests cotxes a Roma, farà escala a Barcelona, en deixaran un aquí a Barcelona, la resta els portaran a Madrid,
2: sí.
3: I durant el viatge, quan s'acabi l'etapa de Madrid, un d'aquests papamòbils s'enviarà a les Canàries, i quan s'acabi l'etapa de Catalunya, l'altre s'enviarà a Tenerife. Per tant, és aquesta logística que tot es farà per aire, segons ens explicaven des de la conferència episcopal. Per tant, no veurem el papamòbil a l'AP7 en principi.
2: Ni pagant peatge.
3: Ni pagant peatge.
2: Eh? D'acord, està bé. Justament una de les imatges, per cert, ara que parlaves de cotxes, ho vam veure durant la setmana, que és que el papa anava amb un Ferrari, o vaja, anava, li deixaven provar o seure's en un Ferrari tot de color blanc.
3: Sí, jo no hi entenc gaire de cotxes, però... El que vam explicar, o el que van explicar des del Vaticà, és que era el primer model que Ferrari feia completament elèctric. Li van portar al papa, Castel Gandolfo, aquesta residència d'estiu dels papes. Ell va seure's al lloc del pilot, es va fer la fotografia i, per tant...
2: Però no el va conduir.
3: Ja està, no. Va dir que va agafar-se el volant, fotografia i poc més.
2: Hem de dir que els Ferrari, a banda del tema de la cosa elèctrica, que segurament és un canvi importantíssim per la firma, perquè vaja, té aquesta càrrega de vehicle de gran calibratge i benzina...
3: I les crítiques que li feien justament per ser 100% elèctric.
2: Clar, però també és pel color, perquè durant moltíssims anys l'únic Ferrari que existia era el vermell. No? Llavors hi va haver-hi el negre, que són peticions de gent molt VIP, però aquest era blanc.
3: El que també destaquen molt des de Ferrari és aquesta cosa institucional italiana, treure pit italià. Primer li van presentar el president de la República, a Sergio Mattarella, i després van anar el papa de Roma, al Vaticà, també fer-los aquests honors per, evidentment, en màrqueting, perquè això sortís a tot arreu, poder ensenyar aquest nou model de Ferrari.
2: Vinga, anem amb més coses de la visita. Posant ordre, eh? El papa arriba dissabte,
3: sí.
2: D'aquí menys d'una setmana, a Madrid.
3: Allà sí queda 3 dies, dissabte arribada protocolària, de fet us enganxen plèbia lliure, recepció al Palau Reial, tarda, primer acte multitudinari al carrer, en aquest cas dedicat als joves. L'endemà diumenge, és a dir, just d'aquí a una setmana, hi haurà una missa a la Cibeles, al matí, a la tarda Movistar Arena, el que era l'antic Wizzing, i dilluns ja sí, congrés dels diputats, un discurs, la primera vegada que un papa fa un discurs allà, i al vespre el Santiago Bernabéu.
2: I vés a saber si entremig el Bad Bunny.
3: Veurem.
2: I llavors hi arriba dimarts a Barcelona.
3: Sí, el primer que farà serà anar a la catedral de Barcelona, descansar una estona al bisbat, és allà on dorm, al costat de la catedral de Barcelona, i per tant tarda tranquil·la fins que al vespre, el dimarts dia 9, se'n va a l'estadi olímpic Lluís Companys a fer la primera gran trobada o el primer gran acte multitudinari aquí a Barcelona.
2: I la l'endemà, que és el dia gros, dia 10, dimecres, coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
3: I és el dia més intens del Papa a Barcelona, de fet, el dia més intens de tot el viatge a l'Estat. Matí a Brianzú, ara en parlàveu, migdia a Montserrat, tarda a l'Església del Raval i tarda vespre a la Sagrada Família, amb aquest trajecte previ que comentàvem ara i que el Papa farà a través de tot el carrer Rosselló fins a la Sagrada Família.
2: I l'última etapa del viatge llavors ja serà a les Canàries. Una de les preguntes que es pot fer la gent que no hi està basada al voltant de l'Església també és les jerarquies. Avui que en parlàvem, mira, amb el bisbe de Sant Feliu, que dèiem, clar, com a autoritat eclesiàstica, vostè a Montserrat és la màxima autoritat perquè és de la seva diòcesi, i per tant l'ha de rebre, o al Prat de Llobregat és la seva diòcesi. Si ho fixéssim des del punt de vista de fronteres polítiques, l'Església es divideix en diòcesis, i el Prat de Llobregat està dins de la diòcesi de Sant Feliu, Montserrat està dins de la diòcesi de Sant Feliu, com Brians, no? Però ens interessava en aquesta idea de les jerarquies. Una de les coses que haurem de veure aquests dies, potser els que no estiguin més avesats, ens perdem una mica de qui mana per sobre d'aquí i com es mostra públicament qui està per sobre i qui està per sota.
3: De fet, jo crec que és una bona oportunitat, justament pels que no estigueu tan avesats en el tema, per entendre aquesta jerarquia de l'Església, que no és fàcil, no és gens fàcil, però sí que tenen una cosa bona, com a bons genis del màrqueting durant segles, que és que ho fan molt visual. Ah. És una cosa molt visual d'aquests dies, que ho podrem veure en actes litúrgics, sobretot.
2: D'una hora lluny ja es veuen.
3: Que ja hi ha diferències en l'aspecte visual, en el tema de colors. Ja ho vam veure, de fet, ara fa un any, just amb el funeral del Papa Francesc, sí. Dividits amb ramats, pràcticament, de colors, tot el clero, dividit amb ramats de diferents colors. Mm-hmm. Per tant, jo crec que aquesta vegada, aquest viatge, podrem veure a més petita escala aquestes diferències de colors i, per tant, de jerarquies.
2: Però ajuda'ns amb la guia pràctica de qui és qui.
3: Mira, pren apunts, Bondó.
2: A veure.
3: De blanc.
2: Home.
3: No té pèrdua.
2: Aquest és el papa, no?
3: De blanc no té pèrdua, és el papa de Roma.
2: Si va tot blanc, només és el papa. No pot ser algú més.
3: No, amb algunes excepcions. Ah. Però sí que hi ha algunes excepcions comptades del papa que pot arribar a vestir-se de color verd, amb alguns complements blancs, però en general... Això fa referència a moments litúrgics molt concrets, a Pasqua, a Setmana Santa, a Nadal, però en general, de blanc.
2: I moltes vegades hem vist les sabates vermelles, no?
3: Les sabates vermelles, que el Papa Lleó XIV les va alternant, però no continuen anant amb les sabates negres, però sí.
2: Però si veiem un membre de la jerarquia eclesiàstica només de blanc...
3: En principi no hi ha dubte.
2: No hi ha dubte. És el papa. Qui va de vermell?
3: De vermell hi van els cardenals.
2: D'acord.
3: Els cardenals són els que escull el papa, són els màxims col·laboradors del papa de Roma repartits per tot el món. Són, per tant, també els que escullen successor quan mor un papa o quan...
2: Serien els segons de la graella.
3: De l'escalafó és el segon.
2: D'acord.
3: El papa és
2: cardenal.
3: El qui mana i el cardenal és el segon. Van de vermell perquè significa la sang de Crist, la sang de Jesucrist. I un petit detall, tots aquests... cardenals, que van vestits de vermell i que en veurem molts aquests dies, tenen assignada simbòlicament una església a Roma, perquè no deixen de ser representants del papa i tenen assignada una església a Roma de les 900 que hi ha, 100 i pico estan designades per un de cada cardenal, per molt que sigui un cardenal que visqui a l'altra punta del món i que vagi a Roma 5 cops a la seva.
2: I tècnicament se'ls pot anomenar el cardenal de no sé quina església.
3: No ben bé. No? El cardenal és cardenal i després pot ser bisbe d'aquí, bisbe de llarga, bisbe d'aquí...
2: El cardenal no té càrrec, diguem-ne,
3: de... El cardenal geogràfic.
2: Geogràfic.
3: No en té.
2: Ets cardenal i punt.
3: I punt.
2: I a partir d'aquí ets bisbe o arcabisbe o el que sigui.
3: Clar, perquè pot ser cardenal i llavors ets bisbe de Manila.
2: D'acord.
3: O arcabisbe de Manila.
2: D'acord.
3: Però tu ets cardenal i punt.
2: Per tant, número 1, de blanc, el papa. Número 2, de vermell, els cardenals. Número 3, violeta.
3: De color violeta hi van els arcabisbes i bisbes, que són la tercera fila.
2: Sí.
3: Papa, cardenals, arcabisbes.
2: I entre arcabisbe i bisbe, mana més l'arcabisbe que el bisbe o no?
3: Sí, no. Val. Simplement que l'arcabisbe té el seu abast una gran metròpoli.
2: D'acord.
3: Pot ser el bisbe de Sant Feliu,
2: sí.
3: És bisbe.
2: Clar, perquè...
3: Però hi ha l'arcabisbe de Barcelona.
2: Clar, perquè la ciutat de Barcelona és més gran.
3: Exacte.
2: D'acord.
3: El bisbe de Tarragona, sí. O l'arcabisbe de Barcelona. Són
2: d'acord.
3: Diferents categories,
2: d'acord.
3: En funció de si tens o no una metròpoli, el teu abast, el teu...
2: Però són en pla d'igualtat, ells.
3: Sí, sí.
2: D'acord.
3: Després en els egos ja no hi entro, però cadascú, en principi, són el mateix rang i, efectivament, van de color violeta, responsables, al final, d'una diòcesi, sigui més gran o més petita.
2: Però el papa no és bisbe de Roma?
3: Clar.
2: Però és que... no és arcabisbe de Roma.
3: No és arcabisbe de Roma, és bisbe de Roma.
2: No està malament com a ciutat, no?
3: Bisbe de Roma, amb 900 esglésies, amb 900...
2: Però fixa't, que normalment arcabisbe seria per una gran ciutat, coi, la ciutat més important per...
3: Doncs
2: per
3: és el bisbe de Roma.
2: És només el bisbe.
3: És el bisbe de Roma.
2: Abans ho ha dit, el bisbe de Sant Feliu, el bisbe de Roma ens visita. No ha dit el papa ens visita, el bisbe de Roma.
3: De fet, això és una cosa que també reivindiquen alguns papes de no deixar de ser un mes, per molt que siguis el cap, però aquesta cosa pastoral o aquesta cosa de ser el ramat i de ser potser part del ramat, també. Però sí, un bisbe que, evidentment, si ets bisbe de Roma tens un problema més gran, però que si ets bisbe de Sant Feliu, doncs tens un territori més petit i, per tant, més a l'abast.
2: I qui els decideix, els bisbes?
3: Els bisbes, és curiós, perquè els decideix el que vindria a ser una de les persones de confiança del papa, que fins fa poc, fins fa un any, era Lleó XIV, era el cardenal Prevost. El cardenal Prevost, Robert Prevost, és a dir, ara el papa Lleó XIV, era la persona que fins fa un any escollia tots els bisbes del món. Per tant, algú de confiança, en aquest cas, del papa Francesc. Feia uns anys que s'havia traslladat a Roma per escollir els bisbes de tot el món.
2: Perdó el comentari, però hi ha d'haver-hi scouting, perquè no pots controlar tots els bisbes del món.
3: És una
2: T'han de passar un informe.
3: És una persona que suposo que li passa molts informes i que també ha de voltar molt pel món per anar fent aquest scouting, de bisbes, o de capellans, de religiosos, per anar dient aquest bisbe d'aquí, bisbe d'allà.
2: Per tant,
3: perdona, també pot ser un càstig.
2: Ah.
3: Tu ets bisbe de Roma, no, de Roma en aquest cas no, bisbe d'algun lloc a Catalunya, que estàs la mar de bé, i et dic, no ho has fet bé, t'envio a vés a saber on.
2: Un bisbat a l'altra punta del món.
3: A l'altra punta del món, que per apartar-te de segons quines coses, també abusos sexuals a l'Església, s'ha fet servir aquesta tècnica per apartar algú sense fer massa soroll.
2: Clar, sense fer un càstig evident, però vaja, ells ja ho saben. Que també això absolutament criticable. De totes maneres, el tema dels bisbats, has de ser del lloc per ser bisbe?
3: No.
2: Bueno, aquest és el cas de Sant Feliu, clar.
3: I no només de Sant Feliu. Prevost, el papa Lleó XIV, que és nord-americà, va ser bisbe de Chiclayo, al Perú, perquè el van enviar allà, i allà va aprendre durant molts anys l'idioma o la idiosincràsia del lloc.
2: Doncs aquesta és la jerarquia eclesiàstica. De blanc el papa, de vermell els cardenals, que a més poden... Clar, si ets cardenal ja vas de vermell, però podries anar de violeta com a bisbe. Sí. Però com que ets cardenal ja portes el vermell.
3: Clar, ja ningú renuncia al vermell de cardenal, suposo, quan li donen. No sempre van de vermell, és veritat que sobretot en coses institucionals llavors sí que van de vermell, però no sempre van de vermell.
2: Perquè a Catalunya qui tenim de cardenal és el bisbe Omella, suposo.
3: El cardenal Omella, i ara mateix sí. Sí, el cardenal Omella.
2: Doncs escolta'm, Arnau, la setmana que ve ja et saludarem des d'algun altre lloc.
3: Des de Madrid, si tot va bé.
2: Des de Madrid, seguint la visita del papa. Un plaer, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres, cuideu-vos.
2: 11 i 10 minuts, fem pausa i de seguida el plat estrella, va.
6: RAC 1. Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi! El Comerç Local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Ara a Fimen, samarretes de tirants per dona, 3 per 7 euros. I samarretes interiors infantils, 3 per 6 euros. Fimen, tan senzill com això.
8: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
9: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
10: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
11: RAC 1. El món a RAC 1. Cada matí, de 6 a 12, amb Jordi Basté.
12: Francesc Torralba, filòsof, teòleg, pedagog, bon dia, professor, i moltes gràcies.
13: La crisi d'autoritat del mestre és oceànica, no només per part dels alumnes, sinó també per part dels mateixos pares, que qüestionen, analitzen, cada cop més critiquen les posicions i les defenses que fan el mestre, no? Si el mestre exigeix una mica, malament. Si no exigeix, és massa permissiu. I molt sovint, les famílies deleguen tota la funció educativa a l'escola. I nosaltres ja paguem a final de mes, vostès l'han d'educar. Clar, aquesta deixadesa té efectes perniciosos. També et diré una cosa, hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums i llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? I això ens exigeix molt, també, els professors i els docents.
14: Si voleu recuperar aquest i altres continguts del món a RAC1, aneu a RAC1.cat, a l'apartat RAC1 Podcast.
11: RAC1. Tots som u. Amb l'aplicació de RAC1 tens tot a cop de clic.
15: Descarrega.
11: Podcasts exclusius.
15: Streaming.
11: Doble reproductor RAC1 i RAC més 1.
15: Contingut a la carta.
11: I escolta el que vols quan ho vols.
15: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
11: A RAC1, via lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.

0: Vinga, com arriba el plat estrella, ja sabeu, converses de sobretaula amb gent interessant que ens agrada fer avui des del restaurant Catalina Gavà, que és un lloc extraordinari, no només perquè estem al costat del mar, sinó pel menjar, evidentment, i per la pineda sensacional que tenim al costat. Què tal, Toni García? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Mira, ja tinc aquí a l'Òscar Manresa. Com estàs, Òscar?
2: Molt bé, molt bé.
0: Bueno, escolta'm, ja ens estan començant a portar coses, Manresa, què és el que farem avui?
2: Bueno, avui farem un festival. Això és un sàndwich elegantíssim,
0: sí,
2: de salmón.
1: Hòsties.
2: Com a aperitiu que es posaré avui. Però no poden faltar les
0: soves. Literalment són uns petits sàndwiches.
2: Sí. Avui tenim sort que no és el Malcolm.
0: Sí.
2: Llavors podreu triar més coses. Si no, ja seria acabat tot, ja. Doncs després farem l'anxoveta, pa amb tomàquet, boníssima, uns bunyols de bacallà, espectaculars. No poden faltar els calamars.
0: Amb ceba, no? Encebats.
2: Encebats. Xup-xup, que ja estan fent xup-xup. I acabarem amb el famós, inolvidable, entranyable rodaballo del Catalina.
0: Home,
2: el turbot.
0: És dels millors turbots que hi existeixen.
2: Sí, a més farem una peça gran, una peça de 3 quilos i mig, 4, i així jo podré sopar aquesta nit. Perquè no hi ha el Malcolm.
0: Sort, perquè si no el Malcolm se l'acaba. Gràcies, Òscar. Sempre un plaer. No sé si a la convidada li va bé el menú, diguem-ne, però en tot cas, ara li preguntarem, perquè ens fa molta il·lusió. A una persona que a més és molt, molt, molt estimada a casa nostra, una actriu molt estimada, d'orígens familiars estrangers, del nord d'Europa, podríem dir, de cognom del nord d'Europa, també, la gran de tres germans que han acabat sent artistes tots ells, amb una gran carrera a la tele, al cinema, al teatre, evidentment una de les cares visibles de la sèrie més important probablement de la història de TV3, com és Plats Bruts, amb el que té això, evidentment, d'orgull, però també segurament de llosa, i últimament l'hem vist en un format que espero que hi hagi segona temporada, perquè la veritat és que està molt bé el 3CAT, que es diu Ets i Uts, d'episodis molt curtets, que veurem si té aquesta continuïtat, i on precisament també juga amb aquest pes d'un personatge que li ha marcat la vida, com és l'Emma. Com estàs, Mònica Glenzel? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Ara parlarem de tot això, però el menú et va bé?
3: No, meravellós, m'encanta.
4: Imagina't que no, res.
3: No sóc de peix.
4: A mi porta'm un arròs.
0: Bé, tenim la Mònica Glenzel, que et dic que és una de les persones, jo diria, en el món de l'actuació més estimades de casa nostra, però abans li volia preguntar si és cert que té un antecedent, no sé si familiar o fins i tot propi, amb el tema de la restauració.
3: Sí,
0: sí,
3: la meva mare era cuinera.
0: Era cuinera,
3: Tenia un restaurant al Masnou. Bueno, primer va obrir una Gràcia, que encara és obert, el va traspassar, on jo vaig pringar moltíssim allà.
0: Quin era, per saber-ho?
3: Cal Boter.
0: Cal Boter,
3: on està? Al carrer Tordera.
0: Tordera.
4: I què feies allà? Cambrera, cuinera...
3: Tot.
4: De tot, eh?
0: Acaba de posar, la gent no ho ha vist, una cara, com dient...
4: Una cara de mare santa.
0: No saps el que vaig haver de dir.
4: Ho has recordat i estava patint.
3: És que ser fills de restauració, mare meva...
4: A quina edat estem parlant, això?
3: Doncs a partir dels 13-14.
0: Caps de setmana, no?
3: Festes de Gràcia, tot.
0: M'han dit que fins i tot et vas lesionar.
3: En el restaurant? Sí,
0: sí,
3: és veritat.
0: Sí.
3: Mira, encara tinc la cicatriu.
0: A veure, el dit?
3: Es veu així, és una...
0: Ai, ratlleta. Calla! Què li ha passat a aquest dit?
3: Doncs que amb la màquina dels embotits se'n van d'un trosset.
0: Què tallaves? Recordes que estaves tallant?
3: Fuet.
4: I vas servir el tros de dit o et vas donar compte abans?
3: No, me'n vaig adonar, perquè em vaig fer una sangada de l'hòstia. El que passa és que allà era embolica-t'ho i continuem.
4: Embolica't i segueix tallant fuet, no?
3: Correcte.
0: Sí, però vas haver d'anar a l'hospital, suposo, amb això, no?
3: I vaig anar després.
0: Ah, quan veu acabar el
4: tot. Sí.
0: Però estic notant un esclavatge, fins i tot, sí, no? De la família Glenzel.
3: Et tiraven pebre.
0: Què?
3: Per tallar una mica l'hemorràgia i embolicat.
4: Sí,
3: no passa
4: de tirar pebre. Sí, clar. I també posar-la a l'aigua bullint.
0: O una guillotina, també funciona molt bé.
4: Sí.
0: Deixa de...
3: No, però també havíem fet coses molt divertides. Com que abans no es pagava amb targeta, quan acabaves el servei hi havia molts bitllets. I saps allò de les pel·lícules, de dir... Ah! I doncs, de tirar-los a l'aire.
0: Com dient, avui hem fet no sé quant de caixa.
3: Ah! Ara amb tiquets de targeta no mola tant.
4: Ara no et pot fer.
0: Ja, no mola. Però això devia ser petit i els pares emprenyats, si feies això, no?
3: No, la meva mare també.
0: També ho feia. Molt a favor de la teva mare, sense conèixer-la, ja molt a favor. Tu ets gracienca, per tant, eh?
3: Total. I vaig viure molts anys a Ciutat Vella, però això de ser mare i tot això, vaig dir, torno al meu barri.
0: Al teatre?
3: Total, als Lluïsos de Gràcia.
0: Home, els Lluïsos, allà a la plaça del Nord, no?
3: Sí, però jo no el feia, jo allà només l'anava a mirar.
0: Anaves a veure?
3: Sí. Em donaven 5 pessetes per comprar-me l'entrada i anava tots els diumenges, a vegades la repetia. I jo allà vaig saber que...
0: Sola? t'enviaven al teatre sola?
3: Amb els meus germans.
0: Els teus pares?
3: Sí.
0: Escolta, s'està complicant.
3: Però això
0: teatre,
3: no. Minut a minut
0: s'està complicant la relació familiar.
3: Als anys 70 els nens anaven por ahí. També anava a la plaça Rovira a tocar la flauta perquè molestava a casa.
0: Com?
1: Quan no estava al restaurant, estava a la plaça Rovira a tocar la flauta o al teatre, nen. A casa no hi era.
0: Però perquè a casa si, si tocaves la flauta molestaven...
3: Molestava a casa.
0: Anaves al carrer.
3: Sí, no estudies tant la flauta. I aleshores me n'anava al bar i molestava tota la plaça.
0: De totes maneres, aquest teatre, hi anaves perquè volies o...
3: Sí, a mi m'encantava. Jo sabia que volia fer alguna cosa dins el món del teatre, que seria actriu, no ho sabia.
0: Ja. Hi havia algú a la família que s'hi dediqués?
3: No, ningú.
0: La mare era cuinera, el pare?
3: Treballava a la Bayer, comptable de la Bayer.
0: Però tu pare és alemany.
3: No, el meu pare va néixer a Barcelona, eh? Els meus avis van venir per la... Bueno, això que venien els alemanys després sí. de la Segona Guerra Mundial, que sí. hi havia el Franco que els cuidava una mica més bé i eren malalts de... Doncs per això va venir.
0: Hosti!
3: I aleshores el meu pare, el que passa és que els alemanys portaven els fills al col·legi alemany, només es movien amb la comunitat alemanya... I el meu pare era un catalanista a tope.
0: Ell, per tant, ell sí que devia parlar alemany perquè...
3: No, parlava en català amb el meu pare.
0: Però ell devia parlar... Ell devia conèixer
3: l'alemany. La meva àvia tenia un castellà justíssim, català per descomptat zero.
0: Ah,
3: i llavors... I el que sí que totes les amistats de la meva família eren els alemanys de Barcelona.
0: I llavors a tu et van ensenyar l'alemany o no, el teu pare?
3: No, el meu pare no volia.
0: No volia?
3: Sí, perquè, clar, és que les històries que venen dels que venien d'aquella
4: clar,
3: època...
4: Eren terribles.
3: Sí, aleshores ell era bastant, rebutjava bastant el seu origen.
4: No t'acabessin esquitxant totes aquestes històries que...
3: Ell necessitava trencar amb aquest...
4: Amb el cicle, no?
3: Sí, exacte. Jo el primer cop que vaig anar a Alemanya va ser amb la meva tieta al desembre del 80... 87, 88, quan va caure el mur, per veure família que teníem a l'altra banda.
0: Hòstia, a sobre teníeu sí. la família repartida.
3: I aleshores vaig anar per primera vegada.
0: I no vas amb el teu pare, llavors?
3: El meu pare es va quedar, no hi va anar. I vaig anar amb la meva tia.
4: No hi va tornar a Alemanya el teu pare?
3: Li tocava anar per feina, un cop al mes.
0: I sí. no va voler veure la caiguda del mur?
3: No.
0: Però per, llavors era pur dolor, el que sentia per el seu país d'alguna vegada, el país dels avis.
3: No? Bueno, sí, no en vaig parlar gaire.
0: Ostres! No, però és un impacte, això, eh? Perquè realment... No, perquè a vegades aquestes històries...
3: Home, clar,
0: no?
3: És que jo tinc el carnet ari dels meus avis.
0: Què dius, ara?
3: Clar, l'havien de tenir.
0: La demostració, diguem-ne, que eren alemanys bons, diguem-ne, eh? Per part dels nazis.
3: Sí.
0: Ostres, quin impacte. Però tu saps si els teus avis eren, diguem-ne, els avis tenien càrrega política, diguem-ne,
3: no,
0: havien estat implicats
3: molt,
0: o no?
3: No, eren molt joves. O sigui, el meu avi es va incorporar a files amb 18 anyets, la meva àvia la van enviar al front d'infermera amb 16, és a dir, no eren... Però vaja, els van educar.
0: Clar, és el que van viure,
3: sí,
0: clar.
3: Exacte, sí.
0: Hosti, és
4: fort. El teu avi en parlava amb el teu pare d'això, n'havia parlat alguna vegada?
0: No devia.
3: Va, el meu avi va morir bastant jove, a conseqüència de les ferides de guerra, i és que tot era molt tabú. Bé, també passa aquí amb la Guerra Civil. El meu avi només m'havia explicat les batalletes de quan s'escaquejava, no de les coses que li van passar.
0: El teu avi de part materna.
3: Sí, el Ribas.
0: Bueno, és tota aquesta generació que a vegades no li donem... transcendència, perquè a més ara ja no hi són, no? Home, clar, si tu tenies una família creuada per les dues bandes, no? O sigui, havien patit una guerra per un cantó i una guerra per Espanya.
4: Això jo crec que no s'entén molt, perquè la majoria de la gent que ho va viure o és mort o s'està morint.
0: No, clar.
4: Però el que va passar a Europa...
3: I ara aniria tan bé que ho expliquessin, no, el que està passant.
4: Bueno, perds aquesta gent i perds... Lo dolent és que perds aquesta gent i perds la memòria, segur.
0: En tot cas, la Mònica Glenzel, amb tota aquesta trajectòria familiar, diguem-ne, amb aquest pes, com deia abans, el seu pare era un gran catalanista, i de fet, la pròpia Mònica Glenzel ho ha dit, ella, que no és una gran catalanista, i de fet, moltes de les coses que fa, jo tinc la impressió moltes vegades, que tenen a veure amb una certa preocupació sobre la llengua, sobre la cultura, sobre la permanència del país, i això és una evidència en l'última feina, no? En aquest ets i uts del 3CAT, que després en parlarem. En tot cas, anaves per actriu, em deies abans?
3: Jo de petita volia ser metge. I quan vaig acabar el batxillerat, per si no entrar a l'institut, vaig pensar, potser faré química. Però per sort vaig entrar a l'Institut del Teatre.
4: No, Dios, tia, no sé.
0: I a casa, què els hi semblava, això?
3: Ho vaig pagar jo, no sé. Vull dir...
0: No vas ni debatre-ho, no?
3: No. Van ser bastant guais, perquè no em van dir res fins al dia que van veure que m'estava guanyant bé la vida, aleshores van dir, Va, ens està bé.
4: Nena, bé.
0: Que sàpigues que ho hem patit una mica fins ara.
1: Vam estar parlant però... amb ta mare
4: i bé.
3: I bé.
0: I llavors arriba a l'Institut del Teatre, la Mònica Klenzel, i coneix dues persones, em sembla que, evidentment, també li canvien la vida moltes persones, no? Però Jordi Sánchez i Joel Joan.
3: Sí.
0: Que no sé si éreu exactament de la mateixa quinta, sou de la mateixa edat, del mateix any o no?
3: No, el Jordi és 6 anys més gran que nosaltres.
0: Acabant travessant.
3: I el Joel i jo sí que som de la mateixa edat.
0: És veritat que el Jordi ens havia explicat en el seu dia, no?, que havia estat a la Vall d'Hebron,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
0: que...
3: sí, ell és
0: d'ATS. És d'ATS, que s'havia espantat quan li van dir mira, aquesta feina és per tota la vida. I va dir, no, saps què?
3: No, no.
0: Fujo, no?
3: De fet, ell venia a estudiar a l'institut i a les nits anava a la Vall d'Hebron a fer guàrdies d'hemofília.
0: Imagina't. Què va passar amb aquest grup de tres?
3: Ens vam fer molt amics des del primer any. I després, una cosa que passa, que ens va passar al Jordi i a mi, és que a dintre de l'institut ens tocava fer moltes escenes junts. Vam acabar sent parella artística.
0: Que finalment fundéssiu Crampac tots junts, no? I tiréssiu endavant. Tenia a veure amb què teníeu una mirada similar de la idea de fer teatre, d'un tipus de teatre concret, o què?
3: Bé, de fet, quan vam acabar l'institut vam muntar una companyia que es deia Rebecca de Winter,
0: sí,
3: que érem 9. I allà ens en vam adonar que coordinar 9 persones era massa complicat. I allà sí que ens en vam adonar que el mateix tarannà i la mateixa ambició i ganes estàvem nosaltres tres.
0: Què volia ser? És a dir, hi havia una actriu que volia fer un musical, o actriu dramàtica, o un personatge de no sé què, o anar a fer més tele que teatre, o més teatre que no pas cinema. Qui era aquella
3: no,
0: Mònica?
3: No anava gens programada amb un objectiu concret. M'ho estava passant molt bé, em divertia, m'encantava explicar històries, m'encantava ser productora també perquè triàvem les històries que volíem. De què parlem? De la tirania de la bellesa? Va, sí! Soc lletja, saps? Jo que sé, Crampac era de compartir pis,
0: sí,
3: com
0: sí.
3: Era Plats Bruts.
0: Sí, sí, sí.
3: De coses que ens passaven i va, fem això, i això és el que més m'agradava.

0: abans que et pregunti un moment per plats bruts, deixa'm passar per Alets i Uts, perquè t'he de dir que a mi un dels primers impactes al veure la sèrie, que recordem que és aquesta sèrie, que són 13, 14, 15 episodis, no recordo.
1: N'hi ha 20.
0: 20?
1: Hosti, sí, són curtíssims.
0: Però són curtíssims,
1: eh?
0: Són 6 minuts d'episodi. Està molt ben parit. La idea, diguem-ne, que de fons és un jove que vol fer un programa per 3CAT, precisament, explicant, diguem-ne, Catalunya o viatjant per al país, i demana a la seva tieta, que és l'actriu conegudíssima Mònica Glenzel,
1: sí,
0: no?, que l'acompanyi, que, en fi, que es faci, que la converteixi com una de les estrelles, diguem-ne, del programa, no? Crec que està molt ben jugat la idea que aquesta Mònica Glenzel li recorden permanentment, sobretot al principi, que si és la Emma de Plats Bruts, no és la Emma de Plats Bruts, etc. O sigui, està molt ben jugat. Des del meu punt de vista, em sembla una ironia molt ben parida.
1: En el fons, em passa tant,
0: clar,
1: que vam dir, pues ja està. Pues
0: és això, utilitzem-ho.
1: Sí, sí, exacte.
0: No, és que abans deies una cosa que crec que és molt important i després, si vols, també ho ataquem, que és que la idea d'utilitzar el que et passa a la realitat, el fet que féssiu crampa quan éreu un grup d'estudiants que compartien pis, el fet que féssiu plats bruts quan éreu un grup que també o estàveu compartint pis o estàveu en aquelles primeres fases, diguem-ne, de crear una vida adulta funcional, diguem-ne, no? Crec que té tot el sentit del món i és una cosa que es fa a tot arreu i funciona molt bé, no?
1: Però jo també trobo graciós el fet d'aquest estigma que tinc, no? Una mica ets l'Emma, doncs també té aquest, per mi té un punt de comicitat que a més,
2: no ens podem...
1: natural.
2: Quin és el dia que tu te n'adones de que has passat a ocupar un lloc en l'inconscient col·lectiu català, no? I que sempre saps aquell personatge?
1: Quan vaig veure que es reposava per cinquena, per sisena, per setena, per vuitena vegada.
0: Clar.
1: Durant el procés, no, eh?
2: No, eh?
1: Em va agradar molt, ens agradava molt i estàvem supercontents que després de tot l'esforç i tota la nostra il·lusió, la gent s'ho estigués mirant.
0: És que teníeu 20 i pico d'anys, allò. Era la primera sèrie que fèieu, no? I per TV3,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, i ens va costar colar la sort del...
0: No volia TV3, no? Aquella
1: quan hi vam anar nosaltres sols, no. I va haver de... Bueno, l'Andreu Buenafuente ens va ser el que va dir, ei, a mi això que proposeu m'agrada, ja us ho porto jo.
0: Com va anar amb lo de l'Andreu? És a dir, per què us va conèixer l'Andreu?
1: Perquè va venir a veure Crampac.
0: Ah, va venir a veure...
1: A la Villarroel.
0: A la Villarroel. I va, sí, i va dir, hòstia.
1: I aleshores ens va venir a saludar i vam dir, mira què tenim.
0: Mira, Andreu, fita. Mira, Andreu, per cert, si t'ha agradat això, tenim una altra cosa que potser també t'agradarà.
1: Exacte. Però el fet de que entréssim, de que es pogués fer sitcom, de que hi pogués anar-hi públic, de que poguéssim utilitzar el llenguatge d'això, aquesta llibertat ens la va donar ell.
0: Públic no n'hi havia hagut fins aquell moment.
1: No, Catalunya no.
0: Era tot enllaunat, no?
1: No,
0: riures si o les reaccions.
1: No, exacte. Bueno, hi va haver un equip de TV3 justament amb l'Oriol Grau que se'n van anar als Estats Units a dir a veure com ho fan aquests yanquis.
0: He de reconèixer que el públic és una clau fonamental de l'èxit de Plats Bruts, no? O sigui, la reacció...
1: No, i teníem superpresent que teníem 3 càmeres, quina era la teva, quan anaves punxat, tot això, però és que just al darrere teníem el que a nosaltres ens dona la vidilla, clar, que era el públic.
0: Clar. Ara la idea de sitcom també passa molt més per la cama de primera, no? L'actor que es dirigeix a la càmera, com dient, veniu aquí,
2: això que, deia, no sé això que et deia del metallenguatge, no? Uh-huh. Que és la sèrie dintre de la sèrie, etcètera, etcètera. Això es porta molt.
1: Sí.
2: I s'està fent cada vegada més, no? El fet que un actor participi amb el seu propi personatge dins un projecte, uh-huh, no? Jo recordo, un dels primers que jo recordo és el de My Name is Joey, te'n recordes? Que era el Joey de Friends,
0: sí,
2: que era fent de Joey després de Friends, que tothom li deia Joey. I el tio està fins al rabo, que li diguessin.
0: Hòstia, que bo.
2: Jo no sé si tu en algun moment això et causa una afectació emocional o mental.
1: No, en aquell moment ja et dic, és que jo la cosa que es va fer grossa la vaig començar a percebre un cop ja l'havíem acabat. O sigui, què és aquestes reposicions? És que fins i tot a vegades algú de la tele m'havia dit, ei, perdoneu, saps? O és que... No, i després són els mateixos de la tele que et diuen, no, és que no et podem agafar perquè tothom encara recordes massa.
2: Això t'ho han dit, eh?
1: Sí, clar. Sí, vas molt bé perquè paper, però és que encara veig l'Emma. Jo pensava, doncs, deixa de reposar.
2: Més de la merda. Sí, de la merda.
0: Clar, o sigui, això és molt interessant el que apuntava ara, que deia, quan vas adonar-te del problema, no va ser mentre feia la sèrie, sinó quan el públic successivament apareixia de nou, no? És a dir, els nanos que en tenien 13 a l'any, o 15 o 20, a l'any 99, tornaven a aparèixer a l'any 2005 uns altres nanos amb 13 anys, a l'any 2010 uns altres nanos amb 13 anys, al 2015 uns altres nanos amb 13 anys i el 2020 un altre cop, no?
1: No, i a més de vegades jo faig vida molt normal, però tot d'una surto al carrer i dic què ha passat? Que tothom em mira i tothom em diu coses.
0: I ha passat, doncs, que, bueno, algú, sí, o han reposat un episodi o el que sigui.
1: Exacte. No?
2: Has entès quin va ser el motiu, no?, que va fer que allò es convertís en un bombasso bestial?
1: Hi havia 6 guionistes, per mi, meravellosos. I després, a la sèrie havia el Villanueva, que és un actoràs, la Montse Pérez, la Barbany, jo penso que, i a més vam fer companyia, érem família. Massa intens tot plegat, però va ser família.
0: Bueno, sí, de fet, ho heu explicat molts cops que vivíeu junts, o gairebé junts, no, allà a Ciutat Vella, no?
1: Sí.
0: En aquell moment màxim d'audiències milionàries, de cop, igual anava pel carrer i us veia els tres junts.
1: Perquè treballàvem junts i, a més, érem molt amics.
0: Ah, clar. Una vegada parlant amb el Joel Joan em vaig adonar que molts dels personatges que ha fet en la ficció tenen coses d'ell, clarament, no? O sigui, em va reconèixer que el David, algú que vol triomfar i que ve d'una família bona, amb un pare que s'hi oposa, doncs, ostres, aquest és David Güell i ell és així, no? I jo pensava, la Emma... té
1: no
0: una cosa
1: així.
0: No, però té una cosa que vaig pensar, que no sigui que la Mònica ho té, que és aquesta cosa, aquest aire antisistema, aquesta idea d'un ocupa que no es regeix per les normes habituals i que li agrada jugar aquesta fina línia entre el que és habitual i el que no. No sé si tu tenies una mica punk i una mica ocupa.
1: No,
0: una
1: era,
0: mica...
1: ho era, ho era.
0: Sí, veus? Ho sabia.
1: El que passa és que, clar, ells van tenir la desavantatge que ells escrivien els guions,
0: ah,
1: i vulguis o no, i acabaven sense voler posar molta petjada de la seva personal. Mm-hmm. Jo, amb aquell text, vaig fer el meu clown, mm-hmm, i el meu clown era, doncs, aquesta punky naïf.
0: Però eres punky aquella època, una mica?
1: En aquella època jo ho havia superat. Però jo, però dels 14 anar, als 19, molt.
0: Sí, eh?
1: Molt.
0: D'anar a concerts i,
1: i cresta. Pogos.
0: I... pogos?
3: No, anar a fer pogos, eh?
1: Pogos ballar, nens.
0: Pogos ballar, nens. O sigui, la gent que no ho sàpiga, el ball del pogo, bueno, és bàsicament anar-se a fotre hòsties, no? Xocar un contra l'altre, bueno, tal.
1: Sí, però...
0: Sí, home.
2: Depèn del concert.
0: Sí, però vull dir que és
3: sí,
0: allò que...
3: Si vas a fer pogos més massa... specials, és un pogo més tranquil, bueno, que et dones cops però no et mates.
0: Però la massa, diguem-ne, que es mou amb...
1: Sí, és un
0: col·larme
1: a concert, sí, sí, tot això sí ho feia.
0: Però a on anaves, a veure què?
1: No sé, per exemple, jo el meu primer concert va ser al Nicaragua Rock, amb 14 anys.
3: Ja vas anar al Nicaragua Rock?
1: Sí.
3: Cortar-t'ho, la polla.
0: Cortar-t'ho, eh?
1: El millor.
0: Amb 14 anys?
1: Sí.
3: L'odi social.
1: I saltant des de les torres dels bafles, va ser genial.
0: Què? Això
3: ho estàs gravant, tot això?
0: Amb 14 anys, o sigui, puges a un concert de cortar-t'ho als bafles i et llances al públic?
1: Es feia tots, era molt divertit. I la gent aguantava. La gent aguantava, no s'afectava la penya.
0: Per favor, Sarri, Sarri, i bé. Vinga,
1: total,
0: cap a...
1: era lo más. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri.
0: Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Una última qüestió sobre Plats Bruts, perquè ho he de treure. O sigui, no entenc que a l'any 99, 2000, 2001, 2002, que es fa aquesta sèrie, que és la sèrie més important des del meu punt de vista, i com deia el Toni, la millor, una de les millors de comèdia d'Espanya, històriques, amb perdó, no estigueu forrats. En matèria de copyright, d'haver lligat un contracte que tingués una
1: zero,
0: mica més de
3: merchandising, no sé què.
1: Oh, aquest any passat, el juliol, em van donar uns 50 i algo euros.
0: 50 euros?
3: Conya, no?
1: No.
3: En sèrio?
1: Sí, per això et dic que és, per això és aquest rotllo enverinat de dir, vale, soc molt popular, això potser m'impedeix trobar alguna feina, però és que jo no estic vivint d'això.
3: Ni tan sols em compensa pel cantó financer, no?
1: No, clar.
3: Que dius, no, mira, em vaig forrar, com a mínim tinc aquests calés guardats.
1: O vaig rebent els drets d'imatge.
3: Clar, clar, royalties, perquè... diguem-ne.
1: No, no, zero.
3: Però hi ha royalties, eh?
1: Bueno, aquests 50 euros...
0: 50 euros és com un, bueno, és una broma. És que clar, imagina't.
3: 50 euros.
1: És que, a més, jo l'única cosa que els hi vaig dir a Ets i Uts és dir, ei, dieu que m'he comprat una furgó de 80.000 euros en la sèrie? No. Això
3: no pot ser.
1: Sí. Això sí que és molt mite.
0: És que és molt fort, perquè... Quantes temporades van ser? Perquè al cap i a la fi... Vull dir...
1: Vam fer 75 o 76 capítols.
0: Clar, en algun moment, una renegociació, diguem-ne...
1: Jo penso que van jugar, o vam jugar tots plegats, que nosaltres principalment ens feia tanta il·lusió fer-ho. El que passa és que la gent pot, es pot rectificar, no? Perquè ara que hi hagi el canal temàtic...
3: Clar.
0: No.
3: Res, eh?
1: No.
0: I sobre això... Vas entendre que tenint aquest superèxit hi haguessin moments que tinguessis unes certes dificultats per treballar en algun moment, que no sé si va passar això realment.
1: Sí que ha passat, o en tot cas el que ha passat és que jo quan he volgut redirigir la meva carrera, doncs no me n'he sortit.
0: Però has tingut èpoques que no has pogut treballar.
1: I tant.
0: Llargues.
1: Força. Jo he tingut plan B, plan C i plan D.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Què eren?
1: I he fet moltíssimes coses. Sí, i a més, jo he sigut... Bueno, he sigut viscut sola amb la meva filla i no podia... I no tenia on traven les garrofes a casa meva perquè les duia jo, no?
0: I què feies?
1: He fet de tot. Des de que hem fet de com de masovera, de gent que té propietats, he ajudat a la meva germana amb les motxilles, o sigui, jo soc... vull dir, puc fer riscos laborals, soc tècnica en riscos laborals.
0: Vas treure't el títol mentre estaves, diguem-ne, a l'atur.
1: He fet coses d'aquestes, sí. Que no m'ha importat, perquè a més, conèixer gent fora també d'aquest àmbit també mola molt, eh? Vull dir que m'agrada molt i tot, i jo em fa falta una cosa, l'aprenc, i en aquest sentit no me'n desdic, ni al contrari, eh? Sí. Home, la meva filla sempre em diu, quan estàs fent teatre o estàs fent tele, estàs més feliç. Ah. I clar, és el que m'agrada.
0: La Edna, la teva filla, no? Quina edat té ara, per
1: 21.
0: Ser? 21.
1: Però vull dir que no em cauen els anells, que a mi, i a més no he sigut mai d'entretenir-me amb penes, ni jo hauria pogut ser, o jo seria, o... Això...
0: La idea d'una carrera a Madrid i tot això no es va donar, ni t'ha interessat especialment en res.
1: Jo, abans de Plats Bruts, vaig estar en una producció del Centro Dramático Nacional, que vaig fer molts amics, però vaig dir, jo aquí no em quedaré.
0: Per què?
1: M'hagués alcoholitzat d'entrada, perquè va anar a sac.
0: Ah, sí?
1: Sí, si tu volies socialitzar i una mica integrar-te allà, o si treballaves i anaves de farra.
3: Jo vaig marxar de Madrid, i això ho he explicat moltes vegades, perquè tu sorties a treballar a les 8 de la tarda i tornaves a casa a les 5 del matí.
1: Correcte.
3: Ja fos dilluns, dimarts, dimecres, i si volies formar part d'aquell equip humà, d'aquell grup, tu havies de seguir aquestes normes. I les normes eren que tu a les 8 t'hi vas a tomar una canyita. La canyita, l'altra canyita, l'altra canyita...
0: No cal que et piguis tan fort, eh?
3: I a les 5 del matí sorties el Toni 2, que havies intentat tocar el piano una peça dels Beatles...
0: El Toni 2, eh?
3: I anaves a dormir.
0: O sigui, vas veure clar que allà no era el teu futur, per aquesta cosa, aquesta manera de viure...
1: Sí.
0: I professionalment també?
1: Bé, després, un cop he sigut mare, tot el que ha sigut... Per mi la prioritat ha sigut compaginar la meva condició de mare, que no pas la professional.
0: L'Edna té alguna aspiració artística?
1: Sí, però a darrere.
0: A darrere què vol dir?
1: Que no sigui... La fotografia li agrada.
0: Ah, sí? Mm. Hosti. I això es vincula...
1: I té una sensibilitat i és la meva millor crítica, eh? En aquest sentit té un criteri espectacular perquè n'ha mamat molt. Mm. Tant pel pare com per la mare.
3: En quin moment et va descobrir com a... actriu, un dia mira la tele va dir, mira...
1: No. A més, ella diria que no ha vist mai un capítol sencer de Plats Bruts.
0: No.
3: En sèrio? Però perquè no li has deixat? Perquè et veu i diu, no, mira, mama.
1: No, jo m'ha mirat, era petitoneta i un dia va haver sortit de l'escola plorant i diu, és que em diuen que la meva mare vende cocos. No li agradava. No li agradava.
0: No! I clar, és aquell episodi de la platja, no?
1: Sí, clar.
0: Anaven en cocos...
4: ¡Coco! ¡El rico coco para el niño y la niña! Que ya sí que rima con piña, pero no llevo piñas porque llevo cocos!
0: Per al niño, per la niña... Sí, sí. Hosti,
1: en canvi, el teatre ha vingut molt i ha vingut a veure funcions que les ha vist 15 vegades, eh?
0: Hosti, que fort.
1: Perquè li agradava venir al teatre, jo la posava en el mateix escenari amb una cadira i s'estava allà quieta i li encantava. Té sensibilitat artística, però no la part de figurar. Mm. Tenir pares populars no és una cosa que li agrada.
0: Clar. Home, a veure, si el teu pare es diu Joan i la teva mare es diu Mònica Glenzel, és veritat que potser dius aquesta vida de...
1: que no, et jo vull ser carrer, jo, que és, el més normal. Jo vull ser jo.
0: Clar.
1: No vull ser la filla de...
0: Pot ser que coincidís que et quedessis embarassada amb el final, diguem-ne, de tot aquest període de Plats Bruts i...
1: Sí.
0: No? El fet de ser dona t'ha afectat molt més directament a la carrera que potser alguns dels companys que estàveu en aquella sèrie, clar.
1: Ah, no, per descomptat.
0: Sí, no?
1: El que passa és que també ho sabia, perquè ja ho veia, que això li passava a totes les actrius. Mm. Però vaig jugar que m'estimava més ser mare, que és bastant, bastant xulo. Mm.
0: El teu pare va arribar a veure tota aquesta, diguem-ne, trajectòria? No. El teu pare va morir jove?
1: Va morir... Mira, justament s'havia acabat d'estrenar la primera temporada de Plats Bruts.
0: Ah.
1: I no estic segura si em vam arribar a parlar mai de la sèrie. Sí.
0: No fotis.
1: Sí.
0: Però sí que t'havia dit ja... Deies això de que la família no t'havia dit res fins ara, fins que va veure que funcionaven les coses.
1: Havíem fet el soc lletja, el crampac ja ens anava bé...
0: Ah, sí, clar.
3: Imagina el seu pare dient-li vendo cocos.
0: Ha, ha, ha, ha. Escolta, i el, perdona, els ets i uts, que no ho hem comentat més. A mi em sembla una sèrie collonuda. Aquest format molt especial de 5 minuts, diguem-ne. I que a banda, això que apuntaves abans, de que tu ets molt catalanista també, si toca aquesta qüestió, o sigui, la preocupació per la llengua, pel país, fins i tot apareix, diguem-ne, la ultradreta, o apareix la gentrificació, sí. No? Apareixen els temes d'avui en dia. Jo espero que hi hagi segona temporada, que no sé si
1: sí.
0: N'hi haurà, eh?
1: Sí, sí, sí. M'encanta, perquè a més està des del sentit de l'humor i des de l'alegria d'explicar que hi ha una llengua que és collonuda. Mm-hmm. No des del... Saps? Des, de
2: des del victimisme, no?
1: Sí. Que és una cosa que tenim bastant els catalans.
2: Sí, fiquem una mica, sí.
1: De fer-lo realment atractiu perquè la gent l'utilitzi. Més que...
2: I sense
1: demanar
2: perdó, no, tampoc?
1: Per descomptat. Que això també, per què
2: ho fem?
1: Que ho fem
2: molt.
1: Sí, no sé.
0: De justificar-nos.
1: Sí.
0: Tota l'estona.
1: O de... És que sóc a Catalunya... Bueno, parlem-lo i ja està.
0: Tu practiques això?
1: Completament.
0: En la preocupació? Sí, eh?
1: Sí.
0: No canvies?
1: No canvio mai.
0: Des de fa molt?
1: Força.
0: Hosti, això...
1: El que passa és que sóc bastant... Quan alguna vegada m'he trobat amb algú que conflicte. No d'això, aleshores jo sempre li dic, parla tu el que vulguis, deixa'm parlar a mi el que jo necessito parlar. I ja està. I normalment això no m'ha comportat cap problema.
0: Clar, perquè hi ha molta gent que li fa por fer això, diguem-ne, per la incomoditat que es pot trobar en una situació quotidiana, diguem-ne.
1: Sí, però jo me n'adono que si no em poso nerviosa i sóc amable, mm-hmm. no em trobo amb rebuig. Mm-hmm.
0: No, però és veritat.
2: Sí, no sé si recordo qui ho deia, això, però deia, vostè és un comediant, fa molt de riure, deia, és que quan faig riure algú és molt més difícil que em vulgui trencar la cara. I a mi això
1: sí.
2: Em sembla com que si tu ets amable i fins i tot tens cert sentit de l'humor,
0: jo crec
2: és
0: que...
2: molt difícil que el teu interlocutor en algun moment es posi agressiu o, saps?
1: Sí, sí, és com... Uau!
0: Hosti,
1: que bèstia!
0: Acaba d'entrar el turbot i era de 400 quilos, sí, però si ho he dit abans. Però com? Però si som 3 aquí.
2: Escolta, digue-li que només... Que només som 3, que et porto una peça més petita.
0: La cara de la Mònica Glens ha estat un poema.
2: Que no passa res si portes 3 tàpers i ens portem una miqueta cada una casa.
0: Però ara ho dic seriosament, que això fa 3 pams mínim.
2: No, quant pesa això, ho saps?
0: 4 quilos!
2: Va, merda!
0: Però què vol de que fem amb això? Però si no podem ni començar, per favor.
2: 4 quilos! Anxoves, el salmó, els bunyols...
0: Deixeu-me dir que com que ens han portat el turbot i crec que no la poden ni gestionar, demanarem unes quantes estrelles d'ams més perquè...
2: Sí, a veure, que
0: portin...
1: Va, endavant.
0: Per favor. 6 mínim, perquè si no això no tira avall.
2: Perquè això no tira cap avall.
0: Però en tot cas...
2: I 4 tàpers.
0: Sí.
2: És que, perdona, 4 quilos i som 3.
0: Bueno, escolta, ja tens la setmana solucionada de turbot.
1: Va perfecte, va perfecte.
2: Jo tenim tot arreglat.
0: Esperarem els ets i uts de la segona temporada mentre esperem el turbot que el gestioni.
2: Perdona, que no m'han dit, a mi em sembla collonuda.
0: Sí, la sèrie és...
2: Una de les millors apostes que ha fet TV3 en molts anys en el món de la comèdia i que funciona d'una manera com un coet.
1: És que l'equip, a més, jo penso que és supertalentós, són joves, però ho fan tot, eh? Ells fan els guions, ells han fet la direcció, han fet el muntatge, ho han fet tot... I són d'un fresc i d'un... No sé, estic superfeliç no de fer més capítols que també, sinó per retrobar-me amb ells i continuar amb l'equip.
2: Només una última pregunta. T'ha servit això per no sé si reconciliar-te amb la tele? Amb la tele nova. No el fet que estiguin reposant tota l'estona una sèrie que ja has fet.
1: Sí, m'ho he passat molt bé. I mira que els últims 15 dies estava amb apendicitis, que no me la van diagnosticar fins que no em va...
0: En el rodatge?
1: En el rodatge.
0: 15 dies amb apendicitis?
1: Sí, t'ho juro.
2: Pensaves que t'havies fet algun cafè?
1: No, m'havia...
0: L'hagués pogut palmar allà,
1: Sí, sí. Després vaig acabar el rodatge i em van operar d'urgències amb peritonitis. Total.
0: Però no vas notar alguna cosa, eh?
1: Bueno, no, jo vaig anar 5 vegades a urgències. Sí.
0: Home, llavors tenim un altre problema.
2: Home, perdona.
1: El que passa és que veig els capítols i dic... Que bé que sé disculpar.
2: Que bé que sent que tenia apendicitis.
1: Feia un mal.
0: Mònica Glensen, ha estat un autèntic plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
1: Igualment.
0: Gràcies, Toni.
2: Gràcies.
0: Va, ara tancarem el turbó.
2: Vinga, fins ara. Vinga.

0: Lliure amb Xavi Bundó.
1: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
2: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
3: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
4: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
5: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. Ni aquí parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
6: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
0: A RAC 1 Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
7: Ara passa un minut de 3:15 del matí. Gran, gran Mònica Glenzel, que l'heu pogut sentir en els últims minuts en aquest plat estrella i amb la seva història particular i en fi, no només vital, sinó també com a actriu. Passat 2:45.
8: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914 t'ofereix aquest espai.
7: Yay!
9: Sí. Oi.
7: Ha començat bé. Ara, Priscila Magrinyà, bon dia.
9: Bon dia.
7: Hola, Tomàs Fuentes, bon dia.
10: Bon dia, guapíssims.
7: Què, com esteu?
10: Molt bé.
7: Com esteu?
10: Molt bé.
7: Algun lío més que hagueu de fer la ruïna aquesta setmana? O no?
10: Només no podem fer periodisme d'investigació cada setmana.
9: Tomàs, en nom de la humanitat et dono les gràcies.
10: No, això la Judit...
7: És un dels episodis més increïbles de la història audiovisual d'aquest país els últims temps.
10: Sí, era...
7: És al·lucinant.
10: Si no sabeu de què parlem, és el tema que...

0: Les ruïnes era una cosa que li va passar fa molts anys.
1: 6 o 7 anys.
0: Que li va, bueno, 6 o 7, no?
1: El 2019.
0: Ah, 2019. Que li va, el van contactar un gran, una gran persona del món teatral.
1: Director teatral.
0: Perquè falsegés la veu.
1: Imités.
0: Montserrat Caballé. I gravés unes veus.
1: Uns diàlegs.
0: No, ella no sabia, sí, no, per què era?
2: No, ella es pensava, sí que crec que sabia que era per una mena de gal homenatge, però es pensava que devia ser com un sketch, un teatret o alguna cosa així.
0: I el que va fer va ser una invitació per falsejar un document de veu que Lluís Pasqual va acabar donant com per real en aquell acte d'homenatge a Montserrat Caballé, que sonava d'aquesta manera, a veure si ho podem sentir.
3: Era l'any 1988.
0: Això és l'acte, ja, eh?
2: Sí.
3: I em van encomanar...
1: al Liceu.
3: L'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Caballé. Afortunadament per vostès i per mi, sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit. Però, en canvi, sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari, i això és el que vull que sentin.
4: Ràdio Reus, aquí a peu d'escenari encara ressonen els aplaudiments després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer disc a duo amb Lluís Pasqual.
5: Mort de vergonya.
4: Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Caballé al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
5: Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podríem tenir sempre la seva veu.
1: Oh.
4: I vostè, senyora Caballé, què li demanaria a Lluís Pasqual?
5: Ai.
6: Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
5: Això és una trampa.
3: Ho entenem? Ho havia decidit ella.
2: Ho havia decidit ella.
0: És increïble, és increïble. La història és increïble.
2: Sí, sí.
0: La història és increïble.
1: Si analitzes el... Perdona, Tomàs.
2: No, només això, que jo no donava crèdit a aquesta explicació. No pot ser. I sí, pot ser.
1: Si analitzes el guió, clar, això és, se suposa que és l'any 88, Montserrat Caballé té 55 anys en aquell moment, acabes de reinaugurar el Teatre Fortuny de Reus, per cert, meravella absoluta, i... ja, el que et pregunten primer és què li demanaries, que no es mori mai, i després l'altre de... si em feu un homenatge, sí, saps? Vull dir,
0: fes-lo tu,
1: perquè la gent no s'avorreix.
0: No, la situació és...
1: Avorrits no estem.
0: Extraordinària.
2: Sí.
0: Ja està.
2: Una setmana més...
0: Coses que només li poden passar per altra banda.
1: Que encara està esperant que li paguin, eh?
0: Tot i que, exacte, que a més va dir que no li van pagar per aquella feina.
2: Saps el més guai d'això? És que la Judit igual ha vingut 3-4 vegades, i sí, no és la primera que va explicar. Va explicar, sí, o sigui, sí, no va considerar que aquesta era la més...
0: la bona.
2: La més heavy, sí.
0: Bueno, en fi, des d'aquí el carinyo absolut a la Judit Martín, perquè és una professional increïble, però és que a sobre ens ha donat un moment de glòria d'aquesta setmana descobrir aquesta història, que em sembla...
1: I va colar.
0: Sí. No, em consta, també... a més, em consta que el Liceu estan mirant-s'ho, perquè, clar...
1: S'ho estan mirant, eh?
0: No?
2: Sí, estan fent una investigació.
0: Estan mirant a veure què ha passat, perquè, clar...
1: Home, és que com queda la institució?
0: Bueno, home, no sé la institució. Aquí, com...
2: Clar, vull dir, ells igual no sabien res, però...
0: No tenien per què saber res. Sí,
2: però...
1: I la família?
0: Però, en tot cas, vaja, aquí s'ha de consultar qui va muntar tot aquest acte i per què es va decidir que es podia falsejar un tall de veu radiofònic, que no sé si va existir mai, però en tot cas es va falsejar.
1: Per... Quico Domènech, que treballava a Ràdio Reus en aquell moment, ja va parlar l'altre dia i va dir que...
0: A Catalunya Ràdio, no?
1: A Catalunya Ràdio, sí, amb el Garriga, que no. Va dir que en aquell moment que va cobrir ell l'acte, i Carles Franzino, sí. I diu, no, i diu, i a més, aquesta ràdio l'any 88 tan antiga ja no la fèiem, fèiem alguna cosa més modernet.
0: Bueno, grans moments. Sí, 8 minuts i arribarem a les 12 del matí. Vaig a fer preguntes o no? Vinga, va. Sí, perquè tinc...
1: Ai.
0: Tinc el Bermut Miró, aquí preparat, de Reus, efectivament, a més.
1: No sé si...
0: Mira, tinc un document de Ràdio Reus de l'any 93, parlant de Bermuts Miró.
2: Recomanant...
0: Ara seria boníssim, que hagués preparat un document. Bé, el Bermut Miró orgànic és un vermut fresc, amb caràcter genuí, elaborat amb ingredients naturals i de procedència de l'agricultura ecològica. Tasteu-lo. I recordeu que aquí tenim una ampolla enorme de 3 litres de vermut, en aquest cas, en reserva. Tu sí. Amb bastons de fusta I

0: qui ens doni la resposta que ens agradi més, no podem fer respostes.
1: Qui tria això? Qui tria la resposta?
0: Mira, jo no tinc el temps ni el...
2: L'Emma, ja farà una investigació.
0: És un sorteig, em diuen. Val, doncs és un sorteig.
1: No saps ni com va el teu programa.
2: Farà una investigació també.
0: No, el programa sí, el sorteig és el que no sé com va, però bueno, en fi. Sí, davant de notari haurem de fer-ho. Doncs podeu respondre la pregunta que us direm a continuació a través de l'Instagram del Via Lliure i guanyar aquesta ampolla de 3 litres de vermuts Miró Reserva. A veure, quan falten pocs dies, si no us aneu assabentat, que arribi el Papa a Catalunya...
1: Vols dir?
0: Quin objecte... És que de veritat.
1: Com?
0: Quin objecte voldríeu que us beneís Lleó 14? No sé si guanya valor sent beneït pel Papa, suposo que sí.
2: Després suposo que a eBay o a
1: Ivan... A Wallapop.
0: Beneït pel Papa, que per exemple no donen un tiquet, diguem-ne, conforme...
2: Bueno, però una foto...
0: Ah, una foto del moment.
2: La PlayStation.
0: La PlayStation beneïda. Hosti, no sé. No. A tu t'han de beneir alguna
1: cosa? L'ampolla de vermut Miró.
0: Bravo! L'ampolla de vermut Miró. Bueno, doncs podeu respondre i farem sorteig a veure qui s'endú l'ampolla no beneïda de vermut Miró. Ja ens ha dit l'Arnau Mañé una cosa sensacional del tema del Papa Mòbil, perquè el Santi Jiménez es preguntava ahir si el Papa Mòbil va per la P7.
2: Clar.
0: I si te'l pots trobar un dia parat al peatge.
2: Sí?
0: No, els porten en avió. Són 4, perquè n'han de portar 3 a Madrid i una a Catalunya.
1: De Papa Mòbil.
0: I llavors,
2: per què 3 a Madrid?
0: Sempre més. Perquè són models diferents i serveixen per funcions diferents, no sé ben bé.
2: Bueno, i llavors perquè no camini el senyor. Però vull dir que això deu contaminar una miqueta, no?
0: Els papamòbils.
1: Els avions militars,
0: sí. Són avions militars de l'exèrcit espanyol, que llavors carreguen els 4 papamòbils, en deixen un a Barcelona, 3 a Madrid, i llavors el que s'obri de Madrid mentre va a Barcelona el porten a les Canàries, que llavors li falta el de les Canàries.
2: Ostres,
0: clar.
2: Molt bé.
0: Bueno, cotxes, no us el trobareu a la P7.
2: I on els aparquen allà? Però no és molt gran, eh? A Madrid. Vaticà, no sé on tenen el pàrquing, a sota de...
1: En bateria
2: de la,
1: o...?
2: De la Capilla Sixtina. Tenen un...
0: No sé quants papamòbils deu haver-hi al Vaticà, això sí que és veritat, és una bona pregunta.
2: Home, no sé.
1: Home, jo fins ara pensava que n'hi havia un, ja m'estàs dient
0: home,
1: que
0: no,
1: n'hi ha
0: 4. Home, no, m'han de tenir només un.
2: Bueno, no sé, jo no en tinc cap.
0: Bueno, clar, però tu no ets un estat.
1: Al Museu de la SEAT, a la Zona Franca, hi ha un papamòbil que no sé si era... No era un SEAT Ibiza, però hi ha un, t'ho juro.
0: Perquè és un papamòbil, de veritat?
1: Que sí,
0: o és,
1: quan va venir, ara m'ho inventaré, no sé si era Joan Pau II...
0: El van fer pujar dalt d'un...
1: Sí, d'un SEAT.
0: SEAT blanc.
1: Sí, sí, sí. Té, amb la bandera del Vaticà i la bandera
0: carai.
1: Espanyola.
0: Uh-huh. Quines coses sap.
2: Sí, sí. I una enganxina de xassis.
0: I el que no sap s'ho inventa. Va, de què hem de reflexionar avui, Anna Pris?
1: A veure, l'altre dia vaig acompanyar una amiga a la farmàcia, que pobra dona està amb les al·lèrgies terrible, i tenia recepta, i vaig adonar-me'n que a les farmàcies encara retallen els codis de barres i se'ls queden.
0: Sí.
1: Per què?
0: Això s'ha encaixat moltes vegades en aquest programa, els farmacèutics, eh?
1: Però per
0: què? Que diuen
1: què?
0: Que es necessita tecnologia del segle XXI i no anar enganxant cromos.
2: És veritat, és que a més amb un cúter allà... Que... Sí, sí.
1: Però no jo em pensava que ja no es feia, això.
2: Sí, sí, sí.
1: Però que... llavors, que després han de passar-ho, o sigui, ho han de donar amb algú que corrobori...
0: Sí,
1: que...
0: això ho entreguen.
1: Ho entreguen a Salut o...
0: Sí, sí.
1: No ho sé, vull dir...
2: Sí, sí, sí.
0: Però no és una... No és que et trobessis una farmàcia que mira, no ha modernitzat el sistema. No, és que encara els hi fan fer així.
1: I llavors hi ha un arxiu amb tots els codis de barres... Perquè quan prescriu això? Després ho cremen? O què fan? Reciclen el paper? Però hem de treure el plàstic, el celo, perquè ho enganxen amb un celo.
2: Però quina teoria de la conspiració creus que hi ha? No. Que hi ha algú demanant Prozac a casa?
0: No, però estem d'acord que no deixa de ser una mica sorprenent.
2: Sí, home.
0: Que any 2026, que... En fi, que pots controlar la temperatura de casa teva des de, suposo, qui ho tingui amb el mòbil,
2: sí,
0: no
2: sí,
0: puguis...
2: Sí.
1: Que ho tens a casa, això, tu?
0: No. Ho he dit pensant a veure què podies fer amb el mòbil.
2: Sí,
0: què es pot fer amb el mòbil? Moltes coses es poden
1: fer.
2: Home, pots
0: connectar la Rumba, per exemple.
1: Sí.
2: Però és veritat que cada vegada és més complicat. Per exemple, això del DNI digital és impossible.
0: Ah, no te n'has sortit, tu?
2: No, és impossible.
0: Vale.
2: He d'anar físicament amb el DNI a una comissaria perquè me'l facin digital.
0: Sí.
2: Pues la gràcia és que no havia de fer això. I em consta que no soc l'únic. No sé, s'hauria de modernitzar. Sí, sí, això, no sé.
0: Però els has preguntat o no?
1: No.
0: Em consta que estan bastant encabronats amb el tema, però bueno.
1: Són gent que em fa molt de respecte als farmacèutics, bueno, no sé per què.
0: I està molt bé que te'n facin.
2: Perquè no te n'hauries de fer. perquè quins altres comerços...
1: Bueno, doncs quan vaig a la fruiteria vaig més tranquil·la, més relaxada.
0: Però en quin sentit estàs nerviosa?
2: Fan por. Vols dir que et fan por?
1: Bueno, fan por. A vegades has de demanar coses que...
0: Ah, perquè tenen informació sensible.
1: Clar, perquè ho coneixen tot de tu, saps?
0: Heu
2: fet mai d'anar... que voleu comprar segons quines coses, sí. I aneu a una farmàcia una mica més lluny.
1: Sí,
2: la
1: evidentment.
2: Sí,
1: evidentment.
2: Vale.
0: El lloc que no tornin a veure mai més. Sí.
1: A un altre barri.
0: Va, de què hem de reflexionar avui, Tomàs Fuentes?
2: Doncs mira, també és molt bé, també, ara que parlàvem de la visita del Papa.
0: Sí.
2: Ara enllaçaré els dos temes, eh? Vaig anar al concert de Bad Bunny.
1: Vas anar a la casita, tu?
2: No, em van cridar. Igual, suposo que com que no l'hem convidat a la ruïna tampoc, doncs la venjança... clar, jo anava mirant les pantalles i a vegades enfocaven gent del públic cantant les cançons.
0: Sí.
2: I a mi em faria pànic que està allà i que m'enfoquin, i jo no me les sé totes les cançons. I que m'enfoquin i haver de moure els llavis i que, evidentment...
0: No coincideixi.
2: I
0: no,
2: i clar, i pensar...
0: A veure, una cançó, per exemple, no? Ara posa-me-la.
2: Ei!
0: A veure, potser no cal que... A veure, tenint en compte que Bad Bunny, com sol ser habitual en tots aquests cantants del segle XXI, tampoc no es cobrin molt la boca per cantar. Saps?
2: Sí,
0: però... No hi ha una pronúncia exquisita de les paraules.
2: Però tu quan...
0: Fixa't ara,
1: per exemple. No canten des del diafragma.
0: Bueno, no canta ell. Això seria vosaltres, no els del públic. No, vull dir, amb la boca mig tancada. Mig tancada i ja està.
2: Sí, però tu, no, quan cantes, imites el cantant o cantes tu? Vull dir... Tinc una amiga que una vegada deia... La vaig sentir... estava cantant una cançó que crec que era de Andrés Calamaro.
0: Sí. I ho feia amb accent calamarià?
2: No, al revés, ho feia en castellà.
0: En castellà normal.
2: Sí, ara
1: normal.
0: De Madrid, jo què sé.
2: Ara no me recordo quina era.
0: De Vallecas.
2: De dir, si la cançó deia Eixos, deia Ellos. Ah, i a mi em semblava molt raro, i és de tu, i és de per què.
0: Però quina cançó has sentit tu, no?
2: Clar, i és de no, però si jo dic Ellos, perquè, i és de no, perquè imita... No.
0: És com escoltar Antonio Font i no Salà.
2: Clar, no? Exacte. Cau el sol... a l'hora baixa.
0: Bueno, a l'hora baixa ni tan
1: sols... Al capvespre.
0: Cau el sol a l'hora... Sí, al vespre.
2: A una hora indeterminada entre les 5... clar.
0: A veure, teniu Antonio Font, aquesta? Alegria. Alegria. Hauríem de buscar Alegria. A veure si podem posar-la. Fem la traducció simultània. A veure si... Igual ens enganxem els dits perquè no trobarem les paraules, eh? A veure, tenim aquí o no?
1: Que saps com es diuen els fills del Joan Miquel Oliver?
0: Sí, Joan i Miquel.
2: Oh, que no se l'oblida, no?
0: Les velles es peten de riure. I els dies s'acaben i els fars il·luminen les góndoles, suposo, des de les cases. I alegria, no?
2: Sí, sí.
0: A veure, més.
2: Les
0: òrbites en sincronia. Bueno, aquesta és fàcil. I els ovnis es pinyen...
2: S'estrellen.
0: S'estavellen.
2: També hi ha una cosa que a vegades no és qüestió... A les lletres d'Antoni Font no és qüestió de que sigui salat, no, que a vegades és de... No sé què vol dir.
0: Sí.
2: Vol dir això, però m'agrada.
0: Les velles que s'aixapen de riure, que es peten de riure, suposo. Sí, però... intueixo. A veure.
2: Per els ovnis... Que...
0: La mar arrissada.
2: A picada.
0: Picadeta.
2: Vermell
0: i calent. Massala i merengada. Això, massala i merengada a pell? Home, doncs jo què sé.
2: Em fa...
0: No ho sé encara ara, ni què vol dir.
2: Deixa la pell seca.
0: Se'm deixa
2: la... No ho sé.
0: Em falta hidratació a la pell.
2: És que clar que no...
0: I alegria!
2: I alegria, home, alegria, ja t'ho dic.
0: Que no, que es peten de riure. Bueno, en fi.
2: Tot això, perdó, ja, és que al final és de, jo imagina't, em fa molta por coincidir amb la desfilada aquesta que farà el Papa, com es digui.
1: Desfilada.
2: I que vull dir, que, perquè passen prop de
0: però el Papa no canta.
1: Això t'anava a dir, clar.
2: No, però igual passa per allà i jo què sé, jo no sé res de...
0: Els gestos,
2: sí,
0: la gestualitat.
2: Sí, invoco a Satan.
0: No, home, no
2: ho sé, perquè em posaré nerviós. No.
1: Però aniràs a veure.
0: En les fases
2: no, però igual me'l trobo. Perquè...
0: Tu, per exemple, això mateix que et va passar amb Bad Bunny, tu si vas a una missa,
2: sí,
0: et passa una mica que no saps els passos, no?
2: Clar.
0: Que el que canten, que si has de dir amén o us ho demanem, senyor.
2: O d'empeus, o...
0: Si
2: o abraçar-me la gent.
0: Si t'ho indiquen, no? Allò de... Ja, us podeu aixecar o us podeu asseure, vale, però si no t'ho diuen... I veu, tu vas seguint una mica el ritme dels altres.
2: Sí,
1: ets Mr. Bean.
0: Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ai, Déu meu. Bueno, aquest era el gran,
2: sí,
0: la,
2: que tinc
0: la gran por, diguem-ne.
2: Exacte, no? De no saber... M'incomoda molt no saber què de fer als... Jo què sé, tu saps quin protocol has de fer quan passa un papa amb un cotxe per davant teu?
1: Bueno, en funció no del que creguis, no, suposo?
2: Bueno,
0: saludar, el que
2: no
0: sigui.
2: Sé,
0: m'acaben d'enviar la foto del papa mòbil de Seat, eh?
1: Ah, oh, a veure,
0: oh,
1: què?
0: Oh,
1: és coquitó.
0: Sí. Bueno, una mica quadradet, pel meu gust, però
1: home,
0: vaja.
1: Home, perquè és de fa molts anys.
0: Que és d'aquella època.
2: Però clar, és un Seat Panda o un Ibiza,
0: sí, no?
2: I li han tret el sol.
1: Sí, és el Panda, potser. Sí que és
0: no
1: el...
0: ho veig, és el Panda.
1: Crec recordar que era un Seat Panda. A veure.
0: No sé si és el Seat Panda o l'Ibiza, espera't.
1: Qui va fer? És
0: Seat
1: el Panda.
0: Panda. Era un Seat Panda, sí,
2: Seat
0: sí.
2: Panda.
0: És que ens han enllaçat a un article de la revista El Motor que diu La història del papa mòbil, cuando Dios viajó en un Seat Panda.
2: Bueno,
0: això no és exacte.
1: És el representant.
0: Jo trobo que és una frase, un titular una mica complicat.
2: Deu estar tot arreu. Per tant, també estava el Seat Panda.
0: Sí, però no viatjava. Bueno, vull dir que viatjaven tots els vehicles de la ciutat de Barcelona en aquest sitio.
2: Va.
1: Però en aquest també.
2: En un Seat Panda també.
0: Un Seat Panda.
2: Sí, però també...
0: Un Seat Panda blanco, eh?
1: Sí.
0: Com és la cançó dels Estopa?
1: Mira, no em passa
2: el... Havia un del Kiko Veneno que era en un Mercedes blanco.
0: No, el de la raja de tu falda.
2: Ah, tuve un piñazo con un Seat Panda.
0: ¡Un Seat Panda!
1: Ah, no, que no és blanco!
2: Papa!
0: Era el Seat Panda papal.
2: És que, clar, a veure, aquest no seguirà les normes de
0: no, oita, de la senyora. Mira.
3: Un Seat Panda.
0: Olé! A veure si ara hem descobert, hem desencadenat aquí una cosa que no se sabia de la lletra d'Estopa.
2: Que és una cançó religiosa.
0: És una cançó religiosa. Que és que va xocar sense voler-ho, mirant una faldilla.
2: T'imagina't.
0: És a dir, sent...
2: La faldilla és la sotana.
0: És molt fort, estem descobrint una cosa.
2: És la sotana.
0: Clar, és Satanàs, la faldilla. Es va despistar pel pecat i va topar contra el Seat Panda del papa.
2: Home.
0: El papa mòbil.
2: I tu fes...
0: I després ja no ho sé.
2: Tu fes un parte i baixes del cotxe i és el papa, eh? És igual, mira, ja pago jo, perquè això el segur, assegurança no...
0: Fer un parte amistós amb el papa mòbil.
2: I que no sigui amistós, eh? No, t'has creuat tu, el papa.
0: Portava l'intermitent posat.
2: Com li dius que no, el papa? No.
0: Bueno, en fi, prou, eh?
1: Qui va fer el refurbish d'això, saps? Vull dir, algú devia fer...
0: El?
1: Refurbish del...
2: El què?
0: És el refurbish.
2: És salat, això, també? Sora baixa.
1: Qui va agafar un Seat Panda i el va convertir en...
2: Ah, tunejar.
1: Això, gràcies.
2: Qui va fer el tuning?
0: Jo què sé.
2: Pues algun quillo, segurament.
0: No, però deu estar avalat per el Vaticà, home.
1: Bueno,
2: deu haver quillos, també, ja.
0: El Vaticà? No. Escolta, bueno, s'està complicant el mateix. Podeu anar passant, perquè no us deixaran entrar, ens excomunicaran. Bueno, apa, Ana Priscila Magriñà, Tomàs Fuentes, aneu amb Déu.
1: Sí. Que vagi bé.
2: Apa, adéu.
4: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
5: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com
0: 12:06. Va, que de seguida vindrà mossèn Nin a fer l'embalat, però abans actualitzem la informació amb el Josep Moragues. Què tal, Josep? Bon dia.
6: Bon dia.
0: I també amb el Rubén Pérez. Què tal, Rubén?
7: Bon dia.
0: Els sindicats d'educació asseguren que si els docents, els professors, no ratifiquen el preacord amb el departament, continuen les mobilitzacions.
6: En declaracions al Via Lliure de RAC1, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha dit que si els docents no ratifiquen aquest acord, aprofitaran l'embranzida que han agafat aquests dies per continuar les protestes i posaran tota la cara a la graella.
8: Si surt que no, pues, l'USTEC ens vam comprometre a mantenir la mobilització i fins i tot a convocar noves jornades de vaga. Vull dir que aquest ha estat sempre en tot moment el nostre compromís i així el mantenim. De fet, ja tenim entrat preavisos per un tema de tempos, per si hem de tornar a convocar noves mobilitzacions.
6: Tot i això, el sindicat espera que les propostes pactades s'aprovin. El professorat pot votar entre dilluns i dijous. Si no donen llum verd a l'acord, divendres tiraran endavant una vaga general a totes les aules del país. I a Barcelona, la Guàrdia Civil ha detingut dues persones vinculades a una xarxa de clíniques d'estètica clandestines. Actuaven amb productes il·legals i sense garanties sanitàries a diversos punts de l'estat espanyol. La policia ha requisat 10.000 dosis de Botox i 115.000 euros presumptament relacionats amb el negoci il·lícit. Segons la investigació, alguns dels implicats oferirien tractaments estètics a perruqueries, domicilis particulars i centres no autoritzats. Entre els arrestats hi ha tant persones sense titulació sanitària com professionals del sector que presumptament utilitzaven productes introduïts de manera irregular al país. I també a Barcelona els Mossos han detingut a una dona acusada de robar 920 euros d'una parròquia a Nou Barris. Els diners havien de servir per pagar les excursions d'uns nens. El mossèn de la parròquia, que custodiava els diners, va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. Mentre els sospitosos distreien la víctima, van aprofitar per robar els diners. No es descarten més arrestos perquè la investigació continua en marxa. I el tabaquisme és la primera causa evitable de mort, i el vapejador, lluny de ser una eina per deixar de fumar, és la porta d'entrada per als joves. L'ús de les cigarretes electròniques ha augmentat significativament els últims anys, sobretot en adolescents. Si bé el 2014 el 17% dels joves d'entre 14 i 18 anys els havien provat algun cop, aquest any el número s'ha enfilat fins al 54%. El professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, Antoni Baén, ha denunciat a RAC1 que els vapejadors siguin tan accessibles.
7: Resulta que el tabac ha augmentat de preu, però tens un altre producte. A més, et diu que no té nicotina. Diuen, és com el tabac sa, que a més arriba i es ven a qualsevol cantonada, però clar, això és molt fàcil de trobar. Llavors això ha fet que la porta d'entrada sigui directament al vàper i sigui molt més fàcil perdre la por al tabac quan ja portes un temps consumint vàper.
6: Els experts reivindiquen més madura amb el vapejador, com limitar els punts de venda, els espais on es pot utilitzar i erradicar els aparells d'un sol ús.
9: Els esports, en uns minuts començarà la cursa de Moto2 del Gran Premi d'Itàlia. Abans s'ha disputat la de Moto3 amb victòria pel cantàbric Brian Uriarte per davant d'Álvaro Carpe i Hakim Danis. El millor dels catalans ha estat Joel Esteban, 5è, i Máximo Quiles, líder del Mundial de Moto3, ha estat 11è. D'altra banda, la selecció espanyola de futbol s'exercita en aquests moments a la ciutat esportiva de Las Rozas. És el primer entrenament dels de Luis de la Fuente, que disputaran el primer amistós de preparació pel Mundial aquest dijous contra l'Iraq. Això el dia en què el PSG celebra la seva segona Champions consecutiva, després d'imposar-se a l'Arsenal a la tanda de penals. El partit havia acabat amb empat a 1 al final dels 90 minuts, com hi ha la pròrroga, i Kai Havertz va avançar als Gunners a minut 6, però els parisencs van posar l'empat al marcador a la segona part gràcies a un penal d'Ousmane Dembélé. A la tanda només va fallar Nuno Mendes, aturat per David Raya, mentre que l'Arsenal, Eze i Gabriel van xutar fora, aquest últim en el llançament decisiu.
6: I al temps, la tarda es presenta amb ambient d'estiu i amb ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu, tot i que apareixeran més tard que ahir. A més, al vespre arribaran en molts sectors de la Catalunya central, però amb menys intensitat.
0: Josep Moragas, Rubén Pérez, gràcies. Fins ara.
6: Fins ara.
0: De seguida, en aquest programa, mossèn Nin, que avui deu venir inflat, perquè, clar, ha parlat d'ell el bisbe de Sant Feliu, fa una estona, fa un parell d'hores, i de seguida, com dèiem, l'embalat del Via Lliure.
10: RAC 1.
11: Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar.
12: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
12: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
14: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
15: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
14: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
16: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
17: RAC 1.
10: Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports a RAC1, amb Xavi Puig. Serem a Can Dragó, a l'Europa Celta Fortuna, partit d'anada de la primera eliminatòria per pujar a segona divisió. A més, serem al Ciutat Esportiva Dani Jarque, a l'Espanyol Sevilla, última jornada a la Lliga F. Serem al Freiking Granollers Ciudad Real per tancar la Lliga Sobal. Viurem al Cornellà Badalona, play-off per pujar a segona federació. I a les 7, al Palau Blaugrana, partidàs de l'ACB, Barça-València. A més, els play-off de l'NBA, el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, el desenllaç del Giro d'Itàlia, les finals de les lligues d'hoquei i herba. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
17: RAC1. Tots som un milió. A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
18: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
17: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
18: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
17: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. 6a temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
19: RAC1
17: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
20: RAC1.
17: A RAC1. Dia lliure amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: Ai, mossèn. Ai, mossèn, les coses que hem de veure encara.
21: Directament ja dic. Ells, Xavi. Ells.
0: Ells.
21: Ells.
0: Ells.
21: Ells.
0: Ells.
21: El de l'altre puesto de l'Ebre. Ells tenen los Javis i nosaltres tenim aquí los Xavis. El Xavi i mi Javi, el Pipa de Sant Feliu, i Xavi Capillita Bundó, que ha fet una entrevista tremenda avui al Pipa de Sant Feliu.
0: Grandiós, això.
21: Ei, perdona.
0: Que ha reconegut que sap de la secció...
21: El puto amo.
0: ...de l'existència de l'embalat i sap que és
21: i
0: el...
21: Sap, i ja
0: li he dit que és l'eclesiàstic més citat d'aquest
21: programa. Ja avanço ara, que farem a l'especial abans que acabi la temporada. Rolling Stones, vindrà el Javi, vindrà Arnau Mañé, fumarem Winston com el conclave, i tant, aquí me fumaré un cartró de Winston amb el Javi. Parlant de Rolling Stones, que les he dit, ojo, sus satánicas majestades, sí, y no sé qué.
0: Bueno.
21: Silencio administrativo,
0: sí,
21: ¿eh?
0: Sí, sí.
21: El rock and roll es lo primero.
0: Crec que no li agrada.
21: ¡Viva Cristo! ¡Viva el Baix Llobregat! ¡Viva Rolling Stones, amigas!
0: Crec que la referència, per veure, jo no m'ho he inventat, lo de les satàniques majestats,
21: sí, no és cosa meva.
0: Espera un moment, que surt Pedro Sánchez...
21: Ojo.
0: A l'acte de les Joventuts Socialistes.
22: Gràcies a un companyero...
0: Que avui estan pendents d'ells, perquè de Pedro Sánchez, perquè fa 4 dies que no parla, i la quantitat de, en fi, de casos que té al seu entorn són importants, i el Carlos Cué deia que avui probablement veuríem el periodista del diari El País l'estratègia que seguirà els pròxims dies, que és bàsicament anar a l'ofensiva contra el món judicial.
21: Sí, sí.
0: Mentre està fent les presentacions, no sé si ja s'hi llançarà de seguida.
21: Porta una camisa entalladeta, eh?
0: Qui? Sánchez?
21: Pedro Sánchez avui...
0: Bueno, és que cada cop, com que està més prim...
21: Sí, sí, sí, és veritat, eh? És,
0: Camisa blava o és...
21: És blava,
0: texana?
23: Blava.
21: És moderneta,
24: que és texana, eh?
0: Una mica texana, potser.
23: Sí?
0: No sé.
21: És moderneta.
24: És més juvenívola que habitualment, suposo que per l'entorn.
21: A veure què passa, Pedro.
22: Hay algunos que hasta incluso pretenden ideologizarla y, por tanto, hacerla mucho más ideológica que de derechos humanos. Nosotros no tenemos ningún problema porque nos definimos como organización política. Ya lo hicimos en uno de los congresos del Partido Socialista Obrero Español. Nos autodefinimos, además de ecologistas, de una organización que defiende los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Dijimos que éramos un partido feminista y ecologista. Pero lo digo todo esto porque la causa del feminismo es una causa, sobre todo y ante todo...
0: Pensaba que ha parlado de la justicia, perdón, ¿eh?
22: I quiero decirle
0: perquè la referència de la ponent anterior.
21: Sí.
0: Què deia el mossèn? Que el fondo és de palès.
21: Sí, són palès. No? Són palès. Sí, sí. No, jo ho dic en sèrio.
0: Llistons de fusta, però de palè.
21: Són palets. Sí, sí. Palets, sí,
0: no
21: sí.
0: Sé si són palets com a tal o...
21: Sí, ara està...
0: O és estètica, palet.
21: Fa uns anys que està de moda recuperar els palets i fer mobles, tauletes de menjador, coses d'aquestes, inclús es fan sofàs, no dic cap barbaritat.
24: Sí. Això ve bastant de la cultura de festival, de música, precisament.
21: I també ve de la cultura de robar palets, amb una furgoneta, amb una empresa, també ve d'aquesta cultura. Endavant, Pedro Sánchez.
0: A veure què diu.
22: Es, por tanto, un orgullo ver que Aránzazu, después de 120 años de historia de las juventudes socialistas, es la primera mujer que liderará esta importante organización juvenil.
0: A veure, és un missatge clar cap a les joventuts socialistes. El que passa és que el tall, la cosa, La chicha, que diríem. Sí, sí. No sabem quan arribarà.
22: Estava pensando que compartir con vosotros en esta mañana de hoy, ¿no?
21: S'assembla a Taylor Swift, la danzazo villoela.
22: Vamos a hablar de algunas cosas. La primera, del tiempo. Pero no del clima.
21: Ramón y Causar.
22: Que es verdad que hace calor. Y eso también justifica nuestro compromiso político. Pero del tiempo. Del tiempo como proyecto político. También quiero hablaros de la determinación. Muchas veces, claro que sí, tenemos que hablar de las aptitudes de aquellos que lideran las organizaciones, de aquellos que conformamos las organizaciones, hasta incluso cuando uno se afronta en perspectiva qué hacer en su vida, pues siempre trata de formarse, de tener una mirada crítica, autónoma, de lo que está sucediendo. Bueno, pues hablamos de aptitudes, pero también de actitudes. Y creo que en un momento como el actual, hablar de determinación a mí me parece oportuno. Por tanto, quiero compartir algunas reflexiones también sobre esta cuestión. No solamente el tiempo como proyecto político, la determinación, la acción, porque nosotros no somos una organización política que
0: haga buenas resultados. Cap a dintre, no cap a fora.
21: Sí, sí.
0: Bueno.
21: Una mica marejat i tot, te vaig aprendre un sobre de sucre. M'ha baixat la tensió molt. Moltíssim ara mateix, eh? Un sobre de sucre.
0: A veure, té, per la gent que no ho estigui veient, Pedro Sánchez, molt casual, per entendre'ns, no?
21: Sí, molt. Molt de nim. Sí, sí. Casual.
0: Una camisa blava texà, diguem-ne, del color blau texà, que no sabem si és texà o no, amb botoret obert a dalt, no? Una mica espitre. Arremangadet i...
21: Arremangadet.
0: Sí, i arremangadet.
21: Arremangadet i bé.
22: Eso es lo que decía Ramón Rubial hace ya muchos años, ¿no? El antiguo presidente del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, algo de acción también quiero compartir con vosotros y con los españoles que nos estén siguiendo. Bueno, pues tiempo, acción, por supuesto determinación. Hablaré algo de autonomía, porque me parece importante, como proyecto político, reivindicar la autonomía del socialismo democrático y finalmente de ganas, porque creo que es importante compartir con vosotros y vosotras alguna reflexión al respecto. Sobre el tiempo, bueno, el tiempo como proyecto político sobre todo lo que te da es una perspectiva de lo que se ha hecho.
0: Parlant de temps, avui fa 8 anys que Pedro Sánchez feia el discurs de la moció de censura.
21: Ahí
0: está. Parlant de temps,
22: vull dir. Veo a la derecha y a la ultraderecha, no solamente la política, también la mediática, y da la sensación de que después de 120 años de historia de las juventudes socialistas de España, de 147 años de historia, de vida del Partido Socialista Obrero Español, de más de 40 años de democracia, de las cuales en su mayoría han sido gobernados esos años de democracia por el Partido Socialista Obrero Español, da la sensación de que no nos conocen. Bueno, no la sensación, no nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
0: Primer missatge polític, ara sí que ha caigut ja. Podem ensopegar, però ens aixequem i avancem.
22: Es curioso porque vengo escuchando a este, en fin, expresidente del gobierno, José María Aznar, decir aquello de quien pueda hacer que haga, ¿no? Que no deja de resultar un do de pecho desafinado de un personaje que siempre se ha sobreestimado.
0: Uy.
22: Y que si uno piensa realmente qué aportó a la política española, aportó la corrupción, acordaos del milagro económico donde acabó, aportó la gran mentira del 11 de marzo y aportó el incorporar a España a una guerra ilegal que fue la guerra ilegal de Irak.
0: Atac directe a José María Aznar. Sense oblidar aquesta frase de quien pueda hacer que haga,
21: sí, sí.
0: Que d'alguna manera recorda que les estructures de l'Estat, si estan al servei del Partit Popular, considera, i això inclou també el món judicial.
22: La ciudadanía española. Y que nada tiene, además, por cierto, que presumir. Pero fijaos, no solamente es eso, es además un grito de desesperación, de frustración, y además una proclama profundamente antidemocrática. Porque en una democracia como la española, en una democracia parlamentaria como la española, quien llega al gobierno es quien más votos suma y no quien busca atajos.
0: Semblava que no, eh? Parlava del tiempo y ahora ya fa estona que ya no parla del temps.
21: Ja.
22: El tiempo nos da una perspectiva de las cosas. Y el tiempo también es fundamental para que las grandes transformaciones, que siempre además ha sido el socialismo democrático en nuestro país, ayudado de otras fuerzas progresistas y también de otras fuerzas de índole más territorial, el socialismo democrático necesita tiempo para que esas grandes transformaciones puedan echar raíces y formar parte del sentido común de la ciudadanía, para que lo vean como lo que son realmente, derechos, libertades que actúan en beneficio de la ciudadanía. Hoy se podría pensar que España sería lo que es sin una mayoría progresista que, por ejemplo, hubiera reconocido la muerte digna en nuestro país, después de que hubiera muchos casos reivindicando esa política y esa decisión. O que hoy en el Congreso de los Diputados tuviéramos una propuesta de reforma de la Constitución para que se blindara constitucionalmente el derecho de las mujeres a decidir cuándo ser madres y cuándo no. Mientras que las administraciones gobernadas por el Partido Popular lo que están haciendo es derivar ese derecho que está reconocido en la sanidad pública de nuestro país a clínicas privadas.
0: És Pedro Sánchez de les Joventuts Socialistes en aquest Congrés Federal reivindicant obra de govern dels últims 8 anys, bàsicament.
22: Formen parte del acervo de los derechos y las libertades de la ciudadanía. Mañana se cumplen 8 años de la moción de censura y, por tanto, del cambio político que incorporamos al país en 2018. Y esa perspectiva nos permite, por ejemplo, observar, si pensamos en la gente joven, que en 2018 la tasa de paro estaba en el 36% de la gente joven en nuestro país. Hoy está en 2026 12 puntos por debajo. Y la temporalidad en la contratación de los jóvenes está 30 puntos por debajo del año 2018.
0: Reivindicació d'obra de govern, de moment, atacat Aznar. De moment, cap referència al món judicial.
22: De formación profesional públicas. Y una noticia que ha desaparecido o que no ha estado muy presente en las conversaciones publicadas en los medios de comunicación es que en este primer trimestre, por primera vez desde el año 2008, hemos tenido una licitación por parte del Ministerio de Vivienda, un nivel de licitación por parte del Ministerio de Vivienda que representan 465 millones de euros para construir vivienda protegida, para construir vivienda para la gente joven. Y si nos vamos...
0: Aguantarem un parell de minuts més, encara que sí, per veure si hi ha referència directa explícita a la qüestió judicial, que és la que ara mateix encercla més el govern de Pedro Sánchez.
22: Si comprar un libro, si
0: de moment, com deia, més obra de govern.
22: 1,2 millones de jóvenes, muchos de ellos, la mayor parte de ellos, sin los recursos para poder hacer frente a esos gastos, puede disfrutar de la cultura. Y con ello, además, lo que estamos haciendo es animar a un sector tan importante, no solamente desde el punto de vista del empleo y también desde el punto de vista industrial, sino desde el punto de vista emocional y de creatividad que necesita nuestro país, que es la cultura. Bueno, por no mencionar, por supuesto, claro que sí, esas deducciones, esas bonificaciones del 90% del transporte para que la gente joven, más de 1,5 millones de jóvenes en nuestro país, pueda...
0: Recull directe ara mateix, seguint aquestes primeres declaracions en 4 dies de Pedro Sánchez, enmig de la diana des de fa dies per tots els casos de presumpta corrupció al voltant del PSOE i de Moncloa. De seguida farem l'embalat, no us preocupeu.
22: ...que estamos haciendo desde hace ya 8 años, desde 2018, que necesita el tiempo para transformarse, para enraizar, para formar parte de ese sentido común, de esa agenda de derechos y libertades de la gente joven. Y es lo que también representa el socialismo democrático, el que nosotros estamos aquí para avanzar, para hacer que el país avance. Porque, mirad, nosotros no negamos los problemas, pero tampoco lo que se puede hacer es negar la cuenta de resultados de este gobierno de coalición progresista, porque España lleva 8 años avanzando, pese a las dificultades y los problemas, 8 años avanzando. Y os digo una cosa, España lleva 8 años avanzando. Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que no cuenten con nosotros. que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta para seguir avanzando España hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
0: Ara sí que ho acaba de dir Pedro Sánchez. Per tant, no hi ha dimissió, no hi ha convocatòria electoral fins al 2027. 12 i 27 minuts, mira, fins al 2027, a les 12 i 27.
21: Clavau.
0: Fem una petita pausa, evidentment això durarà més estona i per tant ja farem l'actualització. Abans, mossèn, he de dir-li una cosa que també està prevista pels pròxims dies.
21: El que, la meva detenció?
0: No.
21: Ah, no, cony, no, m'ho dius així? Digues, no,
0: que jo sàpiga, no, però...
21: Ah, que tenim cosa per regalar, joder!
0: El que pueda hacer, que haga.
21: Que haga, no?
0: Ja s'ha presentat una nova edició del Festival Sons del Món que se celebra aquest estiu a la Ciutadella de Roses i a diversos cellers de l'Empordà. Podeu viure els concerts que normalment es fan al Palau Sant Jordi, però en petit comitè. Per exemple, Pablo Alborán. Pablo Alborán a Roses o Fangoria. Ah. Presentant nou disc. També el retorn als escenaris de Rosana, que celebra 30 anys de carrera. O de Joan Dausà. Entre molts altres. A més, a 4 cellers de l'Empordà podreu veure Carlos Núñez, Quim Ferrer o Manu Guix. Tota la informació a sonsdelmón.cat. De seguida, l'embalat.
1: Dia lliure amb Xavi Bundó.
3: Quina raó mou el teu món?
19: Lo futur del Pere.
20: Algun dia tenir el meu propi piset.
23: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
25: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
27: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
28: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
29: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en tots els cafès L'Or. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
28: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
1: A RAC1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: Un minut per damunt de dos quarts de durant el migdia. Continuo parlant Pedro Sánchez, oi que sí?
22: Para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
0: Doncs segueix en la dinàmica, que ja ha dit que no pensa dimitir. No ho ha dit amb aquestes paraules, ha dit que arribarem fins al 2027. Pedro Sánchez en directe des del Congrés de Joventuts Socialistes. Posem una miqueta de rombos o no?
21: Posem una miqueta de rombos, home. Rombo.
1: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. La, la, la. L'embalat del dia lliure.

0: Visca la mala.
1: Mossèn Òscar Rim, bon diumenge.
2: Bon diumenge, amiga.
1: Bravo,
2: bon diumenge.
1: Bravo.
2: Bon diumenge, Xavi.
1: Amb unes cors.
2: Bon diumenge, Pionono. Bon diumenge, l'Albert.
1: Mossèn, tinc un regal.
2: Home. Què em dius?
1: Tinc un regal.
2: D'aquells que m'agraden a mi?
1: Eh?
2: Ah, no, no, no, no, perdona, d'aquí, dalt del programa.
1: No, pels oients, pels oients.
2: Sí.
1: Ah. Avui, gràcies a l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs,
2: sí?
1: Vinyols i els Arcs, sortegem una experiència per viure. La cinquena edició de la festa Bé de Vi.
2: Bé de Vi, eh?
1: El pròxim divendres, dia 5
2: sí?
1: de juny. Això és divendres que ve.
2: Sí.
1: Experiència Bé de Vi gratis. Podeu sí. guanyar un pack que inclou, atenció.
2: Sí.
1: Tres consumicions pel tas de vins. Dues entrades pel concert de Roger Mas.
2: Molt bé.
1: I allotjament per la mateixa nit del concert amb esmorzar a l'Apart Hotel Olimar 2.
2: Oh, Olimar 2, ojo, eh? Endavant!
1: Si voleu guanyar aquest pack per anar cap a Vinyols i els Arcs amb la festa Bé de Vi, vi, Roger Mas, sopar i esmorzar
2: a l'Apart Hotel. I després una mica del nyogo-nyogo.
1: Què heu de fer, doncs? Trucar ara mateix. 902-4770, 902-4770. Primera trucada, s'emporta el pack per anar a la festa Bé de Vi divendres que ve, el dia 5 de juny,
2: sí.
1: amb les consumicions, les entrades pel concert i l'allotjament a l'Apart Hotel Olimar 2, 902-4770.
2: No, ara poca cosa, no és mal plan, tio.
1: Home, si
2: bon t'agrada el vi, t'agrada Roger Mas, a sobre paguen la nit allà amb Olimar, que fas una mica de caïdita de Roma,
1: no,
2: joder,
1: no, no.
2: Vaya cap de setmana de puta mare, i tant, amiga.
1: Vinga, va, anem-hi. Posem Santa Maria del Mar o no?
2: Posem Santa Maria del Mar, que he de dir una cosa, perquè està aquí Perro Sánchez.
1: No, Perro, no, Pedro.
2: Aplicant coses, Amigues,
1: digui, digui.
2: Vinc avui amb el... No vull fer comentaris, això que fem una miqueta abans de la clave, tu
1: sí.
2: i jo, Xavi, de repassar l'actualitat setmanal.
1: Sí.
2: Només dir així, ràpidament, puta PSG.
1: No, home, no.
2: I tant.
1: Per cert...
2: Han destrossat París.
1: No, tinc una notícia sí. d'última hora des de París.
2: Sí.
1: Hi ha hagut un mort, en realitat, a la celebració
2: no, és...
1: de la, del PSG a París.
2: Perdoneu, ja saps...
1: Ja va haver-hi dos morts l'any passat? Doncs mira.
2: Jo ja sabeu que em manego molt a Telegram i perquè m'agrada veure contingut que no és el normal.
1: Mm.
2: Aleshores, a Telegram hi ha una sèrie de canals monotemàtics sobre hooligans. Ahir vaig veure en directe, molt abans de que comencés el partit, i quan dic molt abans, estic parlant de 3 hores abans del partit, ja hi havia el daruig a París. El que hem vist aquesta nit i el que jo he vist pràcticament en directe per Telegram, jo no havia vist una cosa així en ma vida. Hi ha més de 400 detinguts, un mort i les destrosses en materials, jo no sé quina quantia serà, però bé, a qui en Dios se la de, San Pedro se la bendiga.
1: Sí, sí, sí.
2: Endavant, Ja hem dit que vindrà ja el Javi a parlar de Rolling Stones.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I anem cara a barraca, amigues, perquè... La setmana vinent es celebra una nova edició del Festival Primavera Sauna Barcelona. Xavi, del 3 al 7 de juny desembarquen centenars d'artistes internacionals al fòrum en una edició d'un dels festivals de música més importants del món. Per programació, és l'únic festival europeu capaç d'aglutinar en 3 dies un line-up tan potent i pel volum de negoci. Amigues, no vull entrar avui en debat si aquest o d'altres festivals que celebren a Barcelona tenen un 90% de públic estranger, si això ajuda o perjudica tant als músics locals com a la resta de sales de la ciutat, pel que fa a la programació de restaurants. Per totes aquestes disquisicions que ja portem molts anys parlant d'això, jo us convido a... que agafeu el llibre de Nando Cruz, que es diu Macrofestivales de l'agujero negro de la música, on s'expliquen i reflexiona sobre l'impacte d'aquest i d'altres festivals. És un debat molt interessant i molt seriós, en el que, per exemple, haurien de dir la seva, per exemple, Xavi, es va anunciar bombo i platillo, aquí ho ens vam fer ressò, l'alcaldia de nit de Barcelona. No s'ha de
1: fer
2: absolutament res de l'alcaldia de nit de Barcelona i quin pla tenen, com per exemple sí que tenen a París, Londres o Berlín, per parlar de puestos d'Europa, no? Jo aquí no estem, Xavi, per fer la clave sobre aquest o d'altres temes que requereixen quelcom més que opinions de fans o de gent que més o menys la toca, no? Cap mena d'interès en la reflexió profunda, cultural, econòmica i política sobre aquests temes. Vivim, ja, Xavi, avui ja ho podem dir, a la societat de l'espectacle que els ciutacionistes francesos del 70, avui, que us heu passat des de Vendora pel matí parlant de filòsofs francesos i de referents francesos, mira, allò que deien sota les llambordes no hi ha la platja, sota les llambordes hi ha el clavegaram, la merda i l'infern que actuen com a pilar del capitalisme que a la vegada sosté aquest espectacle en detriment de la cultura, l'intel·lecte i la vida, que hi hem parlat molt aquí. Pels que hem voltat arreu del món a festivals, l'anunci del primer Sonar i el primer Primavera Sound ens va fins i tot emocionar. Gràcies a aquests dos festivals entraven per fi en la Lliga de Primera Divisió de la Música Internacional en format aquest format acumulatiu d'un en un o dos dies poder veure tantes estrelles internacionals. Els festivals, amics, són per gent jove. Mira,
1: és així.
2: És que és així. Jo me'n recordo...
1: pura qüestió física, eh?
2: És que és a física. Jo vaig anar al Primavera Sound que es feia al Poble Espanyol, atenció, al Poble Espanyol que van portar els Pixies i a Julián Cope, que jo l'adoro, que és un artista underground que coneixem molt poca gent a l'estat espanyol. Jo vaig al·lucinar en el que s'ha convertit ara i ja fa molt de temps el d'allò, no? Amics, aguantar des de... Jo crec que comencen els concerts, Clara, a les 5 o a les 6 de la tarda comencen els primers concerts, no?
3: Sí, sí,
2: aguantar de 6 de la tarda fins a 6 del matí, que és la festa final. Sí, sí,
3: no s'ho pot permetre a tothom, això.
2: No, és, directament, jo, és, no és país per a viejo, Xavi, el Primavera Sound, pues escolta, pues mira, avui a l'embalat farem difícil un recorregut, com a l'escola Bressol, és el que m'agrada, avui, quan fan d'excursió agafats amb la corda. Jo,
1: ai,
2: avui,
1: sí, encara ho fan, això de portar-los amb la corda?
2: L'altre dia vaig veure que per davant de casa portava, i hòstia, em va alegrar veure que encara hi ha coses d'antes que encara... Els nens amarrats, un cridant, l'altre pixat, cagat a sobre, gent enganxant-se xiclets al cap, cridant, tots anaven cap al zoo, amb els entrepans i tota aquella mandanga, i avui farem això, jo avui faré de senyo, la senyo guai de socials, la soltera, la que porta samarretes de grups, que no el coneixeu cap, la que llegeix el Rock de Lux i Bep Burger, la que els dilluns ve molt despentinada i amb molta son, i anirem amb la colla dels dofins del Via Lliure cap al fòrum per veure, ara, clar, Morín s'ha dit perfectament, amb aquesta senyo de socials.
3: M'encanta.
2: Els dilluns.
3: Me sento identificada.
2: Jo sempre he tingut un amor especial per les senyos de història de l'art i per les senyos de socials. Són les millors, i les de filosofia, que també són del verdecito. Amigues, agafem la primera gibrella d'estrella i anem ja amb els primers aquests grups que recomano. És una llista una miqueta personal. Avui molta gent descobrirà molts grups nous.
1: Però són dels que toquen no el Primavera Sound.
2: Sona tot. Aquest any, Primavera Sound 2026, comencem amb la primera recomanació, que mira, em fa especial il·lusió perquè sempre diem, és un festival per guiris, només porten el jarepare, no sé què, tal. Primera recomanació de la Primavera Sound d'aquest any, de Lleida. La Clara Vinyals lidera aquesta banda fantàstica. Per mi, una de les millors bandes de pop de l'estat espanyol. Hi ha vida intel·ligent més enllà de tota la merda que escoltem a diari arreu, amigues. Aquest pop qualitatiu, estona superb i sempre fet des d'una sensibilitat artística molt superior a qualsevol banda actual del país. Amigues, escoltem aquesta meravella que han tret aquest any del disc que es diu L'Encant. Escoltem a Renaldo i Clara amb Tu podria estar.

0: Reinaldo i Clara, que aniran a aquest festival. Sí. Per cert, que l'altre dia ho comentàvem, no? Que sí. Bàsicament Reinaldo i Clara és Clara, ara mateix.
1: Sí, sí,
0: no,
1: és Clara Vinyals.
0: No, però ella, la formació el projecte continua dient-se Reinaldo i Clara.
2: Sí, no? Es manté el nom, però la ment i qui ho porta tot és la Clara. Un disc increïble
1: que
2: té una sonoritat i té una producció molt cristal·lina. És que és increïble, m'encanta.
1: Les guitarres són...
2: No sé quin ha fet la producció,
1: ella té aquesta virtut de barrejar aquesta electrònica tan fineta que no desentona en absolut amb el pop fet amb guitarres. És aquella cosa que ens manca a Catalunya d'aquesta sobredosi que portem els 10 últims anys mastegant matí, tarda i nit de pop urbà. Mm. Això no és pop urbà, és una altra mena de pop.
0: Jo deia això de Reinaldo i Clara perquè els que l'hem anat sentint pensàvem que hi havia un Reinaldo també.
1: Sí, i no.
0: I no.
1: El Reinaldo
0: sempre hi ha hagut, sempre ha sigut la Clara. La Clara Vinyals.
1: És això. Ara explicarem també qui és el Ratoncito Pérez, Xavi, home.
0: Ah! No cal.
1: Siguem
0: mal. No, escolta'm.
1: Ja està, el mal listo del Dufins que s'ha dejado de la cuerda.
0: No.
1: Que te vengues para cuerda, hombre! Que no me hagas chillar, que acabamos de entrar al zoo, joder!
0: La profe de Socials que es posi nerviosa.
1: No, perquè és així, és que no em toqueu el que no sona, perquè la gent de Socials també traiem la mà a passejar,
0: Ja ho sé.
1: Cuidao,
0: Però això ho dic perquè l'altre dia també vam descobrir un grup d'amics meus que tots es pensaven que era una noia, la del...
1: Belén Sebastián.
0: Tots ens ho pensàvem. I de cop va venir el mossèn aquí a xafar-nos la guitarra.
1: A xafar-nos la guitarra, perquè és un senyor que té una barba ferrada. I fins i tot pela l'esquena, aquest senyor.
0: Les coses s'han d'explicar. Reinaldo i Clara és Clara. Ja està. No hi ha Reinaldo. Ni és ni ha estat.
1: I sobretot, no feu com va fer mon avi un cop que es va trobar en un hotel de Benidorm a José Luis Coll i li va dir, hombre, usted es tipicol. No li digo a la Clara Vinyals, hombre, usted es Reinaldo i Clara. No! Amigues, anem a una altra recomanació. Mira, l'altre dia vaig sortir d'aquí i em van agradir molt fortament perquè vaig recomanar... em vaig oblidar de recomanar música porto-riquenya d'aquesta banda que ve al Primavera Sound i és molt important. Estem parlant de la Raquel Berrios i el Luis Alfredo amb la producció d'un artista també de Puerto Rico que es diu Helado Negro. Mira, em vaig enamorar d'ella i del seu so quan va sortir aquest disco de Puerto Rico. Varen viure una temporada a Nova York i ara han tornat, ja fa uns anys que han tornat al seu país quan va haver-hi aquells huracans i que va destrossar pràcticament l'illa. Feia molts anys que no escoltava una proposta tan bonica i tan sensual. Amics, pop melòdic i electrònica diferent, una absoluta crema digna del Club del Gourmet. Escoltem els Buscabulla amb Tàrtaro.

0: Ah, carai, com sona això?
1: Escolta. El que parlàvem l'altre dia a Puerto Rico, mira, electrònica barrejada amb aquests ritmes com canta ella, és una preciositat, i ella és una de les dones més belles del pop modern i contemporani, Raquel Berrios. No us perdeu els Buscabulla al Primavera Sound d'aquest any. Va, anem cap a Nova York dels 90 amb el nom Norm Arenas i el Chris Daly, que van formar aquesta banda que dura 3 anys. És aquelles rares avis de grups indies i tal que duren del 94 al 97, però que van influir moltíssim a l'escena independent de l'època dels Estats Units. Especialment, ara introduirem un tema que jo crec que hem parlat molt poc d'aquesta branca de la música. Clara Molins, què en sabem de la música emo? Què és la música emo?
2: A veure, jo tampoc sabria fer una descripció.
0: Però tu no ets una emo, ni ho has estat
1: no,
0: mai, no?
1: Bueno,
0: no,
1: podríem descobrir...
2: La música trista, una mica, el pop rum d'aquest.
1: Emocional. Mm-hmm. I que diguéssim que està també relacionada amb els altres grans protagonistes d'aquest Primavera Sound, que són els de Cure, que està associada una miqueta amb el rock gòtic, allò, a l'oscurantisme...
0: Però l'emo és posterior, no?
1: L'emo, aquí l'associem sempre amb aquelles imatges que estan derivades de Japó, amb aquells pentinats de cabell llarg, gent amb guants, que van vestit de negre... Hi ha una mena altre rock que també és emotiu. Emo és emocional, val? I aquests tios tenen un nom que per mi és allò que dèiem, els americans, tio, i els anglesos, amb el seu llenguatge, tu poses Vilassar de Mar, Is the Reason, a una banda, i no sona bé. Però tu a uns tios que fan rock, indie emo, es fots un nom com Texas, Is the Reason... I amb aquesta sonoritat, i és una meravella.

0: És molt aquest post-punk, un punk pop.
1: És, no? Pop, és punk-pop, però aquesta manera de cantar d'ells és molt emocional. Mm. Això és l'emo. El veritable emo per mi és Texas is the Reason, i no aquestes merdetes del japonès, dels japos una mica otakus i tal. Texas is the Reason, el Primavera Sound.
0: Encara es porta això dels emos o no?
1: Sí, com a sí, urbana, cada cop hi ha menys, i és un nicho de mercat.
2: Menys o més?
1: No, menys. Ja menys. Va haver-hi un boom també molt associat a això, a la indústria de l'anime japonès.
0: Sí, bueno, moltes vegades els veies vestits de negre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tots de negre.
0: Sovint, sí. Els cabells, com deies, sí, molt llisos, molt, sí, moltes vegades amb el floc de cabells, sí, tapant-li la cara.
1: Correcte.
0: I alguna metge potser de colors vius, sí, un rosa per aquí, un
1: ara,
0: mireu, verd, un no sé
1: un
0: què.
1: Un amic del programa que ha estat aquí diversos cops és...
0: I els ulls pintats.
1: I és un dels, sí, primers emos que jo vaig veure al país, el Rojo.
0: Ah, sí.
1: El Rojo al principi de la seva carrera, mm-hmm, anava amb emo, amb aquesta...
0: Ara és més otaku, més
1: sí,
0: així, no?
1: Sí, però és el pentinat de Son Goku, però xafat cap avall, no? I la gent molt tristona i molt... Pues és
0: que ara molt blanca, no?
1: Molt blanca, no, gent que, hòstia, amb restrenyiment, que
0: no,
1: ha
0: fet
1: unes
0: no,
1: boletes cada 15
0: dies...
1: Mossèn,
0: faci un favor,
1: sí, home. Sí, sí, una mica de...
0: Però aquests es diuen Texas is the
1: Reason. Texas is the Reason.
0: I tocaran el Primavera Sound.
1: I anem amb els amics de Jordi Basté, que ja recordem que aquesta setmana passa aquesta cosa tan maca que veurem al món a RAC1, que és Jordi Basté agafa un carrito de golf,
0: no,
1: amb Ernest Urtasun,
0: no, bueno,
1: i Robert
0: passat,
1: Smith,
0: no, no.
1: I fan allò, fan perrerides amb el cor, com Benzema saliendo de la ciutat deportiva, posant el carro a dues rodes, i allà,
0: no,
1: cantant i tot. Mira,
0: no, no,
1: 50 anys de carrera té aquesta banda. Reflex,

0: Robert Smith, que, vaja, que té gairebé 70 anys, 60 i pico llargs, i que continua en actiu, i l'última vegada, ara en recordava el Blai, que va estar 3 hores al primer.
1: Sí, sí, al primer sound, 3 hores de concert.
2: Mal d'esquena i de peus.
1: Es van cantar totes.
0: Però aquest discurs que acabes de fer ara, Molins, quin mal d'esquena i de peus, és el motiu pel qual hi ha una edat límit a partir de la qual no has d'anar de festival.
2: Clar, jo no ho nego, això.
0: Sí, sí, és així.
2: O vas als escenaris petits i...
0: De totes maneres, sí que entenc la pregunta que feies abans del tema dels emos i The Cure, perquè tècnicament, si mires l'estètica de Robert Smith, és clarament la dels emos posteriors.
3: Sí.
0: Però vull dir que els Smiths són abans de que existís el fenomen.
3: Són molt abans. Recordem que aquesta comunitat sinistra neix a aquesta Anglaterra, que va sorgir després de la mort del cantant de Joy Division. Sorgeixen aquest, entre, ho has explicat molt bé, entre el punk i el post-punk, i una figura molt rellevant que vull recordar sempre, que és la Siouxsie and the Banshees. Ella i Robert Smith van ser els primers que vam veure per Europa amb aquesta estètica, i darrere d'ells ja es van apuntar tot.
0: I que té un aire, si t'hi fixes, una mica Bowie,
3: també,
0: que captura algunes coses de l'estètica, glam, exacte, però anant-se cap al negre completament.
3: Efectivament,
0: no?
3: És el que hem explicat abans, que és aquesta virtut de portar aquesta negró, el que jo dic, la cofradia de les de negro, los de Lorca, no amb els Javis que ara han descobert a Lorca. Aneu a la merda, home! Aneu a la puta merda! No, ara aquí ha repartir carnets amb l'Orca i que no sé què. Calmis. Va, home, va! Calmis. A la cua del paro! Feta paro! A la merda!
0: No, calmis, Mossèn. Hosti, per favor, sí, està molt nerviós.
3: The Cure, no els ho perdeu. Jo des d'aquí animo.
0: Moderació.
3: Amb nom de Blai Morell i amb meu nom Robert Smith. Anima-te i que esta vez sean 4 o 5 hores de concert seguit. Toquem-les totes, Robert Smith, de principi a final. Va, anem cap a Irlanda amb uns tios que millor van escanyar les guitarres a principis dels 90. I dic escanyar-les, Els responsables de l'etiqueta Showgazer fos coneguda arreu del món. Clara Molins, amiga, recorda'ns que allò que vam explicar que era el Showgazer, que hi ha gent que es mira els peus...
0: No? De mirar-se les bambes.
2: Una mica emo, aquesta actitud també és.
3: No. Abans dels emos hi havia vida.
0: No, però tota aquesta gent que...
3: Molt abans.
0: Com que tenen el relació amb el públic una mica de... A veure, jo no t'he de venir motivat, tampoc. Jo vaig fent lo meu i...
2: Que s'amaguen una mica del públic.
3: Allò que vam explicar, gent que toca d'esquenes, que porta la guitarra tan baixa que pràcticament li toca els peus, amb molta distorsió, amb aquesta una mica de provocació, el que sempre explicàvem de la baixista,
2: Els planetes
3: d'esquenes. M'importa una merda que estigueu al concert. Jo estic per damunt, no? És això, soroll, taranyines de guitarres distorsionades amb una veu angelical de fons. Cel, infern, amb una mateixa cançó. Una de les bandes més influents en l'escena indie dels 90, amb un fortíssim component intel·lectual i artístic. Una de les bandes que va marcar la meva joventut i la meva filosofia de vida pel que fa al rock. Ells em varen obrir les portes d'un infern on em sentia i em sento absolutament com a casa. Amics, per mi és un plaer que soni avui al Via Lliure My Bloody Valentine amb el tema Soon.

0: aquests són els My Bloody Valentine, un dels responsables d'això del shoegaze que dèiem, sí, això de mirar les
1: mira,
0: sabates.
1: Mira, us hem fet la playlist, sisplau. Està sonant Sun del 91 d'un disco que és històric. Es diu Loveless del 91, que el tenim aquí a la playlist. Va, un dels que per mi són imprescindibles d'anar a veure en aquesta edició del Primavera Sound. Uns anglesos que van abanderar una etiqueta que no coneix tothom, ara jo l'explicaré, que es diu l'Art Rock. Art Rock. Ritmes diferents, cercant una mica d'avantguarda a través de lo diferent, no de lo que feia tothom a l'època. És a dir, sí que fer un pop-rock una mica normatiu, però amb coses diferents. Hi ha una mica de rock, hi ha una mica de punk, hi ha una mica de new wave, com he explicat, hi ha una miqueta de jazz, però aquest, jo els he vist en directe aquests tios i no els ho perdeu. Per mi serà un dels concerts més potents d'aquesta edició del Primavera Sound. Amics, sonen These New Puritans amb la cançó Elvis.

0: En aquesta repassada cap a la música que sonarà el primer Sound la setmana que ve, doncs aquests de New Puritans, sí, amb la cançó Elvis.
1: Avui estem...
0: Un parell de dècades.
1: Sí, gairebé. Correcte. Mira, és un àlbum que es diu Beat Pyramid del 2008 i és molt, molt bo. Escolteu, avui estem obrint les ulleres...
0: Perdó,
1: això és un altre tema, és una altra hora, és un altre... Perdó.
0: Un altre preu.
1: No, és un altre preu i també és com 20 uñes mirando Cuenca, eh?
0: No.
1: Tanqueu l'ullerada i obriu la ben les ulleres d'allò. Mireu, avui estem obrint el ventall sonor de molta gent. Molta gent avui està descobrint grups. Mm. Pues mira, per cert, una de les coses bones que té el Primavera Sound quan ets jove és tal, és que dius, hòstia, jo conec els 4 o 5, però vas caminant per allà i et quedes embalarit de l'oferta que hi ha. És el tal.
2: Et mira, fa de prescriptors una mica, no? Que descobreixes molts grups gràcies a anar-hi.
1: Clar, jo al principi, no, me'n recordo el Primavera Sound d'aquest del poble espanyol, que jo vaig anar amb Joc Crepúsculo. El Joc Crepúsculo aquella nit es va trencar una corda vocal. Imagineu com vam acabar aquella nit.
0: Per favor.
1: Només dic això. Vam acabar abraçats i llapant-li les botes a Julian Cope a l'escenari petit del Primavera Sound del d'allò. Bueno, fins aquí. Uns altres que avui descobreixo a gent que diu, hòstia, però aquest grup és el primer cop que a mi em sona i tal. Bueno, són d'aquest rock...
0: També diré una cosa, eh? Sí? Que a mesura que et vas fent gran, els cartells dels festivals de música, la gràcia és que no acabes de saber ningú qui és, eh?
1: És això.
0: Sí. Mira, arriba un moment que, bueno, pues, pues,
2: i quan ets jove també, però dissimules més.
1: Jo, a mi, perquè m'agrada molt aquest
3: aquesta
1: tema...
3: aquesta setmana el tuit de Pantomima,
0: Pantomima Festivals. Extraordinari.
3: El primer BBK, que sortia dels Pixies, els New Order, no sé què.
0: Bueno, este año solo conozco a no sé qui. Què les costaria traer a los planes?
1: Claro, què les costaria? És que és això, no? Una mica, l'indie per mi té caducitat. Jo sempre dic que sóc ex-indie, perquè això és el jovent, has d'anar a contracorrent. I quan tens 50 anys, doncs has d'escoltar la Creedence, tio. Perquè si jo ara m'he de buscar el que m'ha dit pràcticament Molins, m'ha finiquitat en directe.
2: No, és que jo no entenc per què no has parlat d'aquest grup. Dit,
1: no parles de Henning Quinti.
0: Guis.
2: És un grup de Nova York, de Brooklyn,
1: Pau Guis,
2: que va ser el millor disc del 2025 i que és una de les bandes més esperades d'aquest Primavera Sound. Sí. El seu cantant es diu Cameron Winter i té també un projecte en solitari. És un tio espectacular.
1: Pues mira,
2: és com una mena de retorn a l'indie, precisament, però des de tios que estan a la vintena.
1: Pues mira, Cameron, només que m'estàs escoltant.
2: Cameron, xato.
1: Vull dir-te una cosa, cuando tú vas, yo ya he vuelto y me he abierto dos bodegas.
2: És que t'encantarà, Nin, t'encantarà. Fes-me cas.
1: Jo ja no estic per això. Jo estic per anar amb el Robert Smith, Cantaway, Don't Cry, i després acompanyeu a la porta amb les cadiretes.
0: Lo màxim modern, uns goril·les o uns... una cosa així.
1: Ara venen...
0: No em compliquis la vida.
1: Unos que fumen mentolaus de Nova York que tenen 14 anys.
2: El que és més interessant és que pot connectar amb tu i pot connectar amb els més joves.
1: Saps com connecta amb aquesta gent? Que sempre connecta per lo mateix. Que si tengo un cigarro, sempre connecta per lo mateix. Mira, el abuelo que fuma, tiene un cigarro, mossèn, sempre connecta pel puto tabaco, joder. Això és la joventut que tenim ara. Mira, anem amb un bordegasso que també criden molt com jo, joder. Mira, una banda de post-punk de Suècia. Sempre a Suècia surten... Hi ha un rock molt raro, amb Gluecifer, amb bandes que són rock and roll bastant cru i tal, i són una mica rarets. Allà a Suècia els hi donen d'esmorzar altres coses.
0: Sí, sí.
1: Són molts divertits en directe.
3: Mandonguilles.
1: Mandonguilles i la mandonguilla que jo et diré. Directa, potència, contundència i bogeria en directe. Jo crec que aquest serà un dels moments aquests de... Ja, saps ara que la gent comença a fer un altre cop pogos? Allò que sempre explico, que jo vaig anar a veure el concert dels Ramones al Palau d'Esports l'any 1936, que van tocar allà, i jo vaig perdre una sabata perquè em tiraven pels puestos.
0: Només senties, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, i catapunt, i catapunt, i gent tirant-se per d'allò. I allò era Vietnam, que aquell antius de Santa Perpètua de la Moguda, de 1,80 i 100 quilos a sobre. Allò era en pogo. I no los putos Javis dándose un empujoncito.
0: Va, home,
1: per favor.
0: Que ja és la 1.
1: Vinga, anem. Amb els Viagra Boys, amb aquest Main Mate of Meat. Endavant! Vam!

0: Lo que has escoltat és un rotasso.
1: S'ha fet un rot.
0: Ha rotat.
1: I en els concerts també rota.
0: Quan dic que són una mica... aquesta gent estan...
1: És el primer, mira que sentim música a la meva vida, però sí. És el primer cop que sento un tio en un disco fotre's un rot.
0: I a més...
1: A mitja frase
0: porten una estètica molt xunga entre rumberos, rockeros, però també hi ha una miqueta d'electrònica per allà. I quan s'hi posen, cuidao, perquè això serà un autèntic festival.
1: Viagra Boys.
0: Viagra Boys, amics. Va, anem cap a... Mira, jo aniré a aquest concert, a aquest senyor. M'aixecaré a l'hora adient, em dutxaré i aniré a veure aquest senyor.
2: Té 300 anys, aquest senyor?
0: Té 400.000 anys, aquest senyor. Estem parlant de Joshua Michael Tillman, més conegut, com Father John Misty.
2: Fantàstic.
0: Que té en l'actualitat una de les millors bandes de rock que Servidor ha vist en directe. I ho dic de debò, si aquest iaio, que ja no surt a cap puesto...
1: Però no és un iaio.
0: Dic
1: no.
0: jo aquest iaio que us parla, que ja no vaig a cap puesto, només a l'after aquell de Balmes, perquè és il·legal i perquè està ple dels descastats de la vida i tal. Si jo vaig a veure aquest tio a l'hora que toqui, és que és, ha de ser puta crema, perquè quan acabi allò m'aniré corrents a casa. En directe us ho recomano amb el cor, de veritat. És el lletrista més irònic dels Estats Units i que fa un musicón com el que el recordarem. I només recordar el que sempre comentem, Clara Muniz, que els seus concerts, mireu els concerts a YouTube, hi ha la concentració d'aparentes més importants que jo he vist.
2: És que no m'estranya.
0: I tant, les senyores de mitjana edat que el tornen boixes, tu també, Clara Muniz, aquest senyor, que s'ha de dir que és una miqueta Xavi Bundó. És un senyor gran amb barba.
2: Guapíssim.
0: Que només té un trajo, també, ja, Father John Misty, només té un trajo com el Xavi, que és el Museu de la Ràdio, el Judici, el recordatori del casament. I té aquella pinta d'un senyor molt gran que abraça molt, i te'l faria dret, Clara Muniz.
1: Ah, home, prou.
0: Evidentment, escolteu a Father John Misty amb aquest tamarrat, que és molt també de, ei, què passa? Falta algú aquí. I guess time just makes full of us all.

0: Mossèn, podria repetir el nom de la cançó?
1: Anem a tornar.
2: Amore.
0: I guess time just makes fools of us all. A veure, és complicadot, eh?
1: No puc
3: repetir. Podria haver triat un nom.
1: Tinc una quins ara mateix a la llengua. Per qui és irrepetible el que he dit abans.
0: Que diguin...
3: Suficient.
0: Que diguin una altra cosa.
1: Diga el nom de l'àlbum, que del 2024 de la cançó. A veure.
0: Mahashmashana.
1: Correctament. Doncs endavant. Recordeu, Father John Misty.
2: No, vull dir que aquest és un dels bolos del festival.
1: Del bolos del festival. I si jo us diré una cosa.
2: Father John Misty.
1: Si allò que diu... Bueno, pues que yo es que ligo más en las discotecas con sí. El tecno y tal. Neu a un concert de Father John Misty que sapilla y sapilla cacho de
0: va,
1: la...
0: Va,
1: amics, anem cap a Bristol amb els pares del trip hop. Aquella barreja que va sorgir als 90 amb una miqueta de soul, electrònica i una miqueta de hip hop i que ens va volar al cap a molts. Un dels temes més icònics dels 90, boníssims en directe i serà un excel·lent show. Imperdibles aquest any, el Primavera Sound 2026, els Massive Attack amb aquest Unfinished Sympathy.

0: Està sonant els Massive Attack. Deixa't demanar primer perdó a Anthony Gordon, que sap parlar millor espanyol i català que jo, d'entrada, i anglès, ja no diguem. I després, a tota la comunitat, pues, anglosaxona, que s'està escoltant al món. Que, no, no.
1: En finis simpatia.
0: He rebut ara un amic meu, que per cert es diu John, i diu, estàs, t'està dando un ictus en directo o què estàs hablando?
1: Dient els títols de les cançons, eh?
0: Mare de Déu, senyor, Massive Attack. Va, i acabem, acabem ja amb aquell colofón, perquè hi ha electrònica, hi ha electrònica, i a mi m'agrada. Acabem amb...
1: Hi ha Skrillex, també.
0: Hi ha Skrillex, també. El
1: Gorillaz.
0: Gorillaz i tal, però acabem amb la meva amiga de Corea del Sud, la Kim Min-ji, per mi una de les millors DJs del món en matèria house, també. És cantautora, això la gent no ho sap, jo l'he vist tocar la guitarreta i cantar amb la guitarreta, i de fet canta amb els seus discos. Toca molts instruments i com a DJ es fa dir Peggy Gu, i ara escoltem aquest. Xavi, m'ajudes a que no em donguin nuitos? Com
1: It
0: es diu?
1: It goes like na-na-na.
0: Na-na-na, que sona així de bé per tancar l'embarat.
1: Ei!
2: Ei, què passa, Peggy Gu?
0: El pop petit, ja, la bona confitora, recordem que Peggy Gu...
1: Tens hora?
0: Madeix... Ahí está. Ahí, mira, Father John Misty, ¿tienes hora? ¿Tienes un...?
3: Nena.
1: Si no, en tens te la dono.
0: No, és que saps el que podries tu dir, Xavi? No tens com tornar a casa? Vols que truqui a Ramon Lamiel i a portem amb helicòpter?
1: Anirem amb l'helicòpter del RAC.
0: ¿Quieres que te lleve a tu casa sin que toques con los pies en el suelo? Pues súbete a lo que tren contra las piernas. ¡No!
1: Prou,
0: ¡es el helicòpter del RAC, el Ramon Lamiel!
1: Es diu Peggy Gu, amb la cançó
0: la Peggy Gu,
1: It Goes
0: i cosa
1: like.
0: El na-na-na de l'àlbum I Heard You del 24. Va, tanquem la paradeta.
1: Tanquem, tanquem, tanquem.
0: ¡Vamos!
1: Tanquem.
0: ¡Que me voy con el Javi, joder!
1: El mossèn serà el Primavera Sound, no sé si el bisbe de Sant Feliu, que té molta feina, la prèvia de la visita del Papa. Però, en tot cas, excel·lent aquesta excursió que ens ha fet el mossèn a la classe dels dofins per les diverses tipologies de sonoritats modernes i contemporanes que podreu gaudir la setmana
0: clar,
1: que si aneu al Primavera Sound.
0: Sí.
1: Mossèn, com sempre, un luxe
0: sí.
1: que ens faci de guia, de xerpa,
0: sí.
1: aguantant la bossa de Clara Molins, com sempre,
0: clar,
1: la Eva Jou, la Judit Vila i la Sotillo, que també porten bossa.
0: Però per què? Per què les aguanto la bossa?
1: Bueno, perquè van al Policlin.
0: Porque quería hacer unas boletas y yo soy Juan Ecolosina y aguanto todas las bosses, la tejanera de la Molins, la altra, las bambas a la Eva Jump, que sempre va descalça com Lolita Flores pel puesto, la altra vestida d'infermera, venga, va haver-se matado. No, i tant.
1: Mossèn Nin, Juan Ecolosina dels festivals. L'esperem que diumenge que ve. Amb visita del Papa.
0: Amb visita del Papa. Amigues, Javi, los Xavis, bon diumenge i, escolta, recordeu, estimar-vos, inclús estimar també a segones i terceres persones. Recamonant-los bona música, anar per l'ombra i beure aigua. Amigues, us estimo a totes, un petonet a la xefa i fins diumenge vinent. Yeah-ha! Yeah-ha! Yeah-ha! Que tengo el fin certificate, Father John Milty.
1: 1:08. Va, hora d'actualitzar la informació al costat dels serveis informatius. Josep Moragas, bon dia.
4: Bon dia.
1: Rubén Pérez, bon dia.
4: Bon dia.
1: El president espanyol Pedro Sánchez dona per fet que esgotarà la legislatura i, per tant, no hi haurà eleccions fins al 2027.
4: Sánchez admet els problemes que afecten el Partit Socialista i el govern espanyol, però treu pit de la feina feta els últims 8 anys. El president també ha carregat contra l'oposició per voler fer caure el seu govern i, diu Sánchez, ho han fet amb males arts. Des de Madrid, Roger Percibo.
5: Sí, en el primer acte públic de Pedro Sánchez des de la imputació de Zapatero i l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del Partit Socialista, el líder del PSOE i president del govern espanyol aplica el principi de la defensa com a millor atac. Treu pit de la feina feta, reivindica l'acció del seu govern fins ara, també admet que hi ha problemes, però carrega contra una oposició que diu vol confondre i fer caure el seu govern amb males arts.
6: Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
5: Sánchez, que insisteix que governarà fins al 2027, reivindica la història del Partit Socialista, carrega amb força contra els governs del PP i en especial contra Aznar, de qui recorda els casos de corrupció, les mentides de l'11M i la guerra a l'Iraq.
4: Mentrestant, des de Catalunya, Salvador Illa apel·la als valors socialistes per superar moments delicats com el que està vivint el partit. El president de la Generalitat fa pinya amb Sánchez i demana respecte per la justícia perquè, diu, acabarà posant les coses a lloc.
7: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. Si aquests que corren a prejutjar sense ni tan sols escoltar respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
4: Illa ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Tarragona. I els sindicats de Mossos d'Esquadra han denunciat la situació crítica que diuen que pateixen l'Hospitalet del Llobregat per un escenari delictiu que asseguren no té precedents. Des de Comissions Obreres adverteixen d'un creixement exponencial de l'ús d'armes blanques i de foc pels incidents vinculats al narcotràfic. El sindicat ho ha denunciat en un comunicat on lamenta que no tenen prou material de protecció per fer front a aquesta situació. Tot plegat arriba després que a l'Hospitalet hi hagi hagut dos tirotejos en dues setmanes. L'últim, la matinada de divendres a dissabte, que va acabar amb un ferit i amb l'autor fugit. Segons dades de la policia de la Generalitat, entre el 14 d'abril i el 14 de maig, els robatoris violents a l'Hospitalet han disminuït un 10% en comparació amb el mateix període de 2025. Els furts han baixat un 9%. Els robatoris amb força en interior també haurien baixat un 16%. I a París, les celebracions per les Champions del Paris Saint-Germain han acabat amb un mort i 780 detinguts i, a més, 457 persones sota custòdia policial, segons acaba d'explicar la Fiscalia francesa. La víctima és un motorista de 24 anys que hauria xocat amb un bloc de formigó a la sortida d'una autopista. A més, hi ha una altra persona ferida greu arran d'una baralla que ara mateix està en coma. Informació l'ha donat el ministre d'Interior de França en una roda de premsa fa només uns minuts, on ha valorat aquesta nit que s'ha viscut a París. L'any passat també van morir dues persones en les mateixes celebracions per volum. La celebració d'aquest any ha deixat més arrestats, concretament un 32% més.
3: Tot plegat després que el PSG es proclamés campió de la Champions per segon any consecutiu després de superar l'Arsenal. Els Gunners es van avançar als 6 minuts gràcies a un gol de Kai Havertz, però Dembélé de penal va posar l'empat a la segona part. Tant als 90 minuts com la pròrroga van acabar amb empat a un i a la tanda de penals els parisencs es van imposar. També en futbol la selecció espanyola s'ha exercitat aquest matí a la ciutat esportiva de Las Rozas. Els de Luis de la Fuente jugaran el primer amistós aquest dijous contra l'Iraq a la Corunya. D'altra banda, a les dues començarà la cursa del Gran Premi d'Espanya de MotoGP amb Marc Márquez sortint des de la quarta posició en el seu retorn a la competició. La primera fila l'ocuparan Marco Bezzecchi, Raúl Fernández i Jorge Martín. Fa uns minuts ha acabat la cursa de Moto2. Manu González s'ha imposat còmodament per ser encara més liderar la classificació. L'italià Celestino Vietti ha estat segon i Dani Olgado ha acabat tercer. Abans també s'ha disputat la cursa de Moto3 amb victòria de Brian Uriarte per davant d'Álvaro Carpe i Hakim Danish. Máximo Quiles, líder del Mundial, ha estat 11.
4: I el temps, tot i que van més tard que ahir, les properes hores tornaran a descarregar ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu, en alguns casos amb intensitat forta i fins i tot amb calamar-se. Més tard també arribaran a la Catalunya central, en alguns casos ja en fer-se fosc, tot i que seran menys intensos. Tarda, amb calor de nou intensa, amb temperatures més altes a l'interior de la Vall de l'Ebre i a la Plana de Lleida, on podrem tornar a arribar als 35 graus. En canvi, a la costa, en molts casos, rondaran els 25 i difícilment s'arribarà a tocar els 30 graus. Demà, la calor afluixarà una mica i les tronades de tarda es quedaran concentrades al nord del Ripollès i de la Cerdanya.
8: Via Lliure amb Xavi Bundó.
9: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
10: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
11: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
12: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
13: RAC 1. Yeah! Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports a RAC1, amb Xavi Puig. Serem a Can Dragó, a l'Europa Celta Fortuna, partit d'anada de la primera eliminatòria per pujar a segona divisió. A més, serem al Ciutat Esportiva Dani Jarque, a l'Espanyol Sevilla, última jornada a la Lliga F. Serem al Freiking Granollers Ciudad Real per tancar la Lliga Sobal. Viurem al Cornellà Badalona, play-off per pujar a segona federació. I a les 7, al Palau Blaugrana, partidars de l'ACB, Barça-València. A més, els play-off de l'NBA, el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, el desenllaç del Giro d'Itàlia, les finals de les lligues d'hoquei herba. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
14: RAC 1. Tots som un milió. A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
1: Ara és un quart de... Mira, un quart i un minut de dues del migdia.
15: Toques molt més ràpid que la competència. Els teus solos tenen molta més substància. Però...

0: Ara el que espero és que hi hagi gent que sigui a casa seva i digui, què, això què és? És en català? Què és aquesta música? D'on ha sortit? Perquè és l'objectiu, és el que ens va passar a nosaltres buscant per les xarxes. I, de fet, jo ara els hi preguntava, ara els hi preguntaré també, si és que eren amics de l'Òscar Dalmau, perquè aquesta banda que han vingut fins a la ràdio, que són d'Osona, que es diuen Moniats, compte que no són moniatos, Moniats, tot i que pel nom algú es pot confondre, són una música molt, molt, molt particular, que no és que sigui, se l'hagin inventat ells, però efectivament a Catalunya no ha tingut tanta presència, no forma part del mainstream. Música com aquesta.
1: No som de Liverpool, venim de Vic.
0: No som de Liverpool, venim de Vic. No sé quin problema tenen amb Liverpool, però ells que rebutgen l'etiqueta defensen buscar referents propis. Doncs bé, Moniats han publicat recentment el seu primer EP, que es diu Suau, 5 cançons gravades, entre cometes, en directe, i avui ens acompanyen alguns dels seus components. És que no sé quants sou, Gil Codina, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: També ens acompanya l'Edu Vergés. Com estàs, Edu?
3: Bon dia.
0: La Elia Jimeno, què tal, Elia?
4: Bon dia.
0: I la Júlia Mill. Ho he dit malament? He dit malament els noms? No, perfecte. Clar. És que me'ls he apuntat així ràpid ara i ja he pensat, dic... No, és que passa com Rajoy, no entenc la meva lletra. Perdoneu,
2: Rajoy no tampoc entén les seves paraules.
0: Això és veritat. Jo, de moment, això sí, encara.
2: No, ja
0: però la decadència està a prop. Què passa amb Liverpool? Teniu un pique amb Liverpool, o no?
2: Home, diuen que Osona és Liverpool català.
0: Sí.
2: I potser no, al revés, no? O què?
0: Ah, vale. O sigui que traieu pit de que
2: Liverpool
0: us han copiat a vosaltres.
2: Sí. És l'Osona anglesa, diem.
4: Clarament.
0: Escolta, sobre això de la música, és veritat que feu una música que no hi estem potser tan avasats a que sigui en català a casa nostra? Pot ser o no?
3: Sí, és veritat. Sí que hi ha alguns referents de Barcelona, però molt és en espanyol.
2: Mm. Amb anglès, també.
3: Amb anglès, sí. També. En català sí que és veritat que poder no s'ha vist tant, tot i que si hi ha gent com a Musti, per exemple, que fan aquest estil. Però bueno, està bé també, no?, com explorar noves coses.
0: Quin estil diríeu que sou els Moniats?
2: Bona pregunta, eh?
0: Perquè hi ha un punt de jazz aquí.
2: Hi ha un punt de jazz, confusió, hi ha un punt... Depèn del tema, perquè, clar, són temes bastant variats. Hi ha un punt de hip-hop, de funk, de soul, d'R&B... Això, no sé, moltes vegades ens ho pregunten per fer les notes de premsa i
0: clar,
2: tal.
0: És que aquest és el problema.
2: Algú s'ha de dir, no? El grup de rock, el grup de no sé què...
0: Heu de dir alguna cosa i nosaltres
2: el grup de música bona.
0: Definir-vos ja. Però això no em serveix. O sigui,
2: que no
0: saps
2: serveix?
0: Què passa? Que tots els grups al final veniu, no, és que a mi les etiquetes... Ja, però hi ha un estil de música allà. I és veritat que hi ha
2: música
0: mica...
2: moniata.
0: Música moniata. Això dels Moniats, què? Perquè, clar, el nom us poden acabar confonent amb el tema dels moniatos,
2: sí.
0: Eh?
2: Sí, és que l'Edu compaginava dues feines.
0: Sí.
2: El guitarrista amb venedor de moniatos.
0: Això és conya.
2: No.
0: Venies moniatos?
3: És mentida.
2: Hem quedat, tio.
3: Sempre es vol inventar històries.
0: Però m'agrada bastant.
4: A mi m'agrada l'original.
0: El que passa és que ens anem a preguntar si tot l'any, perquè és que el mercat és molt reduïdet.
2: No, però ara amb els hivernacles és increïble.
0: Ja, però només un sol producte.
2: Sí.
0: Us haureu de desenvolupar una teoria una miqueta més creativa.
2: No, realment moniato per nosaltres és un apel·latiu carinyós, que ens diem molt... Doncs en el nostre dia a dia, moniato, no sé què tal. I la veritat és que no teníem grup, teníem grup però no teníem nom. Per tant, vam dir, ostres, vam fer una pluja d'idees i aquell dia la veritat és que no va ploure gaire. Va fer bastant sol. Així que es va quedar moniats.
0: L'origen sou vosaltres dos, o no?
2: Sí.
3: Això vam començar jo i en Gil amb una caseta que tenim a casa d'un nostre amic. No és ni casa nostra, però...
0: Quan dius caseta, què vols dir?
2: De jardí.
3: És una caseta d'aquelles prefabricades.
2: Sí.
3: De això de vocalitzar la ràdio.
4: Ho estàs fent molt bé.
3: Hola, mama.
0: T'has escoltat la mama o no?
3: Espero que sí.
0: Mama,
3: els hi deu fer
0: com es diu la mama?
3: També. Maria.
0: Maria,
3: no et pateixis.
0: L'estem intentant tractar el millor possible, eh?
3: Doncs tenim una caseta allà en el jardí del nostre col·lega, en Xumari.
2: El percussionista del grup.
3: I és una caseta d'aquesta prefabricades que no té ni candau, o sigui, tu vas allà a obres... Bueno, ho hem fet com una mica d'estudi.
0: Sí. Però us l'heu fet vosaltres, però allà hi havia haver-hi les eines o...
2: De fet, hi havia lliteres al principi.
0: Lliteres?
3: Bueno, i vivia la seva germana.
0: No fotis? Sí. Perdoneu, tret la germana d'allà a la caseta,
3: no,
0: però això què és? D'acord.
3: No,
0: i allà us trobàveu, vosaltres dos.
2: I allà ens trobàvem, ens vam trobar primer per fer un tema d'un meu projecte personal de fa molt temps, que es diu Tan Lluny, que és un tema superguai, i jo necessitava unes guitarres i vaig dir, Edu, què? Ho gravem, això, o què? I mira, i així va néixer, doncs, una bonica amistat musical i personal, també, ara ja, Eduard? És de tant temps.
0: Espera, que això em sembla que hi ha alguna cosa. Deixa'm escoltar una mica més de música, però aquest apunt que acaba de fer, la personal ha arribat després de la professional, un moment, eh?
2: Edu, tio, ets molt pesat amb la guitarra, tio. Però molt pesat, tio. T'ho hem dit molts cops, tio.

0: No esteu preparats.
1: Ai, mare meva.
2: Això també ho deia Vinícius, que no estaven preparats pel que vindria.
3: Hòstia, doncs esperem no acabar, no acabar com ell, eh?
2: Escolta, no, però és que aquí hi ha hip-hop, també, clar.
3: Hi ha hip-hop. De fet, aquest tema que escoltàvem és Voldria, i és, jo crec que el tema més hip-hopero del disc, i per mi dels que mola més, la veritat, per què no dir-ho?
2: Què passa amb els guitarristes?
3: Hòstia, que són molt pesats. Tu coneixes algun de guitarrista o no?
2: I sempre volen fer el solo, no?
3: Sempre volen fer
2: un cert unanisme
1: musical. És la història de la meva vida, tio.
3: Unanisme directe. La guitarra, aviam, és molt fàl·lica, la guitarra.
2: Home, totalment que és fàl·lic. I vinga, i ell solet, i vinga.
3: Ell solet anar pujant el màstil amunt i avall, i clar...
1: Una injustícia,
3: i una cosa porta l'altra, i res, ja li deixem fer molt sol. De fet, no, tens la tirania dels solos.
1: Bueno, com que jo faig la música, no? Una clar. Mica, doncs jo faig els solos, també, tu.
3: Decideix.
2: Escolta, ara vaig a la pregunta, perquè m'ha semblat intuir que al principi vau començar a tocar, però amics no ho éreu.
3: No, realment, o sigui, sempre ens hem portat molt bé. Ens coneixem de molt petits amb l'Edu, perquè anàvem a la mateixa escola, i realment mai ens havíem fet, doncs, perquè som de cursos diferents, i bueno, allò que no acabes de coincidir. Però tenim molts amics en comú, entre ells en Xumari, el de la caseta, i així va ser com ens vam retrobar. Sempre ens havíem portat bé i tal, i bon rotllo, però mai havíem set amics. I res, i la música va ser la catalitzadora de la nostra amistat, sí o no, Edu?
1: És que parles molt bé.
3: Gràcies.
1: Què hem de dir?
2: La família també estan molt orgullosos. Va, posa't més música.
4: Es porta en braços al cim de l'Everest. En parella vam caure per donar-te el millor peix.
2: Quan sou? Perquè ara he sentit com la presentació i sou molta gent, sí. No?
3: Noies, voleu dir-ho
2: sí, home, exacte, pobres.
5: De fet, som, anem a comptar. La Jana,
3: en Teclats.
5: Sergi. Jana, teclat. Sí. Sergi, bateria. Xumari, percussió.
2: Percussió.
5: Ara tenim l'Eric, que és el baixista,
2: portem
5: i després
2: quatre, ja.
5: Nosaltres quatre. Això suma...
2: Vuit, ja.
5: Som vuit, sí.
1: Un tècnic de so, en Santi.
2: Mala de...
5: Absolutament.
2: No. Mala de família
5: de Seidlau. Cobrem poc, sí.
2: Pa, això és el que no va dir. Per començar a repartir... Complicat, eh?
5: Però anem amb tot,
3: sí,
5: no per amor a l'art.
3: Està sí. Cardat el tema, però bueno, al final...
5: Sin ànimo de lucro.
1: La vida del músic, tio.
3: La vida del músic, exacte.
2: Sobre el tema de la música, és veritat, i no sé si us ho expliqueu, que aquest tipus de música que feu vosaltres no soni gaire a casa nostra. També això us dona un avantatge molt bo, que és que precisament no hi ha aquest mercat en català, diguem-ne, no? Però us sorprèn que tothom vagi cap a la mateixa direcció, a vegades? Què en penseu d'això?
3: Bueno, l'efecte del ramat, no? Una mica.
1: Sí, jo no diria que no soni gaire, o sigui...
3: No, exacte.
1: Jo crec que justament a les cases sona, però no sona...
2: A la ràdio.
1: A nivell mainstream.
2: D'acord.
3: Sí, exacte. I bueno, i també que dèiem que no sona la música en català, però, ostres, Michael Jackson, ara tothom està escoltant Michael Jackson, jo que sé, Catriel i Paco, que es van fer també com molt famosos arrel d'un Tiny Desk, tothom sap els temes de Catriel i Paco, per tant, bueno, no sona d'aquella manera. Sí que és veritat que al final, pues, les tendències són molt marcades.
2: I l'altra cosa és que hi passa a Osona, que sempre acaben sortint grups.
5: Que ens
2: hi ha una mena d'ecosistema
3: jo crec que és la boira.
2: No ho sé.
3: Sí.
2: O ja, jo saps que he arribat a pensar que hi ha un pique. És a dir, si el veí del costat coi, té una banda, doncs jo...
5: Doncs jo faig millor.
2: Per què no?
3: Sí.
5: Jo, és que jo, o sigui, jo soc de Mollet, vale?
2: Ets de Mollet,
5: sí, no soc de Vic. De fet, jo vinc a advocar que la gent de Mollet també sap parlar català i que ho sap fer bé.
2: Vale.
5: I que ens sabem comunicar amb la resta de Catalunya, sobretot Osona. I jo flipo perquè, de veritat, crec que molt del talent està com concentrat allà. Jo no sé si és per la boira, jo no sé si és pels purins, no ho sé.
3: Però pot ser, perquè els purins es filtren a l'aigua, perquè em sembla que a vegades no acaben de seguir gaire les lleis dels pagesos. Bé, jo ara no em voldria ficar
2: aquí. No et fiquis ara, de veritat, no et deixaran tornar ni a la caseta aquesta ni al lloc.
3: No, bueno, és igual, compleixen les lleis, però al final una mica de nitrogen d'aquest dels purins.
2: Nitrogen, de lo que sigui que porti els purins.
3: Per què no, nitrogen.
2: Igual sí, és com la poció de l'Astèrix i Obèlix.
3: Sí, una mica, potser.
2: Jo no recomanaria que ho proveu, però escolta, si voleu fer-ho...
3: Bueno, coses pitjors.
5: Pitjor coses s'han fet.
2: En certs locals es troben coses pitjors.
1: També és veritat que tenim molts referents per allà, vull dir que, vulguis o no, els veus molt pròxims. I amb alguns hi acabes tocant, amb una història, vull dir que hi ha com cultiu.
3: I l'escola de música també fa molt bona feina en aquest aspecte, hi ha molta, com molta pedrera en aquest sentit, també, jo crec.
2: Posa'm més música, va, dels moniats.
4: Let me know, let me know.
2: Ah, bueno, sí. Val, ara explicaré per què els moniats són aquí, que és perquè a mi em va sortir per Instagram, la seva història em va cridar molt l'atenció, i jo crec que l'algoritme em va portar per culpa de l'Òscar Dalmau, que hi tenia allà un like, no sé què. I els he dit, home, deveu ser amics de l'Òscar. I em diu, no, no. No el coneixíem de res, fins que un dia ens va obrir una conversa.
3: Bueno, nosaltres sí que el coneixíem, en ella.
2: Amb ell sí.
3: Sí.
2: I a la competència.
3: Del Gran Dictat, justament.
2: Ah, del Gran Dictat, eh?
3: Molt mític, Gran Dictat, tio.
1: Fins i tot dels Caçadors de Bolets.
2: Imagina't.
0: Caçador de Bolets era increïble.
2: Era la veu, sí, sí.
3: La veu o no?
2: Però, i llavors expliqueu-me quina relació teniu amb ell.
1: Cap.
3: De moment cap, però serem molt amics.
2: Sereu amics.
3: Serem superamics.
2: Però llavors què va passar? O sigui, us...
3: Jo crec que li va arribar al Reel de manera, doncs, aquestes coses de l'algoritme,
2: sí.
3: I li va molar, i hòstia, crec que ens va compartir les històries, inclús ens va enviar un missatge molt maco per Insta, tipus, hòstia, quina llàstima no haver-vos conegut abans, no sé què, tal, i res, i així, doncs, bueno, vam xerrar una mica, i així va arribar a tu, suposo.
2: Mm. Sí, sí, sí, és així, és així. Però em pensava dir, hòstia, no us heu vist, tampoc?
0: No.
2: Carai. No, a veure, és veritat que és un tipus de música que penso... L'Òscar Dalmau, que és un molt malhomen, per altra banda, li agrada molt tipus de música, però el jazz, aquest tipus, aquest rotllo, li interessa molt.
3: Sí.
2: Vull que... Jo crec que és un elogi.
0: Això és guai que et
3: digui. Jo crec que és una... No en tinc ni idea, però tinc la sensació que està com bastant al tanto, no?, de la música en català. Inclús el vaig veure en un podcast amb el noi aquell, que no recordo com es diu, de la Pound Gang.
2: Sí.
3: I vull dir que al final, hòstia, no només està al tanto de la música, sinó també de com les noves generacions i tal, i potser perquè... Per aquest camí, doncs, li vam arribar i, mira, li va molar.
0: I també és guai que et diguin que la gent que li agrada la música i que té bon gust per segons quines coses, li vingui de gust d'escoltar el que fas
3: pues sí.
0: Tu. És superguai, això.
2: Escolta, on heu gravat l'EP? A la caseta no, no?
6: A la caseta d'en Xumari.
2: Ah, sí, eh?
6: 100%.
2: Tot allà.
6: Caseta Espai Polivalent.
3: Bueno, la sessió en directe no.
6: Ah, bueno, la sessió en directe, és veritat, és veritat.
2: Quina és la sessió en directe?
6: El que esteu escoltant ara...
2: Això és en directe?
6: Sí, això és en directe.
2: Això no està muntat, no està produït... No. Bueno, produït, sí, però...
6: És com un petit Tiny Desk que vam fer a la biblioteca Pilarín Vallès de Vic, perquè han obert una biblioteca amb un espai així musical com molt guai, és que...
3: Mola molt.
6: Sí, sí. I ho vam anar a gravar allà, ens van convidar i vam anar a fer la sessió en directe, que dura uns 20 minuts, i vam treure els 5 temes allà.
3: Sí.
2: Què dius?
3: De fet, és un espai superguai, i aprofitem també, ara que tenim l'altaveu, per reivindicar que els ajuntaments i les institucions, si volen recolzar la cultura, que es deixin estar de bones culturales i merdes i que facin, doncs, espais on la gent jove puguem anar allà a un estudi i a canvi, doncs, d'un concert... o una activitat, diguéssim, per la comunitat de Vic, en aquest cas, doncs ens deixen un estudi superpepino, que està increïble i que, joder, és una facilitat enorme per nosaltres. Si no, val molta pasta, això.
1: I afegir també, a nivell més estatal, que molts cops els pressupostos en cultura no van mai directe als artistes, sinó que sempre van més aviat a les institucions. I això mai acaba repercutint en el nostre ofici, que és mega precari, perquè no el tenim ni regularitzat. Si nosaltres per cobrar els bolos ho fem d'una manera una mica legal.
2: No vols ni explicar-ho.
0: No, és igual. És per un altre dia.
1: A tot el país.
2: A tot això,
1: és injust.
2: A tot això, clar, no us hi dediqueu, encara suposo. No us dona per viure, o sí?
3: Bueno, realment sí, però no amb Muniats, concretament, sinó que tots tenim altres projectes. I...
2: Musicals, tots.
6: Sí.
2: O sigui, la música us dona per viure ara mateix, però no amb aquest projecte.
0: Bueno, o aquí et mors de son o de gana. O sigui, no hi ha massa un entremig. Vull dir, que millor morir-se de son que de gana,
3: però... I avui mira'ns les ulleres amb què venim.
2: Sí, sí, que vau fer concerts ahir, o què?
3: Sí, ahir vam fer coses.
2: Però vosaltres, els Murians o cadascú amb les seves
0: coses? Jo també vaig treballar.
2: Tothom va treballar, eh?
3: Tothom va treballar ahir, però junts no, per separar.
0: Sense més detalls.
2: És una proposta absolutament refrescant del panorama musical del país. Es diuen Muniats, venen de... alguns d'ells, és que són tants, també, que venen d'Osona, d'altres de Mollet. D'on venies tu?
6: De Vic.
2: De Vic, també. Bueno, tots són d'Osona, menys tu que ets de Mollet. La infiltrada. En fareu alguna actuació en directe, no? Perquè heu vist que ha portat la guitarra...
3: Sí.
2: Què
3: és ara?
2: Què fareu?
3: Ja, no?
2: Sí, home.
0: Ah, quins nervis.
2: Què voleu, fer-ho d'aquí una hora?
0: No,
2: ja s'haurà acabat el programa.
3: No. Tu manes.
2: Us va bé?
3: Xavi, tu manes.
0: Sí, ens va estupendo.
1: Una cançó que es diu... Bucs. Ai, que es diu Bucs.
2: Què ha passat?
0: Tenia una feina.
1: Una feina.
2: Que voleu dir alguna cosa, els
0: bucs? No.
3: Crec que volia fer una broma, però...
1: Ah, mira, abans que parlàvem de grups. Sí. Playground. Un altre grup d'en Claus.
6: Oc Déu. Ens agrada molt.
2: Quina cançó fareu?
3: Farem Ulls Blaus.
2: Ulls Blaus.
3: Una cançó molt bonica, molt divertida. Vols saber d'on va venir la història?
2: Sí.
3: Sí, tenim temps o què?
2: Bueno, a veure, si m'ho has d'explicar en mitja hora, no, però...
3: Home, no.
2: Amb un minutet, si tens...
3: No, va venir de que un dia jo estava sopant a casa amb el meu amic, que es diu Martí Reig, que li enviarem una abraçada. És bateria, és molt bo, també. I allà, doncs, mira, allò que hi ha gent, i va anar marxant, tothom va anar a dormir, menys jo, i una persona que tenia els ulls blaus, justament. I, ostres, ens vam entendre molt, però es va acabar així. I saps allò que, tornant a casa, estàs allò encara amb diguéssim, la química cerebral activa.
2: Sí.
3: I, i vaig escriure la primera part d'aquesta cançó. Però què passa? Que la relació va ser tan curta que no vaig tenir temps d'escriure la segona part de la cançó.
2: S'ha quedat en mitja cançó, només.
3: Vas quedar en mitja cançó, però molava i, hòstia, l'havíem d'acabar, tio. I res, i al final, doncs, mira, una mica d'exercici d'imaginació.
5: Oh, eh? I autorreferencial, però tu també tens els ulls blaus.
3: Sí, però ja està. No és per mi, eh?
5: Ja, ja.
2: Bueno, però està bé, això.
3: Sí, al final, mira, jo...
2: També la podries haver anomenat cançó inacabada, número 1.
3: Sí, no, exacte, no, em refereixo que al final, jo què sé, Harry Potter és de mentida, també, saps? No hi ha mags ni tal. Per tant, ulls blaus. Primera part veritat, segona part inventada.
2: Moniats, avui en directe a Via Lliure amb aquest acústic, amb guitarra i amb les veus d'una de les bandes refrescants ara mateix del país. Vinga.
3: Som-hi o què?
5: Let's go.
3: Tenia el cor de vacances des de feia temps. Finestres i portes sellades amb quilos de ciment. Esquivant

0: Aquesta és la part inventada, vale? Xavi?
1: Que en senti la veïna i es pensi que està Hiroshima perquè ets la bomba. Ho pilles? Que almenys un cop al dia ens pilli la policia fent-ho a la via. No puc dir-t'ho més fort ni més clar que em flipes. Que quan estàs sobre meu estàs
2: que flipes.
1: Fem-ho contra les taules i les cadires. Em sento una cadernera quan em mires. I ara que...

0: Ulls blaus.
1: Yeah, baby, yeah.
2: Quan ho petin. Recordeu que ho vau sentir aquí primer. Muniats, avui al Via Lliure. Soneu de nassos. De nassos.
3: Moltes
2: això
3: gràcies,
2: només amb una guitarra. Una guitarra i quatre veus.
1: Ha sonat bastant bé.
3: Imagina't, la banda de 8, imagina't.
1: 8 musicals.
2: Quan sou 8, imagineu.
4: Uf, són increïbles, a més, els nostres companys. Bueno,
2: la gent que ens estic escoltant, quan us poden veure? O, bueno, hem d'anar mirant, concerts, a veure, que es contracti la gent. No?
3: Tenim bastantes coses tancades, i només n'anunciarem dues, perquè així hi haurà molta gent que vindrà i aquestes coses. Primer de tot, 6 de juny, a Vic, a la Jazz Cava.
2: Bé.
3: Vale, entrades a la venda.
2: Molt bé.
3: I, Edu, què?
5: Entrades a la venda a on?
3: A
5: internet.
1: A lajazzcava.com.
3: No. Estem a un punt, Edu, que això ja no s'ha de dir.
4: No, i el nostre 19... perfil d'Instagram està, això, eh?
3: Sí.
4: Arroba Muniats.
3: Sí.
4: Podeu trobar-ho allà, si voleu, també.
5: El 19 de juny, a la sala descomunal.
3: Aquí a Sants.
5: Exactament.
3: Superguai. Potser ens vindrà a veure l'Òscar, eh?
2: Profito
3: per dir que, Xavi, vols venir o què?
2: Carai, home, a mi m'encantaria.
3: Si ara, podem... ara t'hem compromès. No,
1: ja
3: ara, això estarà gravat, eh?
2: No, depèn dels horaris, home, que m'he de llevar a les 4 del matí, potser l'endemà.
3: No, però és un divendres.
2: Bueno, l'endemà, penso que no tinc programa dissabte.
3: Eh? Quina hora et va bé?
2: A les 3 de la tarda. Perfecte.
5: No, no. A les proves de sol.
2: Exacte. Ells són els Muniats, ha estat un plaer. Dia 6 de juny, heu dit, la Jazz Cava.
3: 6 de juny a Vic, 19.
2: A Vic, i el 19 a Barcelona, a la sala descomunal.
4: Ja,
2: és un plaer, de veritat.
4: Igualment,
2: moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies per
2: convidar-nos. Fins la pròxima, eh?
4: Home,
2: us voldrem sentir. Va, 1:37, vinga, pausa, i de seguida rematem el Via Lliure.

0: RAC1.
1: Ei, tio, casa Uber i res, oficina Uber i no hi ha samarreta. El Born Uber i boom, samarreta de campions del Barça. I a sobre signada per Gavi.
2: Ja t'he dit que avui és el meu aniversari?
1: Quasi, però no cola, eh? Si en vols una, agafa un Uber.
2: Vinga, tio, dóna-me-la, si ja tens 1000 samarretes del Barça.
1: Mai són massa quan un és culer, nen.
3: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
4: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
4: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
6: La pressió està bé? L'aigua no s'escalfa. Aquesta icona?
7: No cal que et preocupis. De la instal·lació de gas ens n'encarreguem nosaltres. Sol·liciten la revisió amb Repsol al 900 321 100 o a pilletubombona.repsol.es i beneficia't d'instal·ladors autoritzats, un servei 24/7 i 5 anys d'assegurança gratuïts. Repsol, amb tota l'energia.
8: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
9: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
10: Més immediat que mai.
9: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
11: RAC1. Yeah! Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports a RAC1, amb Xavi Puig. Serem a Can Dragó, a l'Europa Celta Fortuna, partit d'anada de la primera eliminatòria per pujar a segona divisió. A més, serem al Ciutat Esportiva Dani Jarque, a l'Espanyol Sevilla, última jornada a la Lliga F. Serem al Freiking Granollers Ciudad Real per tancar la Lliga Sobal. Viurem al Cornellà Badalona, play-off per pujar a segona federació. I a les 7, al Palau Blaugrana, partidàs de l'ACB, Barça-València. A més, els play-off de l'NBA, el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, el desenllaç del Giro d'Itàlia, les finals de les lligues d'hoquei herba. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
12: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
13: Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
14: 5 minuts per arribar a 3:15 del migdia.
15: Carmencita, ara. El sabor que uneix generacions, t'ofereix aquest espai.
14: Mireia Carbó, bon dia.
16: Bon dia.
14: Ja sabeu que la Mireia Carbó és la reina de l'escola de cuina del barri de Gràcia, que porta el seu nom i que sempre està ple de cursos de tot tipus.
16: Ara amb places disponibles.
14: Ara disponible, eh?
16: Oh, i tant.
14: Ah, perquè la gent ja, quan arriba l'estiu...
16: Quan arriba la caloreta, vinga. Però tinc un aire condicionat, perdona, Xavi, que no el tinc ni a casa.
14: És que és el millor moment, ara.
16: Totalment.
14: Hi ha places.
16: Hi ha places hasta pel taller d'arrossos.
14: Hi ha bona temperatura. Pensable. No com a les aules de Catalunya.
16: Ah, no, ja us ho dic.
14: Coles. Doncs,
16: que fan olor a tot, pobres xavals.
14: Ai, pobrets. Doncs allà, mireacarbó.com, aneu a revisar els cursos que hi ha disponibles. Fins a quan el tens obert?
16: Fins a juliol.
14: Ah, fins al juliol,
16: sí,
14: encara,
16: tanquem a l'agost.
14: Tot el juny i tot el juliol?
16: Sí, senyor.
14: Fantàstic. I el Pere Puigverd, que el tenim per aquí. Hola, Puigverd.
17: Hola, què tal, Xavi?
14: El nostre home de les fruites i les verdures, el fundador de l'empresa Fruites Núria a l'Empordà, allà a Ventalló, amb totes les botigues que té repartides per allà, en fi, fruites i verdures de primeríssima qualitat i moltes de producció pròpia. Fruitesnuria.com. Per cert, t'havia de preguntar, Puigverd, tota l'afer de dels cartells, què, com va això?
17: Doncs va anant. Jo crec que ha fet feina tot el moviment de la quantitat. Més de 10.000 persones em van donar suport i jo crec, de moment no m'han dit res, els cartells segueixen allà i aviat hi posaré el nou, espero que tampoc me'l facin treure.
14: Molt bé, fantàstic.
17: Perquè jo crec que la força de la gent és el més important que tenim. Jo sóc bastant, no m'agrada embuicar-me ni posar-me en baralles i tot això, ja ho saps, Xavi, no sóc molt de barallar-me, sobretot al Twitter o l'X. Però aquest cop sí, em va sortir la meva ràbia a dintre i va fer efecte.
14: Sí, senyor. Escolta, doncs un aplaudiment des d'aquí pel
0: Pere. Bravo, bravo, Pere.
14: I amunt, i amunt.
0: Endavant.
14: Va, anem a fer una miqueta de sorteig i parlar del tema. Que tenim el pack aquí de productes Carmencita que regalem entre els oients del Via Lliure, que inclou els molinets de pebre blanca, de res el hanut, d'orenga, de colorant, de canyella, de cúrcuma, les fulles de llorer, espècies de tot tipus, sal, pimentó i una mica d'infusió per anar fent bona digestió. Què heu d'explicar, què heu de fer per aconseguir el lot de Carmencita? Doncs anar al Twitter del Via Lliure i contestar per la vostra recepta predilecta del producte de què parlem avui, que és ni més ni menys que la cirera. És que és tan bona, la cirera.
16: Tan bona, i no li heu de fer
14: res. Tan bona, ja. És que
16: no cuineu amb elles, deixeu-les estar.
14: És veritat. És que el punt clau és menjar-se-la tal qual.
16: Tal qual. Tal quan qual. Són bones...
17: Aquests pastissos que a vegades fa la Mireia...
16: Que sí, Pere, sí. Però quan una cirera és bona
14: bueno,
16: així.
14: I a més
16: bona
14: a més...
17: Bona,
14: no sé si esteu d'acord, Blai, i Pere sí. i la Mireia, però és que tu treus cireres a taula?
16: Sí.
14: Adiós. Adiós, muy buenas.
16: Mira, un bol amb aigua i glaçons i les cireres per allà, i que vegis com volen. Sua el bol del fresquet. Oh,
0: aquell cirerot negre. Gros, sí. Les dolç.
14: Com ha anat la collita aquest any per allà, per Ventalló?
17: Aquest any, al principi, malament, perquè plovia, però bé, és una mínima part, perquè sempre les primerenques, tot i ser les més desitjades, són potser les menys bones.
16: Clar.
17: Però ara que comença la calor i si no ve moltes tempestes, serà un molt bon any de cireres, molt bon any.
14: Ara el Blai deia això de les negres. O sigui, el color negre és el que defineix que com més dolça és? Perquè sempre...
17: Depèn de la varietat,
14: Perquè en regim una mica així, no? Vas allà i veus cireres fosques, i dius, aquesta! I llavors igual t'enduns un ensurt.
17: Sí, a vegades passa això, perquè hi ha varietats que ennegreixen molt fàcilment i són tovetes. Hi ha gent que no els hi agrada.
16: A mi no m'agraden.
17: Jo crec que en Xavi li agradarà més una cirera crocant, que sí, que tingui...
14: Sí.
17: Que sigui dolça. Hi ha varietats que, tot i ser vermelles, no arribant a negres, tenen una dolçor extraordinària. Depèn molt de la varietat. Però sí, evidentment, el negre, amb algunes varietats igual d'aquestes que són... Es pot menjar vermell i negre, quan és negre encara és superior. Allò que diu la Mireia, boníssim.
14: Boníssim. Va, anem a fer receptes. I escoltar la dels oients, que de moment alguns ens diuen coses dolces i coses salades, també.
16: També,
14: no?
16: També.
14: Compte, per exemple, dolços. La Montse diu coc de cirera, brutal.
16: Brutal.
14: El Josep Ferrer, clar, bueno, diu cireres collides del cirerer. Bueno, sí, clar. Si tens cirerer...
16: Però estem d'acord.
14: Doncs sí. La coca de cirera és boníssima, diu la Maria Antònia. Pastís de massa cruixent amb cireres de l'Abel. Però aquí ja entren la zona, diguem-ne, més de receptes salades, no? L'Àngel diu amanida amb llenties i cireres.
16: Vale.
14: Sí, combina?
16: Sí, combina, sí.
14: Bé. Gaspatxo de cireres ben fresquet, la Montse, i la Bel també, gaspatxo de cireres amb tomàquet.
16: Sí, l'hem fet, eh? Per això no us l'hem portat, perquè jo crec que algun... Crec que està a la web de... Sí, està
14: bé. Tu què en recomanes?
16: Jo, a mi... les poso molt a les amanides així perquè sí, saps? Nosaltres fem una amanida a l'escola, per exemple, amb ceba tallada molt petiteta, amb cireres, l'anem canviant, quan hi ha maduixes, quan hi ha cireres...
14: Però què li queda bé per combinar una amanida?
16: Mira,
14: quin és el punt...
16: Nosaltres li posem ceba, cirera i taronja. Sal, pebre, bé de pebre, perquè li queda com bé el pebre, oli i vinagre o oli i llimona. I amb això fas com una vinagreta basta, saps? Tot tallat així petitet, i ho poses al damunt d'una amanida i està molt bo.
14: Oh, que bo.
16: Però no era aquesta la que us havia portat. Us havia portat una cosa tan xorra i tan senzilla com una vinagreta de cireres. Tu saps quan compres cireres i en mengen, i de sobte deixen de menjar-ne? No passa a casa vostra, això?
14: Sí.
16: Vull maduixes, vull no sé què. Ho compres i s'enfarten.
14: Sí.
16: I llavors,
14: quan
16: abans...
14: ja portes molts dies comprar-los, després
16: aquí
14: ja diuen...
16: Aquí està, jo els dic, ja no massa cola. Bé viviu, massa
14: ara,
16: bé viviu,
14: totalment.
16: No sabeu el que teniu.
14: Totalment.
16: Aleshores... Podeu fer dues coses, o fer una vinagreta, que t'aguanta dies a la nevera, que és el que us he portat, o les espinyoleu i les congeleu. I després tu tritures aquelles cireres congelades amb un iogurt, amb llet, amb el que sigui, i et fas un batudet així, i pim-pam, val?
14: Molt bé.
16: Aleshores, això és perquè no malbarateu, no les llanceu.
17: Està molt bé, Mireia, això.
16: Gràcies,
14: està molt ben jugat,
16: Pere.
14: Sí, sí.
16: Doncs, per fer una vinagreta, doncs, no trieu les més boniques, les més lletxetes, les que se tan això, val? Uns 150 grams de cirera fresca, ja sense pinyol, 100 mil·lilitres d'oli d'oliva extra verge o el que tingueu per casa, unes 5 cullerades de vinagre balsàmic o de vi negre o de suc de llimona, un àcid, val? una culleradeta de mostassa de Dijon, si en teniu. Si voleu, també li podeu posar una cullerada de mel, sal i pebre, carmencita, si no ja sabeu que no surt bé. I això ho tritures amb el túrmix i t'ho deixes a la nevera, Xavi. I ara, doncs, el que et doni la gana, fill meu, el que, jo què sé, el que, una amanida verda amb una mica d'aquella vinagreta, doncs, amb formatges, li queda molt bé el formatge.
0: Oh, però perdona, eh? O sigui, cirera, oli, vinagre, mostassa i mel.
16: Sí.
0: I avall, vinagreta.
16: I
0: avall,
16: i pebre. A mi m'agrada molt amb pebre, la d'allò. Oh. I li pots posar a on et doni la santa gana, que li dona un...
0: Però amb una carn també podries una cosa o no?
16: És
0: una
16: home,
0: cosa,
16: amb una carn, amb el vinagre, potser no t'ho compro tant. Faria una altra cosa. Però
0: una amanida.
16: Una amanida, una amanida per qualsevol, sí. Amb espàrrecs també m'agrada.
0: Perfecte,
16: sí, també.
0: Per cert, tema cirerers. Espera. Què tal?
17: Digues, del cirerer què?
0: L'arbre què? O sigui, és difícil? És veure, delicadet
17: cirerer,
0: o què?
17: El cirerer és un arbre una mica traïdor a vegades, no? Perquè sí, tu el compres, el plantes i està perfecte i tot de cop... té una mica mort sobtada, però bé, hi ha una cosa que, diguem, en el seu lloc n'hi poses una altra. Però no és més delicat que això, només que de tant en tant es moren.

0: Descobrir.
1: Compartir.
0: Donar suport.
1: Temps.
0: 130 milions.
1: Amics.
0: Rialles.
1: Llocs.
2: Moments.
0: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: L'altre dia vaig veure unes cireres enormes, espectaculars, maques, precioses, i li vaig preguntar, i coi, aquestes cireres... Diu, no, és que aquestes cireres han estat criades a sota hivernacle. Clar, llavors no hi ha mosca que l'empipi, no hi ha... I llavors creixen molt més. Però bé, el que fa més és la mida, sobretot. Perquè realment ens atreu, no?, allò que, que t'ompli la boca amb, amb
4: un... Bueno, i que sigui dolça, no?
5: Ara, perquè a mi pot... És que és això, sí, és igual,
3: no,
5: eh?
3: Sí. És que normalment les varietats que avui plantem ja busquem que siguin dolces. N'hi ha varietats que són grans i són pura mel. Això ja ho busquem, perquè, és clar, el que no pots fer és plantar varietats que fan una queixalada i diu, no té gust de res.
5: Totalment.
3: Sí, això és totalment antiproductiu.
5: Sí, sí,
3: abans sí que es feia. Per guanyar quilos, plantar qualsevol varietat, però ara no. El pagesos s'hi mira molt de plantar varietats que siguin bones, que la gent quan ho aprovi digui, corai, noi, quina cirera, collons, que m'has venut més bona.
5: Sí, sí.
3: Això és el que vull.
5: Tinc molts missatges. Mira, la Cèlia diu malmalada de cireres.
4: Sí.
5: I des del dia que vaig descobrir el trasto per treure pinyols, encara la trobo penavellosa.
4: Jo te l'he portat.
3: És del millor que hi ha. Sí.
5: Hosti.
3: És de la que més es ven, la marmelada i la confitura de cirera.
5: No, però ara parlàvem del trasto, eh? L'estri per...
4: El vaig també, portar l'any passat o l'altre, te'n recordes?
3: Sí,
4: és un que poses la cirera i clic, clic, clic.
5: Sí. La Lídia diu, no sé si és ben bé una recepta, però les conservo en anís, dolç i sec, i endolceixen el cafè.
4: A la BEP de Recula teniu.
5: I després l'anís es va fer... es fa servir per fer el cigaló.
4: Sí, senyor.
6: Home,
5: fantàstic. Moltes coques, cocs de cireres, confitura de cireres amb formatge de cabra i torradetes de pa.
4: Sí.
5: Avall.
3: Bona.
5: I molts gaspatxos, molta amanida amb burrata, ull, cirera de la bona.
4: Sí.
5: Diu, filet de vedella guisat amb salsa de cireres. Com de fer una salsa de
4: també,
5: cireres per
4: sí,
5: la carn?
4: Sí, clar que sí. Sí, sí, sí.
5: Molts de cirera, molta gent que diu que et directa a la boca.
4: I amb bacallà, amb bacallà, amb bacallà també queda molt bé.
5: És així, és així. Recepta, crema de iogurt i compota de cireres. Que és molt de dolç aquí. I m'han perdut un... que parlava d'una coca, però bueno, ara el miraré.
4: És que la coca de cireres és molt típica de Catalunya, eh?
5: Sí,
4: es fa a l'Ebre, es fa a Reus, es fa per... I és com un brioix, bueno, n'hi ha tres tipus diferents, però és molt comú. De fet, és comú fer-ho amb pinyol, saps? Perquè si no se't surt el suquet de dins...
5: Clar, si no es fa malbé.
4: Però clar, menges coca i vas traient pinyols. Però,
5: i, tu,
4: sí, sí.
5: I tu què ens has portat?
4: Jo us he portat unes tartaletes de cireres. És una combinació que, si no us l'expliquen, no us atreveríeu a vegades a fer-la, val?
5: Directament, eh?
4: Mira, se'm fa la boca aigua. Necessiteu una llàmina de pasta de full, si pot ser rectangular, si no, com la trobeu? La compreu feta. Anxoves, Xavi. Anxova i cirera m'agrada molt.
5: Epa,
4: sí.
5: Bona aquesta.
4: Formatge brí, gorgonzola, les cireres, nous, un ou batut per pintar una miqueta o llet, mel opcional, i llavors li posarem farigola, pebre, sal, ara veureu. Prescalfes al forn a 200 graus, amb l'escalfor de dalt i l'escalfor de baix. Talles talla-les per la meitat. Que li traieu el pinyol a les cireres, talla-les per la meitat, com si fos un alvocat, també funciona, saps? Amb una puntilla, amb un ganivet petitet, lo gires i pam, li treus el pinyolet. Llavors, trosseges les nous i les reserves, amb la mà, que es trobin, val? Talles aquesta pasta de full amb 12 quadrats, iguals, o com bonament pugueu. I ara, col·loques aquests quadrats amb una safata, saps la típica safata de magdalenes que té els...
5: Sí.
4: Si la teniu, si no la teniu, a pèl, al damunt del paper de forn, els quadradets allà. Pim. Vale. On estic? Punxes lleugerament al centre amb una forquilla. Tic, tic, tic, perquè no fulli, perquè no creixi. I ara reparteixes un trosset de brí, una miqueta de gorgonzola a cada tartaleta o a cada quadradet d'aquests que haureu fet, les cireres, les nous, i pintes les vores amb una piqueta d'ou batut o una mica de llet. Jo dic lo de la llet perquè a mi em fa molta rabieta, i això ho explico a l'escola, batre un ou, pintar vores... I després llançar mig ou. Si estàs a casa et fas una truita, però si no, doncs, bueno, la llet funciona igual perquè els sucres de la llet tornen igual. I ara això ho enfornes durant uns 15-18 minuts fins que la pasta de full estigui ben cuita, eh? Aproximadament, mireu. En sortir del forn li poses pebre negre i una anxoveta al damunt.
5: Oh,
4: i això està que no t'ho imaginaries mai.

0: mai.
1: Bravo.
2: Bravo.
1: Per cert, tinc un missatge que m'ha fet molta gràcia d'un oient que aporta receptes de fa 2.000 anys.
0: Vinga.
1: Del Recoquinaria da Pici. No sé, és un llibre, suposo, de cuines dels romans o alguna cosa. Diu Dulce de Cherassi, salsa romana de cireres. Acompanyament de carn rostides o com a postres acompanyat de formatge. Combina el dolç de la fruita, el toc especiat i un ingredient molt habitual a la cuina romana, que és el vi negre. Diu cireres desossades, vi negre, dos cullerades de mel, culleradeta de pebre negre molt, culleradeta de garum, i una culleradeta de midó de blat de moro. I vinga, i allà queda perfecte.
0: Pues ha quedat molt bo, eh?
1: Pues sí. Molt ja sabien cuinar fa 2.000 anys.
0: I tant.
1: No de la mateixa manera,
0: però... No m'he inventat res.
1: Home, algunes
0: coses. Home, alguna coseta sí.
1: Mireia Carbó, sempre un gust. Moltes gràcies. Puigbert, que vagi bé. Una abraçada forta.
0: Adéu, Pere.
3: Adéu.
4: En cada cuina hi ha un secret i en cada recepta una història. Carmencita fa 100 anys que transforma el que és quotidià en extraordinari. Perquè cuinar no és només alimentar, és emocionar, és crear i compartir. És aquest instant en el qual els sabors parlen més que les paraules.
5: Carmencita, 100 anys donant color i sabor a la teva vida. RAC 1.
6: Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar.
7: Torna la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona.
8: Del 29 de maig al 7 de juny, més de 120 activitats gratuïtes omplen les terrasses més espectaculars de la ciutat.
7: Amb show cookings, tallers creatius, sessions de ioga...
8: La Setmana de les Terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini del celler El Perro Verde.
7: Més info a mescotels.cat.
9: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
10: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa't d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
11: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
12: RAC 1. Yeah! Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Serem a Can Dragó, a l'Europa Celta Fortuna, partit d'anada de la primera eliminatòria per pujar a segona divisió. A més, serem al Ciutat Esportiva Dani Jarque, a l'Espanyol Sevilla, última jornada a la Lliga F. Serem al Freiking Granollers Ciudad Real per tancar la Lliga Sobal. Viurem al Cornellà Badalona, play-off per pujar a segona federació. I a les 7, al Palau Blaugrana, partidàs de l'ACB, Barça-València. A més, als play-off de l'NBA, el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, el desenllaç del Giro d'Itàlia, les finals de les lligues d'hoquei i herba. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
5: RAC1.
13: Tots som un milió. Actualitzada al minut.
14: Alertes d'última hora.
13: Tot el que sona a RAC1.
14: Contingut exclusiu.
13: RAC més 1.
14: Fàcil.
13: Ràpid.
14: Còmode.
13: RAC1.cat.
14: RACU.CAT.
13: RAC1.cat. Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
14: Escolta, navega, descarrega, informa.
13: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC més 1.
1: Vinga, un minutet i arribarem a les 2 en punt del migdia. De seguida tota la informació amb l'Aurora Rodríguez, amb el Quim Salvador i tota la colla d'informatius i dels esports. Però, en tot cas, demà nosaltres ja no hi serem, evidentment, al Món a RAC1 a partir de les 6 en punt del matí, però dissabte que ve, sí, sempre puntuals, a les 7 en punt. Que acabi d'anar molt bé el diumenge. Una abraçada forta i fins dissabte que ve. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues. Pedro Sánchez passa el contraatac i demana temps davant d'una oposició tramposa.
1: Mentre la oposició marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
0: Després de dues setmanes de terratrèmol judicial que han sacsejat els socialistes, el president espanyol ha escenificat avui el canvi de to, acusa la dreta de voler-lo fer fora del govern amb males arts i descarta l'avançament electoral.
2: Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
0: Una estratègia de defensa, la de Sánchez, a la qual s'hi ha sumat també avui Salvador Illa. El president diu que els socialistes no tenen por a la justícia. De seguida l'escoltarem també. Illa, que ha parlat d'una setmana complexa pel que fa a les causes judicials que afecten el PSOE, però que també ha aprofitat per celebrar que el conflicte al sector educatiu estigui ja pràcticament resolt. Els sindicats majoritaris, que han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana que ve, avisen, però, que surten forts del conflicte i que tornaran a les mobilitzacions en el moment que ho creguin necessari. Demà començarà la consulta per validar el preacord tancat divendres a la nit. I nit de greus aldarulls a França després de la victòria del PSG a la Champions. Una persona ha mort i centenars han quedat ferides. La policia ha detingut gairebé 800 persones. I a punt d'arrencar el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
3: El circuit de Mugello, amb els pilots ja preparats a la graella. Quim Salvador.
4: Sí, estan completant la volta d'escalfament. Recordem, posició preferent de sortida, pole per Marco Bezzecchi, el líder del Mundial, acompanyat a la primera fila per Raúl Fernández, el guanyador de l'esprint ahir segon, i Jorge Martín tercer. Tres Aprilias a la primera fila, a la segona, i és Marc Márquez quart, al costat de Fermín Aldeguer, cinquè, i Peco Bagnaia, sisè.
3: Mentrestant, el PSG celebra aquesta tarda a París la segona Champions consecutiva. També hi haurà rua a Londres. L'Arsenal festejarà la Premier guanyada i també el subcampionat europeu. En un diumenge amb un Europa-Celta B a un quart de cinc, és l'anada de les semifinals per pujar a segona divisió, i a les set un Barça-València a l'ACB. Els blaugrana necessiten guanyar per ser cap de sèrie al play-off.
0: I l'últim titular pel temps, perquè acomiadem el maig amb calor intensa i tempestes. Abel Caral, bon dia.
5: Bon dia. Tempestes que van una mica més tard que ahir, però bé, acabaran apareixent en un primer moment al Pirineu i al Prepirineu, però es desplaçaran una mica més cap al sud, més avançada la tarda i cap al vespre. Algunes, com ahir, poden tornar a ser fortes i amb calamarsa o pedra i amb calor intensa. Tanta calor com ahir, això vol dir temperatures que poden tornar a arribar als 35 graus a la plana de Lleida i a les zones més interiors de la Vall de l'Ebre, 30, 32, 33 fàcilment a la resta de comarques interiors i, en general, entorn dels 25 graus a la costa.
0: Són les 2:03.
2: 14:15.
0: Pedro Sánchez passa a l'atac i parla per primera vegada en un acte públic després de la imputació de Zapatero i de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE al carrer Ferrat. Aquesta mateixa setmana, Sánchez admet que el partit i el govern espanyol tenen problemes, problemes interns i externs, però demana temps per continuar les polítiques progressistes. Reitera que continuarà el govern fins al 2027 i carrega contra una oposició que diu vol confondre a base de mentides amb l'únic objectiu de fer caure el govern espanyol de coalició. Anem a Madrid, Roger Perciba, bon dia.
6: Bon dia. L'entrada de Pedro Sánchez al Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid amb el tema Los Perros d'Art de Bogotá ja anticipava que venia amb ganes de plantar cara.
7: Soldado a los perros, porque me he escapado.
6: Sánchez parla del temps, del passat, reivindica la història del Partit Socialista.
1: El socialismo democrático puede tropezarse. Nos levantamos y avanzamos.
6: I aplica el principi que la millor defensa és un bon atac. Admet problemes, diu, però no cauran davant d'una oposició marrullera.
1: Tengo muy claro que nosotros no negamos, por supuesto que no, los problemas, las dificultades. Las hemos afrontado todas, las internas y las externas. Ante los infundios también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
6: Recorda que demà fa 8 anys de la moció de censura que va fer fora Rajoy, treu pit de la feina feta i reitera que aguantarà fins al 2027.
0: I en la mateixa línia, des de Catalunya, Salvador Illa ha apel·lat als valors socialistes per deixar enrere la crisi que envolta el seu partit. El president fa pinya amb Sánchez, cita Zapatero i defensa que cal respectar la justícia i la presumpció d'innocència abans de sentenciar ningú. Jordi Claret.
8: Sí, Salvador Illa ha endurit el to avui contra d'aquells que considera que volen fer mal al partit i al govern espanyol. Amb el seu discurs durant la Festa de la Rosa de Tarragona i variant entre el català i el castellà, el president ha volgut deixar clar que el socialisme segueix fort i que el PSC sempre estarà al costat de Sánchez per esgotar la legislatura. Ell ha també fet una menció especial per l'expresident Zapatero, imputat per presumpta corrupció. Ha acabat el discurs citant una frase seva i davant del soroll d'aquestes setmanes ha demanat respecte per la justícia.
9: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. Si aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar, respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
8: Illa també ha tret pit d'haver aconseguit tancar els pressupostos abans de l'estiu i d'haver aconseguit un preacord amb els sindicats educatius després de mesos de vagues.
0: Un preacord que s'ha de validar en una consulta entre tots els docents que començarà demà al migdia i s'allargarà fins dijous. De l'espera dels resultats d'aquesta consulta, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària han desconvocat les vagues territorials d'aquesta setmana fins que se sàpiga si els docents aproven o no el preacord. Ara bé, després d'un dels cicles de protestes més convulsos dels últims anys a l'educació, els sindicats avisen que tornaran a les mobilitzacions de seguida que ho considerin necessari, ho ha dit el Via Lliure de RAC1, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
10: La confiança s'ha de treballar. La veritat és que si hem arribat a aquesta situació, el govern ha sigut molt responsable. Es podia haver evitat, i per tant l'exercici de responsabilitat ara doncs, l'han de demostrar i per tant s'han de guanyar la confiança generant espais de treball en les quals es pugui avançar.
0: Segura es mostra optimista que els docents acabaran aprovant el preacord, que, entre d'altres mesures, inclou un augment del sou de mestres i professors de 600 euros al mes d'aquí a 4 anys. Ara bé, si guanya el no, divendres tornaran a la vaga. La convocatòria és a tot Catalunya i avisen també que, si cal, ja ho tenen tot a punt per fer-ne més protestes, més vagues, a partir en els propers dies. Els sindicats majoritaris que defensen el sí argumenten que l'acord és el millor que es podia aconseguir i asseguren que continuaran treballant per fer possible també les millores que ara s'han quedat al calaix. Per la seva part, el govern remarca que l'acord serà un punt d'inflexió per la millora del sistema educatiu i des de la conselleria asseguren que han suat de valent per arribar a tancar aquesta proposta. N'ha parlat també el Via Lliure, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
10: Sense llançar molts coets, perquè no és el millor acord, però sí que és el millor acord que podem tenir ara mateix.
11: L'hem suat entre tots i jo crec que és un bon acord, és el millor dels acords possibles.
0: Pel que fa a les vagues territorials que els sindicats minoritaris mantenen convocades, demà es faran a la Catalunya Central i les comarques gironines, dimarts al Barcelonès, dimecres a Tarragona i les Terres de l'Ebre, dijous a Lleida i l'Alt Pirineu i l'Aran. I París continua refent-se de la victòria del PSG i a la Champions masculina. La celebració del títol esportiu ha acabat de nou en tragèdia. El balanç és d'un mort, centenar de ferits, entre els quals aficionats i també agents de policia, i gairebé 800 detinguts a diferents ciutats franceses. Els carrers de la capital han estat l'escenari durant la nit d'una autèntica batalla campal. Anem cap a París, corresponsal de RAC1, Marta Casagolda. Bon dia.
12: Bon dia, sí. Balanç tràgic de la celebració de la Champions a París. S'ha de lamentar una víctima mortal, un motorista que durant la celebració va xocar contra un bloc de formigó. També hi ha més de 200 ferits, un d'ells, un jove de 17 anys, en estat crític després de ser apunyalat, i més de 60 agents de la policia. Més de 780 persones detingudes, 450 segueixen a la comissaria a l'espera de passar a disposició judicial, la majoria per atacs contra agents de l'autoritat i per alteració de l'ordre públic. Tot i aquest balanç, amb un 30% més de detinguts respecte a les celebracions de l'any passat, el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, feia aquesta valoració.
13: Dans le cadre de la victoire
14: de la victòria del Paris Saint-Germain hi va haver diverses trobades festives arreu del país i, evidentment, a París. Però arreu la situació estava generalment sota control. Hi va haver, esclar, alguns incidents, com tots heu assenyalat, que van causar disturbis i fins i tot violència urbana, però van ser controlats per les forces de l'ordre.
12: Les celebracions continuaran aquesta tarda. Els de Luis Enrique faran una desfilada als peus de la Torre Eiffel, on s'esperen milers d'aficionats. I tot això, una altra vegada, sota un ampli dispositiu policial.
0: El temps dels esports, repassarem tot el que va donar de si esportivament la final de la Champions.
2: 14-15.
0: I sobre el cas Endic, avui La Vanguardia afegeix un nou nom als moviments de la defensa de Jonathan Endic per demostrar la seva innocència. Referència a les imatges d'una caiguda fortuïta d'Isaac Endic que s'han publicat aquesta setmana, el diari explica que els advocats del fill del fundador de Mango van rebre el vídeo a través d'Alejandro Echevarría, l'empresari, que és mà dreta de Joan Laporta al Barça. Les imatges mostren una caiguda d'Isaac Endic a l'entrada d'un edifici i dues persones que l'ajuden a aixecar-se. Un d'ells és un treballador de la família Echevarría, que va decidir gravar amb el seu mòbil els monitors de seguretat per tenir aquestes imatges, i més endavant, quan la policia va començar a investigar el fill del fundador de Mango, les va fer arribar a través d'Alejandro Echevarría a la família.
2: 14-15.
0: I aquesta setmana l'Ajuntament de Barcelona ha decidit deixar de concedir noves llicències a supermercats 24 hores. La mesura arriba després que aquest model de negoci s'hagi multiplicat per 3 en només 5 anys i que el 60% dels establiments inspeccionats hagin acabat sancionats. Segons dades a què ha tingut accés RAC1, aquests comerços han proliferat especialment a les zones amb més afluència turística, convertint-se en una presència habitual als barris més cèntrics. Els Mossos d'Esquadra assenyalen que una part d'aquest negoci està controlada per xarxes vinculades a la comunitat pakistanesa que oferirien contractes de feina en supermercats a canvi de quantitats que poden anar des dels 5.000 euros i fins als 35.000. El paquet inclouria el permís de residència i en alguns casos fins i tot el bitllet d'avió per arribar a Catalunya. Josep Moragas.
3: Els Mossos admeten que en determinades situacions hi ha indicis clars d'explotació laboral. Tot i això, reconeixen que és difícil acreditar delictes de tràfic d'éssers humans perquè molts dels treballadors entren legalment al país amb la documentació en regla. La majoria d'aquests establiments estan gestionats per membres de la comunitat pakistanesa, molt present en sectors com l'alimentació, les barberies o els petits comerços. Molts dels treballadors arriben a Barcelona amb l'objectiu de treballar en aquests negocis i perceben salaris que ronden els 700 euros mensuals. En els casos més extrems, segons fonts policials, alguns treballadors arribarien a dormir dins dels mateixos establiments. La investigadora especialitzada en migracions, Berta Güell, assegura que les irregularitats les cometen una minoria.
15: He sortit alguns casos de persones que hi han arribat amb una xarxa de tràfic amb fins d'explotació laboral, és a dir, que sí que des d'origen, no?, hi ha el component de tràfic d'éssers humans perquè han estat enganyats. L'existència d'aquests casos són una minoria, si tenim en compte tot l'espectre de diversitat comercial que hi ha amb aquest col·lectiu.
3: Els Mossos i la Fiscalia ja van al darrere dels casos irregulars.
0: I a l'altra cara de la moneda són els pobles petits. A Catalunya hi ha 175 municipis sense cap botiga i 65 que no tenen ni cap bar ni cap restaurant. Es tracta de pobles molt petits, de menys de 1.000 habitants, en què els veïns han d'agafar el cotxe i desplaçar-se per accedir a serveis bàsics com aquests. Són municipis afectats pel despoblament i l'envelliment. De fet, representen més del 50% del territori, però només hi viu el 2,3% de la població. Per intentar capgirar aquesta situació, el govern ha posat en marxa el programa Arrels. L'objectiu és promoure comerços multiservei, és a dir, que en un mateix espai hi pugui haver súper, bar i quiosc. Aquest any s'hi destinaran més de 2 milions d'euros, Alba Carnicer.
16: El govern atorgarà subvencions que permetran finançar tant les inversions inicials, com per exemple les obres, com les inversions en equipaments i les despeses. Les podran demanar a partir del 8 de juny. Els ajuntaments i emprenedors, els consistoris, podran rebre fins a 18.000 euros i les iniciatives privades fins a 5.000. També hi haurà una ajuda de 5.000 euros pel funcionament i consolidació del projecte. L'objectiu de tot plegat és garantir l'accés als serveis bàsics i alhora fer poble. En parla el conseller d'Empresa, Miquel Samper.
17: El que no pot ser és que hagis d'anar a comprar una barra de pa o un quilo de macarrons en un poble que està a 7 o 8 o 9 quilòmetres. No? Fomentar la vida rural, fomentar que les persones que hi viuen tinguin incentius per quedar-s'hi.
16: La previsió és arribar als 50 projectes aquest any. De moment, ja hi ha 37 municipis interessats.
0: I en crònica internacional sobre la guerra de l'Orient Mitjà, Donald Trump assegura que no té cap pressa per aconseguir la pau. El president nord-americà vol filar prim abans de forjar un acord definitiu amb Teheran, vol garantir que el règim dels ayatolàs abandona la cursa nuclear i que tampoc s'aprofita d'una reobertura de l'estret d'Hormuz. En una entrevista a la cadena Fox, aquesta matinada, Trump ha dit que s'estan anant pel bon camí.
18: No tinc gens de pressa. Sé que aniria bé que digués que en tinc, perquè així els preus de la benzina caurien en picat. Però si tens pressa, no aconseguiràs un bon acord. A poc i bona lletra estem aconseguint tot allò que volem. I si no aconseguim el que volem, ho enllestirem d'una altra manera.
0: Sobre el terreny, les tropes nord-americanes continuen pressionant. En les últimes hores, l'Iran ha assegurat haver destruït amb un dron enemic que havia entrat dins del seu espai aeri amb intencions hostils. Això després que els Estats Units també ahir van atacar un vaixell amb bandera de Gàmbia que pretenia saltar-se al bloqueig de l'estret d'Hormuz. Mentrestant, Israel ha passat a l'ofensiva al Líban malgrat l'alto el foc. Netanyahu ha intensificat els atacs amb nous bombardejos al sud de la regió després de recuperar el castell de Belfort, que és un punt estratègic a la zona. I, tot i que el conflicte a l'Orient Mitjà encara no s'ha acabat d'enllestir, demà el govern espanyol ja comença a desfer el paquet d'ajudes que va aprovar per afrontar les conseqüències econòmiques de la guerra. Després de dos mesos de rebaixa, l'IVA de la llum i el gas tornarà a ser del 21%. Això es pot traduir en un encariment de la factura d'entre 10 i 20 euros. Més enllà de l'IVA del llum i el gas, que amb l'entrada del mes de juny també recupera l'IVA habitual dels pèlets i la llenya i acabarà la rebaixa de l'impost especial de l'electricitat. El que sí que es manté és la rebaixa fiscal als carburants perquè els preus continuen a l'alça. I a Colòmbia vota avui en unes eleccions presidencials marcades per la polarització política, la inseguretat i el debat sobre l'herència del president Gustavo Petro. Els sondejos apunten a una possible victòria del candidat d'Esquerres, Iván Cepeda, però tot indica que hi haurà segona volta davant l'embranzida d'una dreta cada cop més radicalitzada i que li compra totes les polítiques a Donald Trump. Corresponsal de RAC1 a l'Amèrica del Sud, Pau Ramírez.
19: Més de 41 milions de colombians i colombianes estan cridats avui a les urnes en uns comicis que decidiran el successor de Gustavo Petro, el primer president d'Esquerres que ha tingut el país. El favorit és Iván Cepeda, aliat polític de Petro, que promet mantenir les reformes socials i continuar el diàleg amb els grups armats. Al davant, una dreta dividida però mobilitzada. L'ultradretà Abelardo de l'Espriella, admirador de Donald Trump i Javier Milei, defensa Maduro contra la guerrilla i el narcotràfic. Per la seva banda, Paloma València reivindica que el llegat de l'expresident Álvaro Uribe i situa la seguretat com a principal prioritat. La campanya ha estat marcada per la tensió política i per l'augment de la violència contra candidats i dirigents locals. Si cap aspirant supera el 50% dels vots, els colombians hauran de tornar a les urnes el 21 de juny. Els col·legis electorals obren a les 3 de la tarda, hora catalana, i els primers resultats es podran conèixer cap a les 2 de la matinada d'aquest dilluns.
0: A Catalunya s'han habilitat punts de votació per aquestes eleccions a Colòmbia. N'hi ha una a cada capital de demarcació. Han obert a les 8 del matí, tanquen a les 4 de la tarda. I a Barcelona, mig miler d'autònoms s'han manifestat per reclamar una legislació pròpia i millorar les seves condicions. La marxa s'ha fet conjuntament a 22 províncies de tot l'estat. Violeta Martos.
20: La protesta l'ha organitzada la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms. El seu president, Daniel Boceler, ha demanat que la seva situació legal es reformi de cap a peus.
21: Jo crec que hem d'anar a una profunda reforma completa de tots els eixos econòmics i empresarials des del punt de vista de la legislació. Per això estem demanant una legislació pròpia pels autònoms i els autònoms societaris que representen el 99% del teixit productiu de tot l'Estat.
20: Els manifestants han demanat deixar de ser saquejats sistemàticament, diuen, per part de l'administració.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per robar diners d'una parròquia a Barcelona. Juntament amb un home es feien passar per persones necessitades per despistar el mossèn i endur-se fins a 900 euros. Hugo Michetto.
22: Eren diners d'un fons solidari destinat a fer excursions per a nens. Va passar el 15 d'abril a una parròquia de Nou Barris. Els dos lladres van fer creure al mossèn que eren persones necessitades, el van fer sortir del despatx i mentre un el distreia, l'altre va prendre tots els diners i també li va robar el mòbil. La policia ha arrestat un dels implicats, però la investigació continua oberta.
0: I la Guàrdia Civil ha detingut dues persones a Cornellà i a l'Hospitalet de Llobregat en un macrodispositiu contra clíniques d'estètica clandestines. Els agents han arrestat fins a 9 persones en 7 operacions a Catalunya, al País Basc, les Illes Canàries i Astúries.
22: La investigació va començar el març de l'any passat quan la policia va localitzar paquets de medicaments i productes sanitaris de Corea del Sud i Vietnam. En total es van intervenir 10.000 dosis de Botox, 200 vials d'àcid hialurònic i més de 100.000 euros. Entre els implicats hi havia professionals i d'altres sense formació sanitària que oferien tractaments amb productes il·legals.
0: I a Vic, els Mossos han detingut dos cops en menys de dues setmanes un home per tinença de cocaïna.
22: El passat 3 de maig, l'home de 41 anys, en veure els agents que estaven patrullant, va llançar un paquet de tabac dins d'un cotxe. Dins del paquet, els agents van trobar 17 embolcalls de cocaïna i el van detenir. 12 dies després, el passat 15 de maig, una patrulla va identificar el mateix home que es va amagar rere un pilar i va amagar 125 embolcalls més dins d'una bústia. Els agents el van tornar a detenir per un delicte contra la salut pública.
0: I en el Dia Mundial del Tabac, que és avui, recordem, el tabaquisme, la primera causa evitable de mort, els vapejadors, lluny d'ajudar els fumadors a deixar el tabac s'han convertit en una tendència que puja com l'escuma entre els joves. L'ús de cigarretes electròniques ha augmentat en els últims anys i la situació és greu. Si bé el 2014 el 17 dels joves d'entre 14 i 18 anys els havien provat alguna vegada, aquest any el número s'ha enfilat fins al 54%, Júlia Manero.
4: Sí, pràcticament més de la meitat dels adolescents han utilitzat els vapejadors alguna vegada. El problema està en que la indústria tabaquera amaga les veritables conseqüències del seu ús darrere una falsa percepció de seguretat. I és que molta gent creu que es tracta d'una alternativa menys perjudicial que el tabac, quan realment també té un clar impacte en la salut pulmonar. El professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, Antoni Baena, ha denunciat a RAC1 que els vapejadors siguin tan accessibles.
5: Resulta que el tabac ha augmentat de preu, però tens un altre producte. A més, et diu que no té nicotina. Diuen, és com el tabac sa, i a més, arriba i es ven a qualsevol cantonada, però clar, això és molt fàcil de trobar. Llavors això ha fet que la porta d'entrada sigui directament al vàper i sigui molt més fàcil perdre la por al tabac quan ja portes un temps consumint vàper.
4: Baena reivindica a més una regulació més estricta i insisteix que cal limitar els punts de venda, restringir-ne els espais d'ús i especialment erradicar els aparells d'un sol ús que suposen, diu, un gran problema de sostenibilitat.
0: I pel que fa a l'agenda de concerts d'avui, el protagonista és un vell roquer, Ulrich Roth. El guitarrista alemany va participar en els primers treballs de la mítica banda de heavy metal Scorpions i es va convertir en tot un referent. Ara està celebrant els 50 anys de l'àlbum Virgin Killer. De fet, l'interpretarà íntegrament al concert d'avui a la Sala Rasmatàs de Barcelona. I un altre referent és Elliot Murphy, que tanca gira a Girona. Les últimes setmanes, el músic novaiorquès resident a París ha estat de gira per tot l'estat i avui fa l'últim concert a la Sala La Mirona de Salt. I ara el temps...

0: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: I tindrem una altra tarda de tempestes i de calor d'estiu, Abel.
2: Sí, val a dir que la cosa va una mica més tard que ahir. La maquinària s'ha engegat més tard, però bé, van apareixent núvols al Pirineu i al Prepirineu, que és on les properes hores tindran els primers ruixats, les primeres tempestes, sobretot Prepirineu, però també algunes àrees de la Cerdanya, del Ripollès. Algunes tempestes, com a passar, poden descarregar amb intensitat forta i amb calamar-se. Sobretot les més fortes poden descarregar entre el Ripollès, el Lluçanès i la comarca d'Osona. Més avançada la tarda cap al vespre, els ruixats, tot i que ja més desgastats, aniran arribant també doncs, cap al nord del Bages, Moianès, nord de la Segarra, a la Noguera també pot haver alguna tempesta forta, i ja cap al vespre avançat, ja fent-se fosc, alguns ruixats més desgastats poden arribar a la resta del Bages, cap a l'Anoia, però ja xàfecs menys importants. La calor intensa un altre cop, les temperatures més altes cap a la plana Lleida, interior de l'Ebre, la costa en general ens quedem per sota dels 30 i en molts casos entorn dels 25.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: RAC 1.
5: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
6: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
7: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
8: RAC 1. Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Serem a Can Dragó, a l'Europa Celta Fortuna, partit d'anada de la primera eliminatòria per pujar a segona divisió. A més, serem al Ciutat Esportiva Dani Jarque, a l'Espanyol Sevilla, última jornada a la Lliga F. Serem al Freiking Granollers Ciudad Real per tancar la Lliga Sobal. Viurem al Cornellà Badalona, play-off per pujar a segona federació. I a les 7, al Palau Blaugrana, partidars de l'ACB, Barça-València. A més, els play-off de l'NBA, el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, el desenllaç del Giro d'Itàlia, les finals de les lligues d'hoquei herba. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
9: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. 14-15. Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
1: I en marxa la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Itàlia.
10: Sí, hem superat ja, o estem apropant ja a l'equador de la cursa amb Quim Salvador, de moment, domini italià.
11: Sí, la volta de 23, duel italià al capdavant, que és un duel de pilots i també de marques. Lidera Pecco Bagnaia, representant Ducati, i enganxadet a la seva roda del darrere el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, amb Aprilia, són els dos pilots que en aquest moment estan lluitant per la primera posició. No està gaire lluny i pel ritme que té sembla que els podria atrapar el madrileny també d'Aprilia, Jorge Martín, que està rodant tercer. Marc Márquez és quart, lluny de les posicions de podi, a més de 3 segons, amb una lluita, però que ens està demostrant que està recuperat, ni que sigui pel cos a cos, contra Pedro Acosta i Fermín Aldeguer. De moment els manté a ratlla Marc Márquez, que aquest cap de setmana torna a la pista després de l'accident de Le Mans i la posterior operació en què li van intervenir una fractura en un dit del peu dret i també un cargol que s'havia desplaçat d'una lesió anterior i li feia la guitza a l'espatlla dreta i que, en principi, era la causa de que el seu nivell de pilotatge aquesta temporada no estigués sent l'òptim, el que va demostrar, el que el va fer campió l'any passat. Marc Márquez, que evidentment encara ha de recuperar el seu millor estat de forma, de moment en aquesta quarta posició, batallant amb Pedro Acosta, cinquè, i Amai Ogura, sisè. Raúl Fernández, guanyador de l'esprint ahir, se n'ha anat fora de la traçada al primer revolt, en traçat massa llarg, i està intentant remuntar. Ara mateix va novè, malauradament fora de cursa Àlex Rins, que ha caigut, i Maverick Viñales és a la 18a posició.
10: Doncs Marc Márquez, cinquè ahir a l'esprint i avui lluitant per aquesta quarta posició.
11: Per cert, tenim canvi de líder. Marco Bezzecchi ha superat Pecco Bagnaia i ara és el pilot d'Aprilia, Marco Bezzecchi, qui encapçala la cursa intentant escapar-se de la segona posició de Bagnaia.
10: Doncs el líder del Mundial, ara mateix encapçalant la cursa, 14 voltes de les 23 programades. Evidentment, l'anirem seguint amb el Quim Salvador. També amb un ull posat, Jaume Molló, al Roland Garros, perquè s'està jugant el partit de vuitens de final entre Rafa Hoddart i Pablo Carreño.
4: Sí, partit que ha començat dominant el madrileny Hoddart per 3-0, però que ha remuntat Carreño fins a situar el marcador 6-4 al seu favor. Per tant, primer set per l'asturià, primer set per Pablo Carreño, que de moment estaria donant la sorpresa perquè a priori el favorit era Hoddart. Això pel que fa en aquest partit de vuitens de final del quadre masculí. Avui també jugarà Alexander Zverev contra el neerlandès De Jong i, a més, Casper Ruud contra Joao Fonseca en el torn nocturn. A més, Andrei Rublev jugarà contra el txec Mensik. Pel que fa als vuitens de final femenins, ha quedat eliminada la cap de sèrie 3, Iga Swiatek, la polonesa, a mans de l'ucraïnesa Kostiuk, i també ha passat ronda Chirstea, la cap de sèrie número 18 d'aquest torneig.
10: Del tennis a l'hoquei patins, ja s'ha acabat el segon partit de les semifinals entre el Liceo i el Calafell.
4: Amb victòria gallega, Liceo de la Corunya 4, Calafell 1, 2-0 pels gallecs, que són, per tant, una victòria de passar a la final de l'hoquei Lliga. Demà a les 7, recordo, Barça Igualada al Palau, 1-0 l'eliminatòria pels de Ricard Ares.
10: I tenim campió de la Lliga masculina d'hoquei herba.
4: El club de campo madrileny, que s'ha imposat al Polo, els shootouts al final del partit, empat a 1 i 4-3 pels madrilenys a la tanda de penals d'aquesta final de la Lliga d'Hoquei Herba.
10: I tenim en marxa la femenina?
4: Sí, ara mateix sense gols, al segon període, Club de Campo 0, Atlètic Terrassa 0.
10: I a les motos, Quim, eixamplant la diferència Bezzecchi respecte a Bagnaia.
11: Doncs sí, s'està escapant, i de quina manera el líder, que en un 3 i no res, en un parell de voltes, ha situat ja un segon i mig de marge sobre Pecco Bagnaia. Déu-n'hi-do, ara la feina de Bagnaia és contenir Jorge Martín, que ja l'ha atrapat i li està disputant la segona posició. Per darrere, Pedro Acosta torna a superar Marc Márquez. Estan tenint una lluita en què gairebé a cada volta es passen i es repassen. Quart Acosta, cinquè Márquez, que li torna l'avançament a la recta principal del circuit de Mugello i recupera la quarta posició. I ja Iogura s'afegeixen a aquesta lluita i supera ja Fermín Aldeguer, situant-se sisè.
10: Doncs a veure si Marc Márquez pot aconseguir aquesta quarta posició i perdre els menys punts possibles respecte als caps de cursa. Falten, res, 20 segons i arribem a 2:45.

0: Daniel. Cames, que era els núvols! Els núvols! Els núvols, Gabriel! I el PSG i Luis Enrique són campions d'Europa! El PSG repeteix l'èxit de la temporada passada. No ha estat el 5-0 que vam veure contra l'Inter. Ha estat molt més petit, molt més treballat, amb emoció fins al final, tant que hem hagut d'arribar a una tanda, però Luis Enrique i el PSG ho han tornat a fer. Aquest equip ja forma part de la història del futbol. El PSG, l'equip de París, l'equip de la capital de França, és el campió d'Europa.
1: La tanda de penals que va somriure al Paris Saint-Germain, en canvi, va sortir creu per l'Arsenal, que es torna a quedar a les portes d'una Champions. Avui és dia de celebració a París, de celebració llarga, malgrat els incidents de la matinada. Avui, celebració a la capital francesa. Primer està programada una festa davant de la Torre Eiffel, amb els jugadors a un escenari. Després, els campions d'Europa seran rebuts per Emmanuel Macron, el president de la República Francesa, i la traca final serà al Parc dels Prínceps, l'estadi on juga el PSG. També hi haurà rua a Londres. Malgrat la derrota, l'Arsenal fa dies que havia programat una celebració per la Premier, aixecada després de 22 anys, i, per què no, també celebrar el subcampionat d'Europa. La rua arrenca a les 3. Aquí, a menys de mitja horeta, hauria d'arrencar la rua. Veiem ja milers d'aficionats esperant el bus dels campions de la Premier i els subcampions d'Europa. També hi haurà en aquest bus l'equip femení, que també ha guanyat la Premier en categoria femenina. Tot plegat després d'una final, Rubén Pérez, molt igualada i que va tornar a coronar Luis Enrique Martínez.
2: Sí, l'Asturià ha estat una de les figures més elogiades per la premsa francesa. L'equip recorda que Luis Enrique ha entrat al grup selecte d'entrenadors amb 3 o més Champions. Fins ara només ho havien aconseguit Bob Paisley, Ancelotti, Zidane i Guardiola, mentre que Le Parisien, crec que l'entrenador i el seu equip, passen a la història del futbol francès i mundial. Tot plegat després que l'equip parisenc superés l'Arsenal a la tanda de penals, després que els 90 minuts i la pròrroga acabessin en empat a 1. Kai Havertz va avançar els Gunners al minut 6, però els parisencs van posar l'empat al marcador a la segona part gràcies a un penal transformat per Ousmane Dembélé. Tot es va decidir a la tanda de penals i els parisencs van ser millors. Només va fallar Nuno Mendes, aturat per David Raya, mentre que l'Arsenal, Eze i Gabriel van xutar fora aquest últim el llançament decisiu que va significar el 5-4 final. Una final molt disputada que li va costar i molt guanyar el PSG, tal com va reconèixer Luis Enrique Movistar.
3: Ha costado mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
2: El tècnic també destacava que el PSG ja és un dels grans clubs europeus.
3: La primera fue histórica, la segunda lo va a ser más. París, yo creo, y el Paris Saint-Germain es un equipo que necesitaba meterse en la en el grupo de los mejores equipos. Ahora ya estamos ahí, no queremos bajarnos y queremos seguir identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente.
2: El Paris Saint-Germain aconsegueix revalidar el títol, un fet que el migcampista andalús Fabián Ruiz posava en valor.
4: ¿Quién no lo diría, no? Que íbamos a hacer historia y tan seguido, ¿no? Dos Champions seguidas. Con lo difícil que es, solo lo había hecho el Real Madrid. Bueno, ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hoy hemos visto de principio hasta el final. El equipo lo ha dado todo. Y toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
2: L'equip francès, que per cert ha guanyat les dues Champions consecutives després que marxés Mbappé al Madrid. Luis Enrique ja havia avisat que les coses li podien anar millor sense el davanter francès.
1: Alegria al PSG, evidentment decepció a l'Arsenal, que continua sense poder guanyar la Champions. Dues finals, dues derrotes, manté el seu rècord negatiu.
2: Sí, perquè l'equip londinenc és qui acumula més partits a la Champions sense tenir-ne cap, amb un total de 226 partits. Malgrat la derrota, l'entrenador dels Gunners, Mikel Arteta, es va mostrar molt orgullós dels seus jugadors.
5: Yo creo que tienes que dominar las emociones. Sientes dolor, lo tienes que sentir. El deporte es esto. Eso no quita el orgullo que siento por mis jugadores, por la temporada que hemos hecho, sobre todo los momentos que nos dan en el día a día. Es un grupo maravilloso.

0: De 5 voltes perquè s'acabi el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb la victòria pràcticament a la butxaca per Bezzecchi.
1: Serà un doblet d'Aprilia perquè Bezzecchi lidera escapadíssim amb 2 segons i 8 dècimes de marge sobre el seu company de l'equip oficial de la marca de Novale, Jorge Martín, que fa estona que ha superat Pecco Bagnaia i també s'ha escapat. Tercer és el bicampió ducatista i la lluita per la quarta posició és ara mateix al punt d'interès de la cursa, això sí, amb dificultats per Marc Márquez, que ara mateix és setè. L'han superat Pedro Acosta, quart, Ayogura, cinquè, amb una maniobra massa agressiva que ha tret el cerverí de traçada, i això ha fet que també el passés Fabio Di Gian Antonio, amb qui Marc Márquez ha tingut una estirada i arronsa a la pista fa poca estona, en què al final sembla que ha consolidat la posició l'italià de l'equip BR46, Fabio Di Gian Antonio. El setè és Marc Márquez, amb 2 segons de marge sobre la 8a posició, que és de Fermín Aldeguer. Ara mateix Raúl Fernández, el guanyador de l'esprint d'ahir, 9è després d'una errada a la primera volta. Recordem, Alex Rins ha caigut, Maverick Viñales és 18è. 4 voltes pel final. Lidera Bezzecchi, segon Martín, tercer Bagnaia, Marc Márquez és setè.
0: Sí, de fet, amb el podi pràcticament definit, les càmeres, les imatges se centren en la lluita per la quarta posició en què està immers Marc Márquez, tot i que és cert que ha perdut algunes posicions. Un cop disputada la final de la Champions, ja centrem tota l'atenció en el Mundial. Falten 11 dies perquè arrenqui la cita als Estats Units, Mèxic i Canadà. Avui es disputen alguns amistosos de preparació, per exemple, destaquem a les 5 un Cap Verd-Sèrbia. Cap Verd és el primer rival d'Espanya al Mundial. A 3 quarts de 9, Alemanya-Finlàndia. I a 2 quarts de 12 de la nit, amistós del Brasil, que s'enfrontarà al Panamà. Ahir, Escòcia 4, Curaçao 1. També ahir, la selecció espanyola, amb els 8 jugadors blaugrana, va iniciar la concentració a les Roces. Aquest matí ha fet el primer entrenament amb unes 2.000 persones a les graderies, amb la Minya Mal fent una primera part de la sessió a la gespa, després ja ha continuat la seva recuperació al gimnàs. De fet, la Federació Espanyola acaba de pujar un vídeo a les xarxes socials de Lamine Yamal parlant de la lesió i del que significa jugar un Mundial.
2: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar. En mi mente es como si llevara 10 años jugando a fútbol, pero en verdad llevo 3 años y hace 4 estaba jugando con ellos en el poli. Entonces, un niño que jugaba hace 3 años contigo ahora va a jugar un Mundial, pues tiene que ser algo loco, muy loco.
3: ¿Te has imaginado alguna vez levantando la Copa del Mundo?
2: Mil veces en mi habitación, luego cuando ganamos un partido en el poli de mi barrio, que yo creo que el Mundial es lo más grande que tiene el fútbol.
0: Un Lamine Yamal que analitza aquesta selecció espanyola.
2: Al final jugamos contra selecciones muy buenas. Si jugamos contra Francia, y eso es muy importante, pero el equipo no está bien, no tenemos nada que hacer. Entonces, por eso voy con esa ilusión, porque sé que tenemos una gran selección, de las mejores que hemos tenido, y tenemos jugadores muy importantes. O sea, empezando por Rodri, que es Balón de Oro, Oyarzabal, que para mí es top, o sea, delanteros del Mundial, me parece buenísimo. Y aparte que está con confianza, tenemos a Pedri, que me encanta verle jugar, que posición por posición, va por Cucurella, que es de la Eurocopa, parece otro. Tenemos una selección de grandes jugadores, y en la portería que tenemos a los 3 mejores.
0: Doncs Lamine Yamal destacant Oyarzabal, Molló.
4: Sí, m'ha cridat l'atenció.
0: El Barça està buscant davanter, i si no pot fitxar Julián.
4: En alguna tertúlia el tu diràs, ha sortit el nom d'Oyarzabal, i veig que Lamine Yamal hi donaria el seu vot a favor.
0: Doncs al moment Lamine Yamal el tenim recuperant-se de la lesió. Segur que no juga als dos últims amistosos d'Espanya de preparació, amistosos contra l'Iraq i el Perú. Recordem que el debut del conjunt de la Fuente al Mundial és contra Cap Verd, dilluns, dia 15 de juny. Ara viurem les últimes tres voltes d'aquest Gran Premi d'Itàlia. Abans, però, Molló, Carreño enllaça joc sense parar. Està sent una exhibició.
4: Set consecutius. Set jocs consecutius. Des del 4-1 del primer set que guanyava Hodder, ha perdut el primer set al madrileny, ha guanyat Pablo Carreño 6-4, i ara ja en el segon set, 2-0 també per l'asturià i 30 iguals. Per tant, a dos punts de sumar el vuitè joc consecutiu Pablo Carreño.
0: I com tenim la final femenina d'hoquei herba de la Lliga?
4: Doncs ha torçat a l'equador del segon parcial, ha marcat dos gols al Club de Campo. Club de Campo 2, Atlètic Terrassa 0.
0: Bé, Zeki, camí de la victòria a Itàlia, Quim.
1: Menys de dues voltes ja pel final, 3 segons de marge sobre Jorge Martín. Marco Bezzecchi, que reconfirma la seva candidatura al títol mundial, és líder del campionat del món de MotoGP i, a més, guanyarà amb gran autoritat aquest Gran Premi d'Itàlia, que també serà memorable per Aprilia, que situarà els seus dos pilots oficials a les dues primeres posicions i que té ara mateix també Ayogura quart. Per tant, tres motos de les quatre primeres. Pecco Bagnaia tercer, defensa l'honor de Ducati. Atenció que Pedro Acosta ha entrat molt passat a la frenada de San Donato. Revol 1 de la penúltima volta, no ha acabat fora de pista per poc. Ha perdut temps, però no tant com perquè el superés Marc Márquez. Darrere de les posicions de podi, primer Bezzecchi, segon Martín, tercer Bagnaia. Semblen ja molt consolidades en aquesta penúltima volta. La lluita per la quarta posició és d'Ayogura, quart Fabio Di Gian Antonio, cinquè Pedro Acosta, sisè, i ja una mica més lluny Marc Márquez, setè, que no aconseguirà un gran resultat, però que sí que m'ha agradat, Albert, que l'hem vist molt combatiu.
0: Sí.
1: Que pràcticament és més important això que el resultat, poder veure si els seus moviments damunt la moto, si les seves sensacions, si el seu pilotatge es pot tornar a acostar ja al pilotatge d'alt nivell que el va portar a recuperar la corona de MotoGP l'any passat. Última volta per Marco Bezzecchi, que passa més de 300 per hora per la recta de Mugello, negocia ara el revolt de San Donato, no el pressiona ningú, té un avantatge ampli de més de 3 segons sobre Jorge Martín, i les posicions que, com et deia, ja en aquesta última volta semblen molt consolidades. La lluita és per la desena posició entre Brad Binder i tres pilots d'Honda, Diogo Moreira 11, Joan Mir 12 i Luca Marini 13. La realització s'hi centra perquè hi ha avançaments i hi ha emoció, però evidentment a nivell de resultat el que és important és la victòria que ja és a punt d'adjudicar-se Marco Bezzecchi.
0: Recordem que la setmana vinent hi ha Gran Premi, per tant també és important això que explicaves de Marc Márquez d'anar-se rodant.
1: Sí, hi ha Gran Premi d'Hongria a Balaton Park, com per cert l'any passat Marc Márquez va arrasar, però evidentment hi arribava en unes altres condicions, i important rodar-se, important recuperar la forma i important també anar sumant punts, perquè recordem que Márquez està lluny del lideratge. Bezzecchi, que no falla, avui s'emportarà els 25 de la victòria, i per poder intentar defensar la corona, sempre i quan el seu pilotatge s'acosti al nivell de l'any passat, Marc Márquez també necessita no quedar massa lluny. Compte que Ayogura està atrapant Pecco Bagnaia i pot haver-hi lluita pel tercer graó del podi. Seria per Aprilia sensacional fer un triplet amb la victòria de Bezzecchi i Martín, i si Ogura aconsegueix el tercer graó. Són ja a l'últim sector del circuit, queden les S Biondetti i el Revolt Buccinel, que dona entrada a la recta de meta. Marco Bezzecchi a punt de guanyar, segon Martín, i Ayogura, que intenta l'interior sobre Pecco Bagnaia, l'aconsegueix. Veurem si era acceleració, però el de Ducati sí, recupera la posició per l'interior, entren junts a la recta de meta, guanya Marco Bezzecchi, segon Jorge Martín, i atenció al duel per la tercera posició, doncs se l'endú Bagnaia, que d'aquesta manera defensa una mica l'honor de Ducati amb la tercera posició. Quart, Ayogura, cinquè Fabio Di Gian Antonio, sisè Pedro Acosta, i acabat setè Marc Márquez.
0: Doncs Marc Márquez, que s'ha rodat de cara a la setmana vinent a Hongria, ha fet un cinquè lloc a l'esprint, una setena posició avui a la cursa llarga, amb victòria del líder del Mundial, Marco Bezzecchi, amb Jorge Martín segon i Pecco Bagnaia tercer.
1: La bandera de quadres que l'ha brandat Kimi Antonelli, el pilot de Fórmula 1, més pilots ja que han arribat a meta, bé, de fet ja pràcticament tots. Raúl Fernández ha aconseguit pispar-li al Deguer la vuitena posició, vuitè Fernández, nové al Deguer, desè Diogo Moreira, ha guanyat aquesta batalla per la desena plaça amb Vlad Binder, Joan Mir i Luca Marini. Maverick Viñales, que ha acabat 17è, fora dels punts, i malauradament Alex Rins, que ha caigut. Actualitzem la situació al Mundial, es manté líder Marco Bezzecchi, segon és Jorge Martín a 17 punts, tercer Di Gian Antonio a 39, quart Acosta a 70, i Marc Márquez es vuiteja a 102 punts del lideratge del Mundial. Novel, seu germà Àlex, absent a Itàlia per lesió, Tampoc correrà a Hongria la setmana que ve. L'Àlex queda a 106 punts del líder i guanyador d'aquest Gran Premi d'Itàlia, Marco Bezzecchi.
0: Que se'l veia bastant emocionat la victòria, fins i tot plorant. Bé, és difícil veure si realment està plorant, perquè dins del casc és més intuir-ho que no pas ho veiem, però sí que celebrant-ho i emocionat. Marco Bezzecchi, encara més líder del Mundial. Queda molt. És cert que més de 100 punts de diferència amb Marc Márquez, però queda molt. I, per tant, encara ho pot lluitar el campió serbarí. De les altres dues categories, que destaquem, Quim?
1: Doncs la victòria a Moto3 de Brian Uriarte. És la primera del debutant cantàbric al Mundial, té 17 anys, i és deixeble d'Emili Alzamora, que és el seu mànager. De fet, Uriarte, molt emocionat, li ha dedicat la victòria a l'expilot lleidatà.
5: Probablemente, por no decir casi seguro, que estaré en la carrera más difícil del campeonato y bueno, llegar primero, la verdad es que todavía no me lo creo, nos ha costado sudor, muchas lágrimas, más de las que deberíamos, pero bueno, estamos aquí, ahora es momento de disfrutar y nada, muchísimas gracias a mi equipo, sobre todo a Emilio, ¿no? que me ha echado una mano súper grande, se está convirtiendo ya en parte de mi familia, le quiero decir nada, que le quiero mucho, que pocas veces lo expreso yo mis sentimientos y bueno, hoy es un día que puedo hacer honor a ello y nada, darle las gracias.
1: El podi de Moto3 l'han completat el murcià Álvaro Carpe segon i el malaisi Hakim Danish tercer, el primer podi d'un malaisi al Mundial. Máximo Quílez, el líder, ha estat 11è, continua al capdavant del Mundial amb 52 punts de marge sobre Carpe. Els catalans, el millor Joel Esteban, 5è, Marco Morelli, 13è, i fora dels punts, Valentín Perrone ha acabat 17è. I la cursa de Moto2 ha estat un monòleg de Manu González, que ha dominat de semàfor a bandera i ha guanyat escapar, tercera victòria de la temporada pel madrileny, que es manté líder del campionat amb 34 punts i mig de marge sobre Ethan Guevara, que avui ha estat 8è. El podi l'ha completat Celestino Vietti, segon, ho tenia fet Ivan Ortolà, però li ha fallat la moto, i Dani Olgado, tercer, jugant-se aquest últim graó del podi amb Senna Agius en un final de fotofinish.
0: Doncs escoltarem protagonistes en temps de superesport, sobretot interessant escoltar les sensacions de Marc Márquez en el Gran Premi en què retornava a la competició. Gràcies, Quim.
1: Fins ara.

0: Reprenem el fil del futbol. Aquesta tarda es tanca la Lliga Femenina sense res en joc. Ja sabem que el Barça és el campió, que jugaran la prèvia de la Champions el Real Madrid i la Real Societat i que perden la categoria el Llevant i la Lama. En aquesta darrera jornada, els tres equips catalans juguen a les 4. El Barça visita el Madrid Club de Futbol, l'Espanyol rep el Sevilla i el Badalona juga al camp del Llevant. També aquesta tarda es disputa l'última jornada de segona divisió. Jornada unificada, a segona divisió masculina, a 6:45. Què hi ha en joc, Molló?
1: Doncs hi ha en joc el títol de campió de Lliga, hi ha trofeu pel campió, per tant, o a Santander o a la Corunya aixecaran ben amunt la Copa de Campió, s'ho juguen el Racing i el Deportivo, el Racing rep el Cádiz, si empata o guanya és campió, si el Racing perd i el Deportivo d'Antonio Hidalgo supera les Palmes a Riazor, els gallecs conqueriran el títol. També 6:45, 6 equips es disputen les 4 posicions de play-off, no n'hi ha cap d'assegurada. L'Almeria de Rubi, tercer 71 punts, rep el Valladolid, que no s'hi juga res. L'Almeria depèn d'ell mateix. El Màlaga, quart, 70 punts, visita el Saragossa, que no s'hi juga res. El Màlaga depèn d'ell mateix. Les Palmes de Luis García, l'ex-perico, cinquè 70 punts, visita el Deportivo, que s'hi juga el títol, com dèiem. Si els canaris guanyen, fan play-off segur. Si no, han d'esperar els altres resultats, eh? Castelló, 6 a 69 punts, i Eibar, 8 a 67, s'enfronten en l'únic duel directe en aquesta lluita pel play-off. El Castelló guanyant farà play-off. L'Eibar ha de guanyar i esperar que altres resultats l'acompanyin. I el Burgos, 7-69 punts, rep l'Andorra, que no s'hi juga res. El Burgos ha de guanyar i esperar que els altres resultats l'acompanyin. Tot això, com deies, a 6:45, i a les 9, en joc una posició de descens, que volen evitar Leganés i Mirandés, que s'enfronten a les 9 a Butarque. Si el Leganés guanya o empata, se salva. Si el Mirandés guanya, se salva.
0: Doncs jornada amb una calculadora ben a prop, sobretot de cara a aquestes 4 posicions de play-off i a les 9 la lluita per evitar el descens. Qui somia en poder jugar a la segona divisió la temporada vinent és l'Europa, que avui arrenca el play-off descens. A 4:45, en directe al Superesports, anada de les semifinals a Can Dragó contra el filial del Celta, amb l'objectiu vagonastre, evidentment, d'aconseguir

0: amb un conjunt europeista que continua com tota la temporada, sense complexos i amb ambició intacta. En parlava ahir Jordi Cano, el Tu diràs de RAC1.
1: Tenim unes sensacions de menjar-nos al Celta B. Al final, per nosaltres és una oportunitat d'or per continuar pujant de categoria, que l'equip es deixarà l'alma i l'ànima i amb moltes ganes ja de sortir ja i entre cometes rebentar-los.
0: Jordi Cano, segon màxim golejador de la categoria, amb 22 gols a aquesta temporada. Una temporada molt regular pels de Dai Benítez, 38 jornades al top 5, finalment han acabat cinquens, tenen un repte ara difícil contra un filial de molt talent i que acumula uns quants playoffs en els últims anys, en són conscients al vestidor.
1: És un equip molt jove, amb jugadors de molta qualitat, que alguns ja han debutat amb el primer equip, i que, bueno, que sortiran amb cap pressió, no? Ells al final tenen molts 20 anys que tenen encara molta carrera per endavant i nosaltres hem d'aprofitar això, no? De sortir molt intensos i de dir que aquí el que ens va la vida és a nosaltres.
0: Per avui, Adai té baixes importants. Guillem Rodríguez, que es va lesionar la setmana passada la victòria decisiva a l'última jornada de Lliga contra l'Eivissa, tampoc hi són. Escoruela, també lesionat. I Julián Maicas, sancionat per acumulació de grogues. S'espera avui un Can Dragó ple, amb l'objectiu, com deies, de treure un resultat positiu abans de la tornada a Balaïdos diumenge que ve. Recordem que, en cas d'empat al final de la pròrroga, diumenge que ve passaria, en aquest cas, el Celta per acabar millor classificat en aquesta temporada.
2: Moscou. 8 minuts i arribem a les 3 de la tarda. En bàsquet avui acaba la fase regular de l'ACB i sabrem per fi com queda el quadre de play-off. Hola, Dani Aguilar, bon dia.
3: Hola, Albert, bon dia.
2: A les 7 en directe al Superesports, Barça-València al Palau, el partit ajornat que resta per tancar aquesta fase regular i amb un possible duel català als quarts de final a l'horitzó.
3: Sí, els comptes són ara ja senzills. Si els blaugranes guanyen, una de les eliminatòries de play-off serà un Barça-Joventut, arrencant dimecres al Palau Blaugrana el millor de 3. El Barça acabaria tercer, el Joventut ja és sisè. En canvi, en cas avui de derrota blaugrana, el Barça tensió baixaria fins la cinquena plaça. No tindria factor pista a favor i els quarts de final catalans serien Baskonia-Joventut i UCAM-Múrcia-Barça. Insisteixo, amb tots dos equips catalans havent de jugar un hipotètic tercer partit a domicili. A més, en aquest segon escenari, el Barça es creuaria amb el Real Madrid a les semifinals, mentre que en el primer, Barça o Penya no es veurien a les cares amb els blancs fins la final. I més enllà dels efectes classificatoris, el partit en si està farcit d'al·licients. Quart partit contra el València aquesta temporada. Per cert, el Barça n'ha guanyat dos dels tres anteriors. Això sí, serà el tercer partit del València aquesta setmana amb doble victòria contra Saragossa i Gran Canària.
2: Doncs ha quedat com tallada la comunicació amb el Dani, ara intentem recuperar-la. A partir de les 7 començarem a sortir de dubtes i veurem quin camí tenen els catalans a un playoff ACB que arrenca dimarts. El que ja sabem és quina serà la final de l'NBA. There will be a new champion in the NBA. A new era has dawned. It's Wemby's West. The Spurs are going. Es repetirà la final de 1999 i també la de la Copa NBA d'aquesta temporada. Tindrem, Dani, que ja t'hem recuperat, un San Antonio Spurs, New York Knicks.
3: Sí, ara ho escoltàvem, el gran protagonista és Víctor Wembanyama, que acaba de consolidar ja un nou capítol a la història de la Conferència Oest i compta que no es converteixi en una rivalitat, la que l'enfronta a Shai i als Oklahoma City Thunder, de la qual en tinguem molts episodis. Setè partit aquesta passada matinada d'Oklahoma, 103-111, 22 punts del francès i mitjana de més de 27 punts, prop d'11 rebots, més de 3 assistències i quasi bé 3 taps per partit de Wembanyama per convertir-se en l'MVP de la ciutat finals de l'Oest. Un document del francès que ho explica tot.
4: Vull guanyar costi el que costi. La meva vida depèn d'això.
3: Doncs tant ho volia, tant ho té, i ara falta el següent pas. Insisteixo, el precedent de les finals el tenim ja al 1999, quan els Spurs arrencaven l'era d'un joveníssim Tim Duncan, que feia guanyar el primer anell a la franquícia de Texas, fent parella amb David Robinson. Després en vindrien quatre més, amb la malaurada lesió en aquelles finals de Patrick Ewing als Knicks, plantilla, per cert, de la qual formava part Rick Branson, el pare de l'actual estrella dels Knicks, Jalen Branson. Paral·lelismes a banda, amb aquestes finals del 2026, arrenquen la matinada del dimecres al dijous a 2:15. Oh, Lord.

0: Avui es tanca la fase regular de la CB i es disputa també l'última jornada de la Lliga Sobal d'handbol, amb jornada unificada a les 6 de la tarda. Se la juga el Freiking Granollers, que ocupa la tercera posició a la Lliga i vol assegurar plaça europea. Depèn de si mateix, si puntua a casa contra el Caserío o Ciudad Real, aconseguirà el bitllet europeu. Si perd, haurà d'estar pendent del partit del Bidasoa a la pista del Conca. Avui a Granollers s'acomiada Antonio García, excapità de l'equip i que aquesta temporada ha fet de segon del tècnic Antonio Rama. Marxa a entrenar al Cajasol Sevilla, equip que acaba de pujar a la Lliga Asobal. Antonio García explicava ahir al Superesports que va acceptar el repte fa mesos, quan el projecte encara no era tan ambiciós.
1: Quan vam començar a parlar amb la gent d'allà de Sevilla, jo pensava que era molt d'hora per agafar una cosa així i que m'arribés aquesta oportunitat per mi era molt d'hora, però sort que vaig agafar aquella oportunitat, perquè si no, amb tot el que està passant ara, vam pujar, tot el suport, tot el que estem preparant l'any que ve, m'hagués penedit de que això ho estigués vivint una altra persona.
0: Per tant, avui a Granollers, comiat d'Antonio García, i també partit importantíssim per assegurar la plaça europea. També avui a les 6, el Barça, que fa setmanes que és campió de la competició, tanca la Lliga a la pista del Logroño. Let's go, don't wait. I tancarem amb waterpolo. Ahir us explicàvem que ja tenim campió de la Lliga masculina, l'Atlètic Barceloneta, que va guanyar la final contra el Sabadell per la via ràpida. És la 21a Lliga consecutiva dels mariners. En canvi, la final femenina es resoldrà en el tercer i definitiu partit. En el primer assalt, Sant Andreu 10, Mataró 8. Ahir, en el segon assalt, jugat a la capital del Maresme, Mataró 14, Sant Andreu 11. Per tant, dimarts, David Gallofré, partit decisiu pel títol a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu.
2: Sí, les andreuenques buscaran el seu primer títol de Lliga. Fins ara han perdut les 5 finals disputades. En canvi, el Mataró vol aixecar la seva tercera Lliga. Ahir les del Maresme van empatar la final gràcies a un gran inici, un parcial de 6-1 al primer període. Aquesta diferència es va mantenir durant tot el partit, fins i tot les de Dani Ballar van arribar a guanyar 12-6, però 3 minuts pel final el Sant Andreu va reaccionar i es va posar només un gol, 12-11. Al final, victòria local, 14-11. La capitana del Mataró, Clara Espal, va reeixir la victòria i poder forçar el tercer partit.
3: Sabíem que havíem de rebre-les aquí a casa, de fer les coses molt bé si volíem forçar aquest tercer partit i bueno, crec que sobre paper han sortit les coses que havíem preparat.
2: D'altra banda, l'entrenador del Sant Andreu, Javier Aznar, feia autocrítica després de la derrota.
4: Avui ha sigut un partit que ens ha sortit molt malament. Hem de ser conscients que l'hem fet molt malament, però bueno, que tenim aquesta capacitat de poder millorar i poder tornar a tenir un partit bo com el que vam fer dimecres.
2: El tercer definitiu partit, dimarts a les 9 de la nit, a la piscina del Sant Andreu.
0: Els dos equips, recordem, ho disputaran també la Final Four de la Champions a Malta. De fet, podrien fins i tot disputar i trobar-se a la final. Com deixem aquest Joder Carreño, 8ens de final de Roland Garros?
5: Doncs en un joc clau, el 6è del segon set, més de 7 minuts servint Carreño buscant el break Rafa Joder, que ha trencat aquesta ratxa de 9 jocs consecutius de Carreño, 6-4, 4-1 per l'asturià, i ara mateix amb pilota de break per Joder, que podria situar el 4-2 en aquest segon parcial, encara guanyant Carreño.
0: I donaria emoció en aquest segon parcial. I la final femenina de la Lliga d'Hockey Herba sembla sentenciada.
5: Sí, perquè 13 minuts pel final del tercer període, guanya per 3 gols l'equip madrileny, Club de Campo 3, Atlètic Terrassa 0.
0: Avui s'acaba el Giro d'Itàlia amb el triomf final del danès Jonas Vingegaard, que ha dominat clarament la prova italiana, 5 victòries d'etapa i, a més, a la general, més de 5 minuts de diferència respecte als perseguidors. Per tant, Vingegaard, amb un Giro, dos Tours de França i una Vuelta, entrarà al club dels ciclistes que han guanyat les 3 grans voltes. Amb Vingegaard en seran ja 8, Anquetil, Merckx, Gimondi, Hinault, Contador, Nibali, Froome i Vingegaard. Avui, aquesta darrera etapa de 131 quilòmetres, una etapa de transició entre Roma, inici a Roma i final també a la capital italiana, en principi s'hauria d'acabar a l'esprint, i quan s'acabi l'etapa, el podi final amb Jonas Vingegaard com a gran protagonista.

0: Les tres, recuperem titulars amb Pedro Sánchez, que contraataca i acusa l'oposició del PP i Vox de ser tramposa.
1: Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
0: Després d'una setmana en què la policia va entrar a la seu de socialista a Ferrat per investigar sobre el cas Leire i quan encara no se sap com acabarà afectant el PSOE el cas Zapatero, el president espanyol insisteix que no farà eleccions anticipades i es mantindrà al govern fins al 2027. Des de Sumar, el soci de coalició del PSOE, el ministre Andrés Urtasun ha assegurat que hi ha una operació per enderrocar el govern espanyol, però diu que això no és excusa perquè el PSOE no afronti les acusacions. Urtasun presenta la seva formació als comuns com l'esquerra neta de corrupció.
2: A todo el electorado progresista que nos está escuchando, que está preocupado porque sabe que hay una operación para derribar al gobierno, pero que a la vez sabe que las informaciones que afectan al Partido Socialista son graves. Hoy quiero decirles a todos esos votantes progresistas que no vamos a permitir que en las próximas elecciones tengan que elegir entre resignarse a un gobierno de Partido Popular y Vox y estar desencantados de la política por culpa de los casos que afectan al Partido Socialista.
0: Urtasun ho ha dit des d'un acte al Prat de Llobregat. I les celebracions per la Champions del PSG han acabat amb un mort i 780 detinguts, segons ha explicat la fiscalia francesa. A més, hi ha una altra persona ferida greu en coma arran d'una baralla. Malgrat això, la rua de celebració del títol es farà aquesta tarda als peus de la Torre Eiffel, a l'escampada del Camp de Mar. S'hi plegaran 6.000 agents de la policia francesa. I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
3: El líder del Mundial, que ha dominat a Mugello per davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia, amb Marc Márquez en el seu gran premi de reaparició a la setena posició. En un diumenge amb un Europa-Celta B a un quart de cinc, estarem pendents al Superesports, és l'anada de les semifinals per pujar a segona divisió, i també a les 7 un Barça-València a l'ACB. És l'últim partit de la fase regular de l'ACB. Els blaugrana necessiten guanyar per ser caps de sèrie al play-off.
0: I acabem amb el temps. Última tarda de maig marcada per la calor, però també amb un ull al cel, Abel Caral.
4: Sí, les properes hores, en general, 30, 32, 33 graus a l'interior del país, en alguns casos una mica més. Es pot arribar de nou als 35 cap a la plana Lleida, als sectors més interiors de la Vall de l'Ebre. Temperatures més frenades a la costa, però bé, en tot cas, amb un sol que pica de valent. De fet, el sol és majoritari, però això sí, s'anirà embolicant la tarda en alguns sectors del nord del país. Anirà apareixent ruixats, tempestes, al Pirineu i Prepirineu, més Prepirineu que Pirineu, si més no el sector occidental, i més tard, més avançada la tarda cap al vespre, també podran desplaçar-se una mica més cap al sud, àrees de la Catalunya central, arribant fins i tot cap al Bages, l'Anoia, ja cap al vespre i anar-se fent fosc, ja més desgastats, perquè algunes tempestes, val a dir, que el Ripollès, Osona, Lluçanès, com va passar ahir, poden ser fortes i acompanyades de calamarsa. De cara a demà, menys tempestes de tarda, bàsicament al nord de la Cerdanya i el Ripollès, i farà una mica menys de calor.
0: Les 3 i 3, tanquem el 14-15 que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva i l'Albert Guerra al control tècnic. A partir d'ara continuem pendents de l'actualitat als avanços informatius.
3: A les 4 al Superesports i a les 11 al Tu diràs.
0: Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el Reconcentrat. Bona tarda.
5: Això és Reconcentrat amb Edu de Batlle.

0: Aviam, i jo us pregunto, bona tarda, eh? Jo us pregunto. Sí, sí, no vadis. Mira el que et pregunto. Quin és l'únic programa de RAC1 que t'ofereix alguns dels millors moments dels últims dies o setmanes, gratis, per la patilla i en exclusiva? Quin és el programa? Quin és? Digueu-m'ho. Si ho sabeu perfectament, és el Reconcentrat. I us diré una cosa, esteu de sort, perquè aquest programa, l'únic que us ofereix alguns dels millors moments de RAC1, en exclusiva i gratuïtament, comença ara. Esteu de sort, perquè ara comença una hora, fins a les 4, amb el bo i millor del que ha sonat a RAC1. Reconcentrat. Avui arrenquem amb música d'un jove actor que, si heu vist Stranger Things, segur que coneixeu. Es diu Finn Wolfhard. I també canta, tant que canta. Aquí el teniu. Amb aquest tema que és nou i que es diu I Let You Finish. I amb en Finn Wolfhard, per començar, anirem al vostè primer. Perquè la secció d'aquesta setmana de l'Albert Elfa ha parlat del Papa Lleó XIV, ara que falta només uns dies per la seva visita a Catalunya. Per tant, comencem. Vinga, ens hi posem, no triguem més. El Reconcentrat, vostè primer.
1: Albert Elfa. Periodista nostrat. No?
2: Tanca més la música, Albert.
3: Home, és una mica així com mig xaval, aquesta,
1: una mica,
3: no?
1: Té tres músiques.
2: En aquesta sembla que vagis caminant com Heidi per les muntanyes.
3: Sí, bueno, vinc una mica de les muntanyes de Heidi. Sí.
1: Per què?
3: Per inspirar-me per parlar del Papa.
1: Val. Avui vas parlar del Papa, que t'ho hem demanat nosaltres, però tu tenies un altre tema. Superben preparat.
3: Però també estava una miqueta lligat, amb el Papa, també.
1: Escolta'm una cosa. Això vindrà el Papa aquí a Espanya, del 9 al 10 de juny, el Papa Lleó. 14, sí. És, no? Visitarà Barcelona coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí, fixa't tu. També sí. Madrid i Canàries. Llavors, tu dius que no es tracta només d'una visita pastoral.
3: No, perquè la visita del Papa d'Espanya no serà una simple visita pastoral, com dius tu, i perquè vol tenir un posicionament polític, moral i simbòlic en un país, Espanya, on l'Església encara continua estant atrapada entre dues ànimes, els que creuen en l'Església, clar, els que la segueixen. La que mira cap als pobres, cap als migrants, cap als descartats.
1: I l'Església catòlica estem parlant, perquè hi ha moltes altres esglésies en aquest país.
3: La del Papa. I la que continua massa còmoda al costat del poder, de les banderes i de la nostàlgia nacional catòlica. I això, amb el recorregut que farà el Papa, és on podem contemplar millor la intenció d'aquest viatge, no? És tota una declaració d'intencions, el recorregut del Papa. No només passarà per les grans catedrals i pels grans espais on les televisions lluiran imatges increïbles com a la Sagrada Família, que vindrà a Barcelona, sinó que també vol visitar barris obrers, centres d'acollida d'immigrants, zones colpejades per la pobresa, i la seva presència en indrets especialment sensibles i socialment i políticament molt, molt, molt sensibles, no? Des d'associacions que treballen amb persones sense sostre, fins a llocs vinculats a les víctimes de l'exclusió social, vol enviar el missatge, el Papa diu ell, o el Vaticà, que l'Església no pot limitar-se a beneir el poder ni a contemplar el sofriment des d'una distància còmoda.
2: De fet, perdona, aquí, a part d'anar a la Sagrada Família, va a Cambrians, a visitar Cambrians, sí, els presos, i també va a Sant Agustí, a l'Església del Raval. Exacte. Però estamos blanqueando al Papa. No, estamos explicando lo que va a hacer.
1: Sí, de momento no, de momento no. De momento no. ¿Qué tal?
3: Mira, només, el trajecte, mira, el que deia l'Ester, no? A Madrid visita el centre de Càritas, en Carabanchel, trobada amb persones sense llar, és una de les primeres visites parades i tal. El 8 de juny visita el Congrés dels Diputats, serà la primera vegada que un papa va i fa un discurs en el Congrés dels Diputats i el Senat. A Barcelona, el 10 de juny, visita el centre penitenciari Cambrians, i sobretot on més es manifesta aquest caràcter polític de la seva visita és a Canàries, on visita a Gran Canària el port d'Arguineguín, a Mogán, punt emblemàtic de l'arribada de Pasteras, i a Tenerife visita el centre d'acollida Las Raíces, a la Laguna, trobada amb immigrants, trobada amb organitzacions d'integració d'immigrants a la Laguna...
1: Per tant, perdona, per què dius que és polític? Si, de totes maneres, l'Església Catòlica, pel que jo tenia entès, hauria de, que s'havia desviat d'aquest tipus de recorreguts, no? Sí, hi ha altres papes que s'han... És a dir, que diguem que és un viatge polític, però al cap i a la fi és el que hauria de ser, no?
3: Exactament,
1: és a dir, el pastor dels cristians o els catòlics ens hauria de recordar això, precisament, o hauria de recordar els catòlics, això. Aquest és el trajecte natural, diguéssim, que hauria de fer el papa de Roma, no? Exacte. Els papes de Roma haurien d'haver estat sempre fent aquest...
3: Però fins ara no havia passat això.
1: No havia passat, per això et dic.
3: Aquest papa no juga amb l'ambigüetat, sembla ser, permanent, com si que potser el papa Francesc, que potser també estava reconegut com un papa progressista.
2: Jo crec que va començar el papa Francesc, sí, no? Molt progressista i molt reivindicatiu.
3: Però feia molts
2: discursos
3: morals i que quedaven en callats en la resistència, sí, del Vaticà. Una mica com li podia haver passat a Obama quan va arribar a la Casa Blanca, que tenia moltes intencions de fer, ja, moltíssimes coses, i després es quedava encallat amb el poder que rodeja la Casa Blanca, cosa que no passa amb Donald Trump, que fa el que li dona la gana, no?
4: Home, però està més cerca el papa que Donald Trump, no?
3: Sí. El papa Francesc va obrir portes, va posar sobre la taula debats que ara eren impensables, com el dret dels homosexuals a ser a l'Església, com la presència de les dones a l'Església.
2: Ja teníamos que salir.
5: Només faltava.
3: I va intentar humanitzar una institució massa acostumada a parlar del llenguatge de condemna, només fins llavors, no? I potser moltes vegades quedava només en gestos simbòlics o amb advertiments teòrics, i aquest nou papa, en canvi, té menys paciència amb el que ell diu la hipocresia eclesial, i té menys por al conflicte. De fet, és que no es talla ni un pèl.
1: Això t'ha de dir, que el papa no té... Primer, que no té paciència, o sigui, va a sac pac.
3: Exacte.
1: I després passa de la hipocresia celestial, dius tu.
3: Sí, i ho
1: no
3: ha demostrat.
1: Por, no té por.
3: No. Sembla, vaja, que no en tingui. A no ser que, com que no té por,
1: vull dir,
3: com
1: també...
3: que diu el que li sembla, igual li surt un zapatero, no? O
1: un nano. Li surt unes joies dintre d'una caixa forta, li, sí, busquen les pessigolles.
3: Li busquen alguna.
1: Però de moment... Jo el que vull dir que és excepcional aquest tipus de figura política.
3: Ho ha demostrat amb les seves posicions sobre Gaza.
1: Perquè recordem que l'Església Catòlica va estar al costat del nazisme durant la Segona Guerra Mundial.
3: Sí, sí. I al costat de Franco.
1: Al costat de Franco, i ha estat al costat del feixisme. Sí. I aquest papa, avui per exemple, ho porten tots els dies, La Vanguardia en portada, al País, 2, 3, 4 pàgines, parlant d'aquesta magnífica humanitat.
3: Magnífica, la grandesa de la humanitat, ho traduiríem.
1: Que és una encíclica contra el tecnofascisme.
3: Exacte.
1: Titula, sí, El País.
3: Sí, sí, sí.
1: Que és una cosa excepcional, realment.
3: El papa diu que en aquesta era digital...
1: Vull dir que si ho veu hasta el papa, que no ho havia vist... O sigui, que l'Església Catòlica, el feixisme, no ho havia vist mai a la primera, ni a la segona, ni a la tercera, ni a la quarta, si ho veu, serà que és feixisme, no?
3: Bueno, jo crec que...
1: No, saps què vull venir, dir o no?
3: Sí, sí, sí.
1: No,
3: ho
1: dic perquè...
2: Sí, sí,
1: si hi ha l'Església Catòlica...
2: Necessita una prova més, no?
1: Si per si hi havia algun dubte... No, perquè, perdona, quina és l'opinió de Vox o Aliança Catalana o tots els feixismes, pseudofeixismes o els autoritarismes o els partits xenòfobs i racistes d'aquest país, davant d'aquesta visita?
3: No suporten aquest papa. El voldrien dòcil, obsessionat exclusivament amb l'avortament o amb les guerres culturals, yeah, i alineat amb una idea d'Espanya uniforme, patriòtica i moralment disciplinada, no? Però s'han trobat amb un líder religiós que parla de salaris precaris, d'habitatge impossible, de canvi climàtic, de drets humans i de migrants morts al Mediterrani. Un papa que denuncia el capitalisme depredador, com deies tu, amb la IA, amb una contundència que sovint no tenen ni molts dirigents progressistes. Per tant, els narrarabis. Per això els sectors ultraconservadors el consideren un traïdor. Fa anys que una part de la dreta espanyola intenta convertir el catolicisme en una trinxera ideològica, clar, i els incomoda profundament
1: que
3: el cap de l'Església recordi que l'Evangeli, com recordaves tu abans també, parla molt més dels pobres que no pas de les banderes i les nacionalitats.
1: Clar. I després aquest papa, en les seves encícliques, no és... no ho diré... que va molt al gra, insisteixo.
3: Sí.
1: És a dir, que no dona toms.
3: No,
1: està en contra de la IA i per poc que llegeixi ho entens a la primera, diguéssim.
3: És el que el caracteritza.
1: Que van molt al gra, diguéssim.
3: Ja ho va demostrar amb el seu posicionament sobre la guerra de Gaza.
1: Ah, per exemple.
3: Denunciant, exacte, sense eufemismes la destrucció sistemàtica de la població, dient genocidi, i reclamant responsabilitats internacionals quan gran part d'Occident preferia mirar cap a una altra banda. I ho ha fet també amb Donald Trump i sobretot amb la idea d'una identitat cristiana convertida en arma política. Recordeu que a la Casa Blanca que abans d'atacar i abans d'iniciar una guerra s'encomanaven a Déu i al cristianisme, que els protegia a tots. I de fet el vicepresident Vance va anar a veure el papa i el papa li va recriminar. Li va dir que això d'utilitzar el cristianisme com a bandera, com a arma, com a, per matar, doncs que no estava ben vist, bueno, i que no acceptava l'evangeli, no?
1: Perquè el cristianisme no està per fer creuades, diguéssim.
3: Ja n'ha fet prou, no?
1: No, ja n'ha fet prou, exacte. Una cosa, i la relació amb l'Església espanyola o catalana?
3: No crec que hi hagi massa diferència. La seva relació amb les autoritats eclesiàstiques espanyoles catalanes tampoc és senzilla, perquè durant dècades bona part de la jerarquia catòlica havien tingut una relació excessivament confortable amb els poders econòmics i els polítics conservadors.
1: Em deixes parat.
3: I encara hi ha bisbes que semblen més preocupats per les batalles identitàries. Si us fixeu, a Espanya segueixen molt la corrua de partits de dreta o d'extrema dreta contra nacionalismes, contra catalanismes, contra...
1: veritat.
3: Etcètera, que no pas per l'exclusió social o per la precarietat de l'habitatge. O...
4: Però, ¿por qué dicen eso si la mayoría de fondos buitres, por ejemplo, en Madrid y en España, son de la Iglesia, reciben muchos millones de euros tutorizando menores bajo el cristianismo? O sea, que está muy bien que lo digan, pero que expropien todo lo que tiene la Iglesia.
1: Home,
4: y que alguien se siente en el banquillo de los diputados.
3: No, i fins i tot el Banc del Vaticà té interessos a Meta i a Amazon i a llocs que produeixen
4: interessos artificials. Este señor pretende que nos olvidemos de todo lo que han hecho. Y nosotros ni olvido ni perdón. Hombre, claro.
1: Avui, això que dius la Rocío, bueno, dels grans...
3: Tens raó, però almenys...
4: Que es
3: posicioni així,
1: no està malament. Un de les grans temes que tenim sobre la taula en aquest país, o sigui, la península ibèrica, és efectivament les propietats de l'Església i qui tributen, on tributen, i aquí va la pel·lícula. Per no parlar de l'Opus Dei i d'altres sectes, diguéssim, en la òrbita.
4: Bueno, y que tenemos un año para y aquí me meto porque estoy haciendo este documental, año para modificar la ley de memoria histórica tienen que aprobar esta enmienda, que hemos tenido que meterla en una enmienda muy pequeñita, porque aquí todavía hay más de miles de millones de bebés robados que ni siquiera se han exhumado, miles de millones de víctimas de la Iglesia católica que no han pedido ni perdón y saben perfectamente que si quisiera verdaderamente ayudar al Papa, vendría a España, modificaría la memoria histórica, sacaría todo ese dinero y culparía a todas estas curas y a todas estas monjas que han vendido bebés, han violado niños y han violado adultos.
1: Ara no parlarà dels assetjaments sexuals, etc. També és veritat que aquí al diari El País, avui, per exemple, diu les crítiques del pontífice a les grandes tecnològiques desarrolladores de la IA, això que en diem tecnofascismo, contrasten con el hecho de que la Iglesia no ve problema en invertir en ella. És una tesi que choca con los negocios vaticanos.
3: Sí, sí, tenen inversions a Meta,
1: Apple, Tesla...
3: Tesla, Amazon, etc. Però bueno, això és una cosa com allò... No sé, l'altre dia sentia a Pedro Almodóvar dient que sí, que él es rico, tiene dinero, le gusta disfrutar de su dinero, pero a la vez él sabe que tiene que pagar impuestos, tiene que contribuir.
4: Joder, pero
3: un
4: este
3: poco.
4: Señor ha trabajado durante toda su vida. ¿El Papa qué ha hecho?
3: Ha hecho de
4: papa.
3: Ha hecho de obispo, ha seguido una carrera, su carrera, su mundo, ¿no? Al saumón, y ha arribado a lo
4: mejor.
3: Claro,
4: pero no es lo mismo tener que tributar habiendo trabajado... que estar en una iglesia,
3: no,
4: que vives...
3: El que et vull dir és que almenys...
4: És que al final no va aparecer bien los domingos.
3: Almenys, ja que estàs a dalt... Ja que...
4: O sea, quiero decir que se va a malentender la película, que lo hace como crítica...
1: Sí, però vull dir que jo trobo que jo, no sé si tu, Albert, estàs d'acord amb mi, que en el context actual de... En el context actual de hiperfascisme, diguéssim,
4: que
1: una amenaça real...
4: Que és lo menos malo.
1: Que hi hagi una veu... Bueno, una veu important per moltíssima gent, amb un pes polític i simbòlic increïble, que digui, escolti'm, nosaltres això de la IA malament.
4: A favor dels drets humans.
1: A favor dels humans, i després també...
4: Ja, però és que és mentira. O sea, quiero decir, si tu a mi me dices...
3: Podrían no decirlo,
4: sí.
3: Rocío, una encíclica...
1: Sí, sí, però ja està aquí 14 dies i anirà a Canàries, i anirà a rentar...
3: I almenys una encíclica...
4: I què va a ir? A coger gente del mar, que vienen en patera, va a ir a salvarse.
1: I després també jo crec que el missatge del Papa de dir, escolti'm, això de l'Església Catòlica és aquesta institució, d'aquest monstre, diguéssim, per dir-ho així, però que sàpiguen que el Papa de Roma, que sóc jo, creu tot això. Com ho desmuntarem, com ho desballestarem?
4: Mira que
1: ja
4: té valor, clar.
3: Mira, l'encíclica té valor, Rocío.
1: Té valor simbòlic,
3: I
1: no?
3: I pensa que, mira, l'encíclica es considera una cosa urgent a adoptar per l'Església. Tot home a l'Església ho ha d'estudiar. I es converteix en referència per homilies, catequesis, documents diocesans i tesis de teologia durant la dècada següent. Hi va haver una encíclica molt important.
1: Cada encíclica que escriuen, o sigui, és com un document, és com un quadern de bitàcora.
3: Gairebé un dogma de fe.
1: És el brúixola.
3: I l'Església ho ha de seguir fil per randa. Hi va haver una encíclica, just ara fa 135 anys, un 15 de maig, que t'ho recordaves abans, en aquest cas de 1891, del papa Lleó XIII, que es deia Rerum Novarum, i parlava dels drets dels treballadors, del salari dels treballadors, de l'horari de treball, de les obligacions dels empresaris, etc. I això es va convertir en una mena de dogma de fe, i per primera vegada, com que l'Església era molt influent, doncs va tenir efecte sobre els polítics. I fins i tot va crear partits com la Democràcia Cristiana Italiana, que tenen aquest rerefons social cristià, on es reconeixien els drets dels treballadors.
1: El nom del papa actual té a veure amb Lleó XIII, clar, i amb aquest tipus
3: ell
1: de...
3: Ell es va fixar en Lleó XIII per aquesta encíclica...
1: és un papa que està al costat del desvalgut, de l'obrer, de la classe treballadora, etcètera, etcètera.
4: Bueno, és lo que dice su religión.
1: I després...
4: O sea, estás viendo lo que dice su religión.
3: Hi ha una maquinària darrere...
4: Lo que no es normal es que estemos con los demás siendo católico. Quiero decir, se supone que la religión católica tiene que ser amor. Lo que no es normal es que nos quemaran en la hoguera, que sean millonarios.
1: Pero también que papa...
4: O sea, esto es lo normal.
3: Pero es que eso era lo normal.
4: No, claro, pero lo normal es tener una persona que dice no matéis gente, ¿no? Que no se muera gente en el océano, no matéis maricones.
1: Sí, que dijo...
4: A mí no me la cuela. Igual, que por cierto, quien se ha usado la IA para el anuncio ha sido el rey. Eso
1: ¿por
4: sí.
1: qué? ¿Cómo?
4: Lo ha usado la IA y debajo del... Porque hay animales que salen como en el anuncio de la
2: anuncio de aquí,
4: selección
2: perdona?
4: Española.
2: El tecnofascismo es el tecnofascismo.
1: Pues fita.
4: Y abajo pone, usamos la inteligencia artificial responsablemente.
1: Responsablemente.
4: Lo pone en el...
1: No sé si vamos a hacer alguna cosa, estem fora de temps, però... Amén, amén.
3: Amén.
1: Amén.
5: RAC 1 yeah! Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Serem a Can Dragó, a l'Europa Celta Fortuna, partit d'anada de la primera eliminatòria per pujar a segona divisió. A més, serem al Ciutat Esportiva Dani Jarque, a l'Espanyol Sevilla, última jornada a la Lliga F. Serem al Freiking Granollers Ciudad Real per tancar la Lliga Sobal. Viurem al Cornellà Badalona, play-off per pujar a segona federació. I a les 7, al Palau Blaugrana, partidars de l'ACB, Barça-València. A més, els play-off de l'NBA, el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, el desenllaç del Giro d'Itàlia, les finals de les lligues d'hoquei herba. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
6: RAC 1. Tots som un milió. Reconcentrat. Amb Edu de Batlle.

0: Seguim el reconcentrat amb aquest tema que es diu La Sen and I, de Barrosa. Un projecte nou d'un productor musical que ha tret aquest primer tema com a destacat i està bé, la veritat, sona molt bé. Anem cap al 9C per endinsar-nos de ple en l'efecte 2000 d'en Marc Simon. Si us voleu posar al dia de les noves tendències, ell és el millor, sens dubte. Aquí amb la Mireia Garolera i amb l'Anna Salvador, el 9C, efecte 2000, el reconcentrat.
1: Saoko,
2: saoko, papi, saoko.
1: Cuando pone perla en el collar, tu plan diferente ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se vuelve hielo, se congela uno.
3: Bueno, bueno, bueno, què és això,
0: bueno,
3: Marc Simon?
0: Bueno, bueno, com estem?
3: Home, bona nit.
0: Bona nit, què tal?
3: És la música aquesta, ja està. Hi ha Marc Simon a l'estudi.
4: Ja estem en sintonia.
3: Ja estem en sintonia. Ana Salvador, què tal?
5: Hola, bona nit.
3: A veure, ressaca de Bad Bunny o no hi vas anar, no?
4: Molta ressaca de Bad Bunny, va ser increïble,
3: eh? Sí, eh?
4: Va ser increïble. Mira que a mi m'agrada Bad Bunny. Normal,
3: tu no hi vas anar, tu?
5: No, no, no, jo no.
3: Però vas voler-hi anar?
5: Sí, sí, exacte. Jo vaig intentar comprar entrades, però no hi va haver sort, llavors ja em vaig rendir totalment ja... i ja ho he vist tot per Instagram, pràcticament.
4: Jo he de dir que tinc certa sort comprant entrades per Ticketmaster, sí, perquè sempre aconsegueixo entrades, eh? Pel Bad Bunny, que tothom estava com el número 50.000 o tal,
3: sí, sí, sí.
4: Jo vaig entrar a la cua virtual al número 500.
3: Com pot ser, Marc?
5: Això és increïble, és un superpoder.
4: Soc la persona favorita de Déu. Soc la persona favorita de Déu, jo ho sé. Però va ser superdivertit. O sigui, molt, això va increïble. Vés amb una amiga que fèiem el que no ens vèiem. Va ser un moment de reconnectar superguai. Vull dir, com tot va ser magnífic i meravellós.
3: I recomanables. I tu també ho entens com un fenomen, eh?
4: Ho entenc com un fenomen, completament.
3: De Bad Bunny,
4: sí, sí, 100%. De fet, vaig pensar que és una, allò que, quan veus una cosa que sents que passarà a la història, vaig veure el Bad Bunny i vaig pensar que aquest home passarà a la història com... una cosa tan gran, però tan gran, un fenomen tan gran que trencarà, bueno, que està trencant ja tants motlles i que ajudarà que persones com ell puguin també com fer el salt a la fama com l'ha fet, és molt guai, és molt guai. O sigui, a mi m'agrada molt i em va com emocionar molt també, que crec que això li ha passat a molta gent també, que tot i ser un concert de reggaeton t'emociona molt. Jo estava molt emocionat en allà, va ser molt guai.
3: La festa, una gran festa.
4: Sí, completament.
3: Exacte, i a més amb missatges de implícits a tot,
4: exacte,
3: això. A veure, Marc, què ens portes avui? Perquè Bad Bunny no interpreta.
4: Bad Bunny no serà. Bad Bunny no serà.
3: L'efecte 2000, eh? Recordem, la secció és l'efecte 2000 del Marc Simon.
4: Exacte.
3: Que aquesta secció...
4: Hola a tothom.
5: Quina il·lusió, un altre cop, eh?
4: Quina il·lusió, és que a mi m'encanta estar aquí, m'ho passo increïble. Doncs, efecte 2000, el que volem fer és traslladar de què parlen els joves i la generació Z en públic general, no? Llavors, avui us porto un deep cut.
3: A veure.
4: Comencem amb parauletes divertides. Que és un concepte de nínxol, d'acord? Que està molt de moda per internet, ara, sobretot en llocs com a Twitter i tal, i la meva intenció és que si teniu algun conegut o alguna coneguda que sigui una persona que viu molt a dins d'internet, li pugueu dir aquest concepte i es quedi així parada perquè digui i tu com coneixes aquest concepte, perquè realment no és una cosa molt mainstream encara, però pot ser que ho comenci a ser i depèn de com, després d'aquesta secció, qui sap, començarà a ser molt mainstream.
3: Perquè, a veure,
4: del concepte que us vinga a parlar avui, és, agafeu paper i boli, és el Kia Asylum.

0: Com ho has dit? Kia?
1: Kia Asylum. S'escriu, atenció, K-H-I-A, un espai, Asylum, que és asil en anglès, que s'escriu A-S-Y-L-U-M.
0: Però, per tant, un espai d'asil.
1: Exacte, un asil. O sigui, el Kia Asylum és un concepte que es va originar a internet, que simbolitza un asil, com ara comentaves, on es troben tots aquells artistes, i totes aquelles artistes, a èmfasi en totes, perquè acostuma a passar molt amb dones, que tenen un moment que triomfen molt, assoleixen com un pic molt ràpid de molta fama, però que després ja passen desapercebudes i que ja deixen de ser tan famoses. Podríem dir que són persones, i en especial cantants, que, per exemple, tenen cançons molt populars, amb moltíssimes escoltes, inclús bilions, i ho parlàvem amb l'Anna ara, que són gent que tu escoltes la cançó, sí, t'agrada, la coneixes, però no saps qui és l'artista. Per tant,
0: allò del One Hit Wonder.
1: És, o sigui, jo crec que el One Hit Wonder encara pots conèixer qui és aquest artista que ha fet aquesta cançó. En canvi, aquestes són com popstars, que no paren de treure cançons, que no només tenen un hit, sinó que en tenen molts de hits, però que simplement la seva persona, o com la seva persona d'artista, si més no, no té molta rellevància cultural, no? Vull dir, una Beyoncé, per exemple, mai estaria en el Kia Asylum, perquè la Beyoncé és una entitat en si mateixa, però hi ha moltes artistes que no són rellevants culturalment i que, per tant, passen una mica la història i deixen de ser rellevants. Llavors, entren en aquest Kia Asylum. Podríem dir que tenen una habitació en aquest asil, però, vamos, de llarga durada, que d'allà no les treu ningú.
0: És el que anava a dir, no poden tornar a reflotar en algun moment.
1: Algunes sí. Vull dir, la gent fa molta broma per internet, tot això és un concepte de broma real. No és res seriós ni molt menys. Simplement que hi ha molta gent a internet que s'ho passa molt bé dient, ah, mira, aquest artista ara ha tornat al Kia Asylum, o aquest artista potser surt al Kia Asylum, però potser torna. I després hi ha gent que diu...
2: Aquesta és permanent.
1: Aquesta és permanent.
2: No clar. Tira mai.
0: Segur que també et condiciona, al final, per molta broma que sigui, si tu et col·loquen de ja no faràs res més de bo, home...
1: És complicat, no?
0: Sí.
1: I el nom aquest, perquè també vull parlar d'aquest nom, no és de casualitat, sinó que aquest nom ret homenatge, potser no de la millor manera, perquè a mi no m'agradaria que em fessin un homenatge amb aquest concepte, a un artista dels Estats Units que es diu Kia, que té aquesta cançó.

0: que amb aquesta cançó molt probablement a molta gent li soni, és molt, una cançó molt popular als Estats Units, en aquí potser ha passat una aquí mica no desapercebuda, poder no tant, però segur que hi ha gent que potser està al cotxe i diu, ah, quina aquesta cançó, saps? M'havia oblidat d'aquesta cançó i sobretot de qui és aquesta persona, no? Perquè estem escoltant aquesta cançó que potser ens sona, és una mica aquest One Hit Wonder que comentàvem, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que ens sona aquesta persona però que no sabem qui és.
1: I de qui és? Pot repetir-ho?
0: De la Kia.
2: De la Kia. Nom a l'asil, no?
0: Exacte, la propietària de l'asil.
1: La propietària
0: de l'asil.
1: Haig de començar per l'esquema, ara, aquí.
2: La directora.
1: Sí, la directora de tot plegat.
0: La directora. Llavors, d'aquest concepte va saltar la fama. Hi ha un dia que es commemora com el dia del Kia Asylum, que fa poquet que vam celebrar el segon aniversari, perquè va ser un 2 de maig de 2024 que un usuari a Twitter va publicar una imatge de molts cantants distribuïdes en diverses categories, on, doncs això, hi havia com les categories de les persones que mai sortiran del... Ai, que mai entraran al Kia Asylum, com per exemple una Lady Gaga, no? Una Rosalía mai entraria a un Kia Asylum. La Rosalía és una entitat en si mateixa.
1: No, clar, clar, clar.
0: Ella sempre tindrà molta personalitat i sempre tindrà molta rellevància cultural, que crec que és això com el tret aquest que et fa entrar o sortir, no? Si tens rellevància cultural, si passes a la història o si més no, quedes com una mica oblidada. I després hi ha gent que, per exemple, està a... un concepte que fa molta gràcia, que és el Kiatraz, que és com Alcatraz, no?
2: Que ja és més enllà de l'asil, ja estàs a la presó de la Kia.
0: Aquí t'hi quedes de per vida, saps? Aquí sí que no surts perquè ho has... Perquè més també la gràcia del Kia Asylum és que la gent...
1: Lluites per sortir-ne.
2: Volen sortir-ne, clar.
0: Clar, volen sortir-ne. Llavors la gent va continuar fent cançons, òbviament, no vull dir, són artistes
1: que
0: viuen d'això.
1: Encara que se'ls ignori.
0: Exacte.
2: Clar, amb l'esperança de sortir tampoc.
0: Exacte. I llavors, si voleu, us poso exemples d'artistes que, sí, sí, que estan al Kiatraz, no? D'aquestes que sí que no surten. Un exemple superclàssic.
1: Al Kiatraz, eh?
0: Avui estem com en un rínxol, molt rínxol d'internet, jo ho sé. Hem entrat, estem entrant a poc a poc, tal. Si algú es perd, que truqui el 900, tirem una mica enrere, perquè entenc que és un concepte una mica dens, no? Si més no. Però bueno, que ens quedem amb això, no? Que si entres al Kia Asylum, és que no tens rellevància cultural. En exemples, la Bibi Rexha, per exemple, que de primeres ens vol sonar el seu nom, però té cançons que són molt famoses, com per exemple Me, Myself and I, té cançons com Blue, com In the Name of Love, que són cançons que sonarien a les discoteques, jo quan sortia de festa sonaven sempre, però que tu l'escoltes i no dius, ah, la Bibi Rexha, que bona, sinó que dius, bueno, doncs una cançó més, no? D'aquestes que sonen molt a la ràdio, però que ja el nom no se't queda, no? Després, l'Ava Max, que té la cançó aquesta de Sweet But Psycho, també, la pobra està al Kia Asylum amb la Bibi Rexha jugant a cartes, perquè les pobres no poden fer res
2: que
0: més.
2: Que no sabríem quina cara fan.
0: Clar, no sabem quina cara fan, de fet, s'assemblen molt.
1: Veus?
0: Cosa bastant curiosa.
1: Tot difuminat, igual.
0: Exacte. I també és un concepte curiós, perquè totes dues tenen molts oients a Spotify. Clar, perquè són cançons que estan posades a 1000 playlists i tal, però ningú va i diu, ai, avui em marcaré un dia d'Ava Max. No. Vull dir, ningú tindria aquest moment de dir, sí, ara és el moment d'escoltar l'Ava Max. No, ningú escoltarà l'Ava Max amb voluntat, no? Després hi ha altres, com la Katy Perry, per exemple, perquè la Katy Perry...
2: És un gran exemple, jo trobo, de Kia Asylum.
0: Completament. La Katy Perry mai havia estat al Kia Asylum. Al principi, quan va treure Teenage Dream i tal, era com... És una popstar com una catedral, ara bé. Que ha fet després, no? I va haver un moment quan la Katy Perry va treure l'últim disc que es deia Woman's World o alguna cosa així, molta gent deia, ai, sortirà ara del Kia Asylum, vull dir, això serà el seu pet per sortir i ja quedar-se fora.
1: I no hi ha manera, eh?
0: No,
1: I es va
0: enfonsar
1: encara. I encara ha anat a parar, com se diu, l'Alquiatras.
0: Estarà l'Alquiatras la Katy Perry, pobra meva. Però ara, Mireia, com comentaves, també hi ha gent que ha sortit del Kia Asylum, no? Llavors ara us parlaré una mica d'aquests exemples de persones que han aconseguit sortir del Kia Asylum i, de fet, el concepte i quan es va crear, que va ser aquest 2 de maig del 2024, no és una data qualsevol, sinó que és quan un artista va publicar una cançó que és aquesta.

0: Sabrés.
1: Com home, no? Sí, aquesta sí, la Sabrina.
0: La Sabrina Carpenter, una perfecta. La Sabrina Carpenter és un exemple d'artista. Es va fer molt famosa a Disney Channel amb una sèrie que es deia Riley y el Mundo. Llavors va començar a fer música, però sí que tenia discos i que la gent l'escoltava, tenia cert seguiment de fans, però no era aquell fenomen de massa superespectacular, no? Llavors, quan va treure Espresso, que és aquesta cançó que estem escoltant, que es va fer un hit tan super, hiper, mega fort, de cop la Sabrina Carpenter, com si diguéssim, va agafar un ave. Sí. Bueno, un ave ara jo no, perquè és una mica petxusque, no? Però el tren bala del Japó i va marxar directet del Kia Asylum i en va sortir. Llavors, ara la Sabrina ja no està en aquest Kia Asylum, ara ha aconseguit sortir, que és la fita més difícil, no?, per fer per un artista, que és sortir d'aquest Kia Asylum.
1: I a més, el seu cas és curiós perquè tenia potser 4 àlbums, no?, abans de fer aquest, i semblava que no la coneixíem de res, però de cop això tenia una discografia important ja, però que no havia destacat mai.
0: I després la tens al Primavera Sound sense headliner.
2: Que és el que anava a dir l'any passat, no?
1: L'any passat ja va ser el Primavera Sound.
0: Exacte. Llavors, això va passar fa 2 anys, però hi ha un exemple superrecent, superrecent, que és també on s'ha popularitzat més que a mi, aquesta cantant m'encanta, més que l'Anna Salvador també, que és perfecta, que és l'autora d'aquesta cançó. Aquesta cantant es diu Zara Larsson.
2: Sí.
0: És una cantant sueca, que aquesta cançó es va fer molt famosa.
2: Molt.
0: Suposo que ho deuria ser com en 2015 o 2016, que era com un hit viral d'aquests que sonaven per tot arreu, a les ràdios, tal. Però la gent sabia qui era la cantant d'aquesta cançó, sabíem qui era la Zara Larsson. Jo crec que no, ens sonava una mica el seu nom, però ja està, jo tenia hits com aquest o com aquest altre, també. I just wanna be part of your
2: forma part, vull dir, ho tens gravat al cervell, però no saps qui ho està interpretant.
0: Exacte. Exacte, llavors és com que la Zara Larsson era l'exemple perfecte, igual que la Bibi Rexha, que l'Ava Max, elles estan jugant al cinquillo, juntes, al Kia Asylum, però la Zara Larsson va dir, m'aixec un segon de la taula, vaig a fer un pipi, però no me n'ha fet un pipi, la tia. Sí, no, que va aconseguir sortir del Kia Asylum, perquè a la Zara Larsson li passava que era un artista que, tot i que tenia cançons molt virals com aquesta, semblava que li faltava com esperit, no? Que són d'aquestes cançons, igual que ens agraden molt les popstars que tenen com una història molt forta darrere, una Taylor Swift, que li coneixes com tota la seva vida privada una mica, una Billie Eilish, una Olivia Rodrigo...
2: Però tot no ha de ser tan profund.
0: No, no ha de ser tan profund.
2: No cal de...
1: Però no sabíem res d'ella, no?
0: Clar, vull dir...
2: Tampoc passaria res, no? Però hem de saber,
1: Clar, però si no t'identifiques amb res d'una persona, no t'enganxa tant com...
2: Ja.
1: No sé.
0: Exacte, i a més, si les cançons tampoc no et diuen massa res, sinó que simplement les escoltes de fons, dius, doncs mira, serà la veu d'una cançó, no serà l'artista d'una cançó, no? Mm. Però l'any passat va treure un nou disc, la Zara Larsson, que la va catapultar cap a fora del Kia Asylum amb cançons com aquesta.

0: Llavors, pot ser que aquesta no hagi arribat encara a Catalunya amb força, però a xarxes, que és el món...
1: Estem dient tots, no...
0: No, no, ja sé que esteu fent que no amb el cap, la gent, el Nieto està fent que no amb el cap, la Mercè Mondelo fa que estima el cap, perfecte.
1: És que a mi aquest cas m'apassiona, perquè de cop i volta jo no em vaig enterar que havia tret ni aquesta cançó ni aquest àlbum ni res, però de cop i volta em va començar a aparèixer tot arreu aquesta noia tornant a ballar i a cantar la cançó del 2015.
0: Exacte, la de Lash Life.
1: Superfamosa. I deia, però què ha passat?
2: Perquè hi ha un delay d'uns anys, no?
1: Clar,
2: no,
1: o sigui, directament va recuperar totes les seves cançons antigues i s'ha fet com superfamosa de cop i volta.
0: Exacte, vull dir, va fer de talonera, de no me'n recordo quina cantant, molt famosa. I que en aquella gira, la que té la cançó d'Sports Car, que fa com un espagat, bueno... Ara no me'n recordo com es diu, però vaja, va fer talonera als Estats Units amb una cantant molt famosa. Però el seu show de talonera es va fer molt més viral que a l'espectacle en si de l'artista principal.
2: Què dius?
0: Exacte, ostres. Llavors això va ser lo fort. Llavors allà va començar com a guanyar molta fama, i llavors amb aquesta cançó s'ha fet molt viral a xarxes. Ja us dic que potser de cop no va ser...
1: De la Tate McRae.
0: Exacte, la Tate McRae. Va fer de talonera de la Tate McRae.
2: M'encanteu, és que sou aquí, vinga.
0: Som aquí un equip amb molta força.
2: Sí, la Salvador i el Marc.
0: I això, llavors, la Zara Larsson ara ha sortit del Kia Asylum i s'ha fet superviral a les xarxes, tothom vol copiar-li els outfits, tothom vol ser com ella, tothom li cau genial, perquè més la Zara Larsson és una artista que s'ha pronunciat molt en molts temes socials.
2: Però veus, és allò que dèieu, el ganxo, al final potser ser d'aquest, no?
0: Exacte, que ens ensenya una mica...
2: Alguna cosa
0: dins seu, però alhora també han de tenir una base, no? Com algú llaminer, perquè la Zara Larsson és això, els balls aquests que fa amb fans a dalt de l'escenari en la seva gira, això t'atrau, no? I llavors et quedes allà, mira, dius, ai, mira quina gràcia la Zara Larsson, tal, i després entra al seu perfil i veus que ella està molt en contra del racisme, de l'LGTBI-fòbia, del masclisme, tal, tot de coses d'aquestes que potser un artista mainstream no es pronuncia tant, no? Doncs ella sí que s'hi pronuncia. I de fet, amb la Zara Larsson, com que està tan posada a internet, ella mateixa, en una entrevista que li van fer a la revista Dazed, va dir que per fi era fora del Kia Asylum. Vull dir, ella
2: ho
0: mateixa,
2: va reconèixer.
0: Perquè, clar, les artistes estan molt en contacte amb aquest concepte, sobretot les que són anglosaxones, estan molt en contacte amb aquest Kia Asylum i saben si són dins, si són fora, si sortiran, si no sortiran. I un altre exemple de persona que va sortir del Kia Asylum, que ara ens sorprendràs, que en un moment hi fos, però sí que hi era, és una de les nostres perfectes d'Efecte 2000, que és la Charli XCX.

0: en el meme aquest, en l'alma mater del Kies de Gam, que va ser la foto que ella que va publicar un usuari en 2024, recordem, i la Charlie XCX era dins, no? Perquè la Charlie XCX va tenir hits com I Love It o com Boom Club, i llavors va desaparèixer una mica del mapa. Tenia els seus fans, vull dir, jo he seguit sent fan de la Charlie XCX des d'aquell moment fins ara, no? Vull dir que no és que m'hagi passat desapercebuda, però sí que és veritat que en un públic general la Charlie XCX no era ningú. Llavors va treure Brat, i llavors un cop va treure Brat, de cop, una altra vegada, tothom la va posar en el mapa, tothom volia ser la Charlie XCX...
1: I què va fer de diferent? Perquè per sortir-ne...
0: Va fer un molt bon màrqueting, i jo crec que la gràcia de la Charlie és que ella ha sigut com ha sigut fidel a si mateixa en tot moment, en tota la música que ha fet, des de l'inici fins ara. Llavors tot el que fa ho fa obeint com el seu art, igual que la Rosalia, per exemple. És com si de cop la Rosalia, quan traguis Motomami, la gent no li agradés, llavors no l'escoltessin. Però no podries dir que és un producte que no la representa, saps? Jo crec que la Charlie tot el que ha fet la representa molt, però potser no era un fenomen de masses com ha aconseguit ser ara amb Brat, no? Però ella també va explicar que havia sortit del Kia Asylum, tot i que deia que en algun moment li agradaria tornar, perquè a dins del Kia Asylum també s'hi està molt bé, perquè clar, no tens aquesta pressió, no? De que surts del Kia Asylum.
1: Això és molt interessant,
0: exacte.
1: No?
0: I de fet,
2: de tornar-hi,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
1: algú que vulgui ser-hi.
0: Exacte, llavors en una entrevista la Charlie va parlar d'aquest concepte del Kia Asylum i amb tot el moment del com el brot de Brat que va haver-hi, va dir el següent en una entrevista amb el Zane Lowe.
3: I know that I... Sé que no tornaré a viure aquest moment exactament d'aquesta manera. Crec que l'èxit de Brat i del seu màrqueting és, en certa manera, una maledicció. La promoció del que vingui després no la podré fer igual. Faré un gir, però sé que es compararà. Encara que la música sigui completament diferent, la grandiositat, el llançament que se'n faci, el nivell de conversa que generi, sóc conscient que per la meva música Brat és l'albatros.
4: Whatever comes next, this is kind of the albatross.
0: Clar. Vull dir, això és un què, eh? És que ella reflexiona molt sobre aquests conceptes i és veritat que també li passarà el mateix a la Zara Larsson. Ara, un cop hagi de fer la següent cosa després de Midnight Sun, clar, ja tens una pressió a sobre que quan estaves al Kia Asylum estaves...
1: Amb la tranquil·litat,
0: supertranquil·la, vas fent... També és veritat que aquestes persones es poden dedicar al món de la música. Vull dir que no estem parlant de gent que s'està morint de gana al carrer, saps?
2: No, i tant.
0: Vull dir que... Però no tindran el fenomen aquest fan que tenen. I ara la Charlie ja està fent una nova era amb aquesta cançó de rock music, per exemple, que sembla que traurà un nou disc, i aquest nou disc ja no està tenint les com visites que tenia amb Brat, no? I llavors ella mateixa diu com, bueno, pues, ara jo estic fent lo meu, igual que vaig fer amb Brat, continuaré fent-ho, si ara us agrada bé i si no us agrada, doncs també.
2: Però mira, a l'Asylum.
0: Exacte.
1: Amb això, clar, ja sé que la comparació no estem al mateix nivell, però clar, una Rosalia, totes aquestes que estan ja així, és igual, o el Bad Bunny mateix, clar, la pressió és enorme per superar...
0: Exacte.
1: L'anterior, vull dir que en aquest aspecte tothom es troba igual.
0: Tothom es troba igual, exacte. Simplement és veure si entraran al Kia Asylum o no. Però jo també avui, per Efecte 2000, ara viurem un dels moments més delirants de la història de l'Efecte 2000, perquè jo he volgut plantejar-me si això a casa nostra es pot aplicar.
1: Ah, mira.
0: Estem parlant de casos molt aïllats, però volia saber si aquí a Barcelona, Catalunya, es pot aplicar aquest Kia Asylum. I per parlar-ne d'això, he volgut comptar amb les declaracions d'una de les persones més intel·ligents que existeix a internet ara mateix, que és el traductor periodista i, segons el Quadern del País, un dels noms de creadors de contingut que ens hem d'apuntar, que és el Marc Miranda, més conegut a xarxes com l'usuari Tro de Ponent. El Tro de Ponent fa piulades sempre de conceptes anglosaxons i els porta com a Catalunya i en català, no? Llavors jo vaig voler parlar amb ell, perquè em moria de ganes que participés a Efecte 2000, i li vaig voler preguntar si ell creia que aquest Kia Asylum es podia adaptar a Catalunya, i em va dir que sí, que s'adaptaria d'aquesta manera.
5: Jo m'hi refereixo com a AMPA, com el que hi ha als col·les, no? Per Asil de la Maripau Huguet, perquè me sembla que ella és molt representativa del fenomen del Kia Asylum, tot i que sigui més amb el tema de la comunicació que no pas el de la música, però em sembla molt representatiu, no? Una diva, una provocadora de maretrèmols, incansable, que té moltíssim de talent, però que per coses que ningú acaba d'entendre, flopeja.
0: A l'Asil de la Maripau Huguet.
1: Estic en xoc. Asil de la Maripau Huguet.
0: Això. Clar, Maripau Huguet és un exemple realment de persona que està al Kia Asylum, no? De fet moltes coses, però no ha acabat d'explotar del tot. No és provocadora de madre trèmols, com diu el Tro, però no acaba de superar-ho, no? I llavors, per portar-ho al territori musical, que és el que ens interessa i el que ens ocupa ara mateix, jo li vaig preguntar si creia que hi havia algú que estaria en aquest Asil de la Maripau Huguet, i en Marc em va dir que sí, i que el primer exemple que li va venir al cap és aquest.
5: Jo crec que sense cap mena de dubte, la màxima representant de lo que seria l'AMPA és la Su, una persona que ho ha tingut tot a favor i que tot i així no ha parat de flopejar moltíssim, no ha sortit mai de l'AMPA, sempre ha estat allí, ningú donant cap cingada, ningú donant-li cap estrimeig, i ella tenint com tota una indústria darrere que no ha pogut convertir-la en lo que se la volia convertir.
1: Comparteixes això, Marc?
0: No ho sé, perquè mai he consumit prou la Su. Però sí que podria entendre que pogués passar, no? Que sembla que podria ser un artista que guanyi molta fama de cop i que no l'acabi de guanyar.
2: És que també és subjectiu, això.
0: És subjectiu, completament. Vull dir que la Su té molts seguidors i la Su ens estimem molt aquí, però podria ser que no hagi arribat a explotar de la manera que ha explotat una Muixca, per exemple, no?
1: Clar.
0: En Marc també em va dir un altre exemple amb el qual jo sí que confesso que no estic d'acord, que és el següent.
5: Tinc una empresa calenta. Jo crec que la Julieta s'està llançant de cap a l'AMPA, perquè el que li ha passat del Palau Sant Jordi, o no sé si del Sant Jordi Club ara, amb el canvi cap a Ras i tal, fa moltíssima olor de que li han donat una clau per a instal·lar-se a l'AMPA, amb un lloguer reduït.
0: Julieta a l'asil de Mari Pau Huguet. Mai pensava que diria aquesta frase, però jo crec que no. Sí que és veritat que no va aconseguir vendre tot el Sant Jordi Club.
1: És el que
0: clar, llavors això serien com dades, com factuals, de que potser la Julieta estaria posant un petit peu en l'asil de Mari Pau Huguet. Però no tot són coses dolentes, perquè el Marc també m'ha dit un artista que estava a dins de l'AMPA, però que n'ha sortit, que és la següent.
5: Una persona que n'ha sabut sortir és la Llum. La Llum, jo crec que quan estava a Eufòria, estava una mica a l'AMPA, perquè em sap molt de greu, però gairebé tota la gent que passa per Eufòria és gent que està nacionalitzant-se a la nació de l'AMPA, la Llum ne va saber sortir fins al punt de l'any passat actual, primavera. Estanejo la Llum, hora greu.
0: Estanegem la Llum, hora greu, però tan real, tan real, tan real, tan real.
1: És que estic en xoc, em sembla.
0: Normal.
1: De veritat.
0: I després de tot...
1: A veure com remates, això,
0: Marc. Jo li vaig preguntar si creia que estava bé que ens emmiralléssim en tendències anglosaxones aquí a Catalunya, i el Marc em va dir que sí, i em va dir el següent perquè reflexionem totes.
5: També hem d'entendre que a Catalunya a vegades ens aferrem molt a segons quins referents pel fet que ho fan en català, i no som capaços de deixar-los passar, no som capaços de deixar-los que se mudin a l'AMPA, no? I crec que això s'aplica a molta gent del món de l'art, del món de la música i la indústria i l'entreteniment, de que, bueno, al final tots acabem a l'AMPA un dia o un altre i no passa res. Jo també acabaré a l'AMPA i m'és igual. És una cosa que espero un candelet, saps, per dir-te alguna cosa, totes hi acabarem, no hi ha cap problema. L'AMPA és com el cicle de la vida. Naixes, eslaieges, te mudes a l'AMPA i ja està.
0: I ja
1: no
0: està.
1: Passa res.
0: I ja està. Home. Així que tot has de canviar a l'asil de la Mari Pau Huguet.
1: No, a veure, espero que el 9-C no passi això.
0: No.
1: Que no vagi a l'AMPA.
0: No, Déu meu senyor, no, no, no.
2: Que segueixi... Estem molt lluny de l'AMPA.
0: Estem superlluny de l'AMPA.
6: Així sona. Reconcentrat.
7: Va, que rematarem el reconcentrat d'avui amb el món RQ i en Jaume Ripoll, que va parlar aquesta setmana del passat Festival de Cannes, el Festival de Cinema de Cannes, que ha estat històric per la victòria dels Javis amb la seva pel·lícula La Bola Negra. Som-hi! El món RQ, el reconcentrat.
1: Jaume Ripoll, bon dia.
8: Jo no em dopo, eh?
1: Tu no et dopes. Tu vens net i...
8: Net bevent aigua, només.
1: Tenim aquí el Jaume perquè dilluns encara ressona amb molta força el Festival de Canes de Cinema que ha premiat, recordeu, la catalana Aina Clotet a la Setmana de la Crítica com a millor actriu, i en què, sobretot, els Javis s'han endut, Jaume, un premi gros, gros, gros.
8: I el que ens queda...
1: El que ens queda dels Javis.
8: I de l'Aina també, i de l'Aina Clotet. Sí, crec que és una fita històrica que els Javis...
1: Millor direcció, que no ho hem dit.
8: El premi, la palma del millor direcció, és el tercer premi, diguem, en ordre d'importància. És cert que aquest any l'han donat ex aequo, l'han donat compartit amb el director Pavel Pavlikovsky, el director polonès, que ha guanyat per Fatherland, la pel·lícula que parla de la relació entre el Thomas Mann i la seva filla, l'Erika, després del suïcidi del Klaus Mann. I però, tot i així, els Javis han guanyat el Premi a millor direcció per la seva segona pel·lícula. I no hem d'oblidar que han arribat directament a Cannes sense haver anat per cap secció paral·lela amb La Llamada, que era el seu debut com a directors, i han arribat per la porta gran. Han arribat a secció oficial i han arribat a guanyar el premi a un jurat del més divers. Està, pensem que el jurat que els ha premiat està la Chloe Zhao, que és la directora de Nomadland, el Diego Céspedes, la Demi Moore... i el Park Chan-wook com a, diguem, president del jurat.
9: I algú ho havia fet abans d'arribar el primer cop a Cannes i guanyar la millor direcció?
8: Bé, hi ha un director, el Sean Baker ho va fer per la Palma, va guanyar la Palma d'Or, No sé si d'on s'hauria dit si algú altre director ho ha fet, que eren tan joves com ell, crec que no. Curiosament, l'Andrei Ivaniev, el director rus que ha guanyat el premi especial del Gran Premi, diguem el segon premi d'importància,

0: volia ser desmesurada, és un encert, funciona a favor d'obra. I té la virtut, l'estranya virtut, que quan acabes saps que hi ha imatges que mai oblidaràs. I que quan acabes tens ganes de parlar d'ella. Amb la gent que no l'ha vist i amb la gent que l'ha vista. Tens ganes de discutir. Això és una de les virtuts que té aquesta pel·lícula. I hem de pensar que aquesta gent té 30 i pocs anys i és la seva segona obra. És a dir, parlem de La Llamada té 8-9 anys. I amb 8-9 anys trobem un nivell de maduresa que és impropi d'algú com ells, un nivell d'absorció dels referents, és a dir, abans eren els deixebles d'Almodóvar, així eren els coneguts, però aquí a La Bola Negra hi ha moltes més referències, i també el seu univers, que ja estan incorporant com univers propi deslligat del món Almodóvar. Crec que és un premi, el que diem, tot just comença, pensem que La Bola Negra serà distribuïda als Estats Units per Netflix, Espanya la distribueix Elàstica en cine, s'estrena a l'octubre, i crec que és una pel·lícula que, per suposat, les aspiracions són de tenir 3, 4 nominacions dels Òscar, pel·lícula internacional, guió, actriu secundària, la Penélope Cruz té un paper petit, però és un paper memorable, la Glenn Close, diguem, és menys rellevant que la Penélope Cruz, però estic segur que els Òscar veurem Bola Negra.
1: Destacaves la joventut de Los Javis. Aina Clotet, que també s'ha endut aquest premi a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes, també jove, 40 anys, l'has vista, què t'ha semblat? I deies, tenim també Aina Clotet per estona.
0: Sí, de l'Aina ja la coneixem de fa molts anys, perquè és un talent, diguem, precoç, però et diria que vives l'exemple de la determinació d'una creadora. Crec que després d'això no és Suècia, Aina Clotet fa un pas endavant amb el guió de la Valentina Viso, coescrit amb Valentina Viso, és una obra que té molta llum, que t'abraça, que et desperta, que treu una somriure, és una dramèdia, sabent que parla d'una persona que supera un càncer de mama i que apareix un noi jove a la seva vida, i el que demostra aquí l'Aina Clotet és una cosa molt difícil, que és dirigir i interpretar alhora. Habitualment, un pot ser una bona actriu o una bona directora d'altres actors. Aquí, en canvi, ella el que aconsegueix és fer-ho molt bé darrere i davant de la càmera. I estic segur també que el premi a la interpretació de l'Aina Clotet significarà coses molt bones per la pel·lícula i també a nivell de distribució internacional. Una de les coses que es parlava Can és que quan la pel·lícula es va ensenyar als distribuïdors, és a dir, a la gent que l'ha de portar a altres països, tothom estava entusiasmat amb la pel·lícula.
1: L'Aina Clotet ens la vindrà a presentar aquí al món a RAC1 a principis de juny, ara d'aquí no res.
0: Pensa una cosa, que la pel·lícula originalment es deia Viva, es deia Honora, però clar, Honora era el títol que original de la pel·lícula, després es va estrenar Honora, l'obra de Sean Baker, i van decidir que Honora potser no era el millor títol per una pel·lícula estrenar-se una setmana, un any després, perdoneu, que Honora. Així que Honora ara és Viva.
1: Jaume, tenim poc temps, però si haguessis de dir, a veure, les pel·lícules que han guanyat Canes, que no ens podem perdre, quines serien?
0: Històriques.
1: Parlem, històriques,
0: vinga. Vinga, anem una per dècada, així anirem ràpid, tenim poc temps. Mira, ens anem als anys 40, al principi de tot, Teniu en compte que Can ha celebrat la 79a edició, la imminent són 80 anys, es va parar per la guerra i pel Covid també. Als anys 40 no es donaven palmes d'or, es donaven grans premis, i et diria que hi ha dues pel·lícules que a mi em semblen les millors de tota la dècada dels anys 40. Són El tercer hombre i Breu en contra. El tercer home, la pel·lícula de Carol Reed amb Orson Welles, i Breu en contra. Un thriller i un drama. Possiblement la millor història romàntica del cinema, Breu en contra, pel·lícula dirigida per David Lean, el de Lawrence d'Aràbia i Doctor Zhivago, és la millor pel·lícula de David Lean en diferència, Breu en contra. Si algú no l'ha vista, que t'estigui escoltant avui, que no faci res més avui a la tarda, que posar-se Breu en contra, són 80 i pocs minuts, i és la història d'amor infeliç més meravellosa de la història del cinema. Per tant, aquestes dues, absolutament recomanables. Anys 50, ens anem en dues pel·lícules també absolutament fantàstiques, que són El salario del miedo, que sí, és un thriller al món dels camions, i Marty, que és una pel·lícula estupenda que va guanyar també l'Oscar a millor pel·lícula. Aquí recomanaria El salario del miedo, que està disponible a Movistar Plus, i és un thriller, a la gent que vulgui veure una pel·lícula que, per cert, va tenir un remake als anys 80, dirigit per William Friedkin. Als 60 la cosa es complica molt, perquè hi ha tres obres mestres, que són tres possiblement de les millors pel·lícules de la història del cinema. Atenció. La Dolce Vita, Fellini, Viridiana, Buñuel, i El gato pardo, Visconti. Penseu que Viridiana, en aquell moment, les pel·lícules, cada país presentava una pel·lícula, Viridiana no va anar per Espanya, òbviament, va anar representant Mèxic, això era com Eurovision. La millor de les tres, per mi, aquí ho haig de dir, és El gato pardo.
1: I les tres a Movistar Plus, per qui hi estigui interessat.
0: I després, el 70, igual, el nivell segueix pujant i ens anem a tres obres mestres, dues del Coppola, el Coppola que diríem avui en dia en el seu prime, sobre La conversació i Apocalypse Now, i la tercera és el Taxi Driver de Martin Scorsese. Aquí les tres són sublims. Jo et diria que

0: Apocalipsis Now potser element sigui la millor de les tres.
1: 80, anem ràpid, ja.
0: All That Jazz, Callemusa, Paris, Texas i Desaparecido. Quatre pel·lícules. Un dels millors musicals de la història, All That Jazz, de Bob Fosse, Callemusa, de Kurosawa, Paris, Texas, de Wim Wenders i Desaparecido, Costa Gavras. Quatre pel·lícules sublims, All That Jazz, per mi, la millor de totes.
1: Els 90 hi ha Pulp Fiction, a mi això ja em té...
0: Ja està, no fa res més. El d'any 2000, Bailar a l'oscuridad, La cinta blanca i Elephant, tres sublims. El 2010, Amor, La vida d'ell o Paràsits, aquí Paràsits, sens dubte, és la millor de les tres. I el 2020, La cosa baixa un poc, però tenim Anatomia d'una caiguda, que és una pel·lícula ben rellevant, ben actual i ben meravellosa.
1: Sort que et tenim a tu, Jaume, perquè ens ajudis a fer aquestes tries. Jaume Ripoll, moltíssimes gràcies.
0: Adéu, gràcies. Reconcentrar.

Doncs fins aquí, tanquem la barraca. Sí, sí, sí, ja sé que s'ha fet curt, ja sé que ha passat molt ràpid, però és que ara ve el Superesports. Està aquí en Xavi Puig preparat, aquí ja... Obre, sí, Xavi, passa, passa, passa. Perquè aquí en Xavi té alguna cosa a dir-vos. De 4 a 11, doncs us acompanyen a ells, amb la resta de l'equip del Superesports, la família de la magnífica família de la redacció d'esports de RAC1. El Reconcentrat torna d'aquí uns dies, diumenge que ve. A les 3 ens hi tornem a posar una estoneta més per repassar el bo i millor de RAC1. Coses que valen la pena, de tots els programes. Fins llavors, que passeu bé la setmana i que sigueu feliços.

0: Actualitzada al minut.
1: Alertes d'última hora.
0: Tot el que sona a RAC 1.
1: Contingut exclusiu.
0: RAC més 1.
1: Fàcil.
0: Ràpid.
1: Còmode.
0: RAC1.cat.
1: RACU.CAT.
0: RAC1.cat. CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
2: Bona tarda, són les 4, benvinguts al Superesports. Yeah!

Diumenge 31 de maig del 2026, tanquem un altre mes de Superesports, un altre mes de vida amb l'Albert Guerra i el David Valverde al control tècnic en aquest diumenge que ens ha deixat dues victòries madrilenyes a les finals de la Lliga Masculina i Femenina d'hoquei herba, finals que s'han jugat a Madrid i han acabat les dues amb victòria del Club de Campo, totes dues victòries contra rivals catalans, contra el Polo en categoria masculina i contra l'Atlètic Terrassa en categoria femenina. Enguany les lligues d'hoquei herba es queden a la capital de l'estat espanyol. I a partir d'ara, què?

0: A segona divisió hi quedaran definides les quatre places de play-off per lluitar per una plaça d'ascens. Tots els partits amb la promoció en joc a 6:45 de la tarda. Almeria-Valladolid, Burgos-Andorra, Castelló-Eibar, Deportivo-Las Palmas i Saragossa-Màlaga. A 6:45 també juga el Racing-Cádiz, perquè encara està en joc també entre Racing i Deport qui queda campió de segona. Hi haurà copa de campió pel guanyador d'aquesta segona divisió. A 9:00, Leganés-Mirandés. Es juguen la permanència, el Leganés li va l'empat, un Leganés que ha canviat d'entrenador aquesta setmana per jugar l'últim partit de Lliga. El Mirandés ha de guanyar per salvar la categoria. També a 9:00 es juga el Córdoba-Osca. A la Lliga F, avui última jornada, l'Espanyol, de fet, des de 4:00, jugant a casa contra el Sevilla. Ciutat Esportiva, Dani Harque, Julià Moner, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs acaba d'arrencar el partit. De fet, estem al minut 1 i encara no hi ha hagut cap ocasió clara per part de les, ni de les blanquiblaves ni tampoc per part del Sevilla. Això acaba d'arrencar.
0: Quin 11 ha tret l'Espanyol, Júlia?
1: Doncs ha tret Salvador a la porteria, Caracas, Ari Domènech, Amaya Martínez i Paula Perea en defensa, al mig del camp Aina Durán i Ainhoa Campo, més avançades Naima García, Mar Torres i Judith Pablos, i al davant ha tret en Brown.
0: Ja gaire bona entrada a la Ciutat Esportiva de Dani Harque.
1: Jo diria més o menys, té una capacitat d'unes 1.000 persones, jo diria que potser n'hi ha unes 500 aproximadament. O sigui, hi ha gent, eh? Per ser l'hora que és i la calor que fa.
0: Doncs seguint aquest Espanyol-Sevilla, 0-0, l'últim partit, un Espanyol que ja fa jornades que es va assegurar la permanència i la continuïtat un any més en aquesta Lliga F. També en jocs a aquesta hora, hola Jaume Molló, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Xavi.
0: Els partits del Barça i del Badalona.
2: Sí, el Barça que està empatant a 0 el camp del Madrid Club de Futbol, minut i mig de la primera part i 2 minuts i mig a València, Llevant 0, Badalona, Wiman 0.
0: Els play-offs d'ascens a segona divisió, 4:45 a Can Dragó, partit d'anada de les semifinals, Europa, Celta, Fortuna. Anem cap allà, Pau Bonastre, hola, bona tarda.
3: Hola, Xavi, bona tarda.
0: Partit d'anada, partit important, jugant a casa Can Dragó, avui l'Europa, que vol agafar una bona renda. Pau.
3: Sí, en aquesta anada a les semifinals del play-off, el primer play-off d'ascens a segona divisió que juga l'Europa des de feia 63 anys. Aquella vegada va acabar en final feliç. El conjunt escapulat que espera que aquesta vegada acabi igual. Això sí, primer aquesta anada de primera eliminatòria, després si cal hi haurà una segona ronda, però en qualsevol cas, important avui treure un resultat positiu davant del Celta Fortuna abans de visitar diumenge que ve l'estadi de Balaïdos.
0: I no ens treu l'Europa, Pau?
3: Amb Juan Flere a la porteria, veurem també com configura l'equip Adai, si és amb 4 o 5 defensors, però en qualsevol cas, de moment, Campeny lateral esquerre, Jai lateral dret, Marcel Esgro i Fran Gil com a parella de centrals, mig del camp, Caravaca, Meixac i Adnan, al davant Josu, Vacas i Jordi Cano.
0: I el Celta ve?
3: El Celta ve, que surt amb Coque Carrillo a la porteria, defensa de 3 formada per Quique Ribas, Ancho Rodríguez i Pablo Meixús. Al mig del camp, a priori amb 4 migcampistes, Joel López a la banda esquerra, Hugo González a la banda dreta, Hugo Burcio i Adrià Capdevila al mig del camp, i al davant Òscar Marcos, Álvaro Marín i Miller.
0: De seguida tornem cap a Can Dragó i ens hi quedem amb el Pau Bonastre i amb el Carlos Martínez per explicar tot el que passi en aquesta anada de les semifinals. Europa Celta Fortuna, recordem, el Sabadell va perdre 2-0 divendres el partit d'anada, en aquest cas al camp del Reial Madrid Castilla. Avui a 9:15 es juga també el Villarreal B Zamora, d'aquí sortiria el rival del Sabadell en la final per pujar a segona divisió. I el playoff d'ascens a segona federació, partit d'anada de la segona eliminatòria, avui Cornellà-Badalona. Allà hi serem a 7:15 amb la Clara Rodergues i el Marc Marbam.

0: En partits amistosos pel Mundial destaquem ja jugats a l'Equador 2, Aràbia Saudita 1 i el Mèxic 1, Austràlia 0. A les 5 juga Cap Verd, una de les rivals de la selecció espanyola a la primera fase, contra Sèrbia. Dos quarts de 6 tenim un Polònia-Ucraïna. A 3 quarts de 9 juga Alemanya contra Finlàndia. Dos quarts de 10 farà Estats Units contra Senegal. I a 2 quarts de 12 juga Brasil, la selecció brasilera contra Panamà. En bàsquet a l'ACB avui es tanca del tot la Lliga regular amb el partit al Palau a les 7, Barça-València. Primer partit del Barça a casa des de l'anunci que Xavi Pascual deixarà la banqueta a final de temporada. I compte que és important el partit, molt important. Si el Barça guanya, serà tercer i jugarà els quarts de final contra el Joventut. Si perd, serà cinquè i jugarà els quarts de final contra l'UCAM Múrcia i sense avantatge de pista. A més, si és cinquè, en unes hipotètiques semifinals, té números de trobar-se el Reial Madrid. El Joventut jugaria contra el Baskonia. Això si el Barça perd avui contra el València al Palau. Si guanya, repetim, tindríem un duel català, un Barça-Joventut en aquests quarts de final de la Lliga. Hem tingut Gran Premi d'Itàlia de MotoGP a Mugello i ha guanyat un italià. Quim Salvador, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavi. Victòria de Marco Bezzecchi. A més, ha estat un doblet d'Aprilia amb Jorge Martín segon, Pecco Bagnaia tercer. Ha salvat l'honor de Ducati in extremis en un final ajustat a Mai Ogura, que evidentment si hagués guanyat el japonès hagués acabat amb hat-trick d'Aprilia. No ha estat així, dues Aprilia i una Ducati al podi. Estava molt pendents de Marc Márquez, que aquest cap de setmana tornava a la pista després de l'accident d'Alemans i l'operació posterior. Ha estat setè a la cursa, això sí, hem vist un Marc Márquez molt combatiu, lluitant durant molta estona per la quarta posició amb Pedro Acosta, amb Fermín Aldeguer, amb Mayo Gura també quan els ha atrapat, i amb Fabio Di Gianantonio. Maverick Viñales ha acabat 17è, fora dels punts, i Alex Rins ha caigut al Mundial. Bezzecchi, més líder, té ara 17 punts d'avantatge sobre Jorge Martín, que continua segon.
0: Això ha passat a MotoGP, a Moto3 i Moto2, ràpidament, Quim.
1: A Moto3, victòria del cantàbric Brian Uriarte, és deixeble i representat per Emili Alzamora. És la primera victòria del cantàbric de 17 anys. El podi l'han completat Álvaro Carpe segon i Hakim Danish tercer. Máximo Quílez, que avui ha estat 5è, continua, que avui ha estat 11è, continua líder del Mundial. Els catalans, 5è Joel Esteban, 13è Marco Morelli, 17è Valentín Perrone. A Moto2, victòria, de fet ha estat un monòleg de Manu González, líder del Mundial, ara amb 34 punts i mig de marge sobre Ethan Guevara. El podi l'han completat Celestino Vietti, segon, i Dani Olgado, tercer.
0: Escoltem els protagonistes més tard al Superesforç. Fins ara, Quim.
1: Fins ara, Xavi.
0: En handbol, avui punt i final a la Lliga Sobal. El Fraquín Granollers defensa el tercer lloc a casa contra el Ciudad Real. El Barça tanca el campionat a la pista del Logroño. Els dos partits a les 6 serem a Granollers amb l'Albert Ferran. En futbol sala, juga el segon partit ja del playoff de quarts de final entre el Jaén i el Pozo Múrcia. Serà a les 5 de la tarda. I a les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina, avui s'ha jugat el segon partit a Coruña entre el Liceu i el Calafell. Ha tornat a guanyar el Liceu una altra vegada 4-1, per tant 2-0 pels gallecs. Ara la sèrie se'n torna cap a Catalunya. En hoquei herba, com dèiem, dia de finals, amb dues victòries madrilenyes del Club de Campo, tant en categoria masculina com femenina. A més, eren els anfitrions d'aquesta Final Four per decidir els campions, contra el Polo la masculina, contra l'Atlètic Terrassa la femenina. Hi ha Roland Garros, el més destacat del dia, clau de la delegació espanyola, és el duel ara en joc entre Jódar i Carreño. Molló.
2: Sí, partit que fa la sensació que s'allargarà força. De moment, 2-16-1 per Pablo Carreño, que ha guanyat els dos primers sets per 6-4 contra Jódar, però el madrileny ha reaccionat en el tercer parcial, l'ha guanyat 6-1 i ara mateix igualtat en el quart set, 2-1 per Carreño, però mira, just ara Jódar aconsegueix empatar a 2, per tant 2-2 en el quart set. Si Jódar guanya aquest set, anem al cinquè. Si el guanya l'Asturià Carreño, passarà a quarts de final. Això pel que fa a aquest duel entre tenistes de l'estat espanyol. En el quadre masculí, més tard, jugarà l'alemany Alexander Zverev, el número 2 del quadre, ara mateix a priori el gran favorit per guanyar, contra l'irlandès De Jong. Partit del torn de nit, per mi molt destacat, Casper Ruud, el noruec, contra el brasiler Joao Fonseca, el butxí de Djokovic, i també jugarà el rus Andrei Rublev contra el txec Mensik. I en el quadre femení ja han passat ronda l'ucraïnesa Marta Kostiuk, eliminant la polonesa Sionte, per cert, la romanesa Sirstea i l'ucraïnesa Svitolina. Falta per jugar la russa Andreeva contra la suïssa Tegman.
0: Pendents d'aquest desenllaç del Carreño Jódar en aquests vuitens de final de Roland Garros. I avui s'acaba el Giro d'Itàlia en categoria masculina amb una etapa a Roma de 131 quilòmetres, passeig triomfal per Jonas Vingegaard, de fet, amb brindis de cava i tot, vaja, les tradicionals imatges, encara som lluny de l'arribada, és una etapa que acabarà tard avui per tancar el Giro.
2: Sí, sí, 125 quilòmetres per l'arribada, veurem si, com és tradició en aquests casos, s'acaba decidint el guanyador d'aquest últim dia a l'esprint.
0: S'ha acabat la segona etapa del Giro femení, ha guanyat igual que ahir també la italiana Elisa Balsamo. Per tant, s'emporta la segona etapa i també és líder de la general Maia Rosa per Balsamo. De tot plegat, en parlarem avui a la part final del Superesports amb el Pau Mitjan.
3: Cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
0: 4 minuts i un quart de 5, pausa, i som a Can Dragón, aquest Europa Celta B, Celta Fortuna, buscant un bon resultat per la tornada en aquestes semifinals per pujar a segona divisió.
3: Superesports amb Xavi Puig.
4: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
5: Ocasión Plus.
6: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a Carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
8: Carglass canvia, Carglass repara.
3: RAC 1. Atenció, Barcelona! Estàs pensant a comprar-te un Audi? A Audimog Auto t'obrim les portes a més de 5.000 metres quadrats amb tota la gamma Audi. Models nous, matriculats amb certificat Audi Selection Plus i servei postvenda. Prova gratis el teu Audi favorit. Visita'ns a Avinguda Meridiana 85. Audimog Auto. És el teu moment.
9: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyola Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
10: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
11: Accessible, pràctica, fàcil.
10: Ràdio en directe.
11: Contingut a la carta.
10: Podcast.
11: El que vols, quan ho vols.
10: A l'aplicació de RAC1.

0: Un minut i un quart de cinc de la tarda, un minut i comença el partit a Can Dragó, Europa Celta B, aquesta anada semifinal per pujar cap a segona divisió. Tenim jugant l'Espanyol contra el Sevilla, la Dani Jarque, últim partit de la Lliga F. Com va l'enfrontament, Júlia?
1: De moment, un enfrontament sense gols, minut 13 de partit, 0-0. Les jugadores del Sevilla han tingut dues arribades a porteria, de moment les de l'Espanyol encara no han tingut cap ocasió clara, però a veure si en els propers minuts en tenen ja alguna.
0: I a la Can Dragó anirem tard, com sempre, o no, Pau Bonastre?
2: Sí, per complir amb la normativa, bàsicament començarem uns minuts tard, perquè de moment no veiem encara els jugadors. Sabem que aquí a Can Dragó, entre que van els vestidors, tornen, etc., passen uns quants minuts. Per tant, quan som a punt d'arribar a un quart de cinc, que és l'horari fixat per arrencar aquest partit, encara no sembla que això estigui a punt d'arrencar. Això sí, mentrestant estem patint, perquè avui patirem calor. Tenim el sol que fa a Can Dragó no és el mateix que fa la resta de Barcelona.
0: Ah,
2: i
0: no?
2: Avui patirem. No.
0: És diferent? És un microclima a Can Dragó?
2: És molt més potent.
3: Sí.
2: Vaja, avui, sí. Estem suant, estem posant la posició de recull.
0: Ja t'entenc. I de gent com anem, Pau?
2: De gent encara va entrant, bona entrada, no es ple encara del tot les graderies de Can Dragó, però vaja, ho estaran pràcticament plenes. També veiem un grup d'aficionats del Celta, una penya de Barcelona del Celta, que també, doncs, lògicament animaran el seu equip. I després la graderia on sí que hi ha els escapulats, que està absolutament plena, on ara despleguen un tifo que diu 100 anys després tornem l'escapulari on es mereix, perquè es compleix el centenari de l'escapulari, aquesta franja vertical que tant caracteritza el Club Esportiu Europa.
0: Doncs cap a segona divisió, que vol tornar aquest escapulari l'Europa al final d'aquest play-off, tant de bo ho pugui aconseguir l'equip de Dai Benítez. I al costat del Pau, passant calor i preparat per explicar-nos el que passi avui a Can Dragó, el Carlos Martínez. Hola, Carlos, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Confirmes que hi ha un microclima a Can Dragó, sí. Carlos?
4: No, jo confirmo que no us podeu imaginar la calor que estem passant ara mateix i la nostra posició a ple sol d'aquest maig tan calorós a les 4 i escaig de la tarda.
0: Ja, hi haurà pausa d'hidratació, per tant, Pau?
2: Seguríssim, sí, seguríssim. I nosaltres també la necessitarem, ja us avancem. No, és veritat que hi ha companys que tenen ombra, nosaltres estem al sol i, per tant, patirem una mica més. Però seguríssim que hi haurà pausa d'hidratació en aquesta jornada, de moment encara sense els futbolistes sobre el terreny de joc.
0: Bé, veiem ara que van baixant per la rampa els del Celta, amb aquella calma, ja sabem que és una trajectòria, ben dit, un recorregut, més ben dit, llarg, el que hi ha a Can Dragó des dels vestidors, i encara ningú no se n'ha assabentat, que potser haurien de sortir una mica abans per començar a l'hora. Molt preocupats tampoc no semblen.
2: No.
0: A la Lliga F marca el Barça, Molló.
5: Sí, marca Graham Hansen el primer gol del partit, el 15 de la primera. Madrid Club de Futbol 0, Barça 1. Badalona continua empatant al camp del Llevant. Llevant 0, Badalona Women 0. El 16 de la primera, per cert, sobre aquest 11, l'últim ja del Barça a la Lliga aquesta temporada, crida l'atenció que més enllà de la defensa, on sí que hi ha noms menys habituals, i a la porteria, on juga Gemma Fori, no ho fa Catacoll, juguen Patrick Guijarro, Aitana Bonmatí, Quica Nazaret, Graham, Pajor i Parayuelo. És a dir, que juguen de mig del camp en endavant, pràcticament, vaja, molt titular, aquest equip que presenta avui Pere Romeu, com ja sabíem d'altra banda, sense Alexia Putellas, que va jugar dimecres al Johan Cruyff, el seu últim partit com a blaurana.
0: Recorda'm 11 de l'Europa, Pau, per aquest Europa Celta B. Pau, 11 de l'Europa...
2: Sí, el tenim. A veure, Juan Fleury a la porteria, defensa de 4, formada per Marcel Esgro i Arnau Campenya, l'eix de la defensa, lateral a l'esquerra, principi, Fran Gil, a la dreta, Jai, mig del camp, Caravaca, Meixac i Adnane, al davant, Josu, Vacas i Jordi Cano.
0: I l'11 del Celta Fortuna...
2: En Coque Carrillo a la porteria, defensa de 3 formada per Quique Ribes, Ancho Rodríguez i Pablo Meixús, mig del camp Hugo Burció, Adrià Capdevila i Miller, també Joel López a la banda esquerra, al davant Òscar Marcos, Álvaro Martín i Hugo González, que és la principal amenaça de l'equip que entrena Freddy Álvarez.
0: I xiula avui a Can Dragó.
2: Doncs és un àrbitre valencià que es diu Juan Manuel Gordillo Escamilla, de 33 anys. És el primer partit de play-off d'ascens a segona que arbitra aquest col·legiat aquesta temporada. Ha dirigit dos partits de l'Europa, un empat a casa i una victòria a domicili.
0: Doncs l'Europa ja el tenim al play-off. Carlos va estar fins i tot situat en zona d'ascens directe bona part de la temporada, després sempre instal·lat en zona de play-off. I ara, per què no, aprofitar aquesta oportunitat històrica. A mi em fa la sensació que és un equip molt de play-off, l'Europa. És un equip que jo crec que li tocarà la pera a tothom qui li toqui, que esperem que siguin dos rivals en aquest play-off per pujar a segona divisió.
4: Doncs sí, Xavi, jo crec, comparteixo molt la teva opinió. Jo crec que l'Europa és un equip que si alguna cosa ha demostrat absolutament durant tot l'any és que és capaç de competir en qualsevol circumstància contra qualsevol equip. Llavors això crec que en un play-off et dona molt. És un equip que ha tingut fases de la temporada amb molt bon joc, però ha tingut altres fases on no ha estat tan bé a nivell de joc i ha competit igualment i ha aconseguit mantenir-se sempre en aquest top 5, no? Perquè el que per mi té un mèrit absolutament extraordinari, sobretot pensant en aquesta categoria on hi ha veritables gegants i pressupostos que tripliquen o quadripliquen el que pugui tenir l'Europa, no? Llavors, per mi, crec que comparteixo molt aquesta opinió teva de, és un equip molt de play-off, sobretot per aquesta essència que els ha donat la DAI de competir en qualsevol circumstància.
0: Sabem que té l'asterisc l'Europa, Pau, que és pitjor classificat, per tant que igualar el marcador el Celta Fortuna a la tornada del que faci avui a Can Dragó el classificaria després de pròrroga per la final per pujar a segona divisió, però vaja, no anem tan enllà que encara no arrenquem ni el partit d'anada.
2: No, és un factor que jo crec que intervé més en el partit de tornada. Dubto molt que ningú, ni de l'Europa ni del Celta, estiguin pensant ara en una pròrroga a la tornada. Jo crec que sí que el partit de tornada és un factor que pot passar pel cap en els dos entrenadors, però ara de moment no. Jo crec que tots dos volen treure un resultat positiu. En el cas de l'Europa, que sigui favorable, el Celta, doncs potser amb un empat, tenint en compte que la setmana que ve juga a casa seva, que aquest és l'altre avantatge que té per haver estat segon classificat, l'Europa cinquè, doncs intentaran això, com a mínim, sortir vius de Can Dragó. Arrenca ara el partit a les instal·lacions de Can Dragó. La primera possessió és pel Celta Fortuna, que ho fa amb un desplaçament en llarg. Volia baixar-la Adnan, no ho aconsegueix, la rifa. Veurem qui se l'endú. Finalment és Òscar Vaques, que posa una passada a l'espai cap a Jordi Cano. Continua Canito, el dorsal 7 de l'Europa. Trepitja ja l'àrea. La passada a la frontal. No ha pogut controlar la Caravaca. Li cau a l'esquerra a Josu. Posa la centrada. No hi ha pogut arribar Òscar Vaques. El rebuig a la frontal per Meixac. De primeres envia la pilota directament fora. Molt desviada. La primera oportunitat, o la primera arribada, millor dit, del conjunt de Dai Benítez. Aplaudeix Can Dragó als primers instants de partit. Europa 0, Celta Fortuna 0.
4: Sí, jo crec que veurem un partit, veient ara ja els 11 i les disposicions, jo crec que veurem un partit amb molt de duel individual, moltes situacions de joc llarg, de disputa, perquè al final són dos sistemes miralls, no? I a l'Europa pràcticament ja pressionen 1 contra 1 i el Celta Fortuna ha fet el mateix. Així com a cosa que crida atenció, sí que juga línia de 3 centrals a l'Europa, sí, sí. Però no és Vaques la referència ofensiva, sinó que sembla que de moment és Jordi Cano, i Vaques ocupa una d'aquestes dues mitges puntes juntament amb Adnan. Crec que Adnan és més un jugador de desequilibri de 1 contra 1 i d'arribada, i Vaques és més un jugador de disputa segona jugada i sobretot arribada a la zona de remat, que en això és molt poderós, tant per el seu bon remat com per la seva alçada.
2: És una de les claus d'aquest equip, la polivalència, la capacitat d'adaptar-se també als rivals, al Celta Fortuna. És una de les claus d'aquest equip, la polivalència, la capacitat d'adaptar-se també als rivals. El Celta Fortuna és un equip que habitualment juga amb 3 centrals i avui veiem, efectivament, com ara deia el Carlos, Campeny, Esgró i Fran Gil en aquesta línia de 3 al darrere. Era Campeny, precisament, qui enviava una pilota en llarg cap a Jai. Enviat a banda el Celta Fortuna, servirà Jai just davant de la posició de Dai Benítez, donant indicacions als seus futbolistes en aquest play-off d'ascens a la segona divisió. Un autèntic un somni, jo crec que és una animalada que l'Europa estigui jugant en aquests moments un play-off d'ascens a segona divisió amb el pressupost més baix, o un dels més baixos de llarg, els pressupostos més baixos de la categoria, i per tant té moltíssim mèrit que avui el tinguem jugant aquesta promoció d'ascens. A veure, que provava Campeny de nou, intentava jugar-la cap a Cano, l'ha acabat rebutjant la defensa del Celta. Servei de banda per l'Europa. Jai jugant ja en curt amb Meixac, la combinació amb Vaques, obligat a retrocedir enrere cap a Marcel Esgró. Aixeca el cap al central de l'Europa, obrint a l'esquerra, a veure, tocant a camp contrari. Meixac obrint a la dreta cap a Rau Campeny. volia controlar-la Jai, no ha pogut desfer-se de Joel López, que volia sortir en conducció, ha fet una falta tàctica Jai per evitar el contracop, pilota pel Celta Fortuna.
4: Sí, Jai, que ja va ocupar aquesta posició, si te'n recordes, Pau, en aquella segona part contra el Villarreal, bé, on l'Europa va ser capaç de revifar i aixecar el partit. És veritat que és un jugador, per mi, amb unes característiques físiques molt bones per jugar en aquesta posició de carriler, no? Però és un jugador que no té aquesta capacitat de desequilibri en l'1 contra 1 per marxar per habilitat. Necessita més aparèixer i poder centrar en carrera, i en aquest duel amb Joel López jo crec que si són situacions tancades li costarà més.
2: La jugava al Celta, camp contrari, ha aparegut Fran Gil, enviant-la la pilota a banda, possessió pel Celta Fortuna. Avui Kadai Benítez compta amb algunes baixes importants, per exemple la de Guillem Rodríguez, que es perdrà segur tot el playoff, es va lesionar de la clavícula la jornada passada, l'última jornada de Lliga Regular contra l'Eivissa, en què l'Europa va guanyar 3-2, va patir una lesió a la clavícula, per tant es perd el playoff. Avui també es baixa Escoruela per lesió, es va lesionar la penúltima jornada al camp del Nàstic, i també Julián Maicas per acumulació de grogues.
5: El duel entre tenistes espanyols a Roland Garros amb el 5è set. Rafa Jódar ha guanyat el quart parcial per 6 jocs a 2. Per tant, dos sets iguals, i Carreño i Jódar que hauran de decidir el guanyador del partit en aquest 5è set. Per cert, que ja ha començat el partit d'Alexander Zverev contra el neerlandès De Jong. 4 jocs iguals en el primer set.
0: I tenim penal a favor del Barça a la Lliga F. Pot fer el segon l'equip de Pere Romeu, Molló.
5: Sí, s'ho estava mirant al VAR, però crec que l'ha confirmat. Jo no el veia massa clar per unes possibles mans d'una jugadora del Madrid Club de Futbol, però l'ha confirmat l'àrbitre després de mirar el monitor. Per tant, el 24 de la primera, veiem ja Graham Hansen dirigint-se cap a la pilota i, per tant, amb opcions de fer un doblet.
0: L'Espanyol continua empatant a 0 contra el Sevilla, Júlia.
1: Sí, continua empatant a 0. De fet, el Sevilla té més possessió de la pilota i més arribades a la porteria. El que sí que ha passat durant aquesta estoneta ha sigut, abans ho hem explicat, però avui és l'últim dia, és l'últim partit com a futbolista professional de Judit Pablos, i aquí hi ha una zona bastant gran a la graderia, que hi ha tot de gent que porta les samarretes, i a darrere porten un Judit Pablo 7 i diuen gràcies per deixar-nos somiar al teu costat. I ara també han obert tota una pancarta, tota una sèrie de fotografies que tenen, i això està tot posat per aquí a la graderia en homenatge a aquesta jugadora que avui deixa definitivament el futbol professional amb només 28 anys.
0: Un partit especial per Judit Pablos i amb aquest reconeixement per part de l'afició perica. 0-0 de moment el partit contra el Sevilla, el que tanca aquesta trentena jornada ja, i posem punt i final en aquesta Lliga F. No tenim gols tampoc a Can Dragó. Europa 0, Celta B 0, som al 6 de la primera. Pau.
2: Sí, minut 6 de partit, tot i que el marcador de Can Dragó estigui parat al minut 2, sí que indica correctament el resultat d'Europa 0, Celta Fortuna 0. Ara hi ha una falta favorable als gallecs a l'esquerra del seu atac, és una falta lateral just davant de la seva banqueta. Hi ha dos futbolistes del filial del Celta en la posició de llançament, un dels quals és Joel López, a punt per efectuar aquest llançament. El Celta a l'esquerra de l'atac, la penja Hugo González, la pilota que anava directament a les mans de Juan Flere, que agafa l'esfèrica i envia una pilotada llarga perquè corri Jordi Cano. S'anticipa la defensa del Celta, aquest rebuig acaba creuant la línia de banda, pilota per Jai, servint de banda. El carriler dretà de l'Europa, que va arribar al mercat d'hivern i que ha estat un futbolista important per a Dani Benítez, també gràcies a la seva polivalència. Podem jugar tant a la banda dreta com a la banda esquerra. Posat ja en joc aquesta pilota cap a Adnan, l'ha baixat bé cap a Vaques. Amb el cap Vaques li torna cap al futbolista de Rocafonda, posa el peu Anxo Rodríguez a banda, atacant l'Europa, ja ubicat a l'altura de l'àrea contrària. Servei de banda de Jai, que jo crec que la penjarà directament a l'olla, i anirà l'ex de l'Alavés.
4: Puja és gros també.
2: A veure aquesta pilota dins de l'àrea, el cop de cap d'un defensor del Celta, li cau de nou l'esfèrica a Jai a la dreta, la posa a l'espai cap a Josu, línia de fons, la centrada, això serà servei de banda. El rebuig de la defensa gallega, semblava que anava a córrer, no, ha sigut finalment la pilota, ha sortit per línia de banda de nou servei pel conjunt escapulat. Jai ràpidament cap a Meixac, el toc de cara cap a Jai, la posa amb l'esquerra al segon pal, molt passada cap a ningú, servirà de porteria Coque Carrillo.
4: Hi ha una cosa que té molt clara el Celta Fortuna, que és que no concedeix segones jugades, eh? Si t'hi fixes, tots els rebutjos, no hi ha hagut rebutjos curts, no hi ha hagut rebutjos per condicionar que pugui haver aquesta segona jugada, sinó que tot va fora de banda, prefereixen no concedir aquestes accions on saben que l'Europa es desenvolupa molt bé.
5: Ha transformat el penal, perdona, Bau, a Graham Hansen, el segon gol del Barça, a Madrid Club de Futbol 0, Barça 2, minut 27 de la primera part.
2: Jugarà el Celta a camp contrari, déu-n'hi-do la conducció d'Hugo González, que s'havia plantat a tres quarts de camp, l'han fet caure sense falta, diu l'àrbitre, rebuig llarg de l'Europa per allunyar el perill, l'esfèrica que li ha caigut a Coque Carrillo i el porter que ja juga amb els seus companys de l'eix de la defensa, movent-la a l'equip de Freddy Álvarez, un equip molt jove, 21 anys de mitjana a la plantilla de l'Europa, ai, del Celta, volíem dir, que la setmana passada no va poder comptar amb la seva principal espasa, que és Hugo González, 14 gols i 7 assistències aquesta temporada, però que avui ja ha arribat a punt i, per tant, des de Terres Gallegues respiraven alleujats per poder comptar amb el seu futbolista més important, que, a més, ha marcat 4 gols de falta aquesta temporada. La jugarà l'Europa, Campeny, davant la pressió del Celta, l'entrega de Meixac no ha estat bona, la conducció ara d'Anxo, jugant-la a l'esquerra cap a Joel López, possessió pel Celta Fortuna al mig del camp, han alentit lleugerament el joc els gallecs, a veure, jugant ara per banda dreta, retrocedint de nou cap a Quique Ribes, aquest al cercle central amb Pablo Meixús, l'Europa plantat, ben plantat sobre el terreny de joc de Can Dragó. Possessió llarga ara del Celta, ha anat amb tot Josu, ha acabat cometent falta davant la conducció de Miller. Pilota pel Celta.
4: Sí, veiem que cap dels dos equips vol tornar boig al partit, de moment. Eh? De moment molt, molt de respecte, molt esperar en una zona de tres quarts, tirant gairebé cap a camp propi, no accelerar gaire el partit, el Celta ara ha tingut l'oportunitat, per exemple, de sortir i tal, i ha preferit donar aquesta passada de seguretat, tenir la possessió, tranquils, i l'Europa en la línia del que hem vist moltes vegades, no? De que no s'apuren gens, que estan tranquils en aquesta zona.
2: Compte ara la recuperació d'Hugo González, la conducció es planta a la frontal, el xut tou per Juan Flere, captura sense problemes el porter catalano-argentí de l'Europa, que ja envia una pilotada llarga, ha d'anar amb compte amb aquestes accions, el conjunt escapulat, aquest perill d'Hugo per zones interiors. Pilota que li cau a Fran Gil, un altre futbolista que va arribar al mercat d'hivern, cedit pel Villarreal i que està rendint a molt bon nivell, en parlen meravelles des de dins del Club Esportiu Europa. A veure si pot ser bona aquesta passada a l'espai per Jordi Cano. S'anticipa Quique Ribes, però en treu un servei de banda. El protagonista ahir, el tu diràs de RAC1, Jordi Cano, reflectia l'ambició i aquest discurs sense complexos que té l'equip de Dai Benítez i que jo crec que és una de les principals claus que els ha portat fins aquí, a jugar aquest playoff d'ascens, que era una cosa absolutament impensable fa uns mesos. Servei de banda de Jai. Treu la defensa del Celta, la recull Adnane a la frontal, el xut que atura Coque Carrillo. El xut aturat per Coque Carrillo, havia engaltat bé Adnane, un xut sec, l'ha aturat el porter del Celta. Han allunyat el perill i ara és possessió pel conjunt local, Campeny. Sí, era bona, l'havia enganxat i no era fàcil perquè tal com li venia el futbolista de Rocafonda l'ha enganxat de voleia i ha aturat Coque.
4: Sí, fixeu-vos que l'acció ve del que parlàvem abans, del domini de l'Europa en aquestes segones accions, en aquests duels, guanyen la pilota aquí a la frontal i...
2: De nou, l'ha passat a l'espai, d'anant cap a Jordi Cano, surt al tall, Quique Ribes de nou, ara en treu un corn a l'Europa, serà el primer del partit, bona passada d'anant cap a Jordi Cano, s'ha anticipat però la defensa del Celta, corna a la dreta de l'atac europeista.
0: Havia fet i molt bé el desmarcatge Jordi Cano, aplaudeix l'intent de passada perquè realment era definitiva en cas de passar.
2: I anirà Josu, crits d'Europa, Europa, Can Dragó, amb camp esquerra. Josu Gallastegui, una altra incorporació del mercat d'hivern. Set va sortir bé Josep Maria Gené aquest mercat hivern.
4: 7 jugadors de l'Europa a la batita, eh?
0: L'Arsenal
2: veurem. Josu, la centrada molt tancada, el primer pal l'han acabat rebutjant, el refús li cau a Josu, continua dins l'àrea, l'acció individual, posava la passada enrere, serà corna de nou, la passada enrere de Josu que impacta les cames d'Hugo Burcio, un altre corna de nou a l'esquerra de la porteria de Coque Carrillo.
5: Ara que deies Arsenal, tenim els dos finalistes de la Champions de celebracions, ara ho explicarem.
2: Josu Gallastegui marcant jugada de nou, la penja tancada al primer pal, el pal fora! Oh! Anava molt tancada buscant el gol olímpic, centrada molt tancadeta, tant que s'ha estavellat el primer pal i ha marxat fora, l'ha tingut l'Europa, empat a 0 al marcador, Europa 0, Celta Fortuna 0.
0: L'olímpic per baix i el primer pal, cosa difícil, Carlos, d'aconseguir.
4: Sí, sí, sí. Jo crec que no era, en aquest cas de Josu, igual que el dia del Villarreal de Bastina, clar que Escoruela ho va intentar i ho va aconseguir perquè anava allà a segon pal i tal, jo crec que aquesta és més... O sigui, per la disposició dels jugadors de l'Europa en l'àrea petita, jo crec que el que busquen aquí és una centrada tancada molt tensa en el que qualsevol desviament que vagi a porteria fa molt difícil que el porter pugui reaccionar, no? I davant aquest domini físic que tenen els jugadors de l'Europa, que al final tenen Vaques, tenen Adnan, tenen Esgro, tenen Frank Hill, que són jugadors amb molta presència física i amb molt bona capacitat de remat de cap, jo crec que el que busquen és això, no? Perquè pel porter enteneu que es fa dificilíssim només ja poder veure la pilota, ja no m'imagino el que deu ser sortir allà entre 7 jugadors propis i 7 rivals.
0: S'haurà de començar a limitar, Carlos, el nombre de jugadors que poden estar a l'àrea petita en un llançament de córner, eh? Perquè, mare meva.
4: Jo crec que el Nicolás Jobert, l'entrenador de pilota aturada de l'Arsenal, està fent, li està donant una volta a tot plegat i està fent que la gent comenci a treure llapis i paper i a provar coses, no?
0: És veritat que amb tanta gent a l'àrea... És complicat també per l'àrbitre xiular una falta, perquè,
4: clar,
0: perquè el contacte hi és perquè és que no hi ha espai, no? Llavors topes sense voler, llavors allà es crea una situació que per l'àrbitre també és complicat, com de dir falta d'aquest, no, falta d'aquest.
4: Sí, clar,
0: que
4: sí.
0: No hi ha espai aquí per moure's.
4: No, Quique Ribes, en el primer córner, Quique Ribes i Vaques feia una hora que s'estaven agafant, però una hora, eh? O sigui, no havien ni posat la pilota per treure i ja s'estaven agafant. Però clar, per l'àrbitre imagina't, amb tot aquell matoll de cames, braços, tal, és complicat poder pitar falta, però tant a favor com en contra. Jo crec que també l'Europa juga amb aquesta confusió, no?
5: Jo crec que deu estar en un d'aquests 4 busos que tenim ara mateix recorrent als carrers de Londres, en la rua de l'Arsenal, per la Premier League, òbviament, no per haver perdut ahir els penals la final de la Champions, conjuntament amb l'Arsenal femení, que també ha conquerit un dels títols importants aquesta temporada a Anglaterra. Hi ha gent... Però, clar, l'eufòria no és la mateixa, òbviament, que si l'Arsenal hagués fet aquest doblet històric de Lliga i Champions. I mentrestant, a París, som a punt de començar la primera part de la festa, el Champs-Élysées, on hi ha un escenari i on hi han de ser, crec que encara no hi són, almenys no els estan enfocant en aquesta imatge, els jugadors del PSG. Després aniran al Parc dels Prínceps.
0: Sí, a l'estadi acaben la festa al PSG. Com li van les coses a l'Espanyol contra el Sevilla, l'últim partit de la Lliga F, Júlia?
1: De moment, minut 36 de partit, 0-0 al marcador, segueix igual. I igual que veníem dient abans, el Sevilla és el que té més domini de la pilota i més arribades de la porteria, però tot i això tampoc no n'ha tingut cap de claríssima que li permetés ja posar l'1-0 al marcador. Ara mateix marxa amb el dorsal 22 Caracas i entra en el seu lloc el 29 Domènech. És aquest primer canvi que fa el conjunt blanc i blau, però de moment minut 36 de partit, 0-0 al marcador.
0: 0-0 al marcador, també 0-0 al Nou Sardenya, la resta de partits de la Lliga F, per cert, Molló, 0-2 guanyant el Barça, i el Badalona què fa?
5: El Badalona continua empatant el seu partit, Llevant 0, Badalona 0, el minut 37 de la primera part.
0: No tenim gols en el Celta B, en l'Europa 0, Celta B 0, però més domini i aproximacions de l'Europa, Pau.
2: Sí, de moment jo crec que aquest primer quart d'hora llarg de partit, millor l'Europa, tret d'aquella acció aïllada del Celta, pilota que ha aturat sense problemes Juan Flere, ara atacava de nou el conjunt escapulat i va meixar que la frontal gira sobre si mateix, acaba jugant a la dreta cap a Toni Caravaca, aquest obrint oberta línia de banda, Jai es fa a Joel López, no ha pogut marxar finalment del seu defensor, vol sortir al contracop Adrià Capdevila, bona recuperació de Rau Campeny, incorporat aquí com un migcampista, la cedeix per Adnan, que encara el seu defensor no ho veu clar, ha de jugar enrere, ara prefereix jugar-se-la enrere cap a Campeny, paret amb Adnan, se li escapa el control a Adnan Gailan, servirà de banda a l'esquerra de l'atac del Celta Joel López.
0: Un bon resultat que seria, Carlos, guanyar i ja està bé, no?
4: Jo crec que sí, perquè com ara el tema del valor doble, el tema del valor doble dels gols fora de casa no hi compta, jo crec que ara és guanyar. O sigui, tot el que sigui portar un gol d'avantatge allà, clar, evidentment tots voldríem guanyar 3-0, no? Però jo crec que guanyar el partit de casa, jo crec que ja et dona coses. O sigui, no. Crec que un empat al final no et beneficia perquè t'obliga a arriscar allà i t'obliga a arriscar molt i anar a buscar el partit tu, perquè si no amb l'empat al final passen ells, però tinc la sensació de que l'Europa de moment, exceptuant l'acció aïllada que ha comentat el Pau de Hugo González, està tenint bastant més presència en camp contrari, bastant més arribades de les que ha tingut el Celta.
2: A veure, l'acció individual per la dreta d'Hugo González, s'ha desfet un defensor, la posa enrere, ha aparegut aquí un defensor de l'Europa per enviar l'esfèrica a corna, serà servei de cantonada pel Celta Fortuna, molt de compte perquè el Celta té pólvora al davant, n'han tret un corna, ara ja diria que és Caravaca estès a terra perquè ha pres mal en una disputa a la banda esquerra. Però en qualsevol cas, això serà corna pel Celta.
0: Sí, just posa com les mans a la cara, no sé ben bé on es queixa. Es pot aixecar,
2: Perfecte. Sí. Futbolista format al planter del Futbol Club Barcelona, la posarà des de la dreta del seu atac al Celta Fortuna. Fan un trenet els jugadors del conjunt gallec a la frontal. Canvien la tàctica de l'Europa, no es posen tots al primer pal. Ara tots junts, això sí, però a la frontal de l'àrea. Realment és un darrere l'altre.
4: Sí.
2: A veure, aquest corna, l'àrbitre posant una mica de pau perquè hi ha tants jugadors junts que els està dient que corri l'aire. A veure, ara sí la penjaran des de l'esquerra de la porteria de Flere. Aquest corna directament al punt de penal, s'alça un defensor de l'Europa, a la frontal li cau de nou l'esfèrica al Celta, l'ha jugat a la dreta el conjunt a gallec, ara hi ha hagut una caiguda dins de l'àrea de l'Europa, és un jugador escapulat que cau a terra, aixeca els braços a Dai Benítez, es queixa, no sé exactament, des de la nostra posició.
5: Sobretot que no es posi la pilota en joc, perquè clar, anul·lava el fora de joc, Fran Gil.
0: Es posa, o s'agafa el peu dret, semblava, en aquesta imatge de televisió, que seria aquí on potser una trepitjada s'hauria fet mal al jugador de l'Europa, a veure... En la caiguda del salt del jugador del Celta B, sí que li cau a sobre del peu, absolutament fortuïta. Pot ser dolorosa, això sí.
2: Sí, jo crec que es podrà aixecar. De moment està sent atès el jugador de l'Europa pels serveis mèdics. Ara el Celta que aprofita per fer una pausa d'hidratació improvisada. Freddy Álvarez, que ha cridat els seus jugadors, estava donant indicacions i també els futbolistes aprofitaven per hidratar-se aquí a la llotja aquesta improvisada que hi ha a Can Dragó, que està ubicada just de la zona de premsa. Han repartit barrets de palla pels convidats, entre els quals hi ha, per cert, el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, el senyor Berni Álvarez.
4: Anem a veure si el Pau fa servir els seus contactes i ens aconseguim
0: per nosaltres, no?
5: També. Bueno, però no, estaria... no ha portat una gorra, no, eh?
2: No.
4: No, perquè ens
2: ulleres
4: impareix...
2: de sol sí, però les tinc a la motxilla. No sóc gaire ulleres
4: jo,
2: de sol.
4: Jo les porto posades, les ulleres de sol, perquè si no sóc incapaç de veure res.
2: A veure, s'ha reprès el joc. S'ha pogut refer el jugador de l'Europa. Ataquen per la dreta el Celta, la pilota, el primer pal. Ha aparegut providencial Esgro per desviar aquesta pilota perquè entraven sols els jugadors del Celta. Després hi ha hagut, diria que era fora de joc, però aquesta passada tensa a l'interior de la petita portava molt de perill. Ha pogut rebutjar-la Marcel Esgro. I ara demana calma Juan Flere, agafant la pilota, s'ho pren amb tranquil·litat i envia un gest als seus companys de no tinguem pressa.
0: Sí, també la temperatura, jo crec que avui també afecta el ritme de joc, és a dir, que aquesta aturada abans també, tot plegat ja va bé per agafar una mica de forces, perquè si vosaltres patiu calor, ells que estan corrent i a màxima intensitat 90 minuts, imagina.
4: Sí, sí, sí. Jo tinc la sensació també, Xavi, de que la gespa s'ha secat.
0: Clar, clar.
4: Sí, i mira que han regat abans de l'escalfament, tal, però jo tinc la sensació de que la gespa està ja completament seca. Saps allò de la sensació de que la pilota corre poquet? Jo saps que
2: A veure, ara la juga el Celta Fortuna, deies, però...
5: Aquest horari té poc sentit, no?
4: És el que jo no entenc. Per què posen un partit de play-off d'ascens a segona a un quart de cinc de la tarda? És que a mi és inexplicable.
2: El partit del Sabadell va ser divendres a les 9 del vespre, ahir l'Atlético Madrileño Ponferradina a les 9 del vespre, l'altre partit que juga avui, que és el Villarreal a Zamora, juga a dos quarts de nou, si no vaig equivocat. Per tant, aquest Europa és l'únic que juga en horari de tarda, primera hora de la tarda. La conducció d'Hugo González a la frontal l'han fet caure sense falta, diu l'àrbitre, l'ha acabat rebutjant Jai, la recull molt bé, quin control d'Adnan al mig del camp, l'ha acabat perdent, però de nou el Celta, que té jugadors per conduir entre línies que són realment perillosos. De moment l'Europa, cada vegada que ho ha intentat el Celta, ho ha pogut solventar.
4: Sí, aquí amb dificultats, perquè jo crec que la falta està gairebé al límit, no sé, el Jaume i el Xavi ens ho podran dir perquè va una la repetició, però tinc la sensació de que aquesta acció ha sigut gairebé al límit, eh? Però una altra conducció d'Hugo González per dins, cada vegada que rep en aquesta posició de tres quarts, està generant perill, perquè l'Europa té dificultats per tapar aquesta doble mitja punta. Caravaca salta molt a la pressió, Meixac queda gairebé sol entre aquests dos jugadors, Capdevila i Hugo González, i li està costant de defensar aquestes accions a l'Europa.
0: Ha arrencat el 5-7 del Jódar Carreño, Molló.
5: Justament, break de Rafa Jódar del madrileny, el tercer joc d'aquest 5-7, 2-1, Jódar superant a Carreño en aquest últim i definitiu parcial, i compte que l'altre partit, ara mateix el gran favorit del quadre masculí, Alexander Zverev, el número 2 del quadre contra el neerlandès Jasper De Jong, en principi res a veure amb el nostre bon amic Frenkie, el tie-break del primer set. Per tant, s'està ara mateix decidint qui guanya aquest primer set, 3-2 el tie-break per De Jong.
2: Ha tingut un corna al Celta que l'ha acabat traient la defensa de l'Europa, vol sortir el contracop Meixac, però anava totalment sol, reclama una falta, se l'ha endut finalment Hugo Burcio sense falta, l'esfèrica, la conducció d'un futbolista del Celta, era Álvaro Martín, la rematada que marxa fora, de nou l'Europa patint quan condueixen els rivals en aquesta zona de tres quarts de camp, venia d'una pèrdua de pilota de Meixac, li ha caigut l'esfèrica al davanter referència Álvaro Martín, que s'ha pogut fer a dos defensors, ha acabat creuant la pilota ja amb Juan Flere totalment venut, la pilota ha acabat marxant un parell de metres a la dreta de la porteria de l'Europa.
5: Comença a ploure a París. Walkie-talkies dels organitzadors. De moment, els jugadors es queden a les cadires, auxiliats amb un paraigües per no mullar-se, però el partit s'atura amb aquest 2-1 per Jódar, superant a Carreño en el 5-7.
2: La vol jugar el Celta, provava una passada a l'espai, ha aparegut Marcel Esgró, donant-la cap a Meixac. El dribbling de Meixac al mig del camp la donava per Jordi Cano, ha aparegut Burcio donant, entregant l'esfèrica de nou cap a dominis de l'Europa. I se'n tornem-hi. A veure, desplaçament al llarg de Campeny buscant a Josu. No ha pogut controlar-la Josu, se li escapa l'esfèrica per línia de banda, sobreja el minut 26 de partit amb l'empat a 0 al marcador, i ara sí, el moment més desitjat pels futbolistes, la pausa d'hidratació. Ja es dirigeixen cap a les posicions dels dos entrenadors, aprofitant Adai Benítez i Freddy Álvarez per explicar alguna cosa als seus jugadors.
4: Això t'anava a dir, eh? Jo crec que desitjat pels jugadors, evidentment, però pels entrenadors també, eh? Perquè aquests cooling breaks s'han convertit en aquest temps mort improvisat que es portava temps parlant al futbol, i et serveix, jo crec, per corregir coses, i sobretot perquè sempre, des de la teva posició d'entrenador, els jugadors que tens a prop és relativament fàcil poder-los transmetre qualsevol correcció o qualsevol detall que tu vulguis, però ara, per exemple, veia a Adai intentant fer-li una correcció a Frank Hill, que és el central esquerre, i ja se li complicava, no? Li estava demanant que sortís a apretar a Hugo González entre línies i tal, i ara li pot transmetre molt millor en aquesta parada, no? I és veritat que no pots atabalar el jugador amb molta informació, però sí donar dos, tres detalls sobre el que està passant i on creus que l'equip pot canviar o millorar, no?
5: Sí, a més ara, no sé si esteu d'acord, que jo crec que a l'Europa li ve bé aquesta aturada, perquè sí, estaven sent els millors minuts del Celta.
4: Estic d'acord. Jo crec que el Celta en aquests últims 6-7 minuts ha començat a apropar-se amb molt més perill, ha començat a generar joc, també determinat per les pèrdues de l'Europa. Al final, l'ocasió d'Álvaro Martínez és una pèrdua de Meixac, l'altra és una pèrdua d'Adnan... És veritat que condicionat per les pèrdues de l'Europa i per la bona pressió del Celta Fortuna, que a partir de robar aquestes pilotes està aconseguint generar opcions.
0: A la Dani Jarque som al descans o encara no de l'Espanyol Sevilla? Júlia?
1: Encara no, estem en el temps afegit. De fet, ha afegit 3 minuts. Jo crec que estem a punt d'arribar al descans. El que passa és que ara hi ha hagut una falta favorable de l'Espanyol. Jo crec que deixarà que es xuti i ja arribarem en aquest descans.
0: 0-0 de moment el partit. També 0-0 el Badalona, Molló.
5: Mira, acaba de marcar l'equip badaloní. Gol d'Irina Uribe, una recuperació en zona alta, passada en profunditat per Irina, que resol molt bé l'1 contra 1 contra la portera. Llevant 0, Badalona Women 1. Partit que tenim a punt d'arribar al descans, i de fet amb una revisió. Ara ens ho mirem. I el Barça continua guanyant a Madrid. Madrid Club de Futbol 0, Barça 2, n'afegeixen 4, som al 47.
0: Acabada la pausa d'hidratació, 0-0 a Can Dragó, Europa 0, Celta B 0, anada de la semifinal per pujar a segona divisió.
2: Abans d'arribar a la mitja hora de joc, servei de banda de Miller, del Celta ja restablert el joc després d'aquesta pausa. Hi ha hagut una falta sobre Marcel Esgro quan es disposava a recuperar aquesta bola. Ha caigut a terra al central de l'Europa. Ara sembla que hi ha una fina cortina de núvols que filtren una mica el sol i ens dona una mica de treva.
5: Bé, bé.
2: Carlos Martínez somriu satisfet.
4: Sí, satisfet per això i pel meu subcampionat de la porra, de RAC1.
5: Home!
4: No s'ha parlat encara.
5: Felicitats, Carlos.
2: De la Champions.
4: De la Champions.
5: Sí.
2: Perquè de la Lliga, sabeu, no?
4: No, a mi aquesta no m'han deixat participar.
2: Doncs, bueno.
5: Això és una altra finestra.
2: El campió hauria estat el mateix. Guanyat? Servidor de vostès. Pau Bonastro.
5: La porra de la Champions, Gerard Ballera, ha estat el guanyador.

0: que va ser fa dos anys que van caure a les semifinals contra el Màlaga, aquell Màlaga que després es carregaria el Nàstic a la final al nou estadi, ara fa dos anys.
1: Sí, jo crec que parla molt bé de del treball de cantera que fa el Celta, no? I no només en aquest Celta Fortuna, sinó que és que veiem el primer equip absolutament ple de jugadors de l'acadèmia del Celta, no? Jugadors joves també, que per edat molts podrien estar aquí en aquest Celta Fortuna i no ho estan, però parla molt bé del treball que estan fent a nivell formatiu allà, tant a nivell d'arribar jugadors al primer equip com d'aconseguir resultats i aconseguir classificar, doncs, per sisena vegada, com has comentat, en 10 anys el seu filial pel play-off de centre segona.
0: Ara hi ha hagut una falta al mig del camp favorable a l'Europa, reclamaven targeta els jugadors escapolats, aixecat fins i tot des de la banqueta Àlex Cano, que té problemes físics i que no està podent ajudar l'equip en aquestes darreres setmanes. Veurem si arriba per la tornada o les setmanes vinents. En qualsevol cas, ara jo crec que s'està mirant la jugada amb la pantalla des de la banqueta. Adai, però, diu que res. Hi ha hagut un moment de dubte de si calia demanar revisió.
2: No.
0: Encara que fos per treure la targeta groga.
1: Si Adai diu que no, no hi ha
0: res. És que no.
2: Pot ser groga, perquè arriba molt tard i s'emporta el jugador de l'Europa per davant.
0: Es posarà en joc de nou aquesta pilota a la línia divisòria del mig del camp. Serà Josu Gallastegui o també Adnan, els dos encarregats de servir aquesta acció. La penjaran directament a l'àrea. A veure, Josu, cap a la frontal, la volia despenjar Vázquez, despenjava aquesta esfèrica, no hi ha pogut arribar Esgró, s'anticipa el porter Coque, encara amb l'empat a 0 a Can Dragó, Europa 0, Celta Fortuna 0, superatge al 32 de la primera.
2: Tenim ara sí descansa la Dani Jarque, Júlia.
3: Ara sí que ja tenim descans, amb un 0-0 al marcador. I a diferència del que diu en Pau, aquí, si més no, la zona que estem nosaltres no fa tanta i tanta calor.
2: Veus?
3: Fins i tot, segons com, passa una miqueta d'airet, En Pau ho estarà envejant, però és veritat.
2: El microclima de Can Dragó, ja ho diu en Monastre.
3: Ja ho deia ell.
2: Mundialment conegut. Part de Barcelona que... Sí, sempre s'ha dit.
4: Sí, sí, sí.
2: Que és especialment calorosa i avui l'estan patint.
1: Com el Sàhara.
2: El Carlos i el Pau. També descansen els partits del Barça i del Badalona. Bullom.
4: Sí, a Madrid Club de Futbol 0, Barça 2, amb el doblet de Graham Hansen, i a Llevant 0, Badalona Women 1, gol d'Irina Uribe.
2: Perquè ombra en tot l'estadi n'hi ha, Pau?
0: No, l'única possibilitat d'ombra és just... Hi ha una cabina ubicada en un dels corners, que és on estem nosaltres, que si t'hi poses a sota, llavors sí que tens ombra, que és la sort que tenen els companys d'altres mitjans de comunicació. No és el nostre cas, que estem una mica més desplaçats i que estem completament al sol. La resta, tota la graderia, inclús la llotja, en sol, volíem dir. Hi ha hagut ara un corner favorable al Celta, que l'han penjat al punt de penal, la rematada que ha marxat completament fora, serveix ràpidament Flere, que busca la desmarcada de Jordi Cano. Pot ser bona aquesta directa, pilotada llarga de Flere cap a Cano. S'atura Cano, posava la centrada, no hi ha pogut arribar Toni Caravaca. Rebutja el Celta, l'esfèrica li cau a Adnan Gailán, tornant a començar l'Europa. Jai a la dreta, aixeca el cap, veurem què fa Jai. Entre línies ve a rebre Caravaca, s'associa el primer toc amb Meixac. Aquest enrere cap a Campeny, també és una de les habilitats que té l'Europa, aquest joc directe. Flere,
1: però que
0: quan agafa la pilota, la primera opció sempre és buscar la desmarcada en llarg de Jordi Cano. Després, si cal, ja rectifica.
1: Sí, sí. Flere executa molt ràpid i Jordi Cano és molt llest, Perquè a més cau a la seva zona bona, en cama hàbil, amb el jugador potser més lent de la línia defensiva del Celta Fortuna. Jo crec que és una mescla de les dues coses, de que Flere va molt ràpid i ho intueix molt bé, i però Cano és molt llest i llegeix molt bé on ha d'anar la jugada.
0: Jugava ja i la pèrdua de pilota se l'endú al Celta. És Òscar Marcos des de l'esquerra fent una conducció cap al carril central, la dona a la dreta cap a Hugo González. L'acció defensiva de Fran Gil, servei de banda pel Celta Fortuna. Déu-n'hi-do la temporada de Jordi Cano, 22 gols. Passi el que passi en aquest play-off, no li faltaran ofertes de tot tipus. De fet, ja el mercat d'hivern, doncs, va tenir certes opcions, però ell ha volgut acabar la temporada amb l'Europa. i està jugant un playoff de sense amb el seu Europa i amb el seu germà Àlex Cano.

0: Ara s'anima Can Dragó, també ho necessita l'equip, volia fer una conducció, era Hugo Burcio, ha posat el cos Meixac, l'ha fet caure, serà falta pel conjunt gallec. Escalfen diversos jugadors de l'Europa, sí. No sé si pensant en la segona part o per tenir-los mínimament actius, hi ha Àlex Cano, Pla. Àlex Pla, també George Andrews, hi ha diversos jugadors.
1: Anglès.
0: Servirà aquesta falta al Celta, és una falta lateral a l'esquerra del seu atac, juguen de moment en curt, però atenció que la poden penjar igualment, Meixús prefereix jugar en curt cap a Quique Ribes, aquest a la dreta, Miller, aixeca el cap, han retrocedit l'esfèrica, l'Europa ara plantat a camp propi, jugant a camp contrari, han pogut sortir bé de la pressió al Celta, Adrià Capdevila prefereix però jugar enrere, el canvi d'orientació, aquesta pilota li rep Òscar Marcos, que volia marxar de Jordi Cano, la recuperació d'Òscar Vaques, la desmarcada de Canito, veurem si pot arribar al petit dels Cano, apareix un defensor del Celta, era Pablo Meixús, canvia la pilota directament fora i va Adnan, que ja té la pilota a les mans, li cedirà però a Alejandro Jai.
1: És veritat que els centrals del Celta Fortuna, si t'hi fixes, no són, exceptuant Quique Ribes una miqueta més, però no són centrals molt poderosos a nivell d'alçada i de remat de cap, però sí que, a diferència de molts centrals de la categoria, són ràpids.
0: Són rapidíssims.
1: Sí, perquè Jordi Cano normalment en aquestes situacions marca la diferència per velocitat i avui, en tots els duels per velocitat, ha tingut un jugador del Celta Fortuna al costat. Ha sigut Ancho algunes vegades, ha sigut Pablo Meixús en les altres, però són, per aquesta línia de tres, són centrals que funcionen bé, no? Perquè estan obligats a sortir a molts duels a zones laterals i ho fan bé. I ho fan bé, però sorprèn per això, perquè normalment esperes centrals tipus més del perfil d'Esgrodal, d'Europa, sí. Per exemple.
0: Que no és lent, és gros, no és lent. Perquè en cursa és un jugador ràpid. De fet, el central de l'Europa ara ha rebut una topada al mig del camp, s'ha desentès de la pilota Álvaro Martín, el davanter del Celta, es queixava d'un cop, no sé si a la cara o al coll, Marcel Esgró, continua estès a terra. I a la banqueta de nou mirant-se ara la jugada, per si de cas, fan, jo crec que amb la gran majoria de jugades mínimament dubtoses, com ha de ser, doncs es miren si realment és susceptible de revisar. Sembla que reprendrà el joc, serà Josu Gallastegui, que aixeca les dues mans, marcant jugada d'estratègia, pugen diversos jugadors de l'Europa. És una falta al mig del camp, però intentaran penjar-la, si no a l'àrea, a la frontal. Minut 38 de partit.
2: Està tot treballat, això de l'Europa, perquè li dona temps al cos tècnic,
0: sí, sí,
2: a mirar si realment hi ha alguna cosa per revisar, sí, sí. I sí, després sí, ja s'aixeca, i hem vist clarament que no hi havia res a revisar.
3: No, no, ni groc aquesta.
0: Ara hi ha hagut, s'ha servit la pilota, hi ha hagut una caiguda d'Òscar Vaques, a priori sense possibilitat d'assenyalar res. Serveix ja Jai de banda, enrere cap a Campeny.
2: Bon toc de Dai.
3: Mira Dai,
2: amb la dreta, pam.
0: Quien tuvo, retuvo.
1: Home, a Dai tècnicament era un jugador dotat, eh?
0: Passada llarga, la pot capturar Jai. Continua protegint l'ex de l'Alavés. Veurem si pot marxar. No, acaba marxant aquesta pilota per línia de banda. Possessió pel Celta Fortuna.
2: Ha posat la directa a Joder, a Roland Garros, Mollom.
3: Sí, s'ha reprès el joc després d'haver estat aturat 8 minuts per una pluja no gaire intensa a París. 4 jocs a 1 pel madrileny, Joder superant a Carreño en aquest 5è set, camí dels quarts de final, Rafa Joder. És veritat que està en el costat més dur del quadre, perquè l'espera és Berev, si és Berev guanya, que ha guanyat el primer set, per cert, contra el neerlandès De Jong en el partit que està jugant a la pista central a París, i en aquest cantó del quadre també hi són Casper Ruud o brasiler Fonseca. Per tant, jo diria que els més forts a priori, els tenistes més forts a priori, són en aquest costat del quadre de Joder.
2: Bé, de partit de 5-7 ja contra Mikkelsen en els setzens, i avui també 5-7, fa pinta que acabarà guanyant també, en aquest cas contra Carreño, que guanyava 2-16-0, recordem, els dos primers han estat per Carreño, 6-4-6-4.
0: I a Can Dragó ha pogut la primera targeta groga del partit. És per Josu, de l'Europa, per tallar una acció de perill de Miller. Jo crec que hauria marxat sol al carriler dretà, sí, del Celta, i amb bon ús de la raó, Josu ha comès falta i ha acabat veient aquesta targeta groga. Falta a la dreta de l'atac del Celta.
3: Bé,
1: Sí, en aquests duels de camp obert a Josu li costarà defensar Miller, eh?
3: Era un atac prometedor, està ben treta.
1: Sí, sí, per mi és clara des d'aquí.
0: Ja diria que són tres jugadors de l'Europa a la tanca de la falta. La penjarà Hugo González, un especialista, pilota aturada al davanter del Celta. La penja, pilota desviada per sobre de la porteria de Juan Flere. Servirà el porter de l'Europa.
2: Què informen?
0: A veure, estem... Doncs...
2: que s'abstingui de fer alguna cosa, no sé ben bé què, però que s'abstingui de fer alguna cosa.
0: De crits ofensius, que és un missatge per megafonia que l'hem sentit altres vegades aquí a Can Dragó, que jo a vegades penso, potser ja ho fan per sistema, perquè és veritat que tampoc hem sentit càntics, com a mínim generalitzats, violents o ofensius. En qualsevol cas, ataca l'Europa, la conducció d'Adnan vol marxar el seu defensor, la juga cap a Meixac, la conducció de Meixac duent la pilota, transportant-la a l'esquerra cap a Josu. Amb Adnan, a veure, Adnan jugant enrere, ha alentit el joc l'equip de Dai Benítez, que ja va dur l'Europa de segona primera federació i que, per què no, ara vol portar el seu equip a la categoria de plata. Primer dels quatre partits que pot tenir el conjunt escapolat si vol jugar l'any que ve a segona divisió. Ara aquesta possessió llarga acabat en no res servirà de porteria Coque Carrillo. El 41 i mig de la primera, encara amb l'empat a 0 al marcador, entre l'Europa i el Celta Fortuna.
1: Sí, ara tinc la sensació que des del cooling break el partit, diguem que ha entrat en una fase una mica tèrbola, no? De que no passin moltíssimes coses. És veritat que hi ha hagut la tarja a Josu Balastegui, però jo tinc, no hi ha hagut opcions clares, molt de migcampisme, molta falta... veurem, però jo crec que ara ja serà difícil revifar-lo, eh?
0: Ataca Adnan per l'esquerra, pot entrar dins l'àrea, ho fa el de Rocafonda, ha de jugar enrere cap a Meixac, l'entrega no ha estat bona, però finalment el migcampista de l'Europa aconsegueix conservar-la, jugant més enrere cap a Marcel Esgro. Aixeca el cap al central a la dreta, cap a Campeny, el capità avui, en absència d'Àlex Cano. S'oferia entre línia Jordi Cano, combinació ara llarga de l'equip de Dai Benítez. Tota la temporada en posicions de play-off o fins i tot d'ascens directe. L'Europa, 38 jornades. No hi ha hagut cap equip que hagi tingut aquesta trajectòria tan regular. Finalment acabant en la cinquena posició, confirmada la setmana passada amb la victòria aquí a Can Dragó, 3-2 contra l'Eivissa. No sense patiment en aquella jornada. A veure, Jai, la dona cap a Òscar Bacas, bona combinació per Jordi Cano davant del porter. La rematada, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El Pichichi, el Pichichi, Canito, el Pichichi del Club Esportiu Europa, que rep l'esfèrica a l'alçada del punt de penal. Veu sortir a Coque Carrillo i li diu, te la tiraré per baix. Aquesta no la podràs aturar. Marca Jordi Cano, 23è gol aquesta temporada entre Lliga Regular i Playoff. Havia de marcar Canito a 2 pel 45. Celebració dedicatòria inclosa del petit dels germans Cano. S'ho miren des de la pantalla, però en qualsevol cas celebra l'Europa, celebra Can Dragó, que tenen avantatge en l'eliminatòria. A punt d'arribar al 45, Europa 1, Celta Fortuna 0.
2: Hem de veure la posició de Cano, si és correcta o no, que en directe ha semblat justeta. Veurem, tant de bo que sí que ho sigui. Quina garantia tenir un jugador com aquest, quina temporada, mare meva.
1: Sí, sí. A nosaltres ens agafa just en línia gairebé amb la jugada, i a mi jo tinc la sensació de que si no ho és justícia.
0: Sí, sí.
2: Sí, sí.
0: De moment som al quart àrbitre, encara no ha cridat l'àrbitre principal.
2: Mira, ara veiem una primera repetició, serà bo, eh?
1: Sí.
2: Jo crec. A mi sí? Aquesta repetició m'ha semblat que sí, quan sortia la pilota dels peus.
3: Jo veig justet. Pot ser. Però...
0: Sí. El dona. Sí, es confirma.
3: Bé.
0: I ho torna a celebrar Can Dragó per partida doble. Aquest gol de Jordi Cano, que puja al marcador, confirma Gordillo Escamilla. Ho celebra l'Europa. Gol importantíssim. Obrint la llauna al petit dels Cano.
1: No ho hem vist malament, Pau? No ho hem vist malament.
3: Bé.
1: Estàvem aquí per ser en directe i
3: bons assistents.
1: El quart àrbitre ha hagut de mirar més que nosaltres.
0: A veure. Gol importantíssim que arriba just abans del descans, s'haurà d'afegir perquè hi ha hagut també la pausa d'hidratació. A veure, ataca l'Europa, Adnan des de la frontal, pot fer el xut, continua Adnan, el xut fora! Semblava que anava a llançar amb l'esquerra, ha fet un retall al balcó de l'àrea, provat amb la dreta, ha marxat un parell o tres de metres per sobre de la porteria de Coque Grillo. Per a l'Europa, que amb aquest gol sembla que s'ha reactivat. Arribem ara al 45, pendents del que afegeixi l'àrbitre.
3: Sí, mira, 4, a la tele ens fan l'espoiler.
0: Sí. Doncs mira, 4, sí, sí.
2: 4 d'afegit.
0: 4 minuts.
2: I un altre golet per Jordi Cano aquesta temporada. Que xulo que amb 31 anys que té pugui trepitjar el futbol professional la temporada que ve. Si tant de bo sigui amb l'Europa, però és que si no és amb l'Europa, vaja, hosti, jo crec que és una temporada com perquè algú de segona com el cridi per donar-li una oportunitat. Un cas una mica com el d'Enric Gallego, que va arribar a l'estava pensant nacional.
0: I ell va arribar a primera divisió, finalment.
1: Sí, sí. Sí. Estava pensant exactament en el mateix jugador que has dit, que a més tinc amistat personal amb ell, i són d'aquests jugadors que ostres, debutaran, perquè jo crec que Jordi Cano, si no és a l'Europa, serà un altre equip, però jugarà al futbol professional l'any vinent, ja dic, i això és una opinió, simplement, però és d'aquells jugadors que han arribat amb més de 30, no?, en el futbol professional, però en el cas de l'Enric, per exemple, jo recordo, no només la segona A, sinó que va tocar la primera divisió també, amb el Huesca, amb el Getafe, amb l'Osasuna, i encara està a primera red i fent gols amb el Tenerife, que acaba de pujar a segona A. O sigui que tant de bo Jordi Cano tingui una carrera tan llarga com la que està tenint Enric Gallego.
0: No, tant de bo sigui amb l'Europa, però jo estic d'acord amb el Carlos. Ens la podríem jugar, crec que no ens cremaríem que Jordi Cano sigui a la Lliga Espanyola o sigui a l'estranger, que també pot ser, acabarà jugant al futbol professional la temporada que ve. Esperem que sigui amb l'Europa i amb la seva afició, que ara gaudeix a Can Dragó. L'any que ve gaudirà sí o sí al Nou Sardenya, on s'instal·larà gespa natural. L'hem trobat a faltar al Nou Sardenya aquesta segona part de la temporada. Can Dragó és el mateix, però continua traient bons resultats. I de moment també el play-off. A veure, l'ha salvat aquesta pilota, Jai, la posa a la frontal, la centrada, la pot capturar el segon pal, Adnan, protegint l'esfèrica. Hi ha arribat el futbolista de Rocafont de la Lona cap a Josu, el control de Josu. Adnan ha replegat bé el Celta Fortuna, continua l'acció individual. Adnan, veurem si té opció de centrada. No ha acabat progressant aquesta acció. La recuperació de Miller, comet falta, Adnan. Pilota pel Celta Fortuna, 2 per sobre del 45.
1: Sí. Ens agrada molt més el Sardenya i estaríem a l'ombra, Pau.
0: Sí. Sí, sí.
3: Quarta bola de partit a París per Rafa Hoddar, 5-2. El cinquè set pel madrileny. A veure si a la quarta bola vençuda. Intenta acabar-ho amb un drive. No, se li escapa. Per tant, continua iguals en aquest joc el vuitè d'aquest cinquè set.
0: Passada llarga. Ara vol atacar el Celta Fortuna. El control de Joel López no ha estat bo. Servirà de banda Jai, arribant ja al descans, perquè som a l'afegit. Se n'han afegit 4, ja n'hem disputat 3, per tant d'aquí a ben poc sentirem el xiulet de l'àrbitre Gordillo Escamillo. Anirem cap a bastidors i anirem Carlos Martínez i servidor, anirem a hidratar-nos i a amagar-nos a l'ombra.
2: Però ara anàvem a fer una mica de tertúlia de la primera federació, una mica de la Champions. Eh?
0: Sí. Fem, i tant.
1: Sí, sí. Perfecte.
0: Perdona, el play-off d'ascens a segona divisió, pels que som, per sort o per desgràcia, mans de la primera federació, és la nostra Champions particular. Ho podem considerar Champions, això també.
1: Pau Bonastre escombrant cap a casa, sempre.
0: Sí. Sempre.
3: Si els deu escoltar, deu pensar que no van mai a la platja amb Pau i en Carlos, perquè clar, vull dir, estan sota el sol i sembla que estigui una tortura, no?
2: Pau a la platja no el veig gaire, tampoc.
0: No.
1: I jo tampoc sóc fan de la platja, ja t'ho dic. Sí. Algun dia, si vaig, hi vaig
3: ara,
1: de manera...
3: Ara ho entenc.
1: Hi vaig de manera puntual i en plan un parell d'horetes, tres i prou.
2: Tu vas amb cadira, Pau, no? A la platja, tu, quan hi vas o no?
1: He de dir que...
0: Estaríem molt més còmodes amb cadira, eh? Jo sóc d'aquests de que la sorra a mi m'emprenya d'una manera considerable. En qualsevol cas, aquí a Can Dragó, que tenim ja la treva perquè hem arribat al descans, ha xulat Gordillo Escamilla amb l'avantatge mínim per l'Europa, però importantíssim aquest gol de Jordi Cano, al límit del descans, ha marcat el petit dels Cano a Can Dragó, guanyant l'Europa 1-0 contra el Celta Fortuna a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Som a la mitja part de Can Dragó.
2: Bé, si fa algun canvi no a l'Europa. Hem vist just abans que marqués Jordi Cano, hi havia una conversa a la banqueta, ens havia apropat Àlex Cano, i ha xerrat una bona estona amb Adai abans de després tornar a anar-se'n a la banda a continuar escalfant-se, i semblava com, no sé, passant una conversa com d'alguna possibilitat de canvi al descans, o potser comentaven algun aspecte futbolístic d'aquesta primera meitat. Veurem, el marcador és favorable, 1-0 a l'Europa, ha marcat el de gairebé sempre Jordi Cano, amb aquest avantatge se n'aniria cap a Vigo a jugar diumenge que ve el partit de tornada, 4:45 de la tarda. Ara tornem. Pau, Carlos, fins ara.
0: Molt bé, fins ara.
2: S'acaba el Joder Carreño, a vuitens de final de Roland Garros.
3: 3 hores i 41 minuts de partit. Una altra batalla 5-7 que s'emporta Rafa Joder, el madrileny, que ha perdut els dos primers sets, 4-6, 4-6, però ha guanyat els altres 3, 6-1, 6-2 i 6-2. Demostrant, com ja ho ha fet l'últim partit de gairebé 4 hores, que, contra Mikkelsen, que, vaja, mentalment és un tenista molt fort. El seu rival a quarts serà el guanyador del partit que s'està jugant ara entre Zverev i De Jong. El primer set, recordo, se l'han portat Zverev al tiebreak del primer set, i ara en el segon, dos jocs iguals.
2: A la Lliga F, segona part ja en marxa, la Dani Harque d'aquest espanyol Sevilla. Júlia.
4: Segona part ja està en marxa, estem al minut 49 de partit. De moment sembla que l'Espanyol té més possessió de la pilota i han fet un canvi, ha sortit Aina Durán amb el dorsal 30 i en el seu lloc ha entrat Arana amb el dorsal 19. A més, abans també dèiem l'assistència. Jo he volgut ser molt optimista i he dit que eren unes 500 persones, he tirat llarg. Ara ens han confirmat que són 302 persones les que hi ha avui aquí a la ciutat esportiva d'Ani Harke. Així que, de moment, 0-0 al marcador.
2: 0-0 a l'inici d'aquesta segona meitat. També segona meitat ja en marxa del partit del Barça com del Badalona, Mollom.
3: Sí, el Barça guanya en 0-2 a Madrid, Madrid Club de Futbol 0, Barça 2, el 5 de la segona, i el Badalona guanyant a València. Va, llevant 0, Badalona Women 1, minut 5 de la represa.
2: Ens actualitzem amb la Violeta Martos. La Violeta, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Què ens expliques?
5: Doncs que París continua recuperant-se dels aldarulls que aquesta matinada han posat de ciutat cap per avall. Això mentre aquesta tarda ja està en marxa una nova festa per les Champions del PSG. Les celebracions d'ahir a la nit han provocat almenys 219 ferits, 8 dels quals estan en estat greu. Un noi està en estat crític després de rebre diverses punyalades i un altre de 24 anys ha mort en un accident de moto. El ministre de l'Interior, malgrat tot, Laurent Núñez, ha defensat la bona gestió del govern.
6: Arreu de la capital hi van haver celebracions que en molts llocs van ser pacífiques sota l'atenta mirada de la policia. Ara el que sabem és que hi ha dos ferits més. Uns homes conduïen un vehicle mentre llançaven objectes a la policia, van perdre el control del cotxe i es van estavellar contra una terrassa. Aquest incident ha provocat dos ferits, un en estat greu i l'altre menys greu. Però pel que jo sé, ningú està en estat crític.
5: Però no tothom ho veu igual. L'alcaldessa de la regió 7 de París i exministra de Cultura, Rashida Dati, ha lamentat a Twitter que la ciutat continuï sent un lloc on multituds incontrolades desfoguen la seva ràbia. Dati ha demanat més mesura i que es prohibeixi l'accés a zones comercials si es preveuen aquest tipus de celebracions. També s'hi ha sumat l'exministre francès Bruno Retailleau, que ha proposat implantar mecanismes de reconeixement facial per identificar els responsables dels aldarulls, denuncia que la violència després dels partits del PSG no és un incident aïllat i demana més mesures. I la Guàrdia Civil ha detingut dues persones a Barcelona en un dispositiu contra clíniques d'estètica. La policia ha fet 7 operacions a Barcelona, Biscaia, Les Palmes i Astúries, en les que ha intervingut fins a 10.000 dosis de Botox i 200.000 vials d'àcid hialurònic. També han intervingut 115.000 euros presumptament vinculats al negoci i han detingut 7 persones més. Els agents van començar a detectar paquets que arribaven a l'aeroport de Vitòria, provenients de Corea del Sud i Vietnam, contenien Botox, àcid hialurònic i també medicaments per la diabetis que s'utilitzen per perdre pes. Els paquets entraven sense autorització sanitària a l'estat espanyol i tampoc respectaven les normes de conservació necessàries. I Castelldefels ha viscut avui l'alliberament de 5 tortugues marines, les ha recuperat la Fundació CRAM i aquest matí els animals han pogut tornar a l'aigua. Des de fa 30 anys el Centre per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins organitza un alliberament anual de tortugues rehabilitades al litoral català. Més de 300 persones s'han volgut acostar a la platja de la Pineda per viure aquest moment.
2: Perfecte, gràcies, Violeta. Fins ara.
5: Fins ara.
2: Com tenim les celebracions a París i a Londres, Molló?
3: Doncs a París, l'avió del PSG, l'avió dels campions, ha arribat amb més d'una hora de retard i s'està allargant, òbviament, i s'està endarrerint aquesta celebració. Ara hem vist el bus del PSG ja camí de la Torre Eiffel, que és on es fa aquesta primera part de la celebració, després la segona serà a l'estadi, i la rua de l'Arsenal continua, tant pel masculí, campió de la Premier League, com pel femení, molt de fum vermell que acompanya aquesta rua pels carrers de Londres amb força gent.
2: Una pausa i tornem. De moment al descans, bones notícies. A Can Dragó guanya l'Europa 1-0, marcat Jordi Cano, Europa 1, Celta B 0.
7: Superesports amb Xavi Puig.
8: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
12: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
7: RAC 1. A RAC1 Podcast, sexe sense embuts, planer i inclusiu.
13: Per què hi ha persones que els agrada dominar el sexe?
14: És una situació molt agradable, sentir que jo tinc la capacitat d'influir en les altres persones.
13: Per entendre el que ens dona plaer i gaudir molt més.
15: Totes les dones tenim la capacitat per fer aquesta emissió brollada, eiaculació a raig, però no sempre es troba aquest punt per poder aconseguir-ho.
7: La revolució sexual. Amb Rosanna Carceller.
16: Sempre diem, quan vostè es faci la vasectomia, té que pensar que ja és per sempre. Sí? Vostè se la fa per no tenir fills. Però totes són reversibles.
7: Els dijous, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
17: RAC1 Podcast.
7: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
18: Intuïtiva i renovada.
7: RAC1. El món a RAC1. Cada matí, de 6 a 12, amb Jordi Basté.
19: Francesc Torralba, filòsof, teòleg, pedagog, bon dia, professor, i moltes gràcies.
20: La crisi d'autoritat del mestre és oceànica. No només per part dels alumnes, sinó també per part dels mateixos pares que qüestionen, analitzen, cada cop més critiquen les posicions i les defenses que fan el mestre, no? Si el mestre exigeix una mica, malament. Si no exigeix, és massa permissiu. I molt sovint, les famílies deleguen tota la funció educativa a l'escola. I nosaltres ja paguem a final de mes, vostès l'han d'educar. Aquesta deixadesa té efectes perniciosos. No? També et diré una cosa, hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums i llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? I això ens exigeix molt també els professors i els docents.
7: Si voleu recuperar aquest i altres continguts del món a RAC1, aneu a RAC1.cat a l'apartat RAC1 Podcast. RAC1. Tots som u. RAC1. De dilluns a divendres, de 3 a 4, Marc Bala, Guillem Estadella i Mar Arans són els taloners del versió RAC1.
21: En solo 30 segundos de luz solar en el ano recibirás no. más energía de este nodo eléctrico de lo que recibirías en un día entero estando fuera con la ropa puesta. Jo ho he provat.
22: No!
21: No, jo vaig anar a Ibiza. Llavors vaig anar amb una amiga, pues, que és molt hippie. I la meva amiga va dir... Sabeu que si preneu el sol per l'anus és un xuta d'energia que no mos posarem malaltes aquest hivern? I jo he tingut sempre moltes sinusitis.
22: Ah!
21: Jo he tingut unes defensetes molt justes. No, llavors aquesta amiga va dir, jo també ho vull provar. I jo, tio, per FOMO, jo ja he dit que no a les drogues, no puc dir que no a tot, saps?
22: Però, i llavors...
21: I llavors, assentades a terra, amb les cames molt obertes, ella em va dir que així ja ho rebíem. Va. I jo li vaig dir a la meva amiga, jo crec que no ho estem fent bé. Jo, que, de cop era xamana.
22: Meva pregunta final, vas tenir sinusitis aquell hivern o no?
21: Des d'aquell hivern, que jo no em poso malalta.
23: Hola, persona oient de RAC1, si t'ha agradat aquest moment, doncs en tens cada 5 minuts, el programa, vull dir que no és que destaqui molt.
24: I escolta, que dius que és tan bo i que el vols tornar a escoltar, doncs ves directament a RAC1.cat.
23: O no, li envies directament un WhatsApp a l'Estadella i ja està, mira, és el 6.
25: 38.
23: No, no, però no el donis.
25: Ah, vale.
7: RAC1. Tots som u. RAC1.cat, el portal de RAC1. Superesports.

0: 9 minuts i dos quarts de 6 de la tarda, Superesports a RAC1, el descans d'aquest Europa 1, Celta Fortuna 0, i amb l'última jornada de la Lliga F també en marxa, amb el Barça acomiadant la temporada amb una altra victòria, l'equip de Pere Romeu, que guanyarà també, fa pinta, aquesta trentena jornada. Mollom.
1: Sí, perquè el 13 de la segona part està guanyant per 2 gols a Madrid, Madrid Club de Futbol 0, Barça 2, sense la presència de les 3 jugadores que segur que ja sabem que no continuaran. Vaja, les 4, si sumem a Marta Torrejón, que tampoc està jugant, tampoc, tot i que aquesta nova anunciada és veritat, o Navalla, ni Mapileon, ni Alexia Putellas avui estan tenint participació en aquest partit que guanyen les de Pere Romeu, 0-2 al 13 de la segona.
0: Sí, veurem Marta Torrejón, que fins i tot Pere Romeu deia que ell volia que continués juntament amb Salma Parayuelo, per tant encara aquestes negociacions en marxa, veurem, i també l'anunci oficial que Pere Romeu continua sent l'entrenador del Barça, que tampoc encara no s'ha fet. A la Dani Hartke, continuem sense gols en aquest Espanyol Sevilla, Júlia.
2: Sí, de moment, Espanyol 0, Sevilla 0. De fet, acaba de tenir una ocasió claríssima al Sevilla, però ha marxat la pilota per sobre del travesser. Per tant, sí, de moment aquest és el resultat en un partit molt important, ho hem dit abans, per Judit Pablos, que avui deixa definitivament el futbol professional després de 8 temporades defensant aquesta samarreta blanquiblava.
0: I com li ha les coses al Badalona, Mollom?
1: Continua guanyant a València, 15 de la segona part, llavant 0, Badalona 1 amb el gol d'Irina Uribe al tram final del primer temps.
0: Millor ara, no, Pau? Corre més l'aire ja aquí a Can Dragó.
3: Sí, perquè tenim, com deia, aquesta columna de núvols que fa que hi hagi menys sol. Hi ha aquest punt de ressol, però és més agradable, i ara passa una mica d'airet, també com passava abans a la Dani Hart, que explicava la Júlia. Per tant, estem millor. Ara el Carlos fa més bona cara.
0: Sempre fa bona cara.
3: Sí, no, sempre. No, perdona. Quan ha arribat i ha vist on ens asseiem, hi ha hagut un moment que he pensat, aquest em deixa sol.
4: No ho faria mai.
3: No, mai.
5: Ja sabeu que jo sóc un professional en totes les circumstàncies del món.
3: Sí, i tant.
5: Sí, sempre al peu del canó.
0: Et va agradar la final de la Champions ahir, Carlos?
5: Em va agradar.
0: A nivell d'entrenador, jo crec que et hauria agradar. Als entrenadors us hauria agradar la final d'ahir.
5: Sí, és veritat, i ara vaig a mirar-m'ho des d'una perspectiva més entre entrenador i aficionat, que el gol de l'Arsenal tan aviat va condicionar tota la resta del partit. És a dir, per mi, aquest gol fa que l'Arsenal, de manera conscient o inconscient, s'acabi replegant moltíssim, concedeixi pràcticament tota la possessió al Paris Saint-Germain i acabi sent un partit que jo entenc que pel públic en general en certs moments es va fer, anem a dir, difícil, no? Però crec que al final els que hem vist molt a l'Arsenal aquest any, i crec que vosaltres l'heu viscut en les jornades de Champions de RAC1, ho hem dit moltes vegades, l'Arsenal és un equip que juga que passin poques coses.
4: Sí.
5: Si a sobre es posa amb un gol a favor, contra un equip com el PSG, doncs encara intenta més que passin poques coses. Crec que el gol va fer justícia al que estava sent el partit, i després sí que vaig trobar la pròrroga ensupida.
0: Sí, molta por a perdre,
5: molta por a perdre, o sigui, molt de dir, bueno, anem a fiar-ho als penals i que sigui el que Déu vulgui. Podem atribuir-ho, evidentment, a un tema físic, però jo arriba un moment, crec que també hi ha canvis i tal, i tampoc revifa el partit, no? I bueno, després en els penals, doncs, falla Gabriel, no?, que per mi diria, i no sé si esteu d'acord, que ha estat un dels protagonistes de la temporada de l'Arsenal.
4: Sí.
5: Sí, un dels pilars absoluts en l'alineació del Mikel Arteta. Un central amb una fiabilitat absoluta, que a més té un poder a pilota aturada molt bo. I és el jugador que llançant el cinquè, doncs, li dona la Champions a l'oponent, no? En aquest cas al Paris Saint-Germain. Però sí que crec que va ser... Sí, havent el Paris Saint-Germain pel mig, crec que el partit no va estar a l'alçada del que esperàvem tots els espectadors, però també molt condicionat per l'equip que tenia al davant, que és un Arsenal que sobretot s'ha mostrat com una roca aquest any.
0: Sí, sí. Vam veure un detall, vaja, també és que és més intuïció que no realitat, però en el moment de la tanda de penals, o abans que comencés, un a Luis Enrique se li va llegir els llavis que deia... Os lo hacéis vosotros.
1: Sí, habláis entre vosotros.
0: Habláis entre vosotros. Sí. Com de dir, a mi no m'atabaleu, decidiu vosaltres qui xuta els penals. És la interpretació que vam fer. Em va semblar de dir, hosti, és una final de Champions, i de dir, vosaltres decidiu a veure qui es troba bé i qui està amb confiança com per xutar els penals de la tanda.
5: Sí, jo ho interpreto més des de la... No tant de dir, jo no em vull saber res, sinó de dir, jo no vull obligar ningú, no vull haver de condicionar qui... que potser algú que vol llançar no pugui llançar, o al revés, sobretot al revés, que tu diguis, no, movimento totalment, vull que llenci Gonzalo Ramos, i Gonzalo Ramos en aquell moment no vol llançar perquè està absolutament enfonsat. Llavors jo crec que és molt, ell és molt de que en aquestes situacions, com tots sabem, és un tema més mental que no pas tècnic, i el que fa és, bueno, dir, escolta, gestioneu vosaltres, a veure qui està en confiança, qui se sent bé per llançar i tal. Al final, per exemple, no sé, llença Lucas Beraldo, sí. que a més, per mi el llença sensacional, i és un jugador que està sent molt poc habitual, no? Probablement ningú o cap entrenador en aquell moment hagués pensat en Lucas Beraldo com a llançador, i és un jugador que tècnicament és excel·lent i que a més segurament en aquell moment estava, doncs, menys cansat, amb un estat de confiança bo, bueno, i al final, ja dic, jo crec que més que un tema de dir em vull treure del mig jo, és més un tema de dir gestioneu vosaltres, que sou els que sabeu com esteu i en quin estat físic i anímic us trobeu per llançar un penal ara després de 120 minuts i d'una temporada sencera, que recordem que el PSG va arribar a la final del Mundial de Clubs, sí, l'any passat, i va tenir molt poques vacances. Sí, jo crec que va més relacionat amb això, Xavi, amb aquest...
0: Celebració del PSG, ara arribant l'avió, i per tant d'aquí poc veurem també l'autocar en aquest Torre Eiffel abans d'anar cap al Parc dels Prínceps, acabar de celebrar aquesta Champions, i l'Arsenal també celebrant la Lliga, que fan bé de celebrar-la perquè feia molts anys que no la guanyaven, i l'ha aconseguit finalment l'equip de Mikel Arteta. Potser el dia grinyola una mica perquè vens de la decepció d'ahir, però la Lliga s'ha de celebrar i han decidit que avui era un bon dia per fer-ho pels carrers de Londres. Segona part en marxa, s'han mogut les banquetes, Pau, al descans.
6: Sí, totes dues. Per part de l'Europa ha entrat al terreny de joc Àlex Cano. És bona notícia perquè vol dir que a priori està recuperat dels problemes físics. Ha entrat al terreny de joc substituint a Josu, que havia vist la targeta groga en el tram final de la primera meitat. També doble canvi efectuat per Freddy Álvarez, entrenador del Celta Fortuna. Han entrat al terreny de joc Antanyón i Somoà, un migcampista i un davanter. En marxen Capdevila i Álvaro Marín.
5: En el cas de l'Europa, el com s'ha reconfigurat tot és clar. Cano passa a ser el central dret. Campeny és el que passa, Arnau Campeny és el que passa a ocupar la posició de carriler dret, i és Jai el que passa a ocupar la posició de carriler esquerra, on Josu Gallastegui és veritat que estava patint a nivell defensiu per parar les incursions de Miller, que al final és un jugador que tècnicament no és molt dotat, però sí que a nivell físic és un jugador que marca diferències.
6: A veure aquesta falta lateral al Paja de Paròs, Carbarca és la rematada que marxa fora. Una pilota entra a la frontal de l'àrea, el punt de penal, el segon pal l'esperava Fran Gil, molt desviada aquesta pilota, ho ha provat des de l'estratègia al conjunt escapulat. Ja ha servit ràpidament Coque Carrillo, porter del Celta Fortuna, jugant en curt.
5: És veritat que en el cas dels canvis d'avui, Adai està molt condicionat per les baixes de Guillem Rodríguez i Roger Scoruela. Sí, al final serien els dos jugadors que probablement no només haguessin sigut el canvi ara, sinó que haguessin estat titulars, probablement.
6: La conducció d'Adnan es pot plantar a la frontal, jugava enrere cap a Campeny, no li ha arribat l'esfèrica al central de l'Europa, vol sortir el Celta Fortuna, hi ha una trompada de Toni Carabac amb un jugador del Celta que cau a terra, continua jugant a l'equip visitant, per la dreta hi va Miller, té més a la dreta a Hugo González, prefereix fer jugada individual, acaba caient a terra sense res, segons l'àrbitre, a qui sí que li fan falta és a Meixac, provocada per Somoà, que acaba d'entrar al terreny de joc, és el davanter centre actual del Celta Fortuna.
5: Sí, jo crec que el canvi de Somoà per Álvaro Martín ve molt condicionat, perquè crec que Esgroli ha guanyat absolutament la partida en la primera part al davanter del Celta Fortuna, no? Álvaro Martín, que exceptuant aquella acció en una transició després de la pèrdua de Meixac, que ha tingut l'ocasió potser més clara del Celta Fortuna, crec que en la resta de duels Marcel Esgroli ha estat molt superior.
6: Volia sortir amb la pilota controlada al salt de Fortuna, no aconsegueix la recuperació de Campeny, la deixa enrere cap a Meixac, aquest amb Adnan, l'entrega al mig del camp, Toni Carabac enrere, Fran Gil, la conducció de Fran Gil amb l'esquerra, jugant cap a Jai, la donava cap a Jordi Cano, l'ha acabat enduent-se el Celta Fortuna, el refús no ha estat bo, li cau l'esfèrica Adnan, veurem si la pot controlar, l'ha deixat per Meixac a la frontal, Jordi Cano, sol dins l'àrea, la rematada Jordi Cano, atura el porter, la rematada Jordi Cano, que estava sol davant de Coque Carrillo, era molt clara aquesta oportunitat, quina bona acció de l'Europa combinativa deixant a Jordi Cano, que havia generat molt bé l'espai separant-se del defensor. Un xut massa centrat. A veure, que ho torna a provar. Passada l'espai cap a Jordi Cano. Potser està en posició avançada. No, de moment no xiulen fora de joc. Hi, efectivament, hi havia fora de joc de Jordi Cano en aquesta desmarcada. Però déu-n'hi-do, Carlos. Quina oportunitat de nou per l'Europa.
5: Sí, sí, molt clara de Jordi Cano. I jo crec que inclús amb més angle que el que tenia abans en el gol. Crec que tenia... No sé, la sensació, a més, de la nostra posició es veia molt bé quin era l'angle que tenia Jordi Cano.
6: I molt centrada.
5: Sí, era centrada, d'aquestes que ell no acostuma a fallar, però bueno, continuem veient l'Europa dominador, i arribant i volent més que el Celta Fortuna,
1: Sí, no l'ha fet perquè era fora de joc. Jo crec que per mig cos estava un pèl més avançat.
5: Per cert, si m'heu de comprar una, Meixac és N'Golo Kanté,
1: Ah! Ens hi fixarem.
6: Sí?
5: Sí, sí o no? El Pau m'està mirant així amb una cara... Però, ostres, jo ho veig molt, No tant per la cara, que des d'aquí jo pràcticament no li veig, però sí pel perfil físic, així, baixet, molt ràpid, molt de conduir i tal. Ostres, m'ho ha semblat,
6: A veure, a jugar al Celta Fortuna, la conducció d'Hugo González, que posa Somoa a la paret. Hugo González, volien... fer l'acció individual pel carril central, la recuperació de l'Europa, la puja Adnan per banda esquerra, a marxa d'un primer defensor, continua Adnan, demana falta, l'acaba assenyalant Gordillo Escamilla, superada just la línia divisòria, ja camp contrari, reclamava targeta groga l'Europa, no ho considera així l'àrbitre valencià, possessió per l'equip europeista.
5: Nota, jo crec que ha seguit el mateix criteri que la primera part, perquè quan no és acció prometedora d'atac, no treu targeta encara que sigui una agafada, perquè hi ha hagut una a la primera part que ha sigut el contrari i tampoc ha tret targeta.
1: Sí, està bé, perquè Adnan va cap a la banda, no va cap a l'eix de l'atac. Si hagués anat cap a l'eix, llavors ja era atac prometedor.
6: Ara hi ha hagut una passada a l'espai que no hi ha pogut arribar a Campeny, servei de porteria pel Celta. Fortuna! Sabeu per què es diu Fortuna?
5: Jo crec que conec la història.
1: Digues.
6: No, havia estat durant molts anys Celta B, des de fa 3 anys Celta Fortuna, perquè el Celta de Vigo neix fa més de 100 anys de la fusió de dos clubs, un dels quals es deia, ara t'ho diré, Real Club Fortuna. I per tant, en honor doncs, a la seva història, als seus orígens, la presidenta actual del Celta de Vigo va, i la seva junta directiva van decidir canviar el nom del filial.
1: Molt bé. Que bé. Té lògica, no?
7: Sí.
6: Sí, a bé.
7: M'ha agradat aquest...
6: Memòria.
7: Aquest dubte a l'hora de dir l'altre nom del club...
6: No, perquè...
7: Perquè dic ara a veure com li dirà, dic, si no es diu Fortuna, també tindria conya que es digués Esperanza i li haguéssim fotut Celta Fortuna.
6: No, perquè...
7: La denominació sencera, no, volies dir?
6: Exacte, sí, si era Real Club o era club de futbol.
7: Bé.
1: Esberev guanya el segon set a París. 7-6, 6-4 per l'alemany contra el neerlandès Jasper De Jong. A veure si... Aquest De Jong és capaç de remuntar una situació límit i remuntar 2 sets contra Esberev, que sembla complicat.
7: A la Dani Hargue continuen sense gols en l'Espanyol Sevilla, última jornada de la Lliga F. Júlia,
2: pensava
7: en Judit Pablos, jo ara.
2: No, sí que continuem sense gols. De fet, el Sevilla cada cop està atacant més, però l'Espanyol està sabent defensar. Ara bé, un dels moments més espectaculars ha arribat al minut 67. Des de megafonia han demanat que tothom s'aixequés i ha hagut aquest canvi de Judit Pablos, que ha marxat del terreny de joc i en el seu lloc ha entrat amb el dorsal número 9, Ángeles del Álamo. Hem vist una Judit emocionada, les companyes li han fet el passadís, s'ha aturat aquest aquest partit i hem vist com agafava i marxava, ja ho hem vingut dient abans, i es retira de l'àmbit professional del futbol. Per tant, avui era el seu últim partit aquí a la ciutat esportiva de Nicarque. De moment, el marcador, que no l'he acabat d'actualitzar, 0-0, Espanyol 0, Sevilla 0, minut 73 de partit.
0: Perit emotiu, per dir, Pablo, és 8 temporades a l'Espanyol i molt estimada a la Dani Jarque. 0-0, 0-2, guanyant el Barça encara el seu partit a la Lliga F. Molló.
1: Sí, el 27 de la segona part, ja ha fet els 5 canvis, Pere Romeu donant descans a Patri Guijarro, a Aitana Bonmatí, per exemple, i a València continua guanyant el Badalona, llevant 0, Badalona Women 1, 30 de la segona part. Per ser en amistosos amb seleccions mundialistes, s'ha acabat el Suïssa 4, Jordània 1, les dues juguen al Mundial. En joc, a un quart d'hora al final, República Txeca 1, República Txeca 2, Kosovo 0, República Txeca juga al Mundial, i Cap Verd 1, Sèrbia 0, minut 31. Aquí és una mica el món al revés, Cap Verd juga al Mundial i Sèrbia no.
0: Sí, però i el d'Espanya, Cap Verd, sí, recordem, exacte. En aquesta primera fase, amb Aràbia Saudita i Uruguai, que són els tres primers rivals de la selecció espanyola, que avui ja ha començat els entrenaments. Ahir es concentrava, veien la final de la Champions plegats, i avui ja han començat els entrenaments, encara no amb tots, evidentment. Els que han jugat finals europees aquesta setmana encara no hi són. Hi ha alguns jugadors que encara no van al mateix ritme, com per exemple Lamine Yamal, que ha sortit a fer una estoneta d'escalfament i després ha continuat el treball específic al gimnàs o on calgués. 1-0 guanya l'Europa contra el Celta Fortuna. Ja ens ha explicat el Bonastre per què li diuen Celta Fortuna. Som al 10 de la segona.
6: I amb un corner favorable a l'Europa, provocat per Jordi Cano, que serà l'encarregat d'efectuar aquest llançament. A veure, diversos jugadors al primer pal esperant aquesta centrada tancadeta. La penja l'Europa de nou, molt tancada amb els punys. Ui. Coque Carrillo, la pilota a la frontal, Meixac, la donava amb el cap, li cau Àlex Cano, veurem aquesta pilota a la rematada. Dos Carvaques, marxa fora, després d'una acció embolicada que s'ha anat passant amb el cap aquesta pilota. Ha pogut rematar de manera acrobàtica l'Europa, ha marxat fora. 56 de partit, Europa 1, Celta Fortuna 0. Esperem que avui la tingui l'Europa, i l'Europa, la Fortuna.
5: Sí, l'Europa ha sumat a Àlex Cano en aquesta pilota aturada, que si ja eren poderosos en aquest aspecte, encara més, no? Perquè Àlex Cano és un verdader especialista en aquestes situacions de pilota aturada.
6: A veure, que surt el contracop al Celta. Volia pressionar intensament l'Europa, no se n'ha sortit, ja rep obert a la banda dreta Hugo González, que fa l'acció individual cap al carril central. És esquerrà, provava d'anar cap dins, s'interposa pel camí Fran Gil, que decideix jugar en llarg cap a Jordi Cano. Home, és ràpid, però no pot arribar a totes. Aquesta no hi ha pogut arribar el petit dels Cano. S'arribarà davant del Celta Fortuna.
1: Hat-trick de Graham Hansen a Madrid. Madrid Club de Futbol 0, Barça 3, 30 de la segona part.
6: Criden, canten els escapulats aquí a Can Dragó en aquest primer tram de la segona meitat, guanyant l'Europa per la mínima, però val aquest marcador 1-0. I ara més entreu una falta favorable a camp propi l'Europa. Jugava en atac al Celta Fortuna i ha sigut Antanyón, que ha entrat al descans, qui ha comès aquesta falta. Servirà la pilota Flere, que ara no té cap mena de pressa, lògicament. Quan tenim ja la dada d'assistència avui, 2.986 espectadors aquí a Can Dragó. Una de les millors, segurament, de la temporada, la millor temporada, dada d'assistència a Can Dragó, això sí, aquesta temporada de l'Europa. Doncs, evidentment, resposta de l'afició europeista desplaçant-se cap a Can Dragó. A veure, l'acció individual per banda d'esquerra del Celta Fortuna. Bona acció defensiva, la primera que li veiem a Àlex Cano. Capicano, jugant-la de nou al conjunt gallec per banda esquerra. Burcio fa la mitja volta jugant enrere. Ara l'Europa replegadet a camp propi. I és el Celta Fortuna qui vol acolar el seu rival. Passada cap a Somoa, la frontal. Han hagut de retrocedir, la rep Hugo González. Ja és dins l'àrea, el xut, marxa fora, desviada afortunadament pels interessos de l'Europa. Ho ha provat el golejador gallec. Marxa la pilota fora, servirà Flere.
5: Sí que és veritat que Hugo González tens la sensació quan el veus que és un jugador de categoria superior. Cada vegada que toca la pilota tens la sensació de que passarà alguna cosa, no? De que accelerarà, de que acabarà tirant i tal. I és veritat que jo crec que les millors, exceptuant la d'Álvaro Martín, les millors situacions ofensives del Celta Fortuna han sigut per ell, no? Molta capacitat de desequilibri, bon tir, tira bé també a pilota aturada. No sé, d'aquests jugadors que el veus jugant aquí dius, té una cosa diferent.
6: És un futbolista format al planter del València, sí. I que aquesta temporada ja ha debutat, va ser el mes d'abril, va tenir uns minuts amb el primer equip a primera divisió del Celta. Ara jugava el Celta Fortuna des de camp propi després de recuperar l'esfèrica. Rep Somoà a tres quarts de camp, comet falta, és groc, quan volia girar-se al davanter del Celta, no ha dubtat Gordillo Escamilla, falta molt centrada, 7-8 metres del balcó de l'àrea, pilota pel conjunt gallec.
0: Tenim en joc el segon partit del play-off de quarts de final de la Lliga de Futbol Sala entre el Jaén i el Pozo Múrcia, guanyant el Pozo 0-2, ja va guanyar el primer partit, per tant, si és capaç avui de guanyar a Terres Andaluses, estaria classificat ja per les semifinals d'aquesta Lliga de Futbol Sala. Som encara a 4 minuts per arribar al descans. Jaén 0, el Pozo 2.
6: A veure aquesta acció que és perillosa. Dugo González, una falta centrada. Jo crec que aprovarà el xut directe al primer quart d'hora de la segona meitat. A veure aquesta acció, el xut des de lluny, centrat per Juan Flere, que ha pogut capturar aquesta pilota sense problemes. El 15 de la segona, Europa 1, Celta Fortuna 0. Ha marcat Jordi Cano al límit del descans. Desplaçament llarguíssim de Juan Flere directament a l'àrea contrària.
5: Sí, sí.
6: Buscava el cap d'Òscar Vaques, que és un especialista despenjant pilotes.
5: Però molt a l'estil anglès, aquesta sacada de Flere, jugant en llarg, pràcticament molt planet, però molt a l'àrea contrària. Això, per qualsevol rival, i més quan no hi estàs acostumat, és molt difícil de defensar.
8: I ara ens ensenyaven cap revisió.
6: Sí, sí.
8: En tot moment... el partit, eh?
0: Espera't, sí, sí. Espera't que...
5: Espera que se li escalfi la mala.
6: Espera't que som a Can Dragó.
5: espera que se li escalfi la mala d'ai.
0: Que d'aquí fins a les 8 no sortiu avui.
6: Juan Flere, que és un jugador importantíssim per a Dai, tot i que en aquesta segona meitat de la temporada ha tingut alguns problemes físics, de fet... No arriba al 100% al play-off a nivell de condicions físiques, però tot i així està jugant i de moment rendint com toca i com s'espera d'ell. Juga per la dreta Burcio del Celta Fortuna, pressionat per Toni Caravaca, obligat a jugar enrere cap a Miller. S'interposa pel camí, Jai, la recuperació de l'ex de l'Alavés, donant cap a Caravaca, aixeca el cap de nou Jai, tocant i tocant l'Europa camp propi. Meixaca enrere cap a Flere, que es posa, s'orienta la pilota cap a la dreta, desplaçament en llarg. Veurem si la pot despenjar aquí el conjunt escapulat, no ho aconsegueix, esfèric ara al cercle central pel Celta Fortuna. També tenen claríssim de buscar ràpidament a Hugo González, ara amb aquest canvi d'orientació, afortunadament se li ha escapat la pilota al set del Celta Fortuna. Meixac conduint la pilota, no ho veu clar, prefereix jugar enrere cap a Marcel Esgró. Continuen escalfant-se diversos futbolistes de l'Europa. Recordem que només ha fet un canvi a Dai, ha sigut al descans. Ha entrat Àlex Cano en el lloc de Josu, que tenia una targeta groga.
0: Potser Vigo serà diferent, eh? I també donem-li mèrit al que està fent l'Europa, però no és un equip que espanti en excés. És a dir, no? Vull dir que igual et fot un gol ara i, evidentment, igual a l'eliminatòria, però a nivell de sensacions, no? Vull dir, no veus un equip que diguis, hosti, realment... és superior a l'Europa, ni molt menys.
6: No, no.
5: Jo crec que és un filial atípic. És a dir, tu normalment... Jo, per exemple, aquest any, algun dia que hem fet el Barça Atlètic, i tu veus el Barça Atlètic, i estarem d'acord que no és el millor Barça Atlètic que hem vist en els últims anys, però encara hi ha així, tu veus dos, tres jugadors que fan coses diferents. O sigui, jo recordo l'últim dia que el vam fer va ser contra el Sant Andreu,
6: sí,
5: el dia del 0-1, i va sortir Toni Fernández, i amb quatre accions... va generar més perill que el que s'havia generat en tot el partit, no? I jo crec que en aquest aspecte el Celta Fortuna a mi no m'està semblant un filial típic perquè no veus molts jugadors que dius, ostres, aquest és diferent, no? Són bons jugadors tots, evidentment, si no jugarien aquí, però com a jugador diferent veus a Hugo González. La resta són jugadors de la categoria que estan bé, però sí que, a més, és un equip ordenat, és un equip que està sabent patir, que ha comès poques errades... però no et sembla un jugador d'equips de jugadors, un equip de jugadors diferents, no?
6: És un equip, això sí, molt golejador, perquè de fet és el tercer màxim golejador de tot la primera federació, el tercer equip més golejador.
8: Sí, vaja, i també penso que els filials a casa els és més fàcil normalment,
5: sí,
8: no?
5: Vull dir
8: que,
5: sí,
8: ostres, si l'Europa aconsegueix el segon gol avui, més enllà de prevenir-se contra el possible accident que pugui passar avui del gol del Celta, seria molt bo pensant en això, en la tornada, no?
5: Sí. Sabem si la tornada jugava a l'Aidos,
6: sí,
5: o no?
6: Sí, jugava a l'Aidos. Sí, sí. Que és un estadi en què ja ha jugat aquesta temporada el Celta Fortuna. No sé si tots els partits, però...
5: Alguns segur, sí.
6: Sí, sí, sí, ha anat jugant. No tots, ara ho estava comprovant, però sí que ha anat jugant alguns partits. Ja en els últims anys ja ho fa, que hi ha jornades que les disputava l'Aidos i el play-off també.
5: Sí, bueno, és una mica com la Real Ciutat B, no? Que també juga alguns al Real Arena i alguns a Zubieta. Sí, jo crec que l'Europa ho pot notar allà, no? I ara només pel camp, o sigui, perquè no hi ha canvi de superfície, perquè ara juguen a Can Dragoi, evidentment ara ja estan més que acostumats a jugar
6: sí
5: a l'Europa.
6: Sí que les dimensions poden canviar.
5: Les dimensions poden canviar i al final la sensació de que tens un estadi a primera divisió, no? Veurem quanta gent és capaç de ficar el Celta allà. Perquè clar, per molt estadi a primera divisió,
8: sí, clar,
5: al final hi ha 2.000 persones, tampoc és que intimidi molt.
6: A veure, la combinació de l'Europa pot ser bona, la rep Adnan. Ha acabat controlant-la amb la mà, diu Gordillo Escamilla.
5: Sí.
6: Per tant, pilota pel Celta. Home, ple no estarà, lògicament, Balaïdos.
5: No,
6: intentaran
5: però
6: fer una campanya per intentar doncs, que hi hagi el màxim de gent possible.
5: Correcte, però no és el mateix anar a Balaïdos i que hi vagin 2.000 persones, que al final tens la sensació que està buit i la pressió que puguis tenir a nivell ambiental és molt poca, que en vagin 15.000. Perquè si en van 15.000, per molt que no estigui ple... però ja l'ambient
6: sí, sí,
5: és diferent.
6: Ha sortit bé de la pressió Miller, el canvi d'orientació. Afortunadament ha posat el peu Àlex Cano per tallar aquesta pilota que anava directament a l'esquerra a Òscar Marcos. Després d'una jugada embolicada li ha acabat arribant l'esfèrica a l'extrem del Celta. El desdoble Joel López posa la pilota al punt de penal. Es passeja aquesta pilota del Celta. El xut des de la frontal fora.
8: Ui.
6: El xut des de la frontal d'Hugo Burcio. A la volea, tal com li queia, marxa molt desviada aquesta pilota, el 21 de la segona. Afortunadament ha marxat fora. Europa 1, Celta Fortuna 0.
8: I a Londres s'ha acabat ja la rua de l'Arsenal. Més de dues hores llarga de rua, amb inici i final a l'Emirates, de l'equip masculí i femení, el masculí celebrant la Premier League, aconseguida després de 22 anys sense fer-ho.
6: I ara ja Hugo González, estès a terra, ha hagut d'entrar a les assistències per mirar-se'l. Ha estat una acció dividida, aquesta centrada dins de l'àrea, i entenc que ha rebut algun cop, ara se l'estan mirant, però recordem, com deia abans, que Hugo González ja havia tingut problemes físics en les últimes setmanes. En qualsevol cas, aprofiten ara els dos entrenadors, Adai i Freddy Álvarez, per donar indicacions als seus jugadors.
5: Sí, per fer el cooling break, no? Sí, sí, jo crec que sí, perquè mira on estan els liniers. No? Sí, el linier aquest, sí. Jo crec que estan fent el cooling break, eh?
8: Parlant d'això, mira, ara veia a través de xarxes que avui en l'amistós Japó-Islàndia s'han aplicat les novetats a la normativa del Mundial.
6: Ah.
8: Japó 0, Islàndia 0, Islàndia fa un doble canvi i un dels dos jugadors triga més de 10 segons a marxar del camp. Sabeu que això, en cas que passi, l'àrbitre adverteixi aquest fet, suposa que el jugador que ha d'entrar en el lloc del substituït triga un minut a entrar. És a dir, l'equip que ha fet el canvi queda amb 10 durant un minut. Bé, en aquest minut ha marcat Japó.
7: Caram. Casualitat, també.
8: Sí, però vull dir que és una cosa que...
5: Sí, però això...
8: Ens hi podem trobar.
5: Passat, si t'he entès, ha passat a un amistós, no?
8: Sí, sí, en el Japó-Islàndia que ha acabat...
5: Espera't que passi en un partit del Mundial que riurem.
8: Sí, sí. Però clar, entenc que els àrbitres hauran de ser estrictes,
5: sí, sí.
8: Clar.
5: Sí, però jo també tenia molt clar que anaven a ser estrictes, amb, per exemple, amb la norma dels 8 segons per treure el porter, i no ho estan sent gens, Jaume.
8: Sí.
5: Per mi, la sensació que jo tinc, no ho estan sent gens.
8: El partit, per cert, ha acabat 1-0, eh? O sigui que aquella acció ha significat la victòria de Japó.
7: No sé si podrà continuar, Hugo González.
6: De moment se l'enduen cap a la banda. Des de la banqueta els estan dient...
5: Okay.
6: Està bé o no?
5: Està dient,
6: sí,
5: okay.
6: Sí,
5: està dient,
6: sí,
5: okay.
6: Sí, ara li ha fet el gest al metge de que pot continuar i Hugo González va cap al mig del camp diguem-ne, línia lateral a l'alçada del mig del camp per tornar a entrar al terreny de joc quan li autoritzi l'àrbitre. De moment s'ha reprès el joc aquí a Can Dragó. Atacant el cel de Fortuna per banda esquerra. Ara jugant més a camp contrari l'equip gallec. A veure aquesta acció que aprovava Antanyón. Davant d'Adnan, obrint a l'esquerra de nou. Joel López, Antanyón, ja tornem a tenir el terreny de joc. Hugo González, ocupant la posició d'extrem dret. I és qui repara, enganxat a línia de banda, la pilota, la pareta Miller. Possessió ara més o menys llarga del Celta. A veure, que han jugat bé per banda dreta. Hugo González es planta dins l'àrea, continua Hugo, posa la pilota, enrere la rematada, atura Flere, atura Flere, atura Flere, contra el rebot és ara Fran Gil, que acaba rebutjant aquesta pilota. Doble oportunitat molt clara del Celta Fortuna, protagonitzada per la dreta. Hugo González la deixa enrere cap a un company, rematada en posició franca, atura Flere, després

0: I López, a més, s'ha lesionat la portera a la marxa, s'ha endut una pilotada, es deu haver fet mal a la mà, entenc això. Madrid Club de Futbol 0, Barça 4, 43 de la segona, i bon tractor, darrere d'una de les porteries, sí, de l'estadi del Madrid, un tractor de color vermell, no és amarillo en aquest cas,
1: però ben aparcat allà.
0: Sí, sí, ben aparcat i ben situat, a punt per sortir del camp.
2: La jugava al Celta.
1: Així petitonet.
0: Sí, sí.
1: Deu fer feina aquí a,
0: sí, segur,
1: a l'estadi.
3: Que ben defensat ara per Campeny.
2: Sí. Ha volgut sortir el contracop. L'Europa li ha fet falta a Meixac, que ha estat Quivet, que mira, en la, pràcticament la primera participació del futbolista del Celta Fortuna, veu la targeta groga, la primera que veu un jugador de l'equip gallec, aquest extrem esquerrà, nascut a Kènia, que aquesta temporada ha alternat el juvenil A i el filial, i que avui doncs, el tenim aquí disputant aquest tram final d'aquest Europa 1, de moment Europa 1, Celta Fortuna 0, de moment Meixac està a terra.
3: Serà el segon futbolista que ha en jugar a la Lliga Espanyola o no? Després del mític Michael Olunga?
0: Home,
3: autor d'un hat-trick, sí, contra les Palmes.
1: I tant.
3: Aquella setmana gairebé el fan president del país,
0: Sí? Sí.
3: Home, jo ja ho puc explicar en primera persona, això, perquè l'home aquella setmana el va vindre a entrevistar a la BBC. Sí. Va ser una cosa boja.
1: Va ser aquella setmana i...
3: No, i recordo perfectament que va ser aquella setmana, vam anar després al Metropolitano a jugar contra l'Atlètic de Madrid i amb l'1-1 en el descompte té una acció pràcticament d'1 contra 1 al porter. I me recordo parlar amb ell després del partit i dic, ostres, si aquesta setmana t'ha vingut a visitar, o sigui, a veure la BBC i tot, dic, si fas aquest gol al Metropolitano i guanyem 1-2, dic, et fan president de Kènia, I em diu, gairebé, saps? Sí. Bueno, i van fer pòsters i tot, era, els pòsters de la Lliga Kènia eren Cristiano Ronaldo, Messi i ell, O sigui, compte, el mite.
0: Home.
1: Olunga, que vaja, sempre serà recordat aquí a RAC1, perquè li va fer cantar el nostre excompany tècnic Dani Puntí Prats,
0: sí,
1: no? O li va fer imitar a Beppe Grillo, que és un personatge de la televisió italiana, i,
0: sí.
1: I no sé com va anar la juquesca, ja no me'n recordo, si era si el Girona en feia més de 5 o si marcava Olunga un hat-trick, però recordo que va acabar cantant aquell matí o va acabar imitant a Beppe Grillo.
0: Jo et puc ajudar perquè aquell dia juraria que era el Bernabéu, seguint un partit del Madrid i no...
1: Tot gràcies a Olunga.
0: Sí, sí, no vaig ser en aquella transmissió.
1: S'acaba el partit del Barça, la Lliga F, s'acaba la temporada pel Barça, aquesta temporada perfecta, Molló.
0: Sí, amb una altra victòria, una altra golejada. De fet, Madrid Club de Futbol 0, Barça 4, hat-trick de Gray amb l'altre de Vicky López. I a punt d'acabar-se també el Llevant 0, Badalona Women 1. Som al 93, n'afegeixen 7.
1: I ara Dani Jarque s'acaba o encara no el partit de l'Espanyol, Júlia.
4: Sembla que ho hagi sentit perquè s'acaba d'acabar ara mateix el partit de l'Espanyol. No hi han hagut gols, Espanyol 0, Sevilla 0. L'Espanyol, que al final acabarà en 11a posició en aquesta Lliga amb 31 punts, ha aconseguit superar el Deport després que aquest hagi perdut contra el Tenerife avui mateix.
1: Doncs l'Espanyol que tanca la temporada, Espanyol, Badalona i Barça, els continuarem tenint a la Lliga F la propera temporada. Gràcies, Júlia. Fins ara.
4: Fins ara.
1: Amb Judit Pablos, avui gran protagonista, retirada de Judit Pablos després de 8 temporades a l'Espanyol i ha rebut l'estima avui de l'afició, que era a la Dani Jarque. El Can Dragó, 1-0, guanya l'Europa el 28 de la segona. Diguem que s'ha igualat tot una mica, o el Celta ha tret una mica més al cap en aquests últims minuts. Mira, ara tornem a tenir pausa d'hidratació, Pau.
2: Sí, sí, sí, el que vol dir que abans ha sigut senzillament quan estaven atenent a Hugo González que els equips ho han aprofitat, però ara l'aturada protocolària i la pactada prèviament, aquesta pausa d'hidratació, ja tenim ara doncs, el joc aturat a un quart d'hora per arribar al final del partit. Vèiem a punt d'entrar al terreny de joc a Carlos González, per tant serà la segona substitució que farà Adai Benítez en els pròxims minuts.
0: Vaja, que si tenim alguna revisió ens acostarem als 10 minuts, com de costum en els partits de Primera Federació.
2: Tradicions.
0: Sempre s'han de complir, no?
2: Sempre.
3: Sí, sí, tradicions comença tard.
2: Sempre no, depèn, però vull dir que... Sí, sí, ara veiem els quatre àrbitres també hidratant-se, bevent aigua, amb dutxes improvisades al mig del terreny de joc. També potser una

0: necessitaríem, no, això, Carlos, ara
1: sí,
0: un,
1: sí,
0: o una ampolla d'aigua per sobre.
1: O una tovallola d'aquestes gelades, també, que també, sí, sí, també aniria bé.
0: També. No ho tindrem.
1: No, sembla que no. El Pau no ha aconseguit ni el barret de cortesia, o sigui,
2: increïble,
1: que no, no, la tovallola, la tovallola gelada ja ni l'assumiu.
0: Perquè és veritat que, clar, tenim la llotja aquí davant, però gent, diguem-ne, són... convidada, no? Ai. Honorable, honorable.
2: Honorable, eh?
1: No més important que tu, ni millor vestida que tu, Pau.
2: Ara, ara. Ara estava mirant a Vigo la propera setmana. En principi marca una màxima de 21 graus diumenge. Per tant, serà bé una altra cosa el partit de tornada que hagi de jugar Balaïdos a l'Europa.
1: I anem, el Pau i jo, a Balaïdos, a 21 graus o no?
2: Si tot va com ha d'anar, Clara Roderga serà a Balaïdos la setmana que ve per explicar-nos el que passi en aquest Celta Fortuna Europa.
3: Com riu,
2: que riuen.
0: Es reprendrà el joc aquí a Can Dragó després d'aquesta pausa d'hidratació, i efectivament entrarà quan rebi l'autorització Carlos González. De moment, possessió pel Celta Fortuna.
1: Sí. Reia perquè m'imaginava la Clara amb màniga llarga a Balaïdos i després d'haver-se menjat un pop a la gallega allà, brutal.
2: Ara sí que li podràs dir que és a punt de poder entrar ja des de Cornellà, on ens explicarà aquest Cornellà-Badalona, partit d'anada de l'eliminatòria, segona eliminatòria en aquest cas, la semifinal, per dir-ho d'alguna manera, per pujar en aquest cas a segona federació.
0: Ara hi ha hagut targeta groga per Fran Gil, la segona que veu un futbolista de l'Europa, ha arribat tardíssim al mig del camp.
2: Clara.
0: El central, seguit pel Villarreal, ha rebut una bona trompada del futbolista del Celta, que continua estès a terra entre les assistències. A veure, s'està mirant el jugador del Celta, d'ahir aprofita per donar indicacions, ara parlant de tu a tu amb Caravaca, que s'ha acostat a la seva posició. Aprofiten, estan escalfant també diversos jugadors de l'Europa, per exemple Àlex Pla i Càlid. Veurem si tenen minuts en aquest tram final de partit. En queden 12 i mig per arribar al 90, però hi haurà un afegit llarg, com ens, ja ens avançava el Jaume Molló.
1: Ui, revisió.
2: Mira.
0: Doncs abans ho dèiem. A veure.
2: Aquesta falta Hugo González.
0: Sí.
3: A
0: sí,
3: mi
0: sí,
3: no em sembla suficient per treure la vermella, almenys en directe. A veure si les repeticions diu alguna altra cosa.
2: Torna a tenir mans a la cara, dic, abans ja m'ha enredat, perquè em semblava que no podria continuar i ha pogut continuar. Veurem ara, després d'aquest nou impediment físic que té ara el jugador, el millor jugador, el jugador més talent del Celta, pel que ens ha demostrat avui a Can Dragó. Tu mira l'àrbitre, ara sí, també veiem d'altres una repetició.
0: Abans ha fet molt èmfasi tant a les banquetes, és a dir, a les dobles banquetes, perquè hi ha una banqueta que està arran de gespa i una que està arran de grada amb la resta de jugadors, de sobretot que no s'acosti ningú ni un pam.
2: Hi ha hagut droga o no?
0: Sí, sí, per
2: tant. Sí, d'acord.
0: Sí, sí. Ho ha tingut claríssim el col·legiat valencià, que ara continua mirant-s'ho.
2: Aquesta imatge és dolenta perquè a Dai és al mig.
0: Bé, mira.
2: I no es veia l'acció.
3: En aquesta no.
0: És una bona estratègia, aquesta.
3: Espero que vagi molt avall l'impacte, perquè realment és lleig, vista la repetició.
0: Intenten fer pressió des de la banqueta gallega. Hugo González, que s'ha aixecat. Jo crec que sí que podrà continuar. De fet, es manté sobre dins del terreny de joc. No en surt, i de moment l'àrbitre té dubtes, perquè lògicament s'ho està mirant.
3: No, per mi és groga.
2: Està ben xiulat, groga.
0: Vinga, va, Juan Manuel. És l'àrbitre. De moment encara sense veredicte, clar, ja creix la impaciència aquí a Can Dragó, xiulets des de la graderia. Hi ha aquest punt de suspens, d'incertesa a la banqueta de l'Europa. A veure què diu l'àrbitre, res.
1: Res.
0: Res.
2: Bé.
0: Respira, alleujat a Dai Benítez, perquè lògicament quedar-se amb 10 ara seria un contratemps important. Sí que hi ha hagut aquesta targeta groga per Fran Gil. Compte que han servit ràpidament Hugo González, provant el llançament directe cap a la porteria de Juan Flere. L'àrbitre demana repetir la posada en marxa d'aquesta pilota. Protesten des de la banqueta reclamant targeta groga per Hugo González. S'ha passat de llest aquí l'extrem del Celta, que haurà de tornar a efectuar aquest llançament. De moment, Carlos González, que porta uns quants minuts esperant a la banda, pobra, que li donin, vaja, que Alai Benítez decideixi fer aquest canvi.
1: el descompte serà etern, eh?
2: Serà llarg, sí, serà llarg. Mira, que tenim última jornada de la Lliga Sobal. Avui posem punt i final a la Lliga d'handbol, amb el Granollers jugant-se la tercera posició, poder-la mantenir d'aquesta manera, assegurar-se participar a Europa la propera temporada. Al Palau d'Esports de Granollers hi tenim l'Albert Ferran en aquest Granollers Ciutat Real. Hola, Albert, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Ha arrencat ja o encara no?
4: Sí, ha començat ara, just ara, el partit. Primera possessió pel Granollers, que, com deies, depèn de si mateix per a classificar-se per Europa. Amb un empat en té prou contra un rival que ja no s'hi juga res, el Ciudad Real, i en cas de derrota hauria d'estar pendent del que faci el Vidasó a la pista del Conca, però vaja, depenent de si mateix i amb un empat ja classificat per Europa, avui ha de posar els cinc sentits en aquest partit amb una bona entrada al Palau d'Esports de Granollers. Jo et diria que una de les millors entrades de la temporada, perquè més enllà del partit avui s'acomiaden dos personatges importants al balonmano granollers, sobretot Antonio García, el segon d'Antonio Rama aquesta temporada, que diu adeu, se'n va entrenar l'equip de Sevilla, que ha pujat a la Lliga Sobal, i també Sergi Franco, el capità aquesta temporada del balonmano granollers, també acaba la seva etapa al Club Vallèsà. Per tant, avui importància a la pista, perquè el punt, aquest punt que necessita, és vital per classificar-se per Europa, i també el postpartit homenatge a Antonio García i a Sergi Franco.
2: Els pendents a Granollers amb l'Albert Ferran, també jugant al Barça, ja campió de Lliga, amb la mirada a la Copa del Rei de la setmana que ve, i a la Champions d'aquí 15 dies a Colònia, a la pista del Logroño. Acaba d'arrencar el partit, és on tanca la temporada l'equip d'Antonio Carlos Ortega. Ara tornem, Albert, fins ara.
4: Fins ara.
2: Un altre canvi a l'Europa, Pau.
0: Sí, s'ha fet finalment aquest canvi de Carlos González, el segon que fa l'Europa. Entra Carlos González en el lloc de Toni Caravaca, canvi al mig del camp. A 8 per arribar al 90, atacant per la dreta Adnan Gailán. Bona combinació, continua la centrada que provava des de la dreta aquí. El conjunt escapulat en treu un corna, anirà cap a la cantonada. Jordi Cano també s'hi aproxima. Adnan ho ha celebrat la graderia de Can Dragó.
1: Sí, el canvi jugador per jugador, Carlos González per Caravaca. Veurem ara que les millors ocasions, bueno, les millors arribades de l'Europa en aquesta segona part pràcticament han sigut a pilota aturada, exceptuant l'ocasió de Jordi Cano.
0: Sí. La penjarà Adnan Gailán amb cama dreta, curtet al primer pal, volia rematar Àlex Cano, aquesta pilota que és morta, acaba un futbolista dins l'àrea, això serà servei de porteria. Protestava Àlex Cano demanant, entenc que corna, però servei de porteria, que ja l'efectua ràpidament Coque Carrillo, jugant a l'espai cap a Miller. Carriler dretat del Celta, Fortuna la posa cap a Somuà, aquest davanter que volia controlar-la, això serà... Serà, a veure, corna, no ho sabia. No, servei de porteria. Hi ha hagut aquí una confusió entre l'àrbitre principal i l'assistent. Després d'aquesta disputa entre Somoa i Fran Gil, marxa la pilota per línia de fons. Porteria pel conjunt europeista.
2: Quin imant, Àlex Cano, per tocar-les totes, aquestes pilotes que s'entren a l'àrea quan està atacant. Pues és increïble.
1: Però és una cosa que l'ha tinguda des d'adolescent, eh? O sigui, era infantil o cadet i ja era així, eh? O sigui, ja tenia aquesta capacitat, aquesta intuïció per llegir les caigudes de la pilota, per intuir els rebutjos. El que passa que amb l'edat jo crec que encara s'ha accentuat més, no? Amb l'experiència i els partits jugats. Però sí. I mèrit també a Àlex Cano, eh? 38 anys i aquí al peu del canó, eh?
0: I jugant a la tercera categoria del futbol estatal, que li havia de dir. Sí, que hi acabaria jugant, i déu-n'hi-do la de partits que ha jugat i el nivell que, que ha ofert aquesta temporada, una assegurança defensiva.
1: És que Cano històricament és un jugador de tercera divisió.
0: Sí.
1: Un molt bon jugador de tercera, que ha jugat moltíssims anys a l'Europa, però històricament era un jugador de tercera divisió. I ha demostrat, doncs, que de vegades amb la confiança, l'experiència i els anys, doncs, pots aconseguir arribar a aquests nivells i, com deies tu, Pau, no només arribar, sinó ser protagonista i fer-ho bé i donar un bon rendiment.
0: De fet, aquest imant per rematar que deia el Puig, això Adai ho té claríssim. En la penúltima jornada amb el Nàstic Europa, ara ho explicarem, perquè ataca el conjunt escapulat per la dreta, Adnan, bona recuperació cap a Jordi Cano, ja dins l'àrea, continua Canito, veurem què hi pot fer el Pichichi, en traurà un corna, sí o no, veurem si pot protegir aquesta esfèrica Adnan, ha acabat arribant i el de Rocafonda, en treu un corna, Adnan Gailán a la dreta de l'atac europeista, una altra vegada Jordi Cano i Adnan prop d'aquella posició, Cantant els escapulats, gaudint amb aquesta anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió, un dia històric pel Club Esportiu Europa. 63 anys després, jugant una promoció d'ascens a la categoria de plata. Servirà aquest corna Jordi Cano, amb l'esquerra. La centrada del primer pal l'ha rebutjat un futbolista del Celta, era Somoa. A banda hi havia una falta per una disputa dins de l'àrea. Per tant, pilota pal conjunt gallec.
2: Ja veies d'Àlex Cano, sí, i el partit contra el Nàstic de la penúltima jornada.
0: Ell estava lesionat aquell dia, però entre el minut 92, després del gol del Nàstic, que li acabaria donant la victòria des del punt de penal, ell entra al terreny de joc per intentar rematar alguna jugada, alguna pilota penjada, però ell aquell dia estava lesionat. De fet, l'aspecte, hi ha un moment que corria més o menys coix, però Adai se la juga en aquell moment, i ell també dient: home, amb la capacitat que jo tinc per rematar aquest tipus de pilotes penjades, de fet l'Europa en aquell tram final de partit en va tenir dues a tres molt clares, doncs malgrat estar lesionat, ell entra en els minuts finals únicament per intentar rematar pilotes.
3: Per cert, s'ha acabat el partit del Badalona-Wiman, ha guanyat 0-1 al camp del Llevant amb el gol d'Irina, i acaba en novena posició aquesta Lliga F25-26.
2: Hola, Clara Rodergues, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: La Clara Cornellà, en aquest Cornellà-Badalona, partit d'anada, segona eliminatòria per pujar a segona federació. Digue-li a Carlos, digue-li. Del
5: sí,
2: pop,
5: alguna cosa ha sentit del pop i de les samarretes, no sé què.
2: Que li deies, de Vigo.
1: Home, Clara, jo... Sí, espero que si la setmana vinent vas a Balaïdos, t'espero un maniga llarga, perquè si hi ha 21 graus, t'espero un maniga llarga, i espero que vagis a menjar-te un pop com Déu mana. Sí.
5: A veure, la segona segur, la primera, a veure, que no sóc tan fredolica com us penseu, eh?
1: Bueno. A veure. Podem discutir-ho, això,
5: escolta,
1: però vale.
5: Que vaig acabar Oslo amb màniga curta, jo.
2: Imagina't.
1: Però ja era per l'atenció, Clara, per l'atenció.
2: Sí. Per l'emoció. El pop, però, exacte, assegurat. El pop ja el tens assegurat a Galícia la setmana que ve. De moment, un bon resultat, a més, amb aquest 1-0 de l'Europa contra el Celta Fortuna. 3 més l'afegit, que serà llarg, eh, Molló? Potser dues xifres o no, tant?
3: Ara m'ho acabo de mirar, però sí, 9 segur, eh?
2: 9 segur. A Cornellà, Badalona... bona entrada al municipal de Cornellà, Clara.
5: Sí, hi ha molt ambient. De fet, quan he arribat jo, també ho feien alguns aficionats del Cornellà amb bengales, amb batucada, que ara ha saltat sobre la gespa, vull dir, ambient de luxe. Amb aquest partit d'anada, evidentment, queda un de tornada, però avui l'afició que vol empènyer l'equip de Tecnes i Sanabra per treure un bon resultat.
2: Qui no ens treuen els locals, qui no ens treu el Cornellà?
5: Amb Isaac Vila a la porteria, Manel Lozano a lateral dret, Gerard González i Peñalba parella de centrals, i Moja a lateral esquerra, amb De la Peña i Marc Esteban al doble pivot, Aliaga a la mitja punta i al davant Marc Fernández i Leo Dos Reis.
2: I els visitants al Badalona, que ha guanyat els dos partits contra el Cornellà a la Lliga regular, per dir-ho d'alguna manera, qui no ens treuen els visitants?
5: Amazon a la porteria, i allà amb Enrique Marco i De Marco en defensa, amb Bermúdez, Peñol i la Rosa al mig, i al davant Joaco, Pime i Tom Diawara.
2: Qui xiula avui a Cornellà?
5: El senyor... Té un nom complicat, eh? Heaven. Heaven Núñez Ruiz.
2: Va. Piercing Heaven?
5: Sí.
2: Avui a...
5: De la noia.
2: Aquí a Cornellà. El Cornellà Badalona. Hola, Marc Barbà, bona tarda.
6: Bona tarda, Xavi Puig.
2: Coneixes el senyor Heaven o no t'ha xiulat mai?
6: La veritat que no. No tinc el plaer. M'ha sorprès, també, ara, quan la Clara el llegir. I la veritat que els tenim tots bastant controlats. Vull dir, una de les grans virtuts que hi ha aquest futbol català és que quan jugues, tots els àrbitres te'ls saps pel seu nom. I el de Heaven no m'hauria passat per alt, però no el tinc controlat.
2: Que xulos són els playoffs, Marbà?
6: La veritat que sí, perquè ara quan li preguntaves a la Clara si estava ple, jo crec que és una de les grans virtuts que té als finals de temporada, que és que tothom s'apropa en el seu club, perquè al final aquí, de qui està ple, és òbviament afició al Cornellà, però sobretot pares i mares del futbol base, gent que està vinculada en aquest club, que el viu de dilluns a divendres entrenant, que els caps de setmana juguen els seus partits, però quan arriba el final de temporada i és el moment dels play-offs, doncs tothom dona suport. I què s'ha de dir de Cornellà amb aquest canvi, òbviament, de propietat que
5: han viscut en els
6: últims mesos? No hi és, però vaja, jo he fet una mica de cua a l'entrar i el nom ja el vas sentint. Vull dir que potser ha sigut un últim plus per fer apropar-se a la gent, també.
2: Estarem pendents d'aquest Cornellà Badalona amb la Clara i amb el Marc Marvà. Ara de seguida tornem cap aquí a Granollers. Com va el Granollers Ciutat Real, Albert?
4: Doncs guanyant de 2 al Granollers, 5-3. Jo crec que en aquests primers 9 minuts s'està demostrant qui s'hi juga a Europa i qui ja ha fet la feina. El Granollers que amplia la diferència fins a 3 gols, ha arribat a tenir una diferència de 3 gols, ara ha marcat el Ciutat Real, per tant, de moment és un més 2. Freiking Granollers 5, Ciutat Real 3, 9 minuts de la primera part.
2: Ja tenim afegit a Can Dragó, Pau.
0: Sí, però m'estava apuntant una
2: minuts.
0: Cosa... 7 minuts, eh? Sí, 7 sí. minuts.
3: És que ja hi ha hagut canvis, eh? Per això al final no
0: 40, 40 segons ja, per sobre del 90. Estava mirant a Jordi Cano, perquè el joc ha quedat aturat per un cop al cap amb Jordi Cano, que en algun primer moment se li ha costat algun jugador amb cara de preocupació. De fet, l'àrbitre ha aturat el joc quan ha vist que el cop era al cap i just en aquell moment han ensenyat el cartell d'aquests 7 minuts afegit, ja se n'ha consumit un, prepara, diria que és un doble canvi a Dai Benítez, entraran al terreny de joc Àlex Pla i Càlid, ha fet els darrers Freddy Álvarez, han entrat De La Iglesia i també Gavián, que era dubte perquè havia tingut un procés víric en els últims dies, però i potser per això avui no ha estat titular, però sí que entra a la segona meitat i ara no sé si l'àrbitre ha anat a posar una mica de pau. Si anirà...
2: Té sang, pot ser, el nas? O m'ho ha semblat ara a mi quan s'aixecava?
0: De fet, és que no? Va mirar-s'ho, va revisar-ho. Crec que l'Europa ha demanat aquesta revisió. És una acció al mig del camp, a priori sense pilota, rep un cop Jordi Cano i ha quedat estès a terra. I ara es mira l'acció Juan Manuel Gordillo Escamilla.
2: Van a l'inici de la jugada, gairebé al minut 2 de partit, a veure quan arriba l'acció de la que es queixa l'Europa, de la que reclama revisió l'Europa, per veure si pot haver-hi una agressió i, per tant, una targeta vermella al jugador gallec. Ha anat molt lluny, han anat, eh? Ah, no, calla, que ara siguin revisant un possible penal a l'àrea de l'Europa, eh? Sí. Ara estem veient una caiguda del jugador del Celta i el que ha demanat revisió, per tant, és l'equip gallec.
3: Sí, entenc això, sí.
2: En una caiguda, que si és la repetició que hem vist abans, que crec que sí, a mi no m'ho ha semblat, però vaja, a veure si s'ho mira i si ho remira.
0: Continua...
2: Sí, això, res de res.
0: Mirant-s'ho...
2: Ja s'ho pot mirar ràpid, diu. Noi, que aquí no hi ha penal.
0: Res
3: de res. Bé.
0: Res de res. Per tant...
2: Ha provat sort, li quedava, no? Sí. Aquesta, ja ha dit...
0: Caminaran a Jordi Cano, això sí, es toca la cara, però pot caminar i se'l veu bé, a simple vista, i em fa l'efecte que serà un dels jugadors substituïts. Ja el temps afegit, som al 93, Jordi Cano dialogant amb l'àrbitre. A veure, espera't, que hi torna, eh? Ara l'àrbitre torna a la pantalla.
1: Perquè Adai ha demanat el challenge.
0: La
1: no?
0: revisió de la Adai. I Adai s'assenyala el rellotge... Ha fet un gest del rellotge, no sé si dient... Ja ens va bé que no s'estigui jugant res.
3: La de Jordi Cano, ara.
2: Sí, clar.
0: És que ell, Jordi Cano continua protestant, li diu a Dai...
3: Clar, aquesta encara no l'hem vist.
0: Que l'Europa havia demanat ja una revisió per... No, és la primera.
1: Sí, jo no sé si li interessa o no li interessa.
2: Ui, sí. Doncs compte, eh? Doncs compte que sí que pot ser vermella, eh?
3: Sí, perquè es desentén del joc i va buscar Jordi Cano. És veritat
0: que
3: no li va tocar la cara voluntàriament, però li toca.
0: No hi havia opció de disputar la pilota en aquesta jugada. A veure, els jugadors d'un i altre equip,
2: doncs sí.
0: Completament aturats, sí. Cansats ja al terreny de joc.
3: El problema és que el contacte en aquesta presa, que és la més clara, a veure si ara el veiem, perquè el contacte quedava fora de la imatge. A veure... Veus?
0: Això...
3: No es veu el moment del contacte en aquesta imatge.
0: No. Això també passa en aquesta categoria, amb aquestes magnífiques imatges que tenen els àrbitres quan van a revisar les jugades.
2: Per mi té molts números de vermella, perquè
3: sí,
2: és que...
3: Amb l'espatlla, no?
2: Desvia absolutament la trajectòria i acaba fumant-li, jo crec que sí que l'impacta a la cara, no sé si ben bé amb el colze, però amb l'espatlla... I se'l mira, vull dir que no és fortuït, vull dir que va buscar aquest impacte al jugador del Celta Fortuna.
7: Arribarem als 10 minuts,
2: sí,
7: d'afegit.
2: Del 7 i potser el superem i tot, eh? Els 10 d'afegit. A Granollers, situació controlada, Albert?
4: Sí, un més 3. Es va oscil·lar la diferència entre 2 i 3 gols a favor del Granollers, ara atacant el Ciudad Real, arribant a l'equador d'aquesta primera meitat. Atura Pau Paniti, però el refús des de 7 metres marca el Ciudad Real, torna a situar-se a 2, però sempre el Granollers per davant. Freiking Granollers 8, Ciudad Real 6.
2: El Barça empatant a 10 a la pista del Logroño, 12 minuts d'aquesta primera meitat. Decideixen o no decideixen, Pau?
0: Sí, i decideixen que res, que tot continuï igual, sense targetes. No li ha semblat gaire bé a Dai, que feia el gest amb el colze, volem dir, li ha fet un cop amb el colze a Jordi Cano, que és el jugador que en aquests moments marxa aplaudit del terreny de joc.
2: El que no s'entén és que no sigui ni càlid, groga, això. Vull dir que, clar, si s'ho va mirar a la pantalla, sí, sí, i l'àrbitre considera que això, amb reglament, no és ni groga, és que és un mal àrbitre.
7: Sí, sí,
2: oi? És que una groga, com a mínim, ho és segur.
7: Sí, sí, sí. Falta i groga.
0: L'altre canvi és Àlex Pla, que entra en el lloc de Meixac.
1: Sí, però portem gairebé els 7 minuts de descompte i no s'ha jugat res.
0: Gens, sí, sí.
1: S'han jugat 50 segons, crec. Sí, que ens espera aquí una bona estona, encara.
0: Sort que ara el sol ha afluixat.
1: Sí, cert.
0: Se li nota la cara a Carlos Martínez. Jugant al Celta Fortuna, camp contrari. La combinació no ha estat bona cap a Gavián, però ha comès falta càlid en la primera intervenció. Llàstima, perquè havia perdut aquesta esfèrica el conjunt gallec. Ha comès falta Hugo González, que està implicat en totes les jugades de l'equip de Freddy Álvarez, l'entrenador que dirigeix el filial del Celta des de fa 2 anys i mig, quan va substituir a Claudio Giraldez, quan va pujar al primer equip.
2: I a Cornellà tenim algun problema, perquè el partit no pot començar, Clara, no?
5: Sí, no sé, que a la xarxa de la porteria on defensa Isaac Vila, el porter del Cornellà, hi ha un forat, mira, surt un operari ovacionat.
2: T'agrada sempre, això.
0: El gol del Celta.
7: Visca el futbol.
5: Mira. No,
0: Pau. Empata el Celta Fortuna.
5: Oh. Ostres.
0: Quina mala sort. El gol del Celta Fortuna al 97 i mig, en una acció, crec que desafortunada, de Juan Flere. Arriba tard després el rebot que li acaba caient, diria que és a Quique Ribes. Marca el Celta Fortuna el gol de l'empat. Quina llàstima, quina llàstima, perquè aquest butí, que era mínim però era importantíssim, se li esfuma a l'Europa. Ara igual el marcador, el Celta. Antanyona, efectivament, era el dorsal 8, que aquesta voleia, tal com li queia al balcó de la petita, amb Juan Flere lluny de la seva porteria, ha intentat posar el cap sota pals Àlex Cano, no se n'ha sortit. Empat al Celta, quina llàstima. Ja el temps afegit validaran aquest gol després que s'ho hagi mirat el quart àrbitre, malgrat les protestes d'alguns integrants de l'Europa.
7: Poden ser mans.
2: Poden ser mans, eh? Poden ser mans del jugador del Celta que s'avança a Flere.
0: Doncs es reprèn el joc.
1: Pues es reprèn el joc.
7: Ah, sí? Ja s'ho ha mirat la Dai? Carai.
0: Sí, sí. El quart àrbitre s'ho ha mirat.
7: Sí, però l'Europa hagués pogut demanar.
0: Doncs no ho sé.
7: Perquè s'ho mirés l'àrbitre.
2: Si li queda en revisió, sí.
0: Perquè ara està adoptant. Sí que en teoria li queda una revisió, si no m'he descomptat.
7: Sí.
2: Crec que hi ha un poca protesta dels jugadors, sí, de l'Europa, eh? Que potser sí que és Flere que finalment l'acaba tocant així de rasquillada, ara en una mala sortida, eh? Després és veritat que s'ha de fer el gol, Carlos, que tampoc és fàcil la rematada d'Antanyón.
1: No, la rematada no és fàcil, però crec que l'errada de Flere és evident. Arriba molt tard, jo crec que no llegeix bé la jugada i tampoc sabem si la seva condició física, com deia el Pau, era la millor. I crec que li acaba costant el gol a l'Europa, que és veritat que després d'Antanyón, doncs, l'execució tècnica ha sigut molt bona.
0: I ara una falta a la frontal dura d'Adnan, tallant una acció d'atac molt perillosa de Gavián. Veu la targeta groga, Adnan Gailán. Falta just davant del balcó de l'àrea, molt perillosa, molt perillosa. La jugada també duia perill, aquesta conduïda per Pablo Gavián. Tindrà una acció a pilota aturada al Celta, que evidentment buscaran el llançament directe, i ja s'acosta cap allà Hugo González, que és un especialista, ho dèiem abans, 4 gols aquesta temporada de falta directa.
1: Sí, a més és que no hi ha ni dubte, s'ha provat algun company i tal, però ha agafat la pilota i ha dit, s'ha acabat el bròquil.
0: A veure, agafa la pilota, hi ha quatre jugadors de l'Europa a la tanca, també n'hi ha un parell del Celta que s'hi acosten per intentar doncs, molestar la visió de Juan Flere. Carlos González estirant-se a terra fent el cocodril per frenar un possible xut ras. El porter catalano-argentí Juan Flere donant indicacions als seus companys de la tanca defensiva. Molt de compte amb aquesta jugada. 10 i mig per sobre del 90. Se n'han afegit 7, però, com dèiem abans, fins al 6 i mig no s'ha reprès el joc després de moltes aturades. A veure aquest xut que hi anirà Carlos González. Amb l'Europa 1, Celta Fortuna 1, hi anirà Carlos Hugo González amb el dorsal 7, cama dreta, prop de la mitja lluna. El xut d'Hugo González, fora. Uf. El xut d'Hugo González marxa fora. S'havia quedat aturat. Juan Flere buscava l'escaire, ha marxat una mica més a l'esquerra del pal, a l'esquerra de la porteria de Juan Flere. Servirà el porter de l'Europa. 11 i mig, déu-n'hi-do quina gerra d'aigua freda, perquè feia molt bona fila aquest 1-0. Marxar cap a Galícia amb l'avantatge mínim, però positiu, era importantíssim. Ha servit ràpidament un servei davant del Celta. A la dreta cau Somoa, juga enrere cap a Gavián. Possessió ara de l'equip de Freddy Álvarez, que està millor en el partit, entusiasmat per aquest gol de l'empat. I ara intentant fer el segon. Possessió del conjunt del Celta. Compte aquesta passada cap a Antanyona, l'autor del gol. Massa llarga, sense problemes per Juan Flere, que ja és a la frontal, donant indicacions, envirà un desplaçament en llarg. Assenyala cap on anirà la jugada. Se deixa la pilota al terra, desplaçament en llarg, buscant a Càlid. Marxa directament fora, servirà davant de Gavián pel Celta.
2: Home, ara ja podria anar xiulant, no?
7: Sí, jo crec que potser arribem fins al 103, eh? Amb el gol, clar, això també s'ha d'afegir.
0: A veure, pilota dividida, la vol guanyar Alex Pla, intentava enviar un desplaçament llarg, la torna a rebutjar la defensa del Celta Fortuna. Compte que hi ha hagut aquí una indecisió de la defensa entre Fran Gil i Jai. Continua Antanyón, que es fa amb una sotana a Fran Gil, arriba a línia de fons, el retall d'Antanyón. Afortunadament ha hagut de frenar, jugant enrere cap a Gavián, ara tancant el Celta a l'Europa, pràcticament a la seva pròpia àrea. Ja en els darrers instants d'aquest partit, en l'anada de semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió, som al Sobresport a RAC1 des de Can Dragó, Europa 1, Celta Fortuna 1, la recuperació d'Adnan, veurem si li queden forces al futbolista de Rocafonda per iniciar una jugada d'atac, de moment la deixa per Càlid, continua el davanter cap a l'espai, Carlos González entra dins l'àrea, continua Carlos, veurem si pot arribar la rematada fora, la rematada de Carlos González al lateral de la xarxa, hi havia fora de joc, però ho ha intentat l'Europa, era una acció aïllada, però ha pogut sortir el contracop amb aquesta passada l'espai cap a Carlos González, que ha quedat molt forçat a rematar del fons de lateral de la xarxa, però hi havia posició antireglamentària.
2: Anem al doble d'afegit del que ha dit.
1: Bueno, és que, però és que o sigui, realment ha de ser així per el que deien, saps? És que no, és que fins al 6:50 no s'ha jugat res.
0: Sí, sí. Però vaja, ara sí ja que...
7: Sí,
0: que
7: sí. Del 6:04 no hauríem de passar.
1: Supem a Can Dragó.
0: Passada a l'espai, veurem si li pot protegir Fran Gil, de moment hi arriba davant la pressió d'Antanyón, continua el jugador cedit pel Villarreal, la deixa per Adnan cap a Jai, la mitja volta de Jai, la conducció, Àlex Pla, ha sortit bé l'Europa d'aquí, ara veurem si arriba al final, sí, efectivament xiula al final del partit, Juan Manuel Gordillo Escamilla acaba el partit a Can Dragó, el primer partit de l'eliminatòria, doble duel entre Europa i Celta Fortuna, que acaba amb l'empat a un. Havia avançat Jordi Cano, el seu equip, al límit del descans, el golejador, que un gol que després ha neutralitzat ja el temps afegit. Quina llàstima, Antanyón pel Celta Fortuna, tot igualat de cara a Balaïdos diumenge de la setmana que ve a la tarda. Per tant, tots dos equips que arribaran vius, llàstima, perquè l'Europa ho tenia de cara, però haurà de lluitar de valent en la batalla de Balaïdos diumenge que ve.
2: Sí, llàstima d'aquesta errada de Flere en la sortida, després de la bona definició d'Antanyón, perquè el partit jo crec que era més per victòria local que no pas per aquest empat que ha acabat traient el Celta Fortuna, però vaja, la bona notícia és que és que l'Europa és capaç de derrotar aquest equip i de poder anar cap a Vigo i aconseguir una classificació per pujar cap a segona, vist el que hem vist avui, Carlos, a Can Dragó.
1: Sí, jo continuo pensant el que hem parlat al principi del partit, Xavi, que l'Europa al final aquest any ha competit a qualsevol lloc i en qualsevol circumstància. Llavors això em dona esperances per la tornada, perquè crec que l'Europa és capaç d'anar allà i guanyar. És veritat que avui, per mi el partit, si algú ha merescut guanyar dels dos, ha estat l'Europa, però tampoc trobo que l'empat sigui molt injust, en la meva opinió, perquè crec que en la segona part, sobretot, el Celta Fortuna ha estat superior i ha tingut més ocasions que l'Europa, i crec que, jo crec que l'empat és just. És veritat que ens hagués agradat una victòria de l'Europa, crec que al final sí que et quedes amb aquesta sensació de que has remat molt, no?, i al final has mort arribant a port, però sí que, ja dic, no, jo si fos aficionat a l'Europa estaria molt tranquil pensant en que aquest equip competirà segur a Balaïdos la setmana vinent i a veure què passa. Clar, aquest resultat t'obliga a guanyar allà.
2: Sí.
1: No és fàcil, sí. No és fàcil, però bueno.
0: Clar, aquí sí que entrarà ja el factor que començàvem a l'inici del partit, de que en cas d'empat al final de la pròrroga, lògicament, passaria a la final el Celta Fortuna, per tant, obligat a guanyar per més d'un gol, ja sigui durant els 90 minuts o la pròrroga a l'Europa, per ser a la final. Però aquest equip ha demostrat que és capaç de tot i jo crec que ho podem dir amb totes les de la llei, que s'ha guanyat el dret a somiar després d'aquesta fantàstica temporada.
2: Ens ho explicarem diumenge que ve, un quart de cinc de la tarda, a Balaïdos, aquest partit de tornada de l'Europa contra el Celta Fortuna. Carlos, una cervesa a la meva salut. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Fins ara. Pau, després sentim els protagonistes. Fins ara.
0: Jo cervesa no, aigua, directament.
2: Sí, sí, tu aigua, sí, sí. Aigua.
7: Cuida't.
2: Aigua i calenta. Aigua de...
0: Molt bé.
1: Pau Bonastre, horari infantil.
2: Fins ara, Pau.
0: Fins ara.
2: Ha arrencat el partit a Cornellà, Clara?
5: Sí, primers 8 minuts i mig a Cornellà, 0-0, però amb algunes aproximacions més perilloses del Badalona, per la banda dreta, sobretot amb les incorporacions de Tom Diawara i també de Pime, però de moment sense ocasions clares. Cornellà 0, Badalona 0, dos equips que venen de superar pròrroga en la primera eliminatòria, el Cornellà contra el Vilanova i el Badalona contra l'Hospitalet, amb emoció fins al final, Barba?
6: Sí, no, aquí vam viure fa una setmana. Durant la pròrroga el Cornellà estava eliminat. Va començar la pròrroga el Vilanova i la Geltrú, el club de futbol Vilanova va marcar i el Cornellà va acabar empatant al 118. I recordem que en aquestes eliminatòries preval, també passa a la primera federació amb l'Europa, preval la millor posició a la Lliga. Per tant, avui aquí el Badalona, és el partit d'anada, però en el Badalona li val l'empat perquè va quedar segon a la classificació. En cas que la tornada quedi en empat, doncs seria el Badalona qui s'acabi classificant després de la pròrroga.
2: Sembla que ens actualitzem també amb la Violeta Martos. Hola, Violeta, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
2: Què ens expliques?
8: Doncs que la Protecció Civil avisa d'un nou episodi de temps violent. Les properes hores el Solsonès i el Berguedà podrien concentrar fortes ràfegues de vent superior als 90 km per hora i també calamar, Sabel Caral.
9: Sí, tempestes i algunes fortes que han descarregat en sectors de la Cerdanya, del Berguedà, del nord del Solsonès, àrees del Pirineu, Prepirineu Occidental. De fet, continuen descarregant amb ganes en alguns casos i encara n'hi ha per un parell o tres d'hores. Especialment el Prepirineu de les comarques de Lleida i també aquestes zones entre la Cerdanya, el Berguedà, on pot arribar alguna cap al Lluçanès, i desplaçar-se més tard algun ruixat ja més desgastat, una mica més cap al sud, cap al nord de la Segarra, cap a la Noguera o cap al nord del Bages. Però en tot cas, en caure el dia aniran desapareixent i de cara a demà, d'entrada, la calor afluixa una mica, en continuarà fent molta, però en molts casos recularem un parell de graus i menys inestabilitat. A la tarda, ruixats i algunes tempestes, bàsicament al nord de la Cerdanya i el Ripollès.
8: Precisament les tempestes de les properes hores podrien afectar el trànsit. De moment la situació a les carreteres és generalment tranquil·la, encara que algunes vies comencen a anar carregades i presenten alguns incidents. A la C-62, un vehicle incendiat ha obligat a tallar la circulació a l'altura de Sant Bartomeu del Grau, i a la P-7 hi ha dos trams amb circulació intensa. És un accident al tram entre Vilafranca del Penedès i Olèrdola, que provoca 3 quilòmetres de congestió, i entre Vallgorguina i Santa Maria de Palautordera també s'acumulen 2 quilòmetres de circulació intensa. Altres carreteres amb retenció temps són la Ronda de Dalt en direcció al Nus de la Trinitat, la Nacional 2 a l'altura de Tordera i la C31 a Santa Cristina d'Aro. I no sé si espereu amb il·lusió la visita del Papa a Catalunya. De moment, qui ja ha aterrat a Barcelona és el Papa Mòbil. A pocs dies que el Papa Lleó XIV visiti Catalunya, el seu vehicle ha arribat aquest matí a l'aeroport del Prat enmig d'un gran dispositiu de seguretat. Viatja en dues grues, completament cobert amb lones i escortat per diversos cotxes patrulla i de policia secreta. Això sí, caldrà esperar fins dimarts 9 de juny per veure-la en acció. Serà l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on el pontífex farà una volta per la pista d'atletisme.
2: Doncs el Papa Mòbil, que ja ha arribat a Barcelona amb il·lusió, no sé si és la paraula. Deixa'm des d'aquí, mira, hi ha una cosa que m'ha agradat molt d'aquestes setmanes prèvies a la visita del Papa, que és la secció que feia l'Arnau Mañé al Via Lliure. Realment, estival molt i molt la pena. Si no l'heu sentit, recupereu-ne els capítols, perquè és una manera amena d'apropar-se al món del Papa i a tot el que envolta una visita papal com la que farà a Barcelona properament al Sant Pare. Gràcies, Violeta. Fins ara.
8: Fins ara.
2: Passen 2:45, com tenim el partit a Granollers, Albert.
4: Guanyant de 3 al Granollers, ara hi ha temps fora.
2: Ell sí que es farà amb il·lusió el Papa, l'Albert Ferran.
4: Que home!
2: Sí. Carrers tallats.
4: Sí, això és el que m'agrada més, allà a prop de la Sagrada Família. Perfecte, sí. Guanyant de 3, de moment el Granollers, partit diria que seriós defensivament, posant moltes mans, recuperant pilotes. Llàstima que hi ha hagut un parell de contraatacs molt clars que els jugadors vallesans no han pogut superar des dels 6 metres al porter grec Konstantinos Kotanidis. Però vaja, de moment és una bona primera part del Granollers, guanyant de 3, tota la primera meitat guanyant de 2 o 3 gols els d'Antonio Rama, ara amb el temps mort demanat pel Ciudad Real, a punt de reprendre's el joc, 2 minuts i mig pel descans, Freiking Granollers 17, Ciudad Real 14.
2: El Barça guanyant de 4 a la pista del Logroño, 15-19, 5 minuts encara perquè s'hagin per jugar-se d'aquesta primera meitat, i el Palau es jugarà un Barça-València decisiu a la Lliga ACB a les 7. El Barça, si guanya, serà tercer, si perd, serà cinquè. I, per tant, això canvia el rival del play-off. Seria la Penya, si guanya avui el Barça. Seria el Múrcia, i sense avantatge de pista, si perd avui el Barça al Palau. Primer partit des que Xavi Pascual va anunciar que no serà l'entrenador del Barça la propera temporada. Hola, Dani Aguilar, bona tarda.
10: Bona tarda, Xavi Puig, com estàs?
2: Molt bé, on pares?
10: Soc al davant de tot del Palau Blaugrana, davant de la porta 4, on la gent poc a poc ja va entrant a lloc, amb l'himne sonant ja a dins del Palau Blaugrana, i hem volgut també, Xavi, apropar una mica l'opinió del soci seguidor del Barça sobre tot el que ha passat a les últimes setmanes, perquè jo crec que és prou contundent, que és la marxa de Xavi Pascual. Mira, tenim un aficionat aquí, el teu nom?
11: Víctor.
10: I oient del Superesports, em deies, eh?
11: Posa RAC Puig, el tu diràs... Tot el que falti, el món a RAC1, el vostè primer, tot el que calgui.
10: Perfecte. I amb la samarreta del Barça ben equipat, què opines, què consideres del que ha passat a les últimes setmanes amb Xavi Pascual?
11: Jo penso que la sortida d'aquesta Xavi Pascual, encara em sembla que encara queda dos anys més, no, sí, per continuar aquí. Llavors, que va escaltar una mica la bomba, sé que no estava d'acord, va dir que no veia el camí, no seguia el mateix camí el Barça que amb ell, i que patia ell patia molt amb les derrotes, i això no podia suportar. El que passa, jo podria llegar un terreny que aguantés una mica amb els nous fitxatges que han arribat, que la porta el va dir que aguantés una mica, a veure si a la propera temporada, amb aquests nous fitxatges, la cosa es canviava i tornàvem a millor. Llavors, l'he demanat jo una mica més de paciència al Xavi Pascual, perquè és de cola, tothom ens fa mal les derrotes, i el temps corre per tothom, el temps. Però jo una mica més de paciència a veure què pot passar amb els nous fitxatges, que ve Mick James, un altre. El que passa que no sé si aquests fitxatges, si continua el Xavi Pascual, continua endavant.
10: És una bona pregunta, és una bona... És a dir, tu haguessis demanat un punt més de paciència al Xavi.
11: A veure si als primers inici de temporada es canvia la trullita i anava millor. Es va dir que no ho podia controlar, que patia molt...
10: El projecte Dubai també és molt interessant.
11: Dubai, això es mira els calés, no?, el projecte Dubai. I clar, amb els diners de l'Aràbia no es pot lluitar, no? Una altra cosa, sí, amb els diners de l'Aràbia, allà no podem lluitar amb això, no?
10: És molt difícil. Mira, el Víctor, un bon oient del Superesports. Moltes gràcies, Víctor.
11: Mira, Dani Aguilar, mira, Dani Aguilar.
10: Moltes gràcies al Víctor. El teu nom?
12: Marc.
10: Un altre aficionat, al Marc, preguntant-te pel mateix... per aquesta sortida i per... Aquí segurament sempre busquem culpables, segurament no cal buscar culpables, però per què creus que ha acabat donant-se aquesta situació?
12: Doncs sincerament, perquè a principi de temporada, quan van portar Xavi Pascual, el van portar sota unes condicions, li prometien uns certs fitxatges, uns reforços, han hagut lesions, no s'han complert, jo puc entendre que estigui cremat, i a més, un cop s'ha filtrat aquesta oferta del dineral que li paguen a Dubai, doncs home, aviam, tothom ho faria, no? Això de marxar, potser. Estàs cremat per una banda i a sobre per l'altra t'ofereixen 10 vegades més, pràcticament, doncs pues, és normal que prengui la decisió de marxar.
10: Tu que tens pinta de ser un aficionat molt coneixedor del que passa aquí al Palau, creus que... com consideres, no et vull condicionar, l'aposta d'aquesta junta directiva pel bàsquet? Teniu una miqueta la sensació de deixadesa o no?
12: Jo porto 3 anys, des que va marxar Saras, que trobo una deixadesa total, que és sense rumb, sense ni idea de què es feia cada temporada, molt improvisat tot, i la veritat és que a mi, com a aficionat, m'ha indignat bastant. Ha fet que perdi l'interès per aquesta secció. Quan portava com 4 anys, seguint-los a tot arreu, de fet, fins i tot vaig anar a Belgrat a veure el Final Four, i ara, pues, que em passen molt les ganes d'anar-hi a veure els partits. I jo ara espero que amb aquest canvi, que també he vist que Navarro crec que se l'ha encarregat, pues espero que ara hi hagi una millora, que hi hagi més pressupost, o almenys una idea, un projecte, que s'aguanti durant uns anys, que no sigui un projecte nou cada any.
10: Molt, molt interessant el que em cuenta moltes vegades, el fet que l'aficionat també, d'alguna manera, perdi una miqueta l'interès de venir. Tenim un altre aficionat aquí, el teu nom?
13: Francesc.
10: En Francesc, no sé si comparteixes una miqueta la visió del Marc.
13: Sí, sí, comparteixo totalment la visió d'ell. Xavi és un gran entrenador. Des que ha arribat aquí al Barça ha hagut un canvi amb l'actitud dels jugadors, en tot, però clar, és un professional. Una oferta de 3 milions nets per temporada s'ha d'entendre. Tothom treballem, tothom sabem el que costa guanyar els diners i una oferta així no es pot rebutjar. Esperem que amb els canvis que han hagut a la directiva, amb l'equip tècnic, puguem millorar, perquè és el que diu el Marc. Portem uns anys una mica decebuts. Des que es va anar pràcticament ja sé que Vicius, pues no ha sigut el mateix el Barça.
10: I en aquest sentit, creus que no sé si hi ha algun entrenador que t'il·lusioni d'alguna forma com per poder substituir el Xavi?
13: Home, està l'Ivon Navarro, que podia ser un gran fitxatge. Pedro Martínez també. Es parla d'Obradovic també. Qualsevol d'ells suposo que donarà un empenta al... A la banqueta espero i desitjo, perquè com a aficionat culer que sóc i que m'agrada el bàsquet, espero que revitalitzem un altre cop aquest esport, que sí que la directiva del Futbol Club Barcelona té una mica deixadet.
10: Però tu tens clar, per tancar, que si tu entens la decisió del Xavi, el Xavi, la vostra opinió sobre el Xavi no canviarà.
13: No, en absolut. Entenc la decisió del Xavi, entenc que li van fer unes promeses que no s'han complert, que està una mica pues, decebut, que no s'han complert, i entenc que l'oferta econòmica que l'han fet pues, no es pot rebutjar.
10: Doncs moltes gràcies.
13: De res.
10: Als aficionats del Barça de bàsquet donen la seva opinió. Xavi, jo crec que hi ha molta gent amb qui hem parlat, és coherent i és comuna, que és que, vaja, entenen la decisió del tècnic de Gavà, tenint en compte, hi ha gent, la que hem entrevistat, com has escoltat, que és d'aquesta fixa, d'aquests 4.000 i escaig, o vora 4.000 que estan sempre aquí al Palau, i que entenen i perceben que la decisió té sentit tenint en compte les circumstàncies que envolten la secció del Barça a dia d'avui.
2: Doncs cap a dins, a veure quina reacció hi ha del públic quan presentin els jugadors, quan presentin l'entrenador, i evidentment aquest partit interessantíssim i importantíssim, aquest Barça-València que tanca del tot la lliga regular a l'ACB. Et sentim d'aquí una estona amb el Colo també a dins del Palau. Fins ara, Dani.
10: Fins ara.
2: 20 minuts i les 7. Descansa el partit a Granollers, Albert.
4: Guanya de 3 el Freiking Granollers, 19-16 aquest més 3, classifica el Freiking per competició europea. Recordem que amb un empat ja en faria, que amb un empat assegura el bitllet europeu, però millor no patir i aconseguir la victòria de moment amb aquest més 3. Com dèiem, tota la primera part amb 2-3 gols de diferència pel Freiking Granollers, que ho haurà de rematar en els segons 30 minuts.
2: El Barça guanyant de 4, el descans a la pista del Logroño, 19-23, i a Cornellà continuem sense gols, Cornellà 0, Badalona 0, apropant-nos al 20 de la primera, Clara.
5: Sí, de fet ja hem arribat, el Cornellà que ha tingut la primera ocasió amb un xut des de la frontal de Marc Esteban, que ha sortit una mica desviat per sobre el travesser, però el Badalona més incisiu, un pèl més a prop de l'àrea, de fet ara ho prova un altre cop amb una centrada des de la dreta. La treu bé la defensa del Cornellà sense ocasions claríssimes, però ja et dic, el Badalona amb més pilota i amb més aproximació a l'àrea contrària.
6: Sí, el Cornellà la veritat és que de moment està plantejant un partit donant la possessió al Badalona. Aquí el Badalona s'està sentint més còmode, però alhora en una o dues recuperacions hi ha hagut una pèrdua de pilota al Badalona a prop de la seva frontal de l'àrea i ha arribat la millor ocasió del partit i també del Cornellà. Ara mateix, si en el minut 20 dius a què s'està jugant més, si li agrada més a Miquel Azparren, l'entrenador del Badalona, o a Ignasi Sanabra, l'entrenador del Cornellà, crec que estarà més content Azparren.
5: I esperem que hi va Badalona amb la Rosa, obrint a la dreta per Diawara, pot buscar la centrada, amaga, la posa, ara sí, la treu de primeres de Los Santos, que la recull a l'altre pal un jugador del Badalona, jugant la Rosa un altre cop a la frontal, al capital, xut, fora, un pèl massa creuat, però primer intent, primer xut, realment amb cara Lluís del Badalona, el fa el capital, fa la Rosa, desviat, 0-0.
6: I la millor ocasió també des de fora de l'àrea, jo crec que sí. Al final el Badalona ha d'acabar doncs traient aquests xuts des de fora l'àrea, té a Toni La Rosa, té a Sergio Bermúdez, té a Jaume Pinyol amb aquests xuts de llarga distància, perquè el Cornellà, ja ho vam veure en l'eliminatòria passada contra el Club de Futbol Vilanova, que si ha de tancar-se, ha de viure dins de l'àrea, ha de treure l'aigua, està còmode, i de moment si ho ha de fer, jo crec que a partir d'aquests xuts de mitja distància és com poden arribar ocasions també del Badalona.
5: Servirà de porteria Isaac Vila, diu als companys que vagin cap endavant. Es concentren cap a la zona dreta atacant del Cornellà. Serveix a Isaac Vila perquè salti, intenti pentinar-la Marc Esteban, no se'n surt. La pilota que vola sobre el cel de Cornellà, que va a terra Pime, demana falta, anul·lació a l'àrbitre, recupera Moja pel Cornellà amb Aliaga a la dreta per la incorporació de Manel Lozano, el desdoble d'Aliaga. Lozano, la rep ja el 10, Aliaga davant de Marco, amaga, Aliaga, què farà? Doncs a la frontal, amb Moja, la trepitja, la posa dins l'àrea, la treu la defensa del Badalona, salta la Rosa, salta també de la Penya, qui se la queda aquesta pilota, el Badalona o el Cornellà? Doncs sembla que serà Pime, i compta, que és un 3 contra 2, compta, Diawara, dins l'àrea, Diawara, un pel escurat, se li ha fet de nit, el xut fora, molt desviat, ja, o sigui, l'ha fet bé aquí el Badalona, però Pime... jo crec que, no sé si és que la passada que ha fet no ha estat del tot bona, no? Per Diawara potser un pèl massa llarga, i aquí Diawara se l'ha fet una mica de nit.
6: I aquelles manies o aquells conceptes tàctics de tenir els extrems creuats de cama,
5: també.
6: Tom Diawara és esquerrà i la pilota llarga de Pime doncs li ha quedat per xutar-la amb la dreta i no l'ha acabat xutant per mi a dalt del tot còmode, però ja ho hem vist, també el Badalona en possessió bé i ara quan rep pilota es desplega perquè tant a l'esquerra, a l'extrem esquerre amb Joaco com a l'extrem dret amb Tom Diawara, la veritat és que té dos jugadors ràpids i Eric Pimentel el coneixem, pot descarregar també i arriba a la zona de rematada.
5: Diawara dels més incisius en aquest inici de partit, serveix de porteria Isaac Vila, cau a terra Marc Fernández, el capità del Cornellà, demana falta, no la senyala el senyor Heaven. La pilota dividida se la queda Bermo al mig del camp, el Badalona li treu però de forma neta a dos Reis, cau a terra i ara sí que és falta. Està molt encès, l'afició ha vingut avui amb ganes de...
6: I ara ja sí que podem dir, Clara, que està ple del tot.
5: Molt ple, és a dir, hi ha gent dreta per tot arreu.
6: Sí, tenim gent de peu a un pam i mig, vull dir que estem ben plens aquí a la tribuna.
7: Ha arrencat... Digues,
5: ja està. No, res, ha caigut ja a terra Marc Fernández sobre el Badalona sense problemes.
7: Última jornada de la segona divisió en marxa, en joc 4 places per disputar el playoff per pujar cap a primera i se s'ha mogut algun marcador. Molló.
14: Sí, ha marcat les Palmes a Riazor, Deportivo de la Coruña 0, les Palmes 1 i acaba de marcar el Racing 1, Cádiz 0. Gols que afecten també el títol de campió, que també està en joc, hi ha trofeu, per tant, o a Santander o a la Coruña, hi haurà un vent amunt aquesta nit i ara mateix el campió seria el Racing, que està guanyant aprofitant la derrota del Deport. Pel que fa a les posicions de play-off, aquesta victòria de les Palmes el permetria acabar la Lliga com a tercer, l'Almeria seria quart, el Màlaga cinquè i el Castelló sisè. Continuarien fora de play-off Burgos i Eibar. Recordo que hi ha un duel directe, Castelló-Eibar, sisè contra vuitè, que ho marca una mica tot. Les Palmes, Almeria i Màlaga depenen de si mateixos juguen contra equips que no s'hi juguen massa cosa. Les Palmes està guanyant a Riazor 0-1, l'Almeria rep el Valladolid, empat a 0, i el Màlaga juga al camp del Saragossa, també empat a 0. El Burgos, que és el cinquè en discòrdia, rep l'Andorra, de moment també empat a 0.
2: Leganés-Mirandés a les 9, aquí amb el descens en joc. El Leganés li val l'empat i la victòria, el Mirandés només la victòria per salvar la categoria. A Cornellà no hi ha gols, Cornellà 0, Badalona 0, superat el 25 de la primera ja, Clara.
5: Amb joc aturat perquè Isaac Vila, el porter del Cornellà, es queixa a la cama dreta d'algun problema. Per un moment hem dubtat d'ell, de si potser eren aquestes tàctiques que estan tan de moda dels porters de poder fer una pausa perquè puguin aprofitar els entrenadors, i de fet ho estan fent per donar instruccions, però és que el porter suplent del Cornellà, que no és cap desconegut ni molt menys perquè és Rubén Miño, està escalfant a la banda, per tant potser que l'ex del Barça hagi d'entrar, veurem.
6: Sí, Miño ha sigut titular la majoria de la temporada i fa un mes i mig es va lesionar, ha estat un mes de baixa i amb la tornada ha seguit Isaac Vila de porter titular, però vaja, Rubén Miño és aquí a Cornellà, ja fa anys que hi és, una llegenda, i òbviament és campió d'una Champions, per exemple, sí, amb el Barça quan va ser en el primer equip amb Guardiola.
5: Sembla que recupera, però Isaac Vila ja s'ha aixecat, i quan l'àrbitre ho autoritzi, perquè els jugadors estan tornant d'aquesta pausa que han aprofitat d'hidratació, temps mort per rebre instruccions dels seus entrenadors, en Llatge Sanabra i Miquel Azparren, ara sí es podran aprendre el joc amb el servei de porteria per part d'Isaac Vila. 27 ja del partit, 0-0. La setmana que ve la tornada a Badalona.
6: I jo me la jugaria que ha sigut un temps mort encobert.
5: Sí, no, jo també ho he pensat.
2: Perquè pausa d'hidratació no n'hi haurà, o sí, fa prou calor com perquè que n'hi hagi?
5: S'hauria de fer en per un parell de minutets, més o menys.
6: Sí, perquè ha semblat amb una pausa d'hidratació, però l'àrbitre no l'ha assenyalat com a tal, eh?
5: I va el Cornellà, Marc Esteban, l'obertura a la dreta, la pentina a Liaga, intentarà arribar a l'altre costat, Manel Lozano s'anticipa, però De Marco, el lateral esquerre del Badalona, l'envia directament a fora, serveix ja Moja. Anima l'afició local. Jugant Peñalba, amb De Los Santos, a l'esquerra rep ja Gerard González, línia divisòria. Amaga Gerard, se'n va cap a dins, la passada d'espai per a Dos Reis, és boníssima. Bona. Arribarà dins l'àrea, el dorsal 23 del Cornellà, l'ajuda també Marc Fernández, no ho veu clar, Dos Reis amaga, la posa ara sí per Marc Fernández, que tanta bona xilena, era molt difícil, cau a la frontal, se la queda Moja, es fa un petit embolic, encara Moja regira, Moja aguanta, no xuta, Moja l'acabarà perdent el Cornellà, intenta sortir el Badalona amb Diaguara, lluitant aquesta esfèrica amb De Los Santos. Qui se la quedarà? Doncs mira, Diaguara dins l'àrea, la protegeix Diaguara, es queixa d'un cop a la cara.
6: No.
5: El defensa del Cornellà, Peñalba, ho assenyala l'àrbitre. De fet, hi ha dos jugadors del Cornellà al terra queixant-se de cops a la cara de Diaguara.
6: No, clar, han anat a xocar amb Tom Diaguara, que és anar a xocar contra una paret de formigó. I els dos han acabat a terra, i des d'aquí dalt no m'ha semblat la falta que ha assenyat el senyor Heban, eh?
14: Gol de les Palmes de Riazor, golàs de Marvin Park, aquell ex del Castilla.
5: Sí.
14: Bon gol, un xut amb la dreta, pràcticament a l'escaire, el pal curt, per entendre'ns, la posició més difícil segurament per un dretà, des de fora de l'àrea. Depor 0, les Palmes 2, minut 18. Les Palmes jugarà play-off segur, ara mateix ho faria com a tercer classificat. I tindria totes les tornades a casa, clar.
5: Es recupera ja Peñalba, després d'aquesta acció amb Diaguara. Servirà la falta que ha assenyalat Heban. Ho havia fet en curt l'equip local, però diu l'àrbitre que han d'esperar que quan ell ho marqui, ara sí, amb el xiulet, es pot servir.
6: I el Badalona, recordem, que té Miquel Azparren a la banqueta. Durant tota la temporada l'ha entrenat Pedro Dólera, i el Badalona s'ha estat jugant tota la temporada a la primera plaça, juntament amb el Manresa. I en la penúltima jornada hi havia un Manresa-Badalona. El que guanyava en aquell partit pujava directe. Manresa 4, Badalona 0. El Manresa va pujar directe i el Badalona va fer fora l'entrenador, va fer fora Pedro Dólera a falta d'una jornada. I Miquel Azparren, doncs, va jugar l'última jornada i ha jugat, doncs, la primera eliminatòria de play-off contra l'Hospitalet.
5: Compte el xut de Moja, desviat, xut ras, mossegat, lluny de la porteria defensada per Azón.
2: Que l'Azparren, que a mi em recordo una mica, crec que no m'ho comprareu, però
6: quan
2: el veig últimament sempre em ve la imatge de la imitació de Cruyff Cracòvia. Assegut amb reixac, aquella imatge d'assegut amb reixac allà, aquella habitació, doncs em porta a mi aquella imatge d'aquell cavall
6: femení. Sí que té una retirada, Jordi Ríos. Sí que la té una mica la retirada Azparren. A l'època del Sant Andreu, sí. Miguel Azparren deu fer 4 o 5 anys, sí que portava més barbeta i ara ja no porta... Però sí que té aquesta retirada una mica, allà amb el Charlie.
5: Falta el xupa-xup.
6: Amb el Charlie.
2: Charlie o...
6: Sí.
5: Donant instruccions perquè sí, s'ha fet la pausa d'hidratació, també els àrbitres s'hidraten. Moment per donar instruccions, per refrescar-se. No sé quants graus devem tenir a Cornellà. Ara no fa sol, s'ha tapat. I això ajuda, evidentment. Però vaja, calor em fa.
6: Sí que fa calor, sí.
5: Ara calor em fa sempre, ja.
6: Sí.
5: Tots els dies de l'any.
6: I també veiem moltes càmeres
5: 26
6: dins...
5: 26 graus.
6: 26?
5: Això diu el meu mòbil, sí.
6: Veiem moltes càmeres, Clara, dins del terreny de joc.
5: Sí.
6: Perquè això és una cosa que l'he trobat espectacular a nivell de comunicació. El Badalona ha fet un documental
5: Durant
6: la temporada. O sigui, si la gent aficionada al futbol català va al YouTube del Badalona, cada setmana pengen un capítol

0: Ullés, Albert.
1: Sí, amb llançament fora del Ciudad Real, recupera el Granollers, que ataca ja falta sobre Palomino, 19-16 aquest més 3, de moment amb situació absolutament controlada, necessita un punt al Granollers per classificar-se per la Lliga Europea, la Copa EHF de tota la vida, que li van canviar el nom, la segona competició, la segona màxima competició europea, que aquesta temporada ja ha jugat al Granollers i que vol tornar-la a jugar la temporada vinent. De moment amb aquest més 3 atacant, primer minut de la segona part.
0: Encara no ha arrencat la segona part de partit del Barça, guanyant de 4 a la pista del Logroño, el Castelló-Eibar, el duel directe, continua empatat a 0, Molló.
2: Sí, tot i que està sent una llau d'oportunitats i d'atacs del Castelló, de l'equip local, però de moment no hi ha gols de Castàlia. Castelló 0, Eibar 0, minut 23 de la primera part. Les Palmes, Almeria, el mateix Castelló, i me'n deixo un, que és el... ara us ho diré, el Màlaga, jugaria en el playoff.
0: Amb el Burgos i l'Eibar fora, ara mateix, si acabés així la jornada, aquesta última jornada de segona. Cornellà, 0-0, 33, superat ja de la primera part, Clara.
3: Sí, ho intentava ara el Badalona, però pot córrer el Cornellà, el contraatac amb dos Reis, molt sol, l'acaba perdent, però mira, se la queda Lozano a l'altre costat. La demana al mig Marc Fernández, que està completament sol. Rep ja el capità. A l'esquerra s'incorpora Gerard González. No l'ha vist. No l'ha vist Marc Fernández, que se'n va cap a l'altra banda. Estava sol. Aliaga al mig amb Moja. Aquest amb De Los Santos, el dorsal 20, que creua la divisòria. Avança metres. Aixeca el cap. Gerard González ja rep. Prop del vèrtex, Gerard. Gerard amaga. Encara Gerard intenta superar a Iaia. Posa bé el cos. I serà porteria, se l'ha acabat el camp aquí a Gerard. Bona acció defensiva del jugador del Badalona. 34 de partit, 0-0 en aquest duel d'anada. Dos equips que busquen pujar a la segona federació. Plantarà la pilota a Zon, el porter del conjunt badaloní. Servirà en curt o en llarg? Doncs en llarg. Buscant a Juaco a l'altre costat, s'anticipa bé, però De La Peña se la queda. El Cornellà arrenca Lozano. Lozano s'ha fet un petit embolic, la lluita amb Bermo, recupera Bermúdez pel Badalona, comença a córrer el 14, ja és al camp contrari. Juaco, Juaco retalla cap a dins, Juaco enrere, tocant el Badalona. Ui, ara aquí no s'han entès entre De Marco i Juaco. De Marco ha fet una passada endavant, ha anat directament al cos de Juaco, que no ha pogut controlar. La pilota surt a fora, servei de banda just a la línia divisòria del costat dret, favorable al Cornellà.
4: I si algú sent De La Peña, sí, i diu, ostres, és De La Peña, doncs no és Ivan.
3: Tot i que es diu Ivan.
4: Tot i que es diu Ivan, però és el fill d'Ivan De La Peña, que el tenim, l'hem vist jugar amb molts equips d'aquí del futbol català, i ara el tenim aquí a Cornellà. La veritat és un jugador molt diferent al que era el seu pare, és un jugador alt, és un jugador físicament potent, tècnicament també bo, però el pots veure jugant de central, fins i tot de pivot, i moltes vegades veus a Ivan De La Peña pare també, doncs, seguint el seu fill en aquests camps de casa nostra.
3: Compte aquí, digues, pots
0: parlar. No, que ahir el vam veure, Ivan De La Peña abraçant-se efusivament a Luis Enrique, a la gespa de Budapest, després que Luis Enrique fos campió de la Champions amb el PSG. Vaja, representant i bon amic de Luis Enrique, sí. Ivan De La Peña.
2: Per cert, a París, s'ha acabat ja la primera part de la festa. Jo crec que han anat amb gairebé dues hores de retard i han estat mitja hora al Champs-de-Mars, a París, a tocar de la Torre Eiffel. I ara ja cap al Parc dels Prínceps, però vaja, jo m'espero dues hores per tenir 20 minuts allà els jugadors i, bueno, molt content, potser no estaria ara mateix,
3: La de l'Arsenal, què tal?
2: Bé, ha estat una rua de dues hores llargues i, clar, no hi havia eufòria, però hi havia aficionats i els jugadors, bé, no hi havia primers plans, era una vista tipus dron, perquè m'entengueu, una vista aèria, i, clar, no he vist primers plans dels jugadors, però a la sortida sí que he vist algunes cares i, home, bé, estàvem prou contents.
3: Bé.
2: Sí, clar, vull dir, un cop t'hi poses, no? Tampoc et presentaràs allà amb morros i...
4: Ja que em conviden, no?
2: Sí, no? Vull dir, s'hi han posat bé.
3: Té una falta al Cornellà al mig del camp. Preparat per servir la Marc Esteban. Veurem si la penja, si juga en curt, perquè tampoc no hi ha gaires efectius per davant, per tant, jugarà en curt enrere. En Peñalba. 37 de partit, de los Santos, pressionat per la Rosa, la trossada és un altre cop per Penyalba, la pressió de Pim és bona, tot i així ho supera bé el Cornellà.

0: De Los Santos posa el cos, no hi ha falta, la combinació amb Gerard és bona, encara De Los Santos, De Los Santos se'n va cap a l'àrea, és dins ja, De Los Santos, ningú l'atura, la jugada individual, a punt de caure, a punt de fer el penal, la recull Lozano enrere, no s'entra, no arriba ningú, s'ha passejat per l'àrea petita la pilota, no ha arribat tot res, tampoc Marc Fernández que corria per allà, però quina acció, primera de Los Santos, que semblava que s'ho pagava, que no se'n sortia, i ho ha anat fent, i a punt han estat de fer-li penal. No sé què hagués passat si s'hagués deixat caure. Ha aparegut després llavors Lozano de l'altre costat, però ningú ha pogut rematar-la.
1: Sí, sí, ha començat a conduir. De Los Santos era el central, eh? Bruno Lorente De Los Santos ha començat a conduir. Cap jugador del Badalona li ha saltat en defensa i ha acabat a dins de l'àrea i creant la millor ocasió del partit ara mateix per part del Cornellà.
0: Que recupera un altre cop a zona de tres quarts. Esteve a l'esquerra amb Gerard González. Bons minuts ara del Cornellà, que mica en mica ha anat millorant en el partit.
1: Sí, després de la pausa d'hidratació, sí. El Cornellà està pressionant alt i el Badalona no li està sabent sortir en aquesta pressió alta.
0: Mira, que una bona combinació ara amb Moja, que és alt com un Sant Pau. Moja, obertura a la dreta. Aliaga, cap a dins se'n va Aliaga, combinant amb Esteban. Marc Esteban amb De Los Santos. Un altre cop a l'esquerra, sol Gerard González. Prefereix jugar per dins, però amb Dos Reis. El cop d'Esperó, aquí ha volgut lluir-se massa. Leo Dos Reis, la pilota surt directament a fora, no ha pogut arribar. Gerard González, porteria pel Badalona.
1: Aquesta punta d'atac que té el Cornellà, que són Dos Reis i Marc Fernández, són dos jugadors que es combinen molt bé un amb l'altre i es complementen molt bé. Marc Fernández és un veterà, la gent de Tarragona el coneixerà, va jugar allà moltíssimes temporades, i Dos Reis és un jugador més ràpid, més àgil, més espigat, i que es combinen molt bé els dos en punta d'atac, Marc Fernández i Leo Dos Reis.
2: Tenim ja guanyador de l'última etapa del Giro d'Itàlia en final a Roma.
3: Sí, Jonathan Milan ha guanyat l'esprint aquesta última etapa i ara mateix arriba Jonas Vingegaard, agafat de la mà amb tots els companys del Visma, gairebé cau, sí, a Maglia Rosa, però ja era un cop, havia travessat la línia d'arribada. Jonas Vingegaard, guanyador d'aquest Giro d'Itàlia i fent el trident, el triplet de grans voltes amb Tour i Volta a Espanya.
2: Com ha rebut l'afició del Palau els jugadors i a Xavi Pasqual, Dani Aguilar?
4: Deixa'm dir-te que no t'ho sé dir, perquè és que no hi ha gaire gent, Xavi, i aquesta és la realitat, em sap greu, però és que ara mateix sí, hi ha hagut aplaudiments, hi havia banderes voleiant, banderes del Blaugranes que han situat a cada seient d'aquí del Palau Blaugrana, però és que ara mateix el Palau Blaugrana, en el partit més important o un dels més importants de la temporada que pot determinar la trajectòria en el tram final de curs, presenta una entrada pobra. T'ho diria, diumenge a 7 de la tarda no hi ha absolutament, diguem-ne, per un aficionat al Barça, altre lloc millor on anar, doncs noi, tampoc està ple, però en qualsevol cas, aplaudiments per a l'equip i no cap mostra d'enuig o de reacció de cap tipus en contra de cap dels estaments del Barça.
2: Hola, Jordi Colomer, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: I el partit, ho dèiem, és, vaja, importantíssim pels dos. El València, si guanya és segon, si perd és cinquè. El Barça, si guanya és tercer, si perd és cinquè. Vull dir que és un partit molt i molt important.
5: És un partit clau per la classificació, per saber els nostres plans de la setmana que ve.
2: És correcte, també.
5: Encara no sabem a diumenge.
4: Sí.
5: Nosaltres ens podem queixar, però imagina't si ets el delegat, per exemple, a la Penya, que a hores d'ara encara no sap si ha de treure bitllets d'avió i nit d'hotel a Vitòria, sí, o s'estalvia aquests diners per estar aquí.
4: Això el de la Penya, que juga dimecres, però és que el Barça, sí, Déu no ho vulgui perdi, juga dimarts a Múrcia. És que és una barbaritat el partit d'avui.
5: Sí.
2: Sí, o el València a Bascón, a Vitòria, no? Si perd avui.
4: Correcte. Sí.
5: Molt ben fet tot.
2: Sí, molt. No. Molt ben organitzat.
5: Sí. Ja vam tenir la Copa del Rei amb un sorteig sense el quadre definitiu, doncs playa passa'm igual.
4: Sí, això és perquè no ens ho deixen a nosaltres fer-ho. Ha arrencat el partit ja i ha arrencat amb una cistella del Toko Şengeli, el Barça que ha sortit amb Juan i Marcos, amb Panther, amb Parra, amb Şengeli i amb Billy Hernán Gómez, avui amb Miles Kale, el nord-americà descartat, i Yusuf Afol, lesionat, són les dues absències. Empata Nil Saco, 1 minut i 5 segons de partit, Barça 2, València 2.
2: Quan li queda la primera part a Cornellà, Clara?
0: Dius, perdona?
2: Quan li queda la primera part?
0: 3 minutets més afegit, que alguna cosa tindrem entre poses d'hidratació, la lesió d'Isaac Vila, i ara també hi ha hagut una atenció a Pinyol, el futbolista del Badalona, ja recuperat i sobre la gespa, però estem ja al 42.
2: I marca el Depor a segona, Mollom.
3: Sí, escurça diferències, Depor 1, Les Palmes 2 i fa el segon al Racing, Racing 2, Cádiz 0. Per tant, continua sent campió el Racing, el Depor segon, els dos ja han pujat a primera, i en playoff ara mateix Les Palmes, Almeria, Màlaga i Castelló. Per aquest ordre quedarien fora Burgos i Eibar.
2: El guanyador d'aquesta eliminatòria catalana juga amb rival gallec a l'eliminatòria ja definitiva, aquesta sí, ja per pujar cap a la segona federació. El sorteig es va fer just quan es va acabar la lliga regular i va donar, doncs, això, que es juntaria Galícia amb Catalunya, aquesta última eliminatòria. Avui l'Atlético Arteixo ha guanyat 2-1 contra el Compostela. D'aquesta eliminatòria sortirà el rival de Cornellà o Badalona en l'últim ja enfrontament per decidir qui puja cap a segona federació.
0: Molta unió Catalunya-Galícia en totes les eliminatòries, no? Veig...
1: I la sorpresa de l'Arteixo, perquè Compos era el grandíssim favorit per pujar a tercera federació ja des de principi de temporada allà a Galícia. No ho ha fet amb l'ascens directe i era el favorit per al play-off, i a veure què passa en la tornada, tot i que ve amb una derrota, el Compostela li serveix el que explicàvem abans, Guanyant per només un gol a casa, anirien a la pròrroga, però la pròrroga va a favor del Compostela, que si m'he de mullar, jo crec que serà un dels rivals d'O Badalona o Cornellà.
0: Movent el Cornellà precisament amb Moja, obertura de dreta per Aliaga. La combinació amb Lozano no és bona. Recupera Bermúdez al mig del camp, jugant amb Juaco, protegeix bé Juaco enrere. La passada a l'espai per Pime. Ui, Pime, ha posat bé el cos. Compte Pime, que ha superat l'entrada de la Penya. Encara Pime, era de Penyalba, perdó. Pime, ha fet un embolic. I Penyalba li guanya el duel per esmenar el seu error. Intenta sortir el Cornellà amb dos reis. Molt sol a l'esquerra, es veu obligat a protegir, esperar que arribi un company. No la passa i la perd. Recupera Yaya, la passada per Pime és boníssima. Pime, el control dins l'àrea, fora de joc. Fora de joc de Pime, en tot cas. Isaac Vila havia aturat bé la rematada amb l'esquerra i Pime, no sé si és que ha pres mal o ha fet un senyal ara. No, recupera Pime. Ja estava agraint al seu company la passada. Estava, però, en posició antireglamentària.
3: Gol que canvia coses del Màlaga-Saragossa. Saragossa 0, Màlaga 1. Ara el Màlaga és tercer, Les Palmes 4, Almeria 5è, Castelló 6è en aquest play-off d'ascens de primera divisió. Fa el tercer el Racing, serà campió. Racing 3, Cádiz 0.
2: A Granollers tot controlat, Albert.
6: Està guanyant de 7 el Granollers. Màxim avantatge, Freiking Granollers 26, Ciudad Real 19. Ha hagut de demanar temps mort al conjunt visitant, que el dirigeix un exjugador, diria, històric de l'Asobal, Santi Urdiales, de finals dels 90, principis del 2000, del Teca Cantàbria, del Ciudad Real, de l'Ademar, del Portland San Antonio, que està veient com el Granollers ha eixamplat fins a 7 gols la diferència. Ara marca el Ciudad Real, 26-20, però la situació ultracontrolada, menys de 20 minuts per certificar la classificació europea del Freiking Granollers.
2: En futbol sala, Albert, el Jaén a la pròrroga guanyant 5-3 contra el Pozo. El partit ha acabat amb empat a 3 i ara sembla que els andalusos podran forçar el tercer partit, que jugaria a territori murcià la setmana que ve.
6: Quin equip, quina... Vaja, ultracompetitiu, tot i que es va salvar sobre la botzina els 8è, 7è, i classificant-se pel play-off, però més enllà de la competició domèstica, ha guanyat les dues copes. I ara plantant guerra, batalla al Pozo Múrcia. Per tant, molt de mèrit també a la temporada del conjunt andalús.
2: Cornellà 0, Badalona 0, l'afegit ja. N'hi queden menys de 3 minuts d'afegit en aquesta primera part.
0: S'han afegit 4, hem superat ja el primer minut. Movent la pilota al Badalona per l'esquerra. S'equivoca la Rosa. L'últim en tocar és el capità del conjunt badaloní. Servei de banda pel Cornellà, prop de la seva àrea. Sense gols i amb l'aproximació més clara del conjunt local en aquella centrada de Lozano, que no ha aconseguit rematar ni Marc Fernández ni dos reis. De la Penya, pilotada directament a fora, la pilota que de fet surt del límit del terreny de joc, ha anat a parar al camp annex que hi ha aquí al costat de l'estadi del Cornellà. Servirà de banda el Badalona des de l'esquerra.
1: Tots dos amb bastantes ganes de queixar-li la mitja part, clar.
0: Sí, poques presses,
1: Sí, sí, sí.
0: Poca energia, ja amb aquest 0-0 no volen prendre mal en aquests dos minutets que queden d'afegit.
1: I veient una mica la graderia, Clara, i fent estudi de mercat,
0: ai,
1: el granissat de llimona es porta bastant, eh?
0: Sí.
1: Ep, ep, a veure la mitja part, però es porta bastant, veig.
0: Potser anem a buscar un nosaltres, també.
1: Sí, sí, sí. No sé si algun va amanit, però molt de granissat de llimona.
0: Compte, llavors, a la passada l'espai no és bona, tot i així la recull a Pime. Pime en el duel amb Marc Esteban, acaba caient a terra, no hi ha absolutament res. Li diuen de tot a Pime, porten tot el partit dient-li de tot.
1: És un jugador que sí, es fa poc que estimar per l'afició visitant. D'aquelles miradetes, fa petons, guinya l'ullet, davanter, dedica gols, i aquestes coses la gent se n'en recorda. La gent se n'en recorda dels partits que s'han jugat durant la temporada.
0: El servei de banda que efectua De Los Santos, saltava, no ho ha fet finalment Marc Fernández. La toca Bermúdez buscant a Pimentel, l'avantatge és per De Los Santos, qui baixa aquesta pilota, qui la baixa, no ho fa Moja, tampoc ho farà de moment Dos Reis, bon detallet de Dos Reis amb aquest barret per mantenir la possessió, ara sí, Marc Fernández enganxat a la línia, enrere amb De Los Santos, haurà de jugar més enrere amb el porter perquè la Rosa pressionava amb tota l'energia del món, últims 40 segons. Moja ha trobat espai per dins del Cornellà, ara Aliaga, ja és a camp contrari, Aliaga la passada amb l'exterior buscant a Marc Fernández, queda curta, la té Bermúdez al mig del camp, supera l'agafada d'Aliaga, xiularà la falta finalment Heaven perquè no ha pogut ja continuar el 2-14 del conjunt madalúnic, volia servir ràpid, ho fa ara, últims 20 segons, 0-0, això crec que ara sí que ho pausarà el Badalona. Jugant la Rosa, la mitja punta, la Rosa la protegeix, l'aguanta, enrere, Pinyol, la passada a l'espai buscant a Diaguara, l'avantatge és per Isaac Vila, pel porter local, i això crec que morirà aquí, doncs mira, potser deixa un altre, Marc Esteban, ui, la falta per darrere, la càrrega de Diaguara, no la xula finalment l'àrbitre, diu que descans, ho celebrarà Miquel Azparra en l'acció defensiva del seu jugador, sense gols de moment, a Cornellà en aquest duel entre el conjunt local i el Badalona, en aquesta segona eliminatòria. Entre tots els equips del partit d'anada, més ocasions pel Cornellà, més arribades en perill en aquest tram final de la primera part, però el gol de moment que no arriba.
2: Tot en la primera part, digues, Marc.
1: Sí. No, que veia que justament Jaume Pinyol en aquest final de la primera part demanava el canvi o que es notava malament,
0: Ha estat atès una estona.
1: Sí, o sigui que veurem què passa en el final d'aquesta primera part en el vestidor.
2: 0-0, refrescar-se, que bé, bona falta els hi fa també els jugadors en aquest descans. Cornellà 0, Badalona 0. Gol important a segona, Molló.
3: Del Burgos, que entra en play-off, en surt el Castelló. Burgos 1, Andorra 0. Ara tercer Màlaga, quart Les Palmes, cinquè Burgos, sisè l'Almeria. Compte l'Almeria, que començava tercer la jornada, i ara és sisè, està empatant a casa amb el Valladolid, Almeria 0, Valladolid 0. I queden fora de play-off, com dic, el Castelló, que està empatant a casa amb l'Eibar, justament també queda fora l'Eibar. Setè el Castelló, vuitè l'Eibar. Un gol de qualsevol dels dos els fa entrar en play-off.
2: Al Palau la cosa no ha començat bé, Dani.
7: Menys 8 per al Barça, 10-18, de fet, ha obligat a la trajectòria del partit Xavi Pasqual a demanar un temps mort, ara recupera la pilota un dels retornats, Will Clyburn, però no ha començat bé el Barça, o ha començat molt bé el València i molt efectiu, trobant, això sí, bones situacions. El Barça ara mateix jugant compta amb Satoranski, Laprovittola, Clyburn, Schengelia i Vesely. És a dir, un quintet que feia mesos que no podíem dir, Colo.
5: El cinc dels ressuscitats,
7: sí,
5: podríem dir. I sí que, en el que deies, canviarà el partit quan el Barça comenci a defensar. S'ha fallat un únic tir al València, i no perquè hagin estat tirs de grandíssima qualitat, sinó que esmaixades, només hi ha hagut un tir de Cam Taylor contestat, la resta han estat atacs molt fàcils del València.
2: Després de l'última cistella del València, ens han mostrat la realització Xavi Pasqual i feia un gest claríssim de vinga, nois, ens hi posem o què passa?
7: Sí. Perquè realment l'entrada no és, l'entrada al partit, en general, tot l'ambient no és com vaja, ara pilota perduda de Clyburn a Satoranski. No és, mira, ara sol, el triple de Brancú, va, diu triple, noi.
5: Papi Brancú, sol. S'ha enganxat a tots a l'atac, no hi ha hagut marge de tornar, però Clyburn ha encadenat una pedrada i una pilota perduda, però sí que són nova mostra de que no estan al partit.
7: Ui, ara el vol de Jan Vesely, es maixa Vesely, un Vesely que, per cert, abans del partit li han fet un homenatge 2+1 de València. No ens deixen ni tan sols explicar les coses. Que ràpid van aquesta gent. 2+1 de Costello en transició defensiva del Barça, l'entota, l'entota. Deia que a Vesely li han fet un homenatge curt, escuet, abans del partit, amb el dorsal 6, entrevant-li una samarreta amb el dorsal 6 enquadrada, i vaja, rebent els aplaudiments dels aficionats. Recordo que Vesely ja va anunciar fa unes setmanes que es retira al final d'aquesta temporada.
2: Sí, plega, del tot. I ara el tornarem a veure una pista de bàsquet, un dels grans del bàsquet europeu de l'última dècada llarga. 2:15 d'avui, t'he de fer una pausa, que si no ens la mengem, ara tornem.
8: Superesports amb Xavi Puig.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
10: Ocasión Plus.
11: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
12: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
13: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: RAC 1. A RAC 1 hi ha un podcast que parla de tu.
14: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
8: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
14: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
8: A RAC 1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. 6a temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
15: RAC 1
8: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
16: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
8: Escolta'ns al cotxe
16: amb l'aplicació connectada a Android Auto
8: i a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
16: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
17: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
10: Ocasión Plus.
11: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
18: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
12: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
13: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: Superesports amb Xavi Puig.
19: I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty.
2: 13 minuts i 8:15 del vespre. Superesports a RAC1 fins a les 11, que agafa el relleu al Tu diràs amb l'Aleix Pariser per arribar a la 1 de la matinada. En partit de bàsquet al Palau, en partit del Granollers també, que el té sentenciat a la Lliga Sobal, l'última jornada per assegurar posició europea. Albert.
6: Sí, totalment sentenciat. Guanya de 9, Freiking Granollers 34, Ciudad Real 25. Un festival aquesta segona part dels homes d'Antonio Rama, que ara estan gaudint i que ja veuen que tenen a tocar la posició europea de cara a la temporada vinent. L'infern granollerí també, evidentment, celebrant-ho a la graderia en una de les millors entrades de la temporada. menys de 8 minuts perquè s'acabi la Lliga Asobal al Palau d'Esports de Granollers.
2: El Barça guanyant de 12 també de manera clara a la pista del Logroño, 24-36 per tancar d'aquesta manera la Lliga. El campió, l'equip d'Antonio Carlos Ortega, el descans Cornellà 0, Badalona 0, l'eliminatòria per pujar a segona federació, la segona de les 3 que ha de superar l'equip català que superi aquesta, i a segona, moviments interessants en aquesta última jornada, el playoff en joc, Molló.
3: Marca el Castelló en el duel directe entre equips que volen jugar al playoff, Castelló 1, Eibar 0, el Castelló entra en playoff i en cau l'Almeria, que començava la jornada com a tercer. Ara mateix, Màlaga tercer, Les Palmes quart, Castelló cinquè, Burgos sisè. L'Almeria empata a casa amb el Valladolid. Un gol el fa entrar en playoff.
2: He anat tard al Palau, Dani, perquè... perquè és un drama, això, eh?
7: És un drama, Xavi, és un drama. Acaba el primer quart, el Barça perd de 14. De 14. Mira, el millor està passant ara mateix, que és el grandíssim Edgar Fornós intentant animar l'afició i a fe de Déu que ho aconsegueix, perquè, de veritat,
2: mèrit, eh?
7: El primer, sí, el primer quart del Barça és... Vaja, és molt dolent, és molt dolent. No vull dir paraules més gruixudes, però ho és a tots els nivells. Ho és per intensitat, per concentració, per encert... no sé, amb tots els efectius, és com si pràcticament no haguessin... Vaja, és que no han jugat junts durant molt temps, estic d'acord. Però el primer quart, aquest 14-28...
5: És una mica com aquests partits que hem vist entre equips que no s'hi jugaven res l'última jornada i era allò per passar l'estona, doncs com si el Barça no s'hi jugués res i en canvi el València sí. I València perquè encara de sort que ha fallat 2-3 tirs alliberats, però que eren triples completament sols, sobretot a Branco Badio que no està encertat, un d'Omar Imur que també ha fallat, però el nivell d'atenció i concentració del Barça en el primer quart ha estat del tot inexistent. Veurem si entren al partit, perquè sabem que el València, amb tot el talent ofensiu que té, si a sobre els deixa safa confiança d'entrada, et poden fer un descosit.
2: Sí, és que la roda de premsa amb el que hem vist al parquet del Palau, vull dir, que sembla que dius, hòstia, em vas voler enrenar l'altre dia, Pasqual, com vas dir jo, que va donar opcions de guanyar la Lliga i que l'equip... recuperava efectius i que l'equip el veia ficadíssim per afrontar aquest tram final de temporada. La sensació és totalment al revés. La sensació és que l'equip ja gairebé està dient, bueno, aquesta temporada marxem gairebé la meitat, marxa l'entrenador, anem a acabar com puguem i l'any que ve serà una altra història.
7: No, i jo m'ho vaig creure, Xavi, i em consta de fonts, diguem-ne, properes al vestidor, que aquest és el plantejament, que els entrenaments estan anant com avions, que té tothom disponible, que hi ha una voluntat de les dents per molts dels jugadors que poden marxar, alguns dels quals ja ho sabem, per Jan Vesely i l'ascendència que té el grup, el triple de Cam Taylor falla, encara bo, però el rebot ofensiu un altre per Pradilla. Doncs, noi, del dit al fet, hi ha un univers que ara mateix s'està desenvolupant al parquet del Palau Blaugrana. Un altre rebot ofensiu del València. Cistella de Montero, que no hi va. Encara bo que estan desencertats, com a mínim, en aquesta primera possessió, que ja han disposat de tres opcions.
5: El millor equip en el rebot ofensiu de la Lliga, i ho està mostrant.
7: Sí, però sembla que el Barça no ho sàpiga. Satoranski. Satoranski a dins, amb Billy. Anota Billy Hernán Gómez i treu la falta. Vinga, va, som-hi. La millor notícia és que això ha passat molt d'hora. 16-28, encara tot el segon quart per disposar-se. Més 12 per al València. És que, a més, feia... Si és que el Jordi i jo estàvem fins i tot estranyats de feia tant de temps que no estiguéssim aquí junts, carai. Vull dir, feia molt que no li donaves un partit a l'afició. Doncs una miqueta de la sortida de partit.
2: Trobava a faltar, no? Oi?
7: Sí, sí.
5: Ah, ens enviem missatgets sí, i tot. No,
2: de bona nit.
5: L'amor es manté, però a distància, clar.
7: Sí, sí, sí, no et mentiré. Quantes hores? Podríem calcular la quantitat d'hores que hem passat tu i jo aquí junts els últims 3 anys, estimat. I per molts anys més. 17-28. Sí, tant de bo al Barça li vagi una miqueta millor. Montero, cap a De La Rea, el millor jove de l'ACB, avui designat. Jan Montero, el problema davant de Miles Norris, la té el 8 de València, step back, el triple, no hi va, el rebot, oi, s'estorben entre Núñez i Billy, però acaba capturant-lo al 17 del Barça. Ara mateix, director d'orquestra, al tercer base... Vaja, de fet està compartint pista amb Satoranski. Ui, perd la pilota Núñez, Montero li roba i anota Montero, mare meva.
5: Posen moltes mans en Montero, més és el novem pilotes robades i massa bot de Núñez per generar molt poc.
7: A nivell d'intensitat és abismal la diferència que hi ha entre un i altre equip. Brizuela, menys 13 del Barça, 17-30 amb Satoranski. Satoranski, penetració de Sato, s'aixeca Sato, no, el rebot és per Núñez, la penetració de Núñez, anota Juan Núñez, vinga va, 19-30, a 8-17 per al final del segon quart. El triple que vola de Pradilla, no hi va, el rebot és per Brizuela, un home que avui té sensacions contraposades, ara te les explico. El triple de primeres de Brizuela que falla, i a l'altra banda hi ha Jan Montero i treu la falta, i serà de a baix o a dalt? Noi, indica-m'ho. No ho saben, increïble, ara mateix no ho saben. Estan parlant amb Emilio Pérez Pizarro, l'àrbitre principal, i què? Doncs sí, de llançament, no? Sí, sí, de llançament, per tant anirà a la línia de tir lliure. Però de dos o de tres? Està indicant dos?
2: Doncs no ho sé, No tinc dubtes si és de dos o de tres. Aquesta llançament ja queda clara, perquè ell ha parat de botar i fa ja una passa.
7: Però ja em pensava que era molt lluny. Jo crec que ara està indicant dos.
2: Uf.
7: Dos.
2: Sí. Trepitja el peu de Núñez, que sí que sembla que estigui dins de...
7: Sí, que està trepitjant la línia. Sí. Deia això de Brizuela, perquè Brizuela és un dels màxims seguidors de l'Arsenal que jo, he vist pràcticament mai de cap equip, llevat de Jordi Colomer i Manchester United, i l'home estarà content per la Premier, però evidentment trist pel que va passar ahir.
5: Des d'aquí felicitar l'organitzador de la Rua.
7: Increïble. Abans ho deia Jaume.
5: De la Lliga.
7: Escolta'm, però quina idea és aquesta? Però a qui se li acut?
2: Aviam, estan celebrant una lliga, Vull dir, un aficionat del United, no sé jo què critiquen tant,
7: Un moment.
5: Som vius.
7: Un moment. La setmana que ve m'estàs dient que no hi ha dies per algun moment...
2: Home, però se'n van, tota aquesta gent. Tenen el Mundial.
15: La clava, és que van concentrats dilluns. De fet, estan fent ara la concentració ja de les seves eleccions. Tenen un permís extra per haver jugat a la final de la Champions.
7: Ja, val. Però és que enfatitza encara més... Però sublima el concepte pupes. És increïble.
2: Sí, però fa molts anys que no guanyem en la Lliga.
7: Que pot celebrar una.
2: Com?
7: Que dic que en pot celebrar una, no? Vull dir, l'has de celebrar així amb el gust de boca, precisament per això que dius, Xavi.
2: Però és que no has tingut una altra opció.
7: Ja.
2: No?
7: No.
2: La final de Champions,
15: no han tingut data.
2: Després de guanyar la Lliga. Jo és que no li trobo... És ja que no, és un dia que estàs fotut per... Però jo està bé que posin en valor haver guanyat la Premier després de tants anys.
7: I tant.
2: I més el que suposa allà guanyar la Premier, que se li dona molt valor a la Lliga.
7: I estic totalment d'acord, Xavi, però que em refereixo que ja és mala sort, noi, que un any que això celebra vinguis d'aquí. És això.
15: Clar, tu te la jugues a que facis el ple i, clar, imagina't aquesta Rua amb Lliga i Champions. Uf, clar, és l'hòstia.
7: Està brutal. Sí.
15: Però...
5: No calia.
7: Panther, la penetració de Panther, cap a fora, Miles Norris, no ha passat res al partit del triple de Miles, no, el rebot és per ells, 19 punts. El Barça, 32, al València.
5: No és el dia dels triplistes, 0-5 al Barça, però tampoc està molt, molt millor València. Sent el millor de la Lliga, està amb un 3-12.
7: Álvaro Cárdenas amb la pilota, el nano que ha retornat de Grècia, del Peristeri. Molt bona pinta aquest jove que va signar el València, el va cedir, i ara el recupera per al tram final de temporada. Triple de Cam Taylor a la cara de Schengelia.
5: I a la meva.
7: 19-35, més 16 per al València.
5: Quin inici de partit avui de Cam Taylor, Liderà en València des del salt inicial.
7: Panther.
2: S'acaba el partit a Granollers amb la classificació del Granollers per Europa, Albert.
6: Sí, 38-29, ha guanyat de nou el Granollers, per tant certifica la tercera posició, empatat amb el segon, i jugarà també la temporada vinent la Lliga Europea. Ens hem de treure el barret amb el Granollers, que temporada rere temporada lluita per la Lliga dels Mortals, per aquesta segona posició per darrere del totpoderós Barça. En aquest últim partit, entre d'altres, d'Antonio García, l'exjugador i aquesta temporada segon del tècnic Antonio Rama, i també s'acomiada Sergi Franco, el capità aquesta temporada, que marxa a jugar a la Lliga Suïssa. Els jugadors dels dos equips se saluden després que el Granollers hagi fet la pinya per celebrar aquesta tercera posició i la classificació europea.
2: Es tancant de manera excel·lent el Granollers aquesta temporada, i jo crec, si no la parella, com a mínim una de les integrants de la parella arbitral, també deu ser el seu últim partit, perquè se la veia molt, molt, molt emocionada ara sobre el parquet del Palau d'Esports. Després d'aquesta victòria del Fracking Granollers contra el Ciudad Real. Partit del Barça, encara un minut per jugar-se, guanya de 12, 28-40 a la pista del Logroño.
15: I el descans tota la jornada de segona. Ara mateix els play-offs serien Burgos-Màlaga i Castelló-Las Palmas. L'Almeria, que començava tercera, ara mateix queda fora de play-off juntament amb l'Eibar. Però un gol de l'Almeria faria que tot quedés com començava la jornada, que és el més habitual en aquests casos, que tots guanyin i acabi tot plegat com estava.
2: Punt d'arrencar la segona part, del Cornellà 0, Badalona 0, el Palau guanya de 18 al València, Dani.
7: Màxima diferència, 6-0-4 per al descans, 19-37, més 18. En aquesta calorosa tarda aquí al Palau Blaugrana, servirà Juani Marcos, el Barça jugant amb Juani, amb Panther, amb Parra, amb Norris i amb Toko Şengelya, amb Şengelya al 5. Bloqueja Juani a Toko, Toko amb la pilota, davant d'ell Costello, la penetració de Toko contra el món, no hi va, el rebot és per Kevin Panther, com a mínim una oportunitat més. Sí, l'àrbitre diu que ha tocat en ella, sí. La té Joel Parra, defensat per Álvaro Cárdenas, intenta imposar la llei física, la mare que em va matricular, envia Parra directament a fora.
5: Com estan saltant, amenaçant amb el 2 contra 1, posant mans... fa dos atacs, Panther ha tirat amb dos jugadors enganxats. Vull dir, la diferència de tensió defensiva entre un i l'altre equip és brutal.
7: 5-37 per al descans, la té Cam Taylor, Taylor amb Cárdenas, bloquejat per Matt Costello. Déu-n'hi-do, Cárdenas, la velocitat que té és elèctric. Mira, ara encara a Şengelya. Abans ja n'ha fet una, Cam Taylor, línia de fons, doncs com a mínim
5: no ha trepitjat peu, banda. Diria que amb els dos directament.
7: Ha trepitjat banda, sí, serà pilota per al Barça. Però escolteu, escolteu.
15: No, clar, és que clar, la gent... És que li està donant.
5: Hi ha minut que no se n'havien enterat.
7: Això és un partit... Escolteu. És que és... Em perdó, És acollonant. Això és un partit...
0: Sembla com a Benny Maccabi o un d'aquests.
7: Exacte. Això és el partit... Sembla exacte, quan s'hi ve a porta tancada. Té raó la Clara. És un dels principals partits de la temporada. És un partit que pot dirimir si tens un quadre que et podria apropar una final. Tio, vull dir...
5: A més, serà moment que a més a Madrid estan baixes, vull dir que...
2: Bueno, és una mica la resposta, vull dir, no hi ha xiulada, però és la resposta cap a la temporada, cap a la manera de gestionar la secció, també cap a aquest adeu, no?, de Xavi Pascual prematur, quan semblava que començava un nou projecte. No hi ha xiulada, però hi ha una indiferència que de vegades és més preocupant fins i tot que una xiulada, que vol dir que la cosa està viva. Quan hi ha indiferència...
7: Estic molt d'acord. Hi
15: ha un aficionat a la prèvia que ho deia.
7: Sí.
15: Que s'està desenganxant de la secció.
7: Exacte. Que ell portava, allò havia seguit els últims 3-4 anys o abans a tot arreu al Barça i que ara... Jo em quedo molt amb aquesta frase. Aquesta és la que més em dol. Aquesta és la que més llàstima em fa i que no és la primera vegada que ho comentem. Que és aquell aficionat que diu, bueno, a dia d'avui si vinc. I si no, doncs tal dia farà un any. I aquest és el gran drama de la secció. Guanyes, perds, tens un projecte, no? Val. Però que hagis fet...
2: Què passa, Clara? Gol del Cornellà.
0: Marca el Cornellà, el primer de la tarda. El primer és del conjunt local. Després de l'aturador que havia fet a zona la primera, a la segona sí que ha pogut marcar. Diria que està Marc Esteban, el migcampista del conjunt d'Ignasi Sanabra. Recull la pilota al punt de penal i amb la cama esquerra l'engalta de nassos per batre a zona, per avançar el Cornellà, per donar-li el primer avantatge en aquest duel d'anada de l'eliminatòria que busca la segona victòria de les 3 per intentar pujar a la segona federació. Esclata el municipal de Cornellà. Cornellà 1, el 48, Badalona 0.
7: I tot comença amb Víctor Aliaga, que està enganxat a sobre de la línia blanca, obert en banda dreta, i és que la qualitat a tercera federació marca la diferència absoluta. Se'n va de l'1 contra 1 per banda, centra amb cama dreta, tot i ser esquerrà, al cap de Leodor Reis, remata Leodor Reis, l'atura en primera instància a Zon, i després en segona instància acaba marcant el Cornellà. Primera jugada d'atac en aquesta segona part, brilla Víctor Aliaga des de la banda, centrada boníssima, i s'avança el Cornellà.
2: L'equilibri per la dreta, gran aturada, la primera, es fa gran, sí, sí. El porter del Badalona, però després, com l'acudit de l'Eugenio, diu, és que me dejáis solo, i li acaben fotent la segona rematada, que ja era impossible que aquesta també la pogués treure. 1-0, guanya el Cornellà, eufòria, evidentment, de l'afició local. S'ho mira ara amb una certa cara de preocupació, veia en Miquel Azparren a la banqueta del Badalona.
0: Sí. Ara dona instruccions als seus. De fet, el Badalona ho ha intentat amb una acció per la dreta, la centrada, però l'ha tret sense problemes la defensa local. Ara aplaudeix Azparren i anima els seus. Fa gestos l'entrenador del conjunt badaloní perquè l'equip es refaci, perquè és cert que el Badalona ha començat bé els primers minuts, però després el Cornellà és el dominador del partit i ara també es reflecteix en el marcador.
1: Sí, sí, a mi no em deixa de sorprendre i d'admirar Víctor Aliaga, que és un jugador més aviat un interior, però que també sap caure a la banda. Aquesta temporada ens ha regalat gols així, partint des de sobre la línia blanca. Mira, ara no té la pilota i pot sortir el corner del contraatac.
0: Sí, l'obertura de dreta per Marc Fernández, el capità, arribarà a la línia de fons. Marc Fernández, es llança a terra molt bé. Bermúdez, per evitar la progressió del dorsal 11 del Cornellà, serà servei de banda tot just al costat del córner i anirà sense cap mena de pressa Manel Lozano.
2: Agafant-se el caràcter de Parra al Barça, Dani.
7: Sí, senyor. 6 punts seguits del català. 25-37 ho ha d'aturar Pedro Martínez perquè el punt d'honor de Parra, com a mínim, ha servit perquè el Barça entri una mica en partit i animi una miqueta a la parròquia. Tens mort del València. Colo sempre Parra apareix en aquests moments, o tot sovint, i és important que ho faci.
5: Sí, ha carregat molt bé el rebot ofensiu un parell de cops, atacant a Key. A més, hem vist fa una estona Pedro Martínez com es broncava Cárdenas per fer dues faltes ràpides que ha fet que es posin en bonus, així que el València està posant menys mans i menys cossos que fa una estona, i a veure si Parra és aquest jugador capaç d'endollar l'equip i de passar al públic que ho necessita el Barça, perquè fins ara estàvem veient un nivell molt, molt baix.
0: I el segon del Cornellà. Va el segon al Cornellà. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De Dos Reis. Quins dos minuts del Cornellà. El primer de Marc Esteban. I ara Dos Reis, que la primera l'havia tret a fons. A la segona arriba el punt de penal amb la cama esquerra. L'enganxa bé el 23 del Cornellà. El porter del Badalona fa el segon al Cornellà, que ho celebra i molt, perquè en dos minuts ha començat a encarrilar una mica aquesta eliminatòria contra el Badalona. 53 de partit, Cornellà 2, Badalona 0.
1: I si el primer ha començat per la dreta, ara també ha començat per la dreta, però ha acabat per l'esquerra, centrada de Gerard, totalment, ha conduït Manel al lateral dret, ha creuat en diagonal, ha acabat jugant de carriler a carriler, de carriler dret a carriler a esquerra, i Gerard des de l'esquerra, que ha centrat, i Leo Dos Reis de nou, rematada com en el primer gol, i aquesta entrat directa, res ha pogut fer a Zon, i atenció, perquè ara mateix, per mi, l'eliminatòria es posa molt de cara en el Cornellà, perquè a mi és la gran sorpresa, sense cap mena de dubte, sent el Badalona el favorit en la prèvia del partit.
2: Doncs és una rematada, és que hi ha una giragonxa, sí, que semblava, sí, que era, sí, més, sí, complicada, és una rematada de cares, després sí que ell ja gira el cos, però una rematada de primeres de cares, molt i molt bona, la deixa passar perfectament el primer home que és a l'àrea, després de l'enganxa perfecta per marcar el 2-0, i compte, sí, que això comença a ser un marcador, sí, sí, seriós de cara a una tornada, pel Cornellà a favor i pel Badalona en contra.
0: Sí, sí. I ara, després del gol, hi ha hagut una conversa de l'àrbitre amb el delegat del Cornellà. Això crec que li deia alguna cosa, algun avís d'alguna cosa de la graderia que no li ha agradat, de la zona del córner on està atacant ara el Cornellà. Però vaja, de moment no veig cap actuació per part de ningú. I espera't, a punt, ha estat de recuperar el conjunt local a la zona de tres quarts. La té Bermúdez pel Badalona, tocat ara amb aquests dos gols tan seguits. I mira, mira.
2: Que sí, joder, que vamos a extender,
0: Sí, sí, sí, d'aquests clàssics, d'aquests que no moren mai.
1: Nivell i categoria, això.
0: Sí, sí, sí.
2: Rima consonant,
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ho intenta el Badalona, passada llarg per Pime, el duel amb Peñalba, se la queda Pime, l'està agafant Peñalba, falta del dorsal 5 del Cornellà, falta perillosa perquè és costat esquerre, prop del vèrtex, una opció per penjar-la dins l'àrea. Protesten els jugadors del Badalona, no sé si demanen alguna cosa més, la rossa Pime. La peça està intercanviant algunes paraules, crec, alguns jugadors de tots dos equips.
1: I també el Cornellà, per posar una mica en context la temporada, és un equip que en els partits ha anat molt en dinàmiques, en aquestes batzegades a ratxes, i li he vist deixar-se perdre dos gols d'avantatge en els minuts finals. Recordo partits també contra el Vic, per exemple, durant la temporada, contra el Vilanova. En canvi, quan no? Li cau de cara com ha sigut ara, amb 5 minuts és capaç de marcar-te dos gols. Per tant, a veure si és capaç de mantenir l'estabilitat o pot tenir una caiguda en cas que el Badalona es cursés distàncies.
0: A veure la falta, que la penjarà Joaco. Tot això ha entrat, per cert, Albert Perpinyol al descans. Havien dit que tenia problemes físics, doncs ha estat substituït al dorsal 10 del Badalona. La penja Joaco al punt de penal. L'avantatge és per la defensa del conjunt local del Cornellà, que a la llunya de l'àrea se la queda a Zona, el porter del Badalona, a l'altre costat, jugant amb Yaya, aquest amb Albert, precisament, s'equivoca en la passada, molt intel·ligent. Dos Reis deixant-la passar, provocant el servei de banda, 56-2-0.
2: I al Palau com ho tenim, Dani?
7: 27-42, més 15 per al València, minut i 20 per al final del segon quart. S'aixeca Panther sobre bot? No, el rebot és per ells, per De La Rea, aquesta embranzida de Parra que semblava posar el Barça en partit, però després un triple de València que ha tornat a posar terra per mig. Montero atacant, cantonada, un altre triple de Pradilla, no, el rebot és pel Barça, per Will Clyburn. Ara mateix el Barça jugant amb la Provítola, Panther, Clyburn, Parra i Jan Vesely. És Clyburn amb Vesely, el llançament de Vesely, no, perquè fintava cap a fora Will des de casa seva, el triple que vola curt i el rebot és pel València. Mare meva, tu, 27 punts a la primera part. La té De La Rea, bloquejat per Saco, penetració de De La Rea, falta. És tot just la tercera del Barça en aquest període, amb aquest més 15, més enllà d'aquesta embranzida, d'aquest raig de Parra, color poca cosa, evidentment.
5: Sí, ha tingut l'entrada de Parra que li han taponat, que era posar-se a 10, sí, sí. I llavors el triple de Costello, i és que no hi ha fluïdesa. El Barça, que des del triple normalment és força segur, és el segon millor percentatge, encara no hem vist el primer triple del Barça. I sort encara que... Uf,
7: ara el tap de Clyburn, sí.
5: Tampoc està encertat des del triple València, perquè si no la diferència seria més gran. Però no veiem dues accions positives en atacs, massa solució individual un dia més. Panther no ha entrat al partit, només una cistella. I massa elements grinyolant avui, no,
7: el
5: Barça.
7: El triple que vola, no, de València, el rebot és per ells.
5: Estan amb 5 de 16 ara el València en triples.
7: Cam Taylor amb la pilota, defensat per Clyburn. Això és la gent intentant pressionar el València. Cistella de Cam Taylor. 27-45.
5: 9 punts.
7: 44, perdó. 10 segons per al final del segon període. La té Panther. Si no criden els dracs, mare meva. Panther.
5: Salta Paradilla el 2-1.
7: A punt de perdre la pilota a la Provítola, la perd. Perd la pilota a la Provítola. Increïble. Sol Cam Taylor, es maixa Cam Taylor. Increïble. Increïble. Increïble. Parla el Palau.
5: Serà Parra que atén els mitjans.
7: I no n'hi ha molts, eh? I no n'hi ha molts. Però els que n'hi ha estan fins als nassos. Estan fins als nassos. I no és per menys. 27-46. Més 19 per al València. Amb una última jugada amb pilota perduda. I amb recuperació sense que ningú baixi a defensar. I cistella de Cam Taylor.
5: Sembla que només el València conegui la norma CB, que es pot aixecar ràpid de camp propi, perquè l'han enganxat 4 cops en aquesta primera para al Barça, una cosa que en el seu moment va tenir efecte, però ara ja tothom té controlat, menys el Barça.
7: I jo crec, o avui la megafonia no funciona gaire, o no va molt alta, o jo no ho entenc, perquè a hores d'ara, en principi, aquí la música hauria d'estar sonant a tot drap, i quasi bé seria millor, perquè és que l'ambient, de veritat, és una sensació de que la gent està fins als nassos, fins al capdamunt, que hagin maltractat aquesta secció d'aquesta manera. I el més frustrant és el que deies abans, Xavi, que tu et creies a Pasqual, quan deia, no, ja sé que marxo, però com a mínim anem a fer aquest last dance, aquest últim ball per tothom, tinc l'equip connectadíssim, i jo me'l creia. Doncs la primera part avui del Barça és indigna. És indigna. És indigna per als aficionats que venen aquí. És indigna per la gent que ja ha perdut la passió per aquesta secció, per el Barça de bàsquet. El Barça de bàsquet és un equip enorme, és un equip de llegenda a Europa, és un dels grans equips europeus. Doncs ara mateix no ho és, però és que ni de bon tros. Per què? Perquè l'han deixat caure. I la gent està fins als nassos. I la gent està farta. I la gent no és que estigui farta, és que és pitjor. A la gent li és igual. La gent està amb la major indiferència que he vist jo molts anys aquí al Palau Blaugrana. Serà el tercer any consecutiu, veurem si sense títols. T'estan clavant de 19 al descans? Has fet 27 punts? en un partit clau, vital, i et deixes anotar en contraatac sense baixar a defensar? És increïble. És increïble. I la gent és que més hauria de xiular. I hauria de xiular en una direcció concreta. I és cap a la junta directiva, que és qui ha perpetrat això, que és qui ha deixat morir hores d'ara aquesta secció. Tant de bo la puguin reflotar. Tant de bo. Ja sé que és Futbol Club Barcelona, però per alguna cosa és més que un club. Descans al Palau, 27 Barça, 46 València.
2: Aquest menys 19, i sobretot la imatge que ha donat el Barça en aquests primers 20 minuts, en un partit que és clau, ho era i ho és, clau per una bona posició pel play-off. Ara el Barça seria cinquè i se n'aniria a jugar a Múrcia el primer partit d'aquesta sèrie de quarts de final dimarts. Jugaria el Barça a la pista del Múrcia i la penya que tindria com a rival el Baskonia amb el primer partit a Vitòria, si acabés així el partit del Palau, que ara fa pinta que sí, que acabarà amb victòria valenciana, no sé que canviï molt el panorama a la segona part. Ara ho comentem tot plegat amb el Dani i amb el Colo. A Cornellà, 2-0, guanya el Cornellà contra el Badalona, amb superatge al quart d'hora de joc de la segona part, Clara.
0: Sí, s'ha frenat una mica el joc després d'aquella embranzida del Cornellà, que ha fet dos gols tant de forma consecutiva. Ha vist en aquests minuts el que ens hem perdut és una groga per Manel Lozano, un intent de falta directa de Joaco que ha sortit desviat per sobre el travesser. Més enllà d'això, ara s'ha calmat una mica tot plegat, el Badalona intenta reaccionar, ho fa ara a través de Diaguara, se desesté amb De Los Santos, que li guanya la partida, que bé troba a Gerard González, es desmarcava Marc Fernández per davant, però quan l'ha vist ja Gerard estava fora de joc el capità del Cornellà, amb força un servei de banda.
1: Sí, el Badalona, la sensació que ha quedat estabornit, sí, la veritat, i ara Miquel Azparren veig ja que mou banqueta, farà canvis, perquè la veritat és que el Badalona no ha reaccionat després de veure's 2-0 per sota en el marcador, i la primera part de la primera part, diguéssim, per mi, que ha sigut clarament del Badalona, hem tingut pilota, ha arribat en bandes amb Tom Diawara, amb Joaco, després la segona part de la primera part ja ha sigut del Cornellà, i aquest inici, ara mateix el Cornellà està deixant, estan per sobre, i el Badalona que no reacciona.
0: Qui es prepara a la banda és Asso.
1: Sí. Carlos Asso.
0: De moment encara no es farà el canvi. Servei de banda de Los Santos, buscant un soci, té per davant a dos Reis, també a Marc Fernández, que és qui rep, posa el cos Marc, el duel el guanya el Badalona, enrere a Zona, el porter cap endavant, buscant a Pime, cau a terra un cop més Pime, ara sí que això la falta, demana targeta perquè diu que ja en porta unes quantes Pime, es farà el canvi, veurem qui marxa, entrarà Carlos Asso. Doncs mira, per Pime. El dolç al nou.
2: No, estimat, com hem vist.
0: Sí, sí, no, és que escolta. Li diuen adeu. I aquí tenim quatre nois joves aquí davant nostre que porten tot el partit. Dient-li de tot, ja, quan hem vist que marxava.
1: Se'n recorden de la Lliga, segur.
0: Doncs ha entrat Carlos Asso al seu lloc. Juga al Badalona.
1: Sí, Asso és més rematador, Pime és un jugador molt mòbil, és un jugador que té molta verticalitat, i Asso és un jugador amb més rematada, a veure si el Badalona recupera aquestes bandes amb Joaco, recupera bandes amb Tom, i en el moment de la centrada doncs poden trobar a un nou més fixe que estarà dins de l'àrea en el moment de rematar.
2: Tenim penal a la segona, Molló?
3: Sí, penal per mi claríssim, per mans d'Endiaye, que era la tanca d'una falta que llançava en Barba per l'Almeria, penal a favor de l'Almeria, que podria deixar la jornada tal com estava abans que comencés, és a dir, amb Almeria, Màlaga, Les Palmes i Castelló jugant al play-off. L'àrbitre l'ha xiulat al penal, i no sé si serà el mateix en Barba qui el llançarà a l'11 de la segona part, amb l'Almeria 0, Valladolid 0. L'Almeria, que era l'únic dels equips que s'està jugant al play-off que no estava guanyant, i que ara és Arribas, finalment, el pitxitxi d'aquesta segona divisió, qui intentarà transformar el penal. Va cap a la pilota Arribas amb l'esquerra i gol. El porter que endevina la trajectòria, però marca l'Almeria. Per tant, l'Almeria torna a ser tercer. Almeria 1, Valladolid 0, ara mateix tindríem un Castelló Almeria i un Las Palmas Màlaga en el playoff d'ascens a primera que arrenquen dissabte que ve.
2: Aquest gol canvia cosa, aquest gol torna l'alegria als Jocs Mediterranis i torna la realitat en aquest cas al Castelló, no? Que era sí, qui exacte. Ocupava aquesta posició de playoff. I compte que hi ha un altre gol.
3: Sí, encara més perquè...
2: Mira Valdano.
3: Sí, Valdano és a Santander, exacte. Aquí hi ha hagut un gol, no canvia res, Racing 3, Cádiz 1, el Racing serà campió, però on hi ha un gol que de moment no canvia res és a Castalia, de l'Eibar, Castelló 1, Eibar 1. Per tant, encara, amb més raó, Castelló i Eibar queden fora del playoff, perquè cap dels dos està guanyant i necessiten fer-ho per tenir opcions d'entrar, i el Burgos seria el beneficiat 6è.
2: Mira, aquest és Joel Parra, just acabada la primera part, amb aquest menys 18 del Barça contra el València al Palau, menys 19, perdó, 27-46, Parra a Dazón.
20: Joel, parece que habéis conseguido recuperar algo de ritmo, bien es verdad que gracias a tu resiliencia, pero quiero saber qué necesitáis para la segunda mitad.
21: Venir a jugar, básicamente eso, nos están pasando por delante, en todas las acciones no hay nada táctico, al final sabemos lo que es el Valencia, correr, ritmo... Atacar el rebote ofensivo, así que te digo, venir a jugar que aún no hemos venido.
20: Pero gracias, suerte.
2: Venir a jugar que aún no hemos venido. Uf, no es nada sí. Táctico. Patapam.
4: No. Mira, si hi ha algú que parla clar és en Joel, i no és la primera vegada que ho diu. La millor entrevista que... O sigui, la millor veu que podies tenir al descans.
20: El tercer del Cornellà.
2: Mira, aquest sí que han vingut.
20: El tercer del Cornellà i és un golaç. Golaç, golaç, golaç, golaç. De dos reis. De dos reis per fer el tercer del Cornellà. Quina sanfreda ha tingut el davanter del conjunt local dins l'àrea per retallar, situar-se la pilota perfecta per allunyar-la al pal llarg de fons amb la cama dreta i fer el tercer. Ai, ai, ai, ai, ai, que ara això sí que es posa directe pel Cornellà. 3-0 al Badalona, si encara vol somiar amb l'ascens o reacciona ja avui per intentar fer algun gol que el faci anar a la tornada amb una mica d'esperança, o la remuntada que haurà d'intentar la setmana que ve és d'aquelles èpiques, perquè el Cornellà està passant per sobre de l'equip de Mikel Azparren en aquesta segona part. 67 de partit, Cornellà 3, Badalona 0.
3: Aliaga tren la vareta en el primer gol i ara ho ha fet Marc Fernández. Marc Fernández, el capità d'aquest Cornellà, ha rebut la pilota a la frontal amb empentes i rodolons, s'ha anat d'un, de dos, de tres, ha deixat la pilota entre línies a Leo Dos Reis, i Dos Reis ha definit per fer el tercer d'aquest Cornellà, el segon del seu compte particular, i espectacular l'ambientàs que s'està visquent aquí a Cornellà, i sorprenent aquest 3-0 en el minut 67.
2: Molt poc de playoff aquest resultat, Marvà, eh? Molt poc de playoff, un 3-0 en un partit de Nadal. Hmm.
3: Totalment, t'he de dir que al minut 15 tenia una sensació això de 0-0, però per ser totalment partit de playoff, hauria sigut el mal del comentarista, ens ho hem callat perquè la sensació era aquesta, però quan el Cornellà han aparegut per mi aquests dos jugadors, sobretot sí. Que marquen diferència amb la pilota als peus, que són Aliaga i Marc Fernández, jugadors més veterans, jugadors que tenen experiència d'haver jugat molts playoff, han marcat la diferència, i després Leo Dos Reis, que al final és el davanter centre, que ha rematat a la primera, hauria pogut fer el primer gol que li ha aturat bé a Zon.
20: Podria portar un hat-trick.
3: Sí, i ha fet el segon i el tercer. Vull dir que el futbol són 22, però a vegades a mi també és això de tan meravellós que a vegades un pot marcar la diferència entre 22 jugadors, i per mi ho han fet Aliaga, ho han fet Marc Fernández i, òbviament, Leo Dos Reis amb el seu doblet.
20: Dos Reis, que ara té rampes i que serà l'home substituït, s'emportarà una ovació d'aquelles que recordarà. Es prepara ja a la banda Golubovic.
2: Doncs deixeu-me fer-lo, que és molt dolent, però tocant gairebé el Heaven, el Cornellà, amb aquest 3-0 contra el Badalona. El 23 encara de la segona part, en l'anada de la segona eliminatòria per pujar a segona federació. Ens posarem al dia amb la Violeta Martos. O la Violeta, bona tarda de nou.
22: Bona tarda.
2: Per on vols començar?
22: Doncs els professors, que començaran demà una nova setmana de mobilitzacions. Els sindicats majoritaris se'n van desmarcar mentre duri la consulta als docents, però CGT i la Intersindical mantenen les convocatòries. Demà es faran a Girona i a la Catalunya Central, i per això ja s'han organitzat activitats aquesta tarda i demà al matí. S'ha desconvocat la manifestació demà al migdia, però en canvi hi haurà una l'assemblea. Al vespre es preveu una acampada davant la seu de la Generalitat. Recordem que les protestes s'allargaran durant tota la setmana, dimarts al Barcelonès, dimecres a Tarragona i les Terres de l'Ebre, dijous a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, i divendres a nivell nacional. També demà a partir de les 12 comença la consulta per saber si els professors aproven o no el preacord dels sindicats amb la Generalitat. Acabarà dijous a les 12 i USTEC ara defensa la convocatòria d'una vaga indefinida a partir del 8 de juny si els docents acaben tombant l'acord. Pel que fa al temps, queden un parell d'hores amb ruixats i algunes tempestes al Prepirineu, però també entre el nord de la Segarra, l'Alta Anoia, el Bages, el Lluçanès, Osona i el Moianès, tot i que de mica en mica aniran perdent força. El juny començarà amb menys inestabilitat, només amb tronades de tarda al nord de la Cerdanya i al Ripollès i amb una mica menys de calor, tot i que continuarà intensa. I pel que fa al trànsit, un accident a la C32 provoca 10 quilòmetres de congestió entre Arenys de Mar i Mataró. També hi ha circulació intensa a la C32, al tram entre Premià de Dalt i Tallà. Per cert, no sé si recordeu que fa uns anys es va fer viral la polèmica obra Comedian. Potser pel nom no us ve al cap, però si us dic que és un plàtan enganxat amb cinta adhesiva a la paret, potser us sona més. Bé, doncs la fruita estava fins ahir exposada al Centre Pompidou Metz, a França, i ara ha desaparegut. El museu n'ha denunciat la desaparició.

0: sí, exacte. El plàtan està enganxat a la paret amb una cinta adhesiva.
1: Ah, marca la diferència que hi hagi una cinta adhesiva.
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, és que si no, no s'aguantaria, clar.
1: Ah, sí, sí. No, doncs vols que et digui una cosa? Vols que et digui una cosa, Violeta? Llavors sí que pagaria jo 400.000 euros si no s'enganxés amb res, però que estic enganxada amb una cinta... No, no, vull dir, no faré comentaris perquè segurament quedaré com un grandíssim inculte.
3: No, passa
1: no, no, perquè suposo que tots enteneu el valor artístic d'una banana enganxada amb una cinta adhesiva, però no... Hi...
2: La vida efímera.
0: Era una col·lecció de tres peces que es va presentar a Miami el 2019 i es van vendre les tres en total per 390.000 euros.
1: Tres peces vols dir tres plàtans.
3: La gent s'avorreix amb els diners, no?
0: Sí.
1: Val, val.
4: I això era París, no?
1: Qui fotin un kiwi, com a mínim, per, no sé, per variar una
5: miqueta.
1: I el
5: nom de l'obra és Comedian. No?
0: Sí, exacte.
5: Comedian.
4: Que no tingui res a veure amb la Champions, no?
5: Amb la Champions.
0: Algun no aficionat del PSG?
6: Està negre, el plàtan.
3: Ah, clar, és veritat, diu el Marc Bach que el plàtan va negrint.
5: Va, però que el van canviant,
0: perquè,
5: diu.
0: Exacte, el canvien cada pocs dies.
5: Què? El van canviant.
6: Ah, val, val. El plàtan el van canviant. Si te'n compres, l'has d'anar canviant a casa, o?
3: Exacte.
6: És el dubte que tinc.
5: Ah, això, ah, mira, aquesta és bona.
0: A gust del consumidor, suposo.
5: Ah, clar, clar. I llavors què fas quan tens a casa, què fas?
6: No,
5: el fots a la nevera. També gastar 400.000 euros per amagar-lo a la nevera no té molt sentit, ara que ho penso. Jo continuaré investigant, no, anem investigant, perquè potser se'ns escapa alguna cosa, jo crec, del plàtan, no?
1: Sí, moltes coses s'escapen en aquesta vida, moltes.
5: Se'n té d'escapar alguna cosa. Comedian, ja ho diuen. Gràcies, Violeta. Fins ara. Fins ara. 5 minuts i les 8. Us celebren amb plàtans o sense el Cornellà, que guanya 3-0 al Badalona. I espera una gesta al Badalona, si vol ser la final contra els gallecs per pujar a segona federació.
3: Aquí amb els plàtans, no, aquí ja ho hem dit, amb els granissats.
5: Ah, exacte, de llimona, no?
3: De llimona, sí. Per cert, ha fet canvis al Badalona. Ha marxat la Rosa, ha entrat Júnior... I ha marxat De Marco, ha entrat Toni Peris.
6: I també us he de dir un fet que a vegades passa més del que hauria de passar, però que l'hem vist molt a les graderies del futbol català. Ara ho tenim a la grada del Badalona, entre ells, entre els propis aficionats del Badalona. Ara, si hi van els membres de seguretat, hi ha hagut alguna discussió entre ells o ha passat alguna cosa. Però no entre afició de Cornellà i Badalona,
3: sinó entre ells mateixos. I de fet, del Badalona, que està escalfant en aquella zona, que també els ha fet un gest com de calma, sisplau.
5: Cara.
3: I va Badalona, precisament. Espera un moment, Xavi. Amb Diawara dins l'àrea, el retall. Diawara. Que bé, l'acció defensiva de De Los Santos serà córner.
6: Explica el moment, jo crec, el que està passant a la graderia entre l'afició del Badalona, el moment que està visquent el Badalona. Us recordo, el Badalona fa 2 anys que té un nou propietari, que un dels grans objectius era aconseguir l'ascens. La temporada passada ja va fer play-off. Aquesta és la segona temporada que ho intenta, i darrere hi ha un gran pressupost també per aconseguir aquest ascens a segona federació.
3: El córner des de la dreta, molt passat el segon pal, aconsegueix rematar, però de primeres Marco, se la queda un altre futbolista dins l'àrea, en Petres i Rodolons, moltes cames, l'acaba allunyant la defensa del Cornellà, la recull Albert en Bermúdez, tot això al costat esquerre, de nou Albert, aixeca el cap, la posa al primer pal, es llançava a terra intentant rematar un futbolista del Badalona, diria que era...
6: Asso,
3: no? Sí. Que demanava penal, però vaja...
6: No hi havia res, no.
3: No hi havia res. I ara, pausa d'hidratació.
6: I us recordo que la diferència de gols amb la posició que han quedat en la classificació, és un 3-0, però si el Badalona fes un gol, amb un 2-0 a casa li serviria. Per tant, la importància per mi que té, que en aquests últims 15 minuts un gol del Badalona el mantindria molt, molt viu en l'eliminatòria, perquè d'aconseguir un 2-0 a casa,
3: sí,
6: o de col·locar-te 1-0 en algun moment a casa en la tornada, ets a un gol, com a mínim, de forçar la pròrroga, i després de la pròrroga l'avantatge seria pels jugadors del Badalona.
5: Esperem per veure amb aquest 3-0 del Cornellà sobre el Badalona i el Barça de bàsquet, que no és que millori, sinó que empitjora, com a mínim pel marcador a l'inici de la segona part. Dani.
1: De 23, està perdent ara mateix, no anota Schengeli, el rebot ofensiu de Vesely sí, 21 a baix, després de 2 triples consecutius i absolutament alliberats del València en aquest minut i mig de represa del partit, tercer quart, 31-52. El to de moment Colo no ha canviat.
2: No, i ara tornes a tenir Montero amb Vesely.
1: I ara el triple el falla Montero, encara bo.
2: Són 17 punts.

0: alternar amb accions positives i negatives, aquest sembla futur jugador de l'Olympiacos.
1: Clyburn d'esquenes amb Cam Taylor, recula Clyburn, ara sí, anota Will Clyburn per sota dels 20 punts, ara el Barça 33-52, intentant accelerar el ritme d'anotació. 2 minuts del tercer quart, pujant la pilota Jan Montero. Montero cap a Brancú Badio, bloquejat per Pradilla. Badio, Badio dins amb Pradilla. Ara estic detectant una cosa que ara de seguida m'agradaria comentar amb vosaltres. Pradilla cap a Montero, el triple de Montero, no, el rebot és pel Barça. Pot ser que els dracs estiguin animant menys de l'habitual? No, o sigui, no us fa l'efecte que, el,
2: sí, sí,
1: que l'ambient...
2: Sí, aquella banda sonora contínua no hi és avui al Palau. No,
1: és que, no, no, no, és que ara ho estic veient, estan molt més estàtics. Ah, no sé si podem mirar algun que hagin expressat algun... alguna qüestió per xarxes o perquè realment ja... O sigui, que és a voluntat, entenc, o com a mínim això detecto jo, eh? Però és que, insisteixo, l'ambient és de partit de per temporada, a porta tancada. Ara alguns xulets per la defensa del Barça, però alguna cosa està passant. 33-52.
0: Passes. Pot anar molt bé el Perú Vesely contra un petit.
1: Heu sentit ara, eh? El somi, somi, somi, i no segueix ningú. Bé, insisteixo, eh?
0: Ara
1: animen. 7-14 per al final del tercer quart. 33-52. Schengelia amb Will Clyburn. Clyburn. Segueix Clyburn ara amb Schengelia. Els excompanys de la Virtus, mà en mà. La té Schengelia. Cistella en ella passada, preciosa. Anota el toco. 35-52, a 17 se situa el Barça. 6-50 per al final del tercer quart. Molt han de canviar les coses perquè tinguem un duel català als quarts de final. Seria si el Barça guanyés. Anota Nil Sako.
0: Per exemple, el gest que fa Schengelia és molt clar. Sako és un dels pitjors tiradors de tirs lliures de la CB, tal com rep aquí quan ja fa fintes. Algú ha de fer que el braç quedi a terra.
1: Clyburn amb Satoranski, circulant la pilota al Barça fins que li arribi a Joel Parra. Parra amb Schengelia, a dins amb Vesely. No anota Vesely.
0: No anota Vesely,
1: i era fàcil, eh?
0: El València per arribar fins i tot al tir des de la cantonada. Perfecta la defensa dels valencians.
1: Montero, cantonada, Pradilla, finta el triple al 4 de València. La porta enrere que intenta executar Brancú Badio. Torna cap a fora. Una altra vegada Montero en el mismatch. Papi Brancú, sol. Línia de 3. No?
0: Sí,
1: triple. 35-57.
3: Gol important a segona del Castelló. Castelló 2, Eibar 1. Els castellonencs que entren en play-off en surt el Burgos. Guanya tothom que estava en play-off, per tant tindríem un Castelló Almeria i un Las Palmas Màlaga en els play-offs d'ascens a primera.
1: Anota el Barça, 37-57, més 20 una altra vegada, la té Jan Montero. Montero ara posa una bona mà Thomas Satoranski, recorre ja la línia a mig del camp, Satoranski en Clyburn, som-hi, 6-75, no. El rebot però és per un poderosíssim Joel Parra, valerós, avui intentant tirar caràcter. Schengelia, el triple, triple del Toko Schengelia. Se situa 17 al Barça, 40-57. Equador del tercer quart d'aquí, 5 segons. La té Jan Montero. Montero
0: necessita gairebé 25 minuts per veure el primer triple del Barça.
1: Amb Pradilla. Uf, sí.
4: Aquesta és dura, eh?
1: Sí. Montero defensat per Satoranski, segueix Montero, penetració de Montero, cistella de Montero, molt fàcil, verticalitat i cap a dins, es desespera Pasqual. 40-59.
0: 500.000 euros de clàusula, que és el que pagarà Olympiacos,
1: que és una clàusula molt econòmica per un jugador al nivell de Montero.
0: El mateix Olympiacos n'ha pagat més per altres jugadors.
1: Sí.
0: I un altre passa en la carrera Montero, aquest jugador... vida en pressa, podríem dir, i no perquè sigui pare d'un nen de 6 anys, tenim 22.
1: Com?
0: Que és anar ràpid a la vida.
1: Hosti.
0: Però recordem que en el seu moment...
1: 6 anys amb 22 anys?
0: Sí, el tenim 16. Vull dir, són matemàtiques fàcils.
1: Sí, fins i tot jo, sí, en aquesta l'havia dit.
0: Recordem que és un jugador que en el seu moment es va negar a incorporar-se a la pretemporada del Gran Canària. És l'equip que va posar per ell quan tenia 13 anys. I després s'han anat saltant categories. Vull dir que...
1: Sí, però ho és una estona. Triple!
0: Sí, molt, Vull dir que li ha sortit bé, vull dir, no... Aquell acte de rebel·lia, al final, la seva carrera està anant molt bé.
1: Cárdenas, que vol respondre, mare meva, el triple de Cárdenas, la resposta amb step back. Compte amb aquest jugador, eh? Compte amb el nano, que té molt bona pinta. Vesely, bé, a més, té una trajectòria poc particular, diguem-ne. No des de l'elit, sinó que a poc anà fent feina. Brizuela, Brizuela, cap a Schengelia, cantonada, finta, penetració del Toko, anota el Toko Schengelia... El Barça, que se situa ara mateix a 17, 45 a 62, a 3:47 per al final del tercer quart. Braxton Key amb Cárdenas una altra vegada. De moment el València sense patir pel marcador de defensa variable del Barça. Falta de Satranski.
0: Va passar a Cárdenas, era de les que posa molt nerviós els entrenadors. I més tenim el duel entre els dos equips que menys faltes fan de l'ACB, és a dir, que en teoria ha de ser un partit.
4: Gol del Badalona.
2: Gol a Cornellà.
4: Gol important pel Badalona, perquè ho estàvem dient, si tu marxes cap a la tornada amb un gol, la cosa canvia. Carlos Asso, un dels futbolistes que havia entrat en aquesta segona part, després d'un córner, la pilota que arriba al segon pal, un jugador la penja dins l'àrea petita amb boca de gol. Carlos Asso posa el cap i ràpidament agafa la pilota per anar cap al mig del camp, conscient que ara, amb un 3-1, la cosa és una mica millor, però que amb un 3-2 encara seria millor pel Badalona. Estem al 83, per tant queden 7, més l'afegit, que serà una mica llarg segurament. Cornellà 3, Badalona 1, i deixa'm dir abans que el Marc comenti el gol i tot plegat, que això ha passat just després del que podria haver estat el gol de l'any a la tercera federació, perquè Marc Fernández des del mig del camp ha escorat a la banda, enganxat a la banda dreta, ha vist a Azón avançat i a punt ha estat de marcar. Azón l'ha tret sobre la línia pràcticament, i en l'acció següent, la que ha acabat en corna, ha estat un xut també increïble d'Albert, amb una gran aturada d'Isaac Vila, i després ha arribat el gol del Badalona, aquest 3-1.
3: I aquest córner, la veritat, que ha despenjat el segon pal Bermo, ha acabat marcant Asso, li dona una vida en el Badalona impressionant. Però perquè us n'adoneu, Miquel Azparri, l'entrenador del Badalona, tal com ha marcat el Badalona, més que celebrar que ha entrat a dins del camp, després el primer missatge era cap en els seus jugadors, cap. Jo crec que amb el gran missatge de no encaixem més amb aquest 3-1 estem molt i molt vius, i a sobre encara més després d'aquest xut de Marc Fernández, del capità del Cornellà, que podria haver sigut el 4-0 instants abans del 3-1 que ha fet el Badalona.
2: Okay, el Marc canvia molt la història, aquest gol del Badalona, 3-1, un més 2, amb l'avantatge de cama pel Badalona, amb 2-0 al final de la pròrroga. La setmana que ve li donaria la classificació per la final, per pujar a segona federació. De moment l'avantatge, això sí, és del Cornellà, que guanya 3-1 el seu partit com a local. La segona, que tenim ara pauses d'hidratació, com tenim els partits. Molló.
5: Mira, amb gol del Màlaga de penal per sentenciar la seva classificació pel play-off. Saragossa 0, Màlaga 2, 31 de la segona part. El Màlaga, que seria quart ara mateix, i estan guanyant tots, però clar, ho fan per la mínima. Això vol dir que l'Almeria, que guanya 1-0 a Valladolid, si li empaten cau del play-off. El Màlaga no, perquè ara guanya 0-2 a Saragossa. El Màlaga, a Les Palmes, ja ho diré bé, que és cinquè, guanya 1-2 a Riazor, però si el Depor marca, cau del play-off. O el Castelló, que guanya 2-1 l'Eibar, si li empaten, cau del play-off. I està esperant el Burgos, que està guanyant 1-0 l'Andorra, per entrar-hi. Per tant, encara hi ha força coses a dir en aquest tram final de la Lliga, en què ara mateix el play-off seria Castelló-Almeria, Les Palmes-Màlaga, i el campió, el Racing, que està guanyant 4-1 al Cádiz.
2: A Roland Garros, que tenim en joc ara a aquesta hora?
5: Tenim un Rublev-Mensik, que 5-2 el primer set per Mensik. Per cert, que crec que no ho hem dit, Zverev acaba guanyant 3-7-0 contra De Jong, el neerlandès, i per tant tindrem un Rafa Hodar-Zverev als quarts de final de Roland Garros, que no diré que és una final anticipada, però és un dels millors partits que queden d'aquest Roland Garros.
2: Diuen a Castilla, éramos pocos y parió la abuela, doncs mira, un 3-1 al Palau, Dani.
1: De la Rea, a la cara de Jan Vesely, que feia que no mal dit, 1-40 per al final del tercer quart, perd la pilota al Barça.
0: No entens, Xavi Pasqual, tampoc això.
1: 51-72.
0: I és significatiu que, fixa't, que la rotació l'ha retallat al màxim, Xavi Pasqual.
1: Sí.
0: En 8 minuts s'havia fet dos canvis només i dos jugadors que tornen de lesió.
1: Com m'indica el José Huguet, 7-10 des de la línia de 3 al València en aquest període. És un més 21.
0: I perquè acaba de fallar l'últim.
1: Minut i 15 d'aquest tercer quart. hem preguntat, fins i tot hem, fent la nostra feina, hem preguntat al sector dels dracs si hi ha alguna modificació en l'animació habitual, perquè és que avui només faltava això. No ho critico. Només estic descrivint l'ambient. Falla el triple, el tapón en B a Sergio de la Rea. Entrem a l'últim minut del tercer quart, el Barça que perd 21-51-72. Satoranski fa alta
0: i ara
1: és la tercera del València tot just. Marxa a Omari Mor, entra Cam Taylor. Panther, que en el tercer...
0: No, no havia jugat, ha sortit ara.
1: Sí, oi? I també entra Pili Hernán Gómez.
0: També que venti la Provítola, Juan i Marcos, Núñez i Satoranski, que ara faci de base sigui Panther.
1: Sí, per aquests 52 segons també que queden. Servirà Kevin Panther. Miles Norris rebrà... bloquejat per Darío Brizuela, que és qui acaba rebent també el bloqueig, molt amunt el logo, molt bé Brizuela filtrant, cistellot de la Mamba, penetrant, tallant i cap a dins, 53-72, 37 segons per al final del tercer quart. De la Rea, atacant De la Rea amb Braxton Key, i aquest amb Cam Taylor, amb Saco Mamba, amb De la Rea, el triple De la Rea, triple de la Rea, ells segueixen colpejant, són boníssims.
0: Ja hem dit que era un perill donar-los confiança, però això no treu que realment el nivell del València ofensiu és molt elevat.
1: Molt, molt, molt, molt.
0: Tenen una facilitat per trobar tirs alliberats i bones opcions que el... no és casualitat que tingui el títol de millor entrenador de la temporada a l'Euroliga, Pedro Martínez.
1: Sí, sí, un català. Sí. Que... pel qual podries haver apostat perfectament, tot sigui dit.
0: Baloni.
1: 6 segons, sí senyor. 4 segons, 3 segons, menys 22 per al Barça. Brizuela rellisca, Brizuela llança, Brizuela, no. Acaba el temps, la jugada enrevessada, Brizuela que pica contra la tanca, la desesperació generalitzada, final del tercer quart al Palau Blaugrana, s'escapa algun xiulet, un parell o tres, algú que gira cap a la llotja, compte, perquè si això fa efecte crida, la gent podria començar a girar-se, però ni això...
0: Sí, gent que marxa.
1: Hi ha gent que marxa, evidentment, bastanta gent que marxa, de fet... Final del tercer quart en aquest partit decisiu per al Barça, 53 Barça, 75 València.
2: Sí, també hauria d'estar preocupat, entenc el que has dit, Dani, i estic d'acord que hi ha una mala gestió de la secció des de fa temporades, però també hauria d'estar preocupat Xavi Pasqual.
1: Totalment, Xavi.
2: La decisió de deixar el club i de comunicar-ho està clar. Que l'efecte que ha tingut no és el que buscava o el que ell podia preveure. Ara ho comentem, que marca el Cornellà. Clara.
4: El quart arriba al minut 90. El fa el capità, el fa Marc Fernández, un altre cop pel Badalona, ara que es veia més viu la falta lateral de Marc Fernández, que ningú la toca, es passeja per l'àrea. Arriba el segon pal, no la pot aturar Zon. És el quart ja. Quina tarda pel Cornellà. Arribem al 90, Cornellà 4, Badalona 1.
5: El gol de Marc Fernández, que la pilota és lateral, està escuradeta, és a tres quarts, però treu una fuetada d'aquelles que si algú la pentina entra, però ningú la toca i va tan i tan forta que entra directe a gol. Però és que la falta se l'ha forçat ell sol. L'ha rebut d'esquenes, entra un jugador del Badalona, li ha acabat traient una falta. O sigui, és un gol d'allò de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, amb el català correcte. Això és el que ha fet Marc Fernández. Ha tret ell sol una falta, l'ha servit i ha fet el quart del Cornellà.
4: I ara canvis, ovacions per diversos jugadors del Cornellà. Marxa Lozano, entra Joan Benet i també marxa Aliaga. I ha entrat Héctor Tejada. I ara explicarem una anècdota que crec que val la pena explicar.
5: D'aquelles del futbol
4: sí,
5: català de
4: bo, que,
5: eh?
4: Sabem que el Márquez és un home amb, molt de futbol català, molt connectat, molts informadors repartits pels camps, i ens ha explicat una anècdota en la celebració del tercer gol, perquè nosaltres des d'aquí veiem molt poc el córner perquè la gent ens menja, ens tapa. Però, Marc, què ha passat?
5: Ens expliquen, i jo crec que ha d'aparèixer aquesta imatge per xarxes d'alguna manera, en el tercer gol del Cornellà,
2: sí.
5: Leo Dos Reis...
2: Sí, sé per on va.
5: No sé si... L'heu vist?
2: Tira.
6: Ah, en el tercer gol del Cornellà, l'Edo dels Reis ha anat a celebrar amb l'afició del Cornellà i li han donat una cervesa i s'ha fotut un glob de cervesa i tot en el mig de la celebració, segons ara m'explicava un aficionat que era allà amb l'Edo dels Reis. L'ha portat, no?
5: Sí, t'he de dir que quedava menys d'un dit, vull dir que pràcticament no era res, però sí, sí,
4: la imatge... Calenta, no, ja, la cervesa calenta.
5: Sí, sí, sí, allò ja no vols. Doncs m'ha impactat, perquè també m'ha estat, hòstia, si és cervesa, clar, vull dir, està jugant un partit de futbol.
6: Sí, però... sí, doncs es confirma, eh?
5: Es confirma, d'acord.
6: Un aficionat que estava allà m'ha explicat que sí, o sigui...
4: 7 d'afegit per 7.
2: Doncs mira, una celebració que no havíem vist, no. Com a mínim. Innovador,
5: sí, una pausa d'hidratació diferent,
2: home,
5: no?
2: I tant, totalment, aquell, totalment. En aquell moment, tu que has estat jugador, Marval, deu entrar bé aquest cop de cervesa.
6: No, en aquell moment no saps ni el que estàs fent.
4: Però si és cervesa recent comprada, o sigui, que te l'acaben de servir, està fresqueta, val, però el cul aquest...
2: Ja.
6: Bé, era minuts 60, potser portar un quart d'horeta de mitja part, potser. Vull dir, encara s'aguantava prou. Però, home... Tenim la imatge, jo crec.
5: I l'ha captat la tele, vull dir que...
6: La tenim,
5: que,
6: la gent
5: viral. De... Sí.
6: M'agrada, veus? Aquests detallets del futbol català a mi em fan una tarda tranquil·lament, eh?
2: Doncs torna a ser un més 3, era un més 2 pel Cornellà, sí. I torna a ser un més 3, per tant torna a fer baixada pel Cornellà i molta pujada pel Badalona, el partit de la setmana que ve al Municipal de Badalona.
4: Sí, sí. Perquè és que més... Se'ls ha vist, aquest quart gol, ostres, ara que es veien una mica més a prop, però ho intenta, eh? Bermúdez per l'esquerra, la centrada molt passada, surt directament a fora, serà porteria pel Cornellà.
2: L'efecte Messi, Marva, això.
4: Sí!
6: No, totalment. Mira, estava pensant, i fa molts mesos que penso en la comparativa del Como, també. Quan el Como va arribar el nou inversor, amb 4 anys, era la mateixa categoria la que està el Cornellà ara.
4: I el van Cornellà a la Champions d'aquí 4 anys.
6: El van comprar al gener i a l'estiu ja va pujar. I després va anar pujant a categoria, després amb l'arribada de Cesc Fàbregas, etc. No? Però, clar, Messi al final ha arribat aquí al mes de febrer, aproximadament, gener-febrer, i si acaba aconseguint
4: un... No, fa menys, fa un mes.
6: El març, no?
4: Així,
6: potser
4: no?
6: Va ser, que es va anunciar. Sí, però vull dir,
4: poc.
6: Seria, vaja, arribar... i un ascens, i la temporada vinent el que es preveu també aquí a Cornellà és que arribi la inversió important del nou propietari de Messi, també entraria doncs algú del seu entorn per gestionar el futbol base, vull dir que encara no s'ha vist aquest efecte, només a nivell social. Veiem samarretes de Messi, Clara, de l'Inter Miami, per aquí, per la graderia, però jo crec que a partir de la temporada vinent es veurien ja els resultats, potser esportius, o com a mínim la inversió econòmica de Leo Messi aquí a Cornellà.
4: Doncs el Cornellà que va camí de guanyar aquest partit 4-1. Estava en l'afegit llarg, 7 minuts. Compte, no busquin la maneta i tot, Estan engrescats ara.
6: Sí, sí, el Cornellà, us ho deia, és un equip molt d'aquestes onades, atacants, defensives, i no ho dono per tancat, eh? Jo amb el 4-1, veient com he vist el Cornellà també aquesta temporada, i el Badalona té uns jugadors atacants molt bons, com Joaco, com Tom Diawara, ho hem vist a la primera part, com Pimentel... I el Cornellà és un equip, aquesta temporada ha empatat 3-3, n'hem vist fer 4-4, vull dir que és capaç de tot. Avui està fent el partit perfecte, sense cap mena de dubte, però a Badalona doncs, pot passar de tot. Jo encara ho dono per obert.
4: Movent la pilota, Bermúdez a la dreta, a la centrada, saltarà. Ho feia Joco, però s'ha anticipat molt bé. Isaac Vila ha volat, més que ningú ha blocat la pilota amb seguretat. I mira, intenta ara trobar a Golubovic al punta, que havia controlat, que havia protegit Golubovic. Ui, que bé, s'ha regirat Golubovic, encara Golubovic. Al final l'acabarà traient la pilota i acabarà fent falta, però ara veureu l'acció, el control, com protegeix i després com s'escapa entre dos rivals. Molta qualitat aquí.
6: Sí, sí, ha descarregat. I quan sembla que havia de girar de car per tocar de cara, acaba regirant-se. Vull dir que molt bé Leo dels Reis, i quan ha entrat, no? Substituint Golubovic a Leo Dos Reis. Ha canviat una mica de sistema al Cornellà, ja ha passat a defensa de 4, però la veritat que ha donat vida i aire en el Cornellà en punta Golubovic.
4: Ara alguna cosa a la banqueta, ha hagut de venir el quart àrbitre a posar pau a la banqueta del Cornellà. Precisament a Dos Reis, crec, i algun altre jugador més.
2: El partit és prou tranquil, suposo que també l'avantatge del marcador fa que sigui així, però diríem que ha estat prou net, no? Sense cap pica baralla destacable.
4: No, entre les dures cap, i si hi ha hagut alguna vegada alguna enganxadeta, algun copet així a la cara, que fingeixes cop a la cara, però sense anar més. Té una falta a favor al Badalona, la penja Joaco, toca en la barrera, la treu de la penya. Servei de banda, això està a punt d'acabar.
6: Pot ser l'última, eh?
4: Sí. Arribant ja al set d'afegit. De fet, des de la banqueta del Cornellà demanen ja el final.
6: No, però hi va Toni Peris, perquè té un servei de banda llarguíssim.
4: Doncs la posa Toni Peris, la intentava pentinar un jugador del Badalona, la treu la defensa del conjunt local i final.
6: No sé què en fa.
4: Final del partit a Cornellà. En aquesta segona eliminatòria per pujar a la segona federació en aquest duel català, el Cornellà, en una magnífica segona part, ha passat per sobre el Badalona, li ha clavat 4 gols, i el que ha fet el conjunt visitant, ara per ara, tampoc diu molt, però la setmana que ve, al camp del Badalona, veurem si l'equip de Miquel Azparan és capaç de reaccionar al cop d'avui, a la mala segona part que ha fet el conjunt badaloní. Avui la festa grossa, però es queda aquí, al municipal de Cornellà, que ha vist 4 gols del seu equip, 4 gols per somiar en arribar a l'última eliminatòria per pujar a la segona federació.
6: I passen per darrere nostre els jugadors del Cornellà, que estaven a la graderia perquè estaven lesionats, també els del Badalona, i entren ja en zona de vestidors, i les cares ho expliquen tot, eh? Els del Cornellà abraçant-se amb l'afició, xocant mans, i en canvi els del Badalona sabent que tenen una pavaleta molt complicada, que és remuntar aquest 4-1. Recordem que amb 3 gols serien equip de Coaming. Es podrien acabar classificant si el Badalona guanya de 3 gols la setmana vinent.
2: Doncs veurem què passa la setmana vinent. Ja sabem que el millor de tot és que no sabem què passarà, i ens agrada per això l'esport, i un 4-1 en una anada d'un play-off no és molt habitual, i l'hem vist avui a Cornellà. Vés a saber el que veurem la setmana que ve al municipal de Badalona. El rival gallec, recordem, que l'Atlético Arteixo ha guanyat 2-1 avui contra el Compostela. Veurem si a Santiago la setmana que ve és capaç el Compost de imposar la lògica i que sigui el Compost el rival de Cornellà o de Badalona. Ara fa més pinta de Cornellà que de Badalona, però veurem en aquesta final per pujar a segona federació. Marc Marvà, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies.
6: Moltes gràcies, Xavi Puig, un plaer ser aquí.
2: Clara, sentim els protagonistes més tard. Fins ara.
4: Fins ara.
2: A segona, més o menys tot clar. Molló, encara hi ha alguna cosa que podria canviar amb un gol?
5: Podria canviar, per exemple, amb un gol de l'Eibar a Castelló. Castelló 2, Eibar 1, entraria el Burgos. O amb un gol del Valladolid Almeria. Almeria 1, Valladolid 0, entraria el Burgos. O amb un gol del Depor a Riazor, Deportivo de la Coruña 1, Las Palmas 2, entraria el Burgos. O sigui que el Burgos, tothom està pendent de la ràdio, dels mòbils, seguint com poden, mentre el seu equip guanya per la mínima. Burgos 1, Andorra 0, i va atacant l'Andorra, que clar, si el Burgos no guanya, no tenen res a fer. Quedarien fora, recordo, l'Eibar i el mateix Burgos. De moment s'acaba el Racing 4, Cadis 1. El Racing és campió de segona divisió. Hi haurà vent amb una Santander aquesta nit.
2: A la llet per equip de Ramis, que més li calia que em fallés un, sí, dels que tenia per davant, i de moment no em falla cap. Almeria, Màlaga, Les Palmes i Castelló, en aquest duel directe Castelló-Eibar, tots ells estan guanyant, i per tant el Burgos de Ramis quedaria fora setè ara mateix en aquesta classificació de segona. Recordem que a les 9, Leganés-Mirandés, el descens en joc, el Leganés li val l'empat, el Mirandés només la victòria. I al Palau el drama continua, és un més 21 de València. D'ànim.
1: Sí, ara més 18 per al triple de Kevin Panther, a 5-14 per al final del partit, que s'acabi ja això, perquè la agonia és, mira, ara Pradilla llançant sol triple a la cara de Billy Hernán Gómez.
0: A veure, la distància, sap que és més lent, bueno, és un recurs, però és que Pradilla està jugant, la sensació que està jugant amb mig gas tota l'estona, relaxat.
1: El València en general ja fa molta estona que està jugant relaxat.
0: Però Pradilla especialment es trobant avantatges amb una facilitat brutal, i amb el nivell de confiança que està, doncs arrisca't que vagi cap a dins i li puguis fer la foto. Ai, la falta.
1: Què és el que està passant ara que no detecto?
0: Que Billy se'n va a la banqueta.
1: Ah, vale, és això, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: És això.
0: Li acaben de fer el triple a la cara. Abans també ha hagut aquella cistella fàcil.
1: I Billy aplaudeix.
0: I la gent, doncs...
1: Compte, perquè ara... Espera't, eh? Ara el que es poden desenvolupar són notícies que no tenen res a veure amb el bàsquet. Vull dir, vaja, que em refereixo que tenen a veure amb el que està passant fora del parquet, perquè el que està passant al parquet és galdós. El Barça està perdent de 21, el Barça que acabarà cinquè classificat de la fase regular, a una temporada en què ha acabat novè de l'Eurolliga, cinquè de l'ACB, no s'ha classificat per als quarts de final de l'Eurolliga, no va disputar la Supercopa i va caure a les semis de la Copa. De moment aquest és la carta de presentació del Barça 25-26. Omar i Morpanetra, falta. Sí. El segon element, i que el tornem a repetir, aquest és l'ambient actual del Palau Blaugrana. Sí, sí, no estem a cap entrenament, estem enmig d'un partit. Però els Dracs, que són qui habitualment porten la banda sonora del Palau Blaugrana, han dimitit. És com si estiguessin en vaga, ara mateix, pel que escolteu. Vull dir, no estan fent el que fan habitualment, evidentment, i això és notícia, ho hem preguntat, a veure si tenim informació al respecte. I després m'agradarà saber, al final del partit, la poca gent que hi ha, perquè no arribem ni a les 5.000 persones i molts ja han marxat, si tenen a bé de enviar les seves ires cap a alguna direcció. Perquè, com molt bé deies abans, Puig, això és una qüestió de projecte, però avui Xavi Bascol té tots els jugadors disponibles. Vull dir, i ja fa setmanes que entrenen, perd la pilota el Barça, perd la pilota Satoranski, la penetració de Cárdenas, falta. I anirà a la línia trilliure Cárdenas.
2: És que avui la sensació és que els jugadors donen la temporada per acabada, no? La manera que has sortit a jugar, vull dir, Parra dient és que no m'has venido a jugar, noi, doncs si no has vingut avui que t'estàs jugant unes mínimes opcions de poder lluitar a la Lliga amb més garanties, quedant tercer, tenint la primera eliminatòria a casa, evitant el Real Madrid en unes hipotètiques semifinals i surts a jugar com ha jugat, vol dir que l'equip està desconnectat de la competició, del bàsquet, que n'hi ha molts que marxaran i que l'entrenador també, i que segurament pensen, doncs mira, l'any que ve ja veurem on juguem i ja ens hi posarem, que aquest any la cosa ja està perduda.
1: Sí, sí, i a mi, insisteixo, em sorprèn tenint en compte el que dèiem abans, perquè jo m'havia cregut el missatge de Pasqual, que això, a portes endins, estem més units que mai, estem més empipats que mai, és com una mena de rebel·lió interna, no?, en contra dels elements, doncs, en comptes de deixar-me anar, és el contrari, demostro que puc ser competitiu, i per Vesely, per Satoranski, si és que marxa, per tots els que, diguem-ne, ho deixen, pel mateix Pasqual acabar amb un títol de Lliga. Doncs la imatge d'avui és horrorosa, en aquest sentit.
0: Sí, és això. L'altra explicació per buscar-ne alguna és que diguin si l'hora de la veritat és el playoff i és igual quedar en una posició que l'altra avui, però... que la gent ha de fer ritme i que no la generi ningú.
1: Sí, però Colo...
0: Per buscar una cosa diferent, perquè si no és simplement però... desconnexió.
1: Que te'n vas al dentista, que te'n vas a jugar-te als quarts a Múrcia, com estan allà, que estan engorilats, i de quina manera hi ha raó per la temporada que han fet, que esperen el Barça amb qui els partits han estat calentets. És que clar, rellisca Juan i Marcos.
2: Allà hi has d'anar, perquè si no et foten dos mastegots al primer quart i ja no t'aixeques. Sí.
1: I ja estàs fora, totalment. Totalment. Surts així, que no saps d'on et venen, no saps d'on et cauen. Si surts així.
0: Sí. Ara el Xavi Pasqual tira fons d'armari... I tornant Núñez i la Provítola, que feia molts minuts que no els veiem des de la primera part.
1: És que, de veritat, i m'agradaria compartir una reflexió amb els oients de no saber exactament explicar què estem veient, perquè sempre intentem explicar-vos els motius del que veiem, però és que ara mateix no entenc què està passant, perquè també és una qüestió de jugadors, insisteixo, i d'equip, més enllà de projecte, de tot el que hem parlat. És que no tinc paraules per explicar el partit que estem veient. 3-14 per al final, menys 22. 68-90. I insisteixo, m'agradarà saber quan hi hagi la botzina final com reaccionarà el públic. Atacant Satoranski. Creu a la pista. Thomas Satoranski. Segueix Sato. Amb Nicola Provítola. Quin retorn, pobre l'Apro, tu. Cap a Satoranski. A la cantonada, Clyburn. La penetració de Clyburn. No hi ha cistella, malgrat que havia esmaixat, perquè la falta és a baix. És que ni faltes s'estan fent.
0: Sí.
1: És que anirem a partit d'hora i 40 minuts.
0: Sí, sí, la cosa fos diferent, aquí demanaries un instant replay. per acció continuada.
1: Pasqual està assegut ara mateix amb les mans a la cara, per així dir-ho.
0: Sí.
1: Amb Morella en el costat, amb la resta dels ajudants, Albert Oliver, que també es toca la cara, els jugadors, alguns conversant entre ells. No hi ha ambient. Jo és dels dies més tristos que recordo molt de temps al Palau Blaugrana.
0: A més, l'equip que ha fet 3 partits aquesta setmana i pot estar cansat. Clar,
1: és el València.
0: Final Four és el València.
1: La Provítola. La Provítola perd la pilota.
0: Han pigat la pilota per darrere com un júnior.
1: La penetració de Cárdenas, cistella, no? Perquè acaba fallant Cárdenas.
5: S'acaba la lliga de segona, excepció dels 2 partits de les 9. Ha quedat tot com començava la jornada. L'Almeria ha guanyat el Valladolid i queda tercer. El Màlaga ha guanyat a Saragossa i queda quart. Les Palmes ha guanyat a Riazor i queda cinquè. I el Castelló ha guanyat l'Eibar i queda sisè. Queden fora el Burgos, malgrat haver guanyat. És el primer equip que amb 72 punts queda fora del playoff amb aquest sistema de competició, i l'Eibar queda fora també.
2: Què passa, Dani?
1: Marxa Senghelia. Marxa el Toko, de manera que la gent li reconeix els esforços. Perquè, bé, sí que hi ha determinats jugadors que se'ls veu el compromís.
0: Que
1: és que fins i tot fotis lliures del saco, és que noi. Sí.
0: L'últim intent d'entrar en el partit ha estat precisament de Senghelia amb l'esmaixada i el triple.
1: Sí, sí. No, hi ha alguns jugadors de professionalitat dels quals és innegable, i entre els quals, i això ho sabem bé, el Toko Senghelia o Kevin Panther, que són dos jugadors d'una professionalitat i d'un compromís fora dubtes. I això entenc que la gent també ho agraeix. La diferència amb el comiat a Billy Hernán Gómez, que pot haver jugat doncs el seu penúltim o antepenúltim partit al Palau Blaugrana, com molts altres jugadors, entre els quals qui acaba de perdre la pilota, Thomas Satoranski, mare de Déu senyor.
0: Sí, que s'enfada amb ell mateix perquè ha perdut ara 2-3 pilotes seguides. Potser afecta Palau també, de la calor que fa, però...
1: Saco, amb Omar Imur, perd la pilota, falta, i anirà a la línia de tir lliure. Sí. 2-18 per al final d'un equip i d'una situació que és... s'està designant. És gota a gota. Anar perdent gota a gota. Tota la sang. A la línia de tir lliure, Mur.
2: Mira que la temporada està plena de sencissos, però jo aquesta d'avui no me l'esperava. Com a mínim, així, a mi m'ha sorprès la imatge de l'equip avui en aquest últim partit de la Lliga Regular.
5: Com a mínim, competir.
1: Estic molt d'acord, Xavi.
2: No sé si és perquè Xavi Pasqual té un poder de convenciment en el seu discurs que ens enganya, però realment el mastegot d'avui pels aficionats jo crec que és bastant, bastant dolorós.
1: I insisteixo, i si afegeix el tema, que ja sé que algú pot pensar que és accessori, però si afegeix la qüestió dels dracs, que és que fa que encara tot sigui la sensació de deixadesa, la sensació de tristesa, la sensació d'indiferència, la sensació és que és molt més acusada, perquè si com a mínim tens una banda sonora, tens un ambient, tens un fil allò ambiental que et fa una mica t'està connectat, però és que...
0: Però l'afició t'està dient que nosaltres també...
1: Ah, exacte. Sí, i amb tota la raó, correcte, amb tota la raó. Sí, senyor, Jordi, sí. Però amb tota la raó.
2: Si no heu vingut vosaltres, com diu Parra, doncs nosaltres tampoc. Vull dir,
0: és allò de, si vols, allò molt, no?, és parlar sempre dels catalans, que és com que l'equip és qui ha d'encendre l'afició, doncs avui es reflex d'això.
1: Compte.
0: Si l'equip no transmet res.
1: Algú intenta, no sé si Xavi pot ser?
5: Sí, sí, però és algú, eh?
1: Sí, sí, però persona, pot ser que hi hagi... Pot ser que ara mateix hi ha sigut un heroi.
0: Sí, bona veu.
1: Que amb un tro de veu espectacular s'hagi aixecat i no l'hagi seguit absolutament ningú.
0: Bona veu, poc poder de convocatòria.
1: Sí, sí, sí.
5: Deixem només rematar la segona, recordant Castelló-Almeria i les Palmes-Màlaga són les eliminatòries que comencen el cap de setmana que ve. L'anada i la tornada jugaran d'aquí a 10 dies, i que el campió, com dèiem, és el campió de segona, és el Racing. I que ara a les 9 comença aquest Leganés-Mirandés a Butarque. Empat o victòria del Leganés, se salva el Leganés. Victòria del Mirandés, se salva el Mirandés.
2: Mira, rebent la copa, el Racing i les medalles. Com a campions, mare meva, tu. No t'estem de res,
5: És un títol? Lausana deu ser-hi, no? No hi és.
1: 70-95, menys 25 perquè nota de la Rea. Va per terra Will Clyburn. Ara mateix el Barça jugant amb Satoranski, la Provítola, Núñez, Clyburn i Vesely. Un quintet estrany. La gent marxa arriuades, com és normal. i com és lògic que ho facin. Un públic que els que han estat al costat de l'equip els últims 3 anys, però que, com ens deien abans a fora, n'estan fins al capdamunt. El primer falla Claiborne, el segon la nota, 71-95. Però estic d'acord amb aquesta sensació de cop inesperat, Xavi, de que hi ha alguns moments que tu pots esperar, no? Però aquesta sí que no la veia venir, jo. Al contrari, jo feia partit a olor de partidàs i d'ambientàs i d'encigalar-te per al playoff. Penetració d'Omar i Mur, anota. Sol.
0: Sota, fàcilment.
1: Minut i 12, 71-97. Ja el dubte de saber si arribarà als 100 punts al València, que guanyarà, per cert, el seu segon partit al Barça. Dels 4, 2 n'havia guanyat el Barça. Triple de Claiborne.
0: Els dos d'Euroliga.
1: 74-97, correcte. És que, de fet, això és igual, perquè no està la tarda com per empipar-nos amb altres coses, però el Barça va obrir la Lliga al Roig Arena i la tanca contra el València. Això, el calendari simètric, és un porro de farigola. Vull dir, perquè per mi no té ni cap ni peus, això.
2: És una cosa que el té...
1: Home, és que és veritat, és increïble.
2: El té obsessionat. Porta una mala vida amb això del calendari asimètric.
1: És que, quin sentit té enfrontar-te a un equip? Mira, la gent aplaudint
2: el
1: València.
2: Està perdent
1: el
2: Barça de 30 gairebé i amb el calendari asimètric.
1: Perdó, la gent aplaudint el València. No, la gent aplaudint el València amb aquest aliup.
0: I déu-n'hi-do el partit d'Òvaro Cárdenas, eh?
1: Sí.
0: Jugadors d'aquests que la sensació que s'ha pres 3 cafès abans de sortir pista, però rendint al nivell.
1: Triple ara de Tomas Satoranski. 77-99.
0: I aquí s'acabarà perquè no hi haurà tir final.
1: 20 segons per al final. La bandera blanca, Pedro Martínez, que li diu a Sergio de la Rea que ataqui. No fos cas, 9 segons per al final. Omar i Moore amb Braxton Key. Ai, si anota el triple aquí. Triple de Braxton Key. 5 segons per al final. El Barça perdrà 77-102. 77-102. I acaba cinquè classificat de l'ACB, la reacció del Palau. Mocadors. La gent mirant cap a la llotja. La gent mirant a la direcció d'on hi ha Cisco Pujol, que és un home que no sabem ni quina veu fa, i que és ara mateix el màxim responsable directiu del desastre perpetrat avui per un equip que tenia totes les peces i que ha fet un partit indigne. Indigne de l'escut, indigne de l'afició, indigne de la història d'aquest equip, de la història d'aquest club, de la història dels Sibilio, dels Epi, dels Solozábal, dels Bodiroga, Gasol, Jasikevicius, fins i tot Mirotić. És indigne el que s'ha viscut avui al Palau Blaugrana. I el pitjor és que tampoc et creguis que hi ha una gran xiulada. Bé, ara la gent protesta. Ara sí, escoltem.

0: I aquests són els que queden. I així un equip ha d'afrontar els play-off? Aquesta és la manera d'acabar la fase regular i d'afrontar els play-off? És així? Realment?
1: Mira, parla Pasqual a la tele, ara si el podem sentir.
2: Hemos jugado muy mal, no hay excusas, lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir, estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
3: ¿Cómo se remonta esto? ¿Cómo puede remontar a los chicos de cara a los playoffs?
2: Vale, en 48 horas hay que estar preparado y nada más.
3: Gràcies, Xavi. Molta
1: sort. Doncs poques ganes de xerrar, de Xavier Pasqual. Ara anirem cap a la sala de premsa a veure si, suposo que sí, allà donarà més explicacions del que li ha semblat. En 48 hores, o una mica menys, fins i tot, 7 de la tarda dimarts. Uf. El Barça ha de jugar a Múrcia el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final. Perquè això queda amb un Múrcia-Barça i amb un Baskonia-Joventut.
4: Sí, senyor.
1: Arrencant la victòria dimecres a les 9 de la nit, el primer partit de la penya. El Barça el primer a Múrcia dimarts a les 7, el segon al Palau dijous a les 7 de la tarda, també.
4: Correcte.
1: El segon de la penya serà divendres, a les 9 de la nit a Badalona, com diem, contra el Baskonia.
5: El pitjor de tot és que amb aquesta versió del Barça de bàsquet, ara mateix no tens cap garantia que pugui eliminar el Múrcia.
1: No, bueno.
4: No. Per res, ens al contrari.
5: Aquest és el drama.
4: Sí. Cinquè classificat i acaba fora de les places de factor pista a favor, de cap de sèrie. Per tant, aquesta és la realitat que li ha estat a canviar ara mateix al Barça.
1: El València acaba segon, juga contra el Bilbao, i el Madrid-Tenerife, que ja teníem designat quan va acabar la jornada, l'última jornada, amb aquest partit que quedava pendent al Palau entre el Barça i el València. Colomer, no... Bé, és un cop més en aquesta temporada nefasta, que gairebé el millor que podria fer és que s'acabi, i veurem com es reforma aquest equip, qui ve per reformar-lo, i si realment fa una altra pinta tot el projecte de la temporada que ve, o és una mica allò de pilota cap endavant i vinga, i continuem.
6: Sí, a més és que estàs veient que tota Europa, tothom va pujant pressupost i tothom fa apostes, fins i tot el que era com el QE, allò gairebé garantit, que era l'Asbel, de cop ha tret també inversors, vull dir que puja el nivell de competència, i això vol dir que has de tenir bona estructura, idees clares, que seria tot el contrari del que té el Barça ara mateix. Teníem dubtes aquesta temporada, ho vam dir a l'inici, però no ens podíem imaginar això, i menys després de l'efecte de reacció que vam viure quan apareix Xavi Pasqual. És que ha anat empitjorant tot, hi ha equips a més que reaccionen. El Madrid, si se li han trencat tres pivots, n'ha fitxat dos. Aquí no, i acabarà pel Pedregà. Sembla que importi poc, que és a nivell de club, perquè el futbol va fent, però la veritat és que crec que la indiferència que s'ha viscut avui és la millor definició d'on s'ha arribat després d'aquests tres anys.
1: Sí, aquest silenci que hem anat sentint, Dani, durant molts partits, durant moltes fases del partit al Palau, aquest de tant se m'enfotisme, no? Aquest, si no heu vingut nosaltres tampoc, explicant el que deia Parra al descans, que la veritat és que la segona part tampoc no han vingut, dic per allò que deia Joel Parra, jo no sé el vestidor què s'han dit, però el que han dit, ni abans de començar el partit ni al descans, ha servit perquè aquest equip li posés com a mínim una mica de... una mica allò d'orgull, no? De dir, hosti, que ens estan apallissant a casa, i que no és la primera vegada que passa aquesta temporada, que algun altre disgust d'aquests grossos ja ha encaixat el Barça aquesta temporada davant de la seva afició.
4: És que ha tingut molta paciència la gent, Xavi. És que la gent ha tingut aquí molta paciència. I per què? La gent està anestesiada. I aquest públic i aquesta afició, malauradament, l'han anestesiat, de manera que no hi ha la cridòria que hauria d'haver-hi si hi hagués una massa social que li importés el resultat i l'esdevenir d'aquesta secció. Però com que també això està ara mateix en hores baixes, per això tenim el que tenim. Però avui és de mocadurada generalitzada en un altre temps, i la gent se n'ha cansat i amb raó.
1: Estava mirant que el Madrid ja va guanyar 19 al Palau, no fa gaire, en partit de la Lliga CB.
6: És el que després Pasqual surt i diu que ja veurem si segueixo aquí.
4: Panathinaikos va ser.
1: Panathinaikos, sí, també guanya de manera molt clara. Sí, vull dir que tens algunes pallisses importants.
6: Però... Sí, sí.
1: davant de l'afició, que ha anat venint, cada cop menys, també és veritat, perquè deia l'aficionat aquell que sentíem abans de començar el partit, de, bueno, vinc, però si no vingués, tampoc no,
6: a més,
1: no passaria res.
6: Un altre efecte, comentaven a València, que arriba als 80 partits amb el partit d'avui, i que en playoff i tot se'n pot anar més de 90. Al final també hi ha tal acumulació de partits que acaba provocant com aquest acostumar-se a la decepció, que, clar, fa molts anys perdre tres partits era com una davallada que s'havia cremat tot, i ara s'ha acostumat a la gent a que no passa res per anar acumulant derrotes i derrotes.
1: Et deixo baixar cap al vestidor, Dani, abans una última pel Colo. L'altra eliminatòria catalana, aquest Baskonia-Penya, li dones moltes, poques, quines opcions li dones a la penya de passar semis?
6: Ni dono, no arriba en el millor moment, sobretot pel joc interior, i perquè Baskonia està jugant, òbviament, està jugant molt bé, la veritat. Però dintre del... fins i tot tal com està el Barça, veia més opcions a Baskonia que no pas un Barça-Penya pel que és la penya. Esperem com a mínim a veure si poden gratar el de casa i tenir un partit d'aquests de pavelló ple. Avui hi ha hagut, han fet aquesta setmana dues activitats a pistes de Badalona, hi ha jugadors de la penya, ha estat un èxit, avui amb Ricky Rubio i altres allà al costat del metro, que és manera de connectar amb la ciutat, i veurem si això té premi com a mínim per tenir un gran partit divendres.
1: Colo, gràcies, fins la propera.
6: Fins la pròxima.
1: Dani, cap avall, i sentim a veure quan obrim vestidor, a veure què diuen al vestidor del Barça i també què explica Xavi Pasqual a la sala de premsa, que serà interessant d'escoltar-lo. Fins ara.
4: Perfecte, fins ara.
1: 2:03. Farem una pausa i tornem per acabar de pentinar aquesta derrota dolorosa del Barça de 25 al final, 77-102 al Palau contra el València, el Barça 5è, el València 2è al final de la Lliga regular. S'acaba ara sí la Lliga regular de l'ACB. Pausa i tornem.
7: Superesports amb Xavi Puig. RAC 1.
8: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024. Celler Pinyol La Brisada 2024. I Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
7: RAC 1. Tots som 1.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
10: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, a Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
12: Perfecte.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: RAC 1.
15: Vostè és propietari d'un edifici sencer, Esquerra de l'Eixample, això ja ho sabem.
16: Sí, i just ara he reformat un dels pisos principals, i tinc paletes.
15: Sí.
16: Bueno, principals, els baixos.
15: Una
16: part dels baixos, digues.
15: Una part dels baixos.
16: Bueno, la porteria.
15: La porteria.
16: La porteria on vivia la portera, preciosa, una porteria que està sota l'escala.
15: Però què era, la rateta que es comprava a l'escaleta?
16: Pues escolta, on estan pràcticament totes les porteries de l'Eixample, sota l'escala, bueno, hi caben, si s'asseuen, hi caben. Pues bueno, escolta, la porteria, com que era molt gran, l'hem dividit.
15: Han dividit la porteria?
16: Sí.
15: I què han fet?
16: Sis pisos. Sí.
15: Per venir?
16: Al final es tracta de la decoració. Vull dir, el disseny d'interiors és el més important en un habitatge.
7: De dilluns a divendres, de 12 a 1, la competència.
17: amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
7: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
18: Escolta, ve de dir una cosa que l'he de dir públicament.
5: Sí,
18: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. No hauria travessat, demano disculpes, demano disculpes també a tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
5: Van ser 4.
19: Bueno, 4!
18: Bueno, tampoc calia ara fer cisanyilla, eh?
5: No, cisanyisme. Que m'agrada puntualitzar...
18: Sí, clar, cap a aquest periodista.
5: Sí, exacte.
18: Hem d'anar acabant. Ja està.
17: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
7: RAC 1.
17: Tots som un milió. Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC 1. Superesports, amb Xavi

0: 12 minuts i les 9 de la nit, Superesports RAC1 fins a les 11. A les 11 tu diràs amb el Parisé fins a la 1 de la matinada, després d'aquesta derrota dolorosa del Barça al Palau contra el València de 25-77-102. Aquesta tarda que ens ha portat l'empat de l'Europa a 1 contra el Celta Fortuna en l'eliminatòria, primera eliminatòria per pujar cap a segona divisió. Partit d'anada per l'equip de Dai Benítez, guanyava 1-0. A l'afegit de la segona li han empatat el partit, i en el playoff per pujar cap a segona federació, golejada del Cornellà contra el Badalona, 4-1 en el partit d'anada d'aquesta segona eliminatòria. I al Palau, ara Dani Aguilar, pendents que obrin la porta del vestidor del Barça, a veure quines explicacions donen al descans. Recordem que Joel Parra, al micròfon de Zona, ha dit que no havien vingut a jugar i que per això els estaven clavant aquella pallissa al descans. Doncs tampoc a la segona part no ha vingut el Barça i acaba perdent de 25. Quina situació hi ha ara al Palau, Dani?
1: Doncs ara mateix esperant a la porta del vestidor de l'equip, encara porta tancada, per tant encara amb xerrada de Xavi Pascual. Està sent una xerrada segurament més llarga de l'habitual, tenint en compte les circumstàncies, i pots imaginar cares llargues, evidentment, de tots els treballadors del club, no és per menys, i esperant, situació tranquil·la, esperant ara que ens obrin ja la porta i podem parlar amb algun jugador i oferir-vos les reflexions en directe. Interessant, evidentment, escoltar els que parlen més clar, entre els quals, doncs, Joel Parra, que és algú que acostuma a parlar clar, però bé, hi ha moltes coses a preguntar, per tant, a veure què és el que ens expliquen.
0: Hi ha membres de la direcció esportiva aquí en aquesta zona prèvia a l'entrada del vestidor, Dani, o no?
1: No. De fet, està, insisteixo, bastant més allò alleugerida, bastant més buida del que és habitual. Per tant, de moment no veiem ningú de la direcció esportiva ni cap càrrec institucional. No sé si avui és dia d'anar ràpid cap a casa, perquè les coses no estan per moltes festes, però en tot cas no veiem aquesta sala, aquesta avantsala de la zona mixta buida, i esperant, insisteixo, a que s'obri la porta. Portem ja ben bé una bona estona, Xavi, de xerrar postpartit, més llarga de l'habitual, perquè habitualment ja a aquestes alçades ja podem entrar. Mira, ara tot just sobre la porta i podrem accedir al vestidor del Barça. I a veure quines són les valoracions.
0: Sona el clàxon que s'ha acabat el partit ja al Palau.
1: Sí. Quines són les valoracions que ens ofereixen.
2: Ja estem a dins del vestidor del Barça. I a veure si podem parlar un momentet amb el Joel Parra. Estem en directe, Joel. Bé, t'escoltava amb el descans. Quin sentit tens?
3: El mateix que hi ha de la segona part, la primera part, perdó. Va ser el nostre pitjor partit dels últims mes i mig, dos mesos. La veritat que no et sabia dir. Crec que, com he dit, a la mitja part no ha sigut res tàctic, sinó ha sigut un tema de mentalitat, de caràcter, de voler guanyar, i avui no ha sigut així.
2: Com un equip en menys de 48 hores es recomposa pel playoff? Perquè és que avui era un partit molt important, i entenc que tots ho sabíeu, que era un partit molt important, Joel. Llavors com es pot explicar?
3: Bueno, tothom era conscient de la importància de tindre el factor camp a favor aquí al Palau. Crec que ha sigut, com us he dit, no? Un partit desastre, i toca seguir. Juguem uns play-offs, juguem contra el Murcia, que està jugant molt bé a casa seva, que crec que porten no sé quant temps sense perdre. L'única manera de refer-nos és anar allà i guanyar, perquè ho hem demostrat durant la temporada, no? Que durant quan han durat pals durs, l'equip ha respost, i crec que és el moment de fer-ho.
2: I una més, entens els xiulets del Palau?
3: Jo, des que porto aquí al Barça, al Palau sempre ha estat de 10, ha sigut la decisió seva, però bueno, crec que ara tenim per davant un playoff en lluita un títol, i l'equip està mentalitzat en guanyar-lo, està clar.
2: Gràcies, Joel. En Joel Parra, sempre donant la cara, a veure si ara de seguida també podem escoltar algun altre protagonista, perquè, com et pots imaginar, Xavi, hi ha poques veus ara de seguida, si podem parlar amb el Toko Xinguilla, que és una altra de les veus que està aquí, entre el vestidor el Nicola Provítola, que no sé si ara de seguida també ens podria atendre. Ens diu que sí al Labro, i li agraïm. S'asseu a la seva posició amb el Nicola Provítola. Nico, ojalá preguntarte por tu vuelta y que fueran buenas noticias, pero que desde tu punto de vista, ¿cómo se explica el partido de hoy, teniendo en cuenta lo que os jugabais?
4: Bueno, no. Nunca entendimos, ¿no?, que es lo que había en juego. Realmente creo que desde el primer minuto no hemos hecho las cosas como había que hacerlas y, bueno, no hay tiempo ni para lamentarse ni para pensar, ¿no? Ya mañana hay que subirse a un avión, viajar a Murcia y pensar en lo que viene.

0: ritmo y bueno, introducirlos no es sencillo. Y ellos están volando, así que bueno, nada, hay que ver si los podemos cruzar en el playoff.
1: ¿Conoces bien al Palau tú, Nico? ¿Entiendes la reacción hoy del público?
0: La última vez que dije que entendía algo me mataron, así que sí, lo entiendo y bueno, nada, creo que tenemos que intentar cerrar la temporada de la mejor manera, ¿no? El título todavía está sin definir, tenemos que pensar en lo que viene, ¿no? Tenemos que ir a Murcia a ganar, volver a Palau, tenemos que pensar en ganar y cambiar esta imagen, ¿no?
1: Gracias, Nico.
0: Nos vemos.
1: Amb el Nico la Provítola, i a veure si tinguéssim un minut per parlar amb el Toco Xenguelia, si nos puede atender el Toco un minutito, estamos en directo. Toco, lo que le preguntaba a tus compañeros, hoy era un partido muy importante, ¿cómo se explica el partido que hemos visto? ¿Cómo lo explicas tú?
2: Bueno, la peor parte quizás es que bueno, no tenemos muchas explicaciones, ¿no? No fue nuestro día, pero desde ahora hay dos caminos, ¿no? Estar aquí llorando o olvidarlo cuando antes posible y desde ya concentrarnos en los playoffs. No queríamos dar esta cara antes de playoffs, encima en casa con nuestros afición. Es lamentable, pero bueno, no hay otra. Hay que ir, hay que luchar y hay que ganar.
1: Menos de 48 horas en Murcia, que es una pista que la conoces, que es muy dura. ¿Cómo se levanta el equipo?
2: Primero mentalmente. Tenemos que levantarnos mentalmente y luego el físico a seguida.
1: Gracias, Toco.
2: Gracias.
1: Doncs amb el Toco Xenguelia i ja està la resta de jugadors, Xavi, a la dutxa. Són les tres valoracions que hem pogut recollir. Pots imaginar avui poques ganes de xerrar. Tota la resta de membres de l'equip, llevat de Miles Norris, ja a la dutxa amb aquesta sensació, jo et diria, de jugadors abatuts, de jugadors que els hi ha passat ara un tren per sobre, que no acaben de trobar l'explicació per què, però que d'aquí 48 hores, ho ha dit el Nico, demà mateix agafa un avió i cap al dentista, insisteixo, cap a la vista del Camp Múrcia, que passa per ser una de les més dures de tota la competició.
3: Sí, com recordava Joel Parra, a casa el Múrcia el més normal és guanyar els partits i no perdre'ls, i el Barça n'haurà de treure com a mínim un de la pista del Múrcia si vol passar a les semifinals d'aquesta Lliga CB. Allà l'esperaria el guanyador del partit entre el Real Madrid i el Tenerife, d'aquesta eliminatòria entre el Madrid i el Tenerife, però vaja, no avancem més enllà. Jo crec de mirar cap a dimarts 7 de la tarda aquest primer partit del playoff de quarts entre el Camp Múrcia i el Barça. La sala de premsa és a prop del vestidor, Dani?
1: La sala de premsa és relativament a prop, anem cap allà. Potser es perd en algun moment la connexió, però ara de seguida que hi arribem, a veure si ja escoltem les valoracions de Xavi Pascual.
3: A segona divisió, ara seguida tornem amb el Dani cap a la sala de premsa del Palau per sentir les explicacions de Xavi Pascual. És a punt de començar segona el duel per la permanència. Aquest Leganés Mirandés amb estrena, a més, a la banqueta Pepinera.
4: Sí, perquè va destituir el Consell d'Administració del Leganés Igor Coca com a entrenador després de perdre la setmana passada el camp del Cádiz de manera clara, un partit que ja hagués pogut salvar el Leganés. A la banqueta, Carlos Martínez, en principi res a veure amb el nostre, que era Gandragó aquesta mateixa tarda, i Anxon Moneta, recordo, és a la banqueta del Mirandés. Hi ha centenars d'aficionats de Miranda d'Ebro que han viatjat fins a Butarque, però només uns 300 tenen entrada, per tant, els altres m'imagino que se les hauran d'empescar per veure el partit fora d'un estadi que, més enllà d'aquest reducte d'aficionats del Mirandés, és absolutament una taca blava i blanca, ple fins a la bandera Butarque. Surten ja els protagonistes amb noms il·lustres en aquest Leganés, com per exemple Juan Cruz, un jugador que vaja, va sonar per alguns dels equips importants de primera divisió, el mateix Ignasi Miquel.
3: Hi ha també un altre partit a segona, les 9 de la nit, aquest ja sense tanta transcendència. Molló.
4: A jugar a Còrdoba-Osca, és l'altre partit en joc que començarà ara a segona divisió. Una vegada, recordo, s'han decidit ja els duels de play-off, Castelló-Almeria, Las Palmas-Màlaga.
3: el Roland Garros, que tenim en joc dos partits ara mateix de vuitens de final. Molló.
4: Sí, començo pel que s'ha iniciat més d'hora, el del rus Andrei Rublev, jugant contra el txec Mensik. Mensik ha guanyat el primer set 6-3, el segon 5 jocs igual.

0: quals, per tant, força disputat, i ha arrencat ja la central, el partit segurament estrella del dia entre Casper Ruud i el brasiler João Fonseca, el butxí de Djokovic. De moment, el primer set, 3 jocs iguals.
1: No sé si tenim Roland Garros, on recordem que Hodder ha passat a quarts de final, jugarà contra Zverev després de derrotar Pablo Carreño en el primer partit de 8 anys que jugava aquesta tarda, aquest migdia pràcticament, a Roland Garros.
0: Sí, partit que s'ha allargat 5 sets i que per cert ha estat important o determinant, que crec que no ho hem comentat, unes molèsties a la zona de l'espatlla de Pablo Carreño que l'han marmat físicament en el desenllaç del partit. Ha guanyat en 5 sets, recordo, Rafa Hodder.
1: Està parlant Pedro Martínez a la sala de premsa del Palau, entrenador del València Bàsquet, que serà rival del Bilbao en aquest playoff de quarts de final. A la seguida anirem cap a Bilbao per saludar un entrenador català d'èxit, classificat pel playoff i a més campió també de torneig europeu una, per segona vegada, per segona temporada consecutiva, com és Jaume Ponsarnau.
2: Enhorabuena por la victoria de la temporada. Te quería preguntar, el equipo ha reaccionado muy bien tras la Final Four de la Euroliga y ¿cómo se presentan estos playoffs? ¿Los veis un poco como la última posibilidad de concretizar algo o lo vivís más día a día? Gracias.
3: Bueno, yo creo que de verdad que no me cuesta expresar el respeto que tengo por el Bilbao Basket, por cómo juegan a baloncesto, por todos los automatismos que tienen. Están haciendo una temporada impresionante, ¿no? Entonces, de verdad que entiendo que somos los favoritos porque hemos quedado segundos, pero no doy para nada la victoria por hecha, porque creo que juegan muy bien y es que veo muy factible que nos puedan eliminar, sinceramente, ¿no? Entonces, vamos a intentar llegar con las orejas de punta y muy bien preparados mentalmente y sabemos que puede ser muy, muy complicado. El miércoles vamos a tener toda la presión, ¿no? Porque un playoff a dos victorias es muy justo, muy difícil para el equipo que juega el primer partido en casa. Y el otro, jugamos contra ellos hace poco y fue un partido que se decidió al final en un cara o cruz. Y hasta no hay que ver más allá de eso, ¿no? Del playoff de cuartos contra un muy buen equipo. Y ya está, ¿no? Intentar, pues eso lo que decía tu compañero, a ver si podemos recuperar a los jugadores que están enfermos, lesionados, y hasta ahora me decían también algún jugador, Montero, se ha llevado un golpe en el hombro y ha estado un poco mermado en el último cuarto, ¿no? Pues ver que todas estas cosas no vayan a más y ya está, recuperarnos físicamente y prepararnos para el primer partido de playoff, no mirar más allá del primer partido.
4: Ernest.
1: Paraules de Pedro Martínez de la sala de premsa de Palau, mentre esperem Xavi Pasqual, ens actualitzarem amb la Violeta Martos. Hola, Violeta, bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Què ens expliques?
5: Doncs que, subant a RAC1, una menor ha resultat ferida en un nou tiroteig a Catalunya. L'incident ha passat aquesta tarda al barri de Sant Roc, a Badalona, i segons ha pogut saber aquesta emissora, la nena de 10 anys ja ha sigut traslladada a l'hospital. La menor hauria resultat ferida després que un dels trets hagi rebotat contra ella i, segons apunta La Vanguardia, té ferides lleus. És el segon incident amb arma de foc a Sant Roc aquesta setmana. L'altre va passar dimarts. Arran d'una discussió, un jove hauria disparat diversos trets dins d'un edifici a l'avinguda Marquès de Montroig. En plana internacional, el Brasil ha notificat dos possibles pacients d'Ebola a São Paulo i Rio de Janeiro. Un dels homes té 37 anys i és de la República Democràtica del Congo i l'haurien hospitalitzat després de presentar símptomes compatibles amb el virus. Mentre no es confirma, el govern de São Paulo ha assegurat que està monitoritzat en un centre especialitzat en malalties infeccioses. El pacient de Rio de Janeiro, en canvi, és un ciutadà d'Uganda que també ha presentat símptomes com febre alta i tos. L'home hauria donat positiu per malària, però el cas continua investigant-se. Mentrestant, al Congo, l'OMS ha informat que 5 pacients s'han recuperat de l'Ebola. El director general de l'organització ha explicat que aquests pacients demostren que recuperar-se d'aquesta soca del virus és possible. 4 persones han rebut l'alta mèdica avui, que s'afegeixen a l'altra que va rebre l'alta la setmana passada. I demà ja és 1 de juny i amb l'arribada del nou mes acabaran els descomptes sobre la factura de l'IVA, de la llum i el gas. Després de 2 mesos de rebaixa, tornarà a ser del 21%. Això es pot traduir en un encariment de la factura d'entre 20 i 10 euros més. Més enllà de l'IVA i de la llum i del gas, també recuperarà l'IVA habitual dels pèl·lets i la llenya i acabarà la rebaixa de l'impost especial de l'electricitat. El que sí que es manté, de moment almenys, és la rebaixa fiscal sobre els carburants perquè els preus continuen a l'alça.
1: Cap novetat del plàtan, no? De moment, Violeta?
5: Bueno, ja l'han substituït al museu. I continua enganxat a la paret, preparat pels següents visitants que vulguin fer un cop d'ull a aquesta obra d'art.
1: Que ningú el torni a agafar, sí, sisplau. Sí. Gràcies, Violeta. Fins ara.
5: Fins ara.
1: Passen 4 minuts de les 9, el partit de segona, on el descens és en joc, ja ha arrencat a Butarque.
0: Sí, 2 minuts i mig de la primera part, de moment sense gols, Leganés 0, Mirandés 0, no ha passat res destacat. Ara mateix, amb aquest resultat, recordo, se salva el Leganés, baixa el Mirandés.
1: Continua parlant Pedro Martínez a la sala de premsa del Palau.
3: Mentalitat, tots els jugadors entraven i es ficaven molt ràpid amb el partit. Jo crec que ells no, per lo que hem dit, el que he comentat abans, que segur que ara el Xavi pues, també ho dirà més clarament, no? De que el no tindre ritme et fa que quan entres, si a sobre entres amb una dinàmica negativa, encara et costa més ficar-te, no? I bueno, pues nosaltres ha sigut al contrari, no? Venim ara de la decepció de la Final Four, però després hem guanyat dos partits, els dos últims que hem jugat, a Saragossa i l'altre dia contra el Gran Canària, i això et fa pues, estar una mica amb aquesta xispa competitiva que ens ha anat molt bé.
4: Molt bé, ho deixem aquí i ara venim amb Xavi Pasqual. Gràcies.
1: Fins aquí la roda de premsa de Pedro Martínez. Dani, em sembla que t'hem recuperat des d'aquesta sala de premsa.
6: Sí, aquí estem Xavi. Acaba la valoració ara del tècnic català del València, que en aquesta última resposta deia que ell no estava, diguem-ne, tan d'acord o no veia que no hi hagués hagut partit, que han fet les coses molt bé per superar el Barça, per superar totes les eines que té el Barça, d'homes grans, de variants defensives i doncs lluant el bon paper del seu equip, també del jove Álvaro Cárdenas, a qui li ha donat tot el mèrit, abans també ho escoltàvem, i ara esperant a veure quines són les valoracions que farà Xavi Pasqual, que en qualsevol moment arribarà aquí a la sala de premsa.
1: Álvaro Cárdenas, que ha arribat fa poc al València, Dani, no? Estava sí. Als Estats Units, ell.
6: S'ha dit. Estava, exacte, estava als Estats Units, el fitxa al València el passat estiu, el cedeix al Peristeri grec, fa un tros de temporada espectacular, i finalment ara se l'ha recaptat, diguem-ne, per, jo crec que fa un parell ben bé de setmanes, per intentar doncs, ajudar l'equip en aquest tram final. 16 fitxes té el València, que això també és destacable. Avui 4 jugadors eren baixa, alguns per descartats, altres per lesió, però que en tot cas, vull dir, és un tros de jugador i ho hem vist, hem vist fins a quin punt pot ajudar el València amb el partides que ha fet avui. Sí que és veritat que avui podem concloure que no hi havia molta oposició, però en tot cas en el partit que ha fet avui el nano.
1: I tant, doncs esperant Xavi Pasqual, a la seguida tornem cap a la sala de premsa per sentir les explicacions del tècnic de Gavà, la setmana que ha anunciat oficialment que no continuarà el Barça la propera temporada i avui ha encaixat aquesta pallissa de 25 punts que li ha clavat al València al Barça 77-102 al Palau Blaugrana. Dius, Dani?
6: Sí, ara ja veiem com arriba l'entrenador del Barça cap a sala de premsa, per tant, ara en qualsevol moment arrencarà aquesta compareixença mirant-se el full d'estadístiques amb els companys de premsa, també al costat de Mario Bruno Fernández, i apareix ja Xavi Pasqual en aquesta sala de premsa per donar les valoracions del partit, a veure què és el que explica el tècnic blaugrana després d'aquesta desfeta.
7: Tot això al partit i
1: a seguida ens millorem el so que ens arriba de Xavi Pasqual des de la sala de premsa del Palau Blaugrana a segona. Compte que teníem una ocasió ja, sí, del Leganés,
0: que ha començat atacant més en aquests primers minuts de partit. Leganés 0, Mirandés 0, el minut 6 de la primera part, una primera arribada que acaba però amb una rematada sense perill dels pepineros.
1: Sentim Pasqual.
8: Avui clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc i realment sorprenent. Portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives, l'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
9: Res.
10: Bon, Xavi, Ernest Massà, Catalunya Ràdio. Com s'encaren ara els play-offs després d'això d'avui? Perquè és veritat que s'han incorporat quatre jugadors que no tenien ritme de competició, però jo no sé, i el València és un equipàs i juga amb ritme difícil, però no sé com encareu aquests play-offs. El Múrcia no és el València, haureu rodat una miqueta més alguns jugadors, però no sé ni si així certs jugadors els veig amb físic suficient. No sé com ho veieu.
8: Avui és un dia on treballem quasi tot negre. Després d'aquest partit és difícil tenir cap tipus de lectura positiva, sincerament. El que sí que tenim és 48 hores per recuperar-nos mentalment, per focalitzar immediatament en el rival, però el guió és el pitjor de tots, no? Nosaltres hauríem d'haver jugat el nostre últim partit de la Lliga Regular a Andorra, tenir 5 dies per preparar-nos, no ha sigut així, hem de jugar avui, a més hem de jugar dimarts contra els de dimecres, bueno, és horrorós el guió, horrorós el partit d'avui, i ens hem d'aixecar i intentar preparar-nos per Múrcia, però com tu bé dius, arriba molta gent a l'últim moment. Avui també hem tingut una baixa més, que és la d'en Fol, i la veritat que ho hem fet molt malament tot, però els que estaven tirant del carro de l'equip durant molts partits avui tampoc no han estat bé.
9: Sí, aquí Xavi Dani Guila, en directe al Superesports de RAC1. Tu que el coneixes bé, entens la reacció avui del Palau i dels aficionats del Barça? Gràcies.
8: Per suposat, avui ens mereixem totes les crítiques del món, tots hem estat horrorosos. És un partit que, per oblidar, que hem jugat aquí al Palau. Ara sempre ens passa una mica igual. Portàvem, si no m'equivoco, 21 dies sense venir aquí, i quan venim, a la que la cosa se'ns torça una miqueta, ens venim a baix, i mentalment ja ho hem demostrat diverses vegades. Aquí al Palau ens ha passat 4 vegades, si no m'equivoco, amb un guió molt semblant, de les coses no ens surten al principi i ens venim a baix, i després ja no tornem a la segona part, però l'equip rival ja ha agafat tota la confiança i ja no deixa de notar, ens ha fet 8 triples al tercer quart, si no m'equivoco. Nosaltres no hem sigut capaços de canviar el partit, ells amb tota la confiança del món, per culpa nostra de la primera part, i ja no hem sigut capaços de tornar. Ens ha passat 4 o 5 vegades, si no m'equivoco, durant la temporada.
9: Jorge.
11: Xavi, soy Jorge Agüero, de Radio Nacional de España. Siguiendo sobre eso, ¿a ti personalmente qué te da más rabia? ¿El ridículo, un poco la vergüenza torera, la reacción del Palau, o lo que se ha dejado pasar hoy, que era la oportunidad de haber acabado terceros y haber levantado la mano y decir, oye, somos el Barça y vamos a muerta por esto?
8: Pues las dos, pero sobre todo la segunda, porque podríamos haberlo hecho muy bien y perder de uno y hubiéramos tenido el mismo escenario. Pero las dos, la forma y la importancia y la relevancia que tenía el partido de hoy, que en vez de empujarnos nos ha colapsado totalmente, de forma inexplicable. A veces llevas 20 años en esta profesión y te pasan cosas que no te las esperas, y la de hoy, sinceramente, no me la esperaba.
9: ¿Les andaban? Aquí.
12: Bona nit, Xavi, Quim Pelfort, per a Partido Único. Parlàvem d'aquests jugadors que han entrat sense tenir gaire ritme. El Pedro ara fa una estona comentava que segurament això us ha perjudicat, no ho deia com a crítica, ha comentat que ell també ho faria. No sé si estàs d'acord amb ell de que aquests minuts que heu donat a jugadors sense ritme us han penalitzat molt avui, i si ho has fet per poder-ho rodar una mica abans del play-off. Gràcies.
8: Bueno, la primera cosa que volíem era guanyar. I guanyar utilitzant els jugadors que fes falta, no? Tampoc no... Però són jugadors importants que tenen que anar entrant a poc a poc, i no ens ha anat bé. Però no només els seus minuts, és que ningú ha estat bé. Vull dir, potser el Toco una mica i el Joel, però en general hem estat tots molt malament. Per sota el que veníem fent tots, els que tenien ritme i els que no.
13: Xavi, bona nit. Tu has dit guió similar a altres partits, sobretot d'Eurolliga aquest any, Madrid, Panathinaikos, París, són els tres que em venen al cap el partit d'avui. En aquells partits no va haver la reacció que ha hagut avui aquí al Palau Blaugrana. Fins a quin punt no serà que el soci no ha acabat d'entendre el que vas explicar el dijous i no van convèncer les teves explicacions?
8: No ho sé, això millor ho valores tu. Jo vaig explicar-me el millor que vaig poder. l'equip va jugar bé a Andorra després d'això i a partir d'aquí tot és possible. Això ho valoreu vosaltres.
4: Farem l'última aquí, sisplau.
14: Buenas tardes, Xavi. Aquí Jaume Elías para Soc Laurana. Hoy se ve todo negro, pero ¿hay motivos? ¿Hay algún motivo para creer que este Barça puede conquistar la Liga ACB?
8: Bueno, hay que ir, ya sabemos el cuadro de playoff que tenemos y hay que ir poco a poco y bueno, y ahora empezamos partidos donde son finales todo. Al final, desde que empezamos esto, estábamos 2-4 o 3-4 o algo así, con lo cual hemos hecho en Liga ACB 22-6. 22-6 es una cifra buena en general, lo que no nos ha sido suficiente para ser cabezas de serie. Ha sido muy igualado, nos ha faltado muy poco. Y vamos en muy buena dirección, pero no nos ha dado en el partido de hoy lo suficiente para jugar mejor y conseguir ese cabeza de serie, pero sin lugar a dudas nos vamos a levantar y vamos a ir a Murcia por todas, o así tiene que ser.
4: Molt bé, seguim aquí. Gràcies a tots.
8: Gràcies.
1: Fins aquí la roda de premsa de Xavi, de Xavi Pasqual. Fins aquí la roda de premsa de Xavi Pasqual. Dani, horrorós, ridícul, vaja, més adjectius o més maneres de denominar el partit d'avui no podia passar, Dani. Dani, ets aquí, Aguilar? Sí, ara
15: sóc aquí,
1: sí.
15: Sóc aquí, eh?
1: Sí, sí, sí.
15: El que més, diguem-ne, dèiem, més amb, no sé, m'amoïna, jo crec que l'aficionat blaugrana el pot entristir, és el canvi de rictus de Xavi Pasqual. Tu recordes quan Xavi Pasqual arriba al novembre? Et convenç amb la mirada, amb el to, deixa frases d'aquestes que engorilen i encigalen a l'aficionat blaugrana, amb allò de, no?, el culer i el català quan s'hi posa, no sé, no recordo ara la literalitat de la frase, però que realment, doncs, era un líder clar darrere del qual anava tothom, i amb això es va arribar a una ratxa de resultats boníssimes, va tornar a guanyar Madrid, es va recuperar l'autoestima, bàsicament. Doncs d'uns mesos ençà, jo crec que és evident que aquest to ha canviat de manera copernicana, i sobretot això avui, a mi el que em fa la sensació és d'un equip cap, a hores d'ara jo no li veig l'energia, la perspectiva, diguem, de competitiva, com per aixecar això en 48 hores. És la sensació que tinc ara, Xavi, evidentment tot és molt en calent. Però, no sé, jo no he vist avui una roda de premsa d'un entrenador que diu, escolta, m'ha gustat un desastre, ha gustat horrorós, ara sí que al final crec que ho ha dit, no?, allò ens aixecarem segur, etcètera, etcètera, però no hi ha ningú dins del vestidor amb el qual tu ara mateix confiïs a dir, hosti, doncs, vinga, a Múrcia, encara que hagi passat això el que ha passat avui, doncs s'intentarà, bé, s'intentarà segur, però no és un discurs optimista, realment.
1: Això no m'ho esperava, és una de les frases que ha deixat Xavi Pasqual en aquesta sala de premsa. Això ens porta a un Murcia-Barça, començant per dimarts a les 7 de la tarda, i el València, que serà rival del Bilbao Basket, començant per dimecres, en aquest cas a les 7 de la tarda, també aquest València Surne Bilbao, el Roig Arena, el primer partit d'aquest playoff de quarts de final. Un Bilbao Basket que és setè al final de la Lliga regular, classificat pel playoff amb la victòria a la pista del Tenerife l'última jornada, que és campió ja de la FIBA Europe Cup amb la final guanyada contra el PAOK, amb la tornada a Mirivilla, i l'entrenador d'aquest Bilbao Basket des del 2022 és el Jaume Ponsarnau. Hola, Jaume, bona nit.
16: Bona nit.
1: Acabes de saber que el València és el vostre rival en aquesta sèrie una mica estranya en el play-off de quarts de final. Acaba de dir Pedro Martínez, veig molt factible que ens puguin eliminar. Hem d'anar amb les orelles tieses, que diuen, a jugar el primer partit contra el Bilbao Basket.
16: Bueno, Pedro és un entrenador, a part de superbon entrenador i expert, i bueno, sap que en aquest sentit, pues, assumir tota la pressió, no? Si no hi ha respecte sobre el rival, doncs tot això se pot tornar en contra. Ells clarament són els favorits, però saben que s'hauran d'esforçar, i nosaltres intentarem que es tinguin que esforçar molt si ens volen guanyar.
1: Això de favorits també ho ha dit. Per ser justos, també ha assumit el paper de favorit Pedro Martínez ara a la sala de premsa del Palau. Estranyot això d'estar mirant un partit sense saber encara el rival, no?, i d'esperar avui per saber qui contra qui jugueu dimecres, Jaume.
16: Sí, no és la millor situació, però bueno, aquest any hi ha hagut clarament un problema de calendari. Clarament no s'ha tingut en compte les possibilitats dels equips que juguen a Euroliga, no?, en aquest cas a València, que es va classificar per la Final Four, i tot això ha sigut un hàndicap de cara al calendari. I bueno, doncs que d'alguna manera doncs ha condicionat, però sí que és cert que aquesta vegada per sort no ha adulterat, no? És el que hi havia. Els dos equips d'avui ja jugaven molt, no podien, l'únic que podien escollir era guanyar, que era el que era millor pels dos.
1: Sí, contra el València, en els play-offs, en el full de ruta d'inici de temporada, ser els play-offs era un objectiu, una cosa factible, un repte a assolir, o és un punt sorprenent que estigueu en el play-off, Jaume?
16: Bueno, mira, nosaltres el pla que teníem, o la voluntat, perdó, que teníem, era guanyar tots els partits. Però algú l'hem perdut, no? I bueno, doncs la veritat és que és un èxit, no? Doncs per nosaltres classificar-nos per play-off, perquè doncs clarament denota un pas endavant, no? Com a club i a nivell d'ambició. El club ha anat solucionant els problemes econòmics que tenia, ja té aixugades dels deutes aquells que es van crear fa molts anys, i tot ho ha fet doncs una mica anant pas a pas, amb els peus a terra, fent pressupostos sostenibles, i bueno, doncs aquest any hem pogut fer una miqueta millor disposar d'una miqueta més de pressupost, hem pogut fer una miqueta millor equip, i ens ha portat tingut molt bona química, molt bona, hem tingut un grup molt bo, i ens ha portat a ser molt competitius, tant com per passar el nostre playoff com per guanyar la FIBA Eurocup.
1: Això de la química, que a mi sempre és una cosa que m'interessa, això com ho entrenes, Jaume? O això t'hi has trobat i vas veure des del primer dia de dir, hòstia, aquest grup, mira com remen tots plegats, aquest any anirà bé.
16: Bueno, el primer que has de fer és intentar fitxar jugadors, no?, que a nivell de valors personals, no?, per les seves referències, per les referències que vas obtenint, doncs sí, es puguin encaixar, no?, i puguin coordinar-se i puguin crear pues, un bon ambient. I a poder ser bones persones. I si hi ha bones persones, ja hi ha un pas important a nivell de química, no? Però bueno, també hem de ser bons jugadors, no?, per poder guanyar, per poder guanyar partits. Sí que doncs, jo crec que la naturalesa de Bilbao, la connexió que hem tingut amb la grada, el fet de que les coses doncs han anat quasi sempre bé, i quan no, la resposta doncs ha sigut ràpida, doncs tot això al final els resultats també són un símptoma, no? O sigui, són símptoma de que hi ha bona química, però també generadors de bona química, no? I bueno, doncs, la cosa ha anat molt bé, no? I per això doncs estem en aquest punt del que amb el que estem tan satisfets. Evidentment no tenim cap pressió per afrontar aquesta primera eliminatòria i quasi la veiem com un premi, no? El que passa que per tal com és el grup, a nivell d'ambició, doncs vol intentar que no sigui l'últim premi.
1: En aquest sentit de l'ambició, mira, recordo la temporada passada que tancàvem pràcticament temporada del programa reunint-nos a tu, al Gerard Tencuentre i al Bernat Canut al Barris Nord de Lleida, i parlàvem de l'equip del Bilbao que s'havia, no sé si desinflat una mica després de guanyar el títol europeu, no? Com que allò va ser un buf i que l'equip va fer una mica de descompressió, i en canvi aquest any, que ara en parlarem, heu tornat a guanyar la FIBA Europe Cup, l'equip ha mantingut aquesta motivació, aquesta ambició, aquest anar-hi, i al final ha tingut aquest premi del play-off, Jaume.
16: Sí, aquesta millora aquest dia també de pressupost també ha comportat que ara que ens haguem pogut plantejar no renovar jugadors. I el fet de que hi hagi un estímul a partir de garantir, no?, una continuïtat, jo crec que ens ha ajudat, no? Els jugadors, la majoria de jugadors tenen un lligam per l'any que ve, si no consolidat, quasi consolidat, i això és un estímul doncs, per acabar i ser el màxim competitius possibles per aconseguir la millor classificació possible i que et porti a la millor competició europea que pugui jugar. I això crec que respecte als altres anys... La temporada passada van perdre, amb tot aquell periple, van perdre dos pròrrogues, un partit a l'últim segon, i també va... La moneda la van tirar a l'aire i va sortir creu moltes vegades, no? I aquest any... uns quants dies ha sortit cara.
1: Que això també és important, no? El món de l'esport, no? Que la moneda de tant en tant et surti més cara que creu, també t'ajuda, evidentment, a fer passes endavant. La festa del títol europeu va ser millor la d'aquest any o la de l'any passat, diria Jaume?
16: Bueno, jo crec que la de l'any passat, en quant a la ciutat, va ser ciutat i territori, va tenir un pelet més d'impacte perquè era el primer títol europeu d'un equip de Biscaya, no? I això, bueno, hi havia una efemèride, no? Però aquest any on va ser més especial és a Miribilla, al Bilbao Arena, que com vam guanyar a casa, allí la festa va ser més gran, no? I va ser molt xula. La veritat és que l'ambient guanyant que vam tindre el pavelló va ser fantàstic i, bueno, doncs, Bilbao és un lloc de l'Atlètic, no? I el que va ser Bilbao i Biscaya tenen un cor molt gran. Intentem, no, ja que tenen un cor tan gran, un trosset d'aquest cor, no, doncs que estiguin enganxat al bàsquet, en el cas del Surne Bilbao, i la gent està molt contenta i la gent està feliç i gaudeix i vol guanyar els partits amb nosaltres.
1: Renovat fins al 2029 i ara sentint-te, la gent està contenta i a tu se't veu molt, molt content i molt adaptat i molt, molt, molt satisfet de ser en aquest projecte del Surne Bilbao, Jaume.
16: Sí, estic molt a gust, crec que he trobat un lloc on les condicions de treball són molt bones, s'accepta el meu tarannà, podem pensar en fitxar jugadors amb valors, no? El territori també t'estimuli, no? a que doncs, els valors doncs, dels jugadors que s'adapten és perquè tenen el valor de voler-se adaptar, no? I voler estimar allà on juguen. I, bueno, doncs, estic molt a gust. Treballo molt bé amb el director esportiu, amb Rafa Puello, i, bueno, doncs, tant de bo pugui durar molts anys, això.
1: Quan et canten Somos hijos de Jaume Ponsarnau, els jugadors, per celebrar el títol europeu, què pensa un?
16: Bueno, realment volien dir los chicos, de Jaume. Ah. Però bueno, ja la cançó ja ha deformat tant que al final més gent diu els hijos que els chicos, eh? Bueno, no, mira, és un càntic que va inventar una de les penyes, no?, que dels aficionats del Surne Bilbao. I bueno, no m'havia passat mai, no?, però de que hi hagi cançó. I, bueno, a part de ruboritzar-me i ficar-me molt vermell quan la canten, et content, no?, de que doncs, bueno, que hi ha una molt bona connexió, no?, i probablement aquest és un dels símptomes.
1: Dani, ets per aquí, eh?
15: Soc per aquí, i tant, que soc per aquí.
1: Compte amb aquest Bilbao, en playoff a tres partits, i compte que ja estan aquí a la festa i que no li fotin un ensurt en aquest València, Aguilar.
15: És que aquest Bilbao saps que és el que té de bo, Xavi, ara ho deia en Jaume. Bona nit, Jaume, i moltes felicitats
16: per tot. Bona nit, moltes gràcies.
15: Que és un equip molt fet, i això no hi costa molt de trobar. És un projecte que té un segell, i en aquest sentit també, si em permets, Xavi, li volia preguntar això en Jaume abans, no? Deixava anar allò que tenim molta cosa lligada de cara a la temporada que ve, que alguna que pogués acabar de lligar, però que en un equip amb menor, diguem, de potencial econòmic, no?, que molts altres, què important és això i què difícil és això, Jaume, de convèncer el jugador per dir que es quedi en aquest projecte, tot i que els resultats n'heu aconseguit perquè ja teniu un parell de títols europeus i ara sou equip de play-off. Però quanta importància hi ha en aquesta continuïtat que moltes vegades, i mira, estem al Palau Blaugrana, tant falten en altres equips, no?
16: Bueno, hi ha dins de la química, un símptoma de bona química és que uns vulguin jugar amb els seus companys. Que els jugadors vulguin jugar amb els seus companys, que els jugadors vulguin que els entrenadors els entrenem, els dirigim, que els entrenadors creiem en els jugadors que tenim, no? Tot això són símptomes que es van sumant. I els jugadors que van passant per experiències, doncs una miqueta és els que han volgut seguir, no? I han pogut seguir, és una de les coses que han valorat i que clarament ha sigut transcendental, no?, amb la seva decisió. Bueno, aquesta és la realitat amb la que hem de competir, no?, en Bilbao, que som un pressupost ajustat, no?, molt ajustat, però que tenim unes bones condicions de treball, que tenim un bon pavelló, que tenim també unes bones instal·lacions per entrenar, i totes aquestes coses ara són molt importants, perquè això també ajuden, no tan sols que el jugador ho faci bé ara, sinó que també pugui allargar al màxim la seva carrera.
1: I a nivell d'entrenador, en aquesta feina vostra, que és tan inestable, que xulo ha de ser sentir aquesta estabilitat, Jaume, no? Aquest, vaja, no tenir l'assegurança, evidentment, que no et faran fora, però gairebé, de dir, hòstia, que guai aquesta sensació d'estar estable en una banqueta.
16: Sí, no, és una molt bona sensació. Jo he tingut la sort de que aquest és el tercer projecte on clarament he tingut una continuïtat llarga, no? I és on crec que doncs, més puc aportar, però també doncs, les experiències que he tingut i que vas veient, saps que hi ha un moment que això s'acaba, no? I que s'acabarà. Però que tant de bo doncs, tardi el màxim possible i que això vol dir que les coses estan sortint bé, que tots estem seguint gaudint de treballar uns amb els altres i que el projecte doncs, va cap endavant.
1: Doncs començant per dimecres, aquest primer partit a la pista del València, el Roja Arena. Els ha quedat maco el pavelló allà, Jaume, eh? És un bon lloc per anar a guanyar un partit de play-off.
16: Sí, sí, no? És un pavelló espectacular, eh? És fantàstic i bueno, doncs és un bon lloc per jugar de bàsquet, no? Que nosaltres, si tenim alguna opció de guanyar, és que juguem molt bé, no? I que les coses surtin molt bé. Però bueno, doncs ja anem clarament amb màxim respecte, perquè el que li ha passat avui al Barça és el València, quan fica aquella marxa, si et deixes algo, és exponencial com te passen per sobre.
1: Te n'adones, no? I ja perds de 20, no? Jaume, si et despistes una mica...
17: No tenen pietat, Jaume.
16: Aquest balanç defensiu no cal fer-lo al 100%, no? Aquest tal no... Aquest ja els hi ficaré a la cistella. No, perquè sobre aquest València bàsquet, una de les coses que es parla molt del seu atac i del seu ritme i com rebotegen, però aquest València bàsquet defensa molt bé també, no? I bueno, és un equip supercomplet.
1: Mira, abans d'acomiadar-te, deixa'm que saludi a un home per si li vols donar algun consell, que el cap de setmana té una cita important a Corunya. Hola, Carles Marco, bona nit.
18: Bona nit.
1: Entraó de la Corunya. Jaume Ponsarnau t'escolta per si vols demanar-li alguna cosa de cara a la Final Four de Sense
16: Bueno, Barcelona. El que li vull desitjar és que tota la sort del món...
18: Moltes gràcies, Jaume, moltes gràcies.
16: Heu fet una temporada impressionant i ha faltat allí un pelet per l'ascens directe. Ara, doncs, bueno, a veure que tot és diferent, amb una final a 4.
18: Sí, però sí, ha canviat tot.
16: El treball que heu fet durant l'any segur que ara que n'han podut treure profit.
18: Moltes gràcies i felicitats. Ja et vaig felicitar per la competició europea, però felicitats per l'any que heu fet. És fantàstic. I me n'alegro molt.
16: Ja us sabeu que amb el Carles hem treballat junts en totes les facetes.
18: Sí, sí.
1: En totes les facetes? Què vols dir en totes les facetes?
16: Bueno, hem estat junts portant el Manresa, sí. I un mes vaig tindre el privilegi d'entrenar-lo també. Com a jugador. Sí, sí.
18: Bueno, la meva primera experiència en les banquetes em va donar l'oportunitat al Jaume d'estar amb ell i d'aprendre. O sigui que sempre agraït.
17: I com és Carles, allò, ara que no ens escolta, si l'haguessis de descriure, ara que no et sent, però com és aquest home com a entrenador? Perquè tothom en parla meravelles.
18: Bueno, és molt, molt bon entrenador i molt bona persona i es treballa molt fàcil amb ell, tant com a jugador i com a ajudant. A més, ja et dic que va ser a la meva primera experiència després de retirar-me i, bueno, vaig aprendre moltes coses i la veritat és que va ser una gran experiència. Vam estar post 2 anys junts.
1: I tant.
18: Jo em veig,
1: és l'entrenador, a més, i això m'agrada, que és anticlips d'aquests de temps morts que tant ens agrada ara, de fer reculls i això, doncs en Jaume els destrossa tots. Diu, mira on buscareu aquests clips de temps morts, per veure que de tant en tant potser algú, en Jaume, s'escapa, potser, sí, però ja, vaja, no ja molts. Que...
16: Però bueno, no, al final, amb essència, no?, que és una de les coses que també jo crec que fa molt bé el Carles, que has de dirigir com ets, també, no? I perquè si no, si fas un paper allí, poc dures perquè els jugadors veuen totes les incoherències.
1: Jaume, gaudi del play-off i a veure si em podeu fer una de grossa contra el València als quarts de final. Moltíssimes gràcies.
16: Ho intentarem i força Corunya.
18: Merci, Jaume. Una abraçada.
1: Un coruñés més que tens a Bilbao. Carles, en aquesta Final Four per pujar a l'ACB de cap de setmana que ve a Coruña. Coruña-Palència, Estudiantes Oviedo seran les semifinals. Clar, farà 15 dies ben bons que no haureu competit. Es deu estar fent llarguíssim, això, Carles, no? Fins que arriba aquesta final a 4, o no?
18: Sí, sí, sí, s'ha fet llarg. Aquest final de temporada s'ha fet llarg perquè, bueno, hem estat molt a prop de no jugar als play-offs i no jugar aquesta final fort i al final pues, ho veus tan a prop que quan no passa pues, hem tingut que jugar i ara, sí, sí, portem una setmana parats i ara, bueno, parats entrenant i ara ens queda pues, 6 dies. Però bueno, ja ho veiem una miqueta més a tocar i amb ganes de competir i de fer un bon partit contra Palencia primer.
1: Ara, però com sabem que als jugadors no, els agrada molt més jugar que entrenar, vaja, i tu segur que també eres un cas quan eres jugador, hòstia, per l'entrenador deus haver de trencar una mica el cap, no?, amb 15 dies sense partit i a més amb un repte tan important com el que us ve per davant d'aquí a una setmana.
18: Sí, perquè bueno, hem entrenat molt durant tot l'any i ara bueno, els jugadors el que volen és que arribin aquests 2 dies i ens hem tingut que plantejar entrenos potser amb menys temps o amb alguns dies de descans entremig perquè no es fes massa llarg i perquè a més tampoc volem estar cada dia entrenant i posant-nos pressió de cada arribar i que aquesta semifinal, perquè ja ho vam fer el dia d'Obradoiro, quan vam jugar a casa que ens estàvem jugant al pujar i no ens va anar del tot bé, per tant, bueno, els entrenadors ens intentem trencar una mica el cap perquè els jugadors es trobin els més còmodes possibles per quan arribin aquests partits puguem competir doncs, al màxim nivell, no?
1: Per poc es va acabar, com dius, aquest ascens directe, sobretot amb aquest duel directe amb l'Obradoiro. És fàcil canviar el xip de l'equip, de dir, això ja fora, no hem pogut anar directe cap a l'ACB i centrar-se ja en superar el playoff de quarts primer?
18: No ha sigut fàcil, però sí que hem tingut un marge de temps en què hem pogut reconduir els nostres pensaments una mica de tots, ja, dels jugadors i dels entrenadors, perquè bueno, quan perdem contra Obradoiro queden encara 4 partits i sí que és cert que tenim opcions, però ja no ho veiem tan a prop i són aquest mes on ho passem bastant realment malament, però un cop ja va acabar la lliga regular vam fer tots un canvi de xip i jo crec que ja vam estar força, força competitius i força bé amb la nostra identitat jugant als play-offs i els jugadors estan amb moltes ganes que arribi el partit.
1: I arribeu bé, creus, Carles, en aquesta Final Four?
18: Bueno, esperem que sí. Físicament hem tingut algunes molèsties, però espero que no passi aquests dies i que puguem arribar tots en perfectes condicions. I crec que mentalment també. Ens ha anat bé el tindre aquest marge, com t'he dit, de recuperació, sobretot anímica, per poder encarar els play-offs. Hem tingut un rival dur i ens ha costat, i això jo crec que ens ha ajudat també a competir i a que no fos tot molt fàcil. I espero que sí, espero que arribem bé, però bueno, juguem contra un equip que està molt ben entrenat i que només ha perdut 7 partits també a la Lliga Regular i ha fet una molt bona temporada com és Palencia. I veurem si som capaços aquí a casa, amb força gent, amb força seguidors nostres, de poder portar-nos al partit.
1: Que sigui a casa, a veure si me l'entens la pregunta, és una bona notícia o no, Carles, que us la jugueu a casa, aquesta possibilitat de pujar a l'ACB?
18: Nosaltres creiem que sí. Jo en el club, quan m'ho van proposar, els vaig dir ràpidament que sí, perquè bueno, hem jugat molt millor a casa, juguem molt millor. Tots els equips, és un avantatge, tindrà més seguidors teus que no. Pot ser un arma de doble fil i que, bueno, ostres, tindreu més pressió. No, pressió no, tindrem més gent animant-nos i la pressió és la que ens posem nosaltres de competir, de fer les coses bé, perquè el que tenim és il·lusió.
19: no pressió, i la il·lusió amb els nostres seguidors junts, doncs espero que ens ajudi. Jo ja els vaig dir que preferia jugar a Corunya que no a Palència amb 4.000 de l'altre equip rival, no? I bueno, ho hem pogut aconseguir, i jo crec que també és un premi a tot l'any, al bàsquet que hem fet, que bueno, m'han enxufat a la gent i han vingut molta gent a veure'ns i hem engrescat a l'afició. I és un bon premi poder jugar una Final Four aquí a casa.
1: Clar, el 2022, allò va ser el mateix dia, Bàsquet Girona i el Girona van pujar a primera i a l'ACB. No? Aquest any pot ser alguna cosa similar aquí a Corunya, tu, Carles?
19: Bueno, fa dos anys el Depor va pujar a segona i el Lema va pujar a l'ACB. Aquest any han pujat a primera, a veure si nosaltres també, perquè la veritat és que portem... Deuen estar cansats també la gent, porten dues setmanes aquí amb uns follons de gent al carrer celebrant la victòria del Depor, que espero que ara s'acabi i a veure si el cap de setmana que ve ens toca a nosaltres.
1: Per celebrar la gent sempre està preparada, eh? Vull dir, sí, no tinguis por, sí, que per celebrar jo crec que la gent tornarà a sortir al carrer i amb ganes, eh? Si fos una altra cosa no, però celebrar la gent normalment li agrada celebrar. Dani, què li dius al Carles?
17: Mira, ara que parla, precisament pensava en això, en el públic corunyès, Carles, tu que coneixes tantíssimes aficions, no? Que has estat a tants llocs i tantes aficions, que cada afició, diguem-ne, té la seva pròpia cultura basquetbolística, no? Com és el públic del Leima? Com ens l'hem d'imaginar? Perquè és d'aquests fidels, és d'aquests que apreten molt, com ens l'hem d'imaginar?
19: Bueno, tenen una part de uns quants seguidors molt fidels, que han estat molts anys amb el Leima quan no estaven en aquest pavelló, i quan no havien pujat a la CB, i d'aquí hi ha doncs, uns 800.000 seguidors molt fidels, i ara hem engrescat a més gent, i ara l'any passat hem pujat a la Lliga Endesa posant a molta gent, i bueno, no és una cultura de bàsquet de molts anys, però sí que l'estan creant, animen, ens ajuden, a més és un goig veure tot el Coliseum de taronja, no som a València, però tot el Coliseum de taronja és molt xulo, la veritat és que és molt xulo, i ens animen, i han apretat. Jo vaig notar que el play-off ja va ser una mica diferent a la Lliga regular, i bueno, i que l'Alep posar 6.000 persones, 5.000, 6.000 de mitja, tots els partits... No crec que... Bueno, crec que som els que més gent han posat, no? Llavors, bueno, s'està engrescant la gent al bàsquet, també. Però el Depor és una cultura. Ja no hi ha remei. El futbol aquí és una cultura, però el del bàsquet està enganxant fort.
1: Digues, Dani.
17: No, t'anava a preguntar això. Pels que potser no estem... És que ara està pensant això que deies de l'Eport de la primera FEB. Hosti, que fumuda és aquesta competició, no, Carles? Vull dir, hosti, a vegades, no? ACB, l'elit, tal... Hi ha uns projectes, hi ha uns clubs històrics... És una... Es parla molt, d'aquests graons de segona divisió que són tan, no, tan, tan punyeteros a vegades, però tu que l'has viscut allò des de les seves entranyes, és xunguíssima per parlar en clar aquesta primera FEB, no?
19: Sí, sí, és molt difícil. És molt difícil pujar. Evidentment, és molt difícil. Hi ha dades, perquè és que l'equip que baixa, jo crec que fa 5 anys que no torna a pujar directe, que va ser l'Andorra, que va ser un baixar i pujar l'any següent. Porta 2 anys a Palència, 2 anys a Obradoiro, i ara han pujat, Estudiantes en porta 5, Guipúzcoas... Bueno, hi ha molts equips... Que els hi costa, perquè costa és una mica com la segona divisió de futbol, no? Molt igualat, amb camps molt complicats, on, bueno, se't pot complicar, i la regularitat que hem tingut aquest any, bueno, jo... És molt de dir, hòstia, ho hem fet molt bé, perquè no és el normal. El normal és anar... Pues, no sé, quan era el Càceres i perdre Càceres i dir, hòstia, hem perdut, sí, és que era impossible guanyar. Doncs és una lliga difícil, i cada vegada hi ha més equips amb bons pressupostos, vulguem pujar, i equips que han baixat i que no poden ser, i que no poden pujar i segueixen fent bons projectes per pujar a la Lliga Endesa.
1: Tu hi vas ser allà, Carles, a Palència. Algun missatget hi haurà aquesta setmana amb gent que encara va tenir bueno, contacte allà o no?
19: Bueno, la veritat és que estic content perquè està a Palència, està a Oviedo, que també vaig estar 3 anys i tinc molt bons records, però no vull massa missatgets dels de Palència, perquè la veritat és que quan jugo fora és diferent, però quan he jugat allà no els he guanyat massa i vull perdre una miqueta, no vull parlar molt amb gent que conec, perquè a més doncs està molt a prop de Valladolid i vaig passar 4 anys de jugador al Fòrum Valladolid i conec a molta gent d'aquella època que ha estat venir a veure els partits quan jo estava a Palència i ja m'han enviat algun missatge, nos veremos en Coruña, dic, bueno, yo os veré poco, dic, farem el partit i després concentrats a veure si guanyem i concentrats amb si podem jugar un altre partit més.
1: I de gent de la teva, d'aquí de casa, de Catalunya, en vindrà molta cap a Coruña aquest cap de setmana o no?
19: Bueno, venen els meus pares, la meva germana i el meu nebot, ja veurem, la meva parella, el fill també, sí, en serem uns quants dels més propers i a veure si acaba pujant algun amic més.
1: Doncs tant de bo, que sí, que puguem celebrar un ascens del Coruña, aquest Força Coruña, que ha dit el Jaume Ponsagrau, ens el fet nostre també, diumenge a les 7 de la tarda, aquesta final a Coruña, tant de bo que tinguem l'equip del Carles Marco. Ara parlarem una estona de l'NBA, Carles, no sé si et dona temps de seguir-ho gaire, si tens preferències en aquest Knicks San Antonio, si ets dels nostàlgics dels Knicks, tu, Carles, que està content o no?
19: No, jo era en una altra època, jo vaig enganxar, jo jugava amb el número 6 pel Julius Erving, us imagina't. I he sigut dels de Lakers, Boston i Detroit d'aquella època
1: de la nostra, Magic, de la bona, Barry, de la bona,
19: sí. exacte. Ara, no, la veritat és que em fa més gràcia que guanyi San Antonio, bueno, perquè ja tinc el Xavi Chenin que està per allà i bueno, faria il·lusió que poguessin guanyar ells, però sí que és veritat que els New York són històric i bueno, quan els veus jugant a la final està bé.
1: Sí, home, sí, sempre fa gràcia, més tens gent que va sortint de la cova i diu, mira, que jo era dels Knicks, que ara van sortint tots de la cova, també dient que eren de New York des de tota la vida. Deixem dels Spurs i de Knicks i anem amb el que interessa, que és aquesta Final Four per pujar a la CB el cap de setmana que ve a Coruña. Carles, que hi hagi molta sort, moltíssimes gràcies per ser un dia.
19: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per pensar-hi.
1: El Carles Marco, en directe al Super Esports, amb el Jaume Ponsarnau, l'entrenador del Bilbao Bàsquet, dos catalans triomfant a les banquetes, una a Coruña i l'altra Bilbao Bàsquet, que jugarà contra el València, aquest playoff de quarta final de la Lliga ACB. Re, mínima pausa i xerrem de l'NBA. Dani, aguantes, no?, una mica?
17: Aguanto. Estem aquí a la zona alta del Palau Blaugrana, fins que no ens fotin fora, i quan ens fotin fora ja ens ho farem d'alguna forma.
1: Es quedarà dins, al final. Ara tornem.
20: Superesports amb Xavi Puig.
21: Ocasión Plus.
22: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
23: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
24: Ràdio en directe.
25: Actualitzada al minut.
26: Alertes d'última hora.
25: RAC més 1.
24: Notícies.
26: Podcast.
25: Contingut exclusiu.
24: Escolta.
26: Navega.
24: Descarrega.
25: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
24: Fàcil, còmoda.
26: Intuïtiva.
24: I renovada.
25: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
27: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
28: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
20: Superesports amb Xavi Puig.

0: 12 minuts i les 10 de la nit, Superesports RAC1 fins a les 11, que començarà el Tu diràs. Compte que tenim gol a segona, Molló.
1: Sí, sí, gol a segona, però l'anul·laran, eh?
0: Ai, l'anul·len.
1: L'anul·laran per fora de joc. Jo crec que ja l'han anul·lat, de fet, per fora de joc del centrador.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí. Per molt poc, però sí que sembla que la centrada des de la banda dreta de Noboa, quan rep la pilota estan fora de joc. Després el gol és un golaç, és una centrada a cama canviada amb l'esquerra i cap al segon pal on havia aparegut el Jebari i havia marcat pel Mirandés, però el gol està anul·lat, per tant se salva el Leganés, que de fet ja és la segona vegada que se salva, perquè ha tingut una rematada al pal en pròpia porta de Peña, del seu lateral dret, que gairebé és el 0-1 també en els primers minuts de partit. Entremig, possessió equilibrada, rematades entre pals, cap del Leganés, només una del Mirandés, que jo crec que els punts està sent un pèl millor. Leganés 0, Mirandés 0, som al 47, n'afegeixen 4 a aquesta primera part.
0: Tenim final de la NBA, ara ho comentàvem amb el Carles Marco definida, aquest New York Knicks San Antonio Spurs, els Knicks que arriben a una final, cosa que no feien des de l'any 99, no guanyen l'anell des de l'any 73. L'any 99 la final precisament va ser contra el San Antonio Spurs, va guanyar els Spurs 4-1, i San Antonio, que gairebé sempre que arriba a la final de la NBA la guanya. Totes menys una, 5-6, que no està gens malament el percentatge. L'única perduda, el 2013. 99, 3, 5, 7 i 14, guanyades. Home, dic per animar els habitants dels Knicks una
1: com
0: mica.
1: Com comences a encabronar la gent. Bé, bé, bé. Bé,
0: bueno,
1: bé.
0: Són dades, són estadístiques. És el
1: fredor.
0: El fredor del número, exacte, de les xifres que t'agraden tant, a Aguilar. Hola, David Broc, bona nit.
2: Bona nit, moltes gràcies.
0: Bueno, són números, són realitats, vull dir, no sí, podem canviar la realitat.
2: Tot això, al final, va al nostre favor. Ho sabeu, no?
0: Sí.
2: O sigui, tot això, tot aquests números, tota aquesta mística en contra, tot això ens acaba afavorint, al final. Ens converteix en l'underdog, que es diu, no? L'underdog aquest, la figura aquesta del que ningú espera que guanyi, i tot això va al nostre favor, Xavi, t'ho agraeixo.
0: David, sí. Però que és aficionat dels Knicks, sí, per qui no ho sàpiga. Per què ets dels Knicks, tu, David?
2: Hòstia, la història és molt curiosa, eh? Jo soc dels Knicks perquè perden la final del 94.
0: Sí.
2: Contra els Houston Rockets. I jo aleshores, que veia la NBA, la gent que sigui més jove no ho recordarà, però es veia a part de Televisió Espanyola, ho retransmitia el Ramon Trecet, a finals dels 80,
0: principis cerca de les estrelles.
2: Sí, senyor, i aleshores a les finals era Ramon Trecet que anava als Estats Units a retransmetre el partit, i jo me'ls gravava perquè no em quedava fins la matinada, encara era molt jove, i els veia l'endemà com ara, no? Una mica per evitar spoilers i aquestes coses. I vaig veure aquella final i vaig veure el Ramon Trecet, que és molt dels Knicks, molt afectat per aquella derrota. I a mi allò em va, no? Vaig com un clic i va ser com, hòstia, si aquest tio és tan fan dels Knicks, i han perdut, perquè a més has de ser fan d'un equip que perd una final. O sigui, no té gràcia. O sigui, has de començar, diguéssim, perdent. A més, els Knicks arribaven després de quasi, bueno, sí, del 73, que va ser l'últim títol, i no havien jugat cap final, i aleshores era com la gran esperança, que tampoc es va produir, no? I aleshores, a partir d'allà, va començar una mica el procés.
0: Caram, per culpa de Ramon Trecet, vaja, Ramon Trecet, que a més és
2: per culpa de Ramon Trecet,
0: sí,
2: sí, sí, perquè ell parla molt del seu fill, que el seu fill és fan dels Knicks, que està a Espanya i tal, i aleshores, tot aquest discurs. A més, és un partit horrorós de John Starks, que era el meu jugador preferit en aquella final, perquè tenia, no?, l'essència aquesta d'equip dels Knicks, i fa un partit horrible, no fica ningú triple d'11 intents. És un desastre absolut. I tot allò fa una espècie de confabulació perquè, una mica a la contra, acabi sent un equip que després ens ha donat molts disgustos, no? Com va ser, clar. Sí, sí, és que els equips...
1: La vida és això, si no, David, la vida és això.
2: Clar, o sigui...
0: Guanyar sempre és molt avorrit.
2: Efectivament.
0: Perdre sempre també, però guanyar sempre és molt avorrit.
2: No, el que passa és que amb els Knicks, o sigui, tota aquesta eufòria desmesurada que hi ha a Nova York i a tot el món, perquè ja tenen molts fans, és perquè, no només perquè no s'hagi arribat a una final des de fa això, no? Sinó perquè hem estat el pitjor equip de la NBA en alguna temporada. Aleshores, és a dir, el desastre ha estat tan gran, la gestió ha estat tan nefasta, sobretot a 2018-2019, que és la pitjor temporada de la història, que evidentment la gent estava com... necessitava una alegria així. Està com molt eufòric, no? I molt desmesurat tot.
0: Sí, no, hem vist algunes imatges realment que fan por, de la celebració dels aficionats dels Knicks després de classificar-se per la final.
2: Totalment, totalment.
0: Deixa'm afegir l'Albert Juncà a la festa, l'home de NBA del Superesports. Hola, Albert, bona nit.
3: Bona nit, què tal, com estem?
0: Molt bé. I l'Eudald Martínez, el company dels informatius, aficionat de Portland Trail Blazers. I no sé si amb preferències o no en la final que comença la matinada dimecres a dijous. Hola, Eudald, bona nit.
4: Hola, què tal? Mira, em sap greu pel drop, però malgrat que ens van eliminar justament els esports aquest any, els play-off, però crec que vaig amb ells, crec que vaig amb ells.
2: Això té delicte, és a dir,
0: A l'Eudald no me l'apretis molt, que com que ha tingut una setmana tranquil·la amb tota la seva educació i això, hem dit, saps què? Ara una mica d'NBA. Aquests no fan vaga, en principi, Eudald. Aquests comencen a jugar a la matinada.
4: Algun cop hi ha hagut aquelles vagues.
5: De moment no.
0: Vaja, de fet, l'última final dels Knicks, no?
2: És la temporada de Lockout.
0: En ple Lockout. Ho hem fet un homenatge a tu, Eudald, també.
2: T'ho has imaginat com és aquest equip que l'única final que arriba en uns quants anys és la temporada de Lockout. O sigui, sempre...

0: competitiu o està aquesta setmana parats i esperant a veure el rival, que aviam com arriben els dos equips, que arriben en situacions molt diferents també. Però sí, van com una piconadora amb els Cavaliers, no va haver-hi color en aquesta eliminatòria.
1: No, no, realment la final de conferència, Aguilar, se'ns va
2: Sí.
1: acabar ràpid.
2: Mira, jo en aquest sentit, Xavi, i ara que som al Palau Blaugrana, faré una comparació molt ràpida. El 2010, quan el Barça guanya l'Eurolliga, el Barça va tan sobrat que arriba a la final, crec que contra Baskonia, contra el Tau, com han arribat els Knicks, no? Doncs hi ha gent de dins que explica que està tant de temps aturat no els hi va anar bé això. I finalment no s'assoleix el triplet quan el Barça anava com un avió aquella temporada, de les millors de la història, precisament per aquesta distància. Llavors, tenint en compte el ritme competitiu que portava els Knicks, hosti, i l'ascendència emocional que té ara mateix Sant Antonio després de guanyar Oklahoma a domicili, jo no sé, és que no et sé dir que és millor que és pitjor, perquè Sant Antonio evidentment arribarà molt més desgastat, però el ritme de rodatge que portava els Knicks ara se li ha com aturat una miqueta amb aquesta distància.
3: Sí, de fet, a les finals de conferència contra Cleveland ja passa, és a dir, ells arriben del 4-0 contra els Sixers, i Cleveland arriba amb un setè partit agònic contra Detroit, i quan comença el primer partit tothom es pensa que els Knicks, per fet d'estar descansats, no? Aclapararan
2: sí, sí,
3: a Cleveland,
2: sí.
3: I és a l'inrevés, és aquell partit de la remuntada mítica, no? Que van perdent de 22 quan queden 7 minuts de partit, i que Knicks aconsegueix remuntar de forma miraculosa, i que crec que és la clau de
2: és el que marca la sèrie, David.
3: Sí, sí, total, sí,
4: de fet, és l'únic en què Cleveland té opcions de guanyar, pràcticament.
2: Correcte.
3: Sí,
2: de fet,
3: sí,
2: li pregunten a Donovan Mitchell per aquesta sèrie, li diuen no, com és que, no, que la cosa va com va, diu, home, què vols que et digui? Si et remunten 22 punts en 7 minuts al primer partit, què vols que fem? Vull dir, bé, una mica t'ha dit això, perquè és que va ser escandalós, allò.
3: Sí, sí.
1: I objectivament, David, hi veus moltes opcions, no, que sigui l'any?
3: No, veig opcions, és a dir, ara mateix, per exemple, estava mirant les apostes a internet, als Estats Units i tal, i més o menys està 69, no? 70 per Sant Antonio, perquè evidentment l'efecte Wemby és com molt, molt, molt llaminer, no? És un tio que si té un dia inspirat et guanya per tot sol. I a més hi ha un problema amb Nova York, que és que un dels dos pivots, que és el Mitchell Robinson, el tio no sé què ha fet amb la mà, que s'ha fotut un cop al dit petit. Sí, sí, i a més no se sap l'origen de la lesió, perquè li van preguntar a l'entrenador i va dir que no sabia exactament com s'ho havia fet, que no havia estat en un partit ni en un entrenament.
1: Una planxa, potser, una planxa, David.
2: La colònia.
3: Una planxa, l'ampolla de la colònia, sí, sí, els clàssics, no? I aleshores l'han hagut d'intervenir, i Mitchell Robinson és un tio que en atac, la seva aportació, diguéssim, que tampoc és que sigui especialment important, però en defensa i en el tema dels rebots és vital, o sigui, és un tio que de cara a defensar Wemby, juntament amb Towns, em sembla que basiquíssim, i si no hi és serà una baixa molt, molt important pels Knicks, és a dir, per mi el tema de Mitchell Robinson, que pot semblar una tonteria, em sembla clau de cara. Diuen que pot jugar, però clar, segurament jugarà amb el dit embenat, no sé com sortirà al camp. No?
2: Sublima l'art del rebot ofensiu, Broc. A mi, sí? Mitchell Robinson és dels jugadors que a nivell de rebot ofensiu, és que em fa un art aquest tio.
3: Sí, sí, a més és una figura molt important per Nova York, perquè dona una segona oportunitat que Nova York no acostuma a desaprofitar, és a dir, que un cop aquest tio dins de sota, bueno, sota el cèrcol es mou com si fos casa seva, i a més defensivament intimida molt, o sigui, és de cara a defensar Wemby, em sembla que és important, perquè a més que Anthony Towns és un tio que al primer quart acostuma ja a portar dues faltes, vull dir que això és també un problema habitual pels Knicks.
1: Perquè no semblem Radio Knicks de Sant Antonio Juncà, que Wemby hagi arribat ja a la final de l'NBA, el tercer any que és a la Lliga, és fins i tot més d'hora del que podíem preveure o no?
0: Jo crec que ha sigut un procés bastant natural en aquest sentit, no? També és veritat que han competit els dos equips, tant Oklahoma com Spurs, molt bé, i han hagut d'arribar al setè partit i així. I bé, mirant el partit d'avui a la nit, és que hi ha hagut moments que semblava que jugués un adult contra nens. Hi ha un mate que li fa a Holmgren, que és espectacular, pràcticament ni salta i li passa per sobre. I bueno, o sigui, els Spurs en aquest sentit també ara hem trobat molt d'equilibri també amb Stephen Castle, també Fox, que era un jugador més experimentat. Va ser el Lloguer, un equip molt, molt compensat també, i bueno, és el que parlava en David també, no? Que aquesta baixa, entre cometes, o aquests dubtes amb Mitchell Robinson pot ser important, perquè Town

0: no és un especialista defensiu i cauen pautes molt ràpid i si no han de tirar del Porti, que pràcticament no ha jugat als play-offs.
1: La lògica et diu que això s'ho ha d'emportar San Antonio o Juncà o no?
0: Tant de bo no, però jo crec que sí que s'ho ha d'emportar San Antonio.
1: És que parlem de Wemby i Audal, que no, segurament quan acabi la seva carrera que es passarà per ser un dels millors jugadors que hem vist a l'NBA, però és que a més és diferent a tot el que hem vist, no? Vull dir, és un tio que, hosti, que sorprèn pel que és capaç de fer amb la seva alçada, però cada dia diem que et sorprèn amb alguna cosa diferent.
2: Sí, sí, perquè evidentment sempre les millors jugades hi ha els taps que fa, no? Els rebots, el com imposa, que sempre es veuen els jugadors que quan entren a cistella i veuen que és ell, ja n'hi tiren, no? Diguem-ne que fan marxa enrere i la intenten passar. Avui Shea n'ha tingut l'MVP, dels cops MVP dels últims anys, al final de tot n'ha tingut una que, tot i que Wembanyama portava 5 faltes, que he pensat, home, ataca'l, que no et farà la sisena, o si la fa, el treus. I igualment no l'ha llançat, és a dir, condiciona moltíssim més enllà dels punts, dels rebots que faci, ja només per la seva presència, però és veritat que amb aquests play-offs sí que ha tingut algun dia especialment malament el triple, però déu-n'hi-do també l'eficàcia d'aquests triples que dius, però on vas, no?, llançant això, i de cop el fot, és a dir, que és un jugador molt versàtil, i a mi sincerament m'ha sorprès moltíssim que en la seva primera aparició als play-offs ja estiguin aquí. Tot i que hem de dir que, ojo, compte que els Spurs és un equip molt, molt coral, perquè avui sí que Wembanyama fa aquests 22 punts, té aquest impacte gegant a la pista, però en els últims 8 minuts ell no fa ni un sol punt. És a dir, que té un equip molt, molt coral, com deia ara mateix el Juncà, no? Stephen Castle, Harper, que és un rookie, el fill de Ron Harper, que ha sorprès també moltíssim aquest any, en el seu primer any a l'NBA, perquè, tot i ser rookie, està jugant molt, molt bé. Vull dir que és un equip molt, molt coral i que, vaja, jo crec que pot posar problemes als Knicks, tot i que jo no veig tan favorits tampoc als Spurs, potser per aquest element d'equip novell, que és veritat que fins ara ho ha superat molt bé, carregant-se els campions, però, ostres, també els Knicks és un equip molt dur defensivament, amb molta banqueta, amb un entrenador molt experimentat. Jo ho veig bastant obert, això. Tant de bo siguin també 7 partits, també, i ho podem gaudir bé.
1: Home, i tant, ja ho signem ara. I necessitem un Brunson inspirat sí o sí, Broc, perquè això acabi amb celebració a Nova York.
3: Fonamental. També el que estic comentant, la banqueta, per exemple, a mi em sembla millor la de Nova York, o els play-offs, diguéssim que més jugadors de la banqueta han participat amb punts i amb implicació en l'equip, que San Antonio, que potser la té més curta. Però Brunson, diguéssim que en els partits decisius de les play-offs, on Nova York ha hagut de, no, de superar circumstàncies, és el que ha aparegut. Veurem el tema de com gestiona San Antonio la defensa de Brunson, perquè els homes baixos que té són més alts del que és habitual quan tenim un base que defensa Brunson. És a dir, són tios més corpulents, més físics, i veurem com Brunson gestiona una mica, no?, aquests 1 contra 1, aquests declarats que fa habitualment, i una mica aquesta manera de jugar, o si en funció de la defensa que té San Antonio, l'equip aposta per un joc més coral. No? No tan centrat en la figura de Brunson, sinó que això els players ho han fet. I també t'ha de dir, si Nova York té l'encert en triple i hi ha llançaments de mitja distància que ha tingut als play-offs, i a final. És a dir, això està clar, El que passa que el nivell mostrat per Nova York en aquests 11 partits seguits que porta guanyant, diguéssim que no sé si és realista o no en una final.
1: Ja.
3: És el que haurem de veure. Però, i també perquè el rival, evidentment, no és San Antonio, els rivals que ha tingut, tot i que Cleveland és un bon equip.
1: Què em deies de Brunson aquesta tarda, Aguilar, de la història?
4: El pare de Jalen Brunson, Rick Brunson, sí, formava part dels Knicks del 99. No jugava, pràcticament. Però
3: va jugar 3 minuts, crec. Va jugar 3
4: sí,
3: minuts
4: sí, correcte,
3: final,
4: correcte,
3: no?
4: Sí, correcte. Que, per cert, poc pit està traient David Brock d'un fet que pot ser històric. Que
1: ah,
4: és que,
1: doblet.
4: Clar, no? El primer doblet de la història de la NBA.
3: I a més, contra els Spurs, la Copa.
4: Clar, sí, clar. És que, de fet, això legitima molt la competició de la Copa, que la gent se la prenia pel pitó del Sereno, mira, doncs mira, els dos millors equips han arribat, i això no, ja té nassos que el Knicks no hagi guanyat en no sé quants anys, i ara pugui guanyar el doblet, que seria el primer doblet. Que no
1: sé si se'n parla gaire, els Estats Units de doblet.
4: No creus que és una cosa més meva?
3: El doblet no... De fet, la Copa és una competició que...
4: Però està bé, això...
3: Sí, però vol replicar, no?, el format aquest europeu i sí, tal, sí. Però als Estats Units, diguéssim, que ningú compta, tot i que el que sí que és interessant de la Copa és que coincideix amb el millor mes de Nova York, que és el desembre, que fan un bàsquet espectacular, i que està molt, és molt semblant al que estan fent ara. És a dir, a les èpoques, diguéssim, on fire de l'equip, és un equip que pot guanyar qualsevol rival. I és la gràcia una mica de la situació actual, no? És a dir, que els Knicks és un equip més irregular que San Antonio, han tingut mesos horrorosos i mesos absolutament espectaculars, i ara estem en un d'aquests. Veurem si aquest descans de quasi 3 mesos que porten, perquè és que s'està fent llarguíssim, els afecta o no, no? De veritat, és molt important el tema aquest, perquè és un tema de no només de físic, sinó mental, no? De com surts tu al primer partit, que a més has de guanyar sí o sí un partit allà, perquè tens el factor pista en contra.
4: Però també és veritat que a nivell de relat, jo crec que tothom tenia coll avall que la final avançada era la de l'Oest, no? Jo crec que fa unes setmanes, uns mesos, tothom deia qui surti guanyador de l'Oest és el campió de la NBA. Doncs jo crec que aquest relat ha canviat una mica en les últimes setmanes amb la forma dels Knicks i per com s'ha desenvolupat també la final que parlava abans de Wemby. Mira, amb l'Eudal, això ho hem parlat, Eudal, alguna vegada de redacció, la millor frase per definir Wemby, i el que dèieu abans de la seva tendència defensiva, la va dir era Eudal, ajuda'm, crec que era a Joel Embiid, si no m'equivoco, que crec que és la que diu, que li pregunten a Embiid, no sé si Embiid, li pregunten, tu creus que Wembanyama batrà el rècord de taps de la història de la NBA? I Embiid diu, no, realment no, i la gent s'estranya, diu, com que no? Diu, no, és que la gent no llançarà. I com que la gent no llançarà, el tio no li podria fer el tap. Perquè fa tanta por aquest tio, fa tanta por que la gent no llançarà. Llavors, és el que ha passat avui en Shea.
3: Per això és tan important...
2: Sí, és que avui crec que acaba això amb un tap només, i quan ha tingut partits de 7 taps o no sé quants, però és que és igual, és que els fa sense fer-los, diguem.
4: Exacte.
3: Per això és tan important el llançament exterior, és a dir, de cara a Nova York, és a dir, quan tu veus que no pots entrar a pintura, perquè evidentment has de tenir tios fora que estiguin encertats, si no és impossible. Ja està,
2: sí,
3: és senzill.
2: I serà interessant també veure quina defensa fa els Spurs a Towns, no? Perquè, clar, Towns és un jugador que és el més alt i sempre està molt al perímetre, no?, per llançar aquests triples. Clar, si Wembanyama va fora, ja no té aquest efecte de fer els taps a dintre. I si ha d'haver un altre jugador que vagi fora amb Towns, és veritat que la resta de l'equip de San Antonio són bastant més baixos, no?, que Towns. Per tant, ja no el poden tapar tant. Per tant, això serà un ajustament defensiu que a veure com el juga Spurs.
1: Això, David, ho fas en directe si n'hi ha 7 al 7 o no? Tenint en compte que tu ets un tio que matina i que et veiem a primera hora del matí a la tele allà amb la luz i això. Sí, en directe.
3: Jo els play-offs ja els veig en directe, cosa que, evidentment, agraeixo molt quan és un 4-0, perquè clar, t'estalvies dos o tres partits. I sobretot aquella sensació d'anar-te'n a dormir a les 6 del matí havent perdut, que és el pitjor, no? Vull dir, te'n vas al llit sentint-te idiota, perquè estàs pensant... He de dormir una hora per veure una derrota.
4: Anar-se al llit a les 6 del matí sentint-se idiota és una cosa que passa més enllà de l'NBA.
1: I llevar-se a les 7, el problema és llevar-se a les 7 després.
3: Clar, Dani, però això et deu passar els divendres i els dissabtes, no un dimarts, no? No un dimarts d'abril, no? Clar, i aleshores, les finals, sempre, juguin Nova York o no, sempre les he vist en directe perquè... O sigui, la idea de veure una final en diferit és una cosa que en futbol, per exemple, no he fet mai, no puc fer-ho, i en el bàsquet tampoc. Ara, evidentment, costa un tema físic i de desgast evident, però ho suportarem.
1: I tant, començant per aquest...
3: Paga la pena.
1: Home, tant. Matinada dimecres a dijous arrenca això, la pista de San Antonio, és qui té l'avantatge de pista en aquesta final de l'NBA. Tots els partits a quarts de 3 de la matinada. A dos quarts de 3 de la matinada. Home, mira, podria ser pitjor.
3: No, però és una hora molt fotuda. I et diré per què. Perquè no te'n pots anar a dormir i despertar-te. Si fos a les 4 i mitja o a les 5, tu te'n vas a dormir i et lleves a les 4 i has dormit una estona. I aleshores, si te'n vas a dormir a les 11, no pots llevar a la 1 i mitja, 2. Et lleves molt, de molt mala bava. O sigui, és un horari molt complicat. I aleshores, si et quedes despert tota la nit, a les 5 estàs zombi. O sigui, estàs catatònic.
1: Ja parlarem amb Silver perquè ho canviï de cara a la
4: temporada. Digue-li a l'Eudal, al pobre, digue-li, que amb la setmana que portes ja s'haurà de mirar partits a quarts de 3 de la matinada.
2: Jo no n'he pogut veure cap en directe aquesta setmana.
4: Imagina't.
3: Perquè tu ets un tio assenyat. O sigui, sí.
1: Jo dimecres...
2: Bé, no per falta de ganes, però...
1: Dimecres convidaria la portaveu de l'Ustec a casa teva, Udal, per seguir el primer partit del play-off final.
2: Exacte.
1: A veure si t'accepta...
2: Aviam si em deixen votar a la consulta i s'acaben les vagues.
1: Si t'accepta la proposta o no. Perquè es fa una idea, quan l'últim anell dels Knicks... Phil Jackson era jugador dels Knicks.
5: Brutal.
1: Imagina't.
3: Jo no havia nascut, eh? Imagina't si fa...
4: No, però a l'última final... A veure, a l'última final pot ser que algú de la taula, algú no hagués nascut?
1: Juncà, tu el 99 eres nascut o no?
0: Tenia 3 anys.
1: 3 anys.
4: I l'Audal no en tindria molts més, eh?
2: No, jo no, soc del 90.
4: Ah, bueno.
1: 9 anys. Allà. Jo 12, vale. Em sembla, el 99,
6: sí,
1: no?
6: Més o menys.
1: 12 anys, sí. 12 anys. Acabats de fer.
3: M'estic sentint.
1: No, un avi. Ja m'agradaria a mi. Jo gairebé veig Phil Jackson, gairebé, jugant amb els Knicks.
3: Sí, no? En fi.
1: Doncs a gaudir-ho a partir de dimecres, de la matinada de dimecres a dijous. A veure si podem celebrar un títol dels Knicks. Em faria il·lusió, especialment pel David, que, home, sí.
4: Gràcies.
1: Anirem a Canaletes, tu i jo, David, a celebrar el títol.
3: A les 6 del matí pot quedar molt bé, eh?
4: Perquè amb tanta gent dels Knicks que hi ha, no teniu algun punt de reunió friqui així? Bueno, friqui no, entén-me. Algun punt de reunió que la gent es...
3: No, Dani, jo no vull punts de reunió per res. O sigui, ni per Knicks, ni per Barça, ni per... O sigui, jo vull estar a casa meva al sofà. O sigui, el meu punt de reunió és aquest. No vull saber res de ningú.
4: Estalviant-nos els detalls de com estàs al sofà. Això és important.
3: No,
1: encara no estem...
3: No us ho penso dir.
1: No estem en horari protegit, encara. Estem en horari protegit, vull dir. No el desprotegim a aquesta hora.
3: Exacte.
1: David Broc, un plaer, gràcies.
3: Vinga, que vagi bé.
1: Gràcies a Udal, a descansar.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Si et deixen.
2: Merci.
1: Albert Juncà, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
0: A vosaltres, fins la propera, nois.
1: Dani, que tancaran a dins del Palau. Que vagi
4: no,
1: bé.
4: No, ja m'han cardat al carrer. Ja. Soc fora. Sí.
1: Ja ets fora.
4: Fa estona ja que m'han dit, bueno, noi, què hem de fer? Ja, tornem cap a la base.
1: Prepara't, que venen uns play-off interessants.
4: Sí, exacte. Fins ara.
1: 3 minuts i un quart d'11. Segona, continua l'empat a Butarque.
7: Sí, continua l'empat. Leganés 0, Mirandés 0. 4 de la segona part. Se salvaria el Leganés amb aquest resultat. De fet, ara n'ha tingut una de molt clara a l'equip local, amb un xut que el porter del Mirandés, Juanpa, ha pogut rebutjar amb una bona mà. Jo crec que està la més clara del Leganés fins ara. Leganés 0, Mirandés 0.
1: Hola, Violeta Martos, bona nit.
8: Hola, bona nit.
1: Tens aquí per NBA o no? Ara que senties l'Audal, que és
8: no.
1: Molt de Portland.
8: M'ha semblat una feinada seguir els partits i les eliminatòries i el Final Four i llevar-se tan aviat...
1: Sí, realment
4: no és fàcil.
1: Les matinades no és fàcil, si vols seguir la NBA no és fàcil, tens una vida més o menys després o intentes tenir-la ordenada. Violeta, per on passa la informació general a aquesta hora?
8: Doncs per ampliar la informació que us avançàvem fa una hora, els Mossos continuen investigant el tiroteig d'aquesta tarda a Badalona que ha acabat amb una menor ferida. Segons ha pogut saber RAC1, els Mossos han rebut una trucada aquesta tarda cap a un quart de vuit que alertava d'un tiroteig al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc. Quan els agents han arribat s'han trobat que un cotxe particular havia evacuat una nena de 10 anys a l'hospital. Un projectil hauria rebotat i hauria ferit la menor, que es troba en estat menys greu a l'hospital. Els Mossos ja s'han fet càrrec de la investigació i també han desplegat agents al lloc dels fets per vigilar la situació. I a Girona, unes 300 persones s'han concentrat aquesta tarda davant la delegació de la Generalitat a Girona, en vigílies d'una nova setmana de mobilitzacions del sector educatiu. Demà al migdia també començarà la consulta als docents, que acabarà dijous a la mateixa hora, ara ho deia l'Audal. A través del correu hauran de respondre si accepten el preacord, escollint entre dues opcions, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries per acabar el curs. Mentre duri la consulta, USTEC i professors de secundària s'han desmarcat de les protestes, però els altres sindicats, com la Intersindical o el d'Estudiants, mantenen la convocatòria i ja han avançat que votaran en contra de la proposta del govern. Mentre no decideixen, per tant, demà hi haurà vaga a Girona i a la Catalunya Central, dimarts al Barcelonès, dimecres a Tarragona i les Terres de l'Ebre, dijous a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, i divendres a nivell nacional. I acabem amb el temps. No sé si vosaltres, suposo que demà teniu festa o...
1: Demà sí.
4: Sí, demà sí.
8: Doncs us agradarà saber que demà serà un dia tranquil i que el juny començarà amb calor intensa, però una mica menys que aquest cap de setmana. Ara encara s'escapa algun xàfec residual, però els ruixats i les tempestes de les últimes hores ja són història i demà només trobarem tronades de tarda al nord de la Cerdanya i al Ripollès.
1: Perfecte, demà cap a la platja de Sant Feliu, Molló, veus?
4: Primer
1: banyet de l'any seria o no?
6: Sí, deixa'm pensar...
1: Sí.
6: Sí? Sí. De moment només m'he mullat els peus.
8: Poc matiner, eh?
6: Oh. Home, a veure, l'aigua estava fresqueta, eh?
1: Gràcies, Violeta. Fins ara.
8: Fins ara.
5: Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.

0: Un quart d'onze i es tancava la Lliga Femenina de Futbol Sala, la primera divisió, amb l'Escorts Ovae salvat, amb l'Esplugues, el Penya Esplugues, que perd la categoria. Recordem que la Lliga Masculina tenim el Barça en plens play-offs, en els quarts de final, de moment amb victòria en el primer partit. Veurem si és capaç de resoldre-ho per la via ràpida en el segon, l'equip de Javi Rodríguez. Avui, per cert, que el Jaén ha forçat el tercer partit en l'eliminatòria contra el Pozo Murcia, ha acabat guanyant 5-3 a la pròrroga al segon partit d'aquest play-off de quarts de final. I tenim dos equips catalans lluitant per arribar a la primera divisió femenina. Ahir van començar les semifinals amb el partit d'anada, va perdre el Rubí a casa 1-2 contra l'Almagro, tornada el cap de setmana que ve, i va perdre el Linyola 5-3 al camp del San Fernando, la pista del San Fernando a Madrid, per tant, tot obert de cara al partit de tornada que jugarà Linyola la setmana que ve. Linyola, que pot tenir un equip a la primera divisió femenina de futbol sala. I ho volem celebrar i parlar-ne amb el president del club, del Linyola Futsal, que no és altre que l'Agustí Boldu. Hola, Agustí, bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: I moltes gràcies per acompanyar-nos al Superesports una estona. Bueno, 5-3, la cosa està oberta, diguem que està maca per viure un gran partit el cap de setmana que ve a Linyola, no?
1: Sí, no és el resultat que esperàvem, però bé, la diferència de dos gols i tinguin en compte que la tornada la tenim al nostre pavelló, amb la nostra gent, doncs fan que puguem creure en la remuntada. Des del club confiem seriament amb la plantilla que tenim i esperem dissabte vinent donar-li la volta.
0: Temporada magnífica, veu acabar segones, no?, la Lliga regular. Vaja, que poc més es pot demanar, no?, el rendiment de l'equip aquest any.
1: No, la veritat és que la temporada és per emmarcar. Com a locals no hem perdut cap partit. Des de pràcticament la primera o segona jornada ens vam col·locar en zona de play-off i no l'hem deixat d'anar. La veritat és que res a retreure, al contrari. Ha sigut una temporada d'insomni i esperem poder ficar aquesta cirereta al pastís pas a pas i almenys passar aquesta primera ronda.
0: Però està el poble encigalat, no, Agus?
1: El poble està molt, molt volcat, és a dir, cada cap de setmana com a locals el pavelló sempre està ben ple. Ja no només és l'equip ni la junta directiva que treballen per fer-ho possible, sinó que el poble s'ha volcat al 100% amb l'equip i això fa que tot sigui més fàcil i més quan els resultats acompanyin. Molt contents també.
0: Quants habitants té Linyola, Agustí?
1: Fregant els 3.000, aproximadament.
0: Fregant els 3.000. I com s'aconsegueix que un poble que frega els 3.000 habitants tingui un equip a tres partits ara mateix de poder jugar a la primera divisió femenina?
1: Amb molta feina i molta implicació. Tant, és a dir, al final, clar, som un poble petit, l'estructura de club és la que tenim, però entre cometes, de la manera més professional possible, doncs des de la junta directiva treballem incansablement en busca de patrocinadors, sponsors, noves col·laboracions. Tot el que és el teixit empresarial municipal i de Rodalies, doncs es volquen amb l'equip i no deixant de treballar. No deixant de treballar i a nivell de club fem tot el possible perquè aquestes jugadores i aquest equip es mereixi i tingui l'oportunitat que ja ho han demostrat de jugar aquest play-off i si podem aconseguir l'ascens, doncs molt millor i no deixarem de treballar, al contrari, encara ho farem més.
0: Hi ha opcions reals, per tant, Agustí, de veure l'any que ve el Linyola a la primera divisió.
1: És a dir, primer hem de superar aquesta primera eliminatòria, la qual, com heu dit abans, necessitem una ronda de dos gols i després encara faltaria una última ronda de play-off, una altra eliminatòria, a doble partit també, amb un rival per definir perquè va a sorteig en funció dels que passin. Per tant, estem entusiasmats a la jornada, però pas a pas perquè no hi ha res fet, però ho intentarem.
0: I a nivell de club, d'institució, és igual d'assumible jugant la categoria que esteu ara que jugant una primera divisió femenina? O voldria dir replantejar coses, asseure's tots plegats i dir podem assumir aquest ascens de categoria?
1: Bé, des del club estem treballant perquè, hipotèticament, si ascendim, puguem assumir-ho. Donada la classificació del nostre equip durant la temporada, doncs hem anat plantejant aquest possible escenari. I primer que tot intentem passar aquesta ronda. Si després es dona la segona ronda i finalment aconseguim aquest ascens, valorarem les coses, però des del club el que sí podem assegurar és que treballarem al 100% per lluitar-ho, ja sigui a segona si no aconseguim l'ascens o tant de bo sigui la primera divisió, però des del club farem tot el possible per fer-ho.
0: Pel que dius, com dius, és un treball de temps, de picar moltes portes, no? Que us imagino picant moltes portes per aconseguir tot el suport necessari per poder mantenir l'equip en aquesta categoria tan alta.
1: Correcte, correcte, constantment. Pensa que pràcticament descansem unes setmanetes entre el juny i el juliol, però a finals de juliol ja comencem a engranar la maquinària i no parem perquè és una feina constant de demanar ajuda, de treball, però bueno, al final des de la Junta som un poble petit, tothom ens coneixem, la Junta per sort any rere any pues, anem sumant membres i anem dividint tots els esforços possibles per fer-ho possible, per fer-ho realitat.
0: La tornada dissabte, Agustí?
1: Dissabte a les 5 i mitja.
0: Dissabte a les 5 i mitja, a 2:15 de 6 de la tarda, per tant, aquell que es vulgui apropar a Linyola, vaja, sí, és que hi caben, quanta gent hi cap al pavelló on jugueu?
1: Aproximadament unes 750.
0: I l'omplirem dissabte o no?
1: Esperem que sí. De moment, les previsions és que ja estem sobre el 55-60% d'aforament. Esperem durant aquesta setmana acabar de fer aquesta última espenteta i de ben segur que el pavelló estarà ple, animant el nostre femení per fer possible aquesta remuntada.
0: Doncs buscant aquesta remuntada del 5-3 que ahir va tornar el Linyola d'aquesta visita a la pista del San Fernando a terres madrilenyes, aquesta tornada a terres lleidatanes a Linyola dissabte que ve 5:45 de la tarda. Agustí, un plaer, a veure si hi ha sort i veiem el Linyola a la primera divisió femenina la temporada que ve. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: El treball de l'Agustí Boldú, de la seva junta directiva, de la gent de Linyola, per apropar el Linyola, igual que el Rubí, que ja ha estat a la primera divisió, que ara el tenim lluitant també per tornar-hi en aquesta primera divisió femenina de futbol sala. A segona, continuem sense gols, per tant, està la cosa... Ai, ai, ai, ai, ai, ai. El Leganés, un gol del Mirandés, l'envia cap a Primera Federació.
2: I hi ha hagut un altre gol anul·lat al Mirandés, aquest per l'espatlla. El de la primera part pel genoll i mig peu. Per tant, el Mirandés està vorejant el gol al Leganés. Més enllà d'aquella oportunitat que destacàvem a l'inici de la segona part, poca cosa més. Leganés 0, Mirandés 0, minut 15 de la segona part. I ara m'estic recordant del malaurat dia del descens del Girona a Montilivi, que dèiem que a primera divisió, des dels anys 70, totes les finals amb la salvació pel mig les havia acabat aconseguint l'equip visitant. Doncs la veritat és que futbolísticament la sensació de mateix a votar que és aquesta, que el Mirandés està més a prop de salvar-se que no el Leganés. Li falta un gol.
0: I en l'altre partit en joc de segona, com el tenim?
2: En victòria local, ha marcat el Còrdoba. En aquesta segona part, Còrdoba 1, Osca 0, minut 17 de la segona part.
0: El Roland Garros encara en joc, tant el Mèxic Rublev com també el Ruud van Seckham.
2: I va per llarg especialment aquest segon. S'acaba de jugar un joc de més de 12 minuts. Ruud ha perdut el primer set contra Fonseca, 7-5, el segon 6-5 també per el brasiler João Fonseca, però servint Ruud, de fet, a dos punts de forçar el tiebreak. Portem dues hores i no ha acabat el segon set. I en l'altre partit, camí del cinquè set, perquè Rublev ha perdut els dos primers sets contra el txec Mensik, però ha guanyat el tercer 6-4 i està guanyant el quart 4-1. Per tant, té a tocar forçar aquest cinquè i definitiu set de desempat. Està sent una jornada realment maratoniana, aquesta d'avui a París.
0: A primera federació està guanyant el Villarreal B 2-0 contra el Zamora. Som a l'afegit ja de la segona part. D'aquí sortiria el rival del Sabadell en la final per pujar a segona divisió. Tant de bo. Si el Sabadell aconsegueix la remuntada divendres que ve a la nova Creu Alta contra el filial del Real Madrid. I en futbol internacional tenim alguns amistosos en joc. Està Alemanya golejant Finlàndia per 4-0 i tenim els Estats Units de moment guanyant 2-1 contra el Senegal. D'aquí a una hora arrenca el partit de la selecció brasilera contra Panamà, a més Ucraïna ha guanyat 0-2 contra Polònia.
2: I ara que deia fa un moment París, he recordat que tot just ara, mira, s'acaba la celebració del PSG al Parc dels Prínceps amb els parlaments de Marquinhos, la despesa que gasta el PSG en aquestes celebracions, o sigui, em sembla espectacular la festa que han muntat. Mira, mantejant Luis Enrique per acabar cara aquesta celebració al bell mig del Parc dels Prínceps amb unes pantalles espectaculars al mig de l'estadi, acabant la celebració de la segona Champions consecutiva, la del 2026 pel PSG.
0: Va, agafem la moto.
3: Superesports amb Xavi Puig.

0: Repassar i sentir els protagonistes del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Un gran premi que ha guanyat un italià, que ha guanyat Marco Bezzecchi.
1: Sí, exhibició del líder del Mundial, que després de veure la bandera de quadres, que avui ha brandat en el seu honor al líder de Fórmula 1, Kimi Antonelli, s'ha emocionat al celebrar la seva primera victòria al temple del motociclisme italià. I és que de petit, els Bezzecchi es veu que ja anaven a Mugello com a aficionats.
2: It's amazing, I feel super happy.
3: És fantàstic, em sento superfeliç. És un somni que tenia des de que era un nen, perquè ja veníem aquí a veure les curses amb el meu pare, la meva mare i la meva germana. Així que molt, molt feliç. La pole va estar molt bé, però això és 10 vegades millor.
2: Pole position was good, but this is 10 times better.
1: Ha estat un gran dia per Aprilia, perquè l'altre pilot oficial de la marca, Jorge Martín, ha acabat segon. El sentim, declaracions a DAZN.
4: He salido modo ataque, me he puesto primero, Marco me ha adelantado, pero he querido contraatacar y he tenido susto en la 1 ya. Después, detrás de Pecco y de Marco, no quería estar mucho tiempo porque se me recalienta mucho la goma delantera y otro susto. Así que ya he decidido mantener ese, no sé cuánto había, pero 0.7, 0.8 para poder ir a mi ritmo. Y nada, esperar que les cayesen las gomas. Es un poco lo que ya pensaba, ¿no? He dado el máximo. Cuando he pasado a Pecco he intentado ir a por Marco, pero estaba en otro nivel hoy. Y bueno, contento aún así de haber sacado un segundo puesto, que sabe muy muy bien después del fin de Montmeló. Yo creo que es muy importante para construir confianza de cara a las siguientes carreras.
1: Martinator també ha tingut paraules d'elogi pel seu company d'equip i rival al campionat. Els separen 17 punts a la classificació a favor de l'italià.
4: Primero quiero felicitar a Marco porque ganar para ellos en Mugello es increíble. He alucinado con él en el podio, es bestial, que no me quería ir. Está claro que como Aprilia, como fábrica, estamos avanzando mucho. Juntarnos los dos e intentar ver dónde mejorar está marcando la diferencia. Y al final nos retroalimentamos, ¿no? Yo creo que el que ver a Marco delante me hace a mí esforzarme mucho más para mejorar, para intentar no compararme con él, pero sacar lo máximo de mí, lo mejor de mí para ser un mejor piloto, ¿no? Y esto al final le pasará a él también y es lo que nos hace a los dos seguir creciendo.
1: I Pecco Bagnaia, que ha liderat el primer tram de la cursa, ha acabat tercer salvant l'honor de Ducati in extremis en un final frec a frec amb el japonès Ayogura, que si l'hagués superat hauria certificat el hat-trick d'Aprilia. Sentim Bagnaia.
5: Lo he intentado todo porque este es un circuito que si estás delante puedes empujar más y quería solo estar delante, pero después de 10 vueltas que empezaba a notar que la goma de atrás se iba bajando, pensé que estaba ahí y he dicho, va a adelantarme seguro y se va. Las últimas 6 vueltas han sido de verdad muy duras, que ha llegado Gura, he dicho. He empezado la última vuelta con 1.4 sobre él, he notado que la curva 2 estaba ahí, cerca, y he dicho, voy a frenar tan fuerte la última curva que si se me adelante se va a colar. Eso ha pasado y solo he intentado hacer una salida de la última curva perfecta para que no cogiese rebufo y me adelantase otra vez y terminar tercero hoy el objetivo mejor que podría tener.
0: I parlem de Marc Márquez també, Quim, que ha acabat finalment setè aquesta cursa llarga a Mugello.
1: El resultat no és espectacular, però s'ha de tenir en compte que aquest cap de setmana tornava a la competició després de l'operació d'avui fa exactament 3 setmanes i, per tant, home, no està gens malament. Aquest és el balanç que n'ha fet el campió Cerveria DAZN.
6: Muy contento de cómo ha ido el fin de semana. La decisión de volver aquí en Mugello fue valiente, porque es un circuito que si estás medio tocado no apetece mucho venir y menos saliendo de una operación, pero bueno, decidí venir y creo que hemos cumplido con nota, lo hemos pasado con nota el fin de semana. He mostrado destellos de velocidad a ratitos pequeños, he decidido salir, dar todo y digo, ya empezaré a morir, como un puerto de montaña en bicicleta, digo, ya poco a poco empezaré a ir para atrás y así ha sido.
1: El millor és que, a diferència de l'esprint d'ahir, en què no va poder entrar el cos a cos, avui sí que hem vist un Marc Márquez prou combatiu, lluny de la victòria i del podi, sí, però lluitant i durant força estona amb Pedro Acosta.
6: La piel se vende cara siempre, esto lo tienen claro creo que todos. Si algo tengo es luchar hasta el final, aunque tenga las de perder y lo sabía, es verdad y siempre soy honesto. La batalla con Acosta hemos usado que pues voy con una moto superior a él y tiraba un poco de experiencia, sabía que si me pasaba al final del circuito en la recta lo volvería a pasar y eso hemos jugado las cartas allí hasta que bueno, han llegado dos pilotos como Gura y San Antonio que iban mucho más rápido y ahí así que caer las posibilidades eran altas porque ya iba mal posicionado encima de la moto y bueno, hemos acabado la carrera en séptimo lugar, que no está nada mal.
1: Marc Márquez, però, encara està lluny del seu millor nivell físic i bona prova és que admet també a DAZN que no s'ha divertit gens aquest cap de setmana a Mugello.
6: No me he divertido, es trabajo puro y duro ahora mismo, pero sé que toca pasar por este proceso para intentar disfrutar en un futuro, pero no, ya dudaba de si venir o no en Mugello, porque es un circuito que si no estás fino y bien, ya estando fino y bien cuesta mucho, pero ha sido un fin de semana donde he ido súper concentrado porque una caída aquí en Mugello se paga cara y nada, creo que de punto de partida para mi rehabilitación encima de la moto no ha estado del todo mal y ahora vamos hacia un circuito que a priori físicamente es menos estresante.
1: No tindrà gaire temps per entrenar-se perquè dijous ja haurà de ser al Balaton Park el cap de setmana vinent i a Gran Premi d'Hongria. Marc Márquez és ara a 102 punts del liderat de Marco Bezzecchi al Mundial a manca de 15 grans premis, 555 punts encara en joc.
0: Què més hem d'explicar de MotoGP, Quim?
1: Que Fabio Di Gianantonio ha acabat cinquè, sisè Pedro Acosta, just davant de Marc Márquez, vuitè Raúl Fernández, guanyador de l'esprint d'ahir, segon a la graella, que ha llançat les seves opcions a la cursa amb una errada a la primera frenada, novè Fermín Aldeguer i desè el debutant brasiler d'Onda Diogo Moreira, que s'ha imposat en una lluita a quatre a Brad Binder i els pilots oficials de la marca de l'ala daurada Joan Mir i Luca Marini. Maverick Viñales ha acabat 17è, fora dels punts, i Àlex Rins ha caigut.
0: Tot això MotoGP i de Moto2 i Moto3, què en vols destacar?
1: A Moto3, victòria de Brian Uriarte, la primera al Mundial del debutant cantàbric, té 17 anys i és deixeble d'Emilia Alzamora. De fet, li ha dedicat emotivament la victòria al mànager lleidatà.
7: Probablemente, es, por no decir casi seguro, que estaré a la carrera más difícil del campeonato y bueno, llegar primero, la verdad es que todavía no me lo creo, nos ha costado sudor, muchas lágrimas, más de las que deberíamos, pero bueno, estamos aquí, ahora es momento de disfrutar y nada, muchísimas gracias a mi equipo, sobre todo a Emilio, ¿no? que me ha echado una mano súper grande, se está convirtiendo ya en parte de mi familia, le quiero decir nada, que le quiero mucho, que pocas veces lo expreso yo mis sentimientos y bueno, hoy es un día que puedo hacer honor a ello y nada, darle las gracias.
1: Álvaro Carpi ha estat segon, el podi l'ha completat tercer el malaisi Hakim Danish, el líder Máximo Quiles només ha pogut acabar 11, però continua liderant el Mundial amb 52 punts de marge sobre Carpe, i els catalans, 5è Joel Esteban, 13è Marco Morelli i 17è Valentín Perrone. I la cursa de Moto2 ha estat un monòleg de Manu González, que ha dominat de semàfor a bandera i s'ha adjudicat la tercera victòria de la temporada. Lidera el campionat amb 34 punts i mig de marge sobre Ethan Guevara, que avui ha acabat 8è. El podi l'han completat Celestino Vietti, segon, ho tenia fet Ivan Ortolà, però se li ha espatllat la moto i Dani Olgado ha estat tercer, jugant-se la posició de podi amb 100 àgios en un final de fotofinish.
0: Doncs la setmana que ve més a Hongria. Gràcies, Quim. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Hi ha gol a segona, Molló.
8: Sí, gol del Leganés, que, per tant, pràcticament s'assegura la salvació a primera, a segona divisió després d'una centrada des de la banda dreta que ha aconseguit rematar Millán amb el cap per fer el Leganés 1, Mirandés 0. A 19 minuts pel final, el Mirandés ha de fer dos gols en aquests 19 minuts més l'afegit si vol evitar el descens a primera federació.
0: Mira, el Mèxic Rublev a Roland Garros també ens n'anem al cinquè set, per tant, s'allarga la jornada a París.
8: I tant que sí, el quart set és per Rublev, que ha perdut els dos primers, ha guanyat el tercer i el quart, per tant, totes decidiran el cinquè, i després de 8 minuts de joc hem arribat al tie-break del segon set del partit entre João Fonseca i Casper Ruud. El primer set l'ha guanyat Fonseca, el tie-break de moment 1-0 pel brasiler.
0: De la moto a la bici.
9: Superesports. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't all right. I'm not gonna make it.
0: Avui s'ha acabat el Giro d'Itàlia. Potser algú ni se n'ha adonat que ha començat, però ha començat i s'ha acabat. No ha estat el millor Giro de la història a nivell de competitiu, a nivell de passar-nos-ho bé, de tenir allò un frec a frec, perquè l'ha guanyat i de manera claríssima el que era el gran favorit per emportar-se'l. Jonas Vingegaard, que li ha tret 5 minuts i 22 segons al segon classificat, a Félix Gall, a l'austríac, i li ha tret 6 minuts i 25 a Hindley, el corredor de Red Bull de Bora, que ha acabat tercer en aquesta classificació del Giro d'Itàlia. Vingegaard entra en un elenc que només ocupen 7 ciclistes més: Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali i Froome. Són els homes que han guanyat les tres grans voltes, Tour, Giro i Vuelta a Espanya. Aquí encara no hi és Pogacar, que li falta la Vuelta per afegir en aquest palmarès. També us diré que tenim pocs dubtes que hi acabarà sent, però de moment encara no hi és. Ho parlem tot plegat amb el Pau Mitjans, l'home ciclisme del Superesports. Hola, Pau, bona nit.
10: Hola, Xavi, bona nit.
0: Hem vist giros més entretinguts, millors, més que t'enganxaven més a la tele que no pas aquest, no?
10: Totalment. De fet, ha estat un giro dominat de principi a fi per Jonas Vingegaard. Sí que és cert que va vestir la màglia rosa doncs, a partir de més de la meitat del giro, però ningú tenia dubtes que el danès acabaria vestint de rosa a Roma, i és que, a més, ho ha fet de manera sobrada. Pràcticament et diria que no s'ha hagut d'esprimir en cap etapa per guanyar la general, i més d'un dirà, i segurament ell mateix ja ho va deixar entreveure, que aquest giro ha estat una preparació de cara al Tour de França, que és el seu gran objectiu de la temporada. Només cal veure, 5 etapes, de les 6 grans etapes de muntanya, 5 les ha guanyat ell, l'altra l'ha guanyat el seu company d'equip, Sepp Kuss, i per tant un giro rodó.
0: Sí, sí, rodó i de preparació, com dius, pel Tour de França. És que l'ha guanyat com ha volgut i quan ha volgut. Potser va haver un moment amb la crono individual que, no sé, a mi em va generar algun dubte que perdés tant temps i que no li anés gens bé, però després ell mateix també justificava que era una crono molt, molt poc per ell, el recorregut i el perfil, però jo vaig dir, espera, encara tindrem un tram final una mica animat. Res,
10: a més, és que no tenia rivals o grans rivals guanyadors, no? L'únic que havia guanyat un Giro d'Itàlia previ era Jai Hindley, però no és un rival, no?, que estigui a l'alçada de Jonas Vingegaard, i hem vist que quan competeix Jonas Vingegaard sense Pogacar en una gran volta, el domini és aclaparador, i quan competeix Pogacar sense Jonas Vingegaard en qualsevol altra carrera d'una setmana o de tres setmanes, el domini també és aclaparador, no? Per tant, ostres, crec que són dos corredors que estan molt per sobre de la resta, i quan es troben és quan veiem espectacle, més que espectacle, quan veiem emoció, perquè espectacle n'hem pogut veure, però és realment quan les carreres decideixen per segons, per detalls, i no d'aquesta manera, no? Amb més de 5 minuts sobre Félix Gall i 6 sobre Jai Hindley.
0: Tens la sensació que Munoae més fort, Munoae sense l'abandonament, gairebé només començat de Yates, haguéssim tingut una mica més de lluita, que haguéssim tingut una mica de lluita per la general, o res de res?
10: Jo crec que no, i de fet l'UAE venia al Giro Adam Yates, a veure com podia, no?, en sortir-se'n, però venia al Giro a guanyar etapes, i ho ha aconseguit. De fet, l'UAE ha aconseguit 3 victòries d'etapa amb Narváez, una amb Igor Arrieta. Segurament l'etapa més entretinguda d'aquest Giro d'Itàlia i més esbojarrada, no?, amb aquella etapa en què guanya el ciclista basc i també Afonso Eulàlio acaba segon amb un final rocambolesc, no? I potser l'única nota d'emoció que ha tingut aquest Giro d'Itàlia és aquesta màglia rosa vestida pel portuguès durant més etapes de les que ens podíem imaginar.
0: I que han mantingut el top 10, el top 7, en aquest cas, ha acabat 6, Afonso Eulàlio, que més enllà de l'anècdota, entre cometes, de portar la màglia rosa durant unes quantes jornades, no?, ha demostrat que és un corredor a tenir en compte, segurament no per guanyar una volta de tres setmanes, però un corredor a seguir, amb interès.
10: Sí, és un portuguès jove que ja des del Bahrein en parlàvem prou bé, 24 anyets té, i veurem, no? Veurem si és d'aquells corredors que el recordem només pel Giro d'Itàlia del 2026, o si és d'aquells corredors, no?, que fa tops 10, que també són molt buscats pels equips per sumar punts UCI, però em costaria veure'l en un podi d'una gran volta si hi ha corredors de primer nivell.
0: Deixa'm parlar d'una parella, d'un gairebé català i d'un català, Sepp Kuss, que ja té etapes de les tres grans, i De La Cruz, que, mira, 14è la general, que no està gens malament en un giro, en una temporada que potser és la seva última.
10: Sí, realment Sepkus ja sabem del que és capaç. Durant molts anys va ser el millor gregari del pilot i sembla que està tornant a tenir aquest nivell, no? Venia d'una o dues temporades en què potser estava un esgraó per sota del que havia demostrat després de guanyar aquella volta a Espanya, no et diré inesperada, però sí que amb aquell triplet del Bisma. I després el David de la Cruz, l'únic català juntament amb Marc Soler d'aquest Giro d'Itàlia, que és un corredor dièsel, ho deien unes declaracions aquesta última setmana, que el Giro és una prova per ciclistes dièsel, ell ho és, i està demostrant, ja ha demostrat, no?, que durant tota la seva trajectòria és un corredor de grans voltes, de carreres de 3 setmanes, i que on més duresa hi hagi, doncs millor rendeix, i una 14a posició de molt mèrit.
0: Ara que parlaves d'això, de que li ha servit de preparació pel Tour a Vingegaard aquest Giro que ha acabat guanyant i de manera tan clara, preveus, molt difícil això de treure bola de vidre i això, però realment si no passa res, i jo crec que hem de tocar ferro i fusta i a cap dels dos no els hi passa res en aquest mes llarg que queda encara perquè arrenqui el Tour, que anem camí d'un Tour per la història, més arrencant des de Barcelona entre Vingegaard i Pogacar.
10: Ostres, vull pensar que sí, i crec que estan tots els ingredients. De fet, Jonas Vingegaard ha dit aquesta setmana que està en el seu millor estat de forma des que és ciclista, no? I si després Pogacar encara li queda el Tour de Suïssa, que esperem que no passi res a pocs dies perquè comenci el Tour de França, si arriben al màxim nivell i, a més, hi ha un tercer convidat per allà que pot ser un gran animador, com és Paul Seixas, no?, que ja vam comentar que havia confirmat que hi seria el Tour de França, els ingredients hi són. Després, si el plat acaba sortint bo o no, doncs els ciclistes ho diran, però vaja, a priori, a 34 dies avui perquè comenci el Tour de França a Barcelona, pinta com un dels millors, si no el millor, dels últims anys.
0: Ahir va arrencar el Giro femení, on hi tenim la Mireia Benito competint. De moment, les dues primeres etapes són per Elisa Balsamo, per la italiana. Ahir el que vam tenir en el Giro femení és una expulsió, una exclusió del Giro pel pes de la bici, no, Pau?
10: Sí, de fet em costa recordar una cosa així. Sí que és cert que totes les bicis, no?, hi ha uns comissaris que abans de competir, abans de sortir a rodar, doncs pesen les bicicletes i han de tenir un pes mínim. Crec que aquest pes mínim, no sé si són 6,8 quilos o 7 quilos, i clar, si la bici pesa menys, doncs desqualificació i no pot sortir a competir, no? El tema dels pesos i del possible dopatge tecnològic també està molt controlat, i de fet, si us acosteu, no?, a qualsevol etapa de qualsevol competició World Tour, aquests comissaris pesen les bicicletes i també els hi passen com una mena de màquines per veure que no portin res del que no haurien.
0: Doncs a Lorena Viedes li va passar, i em sembla que, a més, per evidentment per grams, vull dir, clar, no, si no diríem que cantaria molt, però per grams aquest pes que no era dins dels límits permesos, i per tant es queda sense Giro, de fet sense la victòria que aconseguia ahir, la victòria d'etapa, i queda exclosa d'aquest Giro 2026 en categoria femenina.
10: A part, és una corredora de renom, una Lorena Viedes, que és una de les grans sprinters del pilot, de l'SD Works. Realment és molt sorprenent. És molt sorprenent aquesta notícia, que ja et dic, jo des de que segueixo el ciclisme no recordo una cosa així.
0: Vingegaard, entenc que ja no el veiem més fins al Tour, no, Pau?
10: Correcte. Vingegaard no competirà més, segurament ara se n'anirà amb la família uns dies, aquesta família a qui té en el manillar de la bicicleta, no? Descansarà fins al Tour de França, i a Pogacar sí que el veurem al Tour de Suïssa.
0: El Tour de Suïssa, perfecte. Doncs veurem a Pogacar, sí, abans del Tour de França en el Tour de Suïssa. I ho parlarem i ho comentarem amb el Pau Mitjans, pendents també d'on tornem a veure Paula Blasi, perquè també on va triomfa, també a Durango se'n va emportar victòria, i ara pendents també d'on la tornem a veure competint. El Giro no hi és, això vol dir que la veurem al Tour, no? Fa pinta, Pau, o no?
10: Home, si no hi anés em sorprendria, també, després del que ha demostrat aquesta temporada i sobretot després de guanyar la Vuelta, no? que crec que és la seva victòria més difícil, perquè al final, doncs mira, pots tenir un dia d'inspiració a l'Amstel Gold Race, però amb tota la pressió amb la que estava sotmesa, anar a la Vuelta i fer aquella exhibició a Astúries, home... Em sorprendria molt que no anés al Tour de França. Veurem si compartint liderat amb Elisa Longo Borghini, que és l'altre líder de l'UAE femení, o ja com a líder sòlida en aquesta estructura tan potent.
0: Estarem pendents. Gràcies, Pau. Fins la propera.
10: Fins la propera, una abraçada.
0: Quants minuts li queden al partit de segona on el descens està en joc, Molló?
8: 7 més l'afegit. Leganés 1, Mirandés 0. Necessita 2 gols l'equip de Miranda de Ebro per salvar-se del descens a Primera Federació. Un equip de contrastos que es va salvar l'última jornada de baixar a Primera Federació ja el 2024, que l'any passat va estar a punt de pujar a Primera Divisió per primer cop a la seva història. Ho va impedir l'Oviedo en la tornada de la final del play-off descens i que ara és pràcticament a punt de certificar el seu descens de categoria. Ara hi ha una groga per un jugador del Mirandés. 6 més l'afegit, Leganés 1, Mirandés 0.
0: Està calentet el Ruth Fonseca, eh? És Fonseca també és d'aquests que qui li agrada interactuar molt amb el públic i sentir-se recolzat, i déu-n'hi-do, eh?
8: Sí, sí. 9-8 el tie-break del segon set, que està sent un tie-break espectacular, amb bons punts i, sobretot, amb alternatives, perquè el dominava Ruth 5-2. I ara té pilota de set. No és la primera que té Fonseca en aquest segon parcial, a veure si l'aprofita. Si guanya Fonseca, 2-16-0, recordo. Si guanya el tie-break Ruth, un set iguals, i després de 2 hores i 10 minuts, pràcticament torna a començar.
0: Sí, i Fonseca acaba ja de 5 sets contra Djokovic divendres, en un partit llarguíssim també la ronda de setens de final d'aquest Roland Garros. Hola, Pau Bonastre, bona nit.
11: Hola, bona nit.
0: Ens ha explicat el Pau l'empat de l'Europa avui contra el Celta Fortuna, contra el filial del Celta, en aquesta anada de la primera eliminatòria per pujar a segona divisió. S'ha escapat a l'últim segon, com aquell qui diu, la victòria per l'equip de Dai.
11: Sí, el gol que ha arribat al 97 pràcticament, després de que l'Europa anés molts minuts per davant en el marcador gràcies al gol que ha fet Jordi Cano, un dia més, 23 gols aquesta temporada entre Lliga Regular i Playoff. Ha marcat just abans del descans, ha aguantat durant molts minuts bé l'Europa, que ha neutralitzat el potencial ofensiu del Celta Fortuna. Només hem vist aparèixer en diverses ocasions un extrem molt perillós, el nom d'Hugo González, que l'hem repetit durant la transmissió, però sí que és veritat que la resta de jugadors han quedat neutralitzats. Tot i això, ha acabat arribant el gol de l'empat, que lògicament ha calmat una mica aquell entusiasme que respirava durant molts minuts a Can Dragó. Ara l'eliminatòria igualada per diumenge, que acaba a Balaïdos, on l'Europa doncs no li val l'empat al final de la pròrroga.
0: Diumenge, 4:45 de la tarda, aquesta tornada a Celta Fortuna a Europa, havent de guanyar sí o sí al final dels 90 minuts, al final dels 120, l'Europa, per ser equip de final per pujar a segona.
11: La lectura que es feia internament és que a l'Europa ja li va bé això d'anar a pel partit, de que potser no és el seu fort defensar un resultat, i que el fet d'anar obligat a estar, doncs estar obligat a guanyar, això també pot afavorir l'Europa.
0: N'ha parlat el Pau amb el Marcel Esgró al final del partit a les instal·lacions de Can Dragó.
12: Marcel Esgró, jugador de l'Europa, bona tarda.
13: Bona tarda.
12: Com us deixa aquest empat al final?
13: Bueno, doncs una mica amb sensació agradolça, no? Perquè crec que hem fet un gran partit, et diria que dels millors de la temporada, amb pilota, sense pilota, contra un equip, bueno, un equipàs, la veritat, perquè tenen jugadors d'una qualitat molt bona, i ho hem vist, i crec que hem controlat el partit, et diria que els 90 minuts, per estones ells han estat millor, però crec que la major part del partit, hem estat millor nosaltres, i ja et dic, una llàstima, perquè se'ns ha escapat al final, i bueno, però també et dic que ens anem amb bones sensacions perquè hem fet un gran partit i anem allà a guanyar.
12: Això és, que dius, em sembla important, l'empat al final no tapa la resta de partit, que la lectura que fas és positiva.
13: Sí, crec que s'ha de fer una lectura positiva, hem treballat molt bé durant la setmana i crec que els hem analitzat molt bé, i avui s'ha vist, i res, és anar el següent cap de setmana allà i acabar la feina.
12: La sensació és que durant molts minuts, malgrat el potencial que tenien ells com a filial, jugadors talentosos, tret de Hugo González, que se l'ha vist molts minuts generant perill, la resta els heu pogut tenir ben controlats.
13: Sí, crec que han estat bastant desactivats, et diria, els jugadors així més incidents d'ells. Sí que Hugo crec que, bueno, és un gran jugador, s'ha vist, però crec que tampoc ha fet molt mal en quant a ocasions de gol. I ja et dic, és que hem estat superiors, la veritat. Jo m'he sentit molt còmode, crec que els meus companys han fet un partidàs, ja et dic, tant en pilota com sense pilota, i ja et dic, ha sigut una llàstima, però crec que ens hem d'endur sensacions positives d'aquest partit, perquè crec que hem fet un gran partit i ja et dic, anar allà i guanyar.
12: Aquesta és obligació, perquè lògicament una hipotètica pròrroga al final l'empat no serviria, per tant, obligats a guanyar per més d'un gol. Això és un factor a tenir en compte segurament des d'allà, o no sé si ja penseu en això, però...
13: No, i a més també ara ho parlàvem amb els companys, que crec que també ens beneficia el fet d'anar allà i anar amb, guanyar, amb mentalitat d'anar a guanyar, perquè és l'única manera que sabem jugar nosaltres, a anar al camp que sigui, a guanyar, mentalitat guanyadora, perquè si anem allà amb mentalitat d'empatar o tal, malament. Llavors, nosaltres hagués passat el que hagués passat avui, haguéssim anat allà a guanyar, per tant, ara més que mai, anar a guanyar.
12: Et deia la Dai entre setmana, seguint la lògica d'aquesta temporada, o sigui, ara són quatre partits, amb la lògica de punts que hem fet, el normal és que ara també puguem treure resultats positius, vull dir que amb el bagatge que heu obtingut al llarg de la temporada, això també és una injecció de confiança, ara de dir, com deies tu, de tenir opcions reals de guanyar.
13: Sí, sí, crec que tenim la confiança plena, el míster té la confiança plena en nosaltres, i crec que s'està demostrant en el terreny de joc, i per tant és seguint aquesta línia, i et dic que tornar a plantejar el partit com l'hem plantejat avui, nosaltres els jugadors doncs sortir amb la mateixa mentalitat que hem sortit avui, i estic segur que si sortim així a la tornada crec que guanyarem.
12: És veritat que ningú comptava amb l'Europa al playoff, com a mínim al principi de la temporada. Lògicament després en la temporada doncs us heu guanyat el respecte de la resta d'equips, però en cap moment sentiu pressió de jugar aquest playoff?
13: No, pressió zero. Nosaltres ho diem al vestuari, no tenim cap pressió, tenim una il·lusió que és diferent, enorme, perquè la majoria som jugadors que venim de zero, diguéssim, i ens fa una il·lusió tremenda, ens hem guanyat el terreny de joc, no ens ho ha regalat ningú, per tant, és una il·lusió tremenda, ens ho prenem així, que és una oportunitat única, perquè el futbol mai se sap quan la pots tornar a tenir i és aprofitar-la.
12: Em sembla molt destacable la capacitat d'anar-vos adaptant a cada context que us heu trobant, la majoria de jugadors que veniu de segona ref, però de tercera divisió, i que ara esteu jugant un playoff d'ascens i adaptant-vos al que implica jugar un playoff d'ascens a segona divisió.
13: Sí, és que jo sempre ho he dit, no? Els jugadors es van fent, no? El jugador va evolucionant, no? No sempre et quedes a un jugador de tercera ref, no? Un jugador va evolucionant i va millorant, va agafant condicions tècniques, físiques, aspectes també tàctics, confiança, bueno, són molts factors que fa que un jugador doncs vagi creixent i vagi evolucionant, i ho hem vist, no? Molts jugadors de nosaltres doncs estaven com aquell que diu fa dos dies a tercera divisió i ara estem en playoff a segona divisió, no? És per algo, ens hem guanyat i per tant hem de creure en nosaltres que és possible.
12: Ja l'última, la tornada a Balaïdos, això altera d'alguna manera el plantejament, la mentalitat amb la que podeu anar allà?
13: Bueno, altera positivament, crec que és un punt afegit encara més per anar allà amb tota la il·lusió del món i tota la confiança de, com deia abans, de si ens prenem el partit com ens hem pres avui, estic segur que guanyarem.
12: Molt bé, Marcel, gràcies i sort.
13: Moltes gràcies.
0: Aquest convenciment de Marcel Esgro, del jugador de l'Europa, després d'aquest empat a un contra el Celta Fortuna, i pensant ja en aquest partit de diumenge, la tornada a Balaïdos, al camp del filial del Celta. A segona, cada cop més a prop de la permanència del Leganés, Molló.
8: Sí, perquè som al 91 i mig, anirem fins al 99, Leganés 1, Mirandés 0, i ha de marcar dos gols al Mirandés per salvar-se, si no se salva el Leganés. S'ha acabat el Córdoba 1-0, i parlant de la jornada de segona, dijous s'ha de jugar a la Corunya un Espanya-Iraq. Riazor, hi ha hagut invasió de camp, han fet malbé les boques de rec i s'han carregat les porteries. I ara mateix hi ha preocupació, molta preocupació, la Federació Espanyola, de cara a com pot estar el camp de cara a aquest partit.
0: Bueno, entrades venudes, evidentment, i veurem si han de canviar d'escenari, com s'ho fan perquè el camp estigui en mínimes condicions. I mira, acabarem el programa amb el Sergi Franco, el capità del Franklin Granollers, que avui ha posat punt i final també la seva etapa al conjunt ballesà, que no ha pogut jugar per lesió, amb aquesta victòria del Granollers de manera clara contra el Ciudad Real, que clasifica el Granollers per la Lliga Europa de la propera temporada. I ha xerrat també

0: Després d'11 anys, avui mateix et surt tot el cúmul d'emocions d'aquests 11 anys, totes les tardes viscudes, entrenos, companys, tot, partits, nits màgiques al Palau, gestes inolvidables a l'arreu d'Europa, no sé, al final, quan et surten aquestes paraules, et ve un cúmul d'emocions que t'explota.
1: Suposo que t'havies imaginat com podia ser aquest últim comiat quan t'han donat el micròfon, però escolta, les llàgrimes han sortit perquè havien de sortir.
0: Sí, al final sóc una persona de llagrimeta fàcil i amb aquestes cosetes sempre em toca.
1: És que no para, l'infart granollerí. Portes mitja hora signant autògrafs, amb els càntics, amb aquesta... la sensacional idea d'haver creat aquest grup d'animació. Deu ser xulo, no?, saber que deixes petjada en el club de la teva vida.
0: Bueno, al final el vincul que hem creat des que van crear l'Infern és molt gran. Sempre que marquem un gol, celebrem amb ells, guanyem partits, perdem, estem a les bones, a les dolentes, i això la veritat és que és molt maco. Tenir aquest vincul amb l'afició és per això que juguem. Si no fos per tota la gent que ve, la nostra professió no existiria.
1: I poder deixar l'equip a Europa. Vaja, que era un dels seus objectius, evidentment.
0: Això era el millor. Serà millor deixar-ho el més amunt possible. I al final ho hem aconseguit, de veritat. Un tercer lloc que no es pot desmeritar gens. Són 43 puntazos que aconseguir-ho costa moltíssim. És molt sacrifici, molts entrenos, molts partits, molt vídeo. I aconseguir-ho és una sensació fenomenal.
1: Creus que es valora poc el Granollers temporada rere temporada? Lluiti pel... per la segona posició, pel títol dels mortals, perquè el Barça juga a banda, però temporada rere temporada, el Granollers està allà.
0: Sí, jo crec que portem molts anys fent-ho impossible, que crec que ho hem dit molts cops això. Ens van estirar una mica més la corda any rere any i potser no es dona compte, però al final potser això s'acaba algun dia. Esperem que no sigui així, que es pugui tirar aquesta situació endavant, perquè malauradament jugadors com nosaltres a la casa que volem seguir al final no podem, i sí que m'agradaria animar que aquestes situacions no passessin gaire i poder apostar sempre pels jugadors a la casa, que es pugui cuidar sempre i que Balomano Granollers sempre adoptar a lligues, a places europees, a segones posicions, i tot el que no estigui dintre d'això no farà bé aquest club.
1: T'ha costat gaire prendre la decisió?
0: Sí que m'ha costat, perquè al final són 11 anys, he arribat a ser capità, sempre costen aquestes coses. Jo no m'imaginava molt que aquest pogués ser el meu últim any, tenia alguna idea, però mai saps quan serà la teva última temporada, perquè al final a vegades dius, no, potser pot ser l'última, però si pots ho intentes estirar una mica més, però al final... ha caigut aquest any. Estic molt emocionat per tot el que em vindrà ara. És una experiència única. Crec que tot jugador també... sortir fora de casa el va genial com a persona i com a cresa. Estic motivadíssim també per descobrir una lliga nova com és la Suïssa, i també retrobar-me amb excompanys com és el Marc Guàrdia i l'Isma Vela.
1: Marxes al Basilea, trobaràs amb excompanys, que això també suma, no?, que vas a l'estranger, i, home, tenir vells coneguts sempre et pot ajudar.
0: Sí, oi tant. Des del primer moment que se'm va plantejar aquesta possibilitat, vaig parlar amb el Marc, perquè som molt amics des d'aquí, portem molts anys jugant junts, el Marc i jo, aproximadament uns 7 anys, i al final és una persona amb la que em porto molt bé, i quan es va plantejar això vam estar parlant i la veritat que feia il·lusió, perquè a més el Basilea té un bon projecte, i que aposti un club per mi així et dona emoció, de veritat.
1: Et veus mai jugant contra el Granollers?
0: Bueno, això no se sap mai. Nosaltres allà al Basilea competirem per el top 4 i donarem el màxim.
1: Sergi, moltíssimes gràcies. Crec que, vaja, aquí a l'Infern Granollerí tenim ganes de festa, vull dir, a veure fins quan s'allarga, però gràcies per aquestes temporades al primer equip, per haver deixat el Granollers a Europa, i ens retrobem aviat.
0: Fins aviat, moltes gràcies.
2: Doncs amb Sergi Franco tanquem el Superesports amb jugador del Granollers que deixa la disciplina vallesana després d'aquesta classificació també per la competició europea la propera temporada. Segona, de moment continuem amb el Leganés salvat. Molló?
3: Sí, se salvarà. Leganés un Mirandés 0, queda un

0: Minut ja de fer dos gols al Mirandés.
1: Mira, partit de segona a la Paris, eh? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit,
1: I
2: Xavi.
1: I encara dos partits de Roland Garros en marxa, eh? 11 de la nit.
2: Sí, a veure si s'acaben avui o en suspenen algun i l'acaben demà, perquè és que...
1: No, no.
2: No? Acabaran avui?
0: Sí, vaja, el de Rublev.
2: El de Rublev està al
0: segur, perquè està al cinquè, sí. 3-3. I va, recordo que hi ha tiebreak en el cinquè, super tiebreak, a 10. En el 5-7, i l'altre 7-6 al segon set per Fonseca, guanyant també el primer brasiler, un joc iguals en el tercer set.
2: Però, sí, però si guanyen 3 sets Fonseca, que es va carregar Djokovic i que té bona pinta aquest nano, pot ser que aquest també l'acabi. Sí, veurem. Déu-n'hi-do la jornada d'avui, eh?
0: Sí,
2: tardíssim. Llarga. Sembla el Masters de Madrid, això.
1: Exacte. Sí, que ja de matinada ja acaben normalment. Doncs tot teu, Paris, amb el trident de luxe avui, o no?
2: Sí, i tant. Hem de comentar les celebracions accidentades i amb el d'Arulls després de la final de la Champions d'ahir que va guanyar el PSG i moltes coses més. Ha parlat la Minya Mal, per exemple, avui, des de la concentració d'Espanya, de la seva lesió i de com està de cara al Mundial, i parlarem de Mercato, del Barça, i de la crisi del Barça, bé, de la crisi del desastre del Barça de bàsquet. Avui farem un gabinet de crisi amb Ballesteros i Colo, també, i amb el Dani Aguilar per parlar d'aquests play-off i de la penya, que també jugarà contra el Baskonia i tot això.
1: Doncs el superfòs i tornem el cap de setmana que ve. Ara quatre anuncis i tu diràs fins a la una. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Tenim un gran estoc en cotxes, els revisem i els garantim, i un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció, vehicles quilòmetre zero, gerència i d'ocasió. Autocol·lecció.com.
1: Pròxima benzinera a 100 metres.
2: Encara no has parat a repostar?
3: No cal. Amb el nou Lincoln Co 08 tinc fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica. Pel dia a dia, pràcticament no passo per la benzinera.
2: Nou Lincoln Co 08. Més autonomia, més eficiència, més llibertat.
4: Xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya.
5: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
6: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
7: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: Algú ho dirà, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 3 minuts, agafem el relleu dels superesports en aquest 31 de maig i arrenca la tertúlia del Tu Diràs, com sempre fins a la 1 de la matinada. Ara sí, oficialment s'ha acabat la temporada de clubs després de la final de la Champions masculina que van viure ahir a Budapest i que va guanyar el PSG als penals contra l'Arsenal. La segona seguida del PSG de Luis Enrique, que està creant una petita hegemonia a Europa que té pinta d'anar per llarg si algú no és capaç de frenar-lo. I sí, estic pensant en el Barça de Flick i de Lamine Yamal. A veure si l'any que ve és la bona. I en el tercer any de projecte de Flick, amb Lamine Yamal més madur, més expert, i amb aquests fitxatges que està fent el Barça, de moment un, Anthony Gordon, veurem què passa durant l'estiu, el Barça és capaç de plantar cara al Paris Saint-Germain, que ara mateix és el millor equip d'Europa i que té un futbol espectacular. Ahir l'Arsenal no li va deixar desplegar-lo al 100%, però tot i així ho va provar fins que va aconseguir empatar la final, dur-la a la pròrroga, als penals i endur-se el títol. Ara ho comentarem a la tertúlia, com sempre, amb el trident de luxe dels diumenges, i també anirem a París, perquè l'alegria d'aquesta nova Champions s'ha convertit en un infern pels aldarulls que hi ha hagut a la capital francesa en les celebracions, que han acabat amb un mort, amb centenars de ferits, entre els quals hi ha desenes de policies, i pràcticament 800 persones detingudes a tota França. 800 persones detingudes a tota França. És una barbaritat. Jo no entenc quina manera de celebrar un títol i una alegria és aquesta. No m'entra al cap. Ara trucarem la corresponsal de RAC1 a París, la Marta Casagolda, i també el periodista català Dani Gil, amb qui hem anat parlant durant tota la temporada quan hi havia notícies al PSG, perquè ens expliquin com ha anat la part de celebració i la part dels aldarulls. Per cert, Emmanuel Macron, el president de la República Francesa, ha hagut de sortir a fer declaracions, perquè que realment és molt greu el que hem viscut en les últimes hores a París, sobretot, però a la resta de territoris de França on s'ha celebrat aquest títol del PSG. I ara ja a pensar en clau futbolística en el Mundial, que arrenca d'aquí a 11 dies, l'11 de juny. Avui ha parlat Lamine Yamal des de la concentració de la selecció espanyola a Las Rozas, a Madrid. Ara escoltarem l'estrella del Barça valorant la seva lesió, com està, i parlant també de les opcions que té Espanya en aquest Mundial. Tinc ganes de saber què en pensen també el Pichi, el Roura i el Solsona, de Gordon, de la negociació amb Julián i de tot el que ha passat amb l'Atlètic de Madrid, amb aquells tuits per mi fora de lloc, perquè el món del futbol ja sabem com va, i les negociacions també. I també posarem sobre la taula el nom de Bernardo Silva. Ja n'hem anat parlant aquesta setmana amb la Marta Ramon, explicant-nos que és una oportunitat de mercat, una opció, que el jugador va boig per venir i que el Barça el té allà controlat per si a Flick li encaixa poder fer l'operació de Bernardo Silva. Ara parlem també de les carpetes del Mercato. Hem de repassar l'última hora de les eleccions al Real Madrid, com fem cada dia, abans que es voti el diumenge vinent, d'aquí a 7 dies, el 7 de juny. I al tram final del programa hem muntat avui una petita tertúlia de bàsquet. Té un gabinet de crisi pel Barça, després del partit desastrós que ha fet aquest vespre al Palau, en què ha perdut de 25 punts contra el València i que deixa l'equip de Xavi Pascual, encara és l'equip de Xavi Pascual, fins a final de temporada, cinquè classificat de cara al play-off. El Barça ha acabat cinquè a la Lliga regular i la penya sisena. Avui amb molt males sensacions abans d'afrontar els quarts de final del play-off, que seran contra l'UCAM Múrcia. És el millor de tres partits, aquest duel, i a més amb factor pista en contra. La sèrie arrenca dimarts a Múrcia i dijous segon partit al Palau. Si empatessin a un, hi hauria un tercer partit al cap de setmana a Múrcia, també, perquè el Barça té el factor pista en contra en aquests quarts de final, que és el millor de 3. Les semis ja són el millor de 5 i la final també el millor de 5. I la penya jugarà contra el Baskonia, també amb factor pista en contra. Primer partit dimecres a Vitòria, segon partit divendres a Badalona. La resta de quarts en aquesta CB, Madrid-Tenerife, d'aquí sortiria el rival del Barça a semis, podríem tenir un Barça-Madrid a les semifinals de la CB, i València-Bilbao és l'altre duel de quarts de final, d'aquí sortiria la semi de la penya. Més tard en parlarem amb el Dani Aguilar i també amb el Jordi Colomer i el Xavi Ballesteros. Tot això és el que farem al Tu Diràs fins a la 1 de la matinada en un diumenge en què s'ha acabat la segona divisió. S'ha acabat la fase regular, també la Lliga de 42 jornades a segona divisió. Acaba de baixar ara mateix el Mirandés, que ha perdut el camp del Leganés. El Leganés s'ha salvat i el Mirandés ha baixat, juntament, això ja ho sabíem, amb la Cultural Lleonesa, l'Osca i el Saragossa. I el play-off d'ascens, a primera, el jugaran l'Almeria contra el Castelló, amb la tornada a Almeria, i el Màlaga contra Les Palmes, amb la tornada a la Rosaleda, a Màlaga. Els dos guanyadors d'aquestes eliminatòries jugaran la gran final per pujar a primera divisió i s'afegiran al Racing de Santander i al Deportivo de la Coruña, que ja han pujat directes. I el play-off de primera federació per pujar a segona, recordo que divendres el Sabadell va perdre 2-0 al camp del Castilla, a Valdebebas, s'ha de remuntar la nova Creu Alta divendres vinent, i l'Europa avui ha empatat a casa 1-1 contra el filial del Celta en el partit d'anada. Diumenge vinent, la tornada també a Galícia. S'ha tancat avui la Lliga F, la Lliga de Futbol Femení, amb una golejada del Barça 0-4 al camp del Madrid Club de Futbol, ja sense Alexia Putella, sense Mapi, sense Ona, sense totes les jugadores que s'han acomiadat aquesta setmana. Tot i això, el Barça ha guanyat 0-4 i ha tancat la Lliga amb victòria com a campió. Avui ha empatat l'Espanyol Femení contra el Sevilla, salvat l'Espanyol, sobradament, i també ha guanyat el Badalona Femení contra el Llevant, també s'ha salvat el conjunt català. L'any que ve, doncs, tindrem tres equips catalans un any més a la Lliga F. I aquest diumenge hem coronat Jonas Vingegaard com a campió del Giro d'Itàlia. Ja té les tres voltes grans, el danès. Només hi ha 7 ciclistes que hagin guanyat Tour, Vuelta a Espanya i Giro. Són, a banda de Vingegaard, Alberto Contador, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Félix Gimondi, Vincenzo Nibali i Chris Froome. Són noms il·lustres que havien guanyat les tres voltes, com a mínim una vegada. Avui s'hi afegeix Jonas Vingegaard. Crec que Tadej Pogacar no trigarà massa a aconseguir-ho. Li queda la Vuelta a Espanya. A veure si en alguna de les pròximes edicions ho aconsegueix també l'eslovè, que és el millor ciclista del món. A Roland Garros, com ara dèiem, tenim en joc encara la jornada d'avui, amb el duel entre Mensik i Rublev i el de Ruud i Fonseca. Més tard explicarem com acaben aquests partits de vuitens de final, que acabaran de completar el quadre de quarts. A quarts de final ja hi ha Rafa Hodar. La sensació, aquest tenista que ha aparegut com un bolet de cop i volta i que s'està colant entre els millors. Hodar jugarà quarts de final contra el gran favorit ara mateix a guanyar Roland Garros, després de les eliminacions de Djokovic i de Sinner, que és l'alemany Alexander Zverev. És un partidàs, aquest Hodar-Zverev, que viurem en els pròxims dies. I al final del programa també parlarem del Gran Premi d'Itàlia de motociclisme, que avui ha guanyat Bezzecchi, que és encara més líder del Mundial, amb Marc Márquez setè, tornant després dels problemes que ha tingut en les últimes setmanes. Així ha anat aquest últim diumenge del mes de maig, que comencem a analitzar tot seguit, com sempre, amb el Dani Solsona. Hola, Solsona.
2: Bona nit.
1: Bona nit. Hola, Jordi Roura.
3: Hola, què tal? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. I el Pitxa Alonso també el tenim per aquí. Hola, Àngel.
4: Hola, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Com esteu? Bé?
3: Molt bé.
1: Sí, acalorats.
4: Molt bé, molt bé.
1: Acalorats, no? Sí, sí. Una calor. Sí, sí, sí. Aquests dies, per favor. Costa estar a dormir.
5: Espera que això acaba de començar,
1: sí, jo espero que afluixi una mica, perquè si no, no sé com arribarem al juliol o a l'agost.
3: Sí, és el que diu el Dani, acaba de començar, eh?
1: No, home, no. Sí. Pitxi, tu vens del poble, fa més fresquet al poble o no?
4: No creguis, no. Fa calor.
1: Calor, eh? Allà ve Nicarlo. Molt bé. A veure, comencem amb la Champions, no? Que ho vam viure ahir. Vinga. Així ho vam viure ahir i a les televisions franceses.
6: Gabriel, pied gauche de Gabriel, on tire dessus, et c'est fini, et c'est fini, c'est Paris qui gagne la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, il n'a rien eu à faire, ça fait neuf, et c'est la folie dans la Puskas Arena, que ce fut difficile pour le PSG, mais c'est bien lui qui remporte cette finale.
7: Le défenseur brésilien qui approche, en dansant avec la coupe aux grandes oreilles, et qui va la soulever dans le ciel de Budapest. Champion d'Europe pour la deuxième année de suite et célèbre ce trophée.
8: La première fue histórica, la seconde lo va a ser más. París, yo creo, y el Paris Saint-Germain es un equipo que necesitaba meterse en la en el grupo de los mejores equipos. Ahora ya estamos ahí, no queremos bajarnos y queremos seguir identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente.
1: Així ho vivien els mitjans francesos, i això és el que deia Luis Enrique només acabar el partit, i avui la gran festa a París, amb el d'Arulls, ara en parlarem, però també hi ha hagut una gran festa que sonava així. Mato!

0: Això, si és que això, una celebració ha de ser això. No pagar-se pel carrer, no anar amb navalles, no, no fer aldarulls. Jo no ho entenc, no, Jordi?
1: Bueno,
0: és que no ho entenc.
1: Jo crec que, diguem-ne, per la gent, ara, diguem-ne, bueno, defineix normalitat, no? Però per la gent, diguem-ne, normal.
0: No normal, sé, normal, sí,
1: normal,
0: sí.
1: Normal, jo, sí, és difícil d'entendre que celebrar alguna cosa tingui que destrossar-ho tot, no? En lloc de mostrar felicitat i, bé, que és el que té que ser una celebració, no? Però bé, malauradament passa a París i també malauradament passa a molts llocs.
0: Sí, sí, malauradament passa a massa llocs, és veritat, és veritat. Bé, ara trucarem a París, però de la part esportiva, Pichi, què et va semblar la final d'ahir? Merescut, no?, el campió, el PSG?
2: Sí, per iniciativa, per domini, per tot. Sí, però tampoc va gaudir, tot i dominar, tampoc va gaudir de tantes ocasions de gol. El Paris Saint-Germain és un equip que genera moltíssimes ocasions de gol i els anglesos van defensar molt i molt bé, molt i molt bé. Si no hagués arribat el penal tan aviat, jo crec que hagués tingut moltes més dificultats l'equip de Luis Enrique, però molt, molt merescut. Si tirem la mirada cap enrere, amb un Paris Saint-Germain amb Messi, Mbappé i Neymar, incapaç d'apropar-se a guanyar la Champions, i Luis Enrique en el seu dia ho va dir, que sense Mbappé seríem més equipo, i ho està demostrant.
0: Bueno, clar, és que Mbappé 2 anys al Madrid, 2 anys en blanc, i el PSG 2 anys sense Mbappé, 2 títols. És que potser està casualitat, però és així, no, Jordi? És així.
1: Home, és difícil de justificar, no, al final. Jo crec que aquest és el gran mèrit, no, de Luis, no? Ell sempre té aquesta mentalitat, no? Ell sempre ha pensat, doncs, que a vegades el grup, no, l'equip té que estar per sobre. Això és un tema que ell ho té força clar, no? Però és clar, arribar a un lloc com el Paris Saint-Germain, amb un jugador tan important i tindre la personalitat, perquè crec que el Luis d'això va sobrat, tindre la personalitat per fer això, que és un dels grans mèrits, no?, que ha tingut ell en aquest equip, i aquesta transformació radical que ha fet en un equip, amb uns començaments que, com sempre, no són fàcils, no? Però al final, bueno, és que guanyar una Champions és l'hòstia, però guanyar-ne 2 de seguides és molt complicat, és molt difícil,
0: El Madrid només ho havia fet, de Zidane,
1: exactament,
0: no?
1: Això és molt complicat el que ha fet, no? I el que deia l'Àngel, jo crec que partit, dos equips amb un estil molt diferent, perquè potser la gent que no hagi vist molt a l'Arsenal dirà, bueno, és que és clar, Arteta no és un equip que... Escolta, l'Arsenal és un equip amb un estil molt defensiu, que ho fan molt i molt bé, el seu estil, perquè com ha dit l'Àngel, han defensat molt bé.
0: Però jo l'havia vist jugar bé a l'inici de la Premier, sí, però, que deies, és alegre, no?
1: Sí, però va fer com una transformació, s'ha convertit en un equip molt sòlid, no tenen cap problema en defensar això que diuen aquests ara, el bloc baix, allà ben ho fan molt bé, i després tenen jugadors d'un altíssim nivell. De fet, durant moltes parts del partit, l'Arsenal jugava una mica com els equips anglesos de fa 30 anys. Buscaven directe, els dos puntes, aguantar la segona jugada, bueno, i van a crear-li molts problemes en el PSG, que és un equip extraordinari, no? Però hi van defensar molt i molt bé, i estic d'acord amb l'Àngel. Si no haguessin el penalti aquest, no hagués arribat una mica més tard, haguessin començat una mica els nervis, el PSG no tenia masses opcions clares de gol, no? Per tant, amb estils molt diferents, a l'Arsenal, en el seu estil, jo crec que també va estar molt bé, no? Jo crec que el PSG és just guanyador, no? I l'estil del PSG és el que m'agrada més a mi, no?
0: Clar,
1: però hi ha que reconèixer que en el seu estil, que futbol amb les maneres de jugar-lo, l'Arsenal va defensar molt i molt bé, i això no és fàcil, tampoc.
3: En el tema d'Mbappé, es va donar la casualitat que quan va arribar Luis Enrique, doncs Mbappé era el que ja marxava, ja portava anys allà, ja feia el traspàs al Madrid. Però si no l'haguessin traspassat, hagués estat al PSG i Luis Enrique l'hagués tingut, i hagués tingut que torejar de la millor manera. Escolta, pues no tenies a la millor a Barasquelia o a Doué i tindries a Mbappé per la banda. Sí, vull dir, clar, ha donat aquesta circumstància i ara pots parlar que no hi ha Mbappé i que amb aquests jugadors i en Luis Enrique, que els fa treballar tots i que no juga amb un punt de referència, doncs ha aconseguit el que ha aconseguit, no? I en quant al partit d'ahir, és veritat que al PSG li va costar moltíssim. Escolta, A l'Arsenal agradarà més o agradarà menys. Evidentment, a nosaltres ens agrada més a l'estil de jugar més a futbol, de treure la pilota, d'estirar-se, de córrer riscos, com ho fa el PSG, però li va anar de nassos el fet d'avançar-se en el marcador a l'Arsenal i poder fer encara més allò que li agrada fer, que és defensar tots. És que defensen tots, és que els homes de banda Saca i l'altre Trossard, escolta, quan han de defensar, defensen, es converteixen en una línia de 4-5-1 i dius, oh, és que el futbol del PSG li costa, és que és un futbol, és que la pilota corre lenta. Bueno, és que corre lenta, és que tens 10 tios allà, eh? I escolta, i has de tenir molta precisió i trobar els espais, i és molt difícil, eh? Amb quatre defenses, que són centrals els quatre,
0: i grossos, eh?
3: I grans.
0: Sí, ni per dalt no els enganxaves.
3: I escolta, i que treballen molt bé, que ho tenen molt ben treballat, és un gran mèrit. No sé quants partits han estat sense encaixar gols, no sé si 9 o 10 o de 14 a la Champions, m'assembla.
1: A més ho feien, tu veies l'equip i feien, per exemple, els dos pivots, el Rice i el Lewis, hòstia, ho feien perfecte, quan basculaven, es fotien dintre. Sí, tenen sí. Molt i molt treballat, són jugadors amb moltíssim nivell, físics, forts, grans, hòstia... És que no, és que el PSG li va costar, esclar que li va costar, perquè no, és complicat jugar així, eh?
3: I no posa ni a Zubimendi, que porta ja dos o tres partits, que Zubimendi no està entrant, precisament per això.
1: I després, a sobre, quan tenen opció d'estratègia, aquest any més, han fet moltíssim mal amb l'estratègia, perquè ho tenen treballat, ho fan... És un equip una mica l'antiga usanza, no?, perquè ho fa molt bé. El seu estil són molt bons.
0: Sí, sí, és així.
2: Recordar que és l'equip guanyador... campió de la lliga més important que hi ha al món, que és la Premier.
0: Sí. Mm-hmm. Per això dic que alguna cosa, a mi em va semblar que a l'inici de temporada, a més recordo, l'any passat contra el Madrid li foten un meneo jugant, no? Ja sé que hi ha dos gols de falta de Declan Rice, però van jugar molt bé. Aquest any han quedat campions de la fase regular, vull dir, alguna cosa s'ha hagut
1: de
0: fer bé.
1: Jo crec que aquests equips, el PSG igual, eh? Jo crec que la gran, diguem-ne, la gran virtut que tenen és que dominen molts registres. L'Arsenal es pot defensar perfectament i pateix i no tenen cap problema. Si han d'atacar en posicional, tenen jugadors extraordinaris, extrems, gent que juga molt bé futbol, potser, dominen molts registres, i aquests grans equips que són capaços de dominar moltes facetes del joc, hòstia, tenen avantatge, per això són grans equips.
3: I a la banqueta jo crec que tenien moltes més solucions que el PSG, eh? Sí. Perquè quan va fer els dos...
0: Martinelli, Efe, aquest, no?
3: Madueque sí, tenia Zubimendi. Sí, sí.
0: El Jokeres va ser suplent, també. Sí, sí.
3: Vull dir que és un equip que s'ha de destacar el treball que fa. És veritat que ha anat modificant Arteta, perquè dius, home, si ja començo fent això, que m'agrada a mi, que és més jugar una miqueta més com fa el PSG, o com pot fer el Barça, o equips d'aquests, però veus que l'equip no acaba de rullar bé, i quan dones un pas enrere, doncs veus que l'equip es troba còmode, es troba fort, defensa bé, i vas guanyant partits, dius, escolta, això per mi és ser intel·ligent. O sigui, voler mantenir una manera, una proposta, sí, que la tenen molts entrenadors, i dius, escolta, jo no surto d'aquí, vaig aquí, aviam si surt bé, i si no... I aquest ha dit, no, doncs, escolta, no acaba de rullar això, doncs anem a fer una miqueta bé amb una altra cosa, i aquesta cosa li ha sortit fenomeno.
0: Barabskelia avui triat millor jugador de la UEFA, de la temporada, a la Champions, o sigui, MVP de la Champions 25-26, Barabskelia, diu la són dades oficials de la UEFA, eh? Ha jugat 16 partits en aquesta Champions, 10 gols, 6 assistències.
3: Sí. Va, 10 gols a fer cort, doncs, també, no?
0: Sí, però van ser 4, van ser contra el Carabao. Sí, sí, però els ha fet,
3: però has de marcar, eh?
0: Sí, sí, no dic que no. Però vull dir, l'impacte que ha tingut Barabskelia en aquesta Champions, sí, no? Sí. Premi merescut, no, Àngel, per mi, aquest tio?
2: Sí, a veure, ell l'ha merescut el seu company Doué, que, bueno, són futbolistes determinants, que acaben fent gol, acaben creant desequilibri. Ahir li va costar, veritablement, tot i que l'han escollit després el millor i tal, però li va costar, no? Encara...
1: Ni una vegada, Pitxi, a la primera part no va buscar la velocitat en banda.
2: No, sí, és cert que el penal...
1: Sí, la primera.
2: ...una paret ahir, però... poques vegades, per no dir cap, va encarar a Mosquera i el va desequilibrar.
0: Però això ho fa molt bé, el penal. Vull dir, aquella paret tan ràpida allà dins, posa la cama avant...
2: I Mosquera peca una mica d'innocent.
0: Sí. És una petita hegemonia del PSG, I avui
2: ja està... No, és una gran hegemonia, que guanya dos Champions seguides.
0: Val, sí, t'ho compro. Però avui ja Dembélé ha dit, l'any que ve tornarem amb la tercera. Vull dir, que és un, ho deia Luis Enrique ahir, Àngel, vull dir, que tenen fam, que aquesta gent és jove i té ganes de seguir guanyant. S'ho estan passant bé i volen guanyar.
2: Sí. I tenen un entrenador que està ahí, que els apreta, i que els apreta, i que els apreta, i que els apreta, i responen. Gent jove que té ganes i respon.
3: I que si fan algun fitxatge, porten algun reforç i no li marxa molta gent dels que són titulars, diguéssim, doncs seguiran treballant. És veritat que potser... la Lliga, almenys aquesta temporada, li ha costat una mica més, la Lliga, que ha estat amb el Lens fins al final, els dos o tres sí, darrers partits.
0: Però fix, per què? Perquè Dembélé ha jugat el 48% dels minuts de la Lliga francesa. Ah, no. Balasqueli el 50% dels minuts de la Lliga francesa. Vull dir, el tio ha anat amb l'equip bé, a l'Alicant, i l'ha guanyat,
3: sí,
0: també.
3: Sí, l'ha guanyat. Li ha costat més, evidentment, però ha dedicat molt més esforços, a part de les lesions, doncs a la Champions, que si haguéssim al principi, quan començava la Champions, quan vam parlar, vèiem el PSG i el vèiem i dèiem... Jo era un dels que dèiem, no ho tinc clar aquest any, perquè no el veies. Però després ha arribat al tram final amb una força tremenda.
0: Bueno, és que ha calcat... les dues edicions en què la Champions ha canviat el format, que va ser l'any passat, que hi havia Lligueta i els play-off aquests, i ara aquest any, les ha guanyat ell... De la mateixa manera, que és no entrar en el top 8, ha fet una fase lliga una mica discreteta, l'any passat va quedar 15è, campió, aquest any ha quedat 11è, campió. Ha hagut de jugar una eliminatòria extra, que el Barça no l'ha hagut de jugar cap dels dos anys, i no passa res, tu. Això els hi deu servir, no?, per anar-se rodant i per anar-li fotent. No, ha estat així, ha clavat una mica la Champions en això. Luis Enrique té mèrit, com deies tu.
1: Home, té molt de mèrit per com ha transformat això, no és...
0: El Barça ja ho va fer amb Messi, per exemple, recordo, no? Va tenir caràcter en aquell moment i va aconseguir el triplet, vull dir que li surt bé aquest caràcter, o no?
1: Bueno, és que no sé, és que és el seu, És que és el Luis... té un caràcter per ser entrenador,
0: tu l'havies viscut, no?
1: Sí, no, jo he estat amb ell, el conec, i en aquest sentit... Però després també, no sé, aconsegueix... arrastra la gent, vull dir, té... És una forma de ser que, hòstia, per un entrenador és bona.
3: No va passar allò, si no recordo malament, perquè allò de Sant Sebastià amb Messi...
0: Sí, allò de Messi, el que dic jo, clar, llavors sí. Guanyen el triplet. Passa allò el gener i el juny, el 2015, és l'última Champions del Barça amb Luis Enrique. De fet, l'última Champions del Barça amb Luis Enrique. Perquè això que dèiem ara de la gran hegemonia que deia l'Àngel, fa por, tenen corda per estona, aquesta gent?
1: Home, tenen... el PSG segurament també és dels equips que té jugadors joves molt bons, perquè ahir, per exemple, per mi, dels millors va ser el Doué, per mi. Sí. Va estar, francament, entrant a dintre, des de banda, per mi, va estar dels millors. Té jugadors joves bons, i té un equip bastant consolidat, encara amb una edat bona, no? Per tant, el que deia el Dani, no? Si jo crec que si continuen amb aquest estil, fitxen algú, no perden massa jugadors que no tenen per què perdre... I la gana no la perdran, perquè el Luis és així. Escolta, després de la competició ja veurem què pot passar, no? Però segurament continuen sent candidats a poder guanyar.
3: A la banqueta, amb això parlant de jugadors joves, en tenen dos que pugen bé, que és Mbaye i Mayulu.
1: I Mayulu.
3: Que tenen 18 anys i 19 o 20.
1: Sí, és dels equips després del Barça que té joves amb nivell.
3: A part de Dro. Part de Dro.
0: Del Dro, que la veritat. Sí, sí. A veure, ara farem dues connexions molt ràpides amb París. Només una cosa més de la final. L'Arsenal, dèieu. Hòstia, avui m'ho mirava, és el gran pupes d'Europa. O sigui, ha perdut les cinc últimes finals europees. Va perdre la Recopa contra el Saragossa. Bueno, Àngel, aquesta és de fa anys. Aquell gol de... Què va ser de Llim, no?
3: L'any 80 ja va perdre la Recopa.
0: Sí.
3: Contra València.
0: És veritat.
3: Per penals. És veritat. Ja la va perdre.
0: És veritat. Sí. No, però...
3: Perquè si tires enrere...
0: Però les cinc últimes... Perquè pel mig, després d'aquesta València, en guanyen alguna. Sí. Però les cinc últimes, mira, han perdut la Recopa contra el Saragossa. Després van perdre dues UEFAs. Una contra el Galatasaray als penals i l'altra contra el Chelsea. I dues Champions. Una contra el Barça el 2006 i ara aquesta el 2026 contra el PSG. Aquests són les cinc últimes finals europees de l'Arsenal.
1: Ja els hi comença a tocar, eh? Sí.
2: Primera... Salvant les distàncies és l'Atlètic de Madrid espanyol. Ocupa.
0: Sí, sí, sí. Una mica sí. Sí, sí, sí. Una mica
3: perquè
0: sí.
3: La primera que van perdre d'aquesta llista que has donat, de quin any era això?
0: La del Saragossa és el 95? El 95. El 95, sí, sí, sí, sí. Sí, espera,
1: és el del gol del Najim?
2: Gol de
1: Najim.
3: Gol de
2: Najim,
3: aquella pilota que tira...
0: Sí, el 95.
3: Pràcticament de mig camp, de la banqueta, que la tira i està per sobre. Sí, sí.
0: Doncs l'any abans, o sigui, la 94-95 és la que perden amb el Saragossa. L'any abans, la 93-94, és l'últim títol europeu, que és també una recopa contra el Parma. Van guanyar el Parma 1-0... I aquell és l'únic títol que tenen a Europa, la Recopa del 94.
3: Arsène Wenger estava ahí.
0: No.
3: Ja no estava, Wenger?
0: El 94 no. No.
3: El 94 no, per què no?
0: No hi era el 94, Arsène Wenger.
1: Va arribar més tard.
0: Va arribar més tard. Sí.
3: Bueno, està 20 anys o 30 allà.
1: Sí, després és molt bona
2: cosa. Sembla que està tota la vida.
3: Si estàs allà i encara hi és per allà.
0: Sí. No, va arribar més tard. I també tenen una Copa de Fires. O sigui, els únics títols que han guanyat són els anys 60-70, una Copa de Fires, que no, ni la conto pràcticament, i després la 93-94, que van guanyar aquella recopa contra el Parma. Sí. Vull dir que això és l'únic que ha fet el pobre Arsenal, que a nivell europeu realment és un mufa.
2: És una bona temporada, guanyar la Premier i arribar a la final de la Champions és una molt bona temporada.
0: Bueno, és que avui han fet una rua, Àngel, i hi havia 1,5 milió de persones als carrers de Londres celebrant la Premier, que feia 22 anys que no la guanyava.
3: Després de perdre per penals, eh?
0: No, l'endemà de perdre, avui han sortit 1,5 milió de persones a Londres, i la gent estava contenta, feliços i tal. Mira, l'entrenador era George Graham, el 94, quan guanyen la Recopa contra el Parma. Un Parma que tenia Gianfranco Zola a l'equip, Faustino Asprilla, vull dir que Thomas Brolin, vull dir que tenia, el Parma tenia un...
3: Home, Brolin, el danès o el suec.
0: Suec, sí, entre d'altres. Bé, així ha anat la final de la Champions. A veure, un minut i anem a París, que vull fer dues connexions molt ràpides i de seguida parlem també de l'actualitat del Barça i dels mundialistes del Barça, com Lamine Yamal, que avui ha fet declaracions.
4: RAC 1. Atenció, Barcelona. Estàs pensant a comprar-te un Audi? A Audimogauto t'obrim les portes a més de 5.000 metres quadrats amb tota la gamma Audi. Models nous, matriculats amb certificat Audi Selection Plus i servei postvenda. Prova gratis el teu Audi favorit. Visita'ns a Avinguda Meridiana 85. Audimogauto. És el teu moment.
5: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
6: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
7: Escolta, navega, descarrega, informa't.
6: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: Clar, ara m'estaven apuntant que les dues finals de Champions que han perdut comencen guanyant, a més, amb la crueltat aquesta, perquè contra el Barça comencen guanyant el 2006, i ahir també, i acaben perdent. Bé, a París hi tenim la corresponsal de RAC1, la Marta Casagolda. Hola, Marta, bona nit.
8: Hola, Aleix, bona nit.
0: Què tal, bona nit. Ahir et sentia ja el Tu diràs, entrant d'urgència, no?, en aquelles primeres hores de celebració posteriors a la final, amb aldarulls, amb incidents, amb detinguts, amb ferits, i la cosa ha anat bastant a pitjor, no?, durant el dia d'avui.
8: Sí, el balanç ha estat bastant tràgic d'aquesta darrera nit, i t'he de dir que la celebració aquí encara continua, és a dir, són ja 24 hores de celebració, són incombustibles, mai millor dit, perquè continuen cremant bengales a l'exterior de l'estadi del PSG, del Parc dels Prínceps. Fa uns minuts que s'ha acabat, diríem, l'acte de celebració oficial, on l'equip ha ofert, doncs, als seus aficionats aquesta segona Champions, i ara, com t'explico, explico, hi ha centenars encara d'aficionats que s'estan doncs, celebrant-ho a l'exterior, amb bengales, i veig ja que crema una paperera. Per tant, esperem que els incidents no vagin a més, no es repeteixin, com deien, els aldarulls, els actes vandàlics i les càrregues policials d'avui, tot i que avui podríem dir que l'ambient en els dos actes que han tingut l'equip previs a aquest a l'interior de l'estadi han estat en un ambient festiu i sense incidents. S'ha de dir que un ha estat l'acte institucional on han anat fins al Palau de l'Elisi a oferir-li al president Macron la copa, i l'altre ha estat davant de 90.000 persones als peus de la Torre Eiffel, i on allà s'han fet els tradicionals discursos, com tu ara explicaves, no? D'on Dembélé ha estat un dels més ovacionats prometent aquesta tercera per l'any que ve, i on Marquinhos, el capità, ja feia una crida a tothom a portar-se bé, demanava a tota l'afició.
0: Clar, o sigui, els ha arribat als jugadors tot el que ha passat, perquè el balanç, al final, he estat veient en diverses pàgines web, un mort segur, gairebé 800 detinguts, una seixantena de policies també ferits, centenars de ferits també, no?
8: Les xifres parlen per si soles, tu deies, hem de lamentar una víctima mortal, un motorista que va xocar contra un bloc de formigó durant un dels moments de la celebració, 200 ferits, un d'ells crític, després de veure's involucrat en una baralla, i d'aquests hi ha 57 agents de la policia ferits, amb 780 detinguts, d'aquests 480 a París, i preocupa que una vuitantena d'ells són menors d'edat, és a dir, són gent molt jove que han protagonitzat aquests actes vandàlics. Encara s'ha de fer el que és el balanç del dany, de tots els danys materials. Recordem que s'han cremat molts contenidors, s'han cremat vehicles, bicicletes, cotxes i destrosses en alguns comerços. Davant d'això, avui, quan han anat els jugadors a portar la copa al Palau de l'Elisi i han estat amb el president de la República, Macron, ell ha condemnat amb molta contundència aquesta violència i ha dit que han sentit, si et sembla, ho escoltem.
9: Agraeixo la feina a tots els nostres agents de l'ordre i, per descomptat, també als botiguers afectats, a les víctimes, a les persones ferides. Això no és pas futbol, no és esport, això no és el que ens agrada. Serem inflexibles amb els que hem enxampat. No volem veure més escenes així. S'ha acabat, ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
8: Paraules de Macron, doncs, condemnant aquests actes de violència que s'han produït aquesta matinada aquí a París, i tot això sota un ampli dispositiu policial que aquesta nit encara continua, com us deia, a les portes del Parc dels Prínceps, amb més de 6.000 agents de la policia vetllant per la seguretat.
0: Tu que vius a París, Marta, o sigui, era una destrossa la ciutat, vull dir, tu sorties i ho veies tot pels carrers destrossat, cremat, encara, vull dir, es veia que hi havia com no sé com dir-ho, com un partit de guerra o alguna cosa així.
8: Mira, t'he de dir, ha estat com molt concentrat, els punts més conflictius. Van ser un d'ells ahir a la sortida del Parc dels Prínceps, perquè es va obrir a tots els aficionats que volguessin anar-ho a seguir en pantalles gegants, i en aquell moment de la sortida és quan van començar els incidents. Un altre dels punts on sempre ja s'està convertint en un clàssic és l'avinguda dels Camps Elisis, dels Champs-Élysées, que és una de les on sempre es concentra molta gent, i ahir fins a 20.000 persones, tot i que s'havia fet una crida a no concentrar-se allà, i allà també es van produir, doncs, algunes destrosses. I un altre dels punts és la Torre Eiffel, és l'emblema de la ciutat, i aquí als voltants, a la zona que es diu de Trocadero, que és on tothom es va fer-se les fotografies per tenir, doncs, la imatge, allà també es van cremar contenidors, i allà es va cremar un dels vehicles. Jo m'he passejat aquest matí una altra vegada i encara es podien veure, doncs, restes d'això, de mobiliari urbà cremat, tot i que els serveis de neteja avui s'han afanyat per netejar-ho de seguida, perquè justament els peus de la Torre Eiffel, com us deia, ha estat un altre dels punts on s'ha repetit doncs, aquesta celebració.
0: Molt bé, gràcies per aquesta crònica, i a veure si tot va a la baixa i no tenim més males notícies, diguem-ho així, en una cosa que hauria de ser plena d'alegria i no amb aquest tipus d'incidents o d'aldarulls que a mi em sorprenen molt, però bé, és el que hi ha. De burros n'hi ha tot arreu, en les alegries i en les decepcions. Apa, una abraçada, Marta.
8: Exacte, una abraçada, Aleix.
0: Gràcies, adéu-siau. La Marta Casagolda, corresponsal de RAC1 a París, explicant-nos una mica les males notícies d'aquesta celebració. I el Dani Gil, és un periodista català que viu a París i que ens ha anat explicant durant tota la temporada, doncs això, el bon camí que ha fet el PSG a la Champions, ha estat seguint la celebració, la part festiva, diguem-ho així. Hola, Dani.
10: Aleix, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Explica'ns una mica com ha estat cronològicament, com ha anat l'arribada dels campions i tota la festa que has anat seguint aquí a París.
10: Mira, t'explico, començo pel final perquè ha acabat fa tres quarts d'hora la festa aquí al Parc dels Prínceps. La veritat és que ningú volia recollir perquè han estat dos dies històrics, dues Champions consecutives i les ganes de celebrar-ho han estat per sobre de la ressaca física i mental. I ha estat un dia llarg, intens. Aquest migdia l'expedició del Paris Saint-Germain ha viatjat de tornada a París. Ahir es va quedar fent nit a Budapest per celebrar-ho amb les famílies. Aquí els esperaven milers i milers de persones, d'aficionats als carrers de la capital francesa, desitzant veure els seus herois, els seus ídols. El primer que han fet quan han arribat aquí a París és anar a Champ de Mars. Allà han fet un recorregut en línia recta d'uns 500 metres.
0: Escolta, això m'ha semblat xulíssim. O sigui, sí. Era com una passarel·la de moda, amb aficionats a una banda i l'altra, i de fons es veia la Torre Eiffel. Vull dir, televisivament era un pla preciós, no?
10: Sí, l'any passat ho van fer pels Camps Elisis, i van desembocar a l'Arc de Triomf, i aquest any ho han fet aquí a Champ de Mars, amb, com dius, amb la postal de fons de la Torre Eiffel, amb aquesta catifa amb els colors blaugrana del Paris Saint-Germain. Hi havia molta gent, deien que al voltant de 90.000 persones a banda i banda d'aquesta catifa gegant, i allà hem pogut escoltar els discursos del president, de Nasser Al-Khelaifi, de Luis Enrique, que és l'autèntic rei de París, Marquinhos també, com a capità i referent del vestuari, i després d'aquest bany de masses, doncs l'equip ha tingut una breu recepció al Palau de l'Elisi, els ha rebut el president Emmanuel Macron, que tot i ser aficionat de l'Olímpic de Marsella, doncs lògicament ha felicitat els campions de la Champions, i acte seguit doncs han vingut cap aquí, cap al Parc dels Prínceps. Aquí la festa ha durat una hora i mitja, més o menys, amb un ambient increïble, amb bengales, amb cridòria poques vegades vista com la d'aquesta nit, amb una comunió entre l'equip i l'afició inigualable, i amb la sensació d'orgull perquè creuen que aquestes dues Champions no són el final d'aquest projecte, sinó tot el contrari, que són l'inici d'una dinastia. I la veritat és que, com dic, Luis Enrique és el més aclamat, no té paraules el que està fent, i l'últim títol que li falta al Paris Saint-Germain és confirmar la seva renovació, que en principi arribarà en breus.
0: Sí, eh? Fins quan?
10: Sí. Té contracte fins 2027, és a dir, encara té una temporada més, però tot apunta que es quedarà fins al 2030, o almenys signarà contracte per tres temporades més. Clar, ho té tot aquí.
0: És que és un heroi, ara mateix, sí, nacional, no?
10: No hi ha cap dubte que Luis Enrique seguirà al Paris Saint-Germain.
0: Clar, vull dir...
10: També et dic una cosa, sí. Millor del que ho ha fet ja és impossible.
0: Sí. O igual a Zidane amb les tres Champions seguides, o no sé com ho pot fer millor, però sí, és un heroi nacional, clar, vull dir, fa un futbol espectacular, els fa ser orgull arreu del món, tu imagina't el que ha fet amb aquest PSG, sense Mbappé, que ara en parlàvem. No? Això es deu comentar, clar, Dani.
10: Sí, ja ha passat una mica de moda, Mbappé, eh? Ja ha quedat una mica enrere, sobretot va ser més objecte de debat la temporada passada, però evidentment vam parlar molt que sense Mbappé com seria aquest Paris Saint-Germain, i Luis Enrique ha construït un equip d'estrelles, perquè ell sempre deia que no volia una estrella, sinó 11 estrelles, i és el que ha aconseguit, convèncer-los a tots a través de la seva idea, tots els segueixen, i ha fet pràcticament un equip invencible, ha guanyat 12 títols de 15 possibles, i la història continua aquí a París.
0: Imagina't. Com Guardiola aquells 4 anys que va fer 14-19, que allò semblava impossible, imagina't. No, llavors, per acabar, per tancar la connexió, és que aquí amb l'Àngel Pichalonso, el Jordi Roura, el Dani Solsona, teníem el debat de... clar, és una hegemonia, això, i ara van a per la tercera. Avui Dembélé ha deixat caure, l'any que viene volveremos a celebrar aquí la tercera i tal. No marxarà la base, l'esquelet de l'equip no marxarà, la columna vertebral, i no sé si són alguns reforços. Com es podria reforçar?
10: Home, fixa't que la fotografia de l'alineació de l'11 titular de Munic 2025 és la mateixa que la de Budapest 2026, amb l'únic canvi de la porteria, de Donnarumma per Safonov. I ara mateix no hi ha cap intenció de vendre cap jugador, cap futbolista troncal del Paris Saint-Germain. Incorporacions, alguna n'hi haurà, però tampoc se'n parla de cap estrella impressionant, perquè és que no li cal aquest equip. Després de tot el que ha fet, s'ha demostrat que el projecte consta en això, en tenir jugadors que creguin una mateixa filosofia, i en aquest sentit, doncs, no s'espera una gran incorporació, una estrella impressionant, sinó continuar aquest projecte.
0: Val, sí, Julián Álvarez ja el van descartant, no? Això ens interessa, en clau Barça.
10: Veurem, veurem.
0: No, en principi, no? Si no s'espera una gran incorporació, Dani, o què? O sí, sona, sona.
10: Se'n fa difícil, se'n fa difícil veient el talent que té a nivell ofensiu Luis Enrique, és a dir, els tres de dalt són indiscutibles, Doué, Kvaratskhelia i Dembélé, i després tens un suplent que, fixa't, com Bradley Barcola, que també podria ser titular en qualsevol equip d'Europa. Per tant, hi ha molta competència en atac i no és fàcil, entrar en aquest equip.
0: No, no. Molt bé. Gràcies, Dani, a celebrar-ho, si pots.
10: A vosaltres, Aleix, una abraçada a tots, companys.
0: El Dani Gil també des de París, que ha estat en directe en la celebració del Parc dels Prínceps. Doncs això, que fa bona pinta aquest PSG. Però, mira, si ja té l'equip fet, això, que es tranquil·litzi, que es calmi. Perquè jo ja em vaig espantar. Quan deien que podia oferir 150 milions per Julián, això ja li complicava la vida al Barça. El pla que té el Barça per fitxar Julián. Tot i que és cert que el jugador no vol anar a París. Vol venir a Barcelona.
3: Sí, no?
0: Això és així, sí, sí. Ja t'ho dic jo. El jugador vol venir aquí. Una altra cosa és que es posi de cul l'Atlético, però el jugador vol venir aquí. I ahir sentia Javi Muñoz, aquí a la tertúlia del Tu Diràs, que deia ja va marxar de Manchester perquè la família no es va adaptar massa amb l'anglès, amb la cultura, amb el temps, no? I ara a París, a aprendre francès... Molt millor aquí. Aquí amb el castellà s'entendrà tot arreu.
3: Algun jugador ha de fitxar, jo no sé quin serà.
0: El PSG?
3: Sí, perquè es traurà algú. Es traurà Gonzalo Ramos, que no participa gaire, i alguns que igual tenen a la banqueta, el Lucas, el Savarni, o algun jugador d'aquest tipus. Dius, és que té els tres elements a dalt, més Barcola. És veritat que hi ha en Baia i en Mayulo que arriben i això, no? Però... algú fitxarà. És com dius quan parles del Barça, quan estava Lewandowski i Lewandowski ve. Escolta, Lamine, Lewandowski i Rafinha. Però escolta, no fitxis a ningú més perquè aquests són els tres que juguen. És el mateix que el PSG, juguen els tres. Però...
1: no, potser no incorporaran, diguem-ne, una peça... cap cosa estructural, sí. Però reforçaran potser alguna, sí, alguna posició que poden pensar que està una mica coixa, no? Dic jo, eh?
0: Sí, sí, sí, pot ser, no? Àngel, pot anar per aquí la cosa, no?
2: És que és difícil millorar aquest equip. Veritablement és francament difícil, però sempre és bo que arribi alguna cara nova, serveix més de motivació pels que estan, però millorar és francament difícil. Jo tinc certes dubtes encara a la porteria, eh? I no va estar malament, Safonov. Però tinc certes dubtes, clar, perquè ni ell ni Chevalier abans, sobretot Chevalier, no va donar la talla.
0: Sí, i això que a vegades diem, no? Per guanyar una Champions has de tenir un gran porter i una bona davantera, i mira, no? Tampoc ha fet falta.
3: És que tampoc vas a... si vas a mirar els porters, els grans porters, estan col·locats aquests, eh? Que n'hi ha 3 o 4. Vull dir, sí, tampoc difícil. Pots anar... perquè si ara dius... el PSG va buscar el millor porter... va, quin? A mi no me'n surt cap.
0: No, Courtois.
3: A part dels que tenim, va, Courtois ja està al Madrid, Joan, el Joan García està aquí, el Raya està a l'Arsenal... clar, no sé si n'hi ha algú més. Ja. No sé.
0: Perquè en el gol no pot fer res, no, Àngel? En el gol de Havertz, vull dir, li xuta allà a la cara, no?
2: No, és una rematada molt de prop. Instintivament el porter igual obri els braços, però tanca els ulls... sí. És molt difícil, molt difícil.
0: Sí, va ser un bon recurs, eh?
1: Sí, perquè li va fotre... potser deien que potser podia haver tapat una miqueta més, però és veritat,
2: sí,
1: que...
2: estava amb el genoll a terra, quasi.
1: Ah, exactament, sí, molt exactament. Avall, sí. Jo crec que va estar potser un pèl avall, però és veritat que és més encert del davanter que no de sencer del porter.
0: Sense angle és un bon recurs,
3: sí, sí.
0: Això.
3: No, home, si el porter va una mica més a baix, ja ho estava.
0: Però és perquè el més lògic és que xuti a baix. Llavors ell volia cobrir molt
3: que,
0: a baix.
3: És que si li toca la cara, la feita, eh? Bueno, li fa la ratlla al mig, sí, eh?
0: Ja li van fotre un cop de genoll un company seu que una mica més i el deixen allà estabornit, pobre. Bé, 3 quarts de 12, així ha anat la final de la Champions pel que fa al futbol, a la celebració normal i festiva i als aldarulls. Ara parlàvem de possibles cares noves al PSG. De moment no n'hi ha cap. Al Barça sí, una que es diu Anthony Gordon. Ara parlarem d'ell i sentirem Lamine Yamal avui des de la concentració de la selecció espanyola.
11: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
12: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
13: I què?
12: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
13: Oh.
12: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
14: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
15: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
16: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
17: Pròxima benzinera a 100 metres.
18: Encara no has repostat?
19: No cal. Amb el nou Lincoln Co 08 puc fer fins a 200 km en mode 100% elèctric. Menys parades, més llibertat.
18: Nou Lincoln Co 08. Eficiència que s'adapta al teu dia a dia.
20: Xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya.
21: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
22: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: 10 i la mitjanit, aquí seguim amb l'Àngel Pich Alonso, el Jordi Roura i el Dani Solsón, el trident dels diumenges, que acaba la temporada de clubs, però estan més en forma que mai, de cara al Mundial ja. En teniu ganes o no? Pich, tens ganes de Mundial o què?
1: Bueno, sí, el que passa és que enguany... Enguany amb 3 euros i... Bueno, tot això crec que... Que passarà alguna cosa, no sé què, però passarà alguna cosa.
0: Que vols dir de sorpresa?
1: No, no, no, no de sorpresa, però Estats Units, Trump...
0: Tot... Ah, tens por que passi alguna cosa extraesportiva.
1: Sí.
0: Bueno, perfectament, amb aquell boig allà al mando pot passar qualsevol cosa. No és així, no ho fotem. Ara, dit això, el pitjor per mi són els horaris, que estàvem molt ben acostumats. Ja. És que ara, bueno, sí, hi ha la majoria de partits... Bueno, hi ha una jornada... O sigui, hi ha com 4 jornades cada dia. Una és a les 6-7 de la tarda, que està bé. L'altra és a les 9-10 de la nit, que està bé. Però és que ja després ens n'anem a les 1,
2: a les 3,
0: 2, 3, 6 del matí... O sigui, l'altra
2: no, és... les 3 està bé. Cabo Verde, Corea del Norte, per aixecar-te...
0: No, Corea del Norte...
2: No, que no juguen entre ells. Has dit un partit realment...
0: Seria apoteosi.
2: Escolta, aquí és un partit que, carai, mira, que incita a aixecar-te.
0: Mira, hola, Àlex Pintanel.
3: Què tal?
0: Què tal, Pintanel, una banda dels Mundials. Això comença l'11 de juny, que és dijous.
3: L'11 de juny,
0: que és dijous, a les 9 de la nit, comença. Mèxic-Sudàfrica. Partit inaugural, aquest s'ha de veure, et fots allà a les 9 de la nit. Tal. Ara, el segon partit és a les 4 de la matinada, Corea del Sud, Txèquia, República Txeca.
2: És una mica menys atractiu que el que ha dit el Dani.
0: Sí. Clar, el dia 14 de juny tenim a les 3 del matí Haití, Escòcia, per exemple.
4: Això el veurem.
0: Sí. Hi ha un Alemanya, Curaçao a les 7 de la tarda, aquest està bé. Austràlia, Turquia a les 6 del matí. Aquest està bé, és bon partit, aquest.
2: Aquest és bon partit. Sí. Però escolta, Curaçao, jo no sabia ni que tenien equip,
0: Bueno, clar, és que s'han classificat 48 seleccions, d'algun lloc les has de treure.
3: Sí, espera que l'altre dia va Infantino va deixar acabar-lo de les 64 seleccions, que això ja seria ja...
0: Bueno, clar, un mundial de 2 mesos, ja.
2: Jo crec que suspenguin les lligues i que facin...
5: I juguem un mundial etern.
0: Hi ha un Suècia-Tunísia a les 4 del matí, que et pot estar bé. Sí. Què més hi ha? Hi ha un Iran-Nova Zelanda a les 3 de la matinada. Bueno, els partits diran, Pichi, estic amb tu que a veure què passa aquí, perquè aquí hi ha conflicte. Hi ha un Iraq-Noruega a les 12 de la nit. El debut de l'Argentina de Messi i de Julián Álvarez és a les 3 de la matinada. Argentina-Algèria, a les 3 de la matinada del 17 de juny. A les 6 del matí hi ha un Àustria-Jordània. Àustria-Jordània a les 6 del matí. No, clar. Ghana-Panamà a la 1 de la matinada. Uzbekistan-Colòmbia a les 4 del matí.
2: No, el d'Argentina sí, el de les 3.
0: Aquest sí, ens llevarem, no?
5: No, aquest està bé.
0: El debut de la campiona, no?
5: Algèria
0: té bon equip, eh?
2: Sí, són durs.
0: Sí. Bueno, i a partir d'aquí ja va la segona jornada, que tampoc us vull...
3: Aquí la clau és escoltar el Tu Diràs, i quan acabem a la 1,
0: parlem
3: de futbol.
0: Clar. Si t'agrada el partit i ets futbolero, sí.
3: Bé, no, és més complicat llevar-se a les 3, o posar-se el despertador a les 3 de la matinada...
0: Has d'estar molt motivat, eh? Sí. Alguna cosa farem a RAC1. Jo només deixo caure l'espoiler i estigueu atents a l'antena, que ja ho explicarem com Déu mana. Però alguns partits amb l'estil de RAC1 farem. No sé si estaran els de les 3 del matí, també t'ho dic. Però com que hi ha jornades que comencen a les 7 de la tarda, alguns són a les 10 de la nit, alguna cosa farem.
3: Et visualitzes, Dani, algun dia que a les 3 de la matinada comentant algun partit o no?
2: Sí, però jo vull una justificació de que vinc al partit a les 3,
0: No se'n va dinar a casa, no? Sí. No, per exemple, l'Uruguai-Espanya, que és l'últim partit de grups, perquè Espanya juga amb Cap Verd a les 6 de la tarda. Bé. Amb l'Aràbia Saudita a les 6 de la tarda. Bé, vull dir, les dues primeres jornades de la Minya Mal i companyia són a les 6 de la tarda. Però l'Espanya-Uruguai decisiu és a les 2 de la matinada.
3: És jugar a Guadalajara, aquest.
0: Del 27 de juny, a les 2 de la matinada.
3: Els dos primers a Atlanta i aquest a Guadalajara.
0: Sí. Bé, a veure, parlant de la Minya Mal, avui ha parlat per primer cop, després de la lesió que es va fer el 22 d'abril contra el Celta, i que el va fer perdre's el tram final de temporada amb el Barça. Què ha dit, Àlex?
3: En concret, recordem que van ser els últims 6 partits de Lliga per una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. La Minja porta 5 setmanes de baixa, va cremant etapes, i la setmana passada, per exemple, ja el van veure tocar pilota a la ciutat esportiva. Des d'ahir ja està concentrat amb Espanya a les Rozas, i aquest matí, en el primer entrenament de la selecció amb 2.000 persones a les graderies, hem vist el Blaugrana fent la primera part de la sessió a la gespa, i després ha continuat al marge amb la seva recuperació. En declaracions als mitjans de la Federació Espanyola, Lamine recorda el moment en què es va lesionar i reconeix que el preocupava una recaiguda que el fes perdre's al Mundial.
4: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial.
0: Estava resant per dins, diu, per no perdre's el Mundial. Evidentment és el somni per qualsevol futbolista. De fet,

0: Ha dit que l'afronta amb ganes i molta il·lusió. El deu del Barça que somia en aixecar el Mundial el 19 de juliol al MetLife de Nova Jersey.
1: Ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar. En mi mente es como si llevara 10 años jugando a fútbol, pero en verdad llevo 3 años y hace 4 estaba jugando con ellos en el poli. Entonces un niño que jugaba hace 3 años contigo ahora va a jugar un Mundial, pues tiene que ser algo loco, muy loco.
2: ¿Te has imaginado alguna vez levantando la Copa del Mundo?
1: Mil veces en mi habitación, luego cuando ganamos un partido en el poli de mi barrio. Que yo creo que el Mundial es lo más grande que tiene.
3: En el poli, en el polideportivo de mi barrio.
0: Muy loco, ganar el Mundial.
3: Muy loco. Me lo he imaginado en mi habitación, tío. Clar, aquesta reflexió és molt bona. Vull dir, parece que lleve 10 anys jugando, I em porta que des del 2023, 3 anys, porta només.
4: Va començar en 16, no? Si no recordo malament.
3: 15, 15.
4: O 15.
3: Encara, sí, sí.
4: M'explicaràs.
3: Sí, sí, no havia fet el 16 perquè va debutar l'abril i els feia el juliol.
4: És que tots aquests jugadors diuen, aquest, el Cubarsito, no, és que han salvat el partit 100. Tio. 100 partits amb l'equip del Barça, sí, sí. No és fàcil, però fotre'ls amb 17 o 18 anys ja és que, escolta... Mm.
5: Si no passa res, jo crec que algun Mundial més farà, eh?
0: Sí. Uns quants.
3: Uns quants, sí. Sí. La idea que tenim, no, és que pugui debutar el segon partit contra l'Aràbia Saudita o el tercer contra l'Uruguai, no, en principi?
0: Sí, de moment es perdran els dos amistosos, que són aquest dijous contra l'Iraq a Riazor i el dimarts 9 a Mèxic, a Puebla, contra Perú. Espanya debuta el 15 de juny davant Cap Verd, en principi sense Lamin. Veurem si després ja està disponible per jugar davant d'Aràbia Saudita. És cert que en les últimes hores, últims dies, De La Fuente ja ha dit i ha explicat que no prendrà absolutament cap risc amb Lamin Yamal.
3: Sí, la idea, pel que explicava el Damià López, parlant amb fons de la Federació Espanyola, és de dir, no forçarem i, com deia l'Àlex, vull dir, no jugarà dijous a Riazor contra Iraq, no jugarà el segon amistós ja a terres americanes i no hauria de debutar contra Cap Verd, perquè es compleixen molt justos els terminis. El segon partit és el 21 contra l'Aràbia Saudita. Aquí veurem.
5: Si però, ja, el dia, però quant temps porta ja? Porta 5 setmanes.
0: 5 setmanes?
3: Clar, era entre 4 i 6.
5: Però ja en porta 6.
3: Però vull dir que serà justet.
5: El dia, home, abans d'Uruguai jo crec que si està ja en condicions, alguns minuts tindrà.
0: Jo crec que amb l'Uruguai sí. Jo crec que el partit d'Uruguai...
5: No, abans...
3: El... Abans amb l'Aràbia Saudita pot ser.
5: Que
3: pot ser.
5: Surti alguns minuts, no? Per anar escalfant.
3: Això és el 21 de juny, que farà 2 mesos clavats de la seva lesió, que deien això, de dir, anem a la part llarga dels terminis de recuperació.
0: I fixeu-vos que Lamin diu en aquesta entrevista amb la Federació que parla de recaiguda, és a dir, que una de les coses que el preocupava era poder recaure. Hi ha hagut alguna recaiguda aquesta temporada al Barça, amb Rafinha especialment, i per tant jo crec que Lamin en aquest aspecte vol anar amb peus de plom.
6: Sí, a veure si el cuiden tant i després no es passa de la primera fase.
3: Sí, home, no, no, pot ser, no,
4: pot ser tot, clar.
3: Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, a veure,
0: Cap Verd avui ha guanyat en un amistós a Sèrbia 3-0. M'ha sorprès quan he vist el marcat del resultat, 3-0 contra Sèrbia.
3: Sí, però Sèrbia no ha arribat al Mundial, no? Estan de vacances ja. No
0: s'ha classificat. Resultat contundent.
3: No, no. Però deia el David Bernabéu l'altre dia que parlant amb metges i tal, que s'ha d'anar en compte amb aquesta lesió de Lamin, perquè si es força una mica pot haver-hi risc de recaiguda després de 2 mesos sense competir. Això és el que diuen alguns doctors, que s'ha d'anar a poc a poc i tranquil·lament. I clar, al Mundial, com t'hi vagin les garrofes, te'l posarà De La Fuente, no? S'ha d'anar en compte amb això.
0: Es classificant, crec, pràcticament tots els tercers, no? Pot ser? O...
3: Hi ha uns quants tercers que passen rondes.
0: Que és difícil que... No, seria una sorpresa que Espanya no es classifiqués passar dins de final.
3: Dit això... Pot ser el Mundial de Lamin o no, si està en bones condicions? O què? És un bon escenari, Jordi, perquè brilli? O no, tornant de 2 mesos d'inactivitat li pot costar?
4: No, depèn. Ella ja ha demostrat que si realment es troba bé físicament i està bé, pot fer el que vulgui, no? Pot ser el seu Mundial, sí. Pot, haurà de veure també la dinàmica de l'equip, aviam com van les coses, però per què no? Per què no?
3: Quan els jugadors del Barça marxaven, els donàveu alguna indicació des del club en la teva època o no?
4: Hòstia, que tornessin tots...
3: Sants, eh?
4: Tots sants, perquè això era... Ja ho hem parlat moltes vegades, no? El que era quan vien aquests partits de selecció... No grans competicions, que això que marxaven a jugar partits, els partits als sud-americans, era... És terrible. No. Ja no solament pel viatge, uns partits duríssims, amb unes condicions a vegades horroroses, viatges... Pff, ressaves perquè tothom tornés i tornaven realment

0: realment... Puf,
1: sí, amb cops, amb...
0: Tocats, sí, sí. És que allà el classificatori dels Mundials Sud-amèrica és terrible, eh? Sí, no et pots imaginar,
2: és terrible. Els terrenys de joc no estan en les millors condicions, ells que són més forts.
0: A vegades que era, escolta, que no deixaven... Bueno, mil coses.
1: Jo espero que la FIFA cuidi el tema de la gespa, de les temperatures que pot haver-hi allà als Estats Units, a Mèxic, a Canadà, i tot això s'ha de controlar, sí, sí, entenc, sí. Entenc. Àngel, què n'esperes de la Min d'aquest Mundial, tu?
3: Bueno, jo crec que és l'escaparate ideal per consagrar-se. I jo entenc que si arriba en bones condicions, amb la il·lusió que li fa al Mundial i de més, crec que serà... pues el jugador important de la selecció espanyola, sense cap mena de dubtes. És que no tinc cap mena de dubtes.
1: Sí, sí. A veure si ho aconsegueix, això, la Min Yamal. Perquè Espanya és favorita per vosaltres, Dani?
4: És una de les favorites, sí, sí. Però tampoc tinc molt clar quina selecció li donaria, estaria per sobre de les altres, no? Però sempre parlem de les mateixes. Però jo crec que Espanya és una d'aquestes, de les 3, 4 o 5 seleccions que pot arribar a la final i guanyar, sí, sí.
1: Sí, eh? Qui més posaries aquí, per exemple?
4: Home,
1: Brasil?
4: Anem a veure Brasil amb Ancelotti, què fa. Bueno, les clàssiques, no sé com estarà Alemanya, no sé com estarà França. França sempre té...
0: Argentina.
4: Anglaterra. Bueno, sí? Aquestes 4
3: França,
4: o 5.
3: França.
1: Sí, a tu t'agrada, França.
3: Sí, França té una selecció... per mi impressionant. Sí. I Alemanya és la que veig molt dèbil, sense la falta d'aquest home gol al davant, li falten coses, i potencial ofensiu Brasil ne té molt, eh?
1: Mm. Aquí hi ha Portugal i Països Baixos, que no les heu dit.
3: Portugal també és una molt bona
0: molt
3: selecció.
0: Bons equips, eh?
1: Sí. Koeman, Bob Martínez, no? Són els seleccionadors, sí. A veure com ho fan Portugal i els
4: Països Baixos. Veurem, n'hi ha moltes, però veurem com comença.
1: Clar, el ser tan llarg, com que hi ha ronda de setzents, o sigui, hi ha una eliminatòria a vida o mort a setzents, després hi ha vuitens, després hi ha quarts, vull dir que hi ha encara una eliminatòria més, no? I aquí pot haver-hi sorpresa, ja sabem que un partit... en pròrroga, penal, se't complica i pot passar de tot. El Marroc, no n'hem dit res, va ser semifinalista.
4: Han de fer...
1: Bèlgica.
4: Amb tants partits hauran més que mai de moure peces, eh? Allò que normalment veus les seleccions i tens un equip titular que tots més o menys sabem de memòria, però com que hi hauran tants partits, doncs haurà d'anar movent peces. Si aquestes peces funcionen bé, doncs arribaràs al final.
1: S'han dut Joan García i Eric. Joan García no jugarà, no, per això? Se l'han dut més per premi que una altra cosa, o què? Quina sensació teniu d'això?
5: Jo crec que jugarà un any.
1: Sí, eh?
5: Com a mínim el primer partit.
0: Sí, jo crec que d'entrada també.
5: Aquí...
0: Però és el que hem dit.
3: I si passés...
0: Poden passar moltes coses.
3: Sí, sí. I si passés alguna cosa que no jugués un any al final, jugaria Raya.
1: Que també s'ha guanyat, no fotem. Sí, és així.
4: Jo crec que jugarà un any, crec... perquè tampoc... A veure, que nosaltres, el nostre gust a la porteria és un altre, això ho tenim clar, però De La Fuente, escolta, un any, malgrat que en alguns moments no acaba de fer les coses bé, però ell hi confia molt. És molt difícil.
3: I li ha rendit a la selecció, i el seleccionador és d'aquells que confia molt amb els futbolistes que li donen la cara... els partits de la selecció, no tant mirant el que fan els seus equips, sinó el rendiment que li dona la selecció.
1: I jo m'alegro per Eric García, especialment, perquè ha fet una temporada espectacular i, evidentment, li feia il·lusió jugar una cita com aquesta, que és cada 4 anys i que porta els millors jugadors del món allà, no? A un Toqui, a la seu un Toqui. A veure què fa la selecció espanyola, ja en parlarem. De la Min Yamal, avui en aquesta entrevista als mitjans de la federació, alguna cosa més?
5: Mira, un últim document sonor, i a més en parlàveu ara de quina presència o quin impacte pot tenir la Min Yamal al Mundial i també a la selecció. Ell reconeix que, evidentment, és un dels jugadors capdals de l'equip de La Fuente, però en destaca el col·lectiu, i diu que és fonamental el grup per arribar lluny en aquesta competició.
6: Al final jugamos contra selecciones muy buenas. Si jugamos contra Francia, y eso es muy importante, pero el equipo no está bien, no tenemos nada que hacer. Entonces, por eso voy con esa ilusión, porque sé que tenemos una gran selección, de las mejores que hemos tenido, y tenemos jugadores muy importantes. O sea, empezando por Rodri, que es Balón de Oro, Oyarzabal, que para mí es top. O sea, delanteros del Mundial, me parece buenísimo. y aparte que está con confianza, tenemos a Pedri, que me encanta verle jugar, que posición por posición, va por Cucurella, que de la Eurocopa parece otro. Tenemos una selección de grandes jugadores y en la portería que tenemos a los tres mejores.
1: Doncs això, és el que diu Lamine Yamal, que ha de dir, també. Aquest dijous, primer amistós, a Riazor, Espanya, Iraq. Iraq també és mundialista.
4: Sí, a Riazor han posat ja les porteries i la gespa, eh?
1: Sí. Has vist avui les imatges?
5: Tenen 3 dies, no?
1: No, és que estava la gespa, deuen haver arrencat tot, allò...
0: Clar, ja ho veurem, eh? No sé,
1: Han saltat milers de persones sí. allà que han poblat la gespa i han estat allà.
5: I gent pujada al damunt del travesser, que el travesser estava allà, en comptes de ser recte, hi havia aquella.
4: I tots anaven blaus i blanc, i jo dic, hòstia, però què fan els de l'Espanyol? Clar, els del Deport, blau i blanc.
1: Gran Antonio Hidalgo, me n'alegro per ell.
4: Sí, home, és un equip, hòstia, bona feina.
0: És un equip històric. Sí. Vull anar allà, sempre és un camp bo, que sempre... No sé,
1: igual que el Racing, jo me n'alegro molt.
0: A mi m'agradava anar.
4: Sí.
1: I ara podria pujar al Castelló, que també...
4: Juguen molt bé al Castelló, pren molts riscos, però juga molt bé, un equip molt atacant, i que està fent les coses molt bé, a Pablo Hernández. Sí. Que semblava al
1: principi... L'ex del València?
5: Sí.
4: Aquell baixet extrem i tal. A fer les coses molt bé, eh? I avui estava allà lluitant, que si el Leibar, que si el Burgos, hi ha hagut moments que estava per sobre, tal. I que les Palmes ha guanyat, eh?
5: De fet, al final, els quatre que juguen al playoff, o sigui, han acabat tal com estaven en aquesta jornada, perquè han guanyat els quatre.
1: Sí. A veure què passa, Almeria-Castelló i Màlaga-Les Palmes. Són les eliminatòries de semifinals. A veure, en clau mundialista, avui hem sabut també que un blaugrana més jugarà al Mundial.
5: Sí, Ronald Araujo. Serà el seu segon Mundial, tot i que en el primer, el de Qatar, hi va anar lesionat i no va tenir minuts. En total... Hi ha 16 blaugranes al Mundial. Hi ha un asterisc, que ara, evidentment, el veurem. Els 8 que van amb Espanya, Joan Garcia, Eric, Cubarsí, Pedri, Gavi, Olmo, Ferran Torres i Lamine, Koundé amb França, Cancelo amb Portugal, Rafinha amb el Brasil, Rashford i Gordon amb Anglaterra, el Mansonet Araujo amb l'Uruguai, Frenkie de Jong amb Països Baixos i Hamza Abdelkarim amb Egipte. El Barça escalaria d'aquesta manera a un internacional del rècord absolut del club en un Mundial, que va ser precisament en la darrera Copa del Món al Qatar... quan el Barça va portar 17 internacionals. Dèiem aquest asterisc perquè, evidentment, aquí ja estan Cancelo i Rashford, són jugadors del Barça fins al 30 de juny. Cancelo sembla que continuarà, Rashford no està tan clar, per això parlem d'aquest asterisc, però com que al final tenen contracte fins al 30 de juny, doncs, de moment, en aquesta primera part del Mundial...
4: Però han estat escollits a la llista fent el treball que han fet amb el Barça.
1: Sí, però a Gordon també el sumem perquè ha signat contracte.
4: No, perquè no el sumis.
1: Home, perquè té jugador del Barça abans de començar el Mundial.
5: De fet, hem de dir que la llista, és a dir, és de la web del Barça, és a dir, el Barça els comptabilitza.
1: A Gordon també,
5: A Gordon encara no, però a Cancelo i a Rashford el Barça els comptabilitza.
1: Si abans del Mundial el Barça tanca Julián i Bernardo, fa rècord, Serien 18,
5: Serien
1: 18 internacionals, seria el rècord del club en una cita mundial.
5: O fins al 30 de juny, tens fins al 30 de juny
1: per citar-lo, sí.
7: Només ne poden jugar 11,
1: Sí que és veritat, sí. No, però això vol dir que n'hi ha molts que cauran d'hora, però n'hi ha molts que arribaran lluny i que això pot passar una mica de factura a la temporada següent.
5: I hem explicat que els jugadors del Barça tindran 3 setmanes, és a dir, un cop acabin el Mundial, per eliminació, els que arribin fins al final, tindran 3 setmanes aproximadament
1: de vacances. De desconnexió. Sí. Molt bé.
4: Sí, llavors, si arriben a la final, que és el dia 14 o 15...
1: 19.
4: El 19, el 19 tenen 3 setmanes, la Lliga la començaria el Barça...
1: El 22.
4: El mes de novembre.
1: No, el 22 d'agost.
5: Exacte. Una setmana... És a dir, el Barça començaria a la jornada 2. Sí. El Barça no jugaria a la jornada 1.
4: Ja
5: comences amb un partit pendent. Sí, sí.
4: Ja està malament la Lliga. Està adulterada, la Lliga.
5: Si Espanya arriba a la final, que el Barça té 8 tios, segur que el Barça començarà la Lliga a la jornada 2.
1: Sí. El Barça començaria el 22 d'agost, la Lliga el 15, però la jornada del 15 d'agost...
4: I per què no comencen tots el dia 22?
1: Estaria molt bé. Però llavors però penalitzes a la resta d'equips, perquè el partit que el Barça no jugarà el 15 d'agost el recuperarà el 25 d'agost, entre setmana. O sigui, el Barça començarà la Lliga el 22 i tindrà 22, 25 i 29. Tindrà 3 jornades en 7 dies. Bueno. Llavors això penalitzaria la resta de clubs, que tindran molt més descans. perquè un jugarà el 15, l'altre jugarà el 22, l'altre jugarà el 29, i el Barça en canvi acumularà aquestes 3 jornades en una setmana. No, no, s'han de fer equilibris amb aquests calendaris que tenim de bojos, i ampliant mundials i fent mundials de clubs cada 4 anys i aquestes coses. Què volem? Exprimiran els jugadors fins al final pel negoci. Així estan les coses. Anirem parlant del mundial, que queden 11 dies. Volia saber, ara que parlàvem d'aquests mundialistes del Barça, volia saber què us ha semblat el fitxatge de Gordon. Àngel, començo amb tu.
7: Dubtes. No tinc dubtes. A mi em va agradar molt els partits que el vaig veure contra el Barça i això, però l'hauria de veure més. Sí, és cert que té molt de desborde, que és molt important per un jugador que juga en banda del Barça, que normalment juga a la banda esquerra tot i ser dretà, però la sensació, sí, va fer 4 gols contra el Karabakh a Champions, la sensació és que no ha fet massa gols. I aleshores em queda aquest dubte, no?
1: Però és el Newcastle.
7: Que té una actitud molt bona, que és molt agressiu a la pressió, que parlen molt bé, però jo ho he de veure.
1: Yeah.
7: Però en fi... Però és que va associat a lo que pots fitxar després, perquè tu ara m'estàs parlant de Julián, però jo no sé el Barça d'on traurà calés per pagar 100...
1: O fins a 120 pot arribar.
7: Fins a 120, i després un central?
1: Això no està tan clar. Perquè...
7: No està tan clar. I un lateral, jo crec que haurien d'aprofitar, ja que han entablat bones relacions amb el Newcastle, per fitxar lateral esquerre, el Hall aquest.
1: Sí. Aquest va agradar.
7: Va encantar.
1: No, sobre el que dius, clar, no ha fet molts gols. Bueno, clar, perquè el Newcastle el genera el que genera. Jo crec que amb el Barça pot fer un salt endavant aquest nano.
4: N'ha fet 6. 6.
1: 6 a 1, a la Premier?
4: Sí.
1: Bueno, clar, perquè és el Newcastle.
4: I els darrers 6 partits no ha jugat.
1: Bueno, val.
4: No, jo només poso les dades que tinc. A més, vaig fer una captura de pantalla. Els darrers 4 partits estava a la banqueta.
1: Bueno. També et dic que Rashford...
4: fet una captura de pantalla perquè dic...
5: Però estava amb problemes físics.
1: Sí, també et dic que Rashford semblava...
4: No ha sigut titular.
1: Rashford semblava un exjugador i Flick l'ha recuperat i ha fet una temporada molt bona. Aquí al Barça pot ser que millori, perquè li generin a ell més ocasions, a Gordon. I sobre el que diu l'Àngel, vam explicar l'altre dia, amb bones informacions que remena la Marta Ramon, que el Barça, ara mateix, amb Gerard Martín, Cubarsí, Eric, Araujo i Christensen, que es quedarà i renovarà, el Barça creu que té ben coberta la zona dels centrals. Si algun d'aquests marxa...
7: Fa 4 dies no era així.
1: Ja ho sé, però ara han volgut prioritzar, hòstia, anem a reforçar l'atac, i han fitxat aquest tio...
7: Et diré una cosa jo, Alex. A mi em va encantar el central aquest que va jugar del Barça, Cortés,
1: Sí, l'Álvaro Cortés, molt bé.
5: Vitoria.
7: Em va encantar el dia que va jugar.
1: Sí, té bona pinta, és veritat, també. Passa que és jove, no? Roure aquest nano.
0: Mira, ho vam comentar.
1: Sí, el dia de Vitoria.
0: Estic totalment d'acord amb l'Àngel. A mi em va agradar moltíssim. Aquest el vam fitxar nosaltres quan estava... Aquest era cadet, el Saragossa, i jugava molt juvenil. I és un tio... molt bon físic, però jo ara feia temps que no el veia. Em va sorprendre l'altre dia la tranquil·litat que va jugar. Va jugar, escolta, esquerrà, molt bon físic, ràpid.
1: Desplaçament de pilota em va agradar,
0: també. Sí. Té molt bona pinta. Ara, noi, no ho sé. Sí. Però em va sorprendre molt. És un jugador que... A més, quan era juvenil va tindre un problema, va tindre una lesió també, va estar cedit un any a l'Adam, no sé què. Ha passat les seves dificultats, però em va agradar moltíssim. Crec que pot ser un jugador... No sé si es consolidarà o no es consolidarà, però pot ser un jugador interessant. I en quant a aquest noi... Jo no l'he vist,
1: El Gordon.
0: No l'he vist massa. Jo quan l'he vist sí que m'ha agradat, estic d'acord que és un jugador molt intens i tal... en tinc les meves dubtes en quant al número de gols marcats.
1: En atac,
0: tampoc sé si per ser un jugador de banda és especialment fi, és a dir, no sé si és perquè m'entenguis, és una mica Rashford, que necessita espai, que és potent, o ho fa més per habilitat. Jo crec que és el primer.
7: Més hàbil.
0: És una mica el primer, crec, no? I no ho sé, la veritat és que no l'he vist massa. El que sí que és que em va sorprendre, no? Depèn com dic que l'havien fitxat, i que havia costat la broma el que va costar, doncs home, doncs tenen que estar molt segurs, no? No ho sé jo. No puc opinar massa perquè no el tinc massa catalogat encara,
4: El que xoca sempre amb aquestes circumstàncies, jo tampoc el tinc molt vist, que, però té 25 anys, és la quantitat que has pagat, no? Perquè com que no té un nom d'aquests de dir aquell jugador que val tant, però bueno, han pagat 70 o 80 milions.
1: 70 més 10.
4: Jo tampoc l'he vist molt, em vaig entretenir una mica a buscar el YouTube i buscar partits i buscar això. És veritat que juga més a banda esquerra, és rapidet, busca l'habilitat, però és treballador, també s'hi ha de defensar...
0: Si això sí que ho és, intens, eh?
1: L'han fitxat per això, també. Això és el que busquen. Han trobat a faltar que Rashford apretés i mossegués en aquella banda, quan no hi era Rafinha.
4: Sí, sí.
1: Llavors, volen un Rafinha 2, és el que volen, un tio intens.
4: En aquest aspecte, sembla, almenys per els pocs ratos que l'he vist, I després, de cara a porteria, clar, tenim la imatge dels 4 gols que va marcar contra el Karabakh i a la Champions n'ha marcat 10, a la Lliga no n'ha marcat gaires, però bueno, tampoc és segurament la seva missió, no? N'ha marcat 6, segons he vist, però clar, arribes a un club com el Barça, que generes molt més que pugui generar el Newcastle aquest. M'entens? Per tant, segurament si generes més, igual tens més possibilitats de marcar algun gol més. Que en principi, si a Rafinha no sembla que Gordon hagi de ser el jugador titular, això no. Sembla. Que a Rashford, si a Gordon no crec que segueixi.
1: No, Rashford ara mateix no segueix.
4: Però segueix faltant aquesta peça del mig.
1: Sí.
4: No? Si Gordon...
1: Del nou.
4: Clar.
1: Julián, si és que volen anar
0: a
1: Julián.
0: No, han parlat que aquest noi a vegades pugui jugar de nou, però no crec que sigui l'alternativa al nou, no? De si fet, és el Julián, fantàstic.
5: Dimecres, eh? Javier Manquillo, quan el veu entrevista aquí al Tuviràs, el va comparar amb Ferran Torres.
1: Sí. Jo me recuerda a Ferran Torres. Sí. Muerde, se desmarca...
5: Pot jugar de nou.
1: Però la idea del Barça és que sigui el suplent de Rafinha i una persona que mossegui, que treballi, que sigui intens a la banda esquerra, que pugui generar, evidentment, també... I després ara volen fitxar el substitut de Lewandowski, que és Julián.
5: I augmentar el nivell de la plantilla. Mm. És una evidència.
3: Tu creus que han fitxat el Gordon per 70 milions perquè sigui suplent?
1: Bueno, perquè sigui un molt bon suplent. Sí, per què no?
3: No estic d'acord.
1: Ja, però llavors...
3: L'han fitxat pensant en que serà clarament titular.
4: Que serà el nou.
1: Però escolta, Àngel, si tens a Lamine, Rafinha i Julián, si el fitxes lliures, ha de ser...
3: Bueno, a Julián no el tens.
1: Val.
3: No el tens.
4: Quan però el Gordon se'l poses al nou. El poses de nou,
1: pot
4: no?
1: Pot jugar de nou, sí.
4: No? Pichi?
3: No, és que no ho sé.
1: Pot jugar de nou o a l'esquerra?
4: No,
3: de nou no pot jugar.
1: Sí, a vegades, puntualment, com ha fet Rashford en algun moment.
0: Una cosa és que pugui jugar i l'altra és que sigui la primera opció o l'opció desitjable pel Barça, que crec que no ho és. Una altra cosa és que hi pugui jugar. Sí. Home, aquesta reflexió és això. Dic, home, no ho sé si realment... Si he fitxat un jugador pensant que serà suplent...
1: No que s'ha de sorprendre. Aviam, tu has fitxat un jugador que creus que et pot donar un plus a la plantilla i després s'ha de guanyar el lloc, pues, si té Rafinha...
4: Perquè Rafinha seguirà segur, no?
1: Aquest any sí. Aquest any segur.
4: No sé.
1: Vull dir, si cada any el van temptant des de l'Aràbia Saudita, arribarà un any que dirà, ei, ja ho he fet tot aquí, me'n vaig a cobrar calés i a retirar-me.
5: I aquesta temporada, que Rafinha ha tingut algunes lesions amb recaigudes, el que no vol Flick és que al moment clau de la temporada perdre potencial a dalt.
0: Ah, això sí.
5: Clar, és una evidència. És que, de fet, jo crec que una de les coses que va fer Gordon és aquesta. Mm. És augmentar una mica el nivell de la plantilla, especialment a dalt.
1: Han decidit canviar Rashford per Gordon, preveient que pugui haver-hi lesions i que pugui haver-hi un bon substitut per Rafinha, que a priori és el
4: quants
1: titular.
4: Quants gols ha marcat Rashford? I quantes assistències?
1: Sí, que això ja ho saben, però que a nivell defensiu no ha complert. I a nivell econòmic... Gordon surt més barat en quant a fair play, perquè li reparteixes els diners en els 5 anys de contracte, i Rashford no, perquè tenia una fitxa molt alta. Llavors, el Barça creu que fent el canvi surt guanyant. Surt guanyant en el fair play financer i surt guanyant en l'estil de joc que vol Flick, que és mossegar el a dalt, recuperar ràpid la pilota, perquè així no patiran defensa.
5: Si hi ha especialment algú satisfet amb aquesta incorporació, és Flick.
1: Sí, sí. Li agrada molt aquest perfil de jugador.
5: Flick està encantat.
0: Doncs, escolta, això és el més important.
4: Jo no... Sí, que segurament està encantat i que... No he escoltat mai a Flick dient que quan ha arribat un jugador no és el jugador que m'hi gusta.
1: Val.
4: No l'he dit mai, no ho he sentit mai.
5: Dani, el cas, per exemple, de Bernardo Silva. Flick té dubtes. Solta. Per exemple, però, és un exemple.
4: Que, però, que estem no, segur que és Flick el que té dubtes?
1: Sí, sí, sí. Sí, ja t'ho dic jo, sí.
5: Per això et dic, per això et dic.
1: Àngel
4: Díaz. Perquè en té molts, no perquè no sigui bo.
7: Que no han comprat un futbolista de 70 milions sense consultar-li a l'entrenador.
1: Sí, no, això
4: no,
1: segur,
4: no parlem d'això.
1: És més, és més. Bernardo Silva encara no està tancat perquè Flick no ho veu clar.
5: Però tots sabem que hi ha entrenadors...
1: Si no, seria jugador del Barça demà mateix.
5: Els entrenadors tenen debilitat per alguns futbolistes en concret. I el que dic és que per Gordon, Flick la té. Simplement
1: i,
5: això.
1: I la Marta Ramon va explicar l'altre dia que... Bueno, Bernardo Silva va boig per venir. Ens ho va dir el Basté, que va estar amb ell a la celebració del Manchester, i és així. I el jugador està disposat a fer un esforç econòmic per venir a jugar aquí a Barcelona, Bernardo Silva. Ara, Flick considera que té al mig del camp superpoblat i amb molt bons jugadors, i que no és imprescindible gastar-se calés en això. Ell prefereix que ho posin tot a Julián i a Gordon, que ja el té.
4: Però si no costa un duro, Bernardo Silva.
1: Ja, però resta fair play financer el seu sou. Llavors, ara mateix no és una prioritat, no, perquè a més tapa, pot tapar a Bernal, sí, pot tapar a Gavi, pot tapar a Fermín, pot tapar a Olmo, pot tapar a Pedri.
7: Sí, sí. Has de pensar, fa millor l'equip o no fa millor l'equip?
1: Sí, a priori fa millor l'equip, sí, sí, clar. Però clar, el que dius tu, vindrà per ser suplent Bernardo Silva? Un jugador de la seva categoria, Àngel?
7: No, és que serà titular, si bé.
1: Clar, per això... Ah, m'he deixat a De Jong, perdoneu, aquí al mig del camp, ja n'hi comptava. No, bueno, el Barça el té controlat, està tot parlat, però Bernardo Silva s'haurà d'esperar a veure si el club pot tancar Julián Álvarez. Si el club tanca Julián i té marge per inscriure algun jugador, jo crec que acabaran convencent a Flick de dir-li, ei, Bernardo Silva és una oportunitat de mercat que vingui a completar la plantilla, a portar experiència, a portar lideratge a aquests nanos joves, s'adaptarà al rol que tu vulguis i és un suplent de luxe o un titular de luxe, pel que tu vulguis. És més, pot jugar de la minya mal, Bernardo Silva, o no, Roura, en moments puntuals, no pot caure a la dreta?
0: Ja ho ha fet.
4: Ja ho ha fet.
1: Val.
0: Pot jugar tot el mig del camp, que ja ho ha fet, també.
5: I parlen molt bé de persona de vestidor. De Bernardo.
1: Sí, com de mentor, no? Sí. Dels nanos joves. Clar, és que si Ronnie Bardaggi marxa cedit, que seria el més lògic pel nano, perquè no ha tingut oportunitats i crec que ha de jugar, aquí et queda un forat.
7: Ja tarden.
1: Clar, doncs aquí et queda un forat. Què has de fer aquí a la dreta? Qui poses? Qui hi ha a la plantilla amb un perfil que pugui fer de la minya mal si pel que siguis lesiona?
4: Gordon
1: pot jugar a la dreta, també? Gordon és la Ginebra, cuidado, eh?
4: Amb tònica.
1: No, Gordon pot anar a la dreta també, sí, no? Puntualment, com feia Rashford.
4: És dreta.
1: O si no, Rafinha pot anar a la dreta, sí, i Gordon pot anar a l'esquerra.
0: Sí, pot jugar a cama natural o no?
1: Ah, clar, això pots fer-ho. Però si no, Bernardo Silva és una molt bona opció aquí a la dreta, si acaba marxant Ronnie Bardaggi. A tu t'agradaria que vingués, Àngel? Tu no tens dubtes amb Bernardo?
7: No tinc dubtes. Com a futbolista és molt bon futbolista. No, a veure, no fa falta el Barça, però si ve amb la carta de llibertat i això, és un futbolista que aporta moltes coses dintre i fora del camp.
1: Tu, Jordi, ho tens tan clar?
0: Jo crec que, abans ho comentàvem amb el Dani, jo crec que la principal virtut d'aquesta és que ve gratis, entre cometes, perquè m'entenguis, eh? No has de pagar i estàs fitxant un jugador de moltíssim nivell, que també estic d'acord amb tu, a mi també m'ha arribat que és un noi, diguem-ne, ben amoplat, que en aquest sentit, doncs, no tindria cap problema amb assumir cap tipus de rol que se li donés a l'equip, no? En aquest sentit. El dubte que em pot generar, doncs això que deies tu abans, no? Al mig del camp hi ha molta gent, que no sé fins a quin punt pot ser un problema pels joves que han de començar a destapar-se, no ho sé, però és veritat que és una oportunitat de mercat. Aleshores, com una vegada més, l'entrenador és el que té que decidir.
1: Perquè aquí el Barça no el veuries jugant millor, de mitja punta, de Fermín i d'Olmo.
0: Bueno, pot jugar, sí, tal com jugar, pot jugar a mitja punta, pot jugar també això que fan, això fals extrem que en diuen, no? Ha jugat en banda moltes vegades, vinguent a dintre. És un jugador de molt nivell, això és indiscutible.
1: De Pedri també,
4: no,
1: vols dir?
4: No, que ha jugat el doble pivot amb Rodri al costat, eh?
1: Pot jugar a la base de la jugada.
5: A les tres posicions, no?
0: I aquest és un gran avantatge, també, no? Que és un jugador de nivell, no hi ha cap mena de dubte. Una altra cosa és fins a quin punt pot o no pot perjudicar els que hi ha, no?
4: Sí. I pel grat que tingui 31, m'assembla,
1: sí,
4: em fa la
1: feta. Sí, fa 32 a l'agost.
4: 31 o 32, jo les estones que li he vist, el veig bé físicament, eh? Sí, no veus el jugador ja amb 32 que dius uf, ja li costa i això, no, està per rendir un parell de temps. Escolta, Lewandowski va venir amb 33 o 30...
1: Sí, 33 fins als 37 ha estat.
4: Ah, és una altra posició, és evident, però jo el veig bé. Sí, el dubte és aquest, només l'únic dubte és aquest, que tens a Fermín, que tens a Gavi, que Gavi l'altre dia va, ja comença a estar bé jugant al doble pivot, que tens el De Jong, que tens el Pedri, que tens l'Olmo, que clar, tens...
1: Bernal.
4: Tens Bernal, tens molt material allà, que clar, i bons jugadors, que no és que... Però Bernardo Silva, ostres...
1: Que han parlat, sí, que pot acabar vestint de blaugrana, també... Però ara mateix no és una prioritat. O sigui, ara mateix el Barça vol tancar, si pot, Julián Álvarez abans que comenci el Mundial.
0: És que, aviam, el nou, hem parlat sempre, no? Per mi és prioritari.
1: Vam dir que el Barça volia fer una primera proposta al voltant dels 100 milions a l'Atlético. L'Atlético se'n riurà, no obrirà ni el mail ni el fax, i li demanarà més. I, pel que sabem, el Barça... pot arribar fins als 120 milions. Això és el que té per no enganxar-se els dits després, saps? Per poder seguir treballant amb normalitat i no tirar la casa per la finestra.
4: Però Julián Álvarez, de moment, no ha expressat, no ha dit res.
1: Això què t'indica?
4: Bueno, indica que...
1: Que està esperant quan ha de fer el moviment.
5: No ha dit res relatiu, eh? Aquesta temporada, quan ha parlat...
1: Ho ha dit tot.
5: No ha estat clar quan li han preguntat pel seu futur. I si tu tens clar que vols estar a l'Atlètic de Madrid o al club on estiguis, escolta, jo tinc un tracte amb el meu club i jo vull seguir.
4: Avui en dia, des de fa molts anys, quan et pregunten, dius, escolta, jo tinc un tracte, però poden passar moltes coses. Això és el que han dit sempre. No sé, el futbol, no sabem què pot passar. Això és el que han dit sempre. Jo me'n recordo la meva època, no podies marxar. I et preguntaven, escolta, qui t'agrada més, el Barça o el Madrid? Perquè vol i tal. Dius, bueno, els dos equips són bons, els dos...
1: Heu vist els tuits de l'Atlético de l'altre dia?
4: Sí.
1: Què et van semblar? Sí. Àngel, a tu què et van semblar?
3: Bueno, ganes de liar-la.
0: Jo crec que al final forma part de la... del joc, no?
3: Però jo crec que el community
1: manager
3: se n'ha passat.
1: Va passar la rosca, no? No, és que clar, l'altre dia sentia que Simeone trucava cada setmana a Julián Álvarez quan estava al City. Diego Pablo Simeone. I quan estava amb la selecció de l'Argentina, oye, vendràs a l'Atlético, oye, vendràs. I que al final, això ho expliquen allà els corrillos a Madrid, al final Juliano Simeone, el fill, que estava a la selecció argentina, li va haver de dir al seu pare, papà, deja de llamarlo, va a venir, ja està. Se habla con el City i va a venir. O sigui, s'ha fet tota la vida de parlar amb el jugador i dir-li, ei, vols que fitxem? Sí, vinga, ara ens mourem amb el club. S'ha fet tota la vida, Jordi, sí o no? Tu has de saber si un jugador vol venir i després ja negocies amb el qui sigui.
0: Però ja està.
5: I ara de Madrid saben, perquè Julián els ha dit que vol sortir del club. Això és així.
1: Ja està. Ja ha vist que juguen allà i ha dit aquí poc guanyarem.
5: I
1: ell
5: té clar que vol jugar al Barça.
0: Al final, quan el jugador diu que vol marxar, si ho diu i ho comunica en el club, és qüestió de temps.
5: Ell això ja ho ha fet. Aquí el problema serà posar-se d'acord amb l'Atlètic de Madrid. Jo crec que els tuits de l'altre dia és un missatge al Barça de ho tindreu complicat, ho tindreu pelut. Perquè...
1: No. Hauràs de posar pasta sobre la taula.
0: Bueno,
1: no?
0: forma part de la negociació.
1: Clar.
0: Igual que forma part de la negociació, doncs el jugador, públicament o no, expressi que vol marxar.
4: No, però ja li ha dit Simeone que aquest any canviaran, que jugaran a l'atac constantment.
1: Segur que li ha dit, sí.
5: Ara, això ja li van dir quan el va fitxar.
1: Si el Barça el fa... És il·lusionant, la plantilla per l'any que ve.
4: Sí, no?
1: O sigui, si el Barça acaba fent Julián i Bernardo, pel que sigui, que al final ve allà, compte no. No sé, com a mínim d'entrada, després ja ho veurem. També era il·lusionant pel Madrid tenir Mbappé, Vinícius i l'altre, i mira què ha passat, no? Però que d'entrada dius, hòstia, quina plantilla més maca ha fet el Barça aquest any, no? A veure si li surt bé. Dos quarts d'una. Ja tindrem temps de parlar-ne, que això del mercat anirà per llarg. Pintanel, gràcies.
5: Molt bé, està jugant Rafinha.
1: Ah, sí?
5: Sí, està jugant Rafinha amb el Panamà, les dues seleccions mundialistes, a Maracanà, descans 2-1, guanya el Brasil, Rafinha titular, recordem, després, és la primera vegada que torna a la selecció, perquè és la primera vegada que podia tornar, i després de la lesió, que va patir el mes de març, han marcat Casemiro i Vinícius.
1: Home.
5: Els gols de Brasil.
8: Panamà està existència, no?
5: Sí, exacte. Sí,
1: l'entrena,
5: sí,
1: correcte.
8: Thomas, sí.
5: I serà rival, entre d'altres, d'Anglaterra, en aquest, en aquest Mundial.
1: Ah, sí?
5: Sí, sí.
1: A veure.
5: Crec que és Ghana, Panamà, Anglaterra, i en falta un altre.
0: Amb el Christensen està el Sanchez Jaro, no?
1: I Croàcia.
5: I Croàcia.
1: Sí, Croàcia.
5: Qui?
0: Està el Sánchez Jara, el cos tècnic del Cristian?
8: No, no ho sé. No.
5: Aquí hi ha...
1: Podria ser,
5: m'agafes.
1: Podria ser. Ara t'ho miro durant la publi. Gràcies, Pintanel.
5: Que vagi bé, bona nit.
1: Vinga, una abraçada, gràcies. Una publi i de seguida anem rematant la tertúlia, la primera tertúlia d'avui, perquè després en farem una altra, una mini tertúlia, gabinet de crisi del Barça de bàsquet, de cara al playoff, i també parlarem de la penya, que també s'ha classificat pel playoff.
9: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
10: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
11: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
12: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
13: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
9: Diràs, amb Aleix Pariser.
1: Ja tornem a ser aquí. Està passant volant, eh? La tertúlia del diumenge està passant volant. Això vol dir que ens ho estem passant bé i que estem comentant moltes coses. Mira, sí, confirmo, Sánchez Jara, Roura forma part del cos tècnic, eh? De Thomas Christensen.
0: Sí, sí, sabia que estava allà, però no sabia bé si continuava allà. Sí.
1: Sí, sí. I Daniel Blanco és un altre entrenador assistent també a espanyol que està per allà. Bé, hi havia més gent, eh? José Belmonte, preparador físic, Cristian Beguer, també preparador físic, vull dir que Guillem Escriu, hi ha molta gent allà a Panamà que ve d'aquí o de Catalunya o de l'estat espanyol. I recordo que aquest dijous farem públic a l'estudi, el pròxim dijous, 4 de juny. Si voleu venir, entreu a l'app de RAC1, allà hi ha un link. Si no, @esportRAC1 a Twitter, a X. Tenim un tuit fixat amb el link per... heu d'inscriure un formulari per poder obtenir plaça, per venir a ocupar una de les 20 cadires que tenim aquí als nous estudis de la planta 3. A RAC1.cat, també, a la pàgina web, aneu a l'apartat del Tu Diràs, allà hi ha el link amb el formulari per poder-vos inscriure. Teniu temps fins dimecres, quan notificarem les 20-23 persones que podran venir aquí en directe a veure el programa. Aquest dijous cobrim les portes del Tu Diràs. Per tancar tertúlia, Àngel, Jordi i Dani, hem de parlar un moment de les eleccions al Real Madrid. N'esteu pendents? No, és igual, no?
0: Home, alguna cosa sí que estic pendent. Quan publiquen, estic una mica tens. Home,
4: estic pendent de Riquelme, per exemple. A veure que ja...
1: Les dues estrelles aquestes, no?
4: Avui he vist ja el tema Arteta, no?
1: Ah, sí?
4: Sí. El tema Arteta he vist.
1: Que vol Arteta?
4: Que si d'això es vol Arteta, sí.
1: Mora meva, ja veuràs.
4: Que ja ha parlat amb ell i tot.
1: Això serà...
4: Això és el que he vist. Ara, és veritat o no, no ho sé.
1: Ja ho veurem. Si guanya, ho veurem, no? Voleu que guanyi Riquelme o és igual, o Florentino? Però és igual.
4: A mi m'és
1: igual.
4: A mi, sí. Guanyarà Florentino, però m'és igual.
1: Va. A tu, Àngel, t'és igual, també, no?
8: Sí, em dona igual, però jo crec que seria passat a les rodes a Florentino, ja.
1: Sí, sí, però... Com diu el Dani, jo crec que també que el votaran diumenge que ve.
8: Sí, no, guanyarà.
1: Hola, Pau Bombardó.
15: Què tal? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Queda una setmana de campanya electoral. Què ha passat avui a les eleccions blanques?
15: Doncs mira, avui hem vist els dos candidats, tant a Florentino com a Riquelme, el partit femení que ha jugat avui al Madrid, a Valdebebas.
1: Home, populisme...
15: Per primera vegada en tota la temporada han aparegut tots dos allà, eh?
1: En l'última jornada de la Lliga F, que no s'hi jugava res al Madrid, i vinga, correcte, allà, sí, fotent el Palmero, endavant.
15: Doncs sí, sí, hi han anat per primera vegada, i Riquelme, de fet, ha aprofitat l'escenari per reaccionar a una entrevista publicada per El País, París, on Florentino ha obert la possibilitat de vendre un 5% del club per, segons diu, donar-li més valor econòmic a l'entitat. En aquesta línia ha dit que si guanya organitzarà un referèndum per debatre aquesta possibilitat. Així ha reaccionat Riquelme.
16: Fuera caretas, en mitad de una campaña claramente dice que va a privatizar el club. El referéndum no va a ser cuando el presidente o ahora el candidato Pérez decía, el referéndum es el día 7. Ya viene, por lo que nos hemos presentado es por esta privatización. Estamos totalmente en contra. El club tiene que ser 100% de sus socios.
15: Doncs Riquelme ha aprofitat en aquest moment per convocar els mitjans aquesta mateixa tarda a la seva seu electoral, on ha llegit un comunicat ampliant la seva crítica a Florentino i fent aquest anunci.
17: Os anuncio que esta semana acudiré al notario para dejar por escrito con mi junta directiva un documento público, mi compromiso de campaña. Jamás venderé parte alguna del Real Madrid a un tercero. Invito públicamente a Florentino Pérez que me acompañe al notario y pueda firmar eso conmigo.
15: Doncs Riquelme, que exposa la possibilitat aquesta d'anar al notari i deixa caure, a veure si Florentino el vol acompanyar pel que sigui, i em temo que no l'acompanyarà.
1: No, segurament no l'acompanyarà, no.
15: Això pel que fa a clau eleccions, però si seguim en clau Madrid, avui també ha parlat Tchouaméni sobre l'incident que va tenir amb Valverde. Ha confirmat que efectivament van passar coses, això és una cosa que doncs, ja sabíem, però que es va magnificar tot molt, diu, que no va donar cap cop de puny a Valverde i que en l'aspecte personal, ara mateix, doncs que no té problemes amb Valverde.
1: Val, doncs ja està, no va passar
15: tot
1: res.
15: Tot arreglat.
1: No? Sí, sí, va caure, va ensopegar, cop al cap, va anar a l'hospital i ja està, no passa res, ja està. Ja, com va dir Florentino, se pegan todos los días. No passa res aquí. És veritat això que dius, que OK Diario va dir ahir que Arteta era l'elegido. També he llegit en altres informacions que li agradava Cesc Fàbregas i que havia intentat contactar amb l'entrenador del Como. Rodri, diuen que és una de les estrelles internacionals que té pactades si acaba guanyant. Bernardo Silva, també diuen que Enrique Riquelme ha intentat acostar-se a Bernardo Silva per dir-li, si vols, el Madrid t'obriria les portes si jo guanyo les eleccions. Vull dir que, clar, és que aquest home, en una setmana, ha hagut de muntar-ho tot. L'aval, el projecte, no?
4: 190.
1: No 190 euros, no. 190 milions d'euros. Sí. Molt bé, doncs així estan les coses a la Casa Blanca, al Real Madrid. A veure què passa. La setmana vinent, evidentment, estarem molt pendents de les eleccions, que són durant tot el diumenge vinent, dia 7 de juny, a Valdebebas. Hauran d'anar a votar els socis del Real Madrid. Ja podem donar per tancada la segona divisió, Pau? Queden només els play-offs d'ascens, com abans dèiem.
15: Sí, sí, un play-off que, de fet, no s'ha definit fins avui mateix, a l'última jornada. Hi ha 6 equips lluitant per 4 places i cap d'ells avui mateix la tenia assegurada fins que no han finalitzat els partits. Acabarem tenint en aquest play-off un Almeria-Castelló i Màlaga-Les Palmes i s'ha quedat fora amb 72 punts. 72 punts al Burgos. De fet, mai abans un equip amb 72 punts havia quedat fora del play-off. És més, hi ha equips que amb 72 punts han arribat a pujar directament a primera divisió, entre les dues primeres places. Sí que és veritat que aquest format de play-off es fa des de la temporada 2010-2011, que per tant són aquestes 15 temporades que es fa aquest format, però en qualsevol cas, en aquestes 15 temporades, doncs, cap equip amb 72 punts s'havia quedat fora. Per la part baixa només quedava una plaça de descens per definir, que finalment s'ha adjudicat el Mirandés, després de perdre el que era, vaja, una final pel descens contra el Leganés. En aquest cas ha guanyat el conjunt madrileny per 1-0. La resta d'equips que baixen a primera ref i ja no tenien res a fer avui en aquesta última jornada són el Saragossa, que ha acabat cué, finalment, la Cultural Leonesa i l'Osca.
1: Això costarà d'aixecar, Àngel, això del Saragossa.
3: Sí, a veure... Quan hi ha propietaris de fora, ja acaben havent problemes. Ja... El Saragossa ha baixat enguany, però ja fa dues temporades que està patint ahí al fons de la classificació a segona divisió i que es veia vindre.
1: El Depor va passar-se uns quants anys a primera ref, recordo. Sí, vull dir que també li ha costat tornar a l'elit, al Deportiu de la Corunya. Vull dir que quan entres
4: ara,
1: en aquest pou...
4: 8 anys ara, em fa la feta que ara eren 8 anys.
1: Però dels 8, crec que 4 ha estat a segona i 4 a primera ref. Vull dir que quan entres en aquest pou és molt difícil sortir-ne. Gràcies, Pau Bombardó.
15: Vinga, bona nit.
1: Vinga, adéu-siau. Hola, Pau Bonastre.
18: Hola, bona nit.
1: Què tal, bona nit?
18: Sí, el Depor feia dos anys estava jugant a primera ref, de fet.
1: O sigui, ha aconseguit dos ascensos directes, pràcticament. Sí, diré que sí, no?
18: Sí. No, és a dir, ha estat un any a segona,
1: ah,
18: l'ascens, un any a segona, i després aquest ascens a primera.
1: Bueno, ja, però que no és fàcil, no és fàcil, tot això. Vens de Can Dragó?
18: Sí.
1: De veure l'Europa? Hòstia, l'Europa i el Sabadell tenen complicat, eh? Per seguir endavant, patirem el Sabadell.
0: Sí, sí, no està fàcil. No?
1: No. Ara, els quatre filials, això ho han d'arreglar. És que el Villarreal ve, està amb un peu a la final. El Celta Fortuna, un peu a la final. Madrid-Castilla, un peu a la final. I el
2: Atlético Madrid.
1: I l'Atlético Madrileño, també, un peu a la final. És que jugaran els quatre filials per pujar, si no ho arreglem.
18: Qui millor ho té a hores d'ara és el Villarreal ve, que avui ha guanyat 2-0, i el Madrid-Castilla, que va guanyar contra el Sabadell, però esperem que divendres la nova Creu Alta faci el seu efecte. I, a més, amb aquest factor que en cas d'empat al final de la pròrroga li val al Sabadell, per tant, guanyant de dos, l'equip de Ferran Costa.
1: Un 2-0, un 3-1, podria... li valdria la pròrroga,
0: bueno,
1: per passar.
0: No és cap resultat que diguis...
1: No.
0: És perfectament assumible.
1: I els filials baixen una mica de rendiment fora de casa, pot ser o no? A vegades.
0: Bueno, això és una mica el tòpic aquell, no? Jo hi ha de tot, també.
18: Sí que és veritat que el Sabadell aquesta temporada...
1: Alegra'm una mica...
0: No. Ah, sí. Hi ha de tot, però escolta, és veritat, solen ser equips joves, solen ser equips que davant d'aquests escenaris poden patir més, això és veritat.
1: Sí.
0: O no.
1: La nova Creu Alta estarà plena, encara que sigui divendres.
18: Seguríssim, i que el Sabadell ha demostrat aquesta temporada que és capaç de tot. És veritat que arriba al final de temporada amb certs dubtes a nivell de resultats, però ha fet grans partits i grans actuacions, especialment a la nova Creu Alta, per tant, confiança intacta.
0: No és cap resultat.
3: Això ho arregles.
1: Què?
3: Això ho arregles tu entrevistant el tècnic una altra vegada.
1: Sí, tant de bo, perquè vam entrevistar-lo i van començar a perdre i encaixar gols, pobres. No, des d'aquí. Ha fet una temporada de Ferran Costa espectacular.
18: Sí, sí.
1: Recordo que l'any passat el Sabell estava a segona federació.
0: Espectacular.
2: El que ha fet una campanya espectacular és l'Aldenc.
1: Sí, sí.
2: Que ho va agafar el... que estava en descens.
18: Sí, sí, va tenir un inici de temporada molt
2: dur. I va agafar molt Claudio Barragán.
1: Ah, és veritat, me'n recordo, sí, sí.
2: I, escolta...
1: L'ha pujat a segona, tu. Sí, sí. I l'Europa què? 1-1? Ho haurà d'aconseguir a Galícia la setmana
18: que ve? Final agradols, perquè li han marcat el 96, pràcticament el 97, durant molts minuts per davant, gràcies al gol que havia notat Jordi Cano, el pitxitxi de l'equip. 23 gols aquesta temporada entre Lliga i Playoff, una autèntica animalada. Ha marcat just abans del descans, l'equip de David Benítez, que ha anat molts minuts per davant del marcador, ha neutralitzat bé el potencial ofensiu que té el Celta Fortuna. Li ha faltat, però, aquest temps afegit. Ara ja pensar en la tornada de diumenge que ve, obligat a guanyar l'Europa perquè, en el seu cas, un empat al final de la pròrroga no li val. Els europeistes prefereixen, però, veure el got mig ple. N'ha parlat a RAC1, el central de l'Europa, Marcel Esgró.
19: Crec que també ens beneficia el fet d'anar allà i anar amb mentalitat d'anar a guanyar, perquè és l'única manera que sabem jugar nosaltres, a anar al camp que sigui, a guanyar, mentalitat guanyadora, perquè si anem allà amb mentalitat d'empatar o tal, malament. Llavors, nosaltres hagués passat el que hagués passat avui, haguéssim anat allà a guanyar, per tant, ara més que mai, anar a guanyar.
18: Mentalitat guanyadora de l'equip de David Benítez. Diumenge que ve, 4:15 PM, a Balaïdos, a l'estadi del Celta, en directe a RAC1, naturalment. L'hipotètic rival a la final sortiria de l'Atlético Madrileño Ponferradina. Ahir van empatar a 0 a Ponferrada, i el Sabadell que juga divendres...
1: El Toralín van empatar a 0.
18: Correcte, sí, sí. I el Sabadell que juga divendres la tornada a les 9 del vespre, amb aquest 2-0 en contra, obligat a remuntar. En cas d'accedir a la final, jugaria contra o bé el Villarreal B o bé el Zamora. Avui victòria pels groguets, 2-0.
1: Sí. Ara han d'anar a la Ruta de la Plata, es diu?
18: Sí.
1: L'estadi del Zamora, a jugar a la tornada, amb aquests dos gols de marge. Ai, a veure què passa aquesta setmana. Gràcies, Pau, eh?
18: Estem vius.
1: Sí. Vas a Galícia, no?
18: No, al principi no.
1: Ah, no eres tu. Ah, va la Clara Rodergues. Perdona, m'he confós. Va la Clara Rodergues a Galícia per a veure si li dóna sort a l'Europa. Gràcies, Pau.
18: Fins ara.
1: Vinga, adéu-siau, bona nit. Ho deixarem aquí. Us ha quedat alguna cosa per dir? No, ja està. Tot tranquils, eh? Aquesta setmana, si tot va bé, entrevistarem Monchi.
2: Sí.
1: El director general esportiu de l'Espanyol. Vols que li faci alguna pregunta? No, si vols me la dius ara durant la pub.
2: No, sé. No. Ara mateix no ho tinc clar.
1: Bueno, si tens alguna pregunta, envia-me-la.
2: Vale.
1: Que li farem aquesta setmana a Monchi.
2: No saps el dia encara.
1: Encara no està clar, però està pràcticament tot lligat. Gràcies, Solsona, eh?
2: Que vagi bé.
1: Adéu, una abraçada. I moltes gràcies per la temporada. No sé si ens veurem ja, perquè marxaré de vacances uns dies... Però...
3: Olé!
1: Sí. Àngel, un plaer, els diumenges. Sí. M'ho passo molt bé.
3: Igual, igualment.
1: Arranco molt bé la setmana, perquè clar, com que ja és dilluns, per mi és arrencar la setmana amb vosaltres. Vull dir, imagina't, és tremendo això. Anem parlant. Una abraçada, gràcies, Àngel.
3: Vale, adéu. Bones vacances.
1: Gràcies. Roura, moltes gràcies també.
0: No, home, no.
1: Espero que t'hagis passat bé. T'ho has passat bé?
0: Home.
1: Què fa dos anys que estàs amb nosaltres?
0: Sí, si no m'ho passés bé, no estaria.
1: Això també és veritat. Fins a aquestes hores no vindries. Una abraçada, gràcies, Jordi.
0: Bones
1: gràcies,
0: vacances,
1: Dani. Adéu, vinga. Una pausa molt ràpida i canviem la taula. De seguida, Xavi Ballestero, Jordi Colomer, Dani Aguilar per parlar del play-off de la Lliga CB i del desastre que hem vist avui del Barça al Palau.
20: RAC 1.
21: A Carhaus Volkswagen Vehicles Comercials Service Plus t'oferim Express Service. Fem el manteniment de la teva furgoneta en només una hora. Garantit, o et tornem els diners. Sense espera, cita prèvia i màxima puntualitat. Tot gràcies a Express Service de Carhaus Service Plus. Només a Carhaus Sant Boi. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials.
22: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
23: Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
24: Escolta, navega, descarrega, informa.
23: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
25: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Temps pel bàsquet, avui que el Palau Blaugrana ha tornat a dir prou aquesta tarda contra el València. Així sonava al final del partit d'aquest Barça-València amb la derrota més contundent a casa en tota la història de l'ACB. El Barça no havia perdut per 25 punts en tota la història de l'ACB al Palau Blaugrana. Avui és la derrota més àmplia en l'era ACB a casa del Barça. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
1: Hola, Aleix Parisse, com estàs? Bona nit.
0: Ho hem viscut en directe al Superesports amb la teva veu. Ha estat un desastre en tota regla i, a més, sí. L'equip de Xavi Pasqual jugarà als quarts de final amb el factor pista en contra, no?, contra l'UCAM Múrcia.
1: Sí, en una pista complicada, arrenca demà passat, depenia d'ell mateix. Avui en victòria contra el València, hagués acabat tercer, hagués jugat contra el Joventut amb l'hipotètic tercer partit a casa. Però no hi res més lluny de la realitat. Partit decebedor, amb paraules dels seus protagonistes. Ara ho escoltaràs. Ridícul, 77-102, menys 25. Com deies, la derrota més contundent en tota la història de la CB al Palau pel Barça. Però és que des de l'inici... És que la sortida ha estat ja desastrosa. Aleix, malgrat poder comptar amb tots els efectius, recuperar els quatre lesionats importants, la Provítola, Vesely, Satoransky i Claiborne, però menys de 5.000 persones al Palau, que més han anat marxant abans de temps. Ara ho sentíem, amb xiulada al descans, amb xiulada i fort al final, i amb mocadors inclosos. Mira, dos documents molt ràpids per entendre la preocupació. Mira si és clar, Xavi Pasqual.
2: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
1: Imagina't. I una altra veu que sempre parla clar. Joel Parra, al micròfon de RAC1.
3: Va ser el nostre pitjor partit dels últims mes i mig, dos mesos. La veritat que no et sabia dir. Crec que, com he dit a la mitja part, no ha sigut res tàctic, sinó ha sigut un tema de mentalitat, de caràcter, de voler guanyar, i avui no ha sigut així.
1: A més, Aleix, amb els dracs sense animar de manera habitual, diguem-ne. El silenci encara era més eixordador. Allò que el silenci a vegades és molt sorollós, doncs hi havia certa remor de silenci. 24 victòries, 10 derrotes al Barça, acaba l'ACB, 5è amb aquests quarts de final. Apunteu, dimarts, 7 de la tarda, primer partit, UCAM-Barça, el segon dijous al Palau, hipotètic tercer dissabte també a Múrcia. I això també ha fet que l'eliminatòria de la penya finalment sigui contra el Baskonia. Dimecres, en aquest cas a les 9, Baskonia i Joventut, divendres el segon partit a l'Olímpic, diumenge un hipotètic tercer partit a Vitòria. Les altres eliminatòries, Madrid-Tenerife i Bilbao-València.
0: La sèrie del Barça, dimarts-dijous, va a les 7 de la tarda, tant a Múrcia com al Palau, i la sèrie de la penya, que és dimecres-divendres, és a les 9 de la nit, tant a Vitòria com a Badalona. I el Barça, si passés ronda, es trobaria amb el Madrid a semis, hipotèticament.
1: Exacte.
0: I la penya, si passés ronda, doncs amb el València, hipotèticament, o amb el Bilbao. Així està el quadre del play-off per lluitar pel títol de la Lliga ACB, i hem muntat un gabinet de crisi d'urgència amb el Jordi Colomer, habitual comentarista de l'Eurolliga aquí a RAC1. Hola, Colo.
4: Hola.
0: Què tal? I hem tocat també el nostre col·laborador habitual a l'última possessió els dijous, company de Ràdio Ciutat de Badalona, i també el podeu llegir a l'esportiu, és el Xavi Ballesteros, que fa tots els partits de la penya, ja que la penya també s'ha colat en aquest playoff. Hola, Valles.
5: Bona nit, Aleix.
0: Què tal? Bona nit als dos. Bé, començo per tu, Colo, que eres al Palau Blaugrana aquesta tarda amb l'Aguilar. No sé què ha passat, tu, com t'ho expliques, que veus tants partits de bàsquet?
4: És molt difícil d'explicar, perquè no saps si és que han decidit que la temporada s'ha acabat o que han decidit que a play-offs ja s'hi posaran i els hi era igual si cada quart, cinquè, tercer o el que sigui. Però la veritat és que des de l'inici s'ha vist. Hi havia un equip que jugava allò a plaer. Sembla que els primers 9 tirs només n'ha fallat un, però és que gairebé tots els tirs eren esmaixades, tirs alliberats. València, que sabem que és un equip passa en atac i que està fent la temporada que està fent, el Barça no ha sortit, és que no hi era. Llavors, a més, després, a mesura que van entrant jugadors sense ritme, doncs clar, no ha millorat, al revés. Si els que tenen ritme no hi eren, els que no tenen ritme, doncs podríem dir que han fet el que han pogut, però està realment una imatge preocupant, una mica en la línia dels últims temps, que sembla que tot importa poc. A més, ho comentàvem a la retransmissió també, si es juguen tants partits, València en porta 80 ja aquesta temporada, i si arribés a la final s'aniré més de 90, que és com acaba provocant com un efecte anestèsia ja de... Són tantes derrotes que és acumulades els últims 3 anys que ja no fa ni efecte. Vull dir, la pitjor de la història... Tampoc ha estat una reacció entre la que la gent havia marxat. És aquesta indiferència que a vegades és fins i tot pitjor que la ràbia, no, mal, de l'enfadat. Sí. Vull dir que era un partit que l'ambient era silenci, s'escoltaven les bambes, només quan la situació era molt greu de no tornar a defensar, com l'última jugada de la primera part, o d'aquesta, llavors sí que la gent s'indignava a dir, home, uns mínims. Però és que és indiferència total. Mm.
0: Tu balles que vas vistes a la distància, com t'ho expliques?
5: Aviam, jo hi ha dues coses. No ho vull treure de mèrit, podríem dir, del Barça, perquè realment hi han hagut algunes jugades que és que te les posen allò de voler buscar, com estan fent al llit algú, no? I penses, hòstia, sí, no?
6: Perquè jo he pensat això també, Xavi, en algun moment. Sí.
5: Sí, perquè dius, hòstia, què passa? La pilota fora, i què passa? Que els de València tenen més benzina, o anaven més ràpids, no? Dius, hòstia, què passa? És la jugada del final del primer temps, és molt clar, no? Però primer de tot, jo crec que l'Eix hem de fer veure dues coses. La primera, que davant hi havia el València. Molt en compte amb el València, que crec que estem davant l'oportunitat que el València pugui ser campió de Lliga, perquè ha guanyat en el Palau, però és que va guanyar l'OACA 2 vegades. O sigui que això crec que no ho podem treure de context, perquè crec que és molt important que davant hi havia un rival molt important.
0: Forma part de l'equació del que hem vist avui, no? Clar, és
5: sí, evident. Jo crec que el València està preparadíssim per al que ve, està preparadíssim, i sí que és cert que físicament està a un nivell que en aquest play-off t'exigirà, com exigirà també el Múrcia. El que passa que el València té més nivell que el Múrcia. El problema quin és? Que veníem d'una sèrie de 6 victòries seguides, que també ho hem de posar en context, Aleix, per què? Perquè eren victòries que venien després de quedar eliminat d'Eurolliga. Què vol dir? Doncs que amb la plantilla que té el Barça, a un partit per setmana, doncs guanya aquests 6 partits, com va guanyar a Baskonia, va guanyar el Gran Canària, el Burgos, el Granada, el Tenerife o l'Andorra. Però què passa? Que el partit de l'Andorra va ser divendres. Llavors,
0: en pròrroga.
5: Vol dir que aquesta mateixa plantilla va jugar divendres i ha tornat a jugar avui amb un nivell d'exigència altíssim, no? I jo crec que en certs moments ha semblat que no estessin bé els jugadors del Barça. No és que ho semblés, és que no podien. I llavors jo crec que no pots canviar una dinàmica de tota una temporada, com estava comentant ara, el València ve de fer, ja porta 82 partits amb el d'avui, a un nivell altíssim, i el Barça que vol dir, bueno, ara posa-t'hi. Hosti, això no va així, no? A més, amb jugadors com Veselic, que retira, vol dir que si retires per alguna cosa, amb jugadors com Juan Núñez, que s'ha vist que en el moment que l'empressionaven, pateix moltíssim, amb jugadors com la Provitro, que surten de lesió, amb Clyburn, que surt d'una lesió, vull dir que jugaven la nit i el dia en quant aquí. Per tant, el que és preocupant és la indiferència que hi ha hagut en el Palau, perquè no estava ni ple ni al començar, ja no canimessin, i sobretot el fet de que no hi ha hagut partit. Vull dir, ha passat per sobre.
1: El tema és, ara parlava dels jugadors al Valles, els jugadors que han entrat després de lesió, que aquest també ha estat un dels arguments a postpartit, no? Que els hi falta rodatge. Jo no crec que sigui excusa, això, per el partit que han fet, per la sortida, no sé, és que és el que deia abans el Colo, i que és que semblava realment que hi havia una poca tensió competitiva, que és que no s'entenia, perquè no són conscients de la importància, llevat que, jo que deia en Jordi també, al final ja estan a play-off, però era com una poca consciència del que significava realment guanyar avui, que és que era molt important.
0: Perquè, més enllà d'això, la part física d'alguns jugadors que tornaven, com deia el Vallis, que és molt interessant, no?, de dir, va, sí, posem un context, veníem de jugar divendres, una pròrroga, Andorra, tal, més enllà d'això, el que ha passat amb Xavi Pasqual ha pogut passar avui, Colo, o no?
4: Home, és un senyal més de que el que era projecte s'acaba i, bueno, aquí sempre has d'anar a la professionalitat dels jugadors, que també busquen el nou contracte, però sí que hi ha...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
1: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
2: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
1: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
2: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
3: El fem-ho públic, però escolta'm, unió...
4: Ens unim... Clar, exacte, clar. Era així, Aleix, i era així de veritat, és la informació que nosaltres tenim.
3: Per això dic, que és molt estrany l'actitud d'avui, no, Valles?
5: Jo crec que va, el Xavi, a la roda de premsa, va voler donar el titular de Last Dance, no?, l'últim ball.
3: Això.
5: Jo crec que aquest últim ball sí que se'l vol regalar. És que jo crec que no és, crec jo, zero descabellat que el Barça pugui guanyar a Múrcia. Pot guanyar un partit a Múrcia, no?
3: Sí.
5: Està difícil pel que hem vist avui, sí, però pel context de plantilla, jo crec que a Múrcia no jugaran 12 jugadors, tots jugant com ha passat avui o com va passar a Andorra, no? Jo crec que reduirà una mica les rotacions i jugaran, perquè se m'entengui, els que han de jugar, no? De dir, escolta, ara ja no estem per a bromes, no? Avui era molt important tenir el factor pista, i després hi ha una altra cosa que... En el cas hipotètic de... Dius, ostres, és que ha tingut molta sort i supera el Múrcia. És que trobar-se al Madrid... Madrid ve de perdre 7 partits seguits. Vull dir que com a mínim la imatge no estan preocupant com per arribar... No dic del d'avui, del partit d'avui. De com arribava el Barça en aquest play-off. De dir, bueno, arribes 4 o 5, però si estàs bé, pots arribar lluny. Però és que tal i com estan les coses, la veritat és que es veu que hi ha fragilitat. I això és el que... en el moment en què comences el partit i ja vas 14 avall al primer quart, yeah, és que alguna cosa passa, no? Perquè ja no és perdre, sinó
4: és que són...
5: la imatge de sentit inferior.
4: Exacte, són les sensacions. És a dir, que pots guanyar un partit a Múrcia, està clar. Que aquest Madrid està potser en el pitjor moment de la temporada, un dels pitjors, sense pivots, malgrat que ha fitxat un altre pivot, i en té dos, Jurseven i Sissoko, però vaja, està en un mal moment de temporada, això està clar. Però és que jo avui la sensació és que o canvia l'equip com un mitjó, o què dimonis s'ha d'anar a fer a Múrcia. Perquè és que les sensacions avui són duríssimes, és que són molt dolentes.
3: A veure demà com s'aixeca l'equip. A veure, que anem tard. Ràpidament, Valles, del Barça més o menys ja ho heu dit, que Múrcia pot guanyar, i a veure què passa després amb el Madrid. La penya, com la veus, contra el Baskonia?
5: Bé, jo crec que té una bona oportunitat. Crec que arriba també una miqueta el mateix que estàvem parlant ara. El Joventut ha tingut uns últims partits de Lliga on han encadenat 5 victòries seguides, però també és cert que contra un Tenerife sense Marcinho, contra un Madrid que venia d'Eurolliga, perdent a Girona, però el que han fet és jugar, reservar Ricky Rubio l'últim partit i que l'equip arribi per estar bé en aquesta eliminatòria, no? El Baskonia, què li ha passat? Doncs escolta, el Baskonia que penúltim a l'Eurolliga. Per què ha fet aquesta remuntada final? Perquè s'ha llibrat de l'Eurolliga i un partit per setmana té plantilla per anar amunt. Però ja ha demostrat la penya els últims anys que el Baskonia se li dona bé, pot guanyar el primer partit a Vitoria i segur que si guanya Vitoria, a Badalona no perdrà. Per tant, jo també ho veig com una oportunitat.
3: Com? Tant de bo, tant de bo. Tant de bo tinguem els dos equips catalans a les semis i lluitant per una final catalana. Seria una magnífica notícia després de la nit d'avui. I sé que és un gran amant de l'NBA, el Colo. Què et sembla els Knicks San Antonio Spurs, la gran final d'aquest any?
6: D'entrada, que tenir 8è campió diferent per 8è any és una cosa que,
3: hòstia,
6: que m'encanta. Sí. I després, que una gran final, primer perquè tenim una edat i ens rememora a la que va haver-hi fa unes quantes dècades, i després perquè és una final oberta, perquè San Antonio, ho veiem, l'impacte ja és immediat, però Nova York arriba molt bé, amb un 5 obert que pot fer mal. Vull dir, tenim unes grans finals per endavant, la veritat.
3: No es resoldran amb un 4-0, vols dir?
6: No.
3: No, eh? Va. Amb qui vas, tu?
6: I espero que no. Em costa, perquè em cauen bé els Knicks, però que domini l'Oest sempre m'agrada més. Diria una mica més Knicks, en aquest cas.
3: Va. Tu, Aguilar?
4: Jo t'he de dir que és que trobo motivació per les dues bandes, m'és bastant igual, la veritat. No sóc com tu, que tenies un estoig dels Knicks.
3: Sí, jo vaig amb els New York Knicks perquè tenia un estoig quan anàvem a l'escola amb bolígraf i m'encanta. És que el buscaré, és que crec que encara el tinc a casa. Tu balles amb qui vas?
5: Jo dic, tinc la gorra dels Knicks. Jo vaig amb l'entrenador dels Knicks, que jo crec que és el mentor de Jordi, sí, Fernández, i per tant jo em quedo...
3: Qui és, per la gent que no estem allò en el dia a dia de la NBA?
5: Del...

0: del...
1: Mike Brown és qui contracta primer Jerry Fernández.
2: Ah, i és qui el fa créixer com a assistent de Sacramento, vull dir, primer, allà, o no?
3: Sí.
1: No, directament el contracta perquè entreni el seu fill, ja d'entrada, i a partir d'aquí és la carrera...
2: Bueno, és el que explicava el documental, no? Valles?
3: Sí, per això el vam conèixer, i Mike Brown és un tio... Bueno, doncs que ha arribat aquí als Knicks, que semblava que, ostres, el van fer fora de Sacramento, ostres, què ha passat, i els col·loca a la final, no? A més, jugant molt bé, jugant amb un joc ràpid, jugant amb molts punts per partit... I jo crec que és una molt bona oportunitat i crec que Wembanyama ja tindrà les seves oportunitats més endavant. Calma els joves.
4: Home, és que l'exigència era fortíssima, molt ràpida, l'eix, perquè recordo que l'any passat foten fora l'entrenador dels Knicks arribant a la final de conferència, que diu, home, coi, si fots fora un entrenador que es queda un pas de la final de l'NBA, doncs Mike Brown ha agafat aquest repte i l'ha sublimat i ha arribat a la final. O sigui que hi haurà molta turra dels Knicks els propers dies, començant pel Pedrol, vull dir, les coses com siguin.
2: També, back-to-back dimarts, ja m'ho espero. Molt bé. Amics, gràcies. A veure si va millor els play-offs que la tarda d'avui al Palau. Una abraçada. Gràcies, Colo Valles.
4: Una abraçada.
3: Adéu, Aguilats. Com sempre.
2: Adéu, macos.
5: RAC 1.
2: I avui també hem tingut Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Hola, Quim Salvador.
6: Hola, Aleix, bona nit.
2: Ha guanyat Marco Bezzecchi i Marc Márquez ha acabat setè en el seu retorn, en la primera cursa després de lesionar-se a Le Mans i tornar a passar pel quiròfan.
6: Sí, avui fa exactament 3 setmanes que el van operar i setè no és un resultat espectacular, però home, no està gens malament. Aquest és el balanç que n'ha fet Marc Márquez a Dazón.
7: Muy contento de cómo ha ido el fin de semana. La decisión de volver aquí en Mugello fue valiente, porque es un circuito que, si estás medio tocado, no apetece mucho venir y menos saliendo de una operación. Pero bueno, decidí venir y creo que hemos cumplido con nota, lo hemos pasado con nota el fin de semana. He mostrado destellos de velocidad a ratitos pequeños. He decidido salir, dar todo y digo, ya empezaré a morir, como un puerto de montaña en bicicleta, digo, ya poco a poco empezaré a ir para atrás y así ha sido.
6: Cursa de més a menys, però el millor és que, a diferència de l'esprint d'ahir, és que en què no va poder entrar en cap moment el cos a cos, avui sí que hem vist Marc Márquez força combatiu. Lluny de la victòria i del podi, sí, però lluitant, sobretot i durant força estona, amb Pedro Acosta.
7: La piel se vende cara siempre, esto lo tienen claro, creo que todos. Si algo tengo es luchar hasta el final, aunque tenga las de perder y lo sabía, es verdad y siempre soy honesto. La batalla con Acosta hemos usado que pues voy con una moto superior a él y tiraba un poco de experiencia, sabía que si me pasaba al final del circuito en la recta lo volvería a pasar y eso hemos jugado las cartas allí hasta que, bueno, han llegado dos pilotos como Gurat y San Antonio que iban mucho más rápido y ahí así que caer las posibilidades eran altas porque ya iba mal posicionado encima de la moto y bueno, hemos acabado la carrera en séptimo lugar, que no está nada mal.
6: Marc Márquez encara està lluny del seu millor nivell físic, el més important i positiu és que el tornem a tenir a la pista i no tindrà gaire temps per entrenar-se a l'eix perquè dijous ja ha de ser al Balaton Park, que la setmana vinent hi ha Gran Premi d'Hongria. Marc Márquez és ara a 102 punts del liderat de Marco Bezzecchi a manca encara de 15 grans premis, 555 punts en joc.
2: Difícil, però no impossible, en aquest segon tram ja de la temporada. Com deies, el líder és Bezzecchi, que avui ha guanyat aquesta cursa, aquest Gran Premi d'Itàlia.
6: Sí, exhibició del líder del Mundial, que després de veure la bandera de quadres, avui l'ha brandat en el seu honor el líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, s'ha emocionat al celebrar la seva primera victòria al Temple del Motociclisme Italià, i és que de petit la família Bezzecchi ja anava a Mugello com a aficionats.
8: It's amazing, I feel super happy.
9: És fantàstic, em sento superfeliç. És un somni que tenia des de que era un nen, perquè ja veníem aquí a veure les curses amb el meu pare, la meva mare i la meva germana. Així que molt, molt feliç. La pole va estar molt bé, però això és 10 vegades millor.
8: The pole position was good, but this is 10 times better.
6: Ha estat un gran dia per Aprilia perquè l'altre pilot oficial de la marca, Jorge Martín, ha estat segon. De fet, Bezzecchi i Martín encapçalen el Mundial amb 15 punts a favor de l'italià i de moment, dic de moment perquè si això arriba així d'ajustat a final de temporada ja ho veurem, de moment amb harmonia dins del box. Sentim Jorge Martín parlant del seu company i rival.
10: Primero quiero felicitar a Marco porque ganar para ellos en Mugello es increíble. He alucinado con él en el podio, es bestial, no me quería ir. Está claro que como Aprilia, como fábrica, estamos avanzando mucho. Juntarnos los dos e intentar ver dónde mejorar está marcando la diferencia. Y al final es, nos retroalimentamos, ¿no? Yo creo que el que ver a Marco delante me hace a mí esforzarme mucho más para mejorar, para intentar no compararme con él, pero sacar lo máximo de mí, lo mejor de mí para ser un mejor piloto, ¿no? Y esto al final le pasará a él también y es lo que nos hace a los dos seguir creciendo.
6: I el tercer ha estat Pecco Bagnaia salvant l'honor de Ducati a la cursa de casa in extremis, perquè ha tingut un final freca-freca amb Bayo Ogura que si l'hagués superat el japonès hagués certificat un hat-trick d'Aprilia. Bé, com deia Bagnaia, ha pogut mantenir-lo a ratlla. Fabio Di Giannantonio ha estat cinquè, Pedro Acosta sisè, just davant de Marc Márquez, i vuitè Raúl Fernández, guanyador de l'esprint ahir, segon a la graella, que ha llançat per la borda les seves opcions a la cursa amb una errada a la primera frenada en què ha acabat fora de la pista i a la cua del grup. Maverick Viñales ha acabat 17è, fora dels punts, i Àlex Rins ha caigut.
2: Així ha anat a MotoGP, aquest gran premi d'Itàlia, dominant les Aprilia, semblen les grans favorites per endur-se aquest Mundial, però com deia el Quim abans, queden 15 grans premis. A veure què passa aquest cap de setmana vinent a Hongria. De la resta de categories avui a Mugello, Moto2 i Moto3, com ha anat?
6: Doncs destaquem sobretot la victòria de Brian Uriarte a Moto3. És la primera d'aquest debutant catàbric al Mundial, té només 17 anys, i és deixeble representat per Emilia Alzamora, que té bon ull amb això de talar, de caçar talent motociclista, com ja vam veure amb Marc Márquez. El segon ha estat el murcià Álvaro Carpi, el tercer el malaisi Hakim Danish, el líder Máximo Quiles només ha pogut ser 11, es manté al capdavant de la general amb un ampli marge de 52 punts sobre Carpi, i els catalans cinquè Joel Esteban, 13è Marco Morelli i 17è Valentín Perrone. La cursa de Moto2 a l'eix ha estat un monòleg de Manu González, que ha dominat de semàfor a bandera, continua líder del Mundial després de la tercera victòria del curs, 34 punts i mig de marge sobre Izan Guevara, que avui només ha pogut ser 8è. Han completat el podi Celestino Vietti segon i Dani Olgado tercer.
2: Molt bé, Quim, doncs així ha anat a Mugello el cap de setmana de motor. La setmana vinent més, moltes gràcies.
6: Sí, setmana vinent, Gran Premi d'Hongria a Balaton Park. Bona nit, Aleix.
0: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
2: Amb motor tancarem el programa. Abans ens queda l'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques aquí als caps de setmana, el Tu diràs, que és l'Àlex Farsac. Hola, Àlex.
5: Hola, Aleix, bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Per on comencem?
5: Doncs mira, com heu comentat fa una estona a la tertúlia, s'està jugant un Brasil-Panamà, que li queden 15 minutets més al temps afegit, partit amistós de preparació pel Mundial. Cada moment guanya el Brasil amb golejada 5-1 amb gols de Vinícius, Casemiro, Ryan, Paqueta, Thiago i Mateus Cunha en pròpia porta pel Panamà. Un duel en què Rafinha ha disputat mitja part, 46 minuts.
2: Bé.
5: En ciclisme, Vingegaard s'ha programat campió del Giro després de dominar la cursa de principi a fi. El danès s'ha convertit així en el 8è ciclista en guanyar les 3 grans voltes i s'uneix a una il·lustre llista en què figuren figures com Alberto Contador, Eddy Merckx o Vicenç Sonibali, entre molts altres. El millor espanyol de la classificació general ha estat David de la Cruz, que ha quedat 14è.
2: El sabadellenc ha fet un molt bon giro, David de la Cruz. Sí, senyor.
5: I el Roland Garros, fa pocs minuts, Joao Fonseca ha derrotat a Casper Ruud per 5-7, 6-7, 7-5 i 2-6 i s'ha classificat pels quarts de final en un partit que s'ha allargat fins a les 4 hores. 4 hores de partit. Per la seva banda, Rafa Jodar continua fent història i ha superat a Pablo Carreño i disputarà els quarts de final contra Zverev, i també s'han classificat Mensik i
2: Fonseca.
5: Sí,
2: per tant,
5: Fonseca.
2: Ara tenim en una banda del quadre el txec Mensik contra el brasiler Fonseca, que es va carregar Djokovic i que té molt bona pinta aquest nano, i Rafa Jodar contra Zverev. Tot això és una banda del quadre d'aquí surt la primera semifinal. Demà, no?, es completarà la resta del quadre d'aquest Roland Garros.
5: Sí, sí.
2: Demà tenim, per exemple, entre d'altres, Cerúndolo contra Berrettini, Tiafoe contra Arnaldi, Félix Auger-Aliassime contra Tabilo i Coboli contra el nord-americà Svadja. Clar, en aquesta banda del quadre hi havia Sinner i ha acabat caient eliminat i ara doncs ha quedat una mica coixa, però demà sabrem qui jugarà els quarts de final a la banda alta del quadre. Alguna cosa més, Farsac?
5: Sí, un últim apunt. En handbol, el Barça ha tancat una temporada perfecta a la Lliga Sobal amb 30 victòries en 30 partits després de superar el Logroño i la Rioja, i en canvi el Granollers ho ha fet també amb triomf i assegurant-se la tercera plaça que li dona accés a la Lliga Europea. En motor, hi ha hagut una nova exhibició d'Àlex Palou a la IndyCar. El pilot català ha guanyat el Gran Premi de Detroit i suma ja 4 victòries aquesta temporada, reforçant encara més el seu lideratge al campionat.
2: Bravo, no va tenir el seu dia a les 500 milles d'Indianàpolis, però avui s'ha refet amb aquesta victòria. Gràcies, Farsac.
5: Bona nit.
2: Adéu, a descansar, bona nit. Bona nit.
11: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
12: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
13: A RAC 1, tu diràs.
14: Esportium et dona el doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
15: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
12: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
16: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
17: Yeah.
16: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
17: Yeah.
16: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
17: Yeah.
16: Triomfessis més que a Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
18: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
2: Aquí ho deixem. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva en aquest primer de juny, en què començarem a fer el compte enrere cap al Mundial de Futbol, que arrenca el dia 11. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
19: Tu diràs.
12: RAC1. Notícies.
20: Pol Prats.
21: Bona nit, un minut i mig i serà un quart de dues. Som a les portes d'una setmana clau en l'àmbit de l'educació. Aquest dilluns, mestres i professors començaran a votar el preacord que van tancar divendres el govern i els sindicats majoritaris. El pacte inclou un augment de sou d'uns 600 euros mensuals en un termini de 4 anys, també contractar més de 6.000 nous professionals de cara al 2029 per reforçar l'escola inclusiva i, per últim, el compromís de pagar el deute que el departament tenia amb els docents arran de les retallades d'ara fa una dècada. La pregunta que hauran de respondre els docents és: estàs d'acord que els sindicats signem aquest preacord? Hi ha dues respostes possibles. La primera és simplement sí, i la segona no, i em comprometo a seguir amb les mobilitzacions. La consulta s'allargarà fins dijous i, segons el resultat, com dèiem, els sindicats decidiran si mantenen o no la vaga nacional prevista per divendres. De moment, el sindicat majoritari, l'USTEC, ja ha desconvocat les vagues territorials previstes de dilluns a dijous, però alguns sindicats minoritaris rebutgen l'acord d'entrada i les mantenen aquest dilluns. Per tant, es manté la protesta a la Catalunya Central i també a les comarques de Girona. I en cas que els docents rebutgin finalment la proposta, l'USTEC ja ha avisat que impulsarà una vaga indefinida a partir del 8 de juny, a partir de dilluns vinent, d'avui en 8. Per cert, que al País Valencià, on els docents també estan en peu de guerra per aconseguir millores laborals, les autoritats investiguen una agressió d'un policia espanyol contra una manifestant. Ha passat aquest diumenge quan la dona estava caminant amb un grup de persones i la gent s'hi ha apropat corrent per darrere i li ha clavat una empenta que l'ha fet caure de morros a terra. La delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, ho ha titllat d'inacceptable i ha anunciat que obriran una investigació per depurar responsabilitats. I de tornada a casa nostra, aquest dilluns comença una altra vaga, en aquest cas de metges. El sindicat majoritari Metges de Catalunya fa una crida a no fer hores extra als especialistes d'una vintena llarga d'hospitals, com ara la Vall d'Hebron, Bellvitge o Sant Pau, a Barcelona, també al Parc Taulí de Sabadell o al Trueta de Girona. Des de fa mesos que els facultatius reclamen millors condicions laborals, entre les quals reforçar la plantilla i posar punt final a les guàrdies de 24 hores. I a partir d'aquest dilluns, la llum i el gas seran més cars. Amb l'arribada del mes de juny s'ha acabat la rebaixa de l'IVA temporal per mitigar l'impacte econòmic de la guerra de l'Iran. L'impost, per tant, tornarà del 10% actual al 21%. La previsió és que la factura de la llum s'encareixi un 15% i la del gas un 11%. En successos, els Mossos d'Esquadra ja investiguen els dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'últim, que us ha avançat RAC1, ha passat aquest diumenge i ha deixat una nena menor d'edat ferida lleu a Badalona. El tret no anava, en principi, dirigit a ella i la policia sospita que ha estat una bala perduda durant un enfrontament entre dues famílies que ha acabat amb almenys una persona disparant trets a l'aire. És el segon tiroteig en menys d'una setmana a Badalona. I l'altre tiroteig del cap de setmana va passar dissabte a l'Hospitalet de Llobregat. En aquest cas, un home va quedar ferit lleu al barri de la Florida. I un últim apunt abans dels esports, perquè a Girona dues dones han quedat ferides després que s'hagi ensorrat una terrassa d'un bloc de pisos. Una d'elles està en estat greu. Les dues s'estaven banyant en una piscina que estava instal·lada en aquest balcó ubicat al primer pis quan el terra ha cedit i les dues han caigut al local que hi havia a sota. L'Ajuntament ha restringit l'accés a la zona afectada i ara analitzaran si l'esfondrament ha afectat l'estructura de l'edifici. I ara els esports amb Àlex Farsac.
5: Està a punt d'acabar el partit de Brasil i Panamà, un partit amistós de preparació per al Mundial. De moment, amb victòria pels brasilers per 5-1 amb gols de Vinícius, Casemiro, Ryan, Paquetá, Thiago i Mateus Cunha en pròpia porta. Un duel on Rafinha ha sortit d'inici i ha disputat la primera meitat. I a segona divisió ja ha quedat definit el play-off d'ascens. Almeria i Castelló s'enfrontaran en una de les semifinals i Màlaga i Les Palmes en jugaran l'altra. Per la part baixa s'ha confirmat el descens del Mirandés a primera federació després de perdre contra el Leganés per 1-0 i, per tant, se suma a l'Osca, el Cultural Leonesa i Saragossa en aquest descens de categoria. Per pujar segona, l'Europa ha empatat a una a l'anada de semifinals del play-off a casa davant del filial del Celta. La tornada es disputarà diumenge que ve a Balaïdos. I al Roland Garros fa pocs minuts que Joao Fonseca ha derrotat a Casper Ruud per 5-7, 6-7, 7-5 i 2-6 i s'ha classificat així pels quarts de final en un partit que s'ha allargat fins a les 4 hores. Rafa Jódar ha superat Pablo Carreño en 5 sets i disputarà els quarts contra Alexander Zverev i també s'ha classificat Mensik, que ha derrotat a Rublev. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha proclamat campió del Giro i s'ha convertit en el 8è ciclista a guanyar les 3 grans voltes. El danès s'uneix a una il·lustre llista en què figuren Alberto Contador, Eddy Merckx i Vicenzo Nibali, d'entre altres. Un últim apunt en handbol i és que el Barça ha guanyat el Logroño a la Rioja i ha tancat una temporada perfecta a la Lliga Sobal. 30 victòries en 30 partits. El Granollers també ha acabat la Lliga amb triomf contra el Caserío i ha quedat tercer classificat a Europa.
21: I el temps, la setmana i el mes de juny començaran amb calor intensa, però en general ho serà una mica menys, que aquest diumenge també hi haurà menys inestabilitat i només s'esperen ruixats i algunes tornades al nord de la Cerdanya i al Ripollès a partir de mitja tarda. És tot, ens actualitzem, com sempre, en tot moment, a RAC1.cat.
17: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
19: a RAC1.cat.
17: El portal de RAC1.
22: RAC1.
23: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
24: Què tal? Jo conec.
23: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
24: De RAC1.
23: Sí, som de RAC1.
24: Els taloners.
23: Sí, els taloners.
24: Què tal, maco?
23: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
25: Venim de Dublín.
23: Veniu de Dublín?
26: Què diu?
25: Què sembla?
23: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
25: Exacte, aquest sembla.
23: Hòstia, per tant, you speak English?
24: A little bit.
23: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
24: Jo s'escolto cada dia.
23: Ai, molt que bé.
24: Ara sóc conductor d'autobús.
23: Condueix un autobús a Dublín?
26: A Dublín?
24: Els públics, autobús públic.
23: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
24: Us escolto.
23: A l'autobús. Perdona un moment. Això és boníssim.
26: No pot ser.
23: Mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín,
24: a vosaltres.
23: Escolta, RAC1.
24: Sí.
27: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
23: OK, lads. See you soon.
17: RAC1. Tots som un milió.
21: Ara escoltareu
28: els millors moments.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que estan tornant cap a casa seva després d'una llarga nit, esperem de gaudi, de plaer i de diversió, però que també pot ser purament laboral i pot ser que fins i tot sigui de les dues, no? Que sigui laboral i a més divertida. Però és intempestiva per ells i és plàcida per aquells que tot just us esteu despertant ara i obriu un ull i penseu, mira, encara tenim tot el diumenge per nosaltres, per construir-lo, i per tant és aquest xoc de civilitzacions, aquest duel entre els que arriben i els que se'n van, els que es lleven i els que se'n van a dormir, els que obren la porta per entrar i els que l'obren per sortir-ne, aquest xoc que ens agrada molt desplaçar-lo, utilitzar-lo per desplaçar-nos a un raconet molt especial i específic de la geografia radiofònica d'aquest país, que com sabeu és aquest carreró empedrat, l'últim dels que queden a Catalunya, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques que amaga darrere d'una immensa porta ja desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre impertèrrit l'Albert Berlegui. Com estàs, Berlegui? Bon dia.
1: Bon dia, Xavier Bundó. Què tal? Com anem?
0: Mira, molt bé, però saps què he pensat avui? Què? He tingut el dubte de si en aquesta setmana de calorada et presentaries, ja sé que per tu significaria un pecat i una cosa que inacceptable, però et presentaries en bermudes. I ja, veig que no.
1: No.
0: Que això és una cosa que no permetràs mai.
1: Fa 10 anys que fem el basar de les sorpreses, en bermudes no m'hi veuràs mai, tu.
0: És així.
1: Com a molt, amb és alguns així. Pantalons, diguem-ne, llargs, d'un color blanquinós.
0: Lli.
1: Adaptant una... Sí, això mateix, de lli, eh? Adaptant una mica l'estil, que sé jo, d'en Peter o tu, la Lawrence Arabia.
0: Ara.
1: Res més, eh? Una cosa... britànica, eh? Però, i amb un barret d'aquells de palla, però poca cosa més, eh? Vull dir que...
0: Home, el barret de palla fa molt bona arriba... fila, eh?
1: Sí, la concessió arriba fins aquí, eh? Però això de portar bermudes o anar... No, no, res, un mig espitregat, això ja saps que
0: mare
1: no forma
0: Déu
1: part del decòrum del basar de les sorpreses.
0: Bé, doncs en aquest aspecte sempre impolut estem a punt d'entrar-hi cap al basar.
1: Escolta, però de veritat, jo admiro molt la gent que va amb aquesta mena de diguem-ne, de desprejudici en aquest sentit, eh? Vull dir que, escolta, jo que sóc un tio com extremadament pudorós i em fa com molta vergonya anar d'aquesta manera. I, entre altres coses, perquè la mare naturalesa no m'ha beneït amb un cos apolini. I llavors fa que, clar, que tingui un cert, diguem-ne, bueno, una certa reticència, diguem-ne, a treure la roba, no?
0: A mostrar.
1: Això mateix, no?
0: Però, de fet, el que jo... Mira, imaginar-te, jo crec que sí que et puc imaginar amb bermudes sí. en un moment de vacances, o sigui, que aquest és el perfil que pot acabar-se posant bermudes si estàs literalment de vacances, però el que no t'imagino gens és allò sabata oberta, és a dir, xancleteta, saps? Que es vegin els pauets, els ditets. I jo crec que això sí que... Vaja...
1: I a la vida, Xavi, hi ha línies vermelles que un home mai hauria de traspassar. I en el meu cas, són aquestes sabates obertes. Ai, entre molts altres, clar que sí. I
0: bé, va, anem a llegir cartes, si et sembla, Berlegui, a veure si ens en arriben de gent que demana fefaentment que et posis sabata oberta.
1: Mira, avui llegim dues postals que, a més, estan datades al mateix dia, el dia 16 de febrer. Una postal ens arriba de Lleida. De fet, se'n va lliurant mà, perquè a Lleida vaig un cop l'any a fer quatre conferències al mes de febrer i sempre hi ha un dels assistents, que és el Joan Mestre, que se m'acosta i personalment em dona la postal. Llavors ja sap ell que m'acabarà passant per antena al cap de 3 o 4 mesos, com és aquesta l'ocasió, i que sempre acostuma a il·lustrar-ho, doncs, amb un dibuix. Mira, aquest d'aquí que ens ha portat és aquesta il·lustració que recorda, evidentment, la de la famosa escena del camarot dels germans Marx, d'Una noche a la òpera, perquè vaig anar a parlar, més de febrer, vaig anar a parlar de l'època dorada de Hollywood. I per això, doncs, bueno, entre moltes pel·lícules vaig parlar d'aquesta, i llavors el traient fa una dedicatòria, i em diu... Benvolguts Albert i Xavi, escoltar el vostre basar de les sorpreses o gaudir de les xerrades de l'Albert és com entrar en aquesta cabina dels Marx, un espai ple de vida, d'humor, de passió pel cinema. Amb aquesta aquarel·la de la mítica escena del camarot d'Una noche a l'òpera, us vull agrair a la vostra tasca per mantenir viu el basar cada diumenge. Amb tota l'admiració, Joan Mestre, USK Lleida, 16 de febrer del 2026.
0: És boníssima, per això.
1: Que sí? No, molt bé.
0: Més,
1: és molt difícil de fer, perquè clar, pensa que aquella escena hi ha 15 o 16 persones. Abans no entri la Margaret Dumont, que llavors és quan obre la porta i tots cauen a fora, però, clar, hi ha el que porta la manicura, els tres germans Marx, el tenor aquell, la noia, la telefonista, els que passen... amb la safata, per dalt. Bueno, clar, hi ha moltíssima gent.
0: Hi ha de tot.
1: I llavors, per tant, mirar de reproduir això certament és molt difícil.
0: Tu saps que em fa molta gràcia, perquè a part de que el dibuix està increïblement ben fet, m'estic que es diu aquest oient?
1: Sí, Joan Mestre,
0: des de
1: Lleida.
0: Saps que és el motiu en el qual es va inspirar el cartell d'aquesta temporada de RAC1, que era efectivament una mena de cabina de camarot dels germans Marx, doncs aplicat a la ràdio. Fins i tot, si algú s'hi fixa, veurà que algunes posicions, sí, si algú va buscar el cartell d'aquesta temporada de RAC1, de l'inici de temporada, veurà que hi ha algunes posicions, per exemple, el de Marc Giró o el dels Oscars, que són gairebé pastades el que surt a la pel·lícula. La resta potser no tant. Però sí, em fa molta il·lusió, fa molta gràcia això.
1: Pensa que els que som cinèfils, quan vam veure el cartell per primera vegada, no vam tenir ni cap mena de dubte, amb una fracció de segon vam identificar aquest homenatge en aquesta pel·lícula Germans Marx.
0: Que a part crec que és dels cartells, trobo, de les creativitats sobre una temporada de ràdio més encertats, perquè crec que defineixen molt visualment la cosa que és RAC1, o sigui, com ens imaginem tots plegats, amb gent sonada, cridant, cadascú amb la seva bogeria. I molta gent en un mateix estudi molt petitó, sí, és així.
1: Això també.
0: Bé, doncs aquesta és la carta del... M'has dit Mestres, no?
1: Una postal de Joan Mestre, des de Lleida. I llavors la segona sí que ens ha arribat per via ordinària, és a dir, per correu, ens arriba des d'Àustria, datada també el 16 de febrer, i podem llegir el següent. Benvinguts a Bert i Xavi, som a Salzburg, a Àustria, i hem fet una escapada per veure la nostra filla, que està fent unes pràctiques de la universitat. Us enviem una postal de l'increïble teatre de Titelles de la Reina de la Nit, escena que pertany a la flauta màgica de Mozart. Abraçades per tothom, atentament, família Vallès, des d'ens mira, el 16 de febrer, que ens l'ha enviat, i aquí a la portada veus aquesta imatge de la Reina de la Nit, de la flauta màgica, aquesta fantàstica òpera de Mozart. Clar, a més, ens l'envia des de Salzburg, que és allò que, evidentment, en què va néixer el gran compositor.
0: Només tenim un decalatge de 4 mesos i mig ara mateix, Veig que
1: està bé,
0: anem retallant.
1: I pensa que estem acabant ja les cartes, vull dir que jo em sembla que arribarem a final de temporada,
0: No comencis.
1: Pensa que si aquest estiu no rebem cartes, pensa que les primeres setmanes de la temporada que ve, Xavi, haurem d'activar aquest botó vermell que veus aquí.
0: No. Que fa molts anys que no els sento sonar. No, per favor,
1: Tu tens l'altra clau, saps això de les pel·lícules? Tu tens l'altra clau, hem d'activar la porteta.
0: El pluricocat. No vull. No vull passar per aquesta vergonya, en fi, insuportable. De totes maneres, pensa que ara ja, avui que és 31 de maig, demà ja entrem al mes de juny, ara el que començarà a passar ja és que hi ha tota aquella gent, sobretot a partir de Sant Joan, que ja fot el camp, saps? Mm. Que ens deixa aquí tirats i, escolta, i començarem a rebre postals de qualsevol lloc del planeta, de gent que viatja, o sigui que ja saps, aquesta és la dinàmica habitual, i a més convidem a la gent que ho faci. Ja sabeu, que per escriure és molt senzill, és una dinàmica que ens agrada, perquè durant molt de temps va semblar que havia desaparegut això d'escriure cartes, i ens encanta mantenir-ho en vida, almenys al Besar. Ja sabeu que les heu d'escriure a l'adreça sempre habitual, Via Lliure, al Besar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 3, el codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre les llegirem totes, amb el retard que signifiqui, i lamentablement, però les llegirem totes i les respondrem una per una. Varem cap al Burleigh Express, que el tinc allà impecablement ubicat, amb bandereta, que em sona moltíssim, perquè... Ah, sí, clar. Fa unes quantes setmanes ja crec que hi vam ser. Per tant, és una bandera que de lluny dius, és la senyera de Catalunya, però no. Quatre barres vermelles, fons groc, al costat esquerre, en aquest cas, hi ha una franja vertical de color blau. I això són aquests elements heràldics que semblen una mena de corona, etc. Per tant, això vol dir que és la blavera, no? És la bandera del País Valencià.
1: Correcte. Avui marxem, a més, a la seva capital, a València, en ple centre, a més, a la Gran Via, amb el carrer Castelló, on fa poques setmanes va ser notícia una immensa lona publicitària que va instal·lar la Coca-Cola i que va despertar molta atenció entre els ciutadans, però no pel motiu que s'hauria d'esperar, sinó per un altre, un pèl, diríem, lamentable. Que t'ensenyo, tot i que la lona no hi és, però anem al lloc en què va passar aquests infaustos esdeveniments. Et sembla que anem cap allà? Sí? Va, doncs som-hi.

0: M'encanta aquesta hora que les ciutats encara estan amb una remor residual, però que ja comencen a haver-hi vida, no? Es desperta aquest mateix xoc de civilitzacions que expliquem el cap de setmana i que es produeix també a totes les ciutats, no?
1: A veure, perquè ens situem, estem a quatre passes del centre històric. Aquí a l'esquerra tenim l'estació del Nou.
0: Sí.
1: Anant per aquell carrer anem a parar a l'Albereda, que és aquest magnífic passeig on s'hi troba el Palau de la Música, i més avall a la Ciutat de les Arts i la Música.
0: Això mateix.
1: Una mica per, com a referents,
0: I deies que som aquí bàsicament per una lona publicitària, no? D'una beguda, diguem-ne, carbonatada, molt cèlebre. però que ja no hi és, no?
1: Sí, mira, en aquesta façana d'aquí s'hi va instal·lar fa poques setmanes una immensa lona publicitària, però que ocupava tota la façana, on hi sortia el presentador Dani Martínez, el presentador d'aquest de televisió, abraçant-se un amic que es troba d'esquenes, amb una Coca-Cola a la mà i un lema que deia l'esmor saet en el bar de sempre. La peculiaritat
0: és esmor saet, escrit com?
1: Esmor saet, sí, estava escrit malament perquè no només li faltava la R final, esmorzaret, sinó que la paraula s'havia escrit amb C trencada quan va amb Z.
0: Ui.
1: Clar, ara imagina, no? Des del primer moment, la xarxa social s'ha omplit de comentaris i raons, a veure, no en falten. Estem parlant d'una lona que ocupava tota la façana d'un edifici, per tant, que havia costat molts diners i que presumiblement hauria passat, bueno, per molts filtres. Però també que no és d'una empresa precisament petita. Estem parlant de tota una multinacional, que és la Coca-Cola. I sortosament aviat van retirar la pancarta, van emetre un comunicat demanant disculpes, però, curiosament, aquest nyap va ser aprofitat per una marca de cervesa, Amstel, que va penjar una altra immensa lona en un cèntric edifici, també de València, on s'hi podia llegir el millor esmorzaret. Així amb guions, escrit, o sigui, un cert rintintint, de dir esmorzaret.
0: El món de la publicitat és fascinant, quan fan aquestes coses. T'he de dir que jo ara recordo, jo crec que deu fer més de 20 anys, que a prop de la ràdio, que hi ha a l'Illa Diagonal, van fer una campanya voluntàriament equivocada, que va cridar molt l'atenció, jo la vaig trobar brillant, que era un cartell gegantí que deia rebaixes, amb B baixa.
1: Què dius?
0: Rebaixes, escrit amb B baixa. Però allò era voluntari, Perquè, clar, l'impacte de veure la falta et fa fixar més en el cartell i, per tant, en saber el concepte que hi ha al darrere, no? I genera una controvèrsia que a la publicitat sempre li va molt bé.
1: De fet, crec que és un bell recurs publicitari, Això d'escriure alguna falta d'ortografia perquè així et crida més atenció.
0: Exacte.
1: Però, clar, l'efecte que produeix, tal com dius, pot ser, diguem-ne, contraproduent, no?
0: Sí.
1: Bueno, mentre enviem els de la Coca-Cola al racó de pensar i requereixen per la propera ocasió els serveis d'un lingüista, que tampoc no crec que sigui tan car les coses com siguin, nosaltres ja tenim a punt un nou basar de les sorpreses, el que farà número 445, que dedicarem a aquesta controvertida paraula de només 9 lletres, que tenia dues incorreccions i que ens aboca un dels millors moments del dia. Aquesta menjada que es fa al matí abans de l'àpat principal. Avui, doncs, la lletra E. La E d'esmorzar, però, això sí, amb Z i amb R final.

0: A veure, m'agrada molt aquesta cosa de, a més a més de com es diuen les mateixes accions amb les diverses llengües, perquè això de l'esmorzaret aquí no ho diríem, evidentment. Crec, no sé si a València, que a vegades també, o a les Balears, que se n'ha dit des de juny, no? Amb la idea mateixa del desayuno, però perquè no és el mateix, clar, l'almuerzo, que per nosaltres moltes vegades sembla aquella percepció d'un esmorzar, en realitat és un dinar, no?
1: Efectivament.
0: I que això genera uns... A mi m'encanta que això en un mateix territori, en una mateixa llengua, generi unes contradiccions i unes sorpreses. A mi m'encanta, no? El berenar, per exemple, jo crec que els mallorquins, em sembla, que en diuen berenar a vegades de d'àpats que no identificaríem nosaltres com a berenar, sí, del tot, no? Sí. A mi m'encanta això. Però, en tot cas, has dit una cosa que m'ha semblat interessant, que és aquesta, ho has dit amb una rotunditat absoluta, que és el millor àpat del dia, eh?
1: Home, bueno, més que el millor àpat del dia, la millor manera de començar un dia. Perquè no podem negar, és un dels grans moments, no? I en part perquè hem estat, home, unes hores sense menjar, d'aquí que també es conegui, tal com deies ara, això del desdejuni, és a dir, treure del dejú, una paraula que recorda el castellà desayuno, i que és l'equivalent en anglès del breakfast, una paraula composta per el break i el fast, que també vol dir trencar el dejú. En canvi, en italià tenim això de la prima colazione.
0: Ai, sí!
1: Que sona, diguem-ne, com molt...
0: La prima
1: colazione. La prima colazione. El nostre esmorzar, en canvi, ve del llatí vulgar admoriare, en el sentit de mossegar, és a dir, de fer un mos. Mm. I no és l'equivalent d'això que deies tu de l'almozar castellà, que fa referència més al dinar, no? D'una o altra et defineix el primer pat del dia i, evidentment, això presenta moltes, moltes, moltes variants.
0: A quins les tindrem ara, Beorlegui, eh?
1: Home, sí.
0: No, ens les tindrem perquè és el debat clàssic i jo el tinc molt clar. El tinc molt, molt clar, entre l'esmorzar de salat i de dolç. O sigui, no, per mi no hi ha debat possible.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Tu ets de salat, tu?
0: Clar.
1: Ah,
0: Totalment.
1: Jo també.
0: Tu també, eh?
1: Sí, sí. Va, home, jo si puc escollir, farem primer salat i després acabarem amb dolç, eh? Si puc, allò si puc escollir, eh? Però si no, salat, essencialment salat, eh? Però és curiós perquè, fixa't que amb això dels esmorzars, tothom té la seva manera de fer i, a més, és, diguem-ne, absoluta, eh? Hi ha qui obre la boca abans que els ulls, quan els desperta, hi ha qui necessita allò un cafè per ser persona,
0: com diuen, eh? Aquesta frase, eh? El cafè no sóc persona.
1: No sóc persona, eh? Llavors, aquell que espera mig matí per fer un mos, hi ha aquell que no esmorza, que jo no puc entendre això de que la gent que no esmorzi, hi ha qui s'ho menja tot, hi ha qui sempre menja el mateix, mentre altres combinen, doncs això, el dolç amb el salat, no? I llavors hi ha esmorzars, aquells esmorzars pentagruèlics dels hotels, eh? Amb aquells bufets on es comença menjant dolç, després salat, després s'acaba altre cop amb el dolç, eh? I llavors el que cal que dinis, eh?
0: No, però allò és una bestiesa. Fa no gaire, sí, fa unes setmanes, uns mesos, vaig anar en un d'aquests i em va agafar... Ostres... No. La imatge. O sigui, vaig veure molta gent... excessiva, completament, aquell punt de dir, però si no, és que no...
1: No cal.
0: No acabarà bé, això. És que ja es veu que no acabarà bé, no?
1: Sí.
0: I a mi em deixa molt... Perquè en alguns llocs és realment excessiu, no? O sigui, els bufets d'hotel normalment són bons, però n'hi ha alguns que és tan excessiu que dius, no, això no...
1: A vegades menjant poc i païm bé, escolta, totalment, un parell d'ous ferrats, que és el meu esmorzar preferit.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Carai.
1: Jo tinc claríssim. El dissabte a casa és el dia dels ous ferrats.
0: Oh!
1: Sí. A més, és que sembla que és un plat molt senzill, però té la seva cosa, eh? L'oli ha de bullir molt, separo primer la clara del rovell, primer tiro la clara, quan la clara està ben torradeta dels voltants, llavors hi tiro el rovell.
0: Què dius?
1: Sí, i tant. I llavors queden uns ous ferrats. Tan bons. Jo cada dissabte dic el mateix, eh? Que bons que són els ous ferrats. I el Marcel i el Genís, ja està bé, papa, ja ho has dit cada setmana una altra vegada.
0: Home, cuidat, però aquesta tècnica molt depurada m'ha sorprès ara. I no et balla la...
1: Home, clar, la... necessita una certa traça. Tampoc no massa, eh? Per donar de la meva poca utilitat en termes gastronòmics, home, jo sé, és la meva especialitat, no ens enganyem, eh? Bueno, i a més, una altra cosa. A casa nostra estem molt a favor de tota mena d'esmorzars, especialment dels que s'anomenen de forquilla, encara que no en faig, eh? Però això de forquilla i ganiveta, és a dir, dels esmorzars contundents. I en contra, jo diria que per un tema ja de resistència cultural, d'aquestes modernitats del brunch, eh? Aquesta barreja d'esmorzar i dinar, que no sap ben bé què és, ni és carn ni peix, i que, home, reivindiquem el nostre, eh? L'esmorzar és tan antic, evidentment, com la història, però no sempre ha estat igual.
0: clar, clar, clar que no ha estat igual, perquè si mirem el, no sé, el pas de la història, segur, segur, segur que moltes civilitzacions, moltes societats no tenien, i de forma generalitzada, la possibilitat de fer tres àpats ben fets al dia, no?
1: A l'antiga Roma, per exemple, i pel que ens ha arribat, per els testimonis que ens han arribat, això que no s'esmorzava perquè es creia que era més sa fer només un bon àpat al dia. A l'edat medieval i a Europa, el dejuni, fins ben entrat al matí, es devia per raons religioses, ja que si es combregava missa, era obligatori no menjar res des de la mitjanit del dia anterior.
0: Déu-n'hi-do.
1: A l'any 1953, fa d'això només 4 dies, 73 anys, Pius XII va reduir el dejuni a 3 hores abans de la missa i el Concili Vaticà II, i als anys 60, a només 1 hora. Amb la Revolució Industrial a Europa, al segle XIX, i les llargues jornades de treball que començaven la matinada, calia fer un bon esmorzar, igual que en ambients rurals, o en l'obligat esforç físic calia una bona alimentació. Però no a tot arreu s'esmorza de la mateixa manera.

0: A mi em consta, a veure, Legui, que...
1: Sí.
0: A veure, que, com totes les matèries humanes, no? Però en aquest cas, particularment, l'antropologia ho ha treballat molt, eh? S'ha estudiat la manera d'alimentar-se, l'antropologia de l'alimentació, a través de, sí, de, del que fan els éssers humans en llocs diferents. I, clar, hi ha xocs culturals. O sigui, la idea, per exemple, que en un àpat nosaltres tinguem un primer, un segon i unes postres i, en canvi, d'altres llocs del món portin tots els plats a taula de cop, ja és una forma d'entendre la vida, no?, i d'entendre l'alimentació. El fet de que hi hagin coses que sembla que estan vetades o només poden succeir a l'esmorzar i, en canvi, en d'altres àpats no, des d'un punt de vista nutritiu probablement no té una lògica claríssima, però des d'un punt de vista, antropològic o sociològic, segur que sí, no? Com deies aquí, el que sí que s'està recuperant o menys s'està reivindicant és aquest esmorzar de forquilla, però segur que per tu potser és una cosa, diguem-ne, dura, bèstia, començar un dia amb un plat de cap i pota, no? O una vedella amb bolets, no? O uns, no sé, una botifarra amb seques. Home, és una cosa tremenda, no? Ara.
1: Sí, sí, no. I tant, eh? Home, a veure, clar, aquí tenim essencialment l'esmorzar que es diu continental, que és just al contrari, la bruixeria, les mantequetes, les melmeladetes, algun suquet, eh? Fixa't aquests diminutius, eh? Vull dir que una cosa petiteta, eh? En contraposició a l'esmorzar anglès, no? Les salsitxes, els ous, les mongetes al forn i l'imprescindible te negre. Llavors, cada país, evidentment, tal com deies, té les seves peculiaritats. A Suïssa, per exemple, el formatge sempre està present a taula, a l'esmorzar. A Grècia s'acostumen a prendre pastissos salats. A l'Índia, una mena de coca de llenties. Al Vietnam, sopa de fideus incranc.
0: Imagina't.
1: A Austràlia, una torrades amb vegemite, que és una mena de pasta feta amb extracte de llevat. I a Mèxic hi ha los huevos rancheros, que són ous ferrats sobre una coca de blat de moro acompanyats de formatge i salsa de tomàquet picant.
0: Ah,
1: això, a determinades
0: tremendo
1: latituds, diguem-ne, europees, això ho portes i la gent s'escandalitza, no?
0: Totalment.
1: I als Estats Units, doncs home, dels Estats Units hem importat dos tipus d'esmorzars que estan avui ben presents a la nostra gastronomia: els sucs de taronja i els cereals.
0: Sí, això és una americanada, diries, Berlegui?
1: Sí, sí,
0: això
1: sí,
0: que hem vist tant a les pel·lícules, no? Que al final,
1: doncs sí,
0: fins i tot la manera de posar els cereals, que és una cosa molt americana, d'agafar el cartró sencer, que és una cosa que mai m'ha semblat pràctica, o sigui, no té cap mena de sentit, això dels cereals, que agafen el cartró sencer i giren i cau la porció perfecta, que dius, però si tu fas això, et cau la bossa de plàstic que hi ha dins, et cau, es trenca, et cau massa quantitat o massa poca, és impossible. Però vaja, forma part de la iconografia fílmica, eh?
1: El que passa a les pel·lícules ja saps que no és necessàriament el que passa a la realitat.
0: Mai,
1: eh?
0: mai.
1: Però sí, sembla que un dels elements imprescindibles d'un bon esmorzar és un suc de taronja, aquell recent espremut, i ara no entrarem si és bo només veure'l o també menjar-se la polpa, perquè hi ha estudis científics que donen la raó a les dues parts. Però el cert és que és un element relativament modern. Fins fa poc més de 100 anys, ningú prenia suc de taronja
0: imagina,
1: per esmorzar.
0: Imagina.
1: El seu origen és als Estats Units, on el 1909 hi va haver un excedent de taronges de Califòrnia que no sabien com col·locar-les i es va començar a vendre amb la idea de fer salut. I la cosa ha arribat fins als nostres dies.
0: I els cereals, Berlegui, o sigui, a la teva infantesa, cereals era una cosa habitual?
1: No.
0: No, eh?
1: Jo perquè sóc prehistòric, eh? Però els cereals tot just van arribar quan a mi em va agafar, sí, a l'última part de la infantesa, que era bé l'adolescència, eh?
0: Sí.
1: I a casa mai van entrar cereals, perquè no era una cosa nostra, i per tant aquí, res de res. Sí que a casa sí que n'hi ha ara, eh? I amb els anys hi va haver una certa concessió, eh? Però a mi tampoc m'han cridat massa l'atenció, eh? No sé si tu ets a cereals. Tu ets a cereals, tu, o no?
0: En general, no, eh? Ho he estat de petit, sí, perquè trobo que una manera divertida, pràctica
1: és
0: que... i fàcil, sí.
1: I és la més pràctica, ja. Vull dir, escolta, agafes el bol aquell, te'l tires en relació exacta, segons tu, amb les pel·lícules,
0: ja,
1: i escolta, i endavant, no? Vull dir que... Però sí, això, el cereal, sí que, evidentment, sí que és una cosa americana, perquè els coneixem amb el nom genèric dels Kellogg's, i que s'obre d'un senyor que es deia John Harvey Kellogg, que va ser un empresari, un inventor, metge nord-americà, ferm convençut de la bona nutrició, l'exercici físic i el vegetarianisme. Era un tio molt, molt excèntric. Donava les culpes de tots els mals al sexe, afirmava que mai va consumar el matrimoni, especialment la masturbació, però va acabar adoptant 40 nens.
0: Mare Déu, senyor.
1: Tenia un balneari, el balneari de Battle Creek. Se'n va fer una pel·lícula fa uns quants anys amb l'Anthony Hopkins de protagonista, i un dia es va acabar oblidar de treure el blat cuit del forn. Va comprovar que llavors era bo i ho va convertir en l'esmorzar el 1906, naixent els famosos Kellogg's, que són, evidentment, tan populars com els dònuts.
2: Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera.
3: Los donuts.
4: ¿Donuts? ¡Anda! ¡Los donuts!
2: Sí, todos llevan donuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts.
4: ¡Anda! ¡La cartera!
0: Para ir al colegio... Hosti, això, aquesta frase de andar la cartera va ser història. Va ser història.
1: Aquí tenim un dels anuncis més famosos d'anys 70, Anda los donuts, anda la cartera, en la veu de, a més, de Miguel Ángel Valdivieso, que era l'actor de doblatge de Woody Allen i de Jean Lewis, entre d'altres.
0: Mira, que ara quan sí. l'he sentit he pensat que és el Woody Allen dels inicis,
1: Abans de Joan Pere, efectivament. Un anunci que, per altra banda, avui semblaria inconcebible en aquesta creuada que hi ha avui en dia per introduir, diguem-ne, una bona alimentació a les escoles,
0: no? Sí, totalment.
1: L'origen dels donuts és molt antic, es remunta al segle XVII i sembla que van ser els colons holandesos els responsables de la seva introducció als Estats Units. A Espanya van arribar l'any 1963, quan Andreu Costa Freda va crear la Donut Corporation a partir del nom catalanitzat de l'anglès Donuts. També dels Estats Units ens arriba una música ben coneguda relacionada amb esmorzars. Breakfast in America.

0: Carmei, ho trobo fortíssim, això, eh? Que estigués punxant Supertramp, música dels anys 60 i 70, tu, que el més modern és el segle XVIII...
1: No és veritat, això.
0: I tant.
1: No, però tinc justificació, eh? Tinc un amic íntim, que és el Joan Dalmases,
0: sí,
1: que de petit li encantava Supertramp.
0: A mi també.
1: Llavors, a mi em va fer escoltar moltes aquestes cançons i la veritat és que, escolta, sonen molt bé.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Aquí tenim The Logical Song, que és un dels grans èxits d'aquesta banda britànica formada l'any 1969, que encara que inicialment tocaven rock progressiu, amb el temps van incorporar una combinació, diguem-ne, de rock tradicional i hard rock en la seva música. I aquest tema és el primer que s'escolta del seu sisè àlbum, que és Breakfast in America, és a dir, Esmorzar a Amèrica, que va ser enregistrat a Los Angeles l'any 79, va suposar l'àlbum de més èxit de la formació, amb més de 20 milions de còpies venudes, i que va aconseguir diversos números 1 a diversos països, amb molts altres temes icònics, el Goodbye Stranger, Take the Long Way Home, o el tema que dona nom a l'àlbum, que és aquest Breakfast in America. Va, i acabem amb dos esmorzars cinematogràfics, un diríem que és anglès, i l'altre continental. Comencem amb l'anglès, amb ous.

0: sonora inafable, no? Aquesta de Rocky, mítica, pel·lícula que llença a les estrelles a Sylvester Stallone, que és un home que, per cert, el Blai em va dir l'altre dia que és un home que havia començat fent porno, eh?
1: Sí, home, i tant. El cemental italiano va fer.
0: Stallone? Si no ho sabies.
1: Stallone, sí. Anys abans, crec que és l'any 70, 71, quan encara, evidentment, era una jove promesa, va fer aquesta pel·lícula pseudo-porno. La veritat és que no l'he vista, eh? Però que, bueno, al seu moment, quan es va estrenar Rocky, va tenir tant d'èxit, clar, llavors la van rellençar, de dir, escolta, clar. Abans de fer Rocky, abans de ser boxador, el Rocky era, diguem-ne, estrella de cine porno, eh?
0: Que fort.
1: Va, i comencem per una escena que sabran que tothom que ha vist la pel·lícula recordarà, no? Un esmorzar llegendari, que és el que pren Sylvester Stallone en aquesta pel·lícula, en la que ell es lleva a les 4 de la matinada i en un pla seqüència se'n va a la nevera, trenca 5 ous i se'ls menja crusos.
0: Sí.
1: Te'n recordes aquesta seqüència?
0: I tant.
1: Bueno, és aquelles coses que dius... Bueno, la pel·lícula va guanyar diversos Oscars, incloent pel·lícula, director, va ser dirigida l'any 76, i per qui la vulgui recuperar, a Prime Video, Rakuten, Apple TV i Google Play. I d'aquest esmorzar, diguem-ne, britànic, ens anem a un esmorzar continental i amb tota la delicadesa i l'elegància que només ens portaria Audrey Hepburn amb un cafè i un croissant.

0: i tot menjant un croissant, eh? L'elegància personificada d'Audrey Hepburn amb aquest Desayuno con Diamantes.
1: Aquí tenim una de les cançons més delicioses de la història del cinema, és aquest Moon River de Henry Mancini, d'aquesta pel·lícula Desayuno con Diamantes, de Black Edwards, i amb una Audrey Hepburn icònica al principi de la pel·lícula, quan surten, diguem-ne, les lletres que en deia abans, no? El número 727 de la cinquena avinguda a Nova York, davant de Tiffany's, amb ulleres de sol, menjant un croissant i amb una elegància que ja voldrien moltes models i actrius d'avui en dia. Perquè la vulgui recuperar, Prime Video, Rakuten, Apple TV i Google Play.
0: Doncs amb aquest Desayuno con Diamantes, amb aquesta magnífica Audrey Hepburn que li quedava fins i tot bé menjar un croissant al mig del carrer a la cinquena avinguda de Nova York, tancarem aquest esmorzar a l'hora que hi haurà una pila de gent que s'estarà plantejant de totes aquestes opcions que hem posat al damunt de la taula quina és la que acaba escollint per fer un bon esmorzar de diumenge. Beorlegui, et deixo que vagis a fer el teu, eh?
1: Clar que sí.
0: Una abraçada forta, que vagi bé.
1: Igualment, Xavi, adéu-siau.
2: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.
3: A RAC 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: Ai, mossèn. Ai, mossèn, les coses que hem de veure encara.
4: Directament ja dic. Ells, Xavi.
0: Què? Ells?
4: Ells.
0: Ells?
4: Ells.
0: Ells.
4: El de l'altre puesto de l'Ebre. Ells tenen los Javis i nosaltres tenim aquí los Xavis. El Xavi i mi Javi, el Pipa de Sant Feliu, i Xavi Capillita Bundó, que ha fet una entrevista tremenda avui al Pipa de Sant Feliu.
0: Grandiós, això.
4: Ei, perdona.
0: Que ha reconegut que sap de la secció...
4: El puto amo.
0: ...de l'existència de l'embalat i sap que és
4: ja
0: li he dit que és l'eclesiàstic més citat d'aquest...
4: Ja avanço ara, que farem a l'especial abans que acabi la temporada. Rolling Stones, vindrà el Javi, vindrà Arnau Mañé, fumarem Winston com el conclave, fumaré un cartó de Winston amb el Javi. Parlant de Rolling Stone, que les he dit, ojo, son satánicas majestades, sí, no sé qué.
0: Bueno.
4: Silencio administrativo,
0: sí, sí, sí.
4: El rock and roll es lo primero.
0: Crec que no li agrada.
4: Viva Cristo, viva el Baix Llobregat, viva Rolling Stones, amigues.
0: Crec que la referència, per veure, jo no ho he inventat, lo de les satánicas majestats,
4: si no és cosa meva.
0: Espera un moment, que surt Pedro Sánchez a l'acte de les Joventuts Socialistes.
5: Gràcies a un compañero.
0: Que avui estan pendents d'ells, perquè de Pedro Sánchez, perquè fa 4 dies que no parla, i la quantitat de casos que té al seu entorn són importants, i el Carlos Cué deia que avui probablement veuríem el periodista del diari El País l'estratègia que seguirà els pròxims dies, que és bàsicament anar a l'ofensiva contra el món judicial.
4: Sí, sí.
0: Mentre està fent les presentacions, no sé si ja s'hi llançarà de seguida.
4: Porta una camisa entalladeta, eh?
0: Qui? Sánchez?
4: Pedro Sánchez avui...
0: Bueno, és que cada cop, com que està més prim...
4: Sí, sí, sí, és veritat, eh?
0: Camisa blava o és...
4: És blava,
0: texana.
4: Blava. És moderneta,
6: és texana, eh?
0: Una mica texana, potser.
4: Sí?
0: No sé.
4: És moderneta.
6: És més juvenívola que habitualment, suposo que per l'entorn.
4: A veure què passa, Pedro.
5: Hay algunos que hasta incluso pretenden ideologizarla... y por tanto hacerla mucho más ideológica que de derechos humanos. Nosotros no tenemos ningún problema porque nos definimos como organización política, ya lo hicimos en uno de los congresos del Partido Socialista Obrero Español, nos autodefinimos, además de ecologistas, de una organización que defiende los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, dijimos que éramos un partido feminista y ecologista. Pero lo digo todo esto porque la causa del feminismo es una causa sobre todo y ante todo...
0: Ah, que ha parlat de la justícia, perdó, eh?
5: I quiero decirle de las compañeras...
0: La referència de la ponent anterior.
4: Sí.
0: Què deia el mossèn? Que el fondo és de palès.
4: Sí, són palès, no? Són palès. Sí, sí. No, jo ho dic en sèrio.
0: Llistons de fusta, però de palès.
4: Són palets, sí, sí.
0: No sé si són palets com a tal o...
4: Sí, ara està...
0: O és estètica, palets.
4: Fa uns anys que està de moda recuperar els palets i fer mobles, tauletes de menjador, coses d'aquestes, inclús es fan sofàs, no dic cap barbaritat.
6: Que això ve bastant de la cultura de festival, de música, precisament.
4: I també ve de la cultura de robar palets, amb una furgoneta, amb una empresa, també ve d'aquesta cultura. Endavant, Pedro Sánchez.
0: A veure què diu.
5: Es, por tanto, un orgullo ver que Aránzazu, después de 120 años de historia de las juventudes socialistas, es la primera mujer que liderará esta importante organización juvenil.
0: Ara, és un missatge clar cap a les joventuts socialistes. El que passa és que el tall, la cosa, la chicha, que en diríem, no sabem quan arribarà.
5: Estava pensando que compartir con vosotros en esta mañana de hoy, ¿no?
4: S'assembla Taylor Swift, la
5: Aránzazu Villoila. Vamos a hablar de algunas cosas. La primera, del tiempo.
4: ¿Eh?
5: pero no del clima.
4: Ramón y Causar.
5: Que es verdad, no, que hace, ¿no?, calor. Y eso también justifica nuestro compromiso político. Pero del tiempo. Del tiempo como proyecto político. También quiero hablaros de la determinación. Muchas veces, claro que sí, tenemos que hablar de las aptitudes de aquellos que lideran las organizaciones, de aquellos que conformamos las organizaciones, hasta incluso cuando uno se afronta en perspectiva qué hacer en su vida, pues siempre trata de formarse, de tener una mirada crítica, autónoma, de lo que está sucediendo. Bueno, pues hablamos de aptitudes, pero también de actitudes. Y creo que en un momento como el actual, hablar de determinación a mí me parece oportuno. Por tanto, quiero compartir algunas reflexiones también sobre esta cuestión. No solamente el tiempo como proyecto político, la determinación, la acción, porque nosotros no somos una organización política que
0: haga buenas resoluciones. De moment cap a dintre, no cap a fora.
4: Sí, sí, però bueno. Una mica marejat que i tot, te vaig a prendre un sobre de sucre. M'ha baixat la tensió molt. Moltíssim ara mateix, eh? Sí. Un sobre de sucre.
0: A veure, té, per la gent que no ho estigui veient, Pedro Sánchez, molt casual, per entendre'ns, no?
4: Sí, molt. Molt de nim. De nim casual.
0: Una camisa blava texà, diguem-ne, del color blau texà, que no sabem si és texana o no, amb botonet obert a dalt, no? Una mica espitre Arremangadet i
4: arremangadet.
0: Sí, arremangadet.
4: Arremangadet i bé.
5: Eso es lo que decía Ramón Rubial hace ya muchos años, ¿no? El antiguo presidente del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, algo de acción también quiero compartir con vosotros y con los españoles que nos estén siguiendo. Bueno, pues tiempo, acción, por supuesto determinación. Hablaré algo de autonomía, porque me parece importante como proyecto político reivindicar la autonomía del socialismo democrático y finalmente de ganas.